0: Esports pendents a aquesta hora de l'Open dels Estats Units de tenis. L'empordanesa Paula Badosa juga contra la nord-americana i cap de sèrie número 4 del torneig Coco Gauff. El resultat és en el primer set de victòria parcial de Gauff per 4-5. Gabriel Jesús ha fet aquest dijous el seu primer entrenament amb el Barça. En la sessió també hi ha participat Gavi. Tots dos estaran disponibles per al València-Barça de diumenge. D'altra banda, l'assemblea de socis blaugrana es farà el 19 de setembre en format telemàtic. S'hi presentaran uns ingressos superiors als 1.000 milions d'euros. El director esportiu de l'Espanyol, Monchi, ha fet un balanç satisfactori del mercat de fitxatges i ha admès certes urgències esportives per uns anys irregulars. A la primera divisió, aquest dijous, s'ha disputat un partit avançat de la sisena jornada. Amb aquest resultat, Real Societat 0, Celta 0. I el defensa del Real Madrid, Raúl Asencio, l'han absolt en el judici per haver difós un vídeo de contingut sexual d'una menor després d'un acord amb les víctimes. En un comunicat, Asencio es mostra satisfet i, d'altra banda, ha aprofitat per demanar perdó per la sanció per conduir begut i promet que no ho tornarà a fer.
1: Fins aquí les notícies. Torna al Catalunya Nit.
2: Tornem, però amb un horari nou.
1: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit. Catalunya Nit.
2: Un informatiu en profunditat.
1: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia. Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Amb horari nou.
2: De 9 del vespre a 11 de la nit.
1: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
3: Torna el despertador més matiner de Catalunya Ràdio. Ja arriben els matiners. De dilluns a divendres, 5 del matí, torna el rock and roll. A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalías. Els matiners.
4: Som pura cafeïna.
5: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
6: Eh? Ei, mama, què tal?
7: Ja heu tornat a començar el programa normal?
6: Què vols dir normal?
7: Bueno, això d'avui no es va repetir, no?
6: Ah, no.
7: S'han passat tot l'estiu repetint programes. Ah, és que ets tonto, eh? Mama. De veritat, no veus que t'entabanen sempre?
6: Mama,
7: quan era petit ja li robaven l'entrepà a col·legi.
6: Mama, deixem-ho estar, sisplau. Vols alguna cosa o puc anar...
7: Què fareu aquest any? Eh? És que n'hi ha un de nou.
6: Ah, sí? En Joel Díaz? Està...
7: Va, sí. No m'ha pas agradat, de moment.
6: Ah, no?
7: Massa
6: alt. Què vols dir, que és massa alt?
5: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
8: I si ens vols veure, cada nit al canal 33 i a la plataforma 3CAT.

0: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
1: Déu vos guard.
2: He vist el ball.

0: La Renaixença.
1: El pinzell no té un inventor concret. Les pintures d'Altamira, per exemple, aquells toros que tenen... Bueno, allò té 10.000 anys. Allò ja es va pintar amb alguna mena de pinzell. Va pintar molt malament, al meu entendre.
2: Home, molt malament, molt malament. No fotis paio. Home, paio, que allò té molt valor, eh?
3: Molt valor.
2: Ara, home, i tant que sí.
3: Molt valor.
2: Escolta'm, que Picasso ja va dir que la pintura, a partir d'allò, va anar menys, ja, eh?
1: Jo trobo que estan molt mal fets.
4: Home, paio, en la prehistòria, collons, què vols?
1: Bueno, què passa? Escolta, quan jo vaig néixer, també estava la prehistòria de la pintura, eh?
5: És veritat.
1: Tu neixes fa 10.000 anys. O neixes avui i pots aprendre a pintar igual.
5: Igual.
1: Et diria més, ells tenien molt més temps lliure per dedicar-se a pintar bé.
4: Amb això tens raó.
1: Ah, passa sí. Que eren uns ganduls i uns deixats, només has de veure com anaven vestits. Ja. Arregla't una mica, afaita't, nano, saps què vull dir?
5: Sí.
1: No, no has de cardar res més que matar un cérvol de la setmana, no tens collons ni d'afaitar-te, gandul.
5: Porro.
1: Hòstia.
6: No hi havia màquina d'afaitar a la prehistòria, Peyu.
1: No, ja
6: aquest és l'error del teu argument.
1: Ah, doncs
6: no en tenien, la van inventar els egipcis.
1: Bueno, doncs...
6: La gilet.
1: Ah, sí.
6: Per això el Tutankamon... Anava a tenir aquella perilla també en feta. Tenia aquella perilleta.
1: Mira, en comptes d'anar pintant els toros i els cérvols aquells a les parets, pues inventa alguna cosa per afaitar-te. Gandul.
7: Però escolta, tu què tens contra la gent de la prehistòria?
1: Jo contra la gent. A mi no m'ha fet res. Què no van fer? Què no van fer? Perquè els primers homínids apareixen 4 milions d'anys abans de Crist. Yeah. 4, eh?
2: Sí,
1: i les primeres pintures rupestres són del 40.000 abans de Crist. O sigui, van estar gairebé 4 milions d'anys rascant-se els ous, aquella gent.
6: Yeah. No, no volien pintar, simplement.
1: Ah, i

0: al coll, però abans era un art molt apreciat, eh?
1: Sí, era... sí. Xines es pot dir?
2: No, tampoc, però és el Peyu, és el jefe nava.
0: Lletres xineses, perdó.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Però com que són lletres, tampoc falta estar en el respecte.
2: Clar.
0: No parles de persones.
2: No vindrà el lobby de les lletres xineses.
0: Exacte. Aquí, bé, el moment en què es perfeccionen els pinzells a Europa és, evidentment, durant el Renaixement. Els pintors necessitaven eines millors, que, bueno, al segle XV estem parlant, això, segle XV, segle XVI,
2: sí.
0: 200 anys.
1: 200 anys.
0: El Renaixement són 200 anys, Leonardo da Vinci, Michelangelo...
2: Totes les tortugues ninja.
0: Tot el que van pintar aquelles tortugues en 200 anys... I els altres, els de la prehistòria, 4 milions d'anys rascant-se els ous i et fan els búfals aquells d'Altamira, eh?
2: Mm. Però, a veure, són búfals o què són? Perquè els hi han dit toros, bisons...
0: No sé què són.
2: Hòstia, ja no sé,
0: si ho haguessin dibuixat bé, et sabria dir què són.
2: És veritat, és veritat.
0: No sé què són. Bé, a finals del segle XX, els pinzells es fabricaven sempre amb pèl d'animal. Pèl de cabra, de teixó, d'esquirol...
1: De cavall?
0: No ho sé.
2: No, de cavall no.
0: No ho sé, no. Et queda massa llarg,
2: el
1: pinzell. Ho diu, de cavall?
0: Actualment es fabriquen amb fibra sintètica.
1: Ui, no van pas tan bé.
0: Queden escavallats, sí. Sempre. A vegades t'hi esforces molt, hi ha un pèl que marxa i llavors et queda com una ratlleta. El perit, això, eh?
1: Sí, sí.
0: Hi ha pèls que van una mica com els de les celles, que a les celles sempre n'hi ha un.
1: Ui, sí. El rebelde.
0: Sempre hi ha un pèl a la cella que va una mica com en Rufián Esquerra Republicana. Va com...
2: El seu rotllo.
0: El seu conte, diguéssim.
3: Que te l'has d'arrencar.
0: Sí, sí. Carles Xuriguer, Rafael Faixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Joel Díaz, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Avui ens visita un savi per conèixer. Una persona amb poc carrer, però amb molt de camp. Va estudiar periodisme, però la vida l'ha acabat portant per altres camins. El 2024 es va proclamar campió d'esquiladors d'ovelles de Catalunya i avui es guanya la vida fent justament això, esquilant ovelles. Aquí, a l'estranger, França, Itàlia, fins i tot a Nova Zelanda. És capaç d'esquilar-ne 300 en un sol dia, però li agafa mal d'esquena si ha d'estar una jornada assegut en una oficina.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Andreu Castellà. Andreu, què has menjat avui per esmorzar?
2: A veure, a primera hora, un croissant i un cafè.
0: Quina és primera hora, per situar-nos?
2: A quart de set, a les sis, quart de set.
0: Sis quarts de set.
2: Sí, i després l'esmorzar, de veritat, que es fa a les nou, a les deu.
0: Sí.
2: Que, bueno, de veritat, poder faltar una mica de pa aquí, peia.
0: Ah, sí?
2: Una mica, bueno, oh, perquè hem vingut amb aquests galiassos,
0: sí,
2: que...
0: mengen fort, Sou tots del Pla de l'Estany.
2: Ah, correcte.
0: Tu ets de Banyoles, no?
2: Al costat, Esponellà.
0: Esponellà.
3: Esponellà, és maco. Sí, sí.
0: Ets d'Esponellà, sí, i com, sí, com un nano d'Esponellà, quants anys tens?
2: 28, ara.
0: Amb 28 anys, un nano tan jove es converteix en esquilador d'ovelles.
2: A veure, el meu pare, per família, el meu pare va començar a esquilar, de fet va ser el primer de Catalunya de portar la tècnica Bowen, esquilar...
0: La tècnica Bowen.
2: Bowen. La tècnica aquesta que... És a dir, que ara tot el món s'esquila així. La tècnica més moderna, poder té 70 anys, però bueno, que el meu pare la va portar aquí, va ser el primer de portar-la.
0: D'on te la va treure el teu pare?
2: De França.
0: De França.
2: França van sempre una mica més.
0: Sempre per davant amb tot.
4: Sí, a veure, amb tot.
3: Amb tot. Ara també.
4: Unes coses sí, però altres no.
3: Tot no, eh?
0: En què aniríem per davant?
3: Doncs, en higiene, per exemple. Sense anar més lluny.
5: Però ells van inventar el bidet.
3: Sí, però és que sí, el bidet.
0: Però que el facin servir, no? Andreu, no, seguim una mica la història. Quina és aquesta tècnica, la tècnica Bowen? Perquè els que no hi entenem, què feu?
2: És una sèrie de passos, i aquests passos et permeten fer... És a dir, sense lligar l'ovella, això primer de tot.
0: D'acord.
2: És una tècnica... Tu esquiles una ovella en un minut i mig.
0: Hòstia.
2: Depèn de l'ovella, depèn de tot. I tu segueixes uns passos, que aquests passos et permeten doncs, fer la passada que toca i fer el mínim de passades, perquè després hi ha tot el tema de la competició, no? També, al final... Però...
0: Quina pressa hi ha, esquilar una ovella?
2: No,
0: en el dia, dia a dia...
3: No, cap ni una.
4: Si has d'anar al cine...
0: Sí, no, però vull dir... Per què s'ha de córrer per esquilar
3: una
0: ovella?
3: Home, perquè així guanyes més diners, no?
0: Ah, sí? O vas per ovella?
2: Exacte.
0: Com es paga això? O, per ovella o per hores?
2: Per ovella.
0: Per ovella?
2: Sí.
0: Clar. Llavors no cal córrer.
5: Va,
0: no,
5: tu és...
3: O quan, un dia, si en tens fetes 200, dius, carai, tu...
0: Clar. Sí. És una feina dura, entenc.
2: És una feina dura. Primers anys més... Després, ara, és com aquell... Jo, si ara poso d'esquilar, és com aquell cordar-se la sabata, saps? O conduir.
3: Ja.
2: Vull dir, quan pares és quan et fa una mica mal tot.
3: Home, però tu...

0: Quan pare?
1: Se't deu fort.
2: Sí.
1: No,
2: sí.
1: Forma.
2: Bueno, ara mateix l'estem veient esquilar una ovella. Això és la tècnica Owen, que diu?
3: Owen, sí.
2: Owen.
3: Uh-huh. És del 1952, feta per un pastor neozelandès.
2: Mira.
3: Això és Itàlia, això, de fet.
2: Això és a Itàlia, sí, eh? Vas a esquilar a Itàlia.
3: Al nord d'Itàlia. He fet dues campanyes, vaig fer la tardor passada i aquesta primavera. Ara res, vull dir, ara d'aquí poc marxaré. Ara es torna a esquilar al setembre.
2: Clar, voltes pel món, perquè la gent que no ho sàpiga, clar, les ovelles no s'esquilen sempre. Hi ha un moment de l'any que s'esquilen.
3: Correcte, sí. Però és que cada pis és diferent, eh? No sé quin bosc que comenci.
2: No, pel nostre. Comença pel nostre.
3: Pel nostre seria aquí l'esquilada a partir de Sant Jordi fins Sant Joan.
2: Sí.
3: Són aquests dos mesos. Després hi ha gent que ho fa una mica més aviat, una mica més tard. Però
2: es fa un cop l'any.
3: Un cop l'any. Si la llana valgués alguna cosa, es faria dos cops, perquè...
4: Ah, no val res, la llana?
3: No, res de res.
4: No val res?
3: Res, res.
2: Aquí, actualment no, a Catalunya.
5: I què es fa per l'ovella?
3: Exacte, per la sanitat, per el benestar animal, per... Mm. Tu una ovella, si no l'esquiles, potser el primer any no passarà res, però ja després ja no et criarà.
2: Per què?
3: Ja perds una cria.
1: Clar.
3: Bueno, perquè el marrà no troba, a vegades li costa més trobar la...
1: Forat.
3: Forat, i són brut, totes són brut, si plou, doncs... jo què sé, sense llana, doncs tu cotxes com
1: a cotxes. S'ha de dir, Paiu, que utilitzar la llana per l'agricultura va molt bé, eh?
2: Això sí que ho diuen.
1: Sí, sí, introduir-la a la vinya, introduir-la a l'hort, també.
2: Perquè manté la humitat, no?
5: Ah, mira.
1: Sí. I és un adob, també.
2: Sí, sí.
1: Ara
3: fan pèl·let, sí. Llana.
1: Sí, senyor.
2: És un bon aïllant, també.
1: També.
2: Però aquí la indústria no l'ha comercialitzat. La gent l'acaba llançant, normalment.
3: Sí, molta gent fa un forat, enterrada i tapat, i ja està.
1: Ja.
3: Ja està considerat com un residu, saps? Això l'haurien de tractar, d'això, però hi ha molta gent que ve allà al cobert de llana d'anys, saps?
2: Sí, sí.
3: Sí, és una llàstima.
2: Doncs però, això, mira, aquests joves emprenedors que van muntant empreses...
4: Menys hamburgueseries?
2: Exacte.
4: I collonades?
5: I menys branys.
4: Ara.
5: Molt bé.
4: I més fer coses amb
6: entrepans
4: la llana.
6: Entrepans de llana.
4: Entrepans de llana.
6: No, vols dir això?
4: Va, home, no, tot de llana. Tot de llana.
1: M'ha de quedar la boca.
2: Llavors, una mica, perquè ens situem en el teu dia a dia, un any natural teu, on comença, on acaba, per quins països passes?
3: El seu seria fer. Novembre, mig desembre, Austràlia. Jo no ho he fet. Austràlia no ho he fet.
1: No hi vaig.
3: Desembre sí. Ai, desembre, perdó. Nova Zelanda.
2: Nova Zelanda.
3: Nova Zelanda seria desembre fins mig març, després arribar aquí, anar a Itàlia fins final d'abril, començar aquí, i després aquest any perquè he ajuntat la feina d'aquí el mes de maig i el juny he anat a Sardenya.
2: Uh-huh.
3: És ovella de llet, hi ha 3 milions d'ovelles a Sardenya.
1: Sí. Collons!
3: Hòstia. Una illa que hi ha un milió de persones, 3 milions d'ovelles.
2: Déu-n'hi-do.
3: I després el juliol fer 4 coses que queden per aquí i fes una mica de vacances. I el setembre hi ha Nord Itàlia una altra vegada. Que
2: I et guanyes la vida fent això tot l'any?
3: Sí, aquest any sí. Després ja veurem l'any que ve.
1: Vas amb ajudant? O...
3: A veure, aquí s'esquila amb agafadors.
1: Sí.
3: Però a Nova Zelanda te les agafes tu, al Nord Itàlia treballem amb una màniga, que l'ovella es van passant, tenim una porta, i tu te l'agafes tu.
1: Ah.
3: A mi, personalment, m'agrada més, sembla més difícil, però m'agrada més agafar-me-la jo, perquè si te la porten, estàs tot el rato amb l'esquena avall, saps? Yeah. En canvi, si te l'agafes tu, o la tombes tu, ja t'estires un moment, encara que siguin 10 segons,
2: sí,
3: ja t'estires l'esquena.
1: Va ser molt malparida, aquesta feina, Peyu.
3: No, és dur.
5: I ho has de fer de la manera que es fa al país? No pots fer de la manera que et vagi bé tu, si al final ets tu que estàs...
3: Bueno, per això vull començar a provar-ho d'una altra forma aquí. L'any que ve miraré de fer fora els agafadors, però és que també costa trobar gent, que et vulgui portar les ovelles, però
1: sí,
3: treballar
1: jo,
3: de com es fa tot el món, saps?
2: Clar, el seu pare...
1: Jo no t'ho faria.
2: El seu pare va portar la tècnica Bowen aquí, i ara el que hauríem de fer és que els francesos copiïn la tècnica Andreu Castellà.
3: Això ho hauria de poder...
4: Sí.
2: Ep, Joel, pregunta. Una pregunta.
4: Com ho saps? Ja t'han avisat?
3: Sí.
4: És un mètode que tenim.
3: Avis.
4: Andreu, al final no deixes de ser un perruquer d'ovelles.
3: Sí.
4: Passa que, com a tal, estàs molt limitat creativament.
3: Correcte.
4: M'agradaria saber si alguna vegada t'has animat a fer-li alguna ovella, alguna cosa més atrevida, com una cresta, unes patilles de roquero o un alisado japonès.
2: Bona pregunta.
3: Jo...
4: Una cosa que l'ovella se senti, mira, diferent, tu.
3: A veure, estaria bé, però jo sóc molt... A la feina, saps? Hi ha molts pastors de muntanya que volen que les xaies, és a dir, les ovelles petites, abans d'anar a muntanya les fan escalonades, que deixen el llom.
5: Un degradat.
3: Seria com un mulet o...
4: Però no degradat, com diu la Mercè, sinó
3: no.
4: Radical, eh?
3: És a dir, es deixa, la llana allà no es toca. És a dir, no tenim diferent grau de...
2: Com el que es fan els quillos ara, una mica.
4: Ara,
5: un mulet és el que vol per la
4: bàsia. No, però Peyu, ara ho he entès, el tema és que no tenen aquella de l'1, el 2, el 3, el 4... això no ho teniu, no ho tenen en aquella màquina.
2: És o esquiles o no esquiles.
3: Hi ha el pinta de neu que deixa una mica de llana, però no es fa servir gaire.
2: Pinta de neu, es diu.
3: Pinta de neu.
2: Com és una màquina? Que en tens una aquí? Pots ensenyar la màquina d'esquilar?
3: Agafa. Ensenyaré només.
2: Sí, tu mateix. Estava per allà sota terra, l'he deixada aquí, guaita.
1: Com a sota terra?
2: Bueno, a sota el sofà. A terra.
3: Això és, diguem, la tisora, o el puny, és la tisora,
4: sí.
3: Que és, funciona com una màquina d'afeitar-se,
2: sí.
3: O tallar cabells, el pinta i la cuchilla. I res, això va connectat, no sé si se'n veu, això va connectat amb el cardant, no?
2: Sí.
3: Toma de força, diguem,
2: sí.
3: I amb el motor elèctric, i el motor és el que fa connectat a la corrent,
2: uh-huh.
3: I després això el que fa girar.
1: Ja m'ha estat rato amb en Peyu mirant com anava.
2: Sí.
1: Va amb cardant, Peyu, no hi hem pensat.
2: Ens l'estàvem mirant amb en Xuriguer, que com, des, com funciona sí, aquesta màquina.
1: Som curts, a vegades.
4: Aviam, però ja s'assembla una mica la de tallar-te, tu.
3: Sí, és el mateix.
2: Amb més gros.
3: Això, correcte.
2: A quan es paga una ovella, diguéssim, quan li talles la llana? Tallar l'ovella d'una...
3: A veure, deixi-la d'allò
2: aquí. Esquilar una ovella, quan val?
4: Com sale esto?
3: A tot el món, és a dir, tu si vas a fer coses... Aquí a Catalunya hi ha molt de ramat petit, 10, 20, i jo a vegades la feina de Catalunya consisteix anar un dia, anar a 3 o 4 puestos,
2: sí.
3: I fer 10, 20, 30, 50... Clar, el preu allà és diferent, no? Com menys n'hi ha,
2: sí.
3: Més cobres, per ovella. Però en un... És que en tot el món el preu de l'ovella entre 1,50 i 2 euros es cobra.
2: Cada ovella,
3: però a ramats que tu puguis fer 200, 250...
2: Clar.
3: Que puguis fer tot el dia allà.
2: Carai. Si fas 250, són 500 euros.
3: Sí,
2: si va, 2 euros.
3: Està malament.
2: Està bé.
3: Sí.
2: Però t'hi estàs un rato.
5: Jo trobo sí. Ben barat, eh? És que no et dona ni pel preu del bitllet, segons on vagi.
3: No, exacte. Per exemple, aquest any jo he estat reflexionant.
2: Està
3: no?
2: Una mica emprenyat amb això.
1: Ha reflexionat.
3: Jo què sé, aquesta tisora val sí. 500 euros.
2: Collons.
3: Això pots fer unes 10.000 ovelles. Aquest any he fet 16-17.000. Vull dir, en sí. Principi ja hauria estat per la segona, jo, saps?
2: Sí.
3: Que ja n'he comprat dues. El motor ja val 1.000 euros, el cardant també, 600 euros.
4: Els autònoms.
3: Els pin...
5: No et ara. Compte.
4: Ara.
3: No, els pintes, 25 euros. Les cuchilles, 8 euros. Que tu, un pinta i una cuchilla, ho fas servir per molts ovelles, no? S'amola i ja sí. Està.
4: Ah.
3: Però jo he fet un càlcul aquest any, perquè a mi m'agrada, soc de números, m'agrada
1: sí,
3: saber les coses.
4: Un Excel. Has fet un Excel allà,
3: exacte.
4: Amb despeses, ingressos...
3: I no et cura com... Correcte.
4: No et cura com...
3: No, però el dia poder són 50-60 euros de...
5: No, no.
3: De gastos.
0: Has de pujar tarifa, home.
3: Si jo conto que aquest any podem haver gastat poder 5.000 euros en material.
2: Home. Clar, pot ser això.
4: Pot ser que sigui l'última entrevista que fas com a esquilador d'ovelles?
0: No, home, no.
3: Poder sí.
0: No, home, no.
2: No el deixis, no el deixis.
3: A veure, sí, es guanya bé. És una feina dura, es guanya bé. Pots fer-ho quan vulguis. Si dius ara no vull treballar, doncs no treballes.
4: No treballes.
3: Però, per què deia això?
4: Els números els has de mirar més rendibilitat.
3: Això, si surts a casa, estàs a fora de casa,
2: sí.
3: 12 hores o 15 hores...
4: Compensa.
3: Has de tornar a casa amb 250 euros, 200 euros nets.
4: Quan tinguis fills diràs, llavors voldràs sortir de casa.
3: Sí.
4: Llavors,
3: exacte.
4: Amigo.
3: No, però vull dir, el teu temps és important. No?
4: I tant.
1: És el més important del món.
2: No, si està poc, esquilar ovelles. Quin rècord tens, per exemple, en un dia, en una hora...
3: L'hora normalment... És que depèn molt de l'ovella, però entre 25 i 45 l'hora. Depèn de l'ovella, depèn de la mida.
2: I el dia que n'has esquilat més?
3: 300.
2: 300, eh?
3: Un dia i prou.
2: 300, tenim la prova. Ens ha enviat la foto un amic seu. Aquí se'l veu amb l'ovella número 300.
3: Sí, sí. Això el meu amic em va dir... Això no és sang, això és betadine, eh?
2: Betadine.
3: Sembla sang que... Allò, la teva sang, vull dir, no la sang de l'ovella.
2: Seria molt gros escriure-li 300 amb la sang de la pobra ovella per anar de la panxa.
1: Ostres, quina cosa.
2: Molt bèstia.
4: 600 euros, vas fer aquest dia 600 euros.
2: Joel, que vols fer una altra pregunta?
4: Sí, i em sembla que aquí pararé, eh?
2: Per què?
4: Perquè no li agradarà. Però jo l'he de fer, perquè no m'agraden els tabús. És delicada, la pregunta, eh? Aviam, disparo, eh?
0: Abans de fer-la ja sé per on va.
4: Aviam, no! Perquè el Rosé a vegades fa el carinyo. Has sentit alguna vegada alguna cosa especial? No et dic marrano, et dic especial. Allò hi ha una ovella que te la mires diferent, que dius, bueno, amb aquesta tinc un feeling, tinc una connexió.
2: No pot ser això. A veure...
1: No,
4: ho veus?
3: Jo no, però a vegades ho penso, perquè a vegades penso. I dic, jo al final, si esquilo 15-20.000 ovelles l'any, per mi una ovella és com... una ovella més, saps?
4: Yeah.
3: Però per l'ovella, poder s'esquila és una vegada a l'any, saps?
4: Per tu,
3: és important, però jo a vegades penso, hòstia, doncs...
2: Alguna potser sí que s'ha enamorat de tu.
3: Ah, això potser sí.
2: Al revés.
4: Bueno, jo,
3: però jo, al final, si em faig 20.000 l'any, dius, mira...
4: Tu no has notat que cap ovella es posi massa contenta a l'hora de veure't?
3: No,
2: No. Però els animals ho noten, eh? Segur que hi ha animals que quan el veuen arribar amb ell o en veuen arribar un altre,
5: I ja diuen,
2: ei, aquest esquila bé, o l'altre no esquila.
5: Exacte.
3: Exacte.
4: Molt bé, molt
2: quina,
4: bé.
2: Doncs... Quin criteri tens de les ovelles? Animals intel·ligents o...?
3: Sí, les ovelles... Bueno, és el mateix que diguem, no? Som un ramat d'ovelles. Les ovelles són així.
2: Sí.
3: Tu em poses aquí un grup i em passa una, passaran totes.
2: Sí.
3: Vull dir, sí, són animals una mica, diguem...
2: Són gregaris, van junts.
3: Sí, i animals de rutina... Bueno, suposo com les cabres, no? Animals
2: no,
3: de rutina.
2: Les cabres van...
1: Hòstia, la cabra és boja. Sí,
2: no,
1: sí. Això es diu cabra.
2: Les cabres sí, diu sí. Que són ovelles amb cervell.
3: Bueno, sí, són més vives. L'ovella és això.
2: Sí, sí.
3: Però és un animal de rutina. Si tu cada dia vas a... Ara que fa calor, no? A les 5 del matí surts a engegar les ovelles. Si tu un dia arribes a les 5 i 10, ui, el corral ja cridarà.
2: Mm-hmm.
3: Perquè estan acostumades a una cosa i si una cosa ja canvia, doncs...
2: No, no. I en tens d'ovelles a casa o no?
3: El meu avi havia tingut fins a 800, n'havia tingut.
1: Déu-n'hi-do,
4: carai!
1: Déu-n'hi-do, el pla de l'estany, 800 ovelles, ja s'ha
2: notat. Hi ha gaire gent jove que faci aquest ofici?
1: Moltíssima.
3: No gaire. De fet, jo sí que conec gent, perquè, bueno, com que voltes per Catalunya i coneixes pastors, doncs sí que trobes gent de la teva edat. Però no, normalment són fills de, saps?
2: Uh-huh. Com tu.
3: Ah, correcte.
2: Uh-huh. Et vas proclamar campió al concurs d'esquilar ovelles a Ripoll l'any 2024. T'hi presentes cada any, aquest concurs?
3: Sí.
2: Sí?
3: Sí, però, bueno, perquè l'any passat i aquest any no vaig guanyar, perquè el que guanya sempre és molt amic meu, eh?
2: Sí.
3: En Martí. És una forma de... Va guanyar ell tant l'any passat.
4: Digue-ho, va, digue-ho.
3: Però el 24 no es va presentar. El 24 no es va presentar, en Martí.
1: I per això vas guanyar tu?
3: Ah, aquí.
2: Ah.
1: No, que fa trampes, aquest en Martí, o què fa?
3: No, però...
4: És més bo.
3: Ara no ho sé,
4: és
3: però...
4: És més bo que tu.
3: Algun any la seva dona havia sigut jutge.
5: Ui!
1: Això ha saltat la polèmica.
4: S'ha d'impugnar, això.
1: Això ha sigut molt gros.
2: Espero que hi hagi preguntes al Parlament.
1: Ho has portat, evidentment. Això s'ha de portar. Espero que la Renaixença porti en Martí a defensar.
3: No, pobre Martí, estima, hòstia. No, Martí esquila molt bé. Esquila molt
1: bé.
2: Sí, sí. Perquè hi havia premi gros o no, amb aquest concurs? Què guanyes, si guanyes?
3: El primer, 400 euros.
5: Moltes ovelles, això.
3: Sí, sí, sí. Sí, però en aquell dia només en fas 8, poder ser.
5: Clar, clar. Vull dir que estan ben pagades.
3: Sí, sí, no, i tant, sí, sí.
2: Què ha de tenir un bon esquilador? Què...
3: Això.
2: Què, cabells?
1: Cabell.
3: No.
2: És que s'ha assenyalat el cap.
3: Sí. No, vull dir...
1: La veritat, ahir oblida-te'n.
2: No, ja no hi soc a temps, jo.
4: Vols dir cap? Vols
2: cervell.
3: Cap,
2: cervell.
3: Sí, cervell. I sobretot... És a dir, un bon esquilador és aquell que em fa 300 un dia i després està dos dies que està cansat, saps? Un esquilador és el que et fa el seu número, perquè després, quan tu vas a treballar a altres llocs del món, que t'organitza la feina per tu, doncs ells compten que tu tens aquest número. Fa 180 sempre. Bones, dolentes, grasses, amb molta llana, amb poca llana, saps?
2: Correcte.
3: Això és un bon esquilador.
2: Un tio regular, constant.
3: Exacte, i educat, perquè al final vas...
1: Sí, home, pot dir sempre...
3: Molta gent.
1: No, bon dia.
5: Ves-nos cada bé.
3: Bon dia.
1: Bon dia, bona tarda.
3: Exacte, gràcies, home. Adéu.
2: Tot arreu en català, suposo. No, a Irlanda, tot arreu.
3: No, però... Tu et relaciones amb molt... Vas a casa de l'altra gent, saps?
2: Clar, clar.
4: A casa, eh? Bé, i vas... dorms a casa seva, també?
3: Hi ha llocs que sí.
4: Home, clar.
3: Hi ha llocs que sí.
2: Que com vas a Nova Zelanda, t'instal·les a casa d'un pastor, per exemple?
3: No, allà funciona... Et contracta un cap, un jefe, que té una mica d'apartaments i així, i vius allà.
2: Mira.
3: I ho sé, potser...
2: I ell us distribueix.
3: Exacte. Tu al matí quedeu allà, cap aquí, cap allà.
2: Mm-hmm.
3: I d'això.
2: Hi ha alguna cosa que destacaries, que t'agradi més del fet d'esquilar? Que dius, hòstia, és que aquesta feina m'agrada perquè té això que és molt ben parit.
3: Sobretot la feina en si, perquè tu mires el rellotge, jo he fet altres feines i, hòstia, a vegades costa que corri, no, el rellotge. Tu esquiles, et poses a esquilar a les 7 o 8 del matí i mires i ja són la 1. Saps? Això, sí. Això, de que quan una cosa t'agrada...
2: Però això passa tot perquè t'agrada.
3: Sí, sí.
2: Ni fots una altra i passarien a poc a poc.
3: Poder sí, poder sí.
6: No, jo em passaria molt ràpid.
2: T'agradaria?
6: Home, m'encantaria.
1: Tot hi veig.
6: Un ovell allà abraçat i anar-lo esquilant. És que està... Ploro de l'emoció de veure'm,
4: eh? Sí, amb la bona olor que deu fer, a més. Ja, sí, sí.
6: Jo sí que me n'enamoraria d'una portuguella.
2: Mare de Déu, mira, acabem-ho aquí.
7: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
2: Andreu, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de... La paraula d'avui és llosca. Llosca. A, llosca, sinònim de burilla.
1: Saps l'incendi aquest de l'Aragó que va cremar molt fort? Doncs va ser el meu sogre que va llançar una llosca per la finestra.
2: B, llosca, expressió que s'utilitza com a excusa per al·ludir una cita.
8: M'ho he estat pensant, eh, lo de sopar d'exalumnes, però mira, llosca, no vindré.
2: Llosca. No ho has llegit bé. O sigui, la gràcia d'aquesta frase era dir... M'ho he estat pensant, lo del sopar d'exalumnes, però mira, llosca, no vindré. S'entén, no?
5: No ho havia entès.
8: Doncs, quan l'he llegit, he pensat... Mira, a veure, és xulo, perquè llosca és allò... Merda.
2: És que la gent ha de saber que la temporada passada d'aquesta part l'assajàvem. I aquest any vam dir, no cal. I ara veig que potser sí que cal.
5: I tant que cal.
8: No, quan fas aquestes tan rares, avisa. Perquè un llegeix una cosa...
2: Ja avisa-li, ja avisa-li. O sí, llosca, es diu quan algú té un peu exageradament gros.
5: El meu nano, en comptes de fer l'estirada, li han crescut els peus. Tu. Fot una llosca de tres pams.
2: A, B o C, Andreu?
3: Jo diria la C, però llosca o llosca?
2: Llosca. Em fa
5: llosca.
1: No, llosca.
5: Llosca.
3: Jo diria la C.
2: Diries la C?
3: Diria.
2: Doncs és la A. Sinònim de burilla, sí. Quan acabes a la cigarreta, a la part aquella que allò és una llosca.
1: Una llosca, mira.
8: Llosca ja ho sabia.
2: Ja, ara. Sortegem la llangonissa entre la gent del públic. Andreu, que vagi molt bé voltant pel món esquilant ovelles.
3: Això igualment aquí.
2: I a veure si pots importar la teva tècnica als francesos i els hi passem la mà per la cara una vegada a la vida.
5: Sí.
2: Fort aplaudiment, bravo!
7: Una vida tan interessant per ser entrevistat a la Renaixença? Entra al corral.cat i omple el formulari.

0: anar despodricant dels francesos.
1: I toma.
2: Apa.
3: No val gaire la pena la cançó, eh?
0: Ah, no? No t'agrada la cançó?
3: Ja, tio, però els francesos, a veure, musicalment tenen grans noms, sí, dins el món del sinfonisme.
0: Sí. Mostaquí.
3: No seria l'exemple de...
0: És l'únic francès que conec.
4: Home, aquell que era tan llet.
0: Sí, home,
4: El Brel.
3: Bé, doncs mira, anem per un artista similar. En aquest cas és el francès Maxime Le Forestier.
5: Ah, de la cançó aquella, El Pinzell.
3: Quina?
1: Quina, com fa?
5: Le Pinzell de l'amour.
3: Le Pinzell de l'amour. No em sona res.
4: Le Pinzell de l'amour.
3: Bé, el que sentim és l'èxit d'en Maxime Le Forestier, el seu gran èxit, de fet, San Francisco.
0: Mira.
3: Publicat el 1972 i que el va convertir en un dels grans noms de la chanson francesa dels anys 70. Maxime Le Forestier...
0: Ho dius molt bé.
3: M'ho he estat preparant, sí.
4: L'última R no cal que la facis, eh?
1: No.
4: No.
3: Quan,
0: és que en Joel sap francès.
4: Le Forestier.
3: Però tu com és?
0: Perquè va anar a col·le en francès.
4: Ja ho vaig explicar.
3: No, però no vas... O sigui, vas explicar que...
0: No va explicar res.
1: No va explicar res.
3: D'aquí uns dies...
4: Fora de càmeres, fora de micros.
3: Bé, ja ens ho explicaràs amb més detall.
4: D'acord.
3: Doncs Maxime Le Forestier...
0: Ara.
3: Sense l'última R.
4: Gràcies.
3: Va escriure aquesta peça arran d'un viatge a San Francisco, a Califòrnia.
0: Mm-hmm.
3: Durant unes quantes setmanes va estar convivint en una comuna hippie que hi havia allà.
0: Mira com...
3: El text de la cançó rememora justament allò, les persones que hi vivien i sobretot la casa blava que els acollia.
1: La peça es va convertir ràpidament en un dels grans èxits de l'estiu del 1972, ja que aquella història humana, senzilla, sobre una casa blava, una comunitat de joves, tot molt hippie, doncs bé, connectava amb l'esperit de tota una generació.
3: Sí. Durant els anys posteriors a la publicació de la cançó San Francisco, com ho dic?
0: Sí, no ho dius molt bé.
4: San Francisco?
3: No, però és que no, en aquest cas no ha de ser en francès, no?
4: Ah, clar.
3: San Francisco, doncs diversos admiradors de Le Forestier viatjaven fins a San Francisco per trobar la casa blava de la qual parlava.
0: Mm-hmm.
3: Però la localització es va anar difuminant i amb els anys, doncs, la van acabar pintant de color verd.
0: Oh, collons, ah, sí, veus? Clar. La casa verda.
5: Però no anar a emprenyar.
3: Clar, llavors,
1: això va fer que fos encara més difícil trobar-la.
3: Clar.
1: La llegenda i el misteri sobre aquella casa blava van anar creixent i creixent i creixent i la gent no la trobava.
3: I no va ser fins l'any...
6: Hòstia, les coses d'una manera...
3: Això és literalment com ho explico.
5: Així,
3: no?
5: Sí.
3: No va ser fins al 2010 que la casa va ser localitzada altra vegada. O sigui, aquesta gent, els francesos, van perdre una casa.
0: És gros, això, eh?
3: Sí.
0: Perdre una casa.
4: Fort,
3: la van localitzar al número 3841 del carrer número 18 al barri de Castro de San Francisco.
0: Hòstia.
3: L'any següent, el consulat de França va intervenir perquè la casa recuperés el seu color blau original.
0: Mira.
1: Fins i tot una empresa francesa de pintura, Ressources, es diu així, Joan?
4: Sí.
1: No. Ressources, sí, aprovat. Ressources va oferir a pintar-la gratuïtament.
0: Mira.
3: I 40 anys després d'immortalitzar aquella casa en una cançó, el 2011, Le Forestier, el nostre músic d'avui, va tornar a San Francisco per agafar un pinzell i fer l'última pinzellada a la casa, que finalment tornava a lluir el color blau amb què ell l'havia conegut dècades enrere.
0: Quina història tan maca, eh?
4: Història preciosa.
0: Bonic,
3: eh? Llàstima que hi ha francesos pels...
0: No passa res, no passa res.
3: Bé, escoltem una altra peça d'aquell exitós disc de debut que va vendre més d'un milió de còpies. Aquí és on demano la teva ajuda,
4: per què?
3: Joel, perquè em pronuncis correctament el nom d'aquesta peça.
4: Sí, home, digue'm quina pàgina està i t'ho dic.
0: És la pàgina 10.
4: La pàgina 10, eh?
0: Com un arbre.
3: És així?
4: On, perquè és masculí, arbre. Com un arbre.
5: Tu has estudiat francès a Breda.
0: Sí, no sap greu.
4: No,
0: cal que dediquem 5 minuts a la pronunciació d'aquesta peça.
3: Doncs bé, exactament, la peça d'aquest títol, que en català és Com un arbre,
0: ara.
3: És una cançó crítica amb la urbanització salvatge i una reivindicació de la natura i la llibertat. Música, mestre.
0: Com un arbre.
4: Com un arbre.
3: Igual, exactament.
0: Igual, ho has fet igual.
7: Entre béton et bitume. Pour pousser, je me débat.
3: Alegre, també.
4: Cantautors, en general, són una mica pesats.
1: Sí, cantautors.
4: Com un arbre.
3: Cantautors francesos, nano. Uf.
1: Bueno, de tot arreu, una mica.

0: tal? Com esteu? Ben tornats, benvinguts al Matí de Catalunya.
1: Aquesta temporada, el Matí de Catalunya Ràdio torna amb més ganes, més ràdio i més històries.
0: Cada dia passen coses. Tornem per ser-hi, per explicar el que hi passi i per entendre-ho. I sobretot, viure-ho amb tu.
1: Quarta temporada del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: Per acompanyar-vos en una temporada apassionant.
1: De dilluns a divendres de 6 a 1 al Matí de Catalunya Ràdio.
2: És que no ho entenc, som capaços de fer una hora de ràdio cada dia i quan ens donen 30 segons per fer una promo...
3: Roger, no és tan difícil, és que només has de dir l'horari, el nom i qui presenta, ja està, eh?
4: A mi em van dir que si un oient diu aquestes tres coses juntes quan fan les enquestes d'audiència, després ho petes, eh?
2: Home, una patadeta ens aniria bé, la veritat.
1: De dilluns a divendres, de 6 a 7, a la tarda de Catalunya Ràdio...
4: És una promo ni a veure.
1: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Marta Montaner i Juliana Canet.
5: A Catalunya Ràdio, sí. La crònica social del país. Catalunya
6: Ràdio. Estàs escoltant La Renaixença.
7: Sabeu que a Catalunya tenim un dels fabricants de pinzells més importants de tot el món?
8: Visca Catalunya!
9: Lliure!
10: És gros, això, eh?
7: Es diu Skoda.
10: Skoda.
11: El meu cunyat en tenia un, cada dos per tres al mecànic, eh?
7: No, no aquest Skoda.
11: Un desastre,
7: no.
11: Però...
7: Parlo de pinzells, Fel, no de cotxes.
11: Ah, pep.
7: Skoda, fundada el 1933 a Sabadell.
10: Oi, carai.
7: Que no dius visca Sabadell?
10: No,
7: ja dic,
10: no cal,
7: visca Sabadell.
8: Visca.
7: La primera fàbrica
10: Sabadell.
7: De... És que sóc de Sabadell, saps, Joel?
8: Ja, molta gent ja.
10: Hauríem de mirar de seguir el guió i a cada frase primera, no parar-nos 5 minuts.
7: La primera fàbrica de pinzells a Catalunya, proveïdors de pinzells per artistes com, per exemple, Salvador Dalí.
8: No m'agradaria pas tenir-lo de client.
10: No,
7: hòstia. Ha de ser complicat.
10: Pots fer un pinzell amb els pèls del cony d'una guineu.
7: Oi.
10: Segur que feia coses d'aquestes.
8: I pitjor.
7: Sí que em feia, de tant en quant. Per exemple, a principis dels 70, Dalí havia de fer una pintura als Camps Elisis, als Champs-Élysées de París, una tela que s'havia d'estendre a terra i ell havia de pintar-la dret. No? Doncs ell va demanar a la fàbrica Skoda si podien fer uns pinzells amb un mànec de entre 80 i 100 centímetres.
10: Un metro de pinzell, eh?
7: Sí.
8: Com una escombra, pràcticament.
7: I amb pèl de truja.
10: Veus? No anava tan encaminat,
8: no.
7: I li van fer, eh? Li van fer. De fet, els mànecs de fusta els van fer, a més, ben a prop d'aquí, d'on fem la Renaixença. Sí, la torneria Ferran de Torelló.
10: Mira.
8: A Goita.
10: Mira que bé.
8: Grans torners a Torelló.
10: Sí, senyor, sí, senyor. Anem a disseccionar el pinzell, Joel.
6: Utilitat en una illa deserta.
10: Què?
8: Què?
10: T'enduries un pinzell a una illa deserta?
8: Sí, perquè crec que seria un molt bon lloc per mi per tornar a pintar. És que jo de petit pintava molt, Peyu.
10: Què dius?
8: De veritat, era un nen pintor. Pintava, però una professora de plàstica a l'escola no em va tallar les ales.
10: Què dius?
8: Mai oblidaré el seu nom.
12: Et va castrar.
8: Es deia Margarida.
10: Margarida, eh?
8: Em va castrar la Margarida.
10: Què et va fer la Margarida?
8: No, em va castrar. Vaig pintar una cosa i a la Margarida no li va agradar.
7: Què vas pintar?
8: Li va agradar. Tampoc em va castigar. Em volia expulsar de l'escola i tot. I és una llàstima perquè se'n donava bé, eh?
10: Però què vas pintar?
8: Vaig pintar a la pissarra Margarida Caramon. I la cara d'un mono.
10: A més.
8: Molt realista.
10: Molt bé.
8: I ara he pensat que en una illa deserta seria un molt bon moment per tornar a pintar monos, perquè en una illa deserta hi ha monos.
10: Sí, senyor.
8: I hem de dir que la pintura de monos.
10: Una abraçada a la Margarida, si ens està escoltant.
8: No, que deu ser morta ja, gràcies a Déu.
6: Utilitat com a joguina sexual.
10: Aviam si podem evitar parlar de ficar-nos coses per forats.
8: Tu també em vols tallar les alles?
10: No.
8: Com la Margarida?
10: No, però
8: no, per favor, eh?
10: Anem sempre per allà mateix.
8: Què vols que fem amb un pinzell, si no? A veure...
10: No sé, pessigolles, no?
8: Ah, sí, home, ara resulta que les pessigolles són sexuals.
10: No ho sé.
8: Doncs mira, si les pessigolles són sexuals, jo vaig perdre la virginitat als 6 mesos. Amb els meus pares. I després amb la meva àvia, les meves tietes, clar, totes anaven passant.
10: S'entès.
12: D'aquí ve tot el mal, ara.
10: Imaginem, no són sexuals, les pessigolles. Què podem fer amb un pinzell?
8: Ficar-nos al pel cul, Peyu.
6: Utilitat com a arma en cas de conflicte.
8: Mira, aquí sí que hi podrien entrar les pessigolles, eh?
10: Ah.
8: Com les pessigolles. Tu saps que les pessigolles són un mètode de tortura antiquíssim, Peyu?
10: Molt antic.
8: Moltíssim antic.
12: No m'agrada gens que m'ho facin.
8: A l'antiga Roma.
12: No
10: t'agrada?
7: Però
8: t'has sentit torturat quan t'han fet...
12: Ostres, sempre.
8: Doncs això els antics romans ja ho van descobrir. Jo et juro que no m'ho invento, eh? Per treure informació dels presoners els lligaven, els hi sucaven els peus amb aigua salada i posaven cabres, com les teves, veieu, a llepar-los els peus, perquè la cabra li agrada molt la sang, la sal, es veu.
10: Sí.
8: I llavors i funcionava.
10: Mira que mal.
8: Tios, anava, acabaven cantant.
12: Això
7: jo guanyaria la guerra, no en tinc, de pessigolles.
12: Ah, no?
8: Tu no en tens, de pessigolles?
12: No.
8: Ja ho veuríem, això.
9: No, no en tinc.
10: Enlloc?
8: Ja ho veuríem.
10: No ho sé.
9: Enlloc?
8: A la planta dels peus?
7: No, me les puc aguantar, tinc un control mental brutal.
8: A mi si em respiren aquí, aquí darrere l'orella em respiren, tinc pessigolles.
10: Qui et respira aquí darrere l'orella?
8: Bueno.
7: Les cabres, ai, les ovelles.
10: Aneu a respirar més lluny, la gent, també.
13: Utilitat metafòrica.
8: Bueno, hi ha una frase que és anar fet un pinzell.
10: Sí, senyor.
8: És la gran metàfora que hi ha en pinzell. Se li acostuma a dir a la gent que va molt elegant i molt mudada. Per exemple, avui, Peyu, no vas fet un pinzell.
10: Per què?
8: Exemple.
7: Què vols dir?
8: No,
7: però,
10: és un exemple.
8: És un exemple de com utilitzar la frase anar fet un pinzell.
10: No es pot utilitzar en afirmatiu, també.
8: Sí, però jo he decidit que insultar-te una mica. Què
10: avui,
8: et sembla?
10: Avui vas fet un pinzell.
8: Sí que hi vas, realment.
10: Vaig bé, eh? Aquí
8: no,
10: és de, o sigui, dels pocs llocs on apareixo públicament...
8: Sí.
10: Que apareixo dignament vestit.
8: Passa
10: a la
8: que tu, per semblar un pinzell, necessites una cosa bàsica dels pinzells.
10: Que són els pèls.
8: Sí. Sí, sí.
10: Gràcies.
12: Ara sí que és insult.
10: Sí, ara és insult.
8: Ara sí, ara ho ha sigut. Gràcies.
13: Propaganda del segle XIX.
14: La seva calva fa tant reflex que espanta els ocells? Ha pensat comprar-se un perruquí per tapar-se el magí?
15: Sí, però quan bufa la tramuntana no puc sortir de casa per por que el vent se m'emporti el perruquí.
14: No es preocupi, bon home. Per fi ha arribat Perruquins Garriga, amb pèl d'esquirol salvatge.
16: I no es desenganxen?
14: Gràcies a la resina de pit de primera qualitat, podem assegurar la màxima fixació.
16: I no s'embruten?
14: Una esclarida amb aigua freda cada 15 dies i, com nou!
16: Caram, Pere, quin goig! No sabia que havies anat a Turquia.
15: Però què hi has anat? Això és gràcies a Perruquins Garriga.
17: Perruquins Garriga.
13: Patrocina Històries per passejar el gos.
7: Naixa, que bonica. La Naixa és una pitbull que viu a Coll de Nargó.
10: Sí. Tenen un matamosques, eh? Tenen un matamosques vermell.
7: Sí.
12: Jo el tinc blau.
7: Deuen tenir molta mosca allà.
8: Sí, i un necesser.
10: És estranya, aquesta cadira, no? Perquè no té...
12: És un tamboret. És un tamboret.
10: Val.
7: Una taula auxiliar. En Josep ens ha explicat que la Naixa imposa una mica, però que en el fons és molt sociable.
10: Molt bé.
7: I això sí, ens ha explicat una anècdota que resulta que un dia es va menjar un os de pollastre i la van haver d'operar d'urgència.
10: Home, clar.
7: No doneu ossos de pollastre als gossos.
8: Que és un pitbull, eh?
10: Bueno, és igual, però s'estellen. Li pots rebentar l'esòfag amb un gos.
12: I tant.
10: Sí
18: que són delicats, no?
12: No, no.
8: Els pitbull.
18: El meu gos és molt llest. És molt llest el meu gos i no es pot menjar un os de pollastre.
7: No es pot menjar un os de pollastre a un gos. En fi, que la Naixa, arran d'això, li ha quedat una obsessió pels ossos.
10: Mira que bé.
19: Quart passeig de la temporada i primer viatge fins a l'Anglaterra del 1900. On s'ha fet un descobriment que podria canviar la paleoantropologia per sempre més. Com podeu veure, avui serà un passeig trepidant.
10: Avui passegem el gos per Piltdown, Sussex. Som a l'any 1912. El passeig amb la Naixa comença al costat d'una pedrera, als afores del poble. Allà ens espera en Charles Dawson, un advocat de bona família que dedica el seu temps lliure a una cosa tan apassionant com buscar fòssils.
20: Ui, m'encanta buscar fòssils, eh? Si no hagués d'encarregar-me... Què passa?
10: Què és? És en Mainat?
20: És un cosí d'en Mainat.
10: Ah, mira.
7: Té les angines inflamades.
20: Sí, m'encanta, eh? Vull dir, si no hagués d'encarregar-me de la firma d'advocats del pare, estaria tot el dia desenterrant ossos, eh?
10: Mira que bé.
20: Sí.
8: Mainat, vull dir, Charles,
20: sí.
8: Et fa pencar gaire el pare?
20: Massa, massa, massa. Tot el dia al despatx. Ja tant que m'agrada a mi caminar pel bosc i gaudir de l'aire lliure.
8: Sí, jo conec un altre empresari també amb un perfil similar al teu, Charles.
20: Ah, sí?
8: També li agradava molt l'aire lliure i caminar pel bosc.
20: I on t'anava, on t'anava?
8: On t'anava, bueno, és igual on t'anava. És igual on t'anava.
10: On va anar a parar? Va anar.
8: T'ho en dic, vols que t'ho en digui? T'ho en dic?
20: Endiga-m'ho.
8: No, no t'ho en dic. Millor no t'ho en dic.
10: Heu de pensar que Charles Dawson s'ha fet un lloc entre la comunitat científica anglesa. Ell solet ha fet 38 troballes prehistòriques.
12: 38.
10: Ossos d'humans, puntes de llances, artefactes de tota mena.
7: Ah, mira com la Naixa, que també li agraden els ossos.
20: No, perdona, perdona. Jo trobo ossos amb un alt valor històric, eh?
7: Ah.
20: No són ossos...
12: Ha canviat, no?
20: No són ossos de pollastre. No, perquè quan em poso ripipi...
8: És més ripipi, ara, sí.
10: Quin tio més idiota. Amb el temps, en Charles s'ha convertit en l'arqueòleg aficionat més exitós d'Anglaterra. I avui l'acompanyarem per Piltdown, a veure què hi trobem. En Charles viu a prop d'allà i es coneix bé el terreny. Fa temps que s'ha obsessionat amb una idea. A la pedrera de Piltdown segurament hi ha fòssils per descobrir. Per això sempre que pot s'acosta fins a la pedrera a interrogar-ne els treballadors.
20: Hola, treballador! Perdona'm un moment, treballador!
15: Ja hi tornem a ser. El pesat de les pedres.
10: Els treballadors n'estan fins al capdamunt.
15: I tant.
10: De fet, li diuen el pesat de les pedres.
15: El pesat de les pedres,
10: l'Ia. En Charles sempre els interromp i els hi pregunta si han trobat algun fòssil interessant.
20: Escolta'm, segur que no heu trobat res?
15: A veure, quan trobem alguna cosa, serà el primer de saber-ho. De veritat, li prometo que li direm a vostè primer. No, és bona persona,
10: sí.
15: Només que és molt pesat.
10: Ja el tenen. Els pesats no s'ho noten, ells, eh?
15: No,
8: sí. No
15: s'ho veuen.
8: Sempre es veu des de fora.
10: Des de fora, això, sí.
9: De qui parleu?
10: Dels pesats.
9: Sí. Ah, sí. Ah, no, no els suporto.
10: Eh que no?
9: Ah, pesats, la gent és molt pesada, troba. Escolta, però busqueu bé, busqueu
15: ja
9: que trobeu, eh?
15: Sí, ja buscarem.
10: En Charles Dawson es pensa que aquells homes són els seus treballadors. Realment sí que està una mica obsessionat. És ben bé com la Naixa, que li encanta desenterrar ossos.
20: Doncs a veure si desenterro alguna cosa. Ara, que no se'ls mengi, eh?
10: No. Compte que...
15: La mare que em va...
10: Avui potser estem de sort, eh? Al cap d'una estona, un picapedrer fa una troballa.
15: Epa! Senyor Dawson! Senyor Dawson!
20: Sí?
15: Vingui! Vingui, ràpid, que potser sí que hem trobat alguna cosa interessant.
20: Ah.
15: Vingui, vingui a veure. Això a mi em fa molt de respecte, eh?
10: Sí, sí. Enterrats entre les pedres, els treballadors han trobat un crani humà.
15: Hòstia.
10: I... una mandíbula.
15: Sí.
10: I també una dent en molt mal estat.
20: Ho veieu? Ho veieu? Ara sí, troballa número 39. Aquesta és la troballa que esperàvem, eh?
15: Bueno, a veure, la troballa l'he feta jo, eh?
10: Això sí.
20: Però calla tu, eh? Això és mèrit meu, eh? Això és mèrit meu.
10: Mira, després d'una inspecció exhaustiva, en Charles confirma que els ossos que acaben de trobar sembla que són de l'anomenada baula perduda, un protohumà que es creu que es troba entre els éssers humans i els simis. Atenció, perquè la troballa és importantíssima, eh? Això canvia tots els paradigmes. Això voldria dir que venim del mico.
8: Com deia la trinca, justament.
10: Oh. És la... Sí.
20: No ve d'un pam, no ve d'un pam.
10: Tot va quadrant, eh? Tot va quadrant.
15: La trinca deia que veníem de la patata.
10: És veritat.
8: És veritat.
10: De fet, no quadra gens.
8: No quadra, no quadra. No, però m'heu comprat tots, eh? Sí.
10: Perquè per inèrcia, amb els nervis, dius que sí. Quan fa ràdio. El descobriment es fa famós i els experts de tot el país van fins a Piltdown per veure-ho de primera mà. És llavors quan l'expert en geologia del Museu d'Història Natural de Londres escriu una carta donant la raó a en Charles i dient que els ossos d'aquell homínid són una espècie desconeguda fins llavors.
19: Estimat Charles, la teva troballa és extraordinària. Sense cap mena de dubte, aquesta és la baula perduda que connecta simis i humans. Charles, el teu geni és admirable. Posa-te. Gràcies per la generosa aportació econòmica que la teva família ha fet al Museu d'Història Natural.
10: Com podeu veure, li donen la raó, però en Charles ja s'ha assegurat que els seus col·legues marxin amb un pernil sota el braç.
15: Sense bona.
10: Sí. Llàstima que hi ha un grup d'experts que no ha pogut convèncer. Opinen que el descobriment de l'home de Piltdown és un muntatge.
17: No, això és enveja, eh?
10: Vostè és la seva dona?
17: Sí, sí.
10: Ai, parlen tots així a casa, eh?
17: Menys que tenim faringitis i parlem així ara. Sí, sí. No, a casa tots parlem així, oi, carinyo?
20: Ai, carinyo.
17: Els nanos que parlen així també.
8: També.
17: Sí.
10: Mira la filla petita. Vete la filla petita, a veure-la.
21: Papa, papa, hola, què tal? Com estem? Jo sóc la filla petita d'en Charles.
15: És un Muppet.
21: Sí. És que fer les dues coses juntes costa una mica, jo t'ho diré.
10: Aquesta bé, que sentíeu, no la petita, sí, sinó la gran, és l'Elizabeth Dawson, que és l'esposa d'en Charles.
17: Sí, tal que et deia, nosaltres, que tenen enveja el meu marit, no? La resta d'arqueòlegs. Perquè són uns fracassats.
10: Clar, vostè és una defensora de la tasca del seu marit, eh?
8: Com ha de ser.
10: Sí, l'Elizabeth envia cartes a tort i a dret explicant la tasca d'en Charles i fins i tot ha trobat un nom per batejar la troballa del seu marit.
17: Sí, sí, mira, jo proposo, no?, que aquest que s'ha trobat, no?, se li digui Anthropos Dawsoni, en honor de Charles Dawson.
10: Jo, molt bé.
8: Sí, home,
10: no?
17: Oi que sí, que
20: la I no sé per què la poses, la I.
17: La I.
10: Dawson.
20: Si et dic Dawson, perquè dius Dawson.
17: Bueno, perquè queda...
20: És llatí.
17: Clar.
10: Tot allò és fascinant, però si ho pensem fredament, hi ha coses que no quadren. Aquest nou homini xoca amb la resta de troballes que s'han fet fins llavors. La resta de fòssils indiquen que abans que aparegués l'Homo sapiens, els nostres avantpassats primer van disminuir les seves mandíbules.
8: Sí, senyor.
10: I després va venir la disminució del cap.
8: I després la dels peus.
10: Ah, sí?
8: Sí. Oh. Home, els antics homínids tenien els peus molt més grans.
10: Ah, sí?
8: I prènsils.
0: que diu unes paraules...
10: Quedo meravellat.
8: No sabeu què vol dir prènsil?
10: Sí, que poden... Que són, agafen.
0: Amb
8: una mà.
10: Ara amb el peu poc pots agafar res. No pots
0: jo agafo
10: res.
0: Coses amb el peu.
10: Sí?
8: Sí, però agafes un boli com a molt.
10: Sí, un mitjó, un mitjó.
21: Tu què saps que agafo jo? Què saps que agafo?
20: La Mercè. La Mercè l'he vist a tallar pernil amb el peu.
21: Oh, i tant.
8: Què dius ara?
21: Deixa'm el ben afilat que ja veuràs.
10: Atenció, perquè amb tota la comunitat científica sobre... En Charles fa una segona troballa.
21: Ah.
10: Un segon home de Pildom. És extraordinari, això.
3: Molt fort, eh?
10: És molt gros, eh? Atenció, eh?
3: A veure.
8: A veure què diu en Charles.
10: Estic esperant. Charles.
22: Està distret, en Charles.
8: A Charles, home.
20: Ah! És que m'he perdut, m'he perdut del guió.
8: Estava emboirat.
22: S'ha imaginat la Mercè tallant pernil amb els peus, sí. Ha quedat...
8: És la boina de Sussex.
20: He anat a passejar amb aquesta...
22: Ja està.
10: Vinga, Charles.
20: He anat a passejar amb aquesta gossa, que també li agraden els ossos, i l'han trobat de casualitat.
8: Ah, mira.
20: Sí. I falta una part.
22: Ja està.
21: Ja li heu tornat a posar,
20: no. Eli?
22: No és pas l'eunuc, avui.
20: Si falta algú, és que s'ho ha menjat la gossa. No.
22: És l'eunuc de la temporada passada.
10: En Fel, quan el perds, eh? Hi ha un moment que no...
22: Sí, sí, sí. No,
10: quan li marxa...
22: Està molt de recuperar.
10: Sí, sí, sí.
20: No, ja ho he dit tot, ara.
10: Compte perquè aquest segon...
20: No s'enterra res, però sí.
10: Sí, sí, sí.
8: Quina aquest... pudor de sucarrim, Charles!
10: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
8: Ah, no, no, no.
10: Tu...
21: Noi,
10: podeu seguir el guió, nois? A veure, no. Recupero, perquè la gent, si no, no se'n assabentarà de res a casa.
22: Jo ja no sé on soc.
8: Sí, recapitula, sisplau.
10: Sembla que és un muntatge, d'acord?
22: Sí.
10: I estàvem aquí.
22: Sí.
10: I ara s'ha trobat una segona troballa, hi ha una segona troballa, uns segons ossos, sí. Vale? Llavors, hi ha gent que sospita que això és tot un muntatge, tant el primer com el segon.
21: Gràcies, Peyu.
10: Amb en Charles ha correlat el primer que aixeca la llebre és el treballador de la pedrera.
3: No, és que estic ben acollonit, eh, jo. Prefereixo confessar, és que a mi això se'm fot molt gros, eh?
10: El treballador confessa haver vist en Charles rondar per la pedrera i enterrar-hi un objecte.
3: Uh-huh.
10: En altres paraules, el suposat crani d'home prehistòric que el va col·locar el mateix Charles.
3: Hòstia.
10: Per això estava ansiós per veure quan el descobrien. És evident que aquest segon crani que hem trobat ara també l'ha enterrat ell.
8: Hòstia, quina pena, tu.
21: Sí, tio.
8: Això és pitjor que el de l'Enric Marco, eh?
10: Sí. Sí.
8: I Mili Vanilli.
3: L'Enric Marco cantava amb els Mili Vanilli?
10: No. Sí.
8: No, però més o menys, més o menys...
10: El de l'Enric Marco va ser gros.
8: Però era maco.
10: Però jo hagués mantingut la mentida fins al final.
8: Era un bon divulgador.
10: És com el d'en Jordi Pujol. Si no, s'hagués dit...
20: No, o sigui... Sí, jo em perdo una mica i després ho parem-ho tot. Us esteu aquí liant, que ja no sé un passo.
21: Estan
20: amb
21: no,
20: una home. Edat i ara segueixo el guió, ara.
10: Ja el segueixo. Es desmunta tota la trama. M'he saltat el teu tros directament. Sí,
3: l'ha saltat expressament.
10: Resulta que el crani era d'un home que va viure a l'edat mitjana. En Charles va subornar el mossèn perquè el deixés entrar al cementiri i robar el crani més vell que tingués.
8: Porta això perquè la trama fins i tot arriba, esquitxa el mossèn, sí, pròpiament dit.
22: Sí,
10: està a punt de sortir la terapeuta. Per altra banda, la mandíbula que es va fer servir era simplement una mandíbula d'orangutan. I la dent era una dent d'un humà que en Charles havia afilat perquè semblés més salvatge.
3: Ho hauria d'haver fet al revés des del principi. Cap d'orangutan i mandíbula d'home.
8: Va, però no sí. Ho vas fer així, ho vas fer al revés.
3: Va,
8: vas
3: fallar.
8: Ja no, Charles, vas fallar.
3: La pròxima ja ho sabré, noi, ja ho sabré, però no es pot estar
8: no,
3: tota la primera.
8: No hi haurà una pròxima,
3: hi haurà una pròxima.
8: No, ja no confiarà ningú en tu.
10: Clar que no.
3: La meva dona.
8: No. Bueno, sí.
10: Charles Dawson volia passar la història i en certa manera ho aconseguirà. Sabeu les 38 troballes que hem mencionat al principi?
3: No, a veure, les 38 troballes no me les toqueu, eh? Aquestes sí que són reals, eh?
10: Són reals.
3: Aquestes, collons, això pel sang, per la meva sang, eh? Per la sang dels meus fills.
10: Que et moris aquí mateix.
3: Que et mori aquí mateix, que si no és veritat.
10: Mira, així ho defensarà precisament fins al dia de la seva mort, que serà 4 anys després de la gran farsa. En Charles mor l'any 1916 i marxarà d'aquest món defensant que les 38 troballes inicials eren reals. El problema el tindrà la dona. Ella sí que veu com la comunitat científica desmunta una a una les 38 troballes que en Charles Dawson havia fet al llarg de la seva vida. Des de dents de Neandertal falsificades fins a suposades teules romanes que en realitat les havia comprat el ceramista del poble.
21: No, és que això és un complot, eh? És un complot per ensorrar el bon nom del meu marit, Celci. Ara, com que ja no es pot defensar, oi?
10: Sí,
21: ara tots carregueu contra ell.
10: No, és que en vida ja hi carregaven, eh? També.
21: Sí, és veritat, també és veritat.
10: De complot, res de res. El seu difunt marit tenia més cara que esquena. Durant molts anys es va pensar que Charles Dawson era un filantropista filantrop i un... No sé mai on ficar l'accent a filantrop.
8: Filantrop.
10: Filantrop.
8: Filantrop.
10: Sí?
8: Sí.
10: Un filantrop. D'acord, gràcies. Es pensaven que era un filantrop i un excel·lent arqueòleg, però, bueno, bàsicament era un estafador. Un estafador. Un home de bé, de ciència, que volia ajudar la societat amb els seus descobriments.
8: Però no, però un estafador.
10: Però un estafador. Yeah. Un estafador. Yeah. Ens falta saber què ha passat amb la Naixa, la nostra gosseta, a veure si ha sobreviscut a aquest passeig per aquesta estafa. Mercè, qui ho decidirà, això?
21: Ho decidirà el Pau. Petonets, Pau.
0: Petonets?
10: No.
0: Ah, vale. Havia entès petonets, jo.
8: Ja està. Jo no faria més programa.
21: Sí. Si vols, abans de marxar, ens els fem, els petonets,
10: és dels millors moments que t'han viscut en aquest programa. La Mercè, la Mercè li ha preguntat d'on ets, ell ha entès petonets i ell molt educadament ha mantingut la situació i ha contestat petonets. Fantàstic.
0: De Cornellà del Terri.
10: De Cornellà del Terri. Molt bé, molt bé.
0: Fan doncs... molts petonets a Cornellà del Terri. Sí.
10: Endavant. Yeah. La pregunta és, els científics deien que els falsos descobriments d'en Charles s'emmarquen dins d'un període febril de troballes prehistòriques. Els científics es van tornar bojos i s'ho inventaven tot. Com es va anomenar aquest període històric, on tothom trobava coses, es veu? A, la dinofebre. B, la guerra dels ossos. O C, la cursa dels fòssils.
0: La C.
10: La C. Doncs la Naixa és... morta.
8: Oh. Quina pena.
10: Era la guerra dels ossos. Tot i que els ossos eren falsificats per en Charles, la Naixa no ha pogut resistir-se. Se n'ha cruspit uns quants i el seu estómac no ha pogut resistir. Qui havia de pensar que la pobra gossa moriria per culpa d'uns quants ossos d'orangutan? Ai, la Naixa. Ah. Petonets, filla meva.
8: Oh.
10: Petonets. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres!
8: Ja no ho vols!

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El govern de la Comunitat de Madrid no anirà a la reunió d'aquest divendres del Consell de Política Fiscal i Financera que ha d'abordar el nou model de finançament autonòmic. L'executiu d'Isabel Díaz Ayuso està en contra de la reforma pactada pel govern espanyol amb Esquerra Republicana i ha fet una crida a la resta de comunitats a seguir el seu exemple. La intenció d'Ayuso és fer descarrilar el projecte per falta de quòrum, però cap altre govern autonòmic ha renunciat a hores d'ara a assistir a la reunió amb Hisenda. El Ministeri ha qualificat l'intent de boicot de Ayuso d'irresponsable i de gambarrisme institucional. Tot i l'absència de Madrid, la proposta s'aprovarà, encara que sigui només amb els vots del govern espanyol i les autonomies que hi donen suport, Catalunya i les Canàries. El nou model podrà passar després al Consell de Ministres i al Congrés. Si s'aprovés, representaria per a Catalunya ingressar 4.700 milions d'euros més l'any que ve. Repassem ara altres informacions en format més breu. Pedro Sánchez continua exculpant el Marroc de l'entrada massiva a Ceuta, però adverteix que prendrà mesures si es demostra que hi era al darrere. Per primer cop, això sí, el president espanyol ha admès el paper permissiu dels agents marroquins. La seva compareixença al Congrés, però, no ha convençut cap partit fora del PP. Volkswagen aprova una nova retallada de plantilla de 50.000 llocs de treball fins al 2030 i no aclareix el futur de la marca Seat. La planta de Martorell no està en qüestió, però els sindicats no descarten acomiadaments a Catalunya. El grup alemany no preveu electrificar cap model de Seat, tot i que des del comitè d'empresa asseguren que en la reunió d'ahir no es va parlar de la possibilitat de suprimir la històrica marca i mantenir l'aposta per Cupra. Els sindicats d'educació mantenen la vaga d'inici de curs, tot i que el govern els ha demanat una treva perquè el sistema educatiu comenci amb serenitat el nou curs. L'USTEC i la CGT insisteixen que els acords establerts fins ara no són suficients i demanen concretar-ho amb un calendari. Una gala al Liceu ha servit per estrenar la pel·lícula Cronos, basada en els atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i a Cambrils. La pel·lícula, coproduïda per 3CAT, que s'estrena aquest divendres, reconstrueix les 124 hores de cerca per desarticular la cèl·lula terrorista i mostra la cara més humana d'aquells dies. Més de 135.000 infants i adolescents en risc de pobresa o exclusió social a Catalunya començaran el curs sense beca menjador, tot i necessitar-la. És el càlcul que fa l'ONG Educo, que avisa que representen el 37% de l'alumnat vulnerable. La majoria dels alumnes que no tindran beca fan ESO. Com que molts instituts no tenen infraestructura per oferir servei de menjador, aquests alumnes acaben sense accedir a les beques. La directora general adjunta d'Educo, Guiomar Tudó, demana que es busquin alternatives.
2: El Consorci d'Educació de Barcelona ha posat en marxa mesures que garanteixen que aquests infants puguin tenir aquest àpat saludable i la beca menjador si la necessiten. Això passa doncs, per habilitar espais en equipaments públics propers a l'institut, espais on poden portar càtering i escalfar-se el menjar.
1: L'entitat també reclama que el servei de menjador estigui contemplat com un dret dins del sistema educatiu de Catalunya. L'empordanesa Paula Badosa s'enfronta a aquesta hora a la cap de sèrie número 4 del torneig Open dels Estats Units, Coco Gauff. El resultat de moment és favorable a la nord-americana per 6-4 i 6-5. Gabriel Jesús ha fet aquest dijous el seu primer entrenament amb el Barça. En la sessió també hi ha participat Gavi. Tots dos estaran disponibles per al València-Barça de diumenge. D'altra banda, l'assemblea de socis blaugrana es farà dissabte 19 de setembre en format telemàtic. S'hi presentaran uns ingressos rècords superiors als 1.000 milions d'euros. El director esportiu de l'Espanyol, Monchi, ha fet un balanç satisfactori del mercat de fitxatges i ha admès certes urgències esportives per uns últims anys irregulars. A la primera divisió aquest dijous s'ha disputat un partit avançat de la sisena jornada amb aquest resultat: Real Societat 0, Celta 0. I el defensa del Real Madrid, Raúl Asensio, l'han absolt en el judici per haver difós un vídeo de contingut sexual d'una menor després d'un acord amb les víctimes. En un comunicat, Asensio es mostra satisfet i, d'altra banda, ha aprofitat per demanar perdó per la sanció per conduir begut i promet que no ho tornarà a fer.
0: Fins aquí les notícies.

0: arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució, el meu 50%. Fran Domènech, molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
0: Estupendament bé, molt feliç. Avui som dijous ja?
1: Avui som dijous, sí.
0: Però que ràpid passa la setmana quan tens solució, no?
1: Sí, a més és el Dia Internacional dels Ascensors, perquè tothom està dient, ah, quina calor que fa, has notat que puja les temperatures i aquesta nit no he pogut dormir, però nosaltres deixem les finestres obertes, doncs jo m'he instal·lat un ventilador que està molt de moda, etcètera, etcètera.
0: Mira, recuperem el programa del dimarts, que vam parlar amb l'Eloi Cordomí, que ens va explicar que fins ara, el setembre, era un mes de transició, que si s'acabava l'estiu, amb la Marta Pérez Verge i els refranys que tenien a veure amb setembre, doncs res, que ens va dir que res, que ja no és vàlid, que hauríem de parlar ja de novembre, no d'octubre, no, de novembre. En tot cas, avui no parlem del temps, però sí que en certa manera tornem a parlar de la rutina, perquè aquesta setmana molts us incorporeu a la feina, molts esteu pendents de tornades a les escoles, de seguida us he fet spoiler, però ara parlem de la rutina. Tot això, el control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, a la peixera Nil Via, la Viena Gasa i la Libia Discipio. Dijous torna l'alegria a l'estudi de Catalunya Ràdio, una dona que no calla ni una, no se'n calla ni una. Núria Casas, molt bon dia.
2: Bon dia, Elisenda. Quina il·lusió tornar aquí a Catalunya Ràdio.
0: Quina il·lusió tenir-te de nou,
1: Núria. Renovada.
0: Escolta, i has tornat plenament a la rutina? No, clar, perquè els nens t'han tornat a la llar d'infants ja o no?
2: El petit ha entrat a la llar d'infants, ha durat 2 dies i ahir vam acabar d'urgències a la matinada amb bronquitis.
0: Sí, tu.
2: Està molt bé. I l'altre he aconseguit que els meus pares se l'emportin a la Costa Brava.
0: Bravo, un aplaudiment per la casa. Això dels llar d'infants, els primers anys i les malalties...
2: Pobres, 2 dies.
0: Si és, van tant a la llar d'infants com jo vaig al gimnàs.
2: Sí, sí.
0: Pagues la quota, però no hi vas.
2: Mai.
0: El meu, t'he de dir, que es va posar molt malalt els primers mesos i ara ja vull pensar que tindrem aquells mocs que comencen ara i te'ls treus de sobre a l'abril de l'any que ve.
2: És fort, Elisenda. O sigui, que m'ha durat 2 dies, que això jo crec que és de rècord.
0: Això, cosa teva, nena, que has fet un sistema immunològic de merda. La teva criatura,
2: totalment.
0: Va, avui us portem una solució pràctica. Avui, com el fill de la Núria, com podem preparar el cos per la tornada a la rutina? Oh, maleïda l'arma!
3: Pareu!
0: Para l'Albert! Quina és la millor manera de recuperar els ritmes habituals després de les vacances? Com afecta el canvi de rutina al nostre son i al nostre estat d'ànim? Quants dies necessitem per tornar a llevar-nos amb una mica de normalitat, de no estar allò esgotats com estem aquesta primera setmana? I les criatures, com ho hem de fer? Per què hi ha gent que té prou amb 5 hores de son per descansar i d'altres que en necessitem 9? Això es pot entrenar? Es pot reeducar? I per despertar-se? Famosa la pregunta, eh? Ja us ho vàrem explicar el dia de la tornada, quan vam presentar amb l'hostell i companyia, vam presentar de tota la temporada, hem de parlar d'això.
2: Sí.
0: O sigui, el dia, no sé quin dia era, el dia divendres 28, vam dir hem de parlar d'això perquè dividirà Catalunya.
1: I tant.
0: Millor una alarma sola o posar-se 50.000 alarmes i fer-te 5 minuts més.
2: Oh! 50.000.
0: Tu ets 50.000, no?
2: 50.000.
0: Estàs de pinta, Núria.
2: El que passa que, clar, si amb qui dorms se'n posa una, doncs bé, potser li estàs restant anys de vida, no?
0: Aquella persona. Sí. És el teu cas, oi, Núria?
2: Sí, és el meu cas.
0: Mira, ara buscarem per la casa algun dels editors d'aquells que s'aixequen amb una sola alarma, peu a terra, que és el contrari.
2: No, com s'ho fan, Elisenda? A veure, que ens ho diguin.
0: No, a mi em sembla impossible, Núria.
2: Home, va.
0: O sigui, jo em poso una alarma, ja conscient, bueno, me'n poso 4 o 5,

0: fent mala idea.
1: Estem molt bé.
0: Per cert, hem de dir que la majoria de la població catalana, avui dividirem Catalunya, però hem llançat l'enquesta al nostre Club de la Solució, per cert, si voleu formar part del Club de la Solució, al 677-38-77-19, el 82% diu que es lleva amb la primera alarma. Jo no entenc Catalunya.
2: No, jo tampoc.
0: De veritat, això serà un subtema dels que traurem. Avui parlem de tornar a la rutina, tornar de qual cosa a la rutina, i la solució a aquestes preguntes la té la Rosana Sánchez. Molt bon dia, Rosana, com estàs?
3: Hola, bon dia, què tal?
0: La Rosana és psicòloga sanitària, terapeuta familiar i membre de la secció de Psicologia Clínica del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. A veure, així d'entrada, va, et faig la pregunta que dividirà avui Catalunya.
3: Vinga,
0: una alarma o moltes?
3: Jo diria que una.
2: Formo part d'aquest 82%.
0: Et poses una només, de veritat?
3: I tranquil·leta, també.
1: Mira, tranquil·leta.
3: De veritat? Sí.
0: Per cert, Fran, ens poden escriure el que vulguin al WhatsApp, al 677-38-77-19, o ens podeu trucar al 93-201-7474. Què preguntem avui?
1: Bueno, preguntàvem una cosa... No, és que clar, saps què passa? Que ara la gent ja està opinant sobre el tema de les alarmes.
0: És que està llaminé, això.
1: Com que avui parlem de com adaptar el nostre cosa, la tornada a la rutina, els horaris habituals. Clar, jo volia que ells ens expliquessin si els hi està costant, com ho fan, gradualment. Si els hi passa també com la Núria, que tenen criatures, com ho feu amb les criatures? La setmana vinent, teòricament, tot i que hi ha convocada la vaga el 8 de setembre, tornen a les escoles. Com ho feu amb elles? Les feu anar a dormir abans, progressivament? O s'ha de fer allò de forma directa i dura? És que acaba d'arribar.
0: És que ric, perquè saps allò, Núria, que tu prepares un tema i dius, no, anirem avançant, no, i arribarem al tema de les alarmes. No, ens estan atropellant les alarmes.
1: No, és que tinc les alarmes del Roger de Cerdanyola.
0: Epa,
1: que diu. Ja ha fet una captura de pantalla del seu mòbil. A les 6:32...
0: Val? Espera, que m'apunto. 6:32?
1: Aquest és dels meus, perquè jo odio els números rodons. Sempre
0: em
1: poso així, números ràndom. A les 6:35, la segona, i dius, hi ha un patró, no? Dius, la següent a quina hora serà?
2: 30.
1: No! La següent és a les 6:39.
0: Veus, és el meu!
1: Però, no, llavors, després d'aquesta petita trampa en la seqüència, dius, vale, doncs escolta'm, ara vol dir que potser la següent serà un 4 números més, i 43, clar, no? No, i llavors fa una passa al costat i diu, no, ai 40, tu, és a dir, la quarta alarma, és a dir, entre la tercera i la quarta alarma nuclear, aquí, en directe des de Vandellós, del Roger de Cerdanyola, només hi ha un minutet, o sigui, què fas amb aquell minutet?
0: Perquè en Roger, com vindràs amb mi, ja m'ho diràs per WhatsApp, perquè ell fa trampes al solitari per no entendre's a ell mateix la pauta.
1: Es fa mal. Que sigui, es fa mal, Rosana, es fa mal o no, Roger?
0: Rosana, a veure, primera pregunta, comencem a l'inrevés, Es fa mal, és així, això que fem la Núria, servidora de vostès, i en Roger, de posar-nos 50 milions d'alarmes per despertar-nos, és nociu per la salut?
3: Bueno, nociu o no, al final cadascú té les seves necessitats. Lo que jo sí que penso és que al final, com que sabem que l'alarma sonarà diferents vegades, doncs llavors, clar, no ens despertem a la primera.
0: Ah!
3: Si sapiguessin que només hi ha una alarma, doncs sí o sí t'has de despertar.
0: Ah, tu creus que és això? És com autosuggestiu?
3: Sí.
2: Però no ens en permets ni dues. No, en el sentit de que una sempre, no sé, el sistema tècnic pot fallar, el teu cap pot estar molt desconnectat. Dues encara que sigui, no? No podem negociar-ho, això.
0: A mi el que em sorprèn, Núria, és que tu, amb una criatura tan petita, que dorm tota la nit a la seva habitació, ja.
2: Sí.
0: Hòstia, tu. Feu-la fora.
1: Clar, no, i després us he de dir
0: un despertador
1: cosa,
0: natural.
1: Us he de dir una cosa, que comença ja a haver-hi l'exèrcit aquest que té detractors i partidaris, que són les persones que no necessiten alarma, que també estan creixent a la banda del WhatsApp i que després, si voleu...
2: Jo sóc de les que no necessito tenir un son llarg. És a dir, ara que em deies això de les criatures, òbviament, algun dia, o un cop a la nit es desperta, encara que sigui per fer un biberó, el petit encara. Doncs jo sóc capaç de fer-li el biberó i els 30 segons a donar-li i ell dormir-se, jo també dormir.
0: Ah, amiga.
2: Clar. Aleshores, aquí tinc aquesta sort.
3: És el superpoder.
2: No, és la sort del nen, és la meva. Això
0: és un superpoder. Sí. Mira, nosaltres hem volgut saber com viu la tornada a la rutina algú que matina cada dia a la tornada a la feina. Li hem preguntat a en Xavi Canalies, ell és director i presentador dels Matiners de Catalunya Ràdio, que és la persona que es lleva més d'hora d'aquesta casa. Després li demanarem com adequar el cos, però com que hem començat el tema per la casa per la finestra, allò que diem a l'inrevés, li hem demanat quantes alarmes es posa per despertar-se en Xavi Canalies, que es lleva a les 3:20 del matí, fa servir allò del 5 minuts més que fem la Núria, fem servir la Núria i servidora, va endarrerint l'alarma, és una trampa o funciona per descansar una mica més?
4: Els 5 minuts més és l'invent més perillós que hi ha si has de llevar-te a les 3:20 del matí. De fet, no ho he fet mai, ni quan tinc un horari més humà, ni ara que em llevo tan aviat. No, mai funciona els 5 minuts.

0: Més.
1: Ostres! De seguida ho comentarem, perquè això, hem dit, divideix Catalunya, però abans, quantes alarmes necessiten Canalies per llevar-se a les 3:20 del matí?
0: Doncs només me'n poso una. És una manera també d'anar a dormir estant en guàrdia i sabent que només tinc una oportunitat per llevar-me i per despertar-me. Però, de fet, ho he fet inclús tenint horaris més de persones normals, de posar-me en una. Quan me'n vaig a dormir, l'últim pensament, o un dels últims pensaments que tinc, és: tens una alarma posada a la que soni, has de fer un bot de llit i començar la jornada.
1: Uau, per tant, era el que justament deies tu, Rosana, eh?
2: Sí, clar. Sí, saps que hi ha una oportunitat i o l'aprofites o te quedes dormit.
3: Però no et permets ni un error. I som humans, Alejandra. Jo insisteixo.
1: Va, tu, Catalunya dividida. Tenim a la Núria Casas.
3: No,
1: que Núria Casas
3: no, no es pot ser tan perfecta. No.
1: 50 milions d'alarmes en Canalies, que se'n posa una i salta del llit, i nosaltres tenim aquí un representant de les persones que es posen una alarma i salten del llit. Ui. Demano un fort aplaudiment pel narrador dels partits de la TDT a Catalunya Ràdio, juntament amb en Ricard Torquemada i companyia. Un aplaudiment per en Bernat Soler. Molt bon dia.
4: Bon dia. Bon dia. A veure, jo he de dir una cosa que és important.
1: A veure.
4: És important en aquest tema. Jo tinc la sort de no haver de matinar. Perquè jo no he d'entrar a treballar a les 8 del matí, ni tan sols a les 9. Aleshores, jo, alarma per llevar-me al matí, per anar a treballar, normalment, tot i que a vegades me'n poso, em llevo sense alarma.
1: A quina hora, Bernat?
4: A quina hora...
1: Et lleves?
4: Depèn del dia, però... Així, entre quarts de 9 i a vegades, si faig una mica el ronso, puc passar de les 9.
3: Està fent molta ràbia a tot Catalunya. No, Mitja, a tot
1: perquè se'n va a dormir tard, en Bernat.
4: Vaig a dormir tard, treballo els caps de setmana... Aleshores, sí que és veritat que hi ha dies que m'he de llevar d'hora perquè, per exemple, he d'anar a agafar un avió, no? Per anar-me'n, doncs, a Getafe. Ara també m'enveges o no?
1: Getafe 6 del matí, l'enveja de tothom.
4: O un AVE, no? Un tren. Aleshores, aquest dia, imagina't que... Mira, ara d'aquí la setmana que ve d'agafar un tren per anar a València i surt el tren surt a les 7:40 del matí d'un diumenge. M'enveges o no?
3: No, i més un tren a València.
4: Ah,
3: no, perdona. No és molt desenvolupat, això.
1: I un diumenge, i un tren a València que triga 7 minuts. Aleshores, que dius, València, que estem aquí al costat, no?
4: Per tant, aleshores sí que cal l'alarma. Aleshores, és veritat, és quan me'n poso una. A vegades me'n poso dues... amb 5 minuts de diferència, però la segona normalment ja mai cal que soni. Perquè jo amb la primera... Jo sí que tinc una obligació d'agafar un tren, un avió...
1: Ja estàs com a tensió.
4: Sí,
1: és la tècnica Canalies, no? Que abans d'anar-se'n a dormir no només es posa l'alarma una de sola, sinó que pensa, m'he de despertar, perquè si no em desperto la primera alarma, no em desperto.
3: Però llavors aquesta responsabilitat la trasllades en el descans? És a dir, jo dormo molt, molt tranquil·la perquè sé que hi ha les alarmes. Llavors, potser visc un moment d'atenció de 25 minuts, però durant el descans no estic amb aquella pressió de ei, només n'hi ha una, inconscientment.
1: Això és interessant, també. Pot ser que descansem pitjor si sabem que només tenim una alarma?
3: Un moment dolent per una nit molt bona.
2: És possible. És possible que sigui aquest arma de doble filo. Lo que jo sí que preguntaria també és si sempre us aneu a dormir a la mateixa hora.
3: No.
2: Clar. Perquè això és interessant, perquè si anem a dormir a la mateixa hora, ja creem aquesta rutina. Llavors, el cos, les persones normalment que s'aixecan sense despertador, precisament és per això, no? Perquè normalment sempre te'n vas a dormir i te llevas a la mateixa hora, independentment que sigui cap de setmana.
1: Ah, és a dir, que has fet com que el cos li has donat tanta rutina que al final es lleva i se'n va a dormir a la mateixa hora.
4: A mi em passa una cosa per això, que és que els dies que necessito llevar-me d'hora i, per tant, posar-me una alarma, moltes vegades em llevo abans que soni l'alarma, però... No dues hores abans.
1: Un minut, dos minuts.
4: Una estoneta abans, sí.
1: I això què és?
2: Potser per la tensió que dèiem, no? Al final saps que si saps que has de perdre un avió o que has de perdre un tren o el que sigui... Sí.
4: I aleshores, saps què passa? Em poso en marxa i, per exemple, estic dutxant-me i de sobte comença a sonar l'alarma.
1: Estrès a la dutxa perquè has de sortir a parar-la.
4: Surs tot el terra xop, fantàstic, rellisques...
3: Mira, alarma de mòbil, per tant?
4: Alarma de mòbil.
1: Ara que dius, voldré saber quines alarmes teniu, perquè la Núria deia, no, la gent que es lleva amb una sola alarma té una alarma relaxada. Ara descobrim quina tindrà en Bernat Soler. Però jo us volia preguntar, gent a casa, 93-201-7474, quantes alarmes teniu i si teniu algun truc específic? Perquè, per exemple, jo conec editors que s'han de llevar molt d'hora al matí, que el que fan és posar-se un rellotge analògic, és a dir, no mòbil, se'l posen al mig del passadís... per obligar-se, és a dir, el camí invers del Bernat Soler, per obligar-se a llevar-se per aturar-lo.
3: Jo, Elisenda, ho veig i t'ho sumo. A les èpoques que jo matinava per treballar també a la ràdio, demanava que la meva mare em truqués per si de cas.
1: I la teva mare què fotia? Un triple sistema i el teu germà o què?
3: Esclavatge del segle XXI.
1: Oh, que sí, força! Sí, sí. Trucs per llevar-los? Sí o sí, 93-201-7474, poseu un despertador analògic al mig del passadís, obligueu la vostra mare que us faci el servei d'hotel de trucar-vos i despertar-vos, poseu 50 milions d'alarmes, com ho feu? 93-201-7474, i si sou defensors d'una sola alarma i el per què ens ho justifiqueu, podeu entrar en antena al 93-201-7474 o al 677-38-77-19.
4: Jo fa molts anys, hi havia un sistema, un servei d'alarma de telefònica.
1: Ah, sí?
4: Amb telèfon fixe, eh? Sí. Telèfon fixe, tu trucaves a un
1: 0, invento.
4: Un 0 no sé què, i aleshores deies l'hora que volies que et truquessin.
2: Bueno,
4: i
2: els hotels, no?
4: I, sí, els hotels ho fan a la recepció, però això era un servei de telefònica, aleshores, el que passa és que després d'un mes de fer-ho vaig descobrir que era de pagament.
1: I
4: costava 100 pessetes cada trucada. Estem parlant de 60 cèntims d'euro.
1: És una pasta,
4: home,
1: eh?
4: Home, sí, clar.
3: Que alguna startup ens digui si això existeix o aquí hi ha negoci actual.
4: També.
3: Perquè això ho automatitzes amb una IA
1: però
3: i si fas negoci,
1: IA
3: eh?
1: Però si amb la IA ja ho fas, home. Això. Segur que tu li pots dir ara a la IA mateixa. Passa que nosaltres som una miqueta lerdos. Siri, truca'm a tal hora, saps? Desperta'm a tal hora.
3: Ah.
1: Molt interessant, això, eh? Costar en total 0,60. Sí, sí. A veure, doncs, per 10 dies posem 6 euros.
4: Vaig estar més, gairebé un mes. Però clar, quan em va arribar la factura, perquè aleshores enviàvem factura en paper, i què és això? Servicio despertador.
1: Boníssim.
4: I clar, doncs m'havia gastat, doncs... doncs no sé quan són, 100 per 30, què?
1: 100 per 30...
4: 3.000 pessetes.
1: 3.000 pessetes.
4: Doncs, 18 ja. euros.
3: Despeses euros. Per TV3,
1: molta farsa, eh? Són molts menús, eh? Va, deixem-me saludar en Ramon. Ramon, bon dia.
5: Hola,
1: Ramon,
5: bon dia.
1: Del Guinardó, com estàs?
5: Molt bé.
1: Escolta, una alarma o moltes alarmes? I per què?
5: Una alarma perquè sóc dels clàssics i encara vaig amb un rellotge despertador a la tauleta de nit, no amb mòbil a la tauleta que va fent 50 vegades.
1: Epa.
5: Com esteu, entenc que feu tots vosaltres, no?
1: Sí, perquè som nocius, som uns tòxics. Per tant, tu, rellotge clàssic i una sola alarma.
5: Una sola, que el despertador, segons com l'atures, ja té repetició.
1: Ah, sí, fa les nus.
5: Penses del que m'ha aquest despertador.
1: I ets un gran defensor, entenc, de llevar-se a la primera, eh? Atreure's a expulsar-se la mandra de sobre.
5: Sí, jo la veritat és que, com deien ara, jo a la primera o a vegades un minut abans de que soni l'alarma ja estàs amb l'orella posada i l'atures i m'aixeco.
1: I a treballar.
5: Ara ja no, ara afortunadament ja no, però sí, molts anys fet. Ves tenint en compte que al costat hi dorm una persona que s'aixeca una hora més tard, amb la qual...
1: Ah, clar, millor. Mira, això és molt interessant. Obres un debat interessant, Ramon, perquè la Núria no té cap mena de respecte per la persona que dorm al seu costat, posa 50 milions d'alarmes, ell s'aixeca més tard que tu o més aviat que tu?
3: Clar, s'aixeca ja quan ja m'aixeco jo, també. S'adapta a la vida.
1: És impossible.
3: És que no li queda més.
1: Ramon, gràcies per trucar-nos. Una abraçada, bonic.
5: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu, adéu. Va, el WhatsApp, que deu estar rebentant, que ens diuen, Fran.
6: No, està rebentant, sobretot perquè, mira, hi ha molts oients que ens expliquen que es desperten amb el Canalies. Abans
1: així m'agrada.
6: Sentíem com ho explicava ella, la seva manera d'aixecar-se, i la Montse, la Marta, l'Albert, es desperten amb la ràdio, amb Catalunya Ràdio, en aquest cas amb el Canalies. L'Albert ens ha enviat una captura de pantalla de les seves alarmes, també, concretament, atenció als horaris. Ell és transportista, condueix un camió per Espanya i per Europa. Té una alarma a les 2 del matí, té una altra a les 2:10, i dieu, bueno, doncs mira, el següent serà a les 2:20, no? Per aquesta
1: no hi ha pauta, tampoc.
6: A les 3:20 és la següent.
1: Com? Moment, 2:10?
6: Sí.
1: 3:20? Va 1:10 al mig?
6: I 3:30. I 4:15.
1: Rosana, això és una manera de rebentar-se el cervell?
2: Home, jo diria que sí, perquè no acabes de complementar cap de les fases del son durant la nit. Anem passant per diferents fases i aquest procés es repeteix durant 2 o 3 vegades i, clar, i amb una hora i pico no fas ni la fase de recuperació ni res. Llavors, no sé fins a quin punt és gaire recomanable.
1: Clar, perquè ara parlaves de trencar les fases de son. Al final, un despertador serà molt casual que ens respecti una fase de son. Normalment ens la interromp.
2: Sí, és possible, sí. Tornem al mateix. Si hi ha una rutina, és més difícil, però sí, és possible que ens interrompi una fase del son. Però, bueno, no sé, és possible.
1: I si ens interromp una fase del son, entenc que és millor ja Llevar-se. Ja posats, ja que l'hem liat, clar, em desperto i no vaig postergant, no, això?
2: Clar, és que al final quin és l'objectiu d'anar això postergant 5 minuts, 10 minuts, 15 minuts? Potser és més una tortura que no pas un...
1: Núria, quin
2: un
1: és l'objectiu?
3: A veure. L'objectiu és llevar-se gradualment. Jo no puc fer un vot i dir bonjour! No,
2: necessito... però no cal tampoc.
3: Mary Poppins, no? Saps com el Rubianes? Me voy a trabajar. Doncs no, me de gust. Necessito una transició. I després també penso, aquesta gent que està a cavall de... Em fa una mica de ràbia. No, però jo el cap de setmana ja em desperto com faig de dilluns a divendres. Home...
2: Tornem a l'hora, la rutina.
3: Home, però la rutina, el dissabte i el diumenge, és bo trencar-la, no?
1: També pot ser, Núria, que ja hi ha persones, tu i jo, que estem permanentment cansades. O que potser... No, que potser no descansem el suficient. És a dir, pot ser que la clau de tot sigui que no descansem suficient?
2: És possible. I la criança, si esteu dient que teniu fills petits o filles petites, llavors, clar, la criança pues, trasbalsa tot. Si no descanses bé, evidentment aniràs... O sigui, si no dors bé, evidentment repercutirà el teu dia a dia en moltes coses, amb la irritabilitat, amb el cansament, no aguantes el que hauries d'aguantar, i si això li sumes que els crios fan la seva feineta, doncs pues,
3: però
2: clar.
3: Jo ja abans de la criança era una persona...
1: Ja abans, ja venia així,
3: no,
1: eh?
3: No, però era nocturna, més que diurna.
2: Això també, això influeix molt.
3: Aguanto
2: també,
3: el que sigui fins les tantes, aleshores, bé, no hi ha un ordre.
1: Clar, en el teu cas, Núria, dedueixo que trasbalsa més el fet de patir per saber que tens una sola alarma,
3: sí,
1: i per saber que quan soni t'has de llevar, és a dir, no tinc marge per fer el ronso, t'estressa més que no pas el perjudici que et dona posar-te 50.000
2: alarmes. Has trobat o no?
3: Sí. Durant l'estiu, per exemple, una alarma, perquè sí que no hi ha un compromís.
1: I no et llevo. Però perquè no hi ha el compromís, potser has de fer la tècnica Bernat, de dir una i prou, si no, no em llevo.
3: A mi m'agradaria que un expert em psicoanalitzés i potser d'aquí 10 anys veiés si neurològicament he tirat enrere o no, hi ha alguna repercussió.
1: Possiblement, perquè aquesta gent que es posa a una alarma, ara dèiem, no sé qui era un dels oients, a les 2:10 i després a les 3:20.
4: L'Albert.
3: Això és molt
1: bèstia. D'acord. Quan trenquem el son amb la primera alarma, amb la segona, si dormim una estona més, entenc que el son és lleuger, és profund, és...
2: No pot ser profund amb una hora i pico. Jo també, torno a lo mateix, jo li preguntaria a aquest senyor per quin motiu. Crec que la primera eren 10 minuts de diferència i després fa aquest salt d'una hora i pico. No sé quin objectiu pot tenir. Això seria interessant.
4: Està a Canàries i...
6: Es canvia. El
1: fusorari.
2: No sé.
6: Hi ha molta gent com el Bernat, eh? Hi ha molta gent que té posada l'alarma i que després a vegades no la fa servir.
1: Per exemple,
3: per mi és l'enveja.
6: No, és que el Xavi es posa dues alarmes, d'acord? Diu, molt bé, una... posa l'exemple d'avui. Tenia l'alarma a les 6 i una segona repetició, la rèplica del terratrèmol a les 6:05.
1: D'acord.
6: Però m'he despertat sol a 4:06, diu el Xavi. Escolta'm, ja ho tens allà. I el Robert igual, eh? Sempre es posa l'alarma a les 7:04 i es desperta a 3:15.
1: Després hi ha aquella gent, faig una crida també, eh? La gent que ens despertem a les 3:04 de la matinada, especialment a les 3 de la matinada, i estàs una hora mirant el sostre que dius, no podria tenir aquesta actitud vital a les 7 del matí, en lloc de les 3 de la matinada?
3: I això et passa de forma freqüent?
1: Mira, fa una setmana, des que hem tornat a la rutina...
4: Sí.
1: Una setmana sencera, de 3 a 5 estic desperta. Això què pot ser?
2: Uau. De 3 a 5, 2 hores, quina tortura.
1: És molt bèstia, sí, digue-m'ho a mi.
4: I només això tu.
1: Ja us escriure en WhatsApp, només jo, malauradament.
2: Això es manté amb el temps, o és només perquè...
1: No, sí, aquesta procés... setmana.
2: Vale. Home, si és transitori, pues, home, no és lo millor, no? Ojalà no passés, perquè no deu ser agradable, des de luego. Però això, si és transitori, no em preocuparia. Si això augmenta, que és continuat amb el temps, interfereix amb el teu dia a dia, bueno, pues, potser sí seria...
1: I això pot ser que s'hi trobi la gent aquestes setmanes, que està tornant a la rutina, de dir el cos una mica desajustat, tenen son a les 11, se'n van a dormir, però després a aquestes hores de la matinada desperts, vindria a ser normal fins quan? És a dir, que ens duri una setmana, dues, tres...
2: Clar, no hi ha temps definit, perquè cada persona és un món i l'ha fet ara de diferent manera. Jo em preocuparia més que en el total de dies el que diem, la intensitat. Vull dir, si amb els dies la intensitat disminueix, jo m'adapto ràpid als canvis, si és transitori, que ok, no passa res. En canvi, si això no és transitori, augmenta, interfereix en la meva vida, llavors pot ser...
4: És que m'he posat l'alarma perquè he d'anar a fer la reunió del tot costa.
1: L'alarma d'en Bernat Soler, ara t'alliberem. A veure, és aquesta alarma, eh? A veure...
3: Això és un espai.
1: Jo, com la Núria...
2: Jo tinc aquest estil, també.
1: Jo això ho integro al somni.
4: No, no, això desperta i a més ho fa de forma poc agressiva.
2: Ja saps el que has de fer a les 3 del matí.
1: Sí. No, no, posaré una d'aquestes. Perquè tu, Núria, quina alarma tens? Ara me la buscaràs,
3: no? Mira, no ho sé, perquè com que sóc tan totxo cibernètic...
4: Busca, busca.
1: Ara buscaràs.
6: No, mentrestant us dic que la Marta també té una sintonia d'aquestes així, rotllo ocells, també. Però després, al cap de 20 segons, la melodia ja és canyera i m'he de llevar, sí o sí, aturar-ho.
3: Ah, no, mira, espera, que avui m'ha sonat aquesta.
4: Ah, s'assembla.
1: Saps què dius, que és la meva?
6: Aquí, el Club de les Melodies.
1: A veure, clar, sí, clar que no ens despertem, Núria, eh? També t'ho dic, eh? A veure, 13:32, vaig a posar... 13, aneu parlant, perquè no puc fer dues coses a la vegada.
6: No, mira, la Clara, l'interval que té entre les alarmes, la Clara és de 20 minuts, concretament 7:34 i 7:54.
1: 7:34, 7:54, eh?
6: Sí.
1: Per cert, tenim en Joan de Torredembarra al telèfon. Joan, bon dia. Com estàs, Joan? Mira, sona la meva alarma.
6: Vinga, endavant.
1: És la mateixa que la de la Núria. Fantàstic, eh? Odiosa.
6: Pobre Joan.
1: Joan, quantes alarmes et poses, estimat?
7: Jo em poso una a les 5:37 i una altra a les 5:45. Que et vagin repetint i la paro cada 10 minuts.
1: I per què et fas aquesta tortura?
7: Mira, me'n vaig al sofà, em poso el telèfon a la mà dreta i conforme van sonant es vaig parant amb el botó del volum. I cada 10 minuts, perquè no coincideixin, van sonant. Perquè me'n faig aquesta tortura, perquè no me'n vull anar a treballar.
1: Amic, això és una altra. Quan no t'agrada la teva feina i no vols anar a treballar, o t'agrada la teva feina i no vols anar a treballar, també et fas aquesta tortura. A quina hora vas a dormir habitualment, Joan?
7: Depèn. 10, 11, 12, depèn.
1: Clar,
7: la nena és...
1: Ah, tens una criatura. S'ha acabat aquí la conversa. Ja ho estem entenent.
7: Tinc una molt gran i una petita. El que passa que ja porto 30 i escaig anys matinant i és allò que dius, l'última hora al sofà és la millor. I cada 10 minuts vaig parant. Fins que són les 6 i 4 així, digo, ja no tinc més remei.
1: Ja no tinc més remei, m'he de llevar, he d'anar a facturar. Les mujeres facturen.
7: Exactament.
1: Joan de Torredembarra, ben tornat. Gràcies per escoltar-nos. Una abraçada, bonic. Fins ara. Adéu, adéu.
6: No, és que la Roser diu, sisplau, una sola alarma. Em sembla una falta de respecte per la teva parella.
1: Oh, clar.
6: No cita
1: clar,
6: ningú, clar. En el WhatsApp.
1: No, Núria.
6: No cita ningú. Em sembla una falta
1: no,
6: de respecte posar 1.000 alarmes i que l'altre es desperti. Em sap molt greu.
1: A tot això, Rosana, a mi m'agradaria saber quant de temps triguem en despertar-nos totalment. De dir, des que sona l'alarma, independentment de si ens llevem a la primera o no, biològicament, quan triguem en fer la fase de despertar?
2: Tornem a lo mateix. Això serà dependent de cada persona, les característiques individuals. Com deia la Núria, no? Hi ha persones que s'aixequen pel matí i diuen, uau, super happy flower, i altres persones que necessiten, pues, lo típic, no? Jo fins que no em dutxo i no esmorzo i tot això, no estic despert. No hi ha un temps estàndard o no, un manual del bon despertar, vull dir, és molt individual.
3: L'altra gran pregunta d'aquestes de test de la superpop és, què fas només despertar-te?
1: Jo posar-me les ulleres.
3: Val.
1: Però si no n'equipo i no puc fer res més. I tu què fas?
3: Jo, per exemple, faig un pipi.
1: Ah, sí, això també.
3: Val? Però que hi ha molta gent que quan es desperta, per exemple, ja se'n va fer un cafè. No? Això també em defineix molt la vitalitat d'aquella persona. Vull dir que, per exemple, jo necessito fer una rutina in crescendo, no començar per una cosa com molt secundària, saps?
1: També hi ha aquelles...
2: Possiblement és per lo que deies, perquè ets una persona més nocturna i això és una realitat. Hi ha persones més nocturnes i persones més diurnes. Llavors, hi ha persones que es lleven i van de la cama al sofà. Que, vull dir, pues, això, no?, que els hi costa més. I altres, pues, lo que dius, ja directament, vinga, acció, me fico una rentadora... Llavors,
3: o dies que i això ho he fet i procuro no fer-ho mai, perquè això sí que penso, aquí hi ha un límit ja de la teva salut mental, despertar-se i mirar el mòbil.
1: Però això ho fa el 90% de la població.
3: Sí, però prioritzar-ho fins i tot abans de fer un pipi o posar-se les ulleres. Ostres, però
1: ui,
2: això fa molta gent. Sí.
1: Ui, tant.
3: Això és més fort que 5 alarmes, jo crec.
1: També t'he de dir que hi ha gent que em fascina molt que es desperten. Són normalment els que es desperten amb la primera alarma, una alarma tranquil·la, tal, que es desperten amb les seves facultats cerebrals al 300% i et comencen a fer preguntes. Què voldràs per sopar? Què voldràs per... És com, ostres,
3: uau,
1: com pot ser que hi hagi gent que triguem tant a despertar?
2: És això, gent nocturna, gent més diurna. Vull dir, és així.
3: Però és fort com el mòbil s'ha posat en el top one de tasques a fer només despertar-se quan n'hi ha d'altres pel nostre cos i tot molt més importants.
2: Clar.
3: I que ens és igual, que potser tenim allà la bufeta retinguda.
2: Sí. Digues. No, vull dir que potser és una consulta com molt ràpida i, home, si te tires 10 o 15 minuts, que hi ha gent que també ho fa, Si és una consulta molt ràpida, no sé. El que sí, sé que no, com que no ha sortit el tema, però, per exemple, parlant dels mòbils i mesites i despertadors, adolescents sí que recomanaria que fora, perquè amb l'excusa de que els adolescents han d'aixecar sols, que jo ho veig bé, que tinguin aquesta autonomia, però jo sí que recomanaria que no s'aixequessin amb mòbil. Amb mòbil, despertador clàssic de tota la vida.
1: Mira, i ara t'obro una altra variable, perquè la Júlia, una col·lega, m'està sentint parlar, no m'ha dit res, Simplement m'ha enviat un enllaç a un despertador, que és un despertador, diu Amanecer, despertador de llum natural, simula la sortida del sol.
2: Ostres.
1: Recomanem dormir, per exemple, aquests despertadors que simulen, no?, la sortida del sol, és a dir, biològicament hem de despertar el nostre rellotge biològic, hem de pujar una miqueta a la persiana, en cas que no ho puguem fer, podem tenir aquests despertadors que simulen la sortida del sol, és a dir, això ens ajuda biològicament a posar el cos en solfa?
2: Home, és possible, al final la llum del sol, la son se comença a crear des que ens aixequem per tot el cicle circadià i tot això, llavors, bueno, sí que és veritat que el nostre cos i el nostre cervell està fet per despertar-se quan hi ha llum i per dormir quan és de nit. Si ho trobo una bona solució, podria estar bé. I dormir, doncs, això, que t'entri una miqueta de llum, pot facilitar molt més que si no dorms totalment a les fosques, perquè llavors vas molt perdut i perds la noció del temps.
1: Clar,
2: no?
1: Per tant, de cara a aquesta setmana, tornades a l'escola, adolescents, ara ho deies, recomanar, primera recomanació, no despertador de mòbil. Segona, pujar una miqueta la persiana perquè el nostre cos tingui aquella percepció que s'està fent de dia.
3: És que, Elisenda, aquí hi ha molta gent del Club Bat Cueva, que ja no és només finestra, sinó que demanen que la porta estigui tancada. A veure, una cosa, no cal dormir en un búnquer. Vull dir, clar, aquí...
2: Costarà més aixecar-se.
3: Quin problema tens per estar completament a les fosques?
1: Sí. Podeu dir la vostra, Dormiu completament a les fosques, sou de persiana pujada, algun truc per despertar-vos, 93-201-7474. El WhatsApp ja rebenta,
6: Sí, no, fa estona que rebenta. L'Anna diu, mira, està l'equip de la casa, se'm sonen unes 4 o 5 alarmes, perquè cal preparar molt el cos i sobretot la ment. El Jordi es desperta a les 6, minut amunt, minut avall, però espontàniament, per commoció espontània, diu, escolta'm, jo em desperto i molt poques vegades sona el despertador a casa meva perquè em desperto sol. El David, atenció, tema melodies de despertar-se. Tinc una música de piano, suau, també, a les 4:40 i la pago ràpid, em vesteixo, cafè i cap a la feina. I la Mireia ens explica que es desperta cada dia la Mireia amb una cançó que és aquesta.
1: Cada dia?
6: La Vivien Hoss.
1: Cada dia? Em recorda aquella pel·li que li diríem El dia de la marmota i no es diu així? S'ha de despertar-se cada dia amb la mateixa cançó.
6: Atrapat
1: en el temps.
6: Sí.
1: Mare de Déu. Cada dia i no la canvies mai, Mireia?
6: No, li encanta. Wow.
1: Sí. A tot això, ara hem desviat el tema cap a la son, cap a quantes alarmes, però estem parlant de tornar a la feina, tornar a la rutina. És millor, per adequar-nos a la nostra rutina, canviar els horaris de cop o regular-los progressivament? Per què t'ho pregunto? Perquè hi ha gent que diu, no, jo, aquesta gent que m'ha tirat tant, no?, rotllo Canalies. No, d'un dia a l'altre jo passo a tenir l'alarma o no tenir alarma, a posar-me les alarmes a les 3:20. Hem d'anar restant cada dia una hora, dues hores, progressiu o de cop?
2: Novament, tornem a la individualitat de cadascú, però sí que és recomanable tornar progressivament. Mm-hmm. I uns dies previs, pues això, anar preparant-te. Clar, si te lleves a les 3 del matí, entenc que, pues clar, si no has d'anar a treballar, llevar-te a les 3 del matí, però en la mesura del possible, el que diem, sí que intenta incorporar la rutina poquet a poquet uns dies previs.
1: A poc a poc. Mira, nosaltres li hem preguntat a en Canalies, recordem, es lleva a les 3:20 del matí, com ho fa? De forma progressiva o ho fa de sobte? Com prepara el cos per la tornada a la rutina?
0: Sí, inevitablement has d'anar avisant el cos de que s'acaben les vacances i que tornen els despertadors a les 3:20 del matí. Jo el que acostumo a fer és fer-ho de manera gradual. Dues setmanes abans de començar a treballar, cada dia programo el despertador una mica més d'hora i d'aquesta manera també el cervell, que és prou intel·ligent, ja sap que tornen les matinades i que ens toca tornar a l'horari habitual.
1: He de dir, Núria, que tu i jo hem compartit feina amb en Badollador, i en Badó també era d'aquesta escola, que havia fet durant anys i panys els mornings, i també anava restant una hora cada setmana.
3: Jo això em recorda a les escoles Bressol, que demanen portar-lo una hora, adaptar-lo. Això és el mateix. Jo sóc més de, escolta, gaudim de la vida, no cal preparar-se tant, i ja vindrà el mateix dia, però cadascú té un món.
1: Què és el primer que feu quan us lleveu? 93-201-7474. Jordi, bon dia.
8: Bona nit, Elisenda.
1: Hola, estimat. Escolta, tu, què és el primer que fas? M'ha dit el Nil, el primer que fas quan et lleves i ja em poso les mans al cap.
8: Vale, pues sí, és... Bueno, és el que... Sí, sí. No, jo em fico només una alarma.
1: Una alarma.
8: Sí, però a vegades la retardo 5 minuts. Però bueno, el primer que faig a llevar és liar-me un cigarro i anar al lavabo a cagar.
1: Ah! Perquè fas allò de cigarro, sí. Cigarro... Com sí.
3: Fes cigarro, cagarro.
1: Fes cigarro, cagarro. No,
8: foto com a molt un trago d'aigua, el cafè ho faig després. Sí, sí, un cigarro i te'n cagar.
1: Bueno, mira, això és, no, és, no, hem de dir que és una gran tècnica perquè no t'agafin mai millor dit els cagats del ventre quan no, ja has sortit a treballar, no, Jordi?
3: I és un senyal de salut brutal, perquè he vist un documental...
1: No, de fumar no, eh?
3: Aquest estiu, no. Però evacuar de bon matí...
1: És bo, eh? És bo, eh? Jordi, quants anys fa que ho fas, això?
8: Uf, bueno... Molt, molt, tampoc, però ja fa dies.
1: Ja fa dies, eh? Quina edat tens, si no és indiscreció, Jordi?
8: Jo, 40.
1: 40 anys, eh? I quan fa que fumes un piti per anar al lavabo abans de sortir a treballar?
6: Que es pugui dir.
8: Bueno, no sé, ja hem vist.
1: Què ha dit? Què ha dit? Què ha dit?
8: Ja fa dies.
1: Ja fa dies, clar. Deu fumar des dels 13 i no vull que ho digui per la ràdio pública. Jordi, escolta'm, fumar un cigarro, anar al lavabo i després comences la teva rutina. Tens rutina per anar-te'n a dormir?
8: Sí.
1: I què fas? A quina hora te'n vas a dormir?
8: Pues no sé, depèn del dia. Pues sopar, mirar la tele, i au.
1: I au. Escolta, el Jordi es pren la vida molt senzilla. M'encanta sentir oients com en Jordi. Jordi, escolta'm...
8: Saps qui era el cigalero?
1: Hòstia, el cigalero. Això vens de la tarda, tu ets oient de la tarda. Ens venies de la tarda ja, oi?
8: Pues jo sóc el cigalero.
1: Epa, ara ho he entès. Jordi Cigalero, gràcies, és un honor tornar-te a sentir. Una abraçada, bonic, fins ara.
8: Una abraçada.
1: Adéu, adéu. I va, que tenim l'Esteban del Vendrell, que també ens ha trucat, que ens vol fer alguna proposta per adequar el nostre cos a la tornada a la feina. Esteban, bon dia.
9: Hola, bon dia.
1: Com estàs, estimat?
9: Molt bé, molt bé, aquí treballant.
1: Escolta'm una cosa, ja que estàs treballant, et demanaré brevetat. Tu com ho fas per despertar-te i posar només una alarma per llevar-te?
9: Sí, és que em vaig comprar fa un parell d'anys un d'aquestos relojes intel·ligentes i, clar, li poses l'alarma al reloj i ell, com que controla el somni, si ve que estàs en una fase que et pots llevar més abans de l'hora, doncs ho fa 15, 10, 5 minuts abans i és més fàcil de diguéssim, d'incorporar-te, no?
1: Oh, em sembla boníssim, no... és a dir, a veure si ho he entès, Esteban, tu li poses, per exemple, a les 7 i quart, l'alarma. Però si el rellotge aquest intel·ligent ja detecta, diu, cap a les 7 i 5, aquest ja està acabant la fase REM, epa, amunt, despertem-lo. És això, Esteban?
9: Exacte, sí, doncs és més fàcil perquè és com que algú et diu, ei, aixeca't i... però que ja estàs amb ganes d'aixecar-te.
1: I ho has notat, Esteban, que et despertes més fàcil amb aquest rellotge intel·ligent que prediu quin és el millor moment per despertar-te?
9: Sí, està molt bé, està molt bé.
3: No, és molt fort. Mm-hmm. Això m'agrada molt que l'Esteban ho tregui, perquè just per l'aniversari de la meva parella li vaig regalar un d'aquests rellotges.
1: Però per què li regals a ell si el necessites tu?
3: Perquè jo sóc un totxo tecnològic, ja t'ho dic ara. I aleshores, ell dorm amb el rellotge i és una mica flipadet de totes aquestes coses. Doncs aquest estiu es va llevar un dia i em diu, Núria, he tingut una nit molt dolenta i tal, vaig a mirar què em diu el rellotge intel·ligent. I li posa, a les 4 de la matinada vas tenir un pic de febre, que vas estar a 38.2.
1: Clar, t'ho diu tot, el rellotge, nena, que és intel·ligent.
6: Carai, quin rellotge,
3: uau, tu. Però cal? O, per exemple, a les 10 del matí has viscut ja dos pics d'estrès. Si us plau, intenta seure i relaxar-te.
1: És un tabacle, això, eh? Sí. Esteban, escolta'm, em quedo molt amb aquesta proposta. Tu la recomanes? Ara li preguntem a la nostra experta si és bona idea això de predir el cicle, el moment del cicle en el que és millor despertar-nos, i en aquest cas si seria bona opció fer-ho a través del rellotge intel·ligent. T'agraeixo moltíssim la trucada, perquè ens has obert un món, Esteban. Una abraçada, bonic. Fins ara.
9: No,
1: adéu, adéu. Adéu. Home, és bona idea, no?
2: És bona idea. No, desconec quin tipus de rellotge, clar, deu haver de 300.000 tipus. Jo, per exemple, em porto un que em prediu la qualitat del son. No arriba als nivells de que me desperta amb aquesta fase. Però per començar, que no són preditors exactes. Al final no deixa de ser un rellotge, però vols que els facin. I després aquí, novament, té una doble cara, i és que les persones que pateixen ansietat per dormir, que n'hi ha moltíssimes, n'hi ha moltíssims problemes de son. Si, per exemple, el rellotge, perquè va d'una puntuació de 0 a 100, crec que això és universal, no?, en tots els rellotges. Jo que sé, que has dormit i et marca un 40, no? Doncs pues això, vulguis o no, t'afectarà. O sigui, si tu t'aixeques i veus un 40,
1: et condiciona.
2: Eso es, te condiciona.
3: I a part et fa l'acumulat. És a dir, quan acaba la setmana,
2: et fa la mitja.
3: Has de recuperar tant. Igual que amb el menjar. El menjar també li diu, escolta, estàs mut, ocellet. Has de menjar no sé quantes quilocalories per recuperar.
1: Mira, Núria, me la deixes votant, perquè també
2: voldré saber. Una bona eina, però amb mesura.
1: Per la, bona eina, però amb mesura. Per la tornada a la feina, també. A la feina, a les escoles, a la rutina, eh? La gent, ja no només al son, eh? Sinó, hem de tornar i fer-ho tot progressiu, com tu recomanaves. Per exemple, hi ha gent que diu, no, ara, com que és setembre, menús a dojo i ara no em sortiré de la rutina ni un sol gelat, fer-ho tot de cop o fer-ho progressivament. També, l'esport, hem de tornar a l'esport així a saco o podem fer-ho progressivament? Anem a la publicitat i a la tornada. La Rosana Sánchez, psicòloga sanitària, terapeuta familiar i membre de la secció de Psicologia Clínica del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, ens ho resol. Nosaltres anem escoltant les vostres, els vostres comentaris al 677-38-77-19.
10: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
1: 9 minutets, com fem, com ho fem per tornar a la rutina? Com acostumem el cos a tornar a la rutina? Com l'ajudem? Hem parlat molt de son, però ara, abans de la publicitat, marxàvem i dèiem, a veure, amb el menjar, com ho hem de fer? Amb l'esport, com ho hem de fer? Tornar a la rutina tot de cop, de dir, vinga, va, canviem els plans, ara fem un menú, torno al gimnàs 3 dies a la setmana, a per totes, o ho hem de fer progressivament? Rosana.
2: Novament, com deia abans, jo crec que el millor és progressivament. Depèn també de si abans feies o no, és a dir, si tu abans ja entrenaves 3 dies a la setmana, doncs te serà molt més fàcil tornar a la teva rutina i entrenar aquests dies a la setmana. L'altre és que ens marquem objectius de, pues això, no? Començar al setembre i ara començarà a fer esport, i ara començarà a alimentar bé. Llavors això és molt difícil que es mantingui amb el temps. Jo sempre recomano objectius concrets, a més, això, sobretot la concreció, no és el mateix dir, aniré 3 dies a la setmana a esport, que caminaré els dilluns, els dimecres i els dimecres, el momento, no? Lo fàcil, 30 minuts cada dia. Si és concret, és molt més, més fàcil.
1: I posar-nos una mica fàcil, no? Perquè de vegades tinc la sensació que ens fem una mica trampes al solitari. De dir, no, setembre i gener, no? Els clàssics mesos. Deixaré de fumar de cop, ara menjaré extraordinàriament bé. Tampoc no cal que sigui tot blanc i negre. És a dir, tu pots tenir una dieta de dir, d'acord, rebaixo, no m'estaré fotent paelles i gelats com el mes d'agost, que anava aquí i vinga, barra lliure, però no passa res si un dia et pots un gelat, no?
3: I menges més, perquè després has de gestionar la frustració de saber que has agafat unes fites tan altes que al mes d'octubre ja estàs allò amb la tovallola pel terra.
2: Claro, te frustres. I és el que dèiem, que la rutina t'ha d'ajudar, no t'ha de perjudicar el teu dia a dia, perquè llavors se converteix en la teva enemiga i el que volem és que sigui amiga, perquè a més són molt recomanables les rutines.
3: Sí, però la paraula rutina, jo no vull ser ara destroyer,
2: digue'm.
3: Però em fa molta ràbia aquesta paraula.
2: Pues venga.
3: Sí, i sobretot a través de l'auge de les xarxes socials i sobretot d'Instagram, hem establert rutines de, amb aquest anglicisme que fan de l'skin care. La rutina de em faig un alvocat per esmorzar. Mira, prou ja, fota la rutina per l'autocàrica, noi. Deixa'm aplicar la lògica a la meva vida.
1: No fotre cap rutina.
2: Cafè,
3: cigarro, cagarro.
1: Com l'Esteban, no em sap què era.
2: Ser constants en segons quines coses. Mira, penseu que quan una persona té problemes de salut mental, depressions, ansietats, una de les primeres coses que es veuen afectades són precisament les rutines. Llavors, per tant, ajuda molt. Evidentment, s'ha de ser flexible. No podem estar, no?, el que deia l'Elisenda, si jo me vull menjar un gelat, pues, escolta, tampoc no estaré després...
3: És una pressió, la paraula rutina s'ha convertit en una pressió.
1: Mira, ara que parlàvem de les rutines, tu deies, sobretot, la gent que és capaç de tenir una sola alarma o inclús llevar-se abans de l'hora, sol ser gent que té una rutina molt marcada perquè ha acostumat el cos a me'n vaig a dormir a les 11, em llevo a les 7. 11, 7, 11, 7. És una manera intentar establir una rutina, en el bon sentit, no en el mal sentit que deia la Núria, per intentar no necessitar tantes hores de son? M'explico. Les persones que tenim tendència a jo necessito 9 hores de son, podem pal·liar-ho amb rutina? De donar-li una rutina al cos i que a la llarga necessitem menys hores de son? O no?
2: Home, sempre ajudarà. La necessitat de les hores de son, novament, depèn de cada persona. 9 hores potser no fan falta, però bueno, mínimament 7 sí que aniria bé. Al final no és tant el volum, sinó la qualitat. O sigui, és molt millor dormir 7 i dormir bé, sense molts despertar i tot això, que no estar 10 hores al llit i despertar-me cada 2 hores. Mm-hmm. Vull dir, al final descansaràs molt més amb la qualitat.
1: Quan recomanes posar-nos al llit? Quan tinguem son? Quan ens comencem a sentir cansats? Abans de tot això, a posar-nos a llegir, fer alguna rutina de creu, Núria? Rutina prèvia perquè ens arribi la son.
2: La higiene del son, la higiene, diem, no? Mm-hmm. Sí, és molt important. Pues sopa, sí, dintre de les possibilitats de cada un, al final, cadascú sap la logística de casa seva i hem de saber les cartes del joc. Però en la mesura del possible, intentar no fer activitat de nit, per exemple, esportiva, intentar sopar 3 hores abans d'anar a dormir, intentar estar en pantalles, no? Pues sempre ajudarà molt més un llibre que no està amb el mòbil, perquè a més, depèn de si estàs mirant vídeos que van generant dopamina al cervell, tot això, pues bueno, sempre te desvetllarà més tot el que sigui higiene del son. Uh-huh. Inclús jo moltes vegades recomano fer una petita, jo a l'estiu, i amb aquest estiu no, ha sigut molt dur, però una petita infusió, ja l'estàs dient al cervell que se, i al cos, no?, que se vagi preparant per anar a dormir, tot això sempre ajudarà.
1: Nena, tot el que diuen pels nens, sí, que sí, si baixis les llums, tota la història, fer-ho també amb nosaltres,
2: clar,
1: no? Perquè clar, si tu tens una llum de quiròfan, que hi ha gent que té unes llums blanques a casa, dius, com t'has de dormir, no?
3: Llegir un conte, no?
1: Sí. Un conte adult. I escolta'm, Rosana, les primeres setmanes, quan tornem a la rutina, tornem a posar el cos en solfa, ens sentim extremadament cansats. Mm-hmm. Perquè això passa. No sé si t'ha passat a tu, Núria, de dir, però jo com ho portava això, com he estat un any fent aquestes coses?
3: És més, jo no entenc aquesta gent que té ganes de tornar a la rutina. Perquè penso, quin problema tens a casa? No? A veure, jo després de 30 dies amb 2 nens, clar que hi ha moments de tensió, però, escolta, jo estic encantadíssima de fer vacances. Vull dir, aquesta gent que, ai, és que ja no puc més amb els nens, home, o no puc més amb la parella, doncs demana el divorci, no?
1: Això és un altre tema que hauríem d'obrir,
3: ja,
1: eh?
3: Sí, però vull dir, aquestes ganes de rutina, home, no ho sé, doncs jo em sento una privilegiada fent vacances.
1: Però la doctora et deia, gent que necessita per la seva salut mental tenir algunes estructures fixes, perquè si no es desbarata la cosa, no?
2: Claro, claro. Lo que digues del cansament és totalment normal. Pensar que venim d'una temporada a les vacances que no estem ni tan pendents de l'horari ni de les obligacions, no? És, bueno, pues tot com més lliure al final. Necessitem un procés d'adaptació a les noves rutines. Uh-huh. No, no a les noves, a les que manteníem, però això ja tenim un horari, ja tenim una obligació.
1: Per tant,
2: ja
1: és normal si les primeres setmanes d'adaptació estem esgotats, de dir, ullo, com ho feia això abans?
2: És molt habitual. Jo prefereixo utilitzar habitual que normal, perquè això, d'acord, el que dèiem abans, si això si durant el temps, no? Van passant els dies, les setmanes, i això no remeteix, sinó al contrari, va pujant, interfereix molt a la meva vida, llavors jo sí que diria, potser uh-huh, t'aniria bé mirar-ho, no?, i anar amb una experta a veure què passa. Ara, si amb el temps tot se va adaptant, cap problema.
1: Temps al temps, això que diuen. Això. Val, 677-38-77-19, ens queden 2 minuts per comentar tots aquests allaus de missatges que des d'aquí ja us agraeixo moltíssim, que sempre participeu a la solució, i fem mans i mànigues per llegir-vos el màxim nombre possible.
4: La Mila ho resumeix tot el que dèieu de les rutines i els hàbits amb allò de és millor tenir bons hàbits que avorrides rutines. Això és el que ens diu la Mila.
1: Per cert,
4: l'Enric diu que es desperta amb una sola alarma, però el més interessant del que ens explica és que ell també matina igual durant les vacances. És a dir,
1: és
4: encara
1: altra,
4: que estigui de vacances, manté l'horari que té en la temporada regular.
1: Perquè és el que deia la Rosana, deu tenir el cos ultra acostumat.
4: Sí.
2: Que de tant en quant te permeteix, és un privilegi, tampoc no passa res. Ara, si normalment aixeques a les 8 i a les vacances comences a aixecar-te cada dia a les 12, bueno, pues al final sabràs que te costarà molt més acostumar-se.
1: Què em passa?
2: Te costarà molt més acostumar-te, només això.
4: La Carol fa horari d'adolescents.
1: Oh, i tant.
4: Legió de persones que es desperten sense alarma, eh?
1: Jo flipo.
4: El Marc, el Raül, la Pilar, el Gerard, la Montse no tenen alarma, i el Joel fa una pregunta. He sentit moltes cançons i moltes sintonies. Jo us he de dir que tinc tota l'alarma, però només la vibració. Algú més?
1: Em
4: flipa que es pugui despertar amb la vibració.
1: Només amb la vibració?
4: Sí, així t'esperta.
2: Home, hi ha vibracions fortes, però...
3: A mi m'agradaria despertar-me amb el cant d'un gall. Ara, no, és veritat. Ara,
4: natural, natural.
3: Molts pixapins se'n van a un poble i demanen que el gall el retirin del poble. Doncs a mi m'agradaria tenir un gall al costat del meu carrer a Badalona.
1: 5 del matí, nena?
3: Sí.
1: I no fas nus, eh? Vull dir, no es fa 5 i 5 i 5 i 5 i 10.
3: El gall,
1: no?
3: Després 4 pardals i jo sóc feliç.
2: Segur que ho trobaries amb alguna aplicació de mòbil.
1: Segur. El gall. Núria Casas, moltes gràcies. Fins dijous que ve. Ferran Domènech, ens tornem a sentir demà.
4: Salut, fins demà.
1: Ai, ha estat un plaer parlar amb la Rosana Sánchez, psicòloga sanitària, terapeuta familiar i membre de la secció de Psicologia Clínica del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Gràcies, Rosana.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Ja ho sabeu, paciència i una sola alarma, si possible. Si no, rellotges intel·ligents. Nosaltres tornem demà amb la solució, amb la Sílvia Rosés, professora de l'Autònoma, i parlarem de la història d'estar morè. Fins que se'ns acabin les respostes, cada dia a la una, la solució. Catalunya.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Es manté la vaga per al dia de l'inici del curs escolar. El sindicat USTEC, majoritari al sector, i la CGT han decidit mantenir l'aturada del dimarts que ve després del fracàs de la reunió d'ahir amb la consellera d'Educació. Esther Niubó els ha demanat una treva perquè la protesta no afecti els alumnes en una data tan significativa. Però la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, ho rebutja i fa una crida a secundar la protesta. Sentim-les totes dues.
2: El sistema educatiu necessita un parèntesi que passa per convocar la vaga del primer dia d'aquest curs. El necessita l'educació i el necessita el país, les famílies.
3: Aquesta vaga és un fet. Convidem i animem a tot el personal educatiu a que s'assumi a aquesta vaga perquè aquesta proposta de negociació pugui ser realitat.
1: Els sindicats USTEC i CGT retreuen a la consellera que no hagi aprofitat l'estiu per avançar en les negociacions i que els hagi tratat de correcuita a 4 dies de l'inici del curs. Repassem ara altres informacions en format més breu. Pedro Sánchez continua exculpant el Marroc de l'entrada massiva a Ceuta, però adverteix que prendrà mesures si es demostra que ja hi era al darrere. Per primer cop, això sí, el president espanyol ha admès el paper permissiu dels agents marroquins. La seva compareixença al Congrés no ha convençut, però, cap partit tret del PSOE. Volkswagen aprova una nova retallada de plantilla de 50.000 llocs de treball fins al 2030 i no aclareix el futur de la marca Seat. La planta de Martorell no està en qüestió, però els sindicats no descarten acomiadaments a Catalunya. El grup alemany no preveu electrificar cap model de Seat, tot i que des del comitè d'empresa asseguren que en la reunió d'ahir no es va parlar de la possibilitat de suprimir la històrica marca i mantenir l'aposta per Cupra. Salvador Illa s'ha reunit a Kiev amb Volodymyr Zelensky. El president de la Generalitat ha traslladat al líder ucraïnès el compromís de Catalunya per seguir cooperant amb Ucraïna i ha defensat la integració del país a la Unió Europea. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, també des de Kiev, ha anunciat un acord de col·laboració entre les dues capitals. El director del Senyor dels Anells, Peter Jackson, serà al Festival de Cinema Fantàstic de Sitges per presentar la seva versió de King Kong. També hi assistirà l'actor Danny DeVito i el director Alejandro Amenábar, que celebrarà el 30è aniversari de la seva pel·lícula Tesis. La meitat dels europeus tenen un sou que només els dona per comprar-se un pis d'una sola habitació. Un estudi de la Universitat Tècnica de Viena conclou que si bé el problema de l'habitatge és greu, també ho són els salaris de la població. A falta de dades oficials a tot arreu, la recerca ha creuat més de 22 milions d'anuncis d'immobles amb dades financeres de més de 30 països. Ha calculat els metres quadrats que es poden comprar destinant una tercera part de la renda a una hipoteca a 30 anys. I la conclusió és aquesta, que la meitat dels europeus, amb prou feines, pot comprar un pis petit o un estudi. Els responsables de l'estudi assenyalen que, a banda de la pujada del preu dels habitatges, hi ha un gruix important de la població europea que està cobrant per sota del nivell d'ingressos de referència i creuen que aquest és un problema que s'està subestimant. Esports. Paula Badosa ha plantat cara, però ha quedat eliminada en la segona ronda de l'Open dels Estats Units de tennis. L'empordanesa ha perdut contra la nord-americana i cap de sèrie número 4 del torneig, Coco Gauff, en 2 sets, 6-4 i 7-6. Gabriel Jesús ha fet aquest dijous el primer entrenament amb el Barça. En la sessió també hi ha participat Gavi. Tots dos estaran disponibles per al València-Barça de diumenge. El defensa del Real Madrid, Raúl Asensio, l'han absolt en el judici per haver difós un vídeo de contingut sexual d'una menor després d'un acord amb les víctimes. En un comunicat, Asensio es mostra satisfet i, d'altra banda, ha aprofitat per demanar perdó per la sanció per conduir begut que li han imposat. posat aquest estiu. Enric Mas referma el seu lideratge a la Vuelta a Espanya. L'etapa l'ha guanyat des de l'escapada a l'eslovè Jakob Omersel, però el ciclista balear ha arribat a la meta 27 segons abans que el segon a la classificació general, Primoz Roglic. Ara li treu 1 minut i 45 segons.
0: Fins aquí les notícies.

0: Escolta, que m'acabo d'assabentar d'aquesta meravella que farem dissabte a Catalunya Ràdio.
1: Jo també, i m'encanta.
0: A vegades fem meravelles que ja sabíem, i aquesta m'ha sorprès, que tindrem un canal ocasional amb transmissions del Puyal. Històriques.
2: És que... jo ja estic anul·lant tot el que tenia previst per dissabte, perquè això és que no m'ho puc perdre. Ho vull viure en directe, rigorós directe, asseguda al sofà mirant a l'infinit.
0: Tu ets molt jove, Juliana. Tu, Roger, Puyal el tens molt controlat, lògicament.
1: Jo he crescut amb en Puyal.
0: Puyal, que per nosaltres és un mite de la comunicació a Catalunya.
2: Per mi també.
0: L'havies arribat a gaudir?
2: No,
1: perquè no t'agrada el futbol.
0: No el coneixes, clar.
2: Gaudir no, però jo sí que en sentia parlar a casa meva. A més, a casa meva s'escoltava molt la ràdio. La meva mare és molt oient de ràdio.
0: Però i futbolers a casa? No tant.
2: Lo suficient. Tampoc et diria que no.
0: Això encara passa ara, però el Puyal també tenia una cosa, que hi havia molta gent que el futbol tampoc no els interessava, però posaven el Puyal doncs, perquè tenia... Sí. Vaja, això amb el TDT jo crec que encara passa, perquè també és una transmissió que traspassa.
2: I a casa meva el que sí que passava és que, tot i no ser especialment fans del futbol, abans que mirar la tele s'escoltava la ràdio quan havíem de consumir futbol. Això sí que ho recordo molt.
0: I tant, i tant. Bé, això encara passa, eh? I de fet, ara tenim els canals. A mi el que em fa molta ràbia era DAZN, que no pot no dona l'opció d'àudio.
1: Llavors... Movistar sí, que et deixa ficar Catalunya Ràdio.
0: Fins al minut 8.
1: Quadrant.
0: Ai, merda, ara estic una passada endavant.
1: D'acord.
2: Teniu uns problemes.
0: Problema del segle XXI.
1: Oh, m'encanta, sí. Aquests problemes.
0: Escolta, Marta...
2: La Marta té problemes del segle XXI de conciliació.
1: De conciliar, clar, sí. Està conciliant avui.
0: Però no ve el que no surti?
2: No,
1: sí, tenia una altra cosa.
0: Ah,
1: és una filla, bàsicament.
2: Bé, sí, al final a la Marta li ha sortit una filla i no podrà venir.
0: Avui ha descobert que té una filla i que no podrà venir. Bé, doncs...
2: Llorarem moltíssim sempre. Per mi ja em fa més mantra el programa.
0: Perdona, l'altre dia vam anar a una reunió amb el Roger d'audiències
1: sí.
0: I ens van passar els 10 àudios més escoltats de l'últim trimestre de la tarda i del que no surti.
1: Ah,
0: i
1: la Marta està dalt de tot, no?
0: I dos o tres...
1: Sí, sí.
0: Dels àudios del que no surti no eren de famosos de per aquí... No, eren la Marta no sé què, trobem a faltar la Marta, no sé què de la Marta.
2: Sí. No, i saps qui fa molt èxit també en tots els nostres titulars, molt abans que una Batguia o una Rosalia? En Marc Andreu.
0: És que el Marc Andreu també...
2: Els episodis on en Marc Andreu surt el titular...
0: Té unes trames...
1: Un dels més escoltats és, crec, en Marc Andreu perd els papers a mig programa.
2: Sí.
1: Dels més escoltats de la temporada anterior, que és com un... Bueno, a la gent li agrada que ens discutim en antena, que hi hagi mal ambient.
0: Tot i que aquest any crec que heu començat encara bastant progressivament.
2: Mira, Francesc, jo vaig tenir un somni, quan estava de vacances encara, que quedaven uns 15 dies per tornar a la rutina. Vaig somiar que el Teatre de Figueres, que per cert és el proper dia 19 de setembre i encara queden entrades a Figueres, serà l'espectacle del que no surti, vaig somiar que arribava en aquest espectacle i el Marc Andreu no havia fet res de la seva feina.
0: Això és un somni o això és una cosa que
2: això
0: és plausible?
2: Això era un somni, però és plausible també.
1: Clar, no és veritat, Juliana, que
2: n'és. Estic explicant una cosa, puc?
0: Sí, sí, pots.
2: Vale. El somni era que jo m'emprenyava de valent perquè jo, en Roger i la Marta, havíem fet la nostra tasca escrivint el nostre guió i en Marc Andreu, que és el director de l'espectacle, no havia ni editat els vídeos, no havia sincronitzat cap àudio, no hi havia cap so preparat, cap recurs gràfic... Teníem una discussió al crits als camerinos. Va ser un somni extremadament realista i jo, quan vaig obrir els ulls, vaig dir... Com ho enyoro? Quines ganes de tornar a fer.
0: Doncs ja ha començat la temporada, ja tornem a ser tots aquí, ja ens podem enfadar en antena i fora d'antena, també.
2: Marc Andreu, dintre de totes les possibilitats que tindries de despistar-te, moltes vegades el teatre s'ha anat a l'últim segon.
3: De fet, no sé si tu tens entrada ja, Francesc.
0: Figueres?
3: Sí.
0: No puc venir.
1: Quina és la web, Marc Andreu?
2: Què tens que és més important que això, nen?
1: Figueresescena.cat.
2: El 19 de setembre.
0: Crec que tinc un dinar d'aniversari.
3: L'anula.
1: Perfecte, perquè és el 7 del vespre.
0: El mateix?
3: El mateix, crec.
0: És el mateix, sí, és el mateix.
2: Demà algú poder de la ràdio, sospito.
0: D'una altra ràdio. Comença el que no surti.
2: Què faig?
4: A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.

0: perquè no té res a veure amb ser la protagonista. Vull que la Marta em faci els mateixos regastos que li fa la Nina.
1: Ai.
2: Doncs és impossible, això, Juli. Marc Andreu, molt bona tarda.
3: Bona tarda. Juliana.
2: És que tenim un problema.
0: Bueno, Juliana, Juliana i Roger.
3: Sí, també és veritat.
2: Quin
0: després
2: problema
0: parlem,
2: tenim?
0: Un problema, sí, de conciliació, sí, familiar.
3: Exacte.
0: Tenim.
3: Una cosa amb la Nina que tenim pendent.
2: Jaume Miranda, molt bona tarda.
4: Bona tarda. Necessitat de saber què està passant. No estic entrant res.
2: No, a mi m'ha semblat que havia d'omplir l'estudi de gent per intentar omplir el buit de la Marta, però veig que és impossible, tot i que sou unes persones meravelloses.
4: No m'ho vull repetir, però quota homosexual, clarament. Voldria saber qui és la Marta avui, en Marc Andreu o jo?
0: Ningú, amor.
2: No, és
0: impossible.
4: I tu ets,
2: tu ets especial també a la teva manera, Jaume.
4: Sí.
0: I a Marc Andreu també. És com una mica, és fins i tot despectiu.
2: Us deixem.
4: No. És com quan dus una camiseta espantosa i te diuen es molt tu.
0: Sí.
3: Et passa molt.
2: A veure, anem al WhatsApp del programa. És el 677-27-1058. Aviso que segueix cuejant un tema que fa un parell de dies que arrosseguem, que és el teu tema, Marc Andreu, de que no has estat admès a la Gran Cita 2, al format de 3CAT.
0: Et refereixes al bullying que se li ha fet des de 3CAT?
2: No és un bullying, sinó com una censura, com unes normes, en principi, que si ets treballador de 3CAT no pots participar en alguns concursos de la casa.
3: I avui em trobo el senyor 3CAT aquí a la ràdio i
2: sí, ja l'he vist.
3: Ah, que no ho sabies?
0: Quin senyor 3CAT de tots?
3: El senyor 3CAT.
2: El senyor 3CAT...
3: El sexy.
0: El que ell i jo ens agradem una mica.
3: Sí, sí, aquest. I em diu, ah, que no ho sabies?
2: No.
3: Vale. Si no hagués fet tot això.
2: Doncs bé, no sé si tu t'esperaves que els oients es volquessin com a manifestar-se davant de 3CAT per demanar la teva reincorporació a la Gran Cita 2, però lluny d'això, hi ha oients que no sé si entenen la decisió de 3CAT, però que no veien amb bons ulls que tu et presentessis a la Gran Cita 2.
5: Oli, estic escoltant el programa d'ahir i estic escoltant la part del Marc Andreu i cites, etc. I estic pensant que potser la part aquesta de que no sigui un treballador de 3CAT no té res a veure amb les campanyes i que sigui un treballador, etc. Sinó és més aviat per al tema de que sigui popular i no saber si la persona que t'està elegint estigui amb tu pel fet que ets una persona famoseta del món, coneguda, o que sigui realment perquè no, vol estar amb tu de forma sincera. Llavors, realment, potser Marc Andreu no és la millor forma de conèixer el teu amor verdader, perquè potser només voldria estar amb tu perquè ets una godeta en el mitjà. Llavors, busca un altre lloc. Una abraçada! Que friqui això d'enviar un àudio a la ràdio.
2: No, home, no, sí, m'ha encantat aquest àudio.
3: El càrdio que estava fent, a més, mare meva.
2: Jo no sé què estava fent, però vull dir que... Bueno, ja sí, jo ho entenc, que ets una persona famosa, no?
4: Jo no sabia que estava assegut de vora en a Kylie Minogue, de cop.
0: Jo em trauré avui els pits i li demanaré a Marc Andreu que em faci un autògraf al Mugró, clar.
2: No, hi hauria aquest rol de poder, no? És una persona coneguda.
0: Però, perdó...
2: La gent quedaria impactada i diria, doncs, mira, en Marc Andreu perquè és...
4: Na Marta avui no ha vengut perquè està abrumada amb sa fama de Marc Andreu.
2: Però ja, va, quina...
0: És que també et dic una cosa, si aquest àudio, que jo agraeixo molt que l'avion ens l'hagi enviat, però si realment en Marc fos tan famós que tingués dificultats a l'hora de poder establir una relació romàntica, tindria aquestes dificultats en el programa i a la vida real. No?
3: 100%, i no està passant això, precisament.
0: Ah, no, i què està passant, Marc Andreu? No sabem res de la teva vida personal últimament.
3: A veure,
0: quan
3: doncs...
0: fa que no tens una cita?
3: Una cita?
4: No les necessites, sóc bueno, per saber, igual sense cita.
2: Què és una cita?
3: Què és una cita?
0: Home.
2: Perquè a veure, obrir una aplicació a les 6 del matí i que et toquin la porta de casa...
0: Això es diu fer un grinderat.
2: No, que no parlo per tu, parlo en general per posar exemples.
0: Això és fer un grinderat.
2: Ah, sí.
4: Que en cap cas sabem si en Marc Andreu ho fa.
2: No, no,
4: és una sospita.
2: Ni ganes de saber-ho.
0: Se li veu a la cara i no passa absolutament res.
3: Jo aquest estiu he reivindicat molt el morreig, perquè hi havia poc morreig, com va dir la Juliana, i he dit, aquest estiu intento...
0: Saps què m'ha passat a mi avui?
3: Ai, avui?
0: Avui mateix, Marc Andreu, perquè a mi m'agrada portar notícies fresques. Avui he anat a fer-me la depilació làser a la zona de la ingla, a la meva esteticien de confiança, que jo l'adoro amb tota la meva ànima.
2: Ella
0: es diu Jenny. I resulta que la Jenny ha descobert que em dedico als mitjans. Després de molts anys treballant amb totes les meves germanes, la meva mare, hi ha una gran vinculació familiar amb aquesta esteticien. I m'ha començat a fer preguntes i m'ha dit que ha estat veient a Instagram, en l'Instagram del que no surti, molta preocupació, expressada principalment per mi, amb el tema del morreig. Que és veritat que estic una mica, des d'allà fa uns anys, repetitiva amb aquest tema.
2: És que diria que els últims dos anys, però...
0: Però és que és un tema que realment crec que queda molta tasca encara per fer, no? I que poca gent representa. I m'ha dit, tens tota la raó. Estic 100% al teu equip. I també m'ha donat un punt molt, molt interessant, que jo crec que és molt important reivindicar, que és que el poc morreig que hi ha, perquè el morreig està en extinció, es reserva per les escenes de llit. I des d'aquí tornem a aprofitar que el morreig no té per què ser sexual necessàriament, sinó que

0: pot ser una carícia més, sense que després hagi de convertir-se en bé, sí. en...
1: No cal és a dir, sí, que s'acabi en una escena sexual. Que pot ser un morreig que quedi allà i prou.
0: Moltes parelles s'ho reserven ja com a activació, que també està genial, eh? Però un morreig amb la teva parella, jo li deia a la gent, t'has imaginat jo oberta totalment de cames,
1: no,
0: sense calcetes, ella veient-me
1: tot el cony, ja ho hem entès, treballant
0: amb el seu...
1: Bueno, clar, és una experta en això.
0: I jo dient-li, és que realment s'ha de reivindicar, ja no el morreig en general, sinó el morreig de semàfor. El morreig que vas amb la mà agafada i un semàfor vermell és positiu perquè vol dir que et pots girar, et pots mirar els ulls...
1: Està un minut i mig sense respirar.
0: Exacte.
2: Uf, avui n'he vist un d'aquests, eh? Hi havia una parella...
0: Has vist un d'aquests?
2: Sí,
0: si
2: jo no.
0: Si última hora.
2: No, n'he vist un que ell anava amb una maleta i ha deixat sa maleta de rodetes per poder-se morrejar. I jo anava amb unes pastanagues a sa mà, deprimida total. He estat a punt de violentar-los amb ses meves pastanagues. Estic molt frustrat. Aquesta conversa és molt desagradable per sa gent que no s'amorreja amb ningú.
1: Edat més o menys dels morrejadors de...
2: Una edat perfecta, uns 25. Encara que 70 també m'assemblen igual de perfecte.
0: No, són més emocionants. Crec que va ser en Roger que una vegada a l'estació de Sants vam veure un morreig.
1: D'una parella d'uns 40 llargs 50.
0: Més 50.
1: A les 5:40 del matí.
0: Una hora que no és hora de morreig.
2: És quan en Marc Andreu surt de casa per tenir cites.
1: I es va repetir l'escena que tu expliques, que és les maletes al terra.
2: Uf.
1: I ells morregent com si Sants estigués a punt de desfondrar-se amb ells a dintre.
0: No, situació apocalíptica. Com si fos l'últim dia de la teva vida. Jo, com avui no faci un morreig així, me'n puc anar a dormir també malament.
3: Hi ha possibilitats que avui passi?
0: Bueno, jo ho lluitaré totalment, i si he de fer un grit d'aràs, Marc Andreu, com si treballes, jo no tinc cap problema.
1: Això no ve sol, això. Tu treballes o... Escolteu-me, mira, amb el vostre permís, ara ens traslladarem un moment a la Costa Brava, concretament a Platja d'Aro, perquè us haig d'explicar una història que va passar aquest estiu, que m'havia descuidat d'explicar-la als meus companys de la ràdio, i crec que he fallat també a l'audiència.
0: Cosa que ja et va passar l'any passat, perquè l'any passat, no sé si recordes, que et vas trobar pel carrer la Rosalia i la Pili, i fins com el cop de...
1: Gairebé les atropello, sense voler.
0: Van passar com 5 dies de programa normal, i de sobte vas dir, ostres, que em vaig trobar, i també et va passar exactament el mateix.
1: Totalment, sí,
0: que et vas oblidar d'un esdeveniment importantíssim del teu estiu i completament vinculat amb el que no surt.
1: Absolutament.
0: Demano més professionalitat.
1: No,
2: has
1: jo,
2: de fer més complès, estima de sa memòria.
1: Totalment. Faré més mordocos perquè estic perdent molt últimament. M'ho noto. Escolteu-me, viatjarem fins a la Costa Brava, concretament a Platja d'Aro, el dia que em vaig trobar cara a cara amb la tenista Paula Badosa.
0: Què? Home, un dels amors de la vida d'en Roger, per qui no ho tingui present, ella és un dels seus grans amors platònics.
2: No sé qui és igual, però és que en Roger parles molt d'ella.
0: És el seu Ferran Torres.
1: Que la segueixo, sí, l'admiro molt com a esportista i també m'agrada molt. Bé, situem-nos en aquest petit viatge en el temps. És dimarts, 28 de juliol. Un al càrrec del Clínic, un locutor de RAC 105 i un servidor passem uns dies a Platja d'Aro i ens allotgem a l'hotel Silken, de 4 estrelles, just al costat del Lefties.
0: No us esteu de res, imagino que també veuen el Lefties a fer compra. Que allò devia ser un crim contra la bellesa i contra la moda, el que es devia comprar allà aquell dia.
3: Anaven a buscar altres coses, el Lefties.
0: En Roger se li ha notat molt, i no és broma, que aquest estiu li ha faltat poca presència femenina. Sort de la teva mare i la teva germana. Perquè jo t'he notat que has estat massa amb l'al càrrec del Clínic i, sobretot, el que imagino que ha estat més perjudicial, el locutor de RAC 105.
1: Ha estat un estiu relacionant-me amb dos senyors de 40 anys, no? I llavors, doncs, bueno, el món se't fa una mica més petit que quan et relaciones també amb noies, és el que passa. Bé, només d'arribar a l'hotel, al recepcionista se li escapa el riure, i és normal perquè les pintes que portem són molt delicades, que són xancletes amb mitjons. Hem quedat per dinar amb en Jair i la Neus, però com que encara falta molta estona, jo aprofito per sortir de l'hotel i anar fins a la farmàcia a comprar crema del sol. Em poso les xancletes i surto al carrer. Em sento platòric. És estiu, estic amb els amics i tinc totes les vacances per davant.
0: Totes les vacances, per Jesús, per ser justos, són 2 dies, no?
1: 10 dies, concretament.
3: Perdona, però mireu el vídeo podcast perquè hi ha imatges del Roger fent-se fotos al mirall.
1: Clar, per la ràdio no es veu, però a Spotify...
0: Jo hauria preferit no veure aquestes imatges.
2: Tot això ho és buscant morreig desesperadament.
1: Jo he anat documentant això amb material de l'estiu. Em sento platòric, és estiu, estic amb els meus amics, tinc totes les vacances per davant i la vida és meravellosa, certament. Fins que deixa de ser-ho.
0: Quin canvi més dràstic.
1: Em trobo cara a cara amb Paula Badosa a la cua de la farmàcia. M'adono que ella és altíssima i cada cop que la miro jo em faig més petit. Ens ben mirem, jo crec que m'ha reconegut. A mi em ressonen totes les barbaritats que hem dit d'ella aquí al programa, tant les bones com les dolentes. Ens tornem a mirar. Hi ha moltíssima tensió, la noto. Em sento minúscul. La Mumu és un gegant al meu costat. Jo no puc suportar més i marxo. Marxo sense comprar res. Ella ho veu i veu com marxem tots dos. Jo i la meva humiliació, de nou, al mig del carrer de Platja d'Aro, caminant sense rumb.
0: Amb les xacletes en mitjons.
1: Exacte, i pensant en tot el que podria haver-li dit, i no li he dit, que no sabia què dir-li. Hola, Paula, primer de tot.
0: Bé. Sé que sóc molt famós i m'has reconegut.
1: No, parlem...
0: Ja, com tu.
1: No, vaig estar a punt de dir, Paula, parlem molt de tu. No sé si t'ha arribat. I llavors ella potser m'hauria dit, si m'ha arribat, o m'hauria dit, a on? I llavors jo li hauria explicat, doncs, mira, treballem a Catalunya Ràdio i parlem de famosos i a vegades parlem de tu. Però vaig tenir la sensació que ella estava com enfadada i potser és només que era molt d'hora al matí i no tenia ganes de parlar.
2: Potser la miraves fixament com un possible segrestador, simplement. No,
0: també ella ha passat uns dies delicats, no? Té aquesta lesió que no li acaba d'ajudar.
1: Sí, ara li comença a anar bé, però clar, al mig de l'estiu venia d'estar tocadeta. Llavors, clar, jo em vaig preguntar què hi feia la Paula Badosa a Platja d'Aro el 28 de juliol, fins que de seguida em vaig il·luminar i vaig arribar a la conclusió que la resposta només podia ser una. Carme Flow.
0: De veritat, en sèrio. És que no pot ser-hi tres temes.
1: Silenci.
0: Aquí tothom cada dia es treballa un guió superdenou.
1: Espera't.
0: I tu tens tres papers i els vas
1: portant.
2: Home, és que la resta se li ha oblidat per escamí cada dia.
1: Espereu-vos. Carme Flow és la botiga de roba de la mare de la Paula Badosa, que es diu Mireia, i que ella era model i fotògrafa abans d'obrir la botiga de roba.
0: La Mireia, la mare de la Paula.
1: Sí. Una botiga que es troba a Begú, de la qual hem parlat milions de vegades. Avui tornarem una miqueta. I que nosaltres fins i tot vam visitar per Setmana Santa.
4: Som a Begú i estem anant a visitar, per Turisme Pop, la botiga de la mare de la Paula Badosa, que el Roger li encanta, Carme Flow.
5: Es vegi el Carme Flow.
0: Tu, em pillo algo, eh? T'ho dic, em pillo
6: alguna cosa. Cara, no, la botiga.
0: I anava mudadeta de veu, no?
1: Per Setmana Santa vam fer una escapadeta a Begú i vam fer una visita pop a la botiga de Carme Flow.
0: Aquí no tenia molta ressaca, i en Marc també.
2: Home, tu és una beuda de Joaquín Sabina important,
0: veritat. Ja saps que sóc treballadora en tots els sentits.
2: Clar.
1: Bé, jo estava pensant en Carme Flow i em va venir al cap, que no sé si ho havíem explicat aquí al programa, potser sí, perquè no ho recordo, i és que el pare de la Paula Badosa també tenia una botiga de roba. Una botiga amb el mateix nom, Carme Flow, però que més tard va passar-se a dir només Flow. Una botiga que, segons les meves informacions, hauria de ser a Platja d'Aro, i llavors sí que m'encaixava tot, perquè la Paula segurament havia anat a veure el seu pare. Així que vaig buscar a Google Maps l'adreça exacta de la botiga del pare.
0: Ordre d'allunyament, ja!
1: I, efectivament, era just al costat de la farmàcia, on feia poca estona jo m'havia trobat amb la Paula. Per tant, tot encaixava. Ara bé, segons Google Maps, Carme Flow Platja d'Aro està tancat permanentment.
0: Ja no ens queda res!
1: Una informació que a mi em va deixar absolutament destrossat.
0: Normal, Nino.
1: M'hi vaig apropar per si havia estat un error de Google Maps, que un error de programació i que en realitat no estigués tancat permanentment. I efectivament, Carme Flow Platja d'Aro està tancat, no existeix, no queda rastre, ni el toldo del Flow ni res.
0: Que no m'estranya, també et diré, perquè et recordo que venien la roba a 200 euros als tops. Vull dir que poder no passar res, però també treballava en un mercat d'alta gamma, que pel que sigui el turista i el local de Platja d'Aro decideix consumir.
2: Però sap greu perquè en Roger li hagués anat bé comprar-se unes noves xancles més elegants a Carme Flow i ara...
1: I és un estil, almenys, Begú molt, molt eivissenc tot, eh? Vull dir que...
2: Begú i Eivissa agafades de setmana, no?
1: Bueno, sí, s'assemblen molt.
0: El que s'ha dit sempre, Bojo.
1: El Bojo, totalment, Bojo. Bé, al seu lloc han obert un bar. Us dic l'adreça per si voleu anar, doncs, no sé, mostrar els vostres respectes o el vostre condol. Això és a l'Avinguda de S'Agaró 93. Ara hi ha un bar, però allà durant anys i panys hi va haver el Carme Flow del pare de la Paula Badosa. una pèrdua pop importantíssima sí. per aquest país i que també m'ha generat moltes preguntes. En Josep Badosa potser s'ha arruïnat.
0: Ai, Déu no ho vull.
1: El negoci ha deixat de funcionar. Potser ha decidit dedicar-se més a administrar els negocis de la Paula Badosa. No ho sé, això.
2: Podria ser.
1: Més dubtes. No sé si el local era seu i ara estan cobrant lloguer del bar que s'ha obert. O si fins i tot el pare és el propietari del bar. Totes aquestes preguntes, jo estic parlant amb gent local de Platja d'Aro i es podran respondre en els propers dies, que m'ha d'acabar d'arribar aquesta informació. Fins aquí la història.
2: Sí, has vengut aquí sense feina feta.
0: No, anem tot a personal.
1: He explicat com vaig conèixer Paula Badosa i com vaig ser un covard una vegada més i que vaig marxar abans de saludar-la per por doncs, que m'ho diés.
0: Tu deus, no, si no deus haver fet mai un primer petó. Fet-ho el gest.
2: Llençar-se. Ho han fet elles.
1: No, si no el recordo, deu ser que no l'he fet mai.
0: Ets molt de llançar-te.
1: No, jo sempre... És a dir, és un moment tan delicat que ho haig de verbalitzar, de dir, potser ara sí que ens farem un petó aquí, no? I llavors es produeix el petó.
0: Amb aquest plural, en comptes de dir, et puc fer un petó? Que això sí que és sexy quan t'ho fan.
1: No, ja, això no.
2: A mi m'ha agradat aquesta frase d'en Roger. Vull dir, si a mi me la dius, mos besam.
0: Ja, però és perquè és en Roger, jo igual, però clar.
2: Clar.
1: 2:02:15. A veure, Jaume, ahir ens va quedar pendent un tema, que és parlar de la forta polèmica que tenim ara mateix muntada a la Met Gala, justament amb l'elecció de la seva imminent temàtica.
2: Sí, ja sabeu que la Met Gala és aquest esdeveniment benèfic que se celebra cada primer dilluns de maig, un sopar elitista per recaptar diners de cara a l'exposició de moda anual del Museu Met de Nova York, i on els convidats són sempre els famosos Met Selectes, tots vestits com a de pinyata infantil, per tal de celebrar una mica com la moda, com un espai de diversió i transgressió artística. I de bé, a principis d'agost se va plantejar la temàtica del 2027, la següent Met Gala, tant de l'exposició com de la pròpia Met Gala en si, que sempre van relacionades. I com ja ha passat alguna vegada, estaria centrada en una única figura del sector, que és en John Galliano. Que, Roger, crec que no saps qui és, perquè
1: doncs
2: en el guió m'has posat
1: no
2: John Gallinau.
1: No, bueno, perquè escrivia ràpid, però tens raó que no sé qui és aquest noi.
2: Mira, jo te'l presento. En John Galliano és un dissenyador britànic i una figura clau de la moda dels 90 i 2000, sobretot. Ha estat el cap creatiu de Givenchy, Christian Dior, Maison Margiela o la seva pròpia marca, i la seva obra és imprescindible per entendre la història de la moda, per l'empoderament femení, la inspiració en els marges o la teatralitat extravagant que desprèn. Però més enllà d'això, com molts genis, també tenen la seva taca negra.
0: Ja comencem.
2: No sé si us recordeu o ho sabíeu, però en 2011, en Galliano va protagonitzar una discussió verbal amb uns clients d'un bar de París. I en Galliano va culminar sa baralla amb uns insults antisemites i racistes.
0: Me quedin amb la Goico que podés fer enemics.
2: Bé, m'ha fet molta gràcia, perdoneu.
0: Jo ho agraeixo molt. A mi res em pot donar més benzina que un Jaume rient-me un acudit. És car de veure, no és com el Marc Andreu, que li dic bona tarda i ja s'està partint la caixa, saps?
2: Jo sóc selectiu, amb sa rialla, he de dir. Sí. Bé, aquest conflicte va saltar sa premsa i sa cosa s'ha fet tan grossa que en Galliano va haver de confessar que tenia greus problemes amb l'alcohol i ses drogues i va prometre fer tractament per recuperar-se. Ell va demanar perdó per aquests insults racistes, la justícia francesa el va condemnar per un delicte d'odi i sa casa Christian Dior el va expulsar com a director creatiu de manera fulminant. He de dir que al cap de 3 anys, 2014, sa moda li va brindar una segona oportunitat com a director creatiu de Margiela amb un perfil molt més baix, ell almenys a nivell públic. I ara, 15 anys després d'aquell injustificable fet, el Museu Metropolità ha volgut fer un homenatge en el seu recorregut. Però molta gent no li ha volgut perdonar aquella conducta racista del 2011 i ses crítiques contra en Galliano. I el monogràfic de Samet han estat tan ferotges que el dissenyador ha hagut de fer un comunicat com a resposta. Vaig a llegir-vos-el, si vos pareix bé. Després de molta reflexió amb sa gent involucrada, he decidit, amb gran tristesa, que sa exposició és millor que no se celebri per ara. Continuo assumint plenament sa responsabilitat pel mal causat en ses meves paraules del passat, en especial a sa comunitat jueva i asiàtica, i encara sent profund penediment. No vull que es debat entorn de mi posicioni Esmet en una dicotomia complicada, i reconec i respecto que una exposició entorn a sa meva feina pot ser dolorosa per algunes persones. També m'agradaria expressar sa meva profunda gratitud a tothom que m'ha guiat i recolzat en aquests 15 anys de sobrietat i recuperació, i profundament agraït en el Museu Metropolità d'Art.
1: Doncs ho agafa prou bé, no?
0: No, escolta'm una cosa. Tu t'ho estàs prenent com si ell a casa seva amb un cigarro vist quatre tuits i hagués dit comunicat. I aquí no passa res, però el senyor Met ha agafat el telèfon i ha dit: perdona, tenim un incendi muntat que al·lucines. Agafa ja el dispositiu. No ha parlat ni amb ell, amb l'equip de comunicació, clar.
2: Li han apuntat amb una pistola.
0: Exacte. Publica. Pitja el botó de publicar. I ell ho ha publicat, nen. Així funciona el món. O no ho saps?
2: Sí, perquè de fet hem de dir que varis donants...
1: No és que només tinc experiència amb un comunicat.
3: No.
1: Vull dir que no...
2: El vols recordar?
0: I...
2: S'ha de dir fins a què context.
0: Aquest és el problema. Canviaria de tema. No podem parlar d'una cosa més agradable?
1: A veure, comunicat fet.
2: Comunicat fet, però he de dir que, un poc en la línia de lo que diu una Juliana, diversos donants d'Esmets havien amenaçat de retirar les seves ajudes econòmiques si no se suspenia la mostra en homenatge a John Galliano, i així fa sospitar que l'han obligat a retirar-se voluntàriament. Aquí se podria obrir un gran debat sobre...
1: Fins quan, no?
2: Si la gent té segones oportunitats o no.
1: Correcte.
2: Jo dic que aquest senyor va demanar perdó, se'l va jutjar, se'l va inclús eliminar del mercat textil durant una temporada. Jo crec que després de 15 anys ja començar-lo a perseguir una altra vegada m'apareix una mica injust.
1: Sí, a partir de quan, no? Quedes com perdonat?
2: O sigui, inclús va estar tancat amb un rabí per deixar de dir barbaritats antisemites. Wow. Aquest és el nivell.
0: Clar, a mi més que una qüestió temporal de quants anys han de passar perquè algú obtingui un perdó...
2: Bueno, és l'exercici de reparació,
0: exacte,
2: no?
0: Exacte, és l'exercici que tu facis d'acceptació de l'error, d'acceptació de dir, ostres, doncs poder sí que tinc actituds racistes i ho he d'assumir, ho he de treballar, no? Perquè tots en el fons en tenim seguríssim. Llavors, està bé que ho treballés, i jo el que veig és això, sobretot una voluntat per part seva en treballar-se tot això, no? No veig un perdó superficial i ja està, com ha pogut passar amb altra gent que s'ha disculpat, o inclús gent que no s'ha disculpat i que ha dit la racistada del segle i que ha decidit reiterar una altra vegada el discurs en comptes de demanar disculpes, com algunes perfectes d'aquest programa.
1: Bé, passen 8 minuts de... Sí, totalment.
2: Totalment. És que mos callem...
0: No diu res, no, penso veritat, que he dit una barbaritat.
2: No hi ha res més a afegir.
3: Llavors no hi ha tema per la meta aquest any, encara.
2: Ara mateix no hi ha tema.
3: Podem proposar.
0: Marc Andreu, suposo que seràs tu, perquè sent el nivell famós, de famós que ets...
2: És tan famós.
0: Aviam com en Roger ho interpreta. L'estilista de la Júlia Puig, a veure quin look li fan al Roger.
2: Ostres, en Roger, que ara com a tema de Samet Gara seria fort. Com te vestiries de negre?
0: I en Roger vestit per Júlia Puig?
1: Jo no ni l'anunciat. Hi ha anys que és molt difícil l'anunciat, eh?
3: Sí, sí.
1: De com s'ha d'anar.
3: Primavera, no?
1: Bueno, sí, obres l'armari que et poses.
0: Però és que bé, no obres cap armari.
1: Bueno, has de trucar algú perquè t'ho faci.
2: Tu agafaries una bugambília de Vic i te la fotries per escapa.
1: No, jo entraria al Pinterest i buscaria idees i m'aniria al Mango, al Zara i veure què trobo.
2: Perfecte. Seria tot molt complicat estèticament.
1: Bé, passen 9 minuts a 2:15. Per fi parlarem una mica de tele amb en Marc Andreu i les juristes del programa.
3: Parlarem de 3CAT, que és el que més ens agrada parlar. Bueno, la setmana que ve comença la nova temporada de TV3 i 3CAT. Aquesta setmana hem començat a la ràdio. Mm-hmm. La setmana que ve reincorpora tota la tele.
0: Per què comencen més tard?
3: No ho sé, jo no ho
1: sé, però històricament sempre ha començat la tele més tard, no?
3: Sí.
0: Per què?
3: L'any passat va ser d'una mica...
1: No, jo sé per què comencem quan comencem a la ràdio.
0: Per què?
1: Perquè vam començar el dia 30.
0: Sempre comencem la primera setmana de setembre, nosaltres.
1: Comencem el dia abans que comencin les enquestes d'audiència dels EGMs. Que ja saps que és aquesta gent que surten al carrer a fer preguntes de la gent quina ràdio escolta.
3: O et truquen,
1: i comencen el dia 1 de setembre. I la pregunta és, quina ràdio vas escoltar ahir? De manera que totes les ràdios ens afanyem que els oients ja puguin respondre als programes de la nova graella.
0: Ah, lloves, si us truquen, no us confongueu.
1: No dieu que
0: ni
1: és un podcast,
0: ni
1: res.
0: Ni merdes, nosaltres. escolto el que no surti d'aquí i penseu que com més informació digueu, millor, perquè més com que tot això és una pantomima i és tot mentida, només que trobin una lloba i donguis un munt de dades sobre nosaltres, en suma, bueno, això ens suma 150.000 oients.
1: És veritat que ja van donant punts, si dius noms, sí, noms aquí presenta, ah, si dius bé l'hora i tot. Per tant,
0: és una cutrada, però majúscula, un nivell espectacular.
2: Sí, és com molt analògic, no?
0: Molt.
1: És com molt antic. I, bueno,
0: no,
1: clar,
0: sense allà... el com, és molt antic.
2: Crec que aquestes audiències de tele ja se comptabilitzen de forma molt antiquada, però la de Serrano.
0: Sí, digue-ho tal qual.
7: Però les, són reals, les de tele.
0: Les audiències de tele...
1: Hi ha una parella que madura...
0: 600, oh. Hi ha 600 audímetres a tot Catalunya. 600. No 600.000, 600.
2: És que aquests 600 televisors poden determinar que un programa se canceli.
0: A tu et sembla que 600 televisions poden representar estadísticament tots els milions d'habitants d'aquest país?
1: Olé, jo tinc la sensació que no...
0: Jo però... no crec en l'estadística. Soc negacionista, vale. Conspiranoica. Vale. Sí, digue-m'ho, més igual.
1: Que la gent que es dedica a l'estadística et dirà doncs, que amb 600 segurament n'hi ha prou.
0: Que s'atreveixin a venir-me a defensar.
2: Més tenint en compte que el consum digital que ara hi ha tant de tele com de ràdio. És que estan esfassadíssim... Vamos, d'una forma...
0: Bueno,
2: que
0: llavors, és una vergonya.
1: Agafes les audiències que et diu la Gemma i les contrastes amb les escoltes digitals que tens a Spotify...
0: Et quedes glaçat.
1: I no quadra per enlloc. Llavors, ah, bueno, llavors...
0: Això és com el paraigua.
1: Aviam.
2: A veure.
0: És al·lucinant, no, allò del paraigua? No us flipa?
1: L'aparell per quan plou?
0: És a dir, l'ésser humà va dir, ostres, quina merda, que de tant en tant cau aigua del cel. I clar, és cert que és una mica un embolic perquè et mulles, és bueno, pràctic...
1: Això,
0: i vam dir, mira, fem una cosa... Agafem una tela impermeable i l'enganxem amb un pal. Bona. És l'opció més fàcil, és la primera opció en la que devien pensar.
1: Però que és bona.
0: I el nivell de desenvolupament que hi ha hagut al voltant d'aquest aparell és molt menor.
2: Sí.
0: Hi ha algun que s'obre automàticament, hi ha algun detall, però sí, segueix sent una puta merda que fa una mica de vent i se te'n va. Que segueixes mullant-te la motxilla. Els pauets, que jo al·lucino que ens haguem conformat amb això i que seguim endavant amb aquesta merda d'invent i que no hi hagi ningú estudiant-ho. Doncs això igual amb els audímetres. Mira, ja ho hem fet. 600 audímetres aquí repartits en unes cases de Catalunya i ja ho tenim arreglat. Però pot algun investigador estudiar això? Que jo puc trucar una noia que viu a Austràlia i mentrestant no puc saber quants oients reals té Catalunya Ràdio? Poder estic boja, no sé.
1: No, crec que molta gent estaria d'acord amb tu més enllà de l'estadística, que jo crec que sí que funciona.
2: Clar.
1: Però a mi m'agradaria que fos real. Que ara poguéssim saber quanta gent està escoltant aquest programa.
2: En digital pots fer-ho.
1: Clar, però bueno, que hi ha gent amb el cotxe, hi ha gent que escolta la ràdio. Bé, en tot cas, aquí dimarts, hem arrencat la tele i 3CAT arrenquen la setmana
8: que ve. I dimarts 8 fan la presentació oficial amb moltes de les cares dels programes que hi haurà. Però ja estem començant a descobrir algunes novetats.
0: S'emetrà la presentació oficial?
8: Juliana, no sé, crec que és més per premsa i tot això. Ara
0: quina
8: mateix,
0: premsa?
8: No, la premsa, que li interessi a quina és la nova temporada.
1: Estàs demanant la presentació?
0: Sí,
1: si
0: bueno, tinc que vindre a regular i al Nacional.
8: La 3CAT.
1: Bueno, doncs sí,
8: bueno, Catalunya Ràdio també anirà, no?
2: Està bé, no?
8: Bueno, perquè som nosaltres.
1: Sí, de fet, estarem fent un directe des d'allà, també, vull dir.
0: A mi em sembla estrany, està perfecte, cada any m'ho sembla.
2: Però està bé, però
0: una feina de presentació. Li preguntaré al senyor 3CAT quan el vegi el dia 8, li preguntaré.
2: Vale. Has de fer moltes preguntes.
0: Home, però moltes.
1: Mare meva, si tothom fa presentacions, llavors, qui va, qui no, no ho sé.
0: Però és una mica ridícul fer una presentació, a part com si hi hagués molts canvis, que crec que no.
2: No, hi ha poques, no.
0: Davant de dos,
2: hi ha poques
0: de dos mitjans, o no?
2: Clar. Mira,
0: estrany,
2: una
0: no?
2: de les novetats que ja s'ha avançat...
0: No, sí.
1: És... No, però t'ho expliques a tu mateix, no?
0: Que ja estarà bé i que jo faré... O sigui, que jo em sembla perfecte bueno, i la Laura vale. Escanes atendrà els companys de l'Ara encantada i serà genial, però...
8: Com saps que la Laura Escanes vindrà a presentar alguna cosa?
0: M'ho imagino, no?
1: Bueno, si és presentadora serà allà, no?
0: Sí, sí. La Dulceida ho és i no hi serà.
1: Ah, sisplau, a veure, sí, anem a pams.
2: Marc Andreu serà famós per la secció No em farà.
1: Silenci.
8: Una de les novetats.
1: Aviam.
8: Que poques ja, doncs una de les novetats és que Carles Tamayo estrenarà un format que es diu Increïble però fals. Aquest format serà pel canal d'Eva. I, de fet, ja podem veure unes primeres imatges al canal de YouTube. Veurem quin és el tipus de documental, perquè sempre...
1: Són investigacions.
8: Aquí, investigacions. El proper dimarts sabrem més coses. Una altra de les novetats anunciades és el fitxatge de Raïsa Esteve a 3CAT.
1: Ella és cuinera.
8: Ella és cuinera, pastissera i assessora gastronòmica i també una de les perfectes del programa perquè hem parlat de la seva història d'amor amb l'Arnau París.
0: Són superimportants per mi.
8: Doncs ahir anunciaven a l'informatiu que la Rais substituirà l'Arnau París per seguir oferint aquest secció que és pim-pam dins del programa de cuines.
0: Que queda a casa, eh?
8: Que ofereix, sí. que ofereix com receptes de cuina ràpides de fer per qui no vol cuinar i dedicar-hi molt de temps, i li hem preguntat com ha viscut aquesta gran notícia.
9: Nice! Com esteu? Bueno, abans de res, moltes gràcies, sou els millors sempre, i dir-vos que em fa molta il·lusió, moltíssima il·lusió, estic supercontenta, perquè, clar, em va pillar en un moment vital al·lucinant, he perdut dos bessons, no? I allò que diuen, que els nens venen amb un passat al braç, doncs així ha estat, en el meu cas, i el pa és espectacular. Clar, jo portava molts anys cuinant, però allò bastant tancada, és a dir, jo sempre cuino d'alta gastronomia, les millors cuines del món, del que tu vulguis, però són quatre parets molt petites i de sobte trenco això i em fico per totes les cases de Catalunya a través de la pantalla, doncs és una cosa que a mi em fa superil·lusió, la veritat. De fet, amb els meus amics ja tinc una festa programada on farem la primera recepta que farem per la tele, o sigui, espectacular. Estic molt contenta.
0: Convida'ns!
1: Ho farà fantàstic, ho farà molt bé, segur, segur.
8: Això recordar pels fans de cuines que continuaran veient el Marc Ribas, la Gessamí Caramés i l'Arnau París, però també s'afegirà aquesta cuinera. I un altre petit detall és que ahir va passar una cosa important que no vau comentar al programa. I és que va ser l'aniversari de la Raïssa Esteve.
0: Carles! Nois, en sèrio, m'estic pillant heavy del Carles. Vull dir que si pot deixar de venir, podem canviar de...
1: Té parella, no sé si ho sabies.
0: I com diria la meva germana de 20 anys, bueno. I lo malo?
1: No, lo malo és que li agradis tu també. Clar. I vingui llavors.
8: Ahir va celebrar els seus 37 anys, l'Arnau París li va dedicar una història d'Instagram amb una foto d'un pastís en primer pla i ell agafant els seus dos fills, amb un text que deia "Feliciteu-la, és el seu aniversari, un any amb moltes celebracions", i ella repostejava aquest story afegint un "Arnau, gràcies per aquest dia i per tots i cadascun".
1: Oh, és que, mare meva, per això jo vull amor, perquè veig això i, clar...
3: Però això tampoc és l'amor de la vida real, també et diré. Vull dir, no? Jo miro el meu entorn i jo no veig la gent com l'Arnau i...
0: No, jo avui ho he parlat també amb la meva esteticient, que són la gent que més sap del món. Exacte. En general. Són pitonisses i en saben de tot. I m'ho deia ella, d'aquestes vacances, he al·lucinat. O sigui, les parelles no s'estimen. Tu veus parelles en un restaurant
1: fatal,
0: i està tothom amb el mòbil. La gent no parla, la gent no s'estima ja, la gent s'avorreix. Hi ha parelles que tu ja les veus, que s'odien en el fons. En secret. I n'hi ha més d'aquestes que no pas com en Raïssa i l'Arnau. Per això en Raïssa i l'Arnau ens emocionen. Perquè és excepcional.
2: Ses xapes que te pegues amb na gent i sa teva depiladora és tèbia.
0: Home, perquè mitja hora amb les cames obertes, algú hem de comentar.
1: És que seria molt violent, no? No dir res.
0: No, clar, i també moltes vegades no he dit res. Clar. Alguna vegada, si no tens ganes de xerrar...
1: No, ja... Vaig poc a aquests llocs.
0: Sí, tu no... Tu com vas? Tu t'apiles?
1: Juliana, va.
0: Què secret? Sí,
1: no, però vull acabar de parlar de joc de cartes, després t'ho explico si t'apilo o no.
0: Jo, a mi m'interessa també.
2: Us ho arregleu,
0: que no sabem bé què sigui. Però saps allò que ho deveu tallar amb les tisores de tallar-vos les ungles?
1: Per no entrebancar-te. Escolta'm.
8: No m'explicaràs si has anat mai.
0: Ho deus dur com la barba. Així arreglarem.
1: Com la de Marc Andreu.
0: No, com la teva. Home, no, com la teva.
8: O com...
0: Els tios en general aneu així.
1: Està generalitzant molt, li deu haver de tot.
0: Bé, per això dic, ja he dit en general, la qual cosa implica que sí, generalitzant.
1: No, vull donar aquesta imatge. Me la sento molt íntima, sí.
0: Doncs ja està. Doncs...
1: I ho hauria de mirar.
0: Doncs cap problema, demà no
1: disculpa. Ho hauria de mirar ara mateix.
2: Què dius? Per quina deixadesa,
1: no? Tothom sap exactament.
0: No, home, no, però ja et veus al lavabo cada matí.
1: No miro exactament, a veure...
0: I no vas sempre una mica igual? No tens una marca personal?
2: Una firma.
0: Jo tinc una firma. A mi m'enfonsaria saber que ara puc estar amb un tio amb qui vaig estar uns anys i que no em reconegués en aquest sentit, m'entens?
1: Tu t'agradaria que sense veure't la cara... Només...
0: Home, clar, que m'agradaria.
1: Aviam, que ara ja canalla, però... Baixant...
0: Clar que m'agradaria.
1: Ja digués la Juliana.
0: Clar que m'agradaria. Mm.
1: I tu series capaç... Víctor Navarro, molt bona tarda. Bona tarda.
10: Com
0: vas, Víctor?
10: Seguim-ho.
1: Tu series
0: capaç... Víctor, feia tant que no ens veia.
10: És veritat, molt, moltíssim.
2: La primera pregunta que li fas és aquesta.
1: Farem una cosa, Marc Andreu. Demà acabarem de parlar del tema aquest, perquè en Víctor demà no pot venir.
0: Sí, tenim
1: coses a comentar.
8: Arreglat.
0: Però què vol dir arreglat? Arreglat no vol dir res. Arreglat sembla que hi hagi una cosa espatllada.
8: Un entremig entre la meva barba i el meu cap.
1: Posem-hi números.
0: Com la barba d'en Roger. Què la portes, el 2 o el 3?
1: Sí, entre 2 i 4.
8: Ui, dos.
0: Jo crec que això és molt la tendència general masculina. En el món heterosexual, almenys de la vintena a la trentena llarga, jo diria que és això.
1: Tu creus que segons la dècada hi ha com un tallat diferent?
0: Home, jo imagino
7: una estètica diferent.
0: Jo crec que hi ha una qüestió de modes generacionals que poder et persegueixen, com les àvies, que tota la vida ja s'han vestit d'àvies. No perquè es vesteixin d'àvies quan perquè hi arriben,
1: ja
0: sinó perquè
1: els vintens joves.
0: Ja anaven així.
1: A mi això m'impressiona, sí, sí.
0: Igual que les millennials, ara que ja doncs, tenen 40 anys, segueixen anant amb pitillos.
2: Home, tu mires les pel·lícules dels anys 70 des d'Estape.
0: I vesteixen com les àvies d'ara.
2: No, i aquelles parts interiors estan treballades d'una altra forma, com se diu ara sa moda.
0: Jo crec que hi ha una qüestió de moda pura i dura i després també una qüestió de voluntat i de... És diferent als 20 anys, que poder tens un tipus de vida, un tipus d'interaccions, que quan poder en tens 50 i un criu de no sé quina edat que t'està donant pel cul tot el dia, que vols sortir amb els amics a fumar i tu ja estàs farta i no tens temps d'anar a depèn d'on a fer, depèn de què, i poder vas allà, que jo què sé. Jo vaig al gimnàs i veig tot de senyores de totes les edats i tothom va diferent.
1: Doncs és bonic, això, no? Que tothom vagi com vulgui. No, molt bé, fins aquí aquest especial de depilació.
0: Una vegada jo estava totalment despullada.
8: No acabat.
0: En un hamam.
1: No, quan brota sí, se l'ha de deixar fer, perquè a més parla molt bé i és
0: no, molt interessant. Això és anècdota personal, però estava totalment...
2: La resta no.
0: La resta era tot informació. Fins ara estàvem a la Cati, Catalunya Informació, i ara sí. Ara us dono una anècdota. Era a Granada, en un hamam, totalment despullada.
1: I que et freguen,
0: sí.
1: No?
0: Val. Jo vaig anar allà, vaig fer un massatge, vaig fer el meu petit moment de sauna, tal, i després, quan ja era al vestuari, totalment despullada, arreglant-me els cabells, posant-me crema hidratant, a Granada se m'acosta una dona que m'havia reconegut. No sóc tan famosa com en Marc Andreu, però de tant
1: però de tant, tant, tant
0: una historieta d'aquestes. Sí. I vam tenir una conversa molt estranya, on ella sí que anava amb el Bernús, i jo anava... Bueno, que també va veure doncs, el meu disseny, m'entens? Tot... I jo, clar, tampoc em vaig tapar, perquè també era com molt violent, no? Que de sobte, en el moment en què interactuàvem, jo m'hagués tapat. Llavors vam estar xerrant, jo totalment nua, dient-li, sí, sóc jo, sí, tal...
1: És que hi ha un petit problema, no?
2: I ara faràs veure que estaves incòmode.
0: No estava incòmode.
2: Si això...
0: No estava incòmode, però aquesta persona ja va veure ben bé com...
2: La teva firma.
0: Ho va veure tot.
1: Mm. Hi ha un problema als gimnasos d'aquest país, o els menys, els pocs que jo he anat, que hi ha gent que et ve a parlar totalment despullada a l'altra persona.
2: A mi això m'incomoda moltíssim.
1: I
8: quins gimnasos?
1: A mi m'incomoda. Si em ve un company del gimnàs i tal, i se'm fica a petar la xerrada mentre s'està jugant el cap amb la tovallola, i va totalment despullat.
0: Jo crec que la
1: nuesa... Jo crec que hi ha un tema com... No diria d'educació, però de saber llegir l'altre si està incòmode o no.
0: És veritat que el gimnàs podés un moment en aquesta conversa no... Bé, no hauria d'existir tant, però també és veritat que és molt curiós com la nuesa pot tenir una connotació o una altra depenent de l'espai on estiguis, perquè després tu vas a una platja nudista i el més natural és tenir una conversa
1: clar,
0: i estàs
1: sí.
0: Exactament igual, no? I no estàs tan violenta com quan estàs... A mi si algú em diu alguna cosa en una platja nudista no m'importa. Però en canvi allà, com a la sauna, va ser com ai, saps?
1: Víctor Navarro, molt ben tornat.
10: Què tal, com esteu?
1: Nova temporada, la tercera, no?
10: La tercera.
1: Molt bé, escolta'm, com ha anat l'estiu?
10: Bé. Treballat de tot. Descansat una mica de tot.
0: Descansat no, Víctor, no ens menteixis.
1: Vale, estàs fent mercat, has estat de massurre tot l'estiu.
10: No tant.
0: Has lligat molt o què?
10: No.
2: I morreig?
10: No, he treballat molt.
1: Sí, quan s'hagi morrejat amb en Romero de Quintantes...
10: He treballat molt.
1: Molt bé, Víctor, i que no cal explicar totes aquestes coses. Ens anem fins a París. Perquè els que sí que han morrejat i fort, m'imagino, han estat Lamine Yamal i Inés García, que han fet... Què ha estat, una escapadeta, això que han fet
10: escapada
1: a París?
10: Escapada de 24 hores, perquè ella ha penjat un post dient 24 hores a París, i això era que dimarts i dimecres tenien festa. Tenien festa a Lamine Yamal, que el Hansi Flick els havia donat dos dies lliures. Ell va anar a Madrid a una gala, l'acompanyava Inés, i d'allà, amb un avió privat, van anar a París. I llavors han estat, han fet una nit a un hotel. També els acompanyava, que sempre va un de seguretat que sempre acompanya Lamine Yamal, que de fet al seu post li ha pixelat la cara, que m'ha semblat una mica estrany, perquè realment a la gala a Madrid tothom li va veure, o sigui, sobre totes les imatges, l'home amb la... es veu la cara de l'home de seguretat que l'acompanya sempre, i
1: l'home que paga el club, entenc.
10: Bueno, l'agència, diguem, l'empresa de...
1: Representants d'en Lamin.
10: D'en Lamin, sí, sí, sí. Entra dins de tot el pack de la quantitat de gent allà, que unes 15 persones allà.
1: Has vist les imatges del vídeo que ha penjat la Inés fa poca estona?
10: Sí, està...
1: Els dos en un sofà fent
10: sí,
1: de petons.
10: Sí, que això és una botiga, no? És que han penjat una foto com de... O sigui, jo crec que han anat a diverses botigues. Hi havia una de Chanel, jo crec que això també... Bueno, és que no
8: I qui els hi fa aquestes fotos i vídeos? El Segurata, també?
10: Jo entenc que el Segurata...
0: Els cosins, no? El Lamin va tot el dia amb els cosins, els amics.
10: Sí, però aquí crec que aquí no els ha portat, perquè ells haguessin penjat algú 100%. 100%. I no han penjat res. Llavors, o el de Segurata o algú, però...
0: A mi m'encanta la idea que el Segurata, a part de vigilar que ningú no li foti mal en el pobre Lamin, hagi d'estar fent de creador de contingut.
1: Apa, que tu no li demanaries si en tinguis.
10: Li demanaries sempre.
1: No? No li diries, va...
10: Fes-me una foto.
1: Sí, que li diries. Li 100%.
0: Clar que li demanaria, però jo el que esperaria d'un segurata professional i seriós és que em digués, no, Juliana, he d'estar pendent que no et mati ningú.
10: Però també t'agradaria.
0: Fent-te una foto.
1: Però que no em perdonaria mai que et matessin mentre et faci la foto.
10: Clar, però a la torre... A la torre... O sigui, allà tot París, bueno, és que és tot París, et faria fotografies i tu encantada. No passaria res. No, el problema, l'únic que he vist ha sigut quan estaven en bicicleta. Anaven en bicicleta la Inés i el Lamin.
1: I que algú els ha gravat.
10: I que algú els ha gravat, però anaven... I una zona més on hi havia diverses parelles. O sigui, he vist a diverses parelles allà en els vídeos i això m'agrada.
0: No valorem que potser tinguin un content creator, que ells dirien així en anglès.
8: Quina cita, doncs.
0: Bé, igual que tenen una persona de seguretat i estic segura que tenen algú que és
1: un equip de comunicació,
0: tenen algú que els hi fa fotos.
1: Són molts creadors, no?
10: Hi ha un noi i una noia. Una noia que és fotògrafa i el noi que abans treballava amb Ibai, que amb Ibai Llanos, i que ara està amb la Minya Mal i s'encarrega de fer vídeo. Que jo...
0: Víctor, doncs ho estàvem comentant i tu dient-me que ho
10: feia. Sí, però és que jo crec que cap d'aquests dos ha anat a París. Jo crec que el de París ha sigut escapada romàntica, crec, sense tota aquesta gent. Només ha sigut el de seguretat. Però és veritat que a molts viatges van i és un exèrcit de gent la que va. Van a ells dos, va el Moja, el Soja, Inés, Lamin, seguretat, llavors va molta gent. Aquí jo crec que no. Mira, la imatge aquesta, això m'encanta.
0: Quant pagaries per fer un sopar amb el Lamin Yamal?
10: Res, no. Pagar, no, vull dir...
0: No faria cap il·lusió? Amb el
10: Lamin? Sí, xerrar una estona, sí, però ja està. Vull dir, tampoc pagaria aquí, ja saps, tampoc és allò de... No, voldria... No, normal.
1: I a Madrid què hi han fet? Perquè he vist que han estat a les gales d'uns... Bueno, la gala d'uns premis
10: sí. I... La gala AFE, que és
1: la parella oficial, tots dos. Junts.
10: La parella oficial fantàstic. Junts, que a més la Inés explicava un dia abans que venia una maquilladora perquè, bueno, entenem que per tota aquesta gala, els dos, per cert, jo crec que darrere de tot aquest estilisme i tot el que hi ha al pos i tal, està la germana de Rosalía.
0: Bé, no és que
10: Rosalía.
0: Ho creguis, és que...
1: La Pili, de la Pili, germana de la
0: no
1: Rosalía.
0: No ho hem comentat fins ara, la Pili, la germana de la Rosalía, aquest estiu, després de les setmanes de Mundial, va explicar que tot l'estilisme d'aquells dies que havia dut en la Minyamal li havia fet ella. I és veritat, Víctor, que hi ha bastants números que segueixin treballant plegats sí. I que no només vesteixi en la Min, sinó que inclús pugui arribar a vestir la Inés.
10: Sí. És que tenen Inés Segura, que és la dona que també va anar al Mundial, que també és estilista. Està l'Anna Sotillo, que també és estilista i molt coneguda. I també la germana de la Pili, la germana de Rosalía, que jo no sé si la germana de Rosalía, la Pili, és com una mena d'assessora i la resta s'ocupen d'altres coses. No ho sé.
1: S'ha fet curt, això, Víctor?
10: Sí.
1: Perquè
10: s'hauria d'haver...
1: No, en tenim molta dona.
0: I a més ja
1: t'enyoro. I volem veure més sovint aquí. Bé, fem una pausa i tanquem la tarda amb en Garriga.
10: Molt bé.
11: Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
8: Va, que ja tenim el Canalies i el Tot Costa preparats, eh? Cadascú la seva franja horària.
1: Ah, bueno, clar, ara és una presentació quàntica, aquesta.
8: Sí. Costa, Gelmà, com esteu?
12: Bé, vosaltres?
8: Doncs mira, de dijous una mica. Home, 4 dies d'inici de temporada es noten, eh? La Juliana ja comença a fer fallida una mica.
0: Què fallida? Però de què parles? No, estic al principi de la vida, en general.
1: I al principi de la cita que tindràs ara.
0: Quina il·lusió, sempre.
1: Una cita, Sònia.
8: Tot Tot Costa, avui.
0: Compte aquí. Avui em saltaré el Tot Costa, però el recuperaré, evidentment, no a posterior en podcast.
12: D'acord.
8: Sí, el Costa dirà una frase molt potent.
13: Que no surti d'aquí, perquè la frivolitat és una cosa molt seriosa.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Volkswagen aprova una nova retallada de la plantilla i deixa en l'aire el futur de la marca SEAT. Els plans aprovats pel Consell de Supervisió del grup preveuen la supressió de 50.000 llocs de treball a tot el món d'aquí al 2030. S'afegeixen als 50.000 acomiadaments que ja es van pactar l'any 2024. Tot i que la continuïtat de la planta de Martorell no està en qüestió, el president del comitè d'empresa de SEAT, Matías Carnero, no descarta que alguns d'aquests acomiadaments afectin la plantilla catalana. Declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
2: El sindicato alemán no va a dejar la puerta abierta para que todas las reestructuraciones puedan hacer. Aquí todas estamos afectadas, todas podemos tener una parte de afectación.
1: Els plans de Volkswagen no contemplen l'electrificació de cap model de SEAT i que només es fabriquin models elèctrics de Cupra. Això ha coincidit amb la publicació de diversos mitjans alemanys que la marca podria desaparèixer l'any 2029. Tot i això, Matías Carnero assegura que en la reunió d'ahir no es va parlar d'aquesta possibilitat i des de SEAT asseguren que encara no hi ha una decisió presa sobre el futur de la marca. Passem ara a altres informacions en format més breu. La Comunitat de Madrid planta avui el govern espanyol i no assistirà al Consell de Política Fiscal i Financera, on s'ha d'abordar el nou model de finançament autonòmic pactat entre l'executiu espanyol i Esquerra Republicana. Cap altra comunitat s'ha afegit al boicot que proposava Isabel Díaz Ayuso i Hisenda l'acusa de gambarrisme institucional. Si la proposta s'acaba aprovant, Catalunya ingressarà 4.700 milions d'euros més l'any que ve. Pedro Sánchez manté que no hi ha proves que el Marroc estigués al darrere de l'arribada massiva de migrants a Ceuta. El president espanyol anuncia que farà públics tots els informes policials sobre la crisi i adverteix que si es demostra la implicació de Rabat, actuarà en conseqüència. Sánchez no ha convençut ni l'oposició ni els seus socis parlamentaris que han multiplicat les crítiques contra ell. Javier Milei torna a posar la sobirania de les Illes Malvines al centre del debat internacional i endureix la pressió contra el Regne Unit. El president argentí vol sancionar les empreses que extreguin petroli a l'arxipèlag i anuncia també una nova base naval al sud del país. I una gala al Liceu ha servit per estrenar la pel·lícula Cronos, basada en els atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils. La pel·lícula, coproduïda per 3CAT, que s'estrena avui, reconstrueix les 124 hores de cerca per desarticular la cèl·lula terrorista i mostra la cara més humana d'aquells dies. Els Mossos han trobat restes humanes a l'interior d'una casa de Santa Bàrbara, al Montsià, on buscaven un nadó desaparegut. Dimecres, la Policia Nacional va detenir els pares a València, després que l'avi de la família denunciés la desaparició de la criatura d'un any i mig. Ahir els van traslladar a l'habitatge de Santa Bàrbara, on es va fer una inspecció que va durar hores fins que es van trobar les restes. A la casa, els agents també hi van trobar una trentena de gossos en males condicions i alguns animals morts. Els dos detinguts han passat a disposició del jutjat d'Amposta, que ha decretat el secret de les actuacions. La investigació continua oberta per determinar què va passar amb la criatura. Esports. Paula Badosa ha plantat cara, però ha quedat eliminada aquesta matinada en la segona ronda de l'Open dels Estats Units de tenis. L'empordanesa ha perdut contra la nord-americana i cap de sèrie número 4 del torneig Coco Gauff en 2 sets, 6-4 i 7-6. Gabriel Jesús ha fet aquest dijous el seu primer entrenament amb el Barça. En la sessió també hi va participar Gavi. Tots dos estaran disponibles per al València-Barça de diumenge. D'altra banda, l'Assemblea de Socis Blaugranes es farà dissabte 19 de setembre en format telemàtic. S'hi presentaran uns ingressos rècords superiors als 1.000 milions d'euros. I el defensa del Real Madrid, Raúl Asensio, l'han absolt en el judici per haver difós un vídeo de contingut sexual d'una menor després d'un acord amb les víctimes. En un comunicat, Asensio es mostra satisfet i, d'altra banda, ha aprofitat per demanar perdó per una sanció per conduir begut que li van imposar aquest estiu.
0: Fins aquí les notícies.
3: Catalunya, només diré una cosa. Divendres.

0: Bon dia, matiners. Avui és divendres, 4 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que des d'avui i fins diumenge s'intensificarà més la calor. Divendres tindrem, és a dir, avui, un dia assolellat amb mínimes tropicals i puntualment tòrrides. I les màximes més altes tocaran els 40 graus a Ponent i la Vall de l'Ebre. A la tarda es formarà alguna nuvolada inofensiva. Una dona calorosa, Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Polinyà el sol sortirà a les 7:20 del matí i aquí el dia durarà exactament 3 hores.
0: 3 hores, eh? Ja està. Pensava que, dic, no sé si m'ho està deixant penjat o està reblant d'aquesta manera. I ella a vegades és una mica gèlida. Lara García, molt bon dia.
2: Molt bon dia, jo soc gèlida.
0: Està freda com el gel.
2: No és veritat. Mira, gràcies, Marta, gràcies.
0: Ah, vinga.
2: A més, l'heu d'estar contents que avui us porto una cita de Beyoncé, que diu: hem d'ensenyar als nostres fills les regles de la igualtat i el respecte, perquè a mesura que creixin, la igualtat de gènere es converteixi en una manera natural de viure.
0: Bones paraules, sense dubte, de Beyoncé. Maiol Roger, també, molt bon dia, bon divendres.
3: Molt bon dia.
0: Què passarà avui al matí de Catalunya Ràdio?
3: Doncs mira, parlarem amb Sor Lucía Caram, que la tindrem, que està a Ucraïna i està demà president ella, i a part de ser protagonista l'altre dia a Manresa, protagonista involuntària, també tindrem la consellera Sílvia Paneque per parlar d'habitatge, i parlarem de la pel·li Cronos, que avui s'estrena sobre el 17 d'agost. Sí. I atenció a la traca final del cap de setmana del matí de Catalunya Ràdio. Després te'n dono més detalls.
0: Oh, per favor, que bé que coneixes això. Gràcies, Maiol. Fins ara. I per acabar la setmana, home, una novetat musical que us encantarà i que sona per primera vegada a la ràdio.

0: curar les teves penes.
1: És hora de navegar i posar rumb cap a una nova col·laboració que es convertirà, sens dubte, en un dels èxits del final de l'estiu. A veure si sabeu de qui us estem parlant. Segurament els heu reconegut. Avui es presenta Amb qui estaràs, la nova cançó de Ginestar amb Nil Moliner. Quina meravella! La Júlia Serrasolses ens ha enviat aquesta nota de veu explicant-nos més detalls d'aquesta cançó.
2: Bon dia, matiners. Som Ginestar i estem molt contentes perquè acabem de publicar una cançó en col·laboració amb el nostre estimat Nil Moliner. Una cançó que es diu Amb qui estaràs i que tracta sobre una ruptura. Agafa la metàfora del trencament de cor com si es portés a la realitat. I esperem que gaudiu moltíssim aquesta cançó, que tingueu un bon inici de curs.
3: Xavi Canalies, bon dia.
1: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Pràcticament 5 del matí, 10 minuts. Àlex Bosch, també molt bon dia.
4: Bon dia.
1: Què ha passat al món mentre dormíem, Àlex?
4: Doncs mira, avui anem al Paraguai amb una notícia que estic convençut que t'agradarà.
1: Ah, que bé que m'ho vens, ja m'encanta.
4: Mira, anem a l'aeroport d'Asunción.
1: Val.
4: I han detingut dues ciutadanes de Malàisia que intentaven pujar a un avió, atenció, amb 45 ous enganxats al cos.
1: Però un moment, ous normals?
4: Que t'explico.
1: Ah, val. És que sembla Gran Prix, així, de moment. Saps què vull dir?
4: Et puc avançar que no volíem fer una truita al capdamunt de la
1: vida. Ni ous remenats, eh?
4: Se sospita que els ous són de guacamai.
1: Ah.
4: És una espècie de lloro de colors vistosos que té molt de mercat, es veu a Bangkok.
1: Els de guacamai no és aquest de Rio, aquests blaus? No són els... Ara no ho sé, ara aquí...
5: El vaig a buscar a mateix.
1: Busco guacamai.
4: En tot cas, he buscat preus, eh?
1: Val.
4: Què costa a Bangkok un guacamai, un lloro d'aquest tipus?
1: Sí.
4: I resulta que, home, feien negoci, eh? Perquè està entre els 750 euros i els 2.500. Però,
1: oh, Déu-n'hi-do,
4: hi ha espècies d'aquest tipus de, sí, de lloro, de que lloro, poden arribar a superar els 10.000 euros.
1: Quina bestiesa!
4: Hem de dir que
5: portaven
4: 45 ous, eh? O sigui, imagina't, comencem
1: tot un negoci,
4: aquestes xifres per ous. A més, no t'ho perdis, perquè les detingudes portaven fins i tot estris camuflats,
1: sí,
4: per intentar fer una incubadora. Un cop posessin...
1: Ah, que bones elles, perquè eren com la mare dels guacamayos,
4: exacte,
1: no?
4: Estan parlant d'un vol una mica llarg i havien d'incubar els ous mentre estiguessin en ple vol. Ara els ous estan requisats, mesurats i traslladats amb un centre perquè els acabin d'incubar i que...

0: teràpia. Com sempre en aquests casos, encara és d'hora per llançar campanes al vol, però evidentment la notícia suposa un gran avenç i dona esperança a malalts i familiars.
1: 5 del matí, 13 minuts, 3 bones notícies per començar el dia. La companyia de teatre Campi, qui pugui, debutarà a Corea del Sud.
2: Sí, de fet, jo crec que ens estan escoltant ara mateix i estan agafant l'avió per anar cap allà. La companyia de Castellxera ja ho té tot a punt per portar la seva obra Matres, premiada amb 3 premis Max a l'altra punta del món. I si us pregunteu com han adaptat aquesta obra per portar-la precisament a Corea, doncs atents al que ens ha explicat la seva directora, la Cristina García.
3: L'adaptació ha suposat mesos de treball, sobretot per buscar l'essència de la història, perquè originalment és una peça de teatre de text, així que hem hagut de reduir totes les escenes més textuals i de diàleg i convertir-les en acció. Per altra banda, hem treballat amb el teatre que ens programa i ha contractat l'espectacle per buscar un actor local coreà que és qui ha enregistrat totes les veus en off, que són els monòlegs que habitualment es fan a l'espectacle. Així que combinarà veus en coreà, la nostra interpretació també en català i subtítols en anglès i coreà.
1: A John Eun Achim Yeo. Bon dia en coreà.
2: Epa! Pues mira, que s'ho vagin aprenent. Ja estarà escoltant, jo diria, pel que se m'ha comunicat.
1: Moltes gràcies a la companyia Campi, qui pugui, per passar pels matiners i que vagi molt bé. I, una vegada més, Jo Eun Achim Yeo. Destituïts per un anunci que mostra violència masclista. Ot Serra.
4: Una dona està a punt de tocar un pal de golf acabat d'estrenar, Driver, se'n diu, i el seu propietari, un home, ràpidament s'hi atansa i l'empenya a terra.
5: Do not touch my new driver.
4: No toquis el meu nou driver, l'amenaça. Doncs bé, a la direcció de l'empresa de material de golf Good Good li va semblar una bona idea aquest anunci per publicitar el nou producte. No ho va ser. La polèmica que va suscitar aquest spot li ha fet perdre patrocinis al circuit professional de golf i ha acabat costant el càrrec del conseller delegat, el president i el vicepresident de màrqueting de la companyia.
1: Doncs una molt bona decisió i sobretot una molt bona notícia. Pràcticament un quart de 6 del matí. Bon dia a tots els que us aneu despertant, com sempre, amb els matiners. 24 anys després del seu llançament, la CDG de l'SketchUp ha ressuscitat.
2: La CDG s'ha fet viral a TikTok perquè un personatge de la sèrie The Hawk el té de tota trucada. Així doncs, el tema s'ha donat a conèixer als Estats Units. Fins i tot, la cantant Zara Larsson ha fet un TikTok amb la cançó comentant que li sembla un tema molt divertit. Home. I explicant el que aquí ja sabíem, que és que la CDG és un homenatge al primer rap de la història, el rap Rapper's Delight de Sugar Hill Gang.
1: Jo el Achim Eyo.
2: Escolta, et contractaran, eh?
1: Vinga, va, per favor, seguim.
6: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
1: D'aquí uns moments, per ser els matiners de Catalunya Ràdio, un particular homenatge a una dona que avui fa anys. Però abans, tal dia com avui naixia Beyoncé, Marta.
2: Avui fa 45 anys, el seu número preferit és el 4, perquè fa anys avui, 4 de setembre. També el seu marit, que els fa el 4 de desembre, i la seva mare, que els fa el 4 de gener. Es veu també, que es va casar el dia 4 d'abril del 2008, i com Rosalía sembla que no li va anar gaire bé quan es va presentar a un talent show, quan Rosalía, per exemple, recordem, es va presentar al Tu sí que vales, ella, Beyoncé, es va presentar al concurs que es diu Star Search, quan tenia 12 anys i no va acabar portar-se cap premi. La fama, però, li va acabar venint anys després.
1: Molt bé, doncs avui felicitem a Beyoncé per aquest aniversari, per aquesta fantàstica carrera i per tots els èxits aconseguits. I precisament, arriba el moment de fer un repàs a la tele. I després la felicitarem. Avui és el seu aniversari, però ara els matiners repassarem algun dels seus grans moments. Us estem parlant de l'actriu Yolanda Ramos, que ens ha regalat grans moments a la tele. Lara.
2: Sí, com per exemple el del seu personatge de Paquita Salas, Noemí Argüelles, es va convertir en un dels personatges més estimats d'aquesta sèrie creada pels Javis.
7: Equipo de investigación o equipo de la mierda. Glorita Senna, si eres lista, el team te da dinero. Me cago en Dios. La muerte es la muerte, no es moco de pavo. La misma tribu, el mismo entierro, el mismo difunto. Un 2 de febrero, sin cámara, unas caras hasta aquí de largas.

0: veces más fuerte que tú y siempre estoy de buen humor.
1: Quina meravella, per favor.
2: Escolta, que ho fa tot.
1: Jo espero que els oients hagin... És que tira, mira. Si podeu recuperar el moment Yolanda Ramos, el tocar a més suena, fent de David el Nomo, la vida serà una mica més feliç, us ho puc ben assegurar. 9 minuts, 6:15 del matí. Doncs vinga, moltes felicitats i un petonàs enorme a l'enorme Yolanda Ramos. Obrim la revista del Cor dels Matiners. Ui, avui, per cert, amb declaracions d'Ivana Rodríguez. Qui és Ivana Rodríguez? Es poden estar preguntant molts oients. Doncs la germaníssima de... Soy Georgina.
2: Gio.
1: Gio.
2: Ha sigut una de les convidades del nou programa de Cristina Pardo, que s'ha estrenat al capdavant de la Mesa Antena 3 i que, per cert, ho ha fet sent líder d'audiència. Li ha preguntat si és normal que la gent pensi que té el que té per ser germà de qui es, y ha dicho eso.
3: Sí, eso pasa constantemente. Pero bueno, yo tengo mi camino que me he ido esforzando desde chiquitita, estudiando día a día, siendo súper responsable, trabajando. Yo empecé a trabajar en moda en Madrid mientras estudiaba en la universidad. O sea, yo en mi día libre iba a la universidad. Entonces, quiero decir, todo el esfuerzo que yo tengo detrás. Primero, empecé a estudiar en la carrera a la vez que trabajaba. Todo eso no me viene por ser hermana Georgina, me viene por mi sacrificio y quién soy.
1: A veure, hi haurà part de raó.
2: Però a veure, que hagis estudiat i treballat, com molta gent fa, no fa que siguis famosa.
1: Però és que et dic una cosa.
2: I visquis el cuento.
1: No sé si em cau pitjor la germana que Georgina.
2: A mi sí. És que a mi la Gio em cau bé.
1: És que jo
2: seria amiga de la Gio.
1: Jo també, perquè ella té un puntet guai, però la germaníssima...
2: Se n'aprofite.
1: I va estar...
2: Maestros de la costura o algun d'aquests, no?
1: El Bake Off, el de postres.
2: Ah, sí? Aquesta no la tenia controlada.
1: És que no és natural, aquesta noia. És que...
2: Que no té res.
1: M'estic mossegant la llengüeta aquest matí, t'ho dic, perquè se'm cau fatal.
2: Pues no ho havíem notat.
1: No, que no, carinyos. L'actriu Abril Zamora demana alerta, boicotejar Harry Potter.
2: Sí, ara que s'ha anunciat que s'obrirà un parc temàtic dedicat a Harry Potter, l'actriu i activista trans Abril Zamora ha lamentat a les xarxes que la gent continuï recolzant aquesta saga sabent que la seva autora, J.K. Rowling, és una persona obertament transfoba.
4: Sí, el dinero que gana J.K. Rowling por Harry Potter lo destinará a organizaciones terribles que fomentaran el abuso infantil, que fueran racistas, que fueran nazis, la gente no compartiría este tipo de contenido, pero como es simplemente transfobo, parece que no es algo tan importante y da pena descubrir esto. Me alucina que la gente no se posicione con esto, ¿no?
1: Doncs és cert que després de les declaracions de J.K. Rowling al col·lectiu, m'estranya la poca conseqüència i la repercussió que ha tingut,
2: poquíssima.
1: Perquè jo
2: estic
1: crec que es va fer molt poc soroll, Una mica d'hipocresia, perquè com que ens encanta Harry Potter, no toquem a l'autora.
2: Sí, sí, però una mica protegida.
1: Té tota la raó, Abril Zamora, la veritat. Ai, amb aquesta musiqueta, que estem com perquè us encengueu un encens a casa vostra mentre feu el cafè del dia.
2: No, que es marejaran.
1: No, escolta'm, jo ho faig al matí,
2: Ah, sí?
1: Faig el meu ritual.
2: Oh, ets una mica bruixa, tu.
1: Jo, John, Elm, Achim, Eiel. Moment de connectar-nos amb els astres i saber què ens explica l'agenda astrocat.cat. Cristina Borreguero, bon dia.
5: Bon dia, matiners. Avui, divendres 4 de setembre, encarem un cap de setmana amb la lluna transitant pel signe de cranc. Una energia que ens demana tornar a casa, simbòlica i literalment, compartir temps amb la família i escoltar més les nostres emocions. No cal omplir l'agenda de plans. Potser el que necessitem és descansar, cuinar alguna cosa bona o gaudir de la gent que estimem. Aquest cap de setmana, cuideu-vos i deixeu-vos cuidar. Feliç divendres!
1: Escolta, Marta, com fa el cargol quan el tires de la cassola? I què faria un cranc?
2: Ostres!
1: És que l'has fet ara així?
2: No, però que així cop enrere.
1: Anem cap endavant en comptes de cap enrere, per favor. Aquí li diem anys i anys per molts anys, Lara.
2: Evidentment, felicíssim. Què ha sigut, això?
1: És igual, un moment random dels que tenim aquí els matiners. Clar que sí, home. Vinga.
2: Doncs a veure, felicitem la sempre estupenda, positiva, divertida i totes les coses que tinguin a veure amb la felicitat, perquè avui fa anys l'actriu Yolanda Ramos, que arriba als 58.
1: Molt bé.
2: També l'estimadíssim actor Ivan Massagué, que sempre que fa papers de tio dolent fa bastanta por, però ell és un tros de pa.
1: Però ell és molt bo, però quan li toca el Massagué fer de dolent...
2: Ah, perquè és bon actor.
1: Aguanta't, eh?
2: Sí, sí. Fa por, fa por. Et cagues. Però ell és un tros de pa, eh? S'ha de dir que és un tros de pa. I avui, a més, fa números rodons, en fa 50. Ostres, tu, la vida, com passa, eh? Et felicitem.
1: Sí, jo també he pensat avui, dic, hòstia, 50, el Massagué.
2: Déu-n'hi-do. I com no podia ser, ara li hem dit bé, tu.
1: Pobre, que si ens està escoltant, ja pregunteu per ell.
2: No, però Déu-n'hi-do, quina vida, clar.
1: Quina vida més viscuda.
2: Que bé, quants anys a la motxilla.
1: I tant.
2: I com no podia ser d'una altra manera, també felicitem la mega estrella de la música, la Beyoncé, que avui en fa 45. Que bons que són els de la collita del 81.
1: Com has notat que ho he escrit jo?
2: Sí, això. Que ets del 81?
1: No.
2: Ah, no, 81, i ara?
1: El meu germà gran.
2: Feliç aniversari i amunt els cors, que no hi ha millor dia de la setmana per celebrar un aniversari.
1: Benvinguts a Catalunya Ràdio, també en emissió conjunta per ICAT. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos. I cada dia als matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
6: Bon dia, matiners.
7: Mariona Ribas, actriu.
6: Us deixo una cançó per començar el dia que a mi m'encanta, perquè és optimista, té ritmillo, és guai, és fàcil de cantar, de lletra és molt xula i que és ideal per posar al cotxe, especialment els dilluns, que ens ajudi a començar amb molta, molta energia. És la cançó Nothing Like a Sunny Day de Mac McAnally. Espero que us agradi, que tingueu un molt bon dia i amunt.
7: Els més matiners.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al divendres 4 de setembre. Bon dia de nou, Àlex Bosch.
1: Bon dia.
0: Amb l'Àlex, com sempre, repassem els titulars d'aquest matí. La Comunitat de Madrid planta avui el govern espanyol i no assistirà al Consell de Política Fiscal i Financera.
1: S'hi ha d'abordar el nou model de finançament autonòmic pactat entre l'executiu espanyol i Esquerra Republicana. Cap altra comunitat s'ha afegit al boicot que proposava Isabel Díaz Ayuso i Hisenda l'acusa de gambarrisme institucional. Si la proposta s'acaba aprovant, Catalunya ingressarà 4.700 milions d'euros més l'any que ve.
0: Pedro Sánchez manté que no hi ha proves que el Marroc estigués darrere de l'arribada massiva de migrants a Ceuta.
1: El president espanyol anuncia que farà públics tots els informes policials sobre la crisi i adverteix que si es demostra la implicació de Rabat, actuarà en conseqüència.
2: Esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia. Este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros. El gobierno, por tanto, no tiene nada que ocultar en este asunto.
1: Sánchez no ha convençut ni l'oposició ni els seus socis parlamentaris, que han multiplicat les crítiques contra ell. Sentim el popular Alberto Núñez Feijó, el republicà Gabriel Rufián i Míriam Nogueras de Junts.
3: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?
4: Mohamed VI es un asesino. I ustedes, unos pusilánimes.
5: Els ciutadans es mereixen que sempre se'ls digui la veritat.
0: Javier, Javier Milei torna a posar la sobirania de les Illes Maldives al centre del debat internacional i endureix la pressió contra el Regne Unit.
1: El president argentí, volíem dir, vol sancionar les empreses que es treguin petroli a l'arxipèlag i anuncia també una nova base naval al sud del país.
6: Hoy la Argentina va camino a convertirse en una potencia exportadora de recursos estratégicos demandados por todo el planeta. Esto es posible gracias a la normalización económica, porque un país empobrecido no tiene capacidad de imponer costos a quienes intentan vulnerar su soberanía.
0: Volkswagen aprova una nova retallada de plantilla de 50.000 llocs de treball fins al 2030 i no aclareix el futur de la marca Seat.
1: La planta de Martorell no està en qüestió, però els sindicats no descarten acomiadaments a Catalunya. Matías Carnero, del comitè d'empresa de Seat.
7: El sindicato alemán no va a dejar la puerta abierta para que todas las reestructuraciones puedan tener aquí. Todas estamos afectadas, todas podemos tener una parte de afectación.
1: El grup alemany no preveu electrificar cap model de Seat, tot i que des del comitè d'empresa asseguren que en la reunió d'ahir no es va parlar de la possibilitat de suprimir la històrica marca.
0: Un dels dos menors detinguts pel crim de Manresa ja havia estat intern en un centre de justícia juvenil.
1: El noi de 15 anys té pendent un judici per haver agredit amb un tornavís un cambrer fa 2 mesos també a Manresa. Els dos detinguts s'han ingressat en règim tancat i els Mossos mantenen oberta la investigació sense descartar noves detencions.
0: La grip repunta a Catalunya en ple estiu.
1: Els casos s'han duplicat i la setmana passada se'n van detectar 2.400. L'augment s'atribueix sobretot a casos importats de viatgers que tornen de l'hemisferi sud, on, recordem, és hivern. Salut, però, assegura que no és un pic com els de l'hivern ni que el virus sigui més virulent, tot i que sí que pot tenir símptomes poc comuns. Jacobo Mendioroz, del Servei de Vigilància Epidemiològica.
8: No necessàriament provoca el típic quadro catarral, sinó que a vegades donen quadros més inespecífics de mal de cap o de mal de panxa. Encara és aviat per poder, diguem, clínicament caracteritzar com s'està produint.
0: I avui s'estrena als cinemes la pel·lícula Cronos, basada en els atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils.
1: La cinta, coproduïda per 3CAT, es va presentar ahir en una gala al Liceu de Barcelona i reconstrueix les 124 hores de cerca per desarticular la cèl·lula terrorista i mostra la cara més humana d'aquells dies.
0: Bon cap de setmana, Àlex.
1: Igualment.
0: Que vagi bé. Vinga, va, 6:45, 4 minuts. Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
1: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
9: Molt bon dia.
0: Avui amb la solitud de Pedro Sánchez en totes les portades.
10: Sí, això és el que destaquen tots els diaris menys El País, que hi continua passant de puntetes. Titulen, de fet, que Espanya revisarà la cooperació amb el Marroc després de la crisi. La resta, però, veureu que van per un altre camí.
9: La Vanguardia, Sánchez es queda sol davant l'assenyalament del Congrés al Marroc. Titular, gairebé pastat a l'ara. Sánchez es queda sol de defensant el Marroc al Congrés.
10: A Madrid, la premsa conservadora aprofita per sucaripar. La Razón, Sánchez es queda sol en la seva política amb el Marroc i les seves mentides. El Mundo titula que Sánchez ja només pot exculpar el Marroc de moment i l'ABC sentencia que Sánchez va contra la policia i el CNI per salvar-se.
9: Destaquem també tres fotos també de solitud. A l'Ara, Sánchez sol a l'escó, amb mala cara. A l'ABC, una cadira buida, mentre la ministra Robles i el ministre Marlaska i a la Razón doble foto encarada. Sánchez capcot, tocant-se els ulls, i Feijó amb una mà alçada semblant que li diu adeu.
10: Això en un dia canalies en el qual també veiem a les portades el president Illa amb Zelensky i llegim que els professors mantenen la vaga de dimarts.
0: Dos quarts de sis del matí, 5 minuts. Avui els articles d'opinió, la crisi de Ceuta, torna a centrar totes les mirades.
9: L'editorial de La Vanguardia exposa que el ple del Congrés no va aportar gaire llum sobre els fets i va evidenciar la solitud de l'executiu espanyol.
10: També remarca que l'executiu ha de gestionar millor aquesta crisi, però també ha de ser molt clar sobre la participació o no del Marroc i, en funció d'això, prendre mesures.
9: L'Ara diu que el Marroc és el gran problema de la política espanyola.
10: I afegeix que Sánchez està atrapat pel xantatge marroquí i practica una política de apaivagament amb uns resultats més que dubtosos.
9: El periódico lamenta que el president no va respondre a les qüestions que ell mateix es va fixar i que motivaven la seva compareixença.
10: El diari exposa que, per tant, Sánchez no va calmar la crisi i va confirmar l'aïllament del president i del seu partit mentre Ceuta continua sumida en el caos.
9: Per al Mundo hi ha pocs dubtes que l'arribada de migrants va ser un atac híbrid destinat a desestabilitzar Espanya.
10: I assegura que el president va ser incapaç de restaurar la desconfiança fiança que genera la seva incomprensible defensa del Marroc.
9: L'editorial del País és el més tebi, sens dubte, i evita criticar Sánchez. Simplement diu que el govern espanyol ara hauria de redefinir les relacions amb el Marroc.
10: També diu que si el que va passar va ser un atac híbrid, és essencial que cap protagonista polític sigui còmplice de la situació.
0: I a aquestes hores del matí, bon divendres, Sílvia Solanes.
11: Bon divendres, què tal?
0: Repassem, com sempre, la premsa digital. Vaja, acabo de llegir els titulars. Expectadíssim amb l'últim que ens llegiràs. Anem a pans per això. Qui no ha calculat bé?
11: Doncs un noi que ha trencat un pilar de l'Alhambra fent parkour. Els danys estan valorats en gairebé 12.000 euros. La zona afectada es troba tocada al Palau de Carles V. El parkour, com tots sabeu, consisteix en salvar obstacles que es troben al camí amb salts, tombarelles i altres moviments. El patronat de l'Alhambra i el Generalife han presentat una denúncia a la policia. Ho llegim al diari Sur.
0: Si aneu al Delta de l'Ebre hi trobareu uns nous senyals de precaució.
11: Sí, és el senyal de trànsit de precaució, el triangle, el clàssic, però dins hi ha un dibuix on s'hi veu un ànec i els seus pollets. És molt bonic.
0: Que bé.
11: Concretament està en el camí d'accés a les Salines de la Trinitat. La idea és protegir les aus que nidifiquen a la punta de la Banya, que és un dels espais de més valor ecològic de la zona. Pretenen reduir així la velocitat dels cotxes i evitar atropellaments dels pollets i exemplars d'espècies protegides durant el període de cria. Ho veiem a l'Ebre Digital.
0: M'agrada molt aquesta proposta. No tot tanca, mira.
11: Sí, és molt bona notícia. Un jove forner ha salvat una fleca del Poblenou, a Barcelona. Veiem a BTV que diu: érem nosaltres o una gran cadena. Es tracta del forn Gil, que preveu obrir la nova botiga, on hi va haver la fleca cruixent amb més producte salat ara i cafè d'especialitat per emportar.
0: I alerta, ho estàvem comentant. Si sou de tastar nous gustos de gelats, pareu l'orella.
11: Perquè la gelateria queda una mica lluny,
0: Sí.
11: La central heladera de Campados, això és a Galícia, elabora desenes de sabors, entre els quals hi ha gelats amb alcohol.
0: A veure.
11: A veure, Marta, per exemple...
0: Ja se li han aixecat les orelles a Marta Diana.
11: Home, estan bé.
0: A veure, sí, mira, mira.
11: Gelat de vinegre Godello.
0: Compro.
11: Gelat de licor de cafè.
0: Compro.
11: Gelat d'Estrella Galícia.
0: M'encanta. Compro.
11: Oi, gelat d'Alvarinho.
0: Me l'emporto per despertar-me. No cal tampoc.
11: Per despertar-te no, perquè uns 10 litres de gelat contenen uns 5 litres de vi, aproximadament, per tant serien 6 grams d'alcohol.
0: Home, Déu-n'hi-do. Un geladet que seria com un xarrupet després de dinar.
11: Exacte. No? Sí. Aquest estiu ha estat parada obligada perquè ha passat per la zona i està triomfant tant que es plantegen obrir altres botigues.
0: Doncs vinga, brindem amb gelat.
11: Vinga.
0: Bon cap de setmana,
11: bon
0: Sílvia.
11: Bon cap de
0: setmana. Caloret, el calor... No, faller no, però la calorada que està fent aquesta nit s'ha tornat a notar molt.
1: Que calor, sí senyor, sí, i sobretot la que vindrà. Avui matí assolellat, tret d'alguna boirina matinal, però mínimes ja tropicals al litoral, també al prelitoral i puntualment tòrrides. A la tarda, atenció, es formarà alguna nuvolada inofensiva, però la calor s'intensificarà, com deia el Canalies més. Les màximes més altes tocaran els 40 graus a Ponent i l'Ebre, una calor intensa que durarà fins diumenge.
0: Fem camí cap a 6:15 del matí. Arribem amb 5 minuts. Benvinguts i benvingudes al primer programa en directe de la Ràdio Catalunya, que ens encanta dir-ho, però les coses són així. Aquest so que esteu escoltant és Marta Viana, que està nerviosa tocant el micro perquè arriben alguns apunts culturals. I comencem avui amb Aitana. M'encanta aquesta cançó que ha fet Aitana amb Alaska. No l'havia escoltat i de cop em va saltar un dia a l'Spotify i dic, però què és aquesta meravella?
12: Escolta'm, és que estic entre aquesta i Superestrella, crec que m'agrada més aquesta.
0: A mi també. I et dic que m'encanta que una megaestrella com Alaska de cop i volta agafi la mà a una artista molt més jove, una altra megaestrella com és Aitana.
12: Sí, sí, sí.
0: M'encanta la xica perfecta.
12: Sí,
0: i la lletra de la cançó, reivindicativa, amb una gran veritat. Avui al Palau Sant Jordi.
12: Avui al Palau Sant Jordi, també demà, també dilluns i dimarts 7 i 8, això sí, amb tot esgotadíssim, un concert que fa a les 9 del vespre. Però si voleu anar i voleu més música, avui, per exemple, també arrenca el festival de Rumba Barcelona.
0: Venia el meu pare. El mestre Paret.
13: Sobre la plana de Vic. I la gent...
0: Ai, com sempre, que trobem a faltar el mestre del ventilador.
12: Doncs, si voleu recordar-lo una mica, avui comença aquest festival, que serà un homenatge a grans noms com Peret, també Gato Pérez o Ramonet. Això és un festival que es fa a Plaça Catalunya a Barcelona, no? Que potser normalment estem acostumats a que hi hagi molts turistes,
0: sí,
12: i que allò sigui el focus, i potser llavors ja no hi anem tant, però, per tant, tenir una oportunitat i una possibilitat d'anar al Festival de Rumba, que s'ha allargat fins diumenge.
0: Avui també tenim altres propostes culturals, Marta.
12: Sí, avui arrenca la Fira del Llibre del Pirineu a Organyà, això està a l'Alt Urgell, per tant també estan de celebració, perquè fa 30 anys aquest cap de setmana, i hem d'acabar parlant d'una festa major. La vida...

0: 3 minuts, arribem a 3:15 del matí. Si ella estigués a l'institut o a la facultat i haguéssim de marcar falta d'assistència, i hagués suspès el curs. Dada Maria sense Lara García. Sí, sí, ara arriba, sí, clar, fent saltironets com si fos la Heidi.
1: Un carinyo. Petit Bambi.
0: Hola, Bambi. Què tal? Tranquil·leta, sí.
1: Hola.
0: Tot bé, carinyo?
1: Sí, sí.
0: Un massatget,
1: sí,
0: per el divendres.
1: Ui, m'he fet cardio, eh?
0: És que és cada dia el mateix, eh? La Maria puntual com un clau aquí.
1: Ah, és que tinc molta feina.
0: Oh, i jo què penses, que estic aquí creuant de braços? Maria, què tal?
2: Bé,
0: veu una mica millor. Molt millor.
2: Jo la segueixo sense sentir-me, eh?
0: Però està molt bé. Ara ja cada vegada et veig reconeixent més.
2: Contenta.
0: No sé qui ets. Però avui anem millor. Celebro que això sigui així. Maiolies, alerta, que torna el tàndem Maiolies. El veig caminant amb aquesta esquena poderosa que té. Maiol Roger. Maiol, preparat? Maria, de què va avui la dada?
2: De llacs. Sí.
0: De Lluís Llachs?
2: No, de llacs d'aigua.
0: De llacs d'aigua.
2: Sí, el que seria un llac de tota la vida, sí.
0: Vinga, anem per la pregunta?
2: Sí, sabeu que...
0: Espera, anem per la pregunta.
2: Ara. Aquests dies, al llac Ontario...
0: És que ho faig malament, això, ara ho he entès. Hauríem de tirar la cintura després, però és igual.
2: No passa res, ja està tirada i ens agrada.
0: No passa res. Vinga.
2: Aquests dies, al llac Ontario, a la frontera del Canadà amb els Estats Units, ja sabeu que ha estat notícia, perquè Trump l'ha rebatejat com a llac Amèrica. De fet, aquesta setmana hem sabut que les aplicacions de mapes, tant de Google com d'Apple, ja han incorporat aquest nom, eh?
0: Val.
2: Dit això, una pregunta sobre llacs.
0: Aquí és on hauria d'entrar la cinturina. Clar, que ja ho vaig fer malament. Tchon!
2: Tchon! La fem nosaltres, ara que puc,
0: va,
2: la cantem.
0: Un, dos, tres.
2: Tchon! D'acord.
0: Tenia que portem. Val, bé, pregunta sobre llacs. Quants llacs...
2: Quants llacs, entre grans i petits, de totes les mides, hi ha al Canadà?
1: Oh! Lara, tu has estat al Canadà, guapa.
2: Molts,
1: més.
0: 1.242, diem, 1.242.
2: Entre grans i petits, eh?
0: 1.012,
2: inclosos tots.
0: Ah, potser ens hem quedat curts, eh?
1: Jo, 3.500. Mira, 4.200, 18.
2: Què és això? 3.124,
1: canviem.
0: Jo segur
1: que n'hi ha més,
0: que nosaltres canviem.
2: D'acord, 3.124. Maiolies.
1: 5.000.
0: A veure, no podem estar aquí com si això fos...
1: Tu has canviat? Si tu canvies, podem canviar.
0: A veure, és que sou radiosetes,
2: eh? Lara García,
1: 5.000.
0: És que...
1: Jo em mantinc avui, nois.
0: I els oients? Perquè mai pensem en els oients.
1: Que truquis.
0: Haureu afinat a la dada, Maria, d'avui? Ha arribat el moment de desvelar-ho. Maria, qui s'emporta el trofeu? Que no sé quin és. De la dada Maria, avui...
2: Lara García!
1: T'emporta la crema aquesta setmana, eh?
0: Però has fet un triplet, Lara. Arribes sempre tard i sempre guanyes.
1: Estic fresca, noi.
0: És ben bé que la sort t'acompanya. Com canviaràs aquesta vida? Per què? A veure, explica'm.
2: Ha guanyat Lara García, però s'ha quedat molt lluny, eh?
0: Molt lluny, eh?
2: Molt lluny.
0: N'hi ha molts més.
2: Entre grans i petits de totes les mides, n'hi ha 2 milions.
0: Oh! Què?
1: Escolta, jo tampoc li donaria el premi a la Lara, eh? Renuncio, eh? Renuncio, eh? No, renuncio.
0: Que
1: bona, és que clar.
0: És que avui no guanya ningú.
1: Home...
2: Vinga, no la donem per deserta?
1: No,
0: sí? Sí, sí,
1: tampoc,
0: deserta.
1: Eh?
0: Home, deserta amb, dos, amb els milions.
2: Passarem al bar, si et sembla, i dilluns ho resolem.
0: Vinga. Digue'm.
2: A veure, penseu que és el país amb més llacs del món, d'acord? I deia entre grans i petits, perquè n'hi ha 31.000, amb una superfície superior als 3 quilòmetres quadrats. Llavors, en algunes estimacions diuen 31.000, però si els comptes tots són 2 milions.
0: I
2: 500, que són encara més grans, de més de 100 quilòmetres quadrats. De fet, el llac Ontario té 19.000 quilòmetres quadrats. És el
0: Uau,
2: més petit
0: quina dels
1: enorme.
2: I escolta, és el més petit dels anomenats 5 grans llacs, que són els que estan entre els Estats Units i el Canadà.
0: Gràcies, Maria. Bon cap de setmana. Que
2: bon
0: vagi
2: cap de setmana.
0: Bé. Ai, avui la dada ha quedat deserta.
1: No,
0: Lara,
1: clar,
0: Carello,
1: si haguessin
0: Lara,
1: 5.000...
0: Lara, adéu. Que...
1: Sí, però
0: no
1: estem
0: tens feina, no tens feina. Adéu.
1: Adéu.
0: Neus Ayuso, alerta, protagonitzava la secció Entrenadora Personal. El feia al matí de Catalunya Ràdio amb Antoni Bassas. Era llicenciada, és, de fet, vaja, llicenciada en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport. I alerta, perquè sí, a la ràdio també s'explicava com, per exemple, fer abdominals.
3: Entrenadora Personal. Quan falten 6 minuts perquè siguin les 8 del matí, està aquí la nostra entrenadora per posar-nos en forma. Què tal, Neus? Bon dia.
4: Bon dia.
3: Bé, si prou difícil és començar els dilluns, a sobre avui fent abdominals, no?
4: Sí, els exercicis abdominals són un pèl avorrits, però amb un treball de 10 o 15 minuts, 3 dies a la setmana, ja tindreu guanys importants.
3: Com fer-los?
4: Estirats al terra amb una superfície semidura. Parlo del típic encongiment. Les cames amb genolls flexionats o en cames aixecades en angle recte recolzades sobre el sofà, una cadira o un banc, afavorint que la zona lumbar s'enganxi al terra i no s'arquegi. El cap ha d'estar relaxat per no forçar la musculatura del coll. Per això la mirada la mantindrem endavant i amunt, quedant la barbeta separada del cos. Les mans no les col·locarem darrere del clatell, sinó creuades al davant del pit. Aixequeu el tronc, separant les escàpules del terra. No aixequeu-lo més de 30 graus, si no treballarem una altra musculatura. Expulseu l'aire al realitzar la fase concèntrica, és a dir, quan tenim el màxim esforç. Expulseu tot l'aire.
0: A partir de les 6 del matí arriba el matí de Catalunya Ràdio. Maiol Roger, bon dia de nou.
5: Bon dia, rapidet, que tenim molta feina, que avui hi ha sorpreses. Atenció a l'antena de Catalunya Ràdio. Tindrem a Sor Lucía Caram, que avui es reuneix amb el president Illa a Ucraïna. I recordem que Illa va estar amb Volodymyr Zelensky. Tindrem també a la portaveu del govern, Sílvia Paneque, per parlar d'habitatge. Avui, que és divendres, parlarem de Cronos, de la pel·lícula sobre el 17 d'agost, que s'estrena avui. I bé, el cap de setmana tindrem recomanacions del cap de setmana i dilema renovat amb Àngel Llàcer, Elisenda Pineda i Judit Mascó. Atenció a això, perquè hi haurà sorpreses, com et deia, no només a l'antena, sinó també al dilema.
0: A partir de les 6 amb Ricard Ostrell i nosaltres preparats per escoltar-vos al 93207474.
6: Nova temporada de La Solució amb Elisenda Carot.
7: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
8: On anàvem a buscar la solució és quin paper té la mentida i té un paper social important.
6: Aquesta temporada tornarem a descobrir tota mena de temes i en parlarem en profunditat.
9: De dur és una paraula molt general. Les respostes a vegades no són simples i són més complexes.
6: Amb els millors experts per aportar tots els matisos i les solucions.
10: I si fas la ventana en donarien alguna cosa, no?
6: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
11: Codi civil del calçot. Sí? Menys de 12 és que no t'agraden els calçons.
6: La solució. De dilluns a divendres d'una a dues del migdia. Amb Elisenda Carot.
12: La solució. Passa-ho.
13: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça. Quan
14: 50 anys de transmissions de futbol en català. Des del 5 de setembre del 1976.
6: I a Catalunya Ràdio ho estem commemorant. Presentem el podcast Puyal 50, un viatge en el temps per descobrir els secrets que van envoltar aquella primera transmissió en català. Les gestions polítiques, els personatges clau, la reacció de l'audiència.
14: Puyal 50, una edició especial del Rècords a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
6: I a més, aquest dissabte coincidint amb el 50è aniversari, des de les 8 del matí...
15: Messi, immens Messi, encara Messi...
6: Recuperem íntegrament algunes de les transmissions més importants de la trajectòria d'en Puyal.
16: Això pot ser gol, compte!
6: Aquest dissabte, 8 transmissions senceres de 8 partits mítics a través del canal exclusiu digital.
14: Commemorem 50 anys de futbol en català.
6: A Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
0: Eloi Cordomí, bon dia. Avui anem una mica atropellats als matiners. Quin dia ens espera, meteorològicament parlant, estimat?
17: Un dia molt càlid, avui amb temperatures que ja arribaran als 40 graus en punts del Segrià i de la Vall de l'Ebre i més de 35 a moltes comarques a l'interior. Hi ha 4 núvols al sud, la resta farà sol i al cap de setmana molta calor, potser amb alguns núvols prims i pols en suspensió.
0: Està refredat?
17: Una miqueta.
0: Ah, és que no, tens una veu tapada, que dic que li passa...
17: Ah, doncs sí, mira, m'ho has pillat.
0: T'envio un suc de taronja
17: que no
0: carregat
17: passa
0: de vitamina. No, fill, que saps que aquí tinc l'orella ben fineta. Que vagi bé el cap de setmana, Eloi, una abraçada.
17: Fins ara, adéu-siau.
6: Els matiners. Nosaltres no vam inventar la cafeïna, però la tenim tota.
0: Vinga, va, a recta final pràcticament dels matiners de Catalunya Ràdio. Avui, que és divendres, que acabem la setmana, tenim ganes de parlar amb alguns oients, Lara, que ens truquen al 93207474.
1: Doncs sí, avui ens truca en Pere, des de Girona.
0: Pere, bon dia.
18: Hola, bon dia.
0: Què tal, com estàs, Pere? Com va el divendres?
18: El divendres va perfecte.
0: Molt bé, perquè m'han dit, Pere, que tu ets pagès.
18: Sí, sóc pagès, tinc aquí un hort aquí a Girona, sóc l'últim hortalà de Girona, professional.
0: Caramba.
18: sóc equiparable al lince ibérico i a les salamandres del Pirineu.
1: Estàs en perill d'extinció,
19: exactament,
1: eh?
19: Exactament.
18: No estem en perill d'extinció, estem tècnicament extingits.
19: Clar, és l'últim de la seva espècie, perquè entenc, Pere, no sé si tens descendència, família, inclús amics o companys que en algun moment hagin volgut seguir la teva professió, la teva passió.
18: No, jo, des de que faig de pagès, només hi ha baixes.
1: Oh.
18: Baixes per edat, baixes perquè la gent no se guanya la vida, i hi ha baixes. Però d'altes, poquíssimes.
19: Entenc que...
18: Bueno, ara hi ha un programa, no sé si és de la Generalitat o d'Europa, que volen repoblar-nos.
19: Sí, perquè s'estan acabant. És cert que la professió de pagès s'està acabant.
18: Volen fer com un programa, que jo, per exemple, seria el mentor d'una persona que volgués agafar el meu negoci.
19: Molt bé.
18: Eh? Ei, ojo, que li pagarien el sou i tot, eh?
19: Clar, clar, clar.
18: Imagina si està caradat el tema. I després que faria el meu negoci. Jo plegaria, eh? I agafaria allà el negoci.
1: A tu et faria il·lusió fer de mentor o què, Pere?
18: Realment, no.
19: No.
18: No, perquè això veig... És que això és molt complicat.
1: Bueno, però s'ha de fer pel futur.
18: El futur ara és anar al Mercadona, eh?
19: Clar, clar.
18: Comprar una amanida i menjar-se-la allà.
19: Clar. Pere, tu quants anys tens ara mateix?
18: Jo 65, estic al borde de l'abismo.
19: Va. Quan et jubilaràs, Pere, més o menys? Amb quina edat?
18: No ho sé, perquè jo treballo amb el meu germà i al meu germà li queden un any i mig abans de jubilar-se. Potser esperaré que ell se jubili i serà més o menys així. Però no ho sé exactament, perquè jo de ganes de jubilar-me no en tinc.
19: És el que t'anava a preguntar. Dic, tu jubilat et vols jubilar, això per començar?
18: No em vull jubilar perquè ara no tinc competència. El no tenir competència és de bon aprofitar aquests un parell o tres d'anys. Saps el que vull dir?
19: Home, que fas peles, no entenc, fas peles.
18: Amb el que jo faig de calés, comparat amb els 1.000 euros que m'adonaran de jubilació...
19: Clar, clar, clar, clar.
18: Clar, no hi ha color.
1: No, clar.
19: Entenc, de totes maneres, Pere, que és una professió, moltes vegades, n'hem parlat aquí al programa, molt sacrificada, moltes hores. A quina hora et lleves tu cada dia?
18: Jo m'aixeco a 3:45.
19: Clar, i a quina hora te'n vas a dormir?
18: Normalment ja no me'n vaig a dormir, ja me quedo dormit al sofà, i després la meva dona, al cap d'un rato, me diu, Pere, poder que te'n vagis al llit. No, però no per fer-me un favor, sinó per tenir tot el sofà per ella, que és clar. No. Però jo ho entenc, com que ja m'he despertat, ja aprofito i me'n vaig a dormir.
19: I de dilluns a diumenge, Pere, la feina o no?
18: No, nosaltres treballem de... Jo sóc l'únic... Jo venc aquí al Mercat del Lleó,
19: sí,
18: en el centre de Girona, i el dilluns sóc l'únic que vinc, El dilluns, el dimarts hi ha més gent, i dimecres i dijous som un parell de parades. Això és com a la boqueria. Jo me'n recordo que abans anàvem a la boqueria i a fora hi havia un parell o tres de pagesos fa 25 o 30 anys i ara em sembla que no n'hi ha cap. O sigui que...
19: Clar.
18: Ara, és el que dèiem.
19: Sí, el que estàvem dient al principi de la trucada. Pere, de totes maneres, creus que abans de la teva jubilació o la jubilació del teu germà aconseguireu que algú proper, algú conegut, finalment pugui agafar el relleu o no? Què et diu a tu el nas de pagès?
18: No. Saps què passa? Que nosaltres, els pagesos, sempre ens han considerat de segona divisió. O sigui, és una professió molt sacrificada, que has de posar molts de calés per treure'n poc.
19: Clar.
18: I la gent, si no ho han mamat de petits...
19: És complicat.
18: És molt difícil, és molt complicat.
19: Escolta'm, de totes maneres...
18: No hi ha vocacions.
19: Exacte. Deixa'm que et digui que fem una crida des dels matiners de Catalunya Ràdio, perquè, escolta'm, mai se sap en quin moment ens pot estar escoltant algú que diu, calla tu, que agafo el relleu del negoci, de la passió d'en Pere, a veure si ho aconseguim. Pere, t'agraeixo molt que hagis passat aquest matí pels matiners de Catalunya Ràdio. Reivindiquem des del programa La Pagesia i aquesta feina feta amb passió, sacrifici i moltes hores de feina, i quan vulguis tornem a parlar, a veure si al llarg d'aquest any encara trobarem un relleu, Pere.
18: Molt bé, moltes gràcies.
19: Que vagi molt bé, una abraçada.
18: Vinga, igual.
1: Adéu, Pere.

0: cada mica amb una d'aquelles cançons que ens recorda, si més no, a l'estiu amb Live Your Life. Ricard Ostrell, molt bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: Que sí, una de cançó d'aquelles optimistes.
1: M'agrada. Fa de divendres.
0: Sí, tu estàs aquí ara fent un cafetonet a casa, sí, com molts dels oients que estan desperts.
1: Sí.
0: I inevitablement la cintureta et va de la dreta cap a l'esquerra,
1: sí,
0: tu.
1: Sí, sí.
0: Com estàs? Tot bé?
1: Estic molt bé, sí.
0: Veus?
1: Sí.
0: Ja se't veu a la veu, que avui estàs animat.
1: Doncs la veu pateixo perquè...
0: Per què?
1: No, perquè he dormit poc i llavors s'ha de vocalitzar.
0: Tant. Prova un te, una mica de... una pastilleta, alguna,
1: sí,
0: cosa.
1: Una mica d'aigua, sí.
0: Sí, que t'esperen unes quantes hores de ràdio en directe, eh?
1: Sí, però molt ben acompanyat. Per
0: això
1: tant,
0: sempre. Això
1: parlem
0: sempre.
1: Parlem del Puyol avui.
0: Molt bé.
1: Ja
0: doncs,
1: farà 50 anys.
0: N'estarem ben atents. Bon cap de setmana,
1: Puyol,
0: Ricard.
1: Les transmissions de futbol en català.
0: Que vagi molt bé. Bon cap de setmana, matiners. Fins dilluns.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
2: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: sembla que ja és divendres i continua pujant el termòmetre. Avui ja tenim avisos per calor a la meitat del país. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui arribarem als 40 graus al Segrià i a la Vall de l'Ebre, però també se superaran els 35 o 36 a gairebé tot l'interior. El cap de setmana continuarà fent la mateixa calor, però arribaran alguns núvols prims i força calitja.
0: I avui parlarem també de política, de Madrid també un dia més, perquè el PSOE continua sent l'únic partit que no culpa el Marroc d'estar darrere de l'entrada massiva d'immigrants. Pedro Sánchez fa, això sí, un petit gir i diu ara que si en troba proves actuarà en conseqüència. Dani Sanceaja, bon dia.
2: Bon dia. Sánchez s'ha quedat sol defensant que no hi ha proves sòlides que apunten el Marroc. Diu que cal ser prudents per evitar un xoc diplomàtic, però per primer cop avisa Rabat i reconeix que alguns gendarmes sí que van tolerar el pas de persones cap a la frontera.
0: I avui també tornarem a sentir Feijó en l'acte del Partit Popular d'inici de curs polític. Un dels interrogants del dia també és veure si algun baró popular seguirà Isabel Díaz Ayuso. En la plantada, el Consell de Política Fiscal i Financera que ha d'aprovar aquest nou sistema de finançament pactat entre el PSOE i Esquerra Republicana. Alba Barbosa, bon dia.
3: Bon dia. Isabel Díaz Ayuso plantarà la trobada i les autonomies del PP hi votaran en contra perquè consideren que s'ha pactat de manera bilateral. Previsiblement, però, s'aprovarà perquè el govern espanyol, Catalunya i les Canàries, que hi votaran a favor, sumaran majoria. Això permetrà a l'executiu espanyol portar el nou model al Congrés.
0: En temps d'àgora parlarem amb la portaveu del govern i consellera de Territori, Sílvia Paneque. Li preguntarem, entre d'altres, quines opcions reals hi ha en aquest nou finançament que s'acabi aprovant. Parlarem d'Isabel Díaz Ayuso, però també d'habitatge i també de la fotografia del dia. Zelensky rebent el primer president regional d'Europa, en aquest cas el president de Catalunya. I al matí de Catalunya Ràdio també us avancem avui que aquest estiu s'han més que doblat els casos de grip a Catalunya. Només la setmana passada se'n van detectar 2.400 casos, quan l'habitual és un miler. Txell Garriga, bon dia.
4: Tot i això, les soques que estan circulant no són més virulentes i tampoc es tracta d'un pic com els de l'hivern. Això, doncs, no modificarà el calendari de la campanya de vacunació per la grip, que començarà el 5 d'octubre per als grups de risc i la resta de població es podrà començar a vacunar a partir del 26.
0: I avui també serà un dia on parlarem d'una efemèride. Demà farà just 50 anys d'això.
5: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit Futbol Club Barcelona Unió Deportiva Las Palmas, començant així el campionat nacional de Lliga corresponent a la temporada 76-77.
0: És la primera transmissió de futbol en català amb Joaquim Maria Puyal a Ràdio Barcelona, una efemèride que Catalunya Ràdio recordarem amb molt especial emoció al suplement demà i també al canal exclusiu amb l'emissió dels partits més emblemàtics de Joaquim Maria Puyal a Catalunya Ràdio. Perquè 50 anys no són poca cosa i perquè també som el llegat d'un dels mestres més importants que ha tingut la ràdio en català, el mestre Puyal.
6: Centre Torre, remata Piqué, se li escapa el porter, recupera Piqué, remata Piqué, i gol, ha marcat Piqué, marcat Piqué, marcat Piqué, marcat Piqué, marcat Piqué, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
0: Ja veus que expliquen un partit, ja veus que quan les torres a sentir et tornen a un lloc, a una tarda de diumenge, aquella habitació, al cotxe amb els pares, a la ràdio, a la cuina, o aquell transistor que sonava mentre la vida passava. I de cop...
6: Un rupi atrapat, un rupi atrapat! Un rupi t'estimo! Un rupi t'estimo! Un rupi t'estimo!
0: Recordes on eres, amb qui eres i quants anys tenies.
7: Pizzi, Pizzi, Pizzi! Che, qué bueno que viniste! Qué bueno que llegaste, Pizzi! Pizzi, qué bueno que llegaste!
0: Durant molt de temps, la veu de Joaquim Maria Puyal no va ser només una veu de la ràdio. Era una veu de casa. La veu que ens explicava els partits mentre fèiem els deures, mentre dinàvem amb la família, mentre tornàvem d'un cap de setmana.
8: Més que planeta per a Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, immens Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
0: Són 50 anys posant paraules a l'emoció, 50 anys fent-nos saltar del sofà per cridar, per patir i per celebrar.
6: Mai! Increïble! Quina jugada! Dintre l'àrea Messi, toca cap endarrere, juga per Don Andrés, pica Don Andrés i gol! Ha marcat Don Andrés, Don Andrés! Don Andrés, Don Andrés! Don Andrés, Don Andrés! Don Andrés, Don Andrés! Don Andrés! Don Andrés! Don Andrés! Don Andrés! Don Andrés! Don Andrés!
0: Perquè hi ha partits que potser hem oblidat, però no hem oblidat com els vam viure.
8: Agafa la Uxo, pica amb el pedret i gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
9: Aplaudeix el Bernabéu.
8: Juga Uxo, juga Uxo, juga Uxo, juga Uxo, juga Uxo, juga Uxo, juga Uxo, juga Uxo, juga Uxo, juga Uxo, juga Uxo, juga Uxo, juga Uxo, juga Uxo, juga Uxo, juga Uxo, juga Uxo, juga Uxo, juga Uxo, juga Uxo, juga Uxo, juga Uxo, juga Uxo, juga Uxo, juga Uxo, juga Uxo, juga Uxo, juga Uxo, juga Uxo, juga Uxo, juga Uxo, juga Uxo, juga Uxo, juga Uxo, juga Uxo, juga Uxo, juga Uxo, juga Uxo, juga Uxo, juga Uxo, juga Uxo, juga Uxo, juga Uxo, juga Uxo, juga Uxo, juga Uxo, juga Uxo, juga Uxo, juga Uxo, juga Uxo, juga Uxo, juga Uxo, juga Uxo, juga Uxo, juga Uxo, juga Uxo, juga Uxo, juga Uxo, juga Uxo, juga Uxo, juga Uxo, juga Uxo, juga Uxo, juga Uxo, juga Uxo, juga Uxo, juga Uxo, juga Uxo, ju
9: Bernabéu que aplaudeix. I el Bernabéu que es posa en peu i aplaudeix. És el que em faltava veure. Ara ja em puc morir.
0: I és que no recordem només els gols, recordem on érem, amb qui estàvem, qui teníem al costat. Recordem la veu de l'avi, del pare, aquell cotxe, aquell diumenge que avui ja no tornarà. I potser per això és el que fa gran la ràdio, que una veu que parla per tothom acaba parlant a cadascú de nosaltres. Avui al matí en parlarem, aprofitarem també aquesta efemèride per enviar una abraçada gran a un mestre del qual ens sentim orgullosos d'haver compartit també una part de la història de la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya i del qual sovint, fins i tot en els temps actuals, convé recordar què deia.
10: La clau, en canvi, és estimar i defensar allò que és nostre. I això és absolutament compatible amb l'evolució històricament associada als grups humans. Jo invoco el respecte per les cultures i pels costums de tothom, i també la solidaritat amb els altres pobles o grups culturals, i particularment, en el cas nostre, amb els drets dels immigrants que passen la gran pena, d'haver hagut d'abandonar la seva terra, en molts casos la seva família, els fills, i venir a buscar un lloc on guanyar-se la vida. Escoltar els seus arguments és treballar pel nostre futur. Si ells ho volen, els nostres discursos han d'incorporar els seus interessos. Defensar allò que és nostre és defensar-los a ells.
0: Doncs amén. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
11: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a la hora del matí entrevistarem a Sor Lucía Caram, que avui es reunirà, per cert, amb el president Illa a Ucraïna, l'endemà que Illa es veiés també amb el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky. Serà a un quart de deu amb l'anàlisi de Marc Bataller, Claudi Pérez, Laura Aznar i Jordi Cominal. Abans ens actualitzem amb Francesc Soler, bon dia.
12: Bon dia.
0: Silvia Solanes, bon dia.
13: Bon dia.
0: Avui Hisenda reuneix les comunitats del Consell de Política Fiscal i Financera i el govern d'Ayuso ja ha anunciat que no hi anirà. Insta també la resta de comunitats del Partit Popular a fer el mateix per evitar que hi hagi quòrum.
12: De moment, però, no ha tingut èxit i la resta hores d'ara hi assistiran. És una reunió on Hisenda té previst presentar la proposta del nou model de finançament pactada amb Esquerra Republicana.
3: Les autonomies votaran avui el nou pla que veuen amb bons ulls només el govern espanyol, Catalunya i les Canàries. Isabel Díaz Ayuso plantarà la trobada perquè considera que és una proposta pactada bilateralment, una decisió de la presidenta de la Comunitat de Madrid que Hisenda ha titllat d'irresponsable i de gamberrisme institucional. També les autonomies del PP la rebutgen. Amb l'aprovació previsible d'avui, el model farà el salt al Congrés. Aquest pla suposaria per a Catalunya ingressar 4.700 milions més l'any que ve. Alba Barbosa pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I Pedro Sánchez es compromet a investigar si el Marroc està implicat en la crisi de Ceuta i avisa que actuarà amb contundència si s'acaba demostrant.
14: Davant d'un Congrés que Esquerra i Dreta apunta rebat, el president espanyol s'ha quedat sol defensant que per ara no hi ha proves.
0: Madrid, Dani Santeaja.
15: Esta vegada Sánchez sí que ha reconegut que alguns policies marroquins van tolerar el pas de persones cap a la frontera, però s'ha mantingut prudent. Sense proves que apunten al govern de Rabat, no provocarà un conflicte diplomàtic, però avisa el Marroc que actuarà si es demostra la seva implicació.
16: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación. Este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros.
15: El president espanyol també ha respost a les crítiques, defensa l'actuació humanitària, ha dit, de la policia espanyola i sosté que cap agència va alertar d'una arribada tan massiva de persones. Per esvair dubtes, anuncia la publicació de tots els informes la setmana que ve. Des de Madrid, Dani Sainz-Deja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Unes explicacions les de Sánchez, que només han convençut el seu partit. La resta l'han censurat.
12: El president espanyol s'ha quedat sol i ha hagut de fer front a una pluja de crítiques que li han caigut des de tot l'arc parlamentari. Sentim el popular Alberto Núñez Feijóo, el republicà Gabriel Rufián i Míriam Nogueras de Junts.
17: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?
18: Mohamed VI es un asesino y ustedes unos pusilánimes.
19: Els ciutadans es mereixen que sempre se'ls digui la veritat i vostè no ho fa.
12: Els socis de Sumat tampoc no han fet costat a Sánchez a l'hora de defensar el Marroc com un soci fiable i Vox l'ha acusat de ser el criat del rei marroquí.
0: I tragèdia a la ruta migratòria de les Canàries.
14: Més de 80 persones han mort en el naufragi d'un caiuco que havia sortit de Gàmbia i que feia 26 dies que navegava. Salvament Marítim ha rescatat 46 supervivents. Aquest naufragi constata que la ruta de les Canàries és cada vegada més perillosa perquè la vigilància del Frontex fa que les embarcacions hagin de sortir de més lluny. Ho explica Elena Maleno, de l'ONG Caminando Fronteras.
13: Hemos detectado incluso embarcaciones que han salido desde Guinea-Conakry, desde Guinea-Bissau, 2.200 kilómetros de trayecto, y evidentemente las personas corren más riesgo con más infraembarcaciones.
14: I a les Balears, a les últimes hores, han arribat 10 magrebins per mar a Porto Petro, al sud-est de Mallorca.
0: Ara són les 6 i 10 i avui també us expliquem que Salvador Illa s'ha reunit amb Vladimir Zelensky, a qui trasllada el compromís i la solidaritat de Catalunya amb Ucraïna.
12: El president de la Generalitat li ha deixat clar que continuaran enviant ajuda humanitària i ha defensat la integració del país a la Unió Europea.
20: Que Ucraïna formi part el més aviat possible de la Unió Europea i que els actius russos que hi ha a Europa puguin ser posats a disposició de la reconstrucció d'Ucraïna, i també la nostra voluntat de seguir cooperant des de l'àmbit de Catalunya i de tots els territoris d'Europa.
12: En la comitiva catalana, reduïda per qüestions de seguretat a causa de la intensificació dels atacs russos, també hi era l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, així com el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duc. I és que la visita s'ha fet després d'una escalada dels atacs russos. Durant 8 dies consecutius, Rússia ha aprofitat la debilitat dels sistemes defensius ucraïnesos per intensificar els seus bombardejos amb drons i míssils. Aquesta mateixa nit hi ha hagut una aparent treva, però només ahir els atacs russos van deixar una vintena de ferits en diversos edificis residencials del país.
0: I revés del Tribunal Europeu dels Drets Humans de la Justícia Espanyola, i el jutge Manuel Marchena creu que va vulnerar el dret de reunió de quatre manifestants l'any 2011, quan van encerclar el Parlament per protestar contra les retallades d'Artur Mas.
14: Marchena va condemnar els activistes a presó argumentant que havien contribuït a crear un clima intimidatori, però ara els jutges europeus qüestionen aquesta doctrina.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
21: El tribunal diu que la violència ambiental descrita per Marchena no justifica els 3 anys de presó que van rebre els activistes. Bàsicament perquè, a ulls dels jutges europeus, els manifestants no van cometre cap acte violent, més enllà d'escridassar els polítics o seguir-los mentre caminaven a peu. Aquest criteri més indulgent podria aplicar-se a Jordi Sánchez i Jordi Cuixart quan el mateix Tribunal Europeu revisi la sentència del procés, segons ha dit Eduard Càliz,

0: Mediosos i el Parlament de Catalunya ha de ser un espai on la gent es respecti.
1: Aquesta reforma del reglament que està en tràmit es va originar després que el Parlament amonestés la líder d'Aliança Catalana Sílvia Orriols i el diputat de Vox Joan Garriga. Orriols havia acusat la diputada d'Esquerra Najat Drouech de normalitzar la misogínia i el fonamentalisme islàmic.
2: I després de les queixes d'usuaris pels canvis en l'accés de l'aplicació de La Meva Salut, la Generalitat es compromet a facilitar la feina a la gent gran i als familiars que els gestionen l'aplicació.
3: La directora de Ciutadania, Innovació i Usuaris del CatSalut, Elisenda Serra, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, defensa que accedir a La Meva Salut serà més fàcil que abans i reitera que des d'ara fins al gener el departament s'encarregarà d'informar degudament del funcionament del nou sistema.
4: Ha semblat que ho complicàvem, però de fet serà més senzill, més integrat. Per què? Ho tindràs tot a dins d'una sola sessió. Doncs la persona que està en aquests moments gestionant la salut del seu pare, que el que fa és entrar amb el seu mòbil, amb la seva contrasenya, etc, com si entrés en una sessió d'una plataforma com el Netflix, doncs entrarien a la seva sessió i a dins i tindria diferents perfils.
3: A partir del gener, els usuaris ja no accediran a La Meva Salut amb la seva contrasenya, sinó a través de l'IDCAT mòbil.
2: I es dupliquen els casos de grip a Catalunya aquest estiu. Només la setmana passada se'n va detectar uns 2.400, quan l'habitual seria al voltant d'un miler.
1: Tot i això, les soques que estan circulant no són més virulentes i no es tracta d'un pic com els de l'hivern.
2: Txell Garriga.
5: L'increment s'explicaria per casos importats de persones que han viatjat a l'hemisferi sud. Alerten que aquesta grip podria presentar símptomes poc comuns, ho explica Jacobo Mendiorot, del Servei de Vigilància Epidemiològica.
6: No necessàriament provoca el típic quadro catarral, sinó que a vegades donen quadros més inespecífics de mal de cap o de mal de panxa.
5: Això, però, no modifica el calendari de la campanya de vacunació, que començarà el 5 d'octubre per als grups de més risc i la resta de població es podrà vacunar a partir del 26. I, d'altra banda, també preocupa la tendència a l'alça dels casos que han requerit assistència mèdica aquest estiu per la calor.
6: Quan acabi, diguem-ne, el període de l'estiu, voldrem analitzar amb l'objectiu d'anar a fer recomanacions, diguem-ne, més específiques segons els grups de risc.
5: Txell Garriga, pel Matí de Catalunya.
2: I es duplica l'atenció als casos de grip a Catalunya. Aquest estiu, només la setmana passada, se'n van detectar uns 2.400, com dèiem, quan l'habitual seria al voltant d'aquest miler. És una dada important que avui també destacarem al Matí de Catalunya Ràdio. I poc més de la meitat dels municipis catalans tenen pla municipal per incendis amb vigència. Segons us avança el Matí de Catalunya Ràdio, l'últim any Catalunya ha sumat una trentena de municipis més i ara arriba a 426 pobles i ciutats. És un 51,2% del total.
3: I això sí, un 42% més de municipis, 316 en total, que el tenen pendent de revisió. Des de Protecció Civil, el subdirector Sergio Delgado posa en valor que cada cop més municipis se sumin a la llista.
7: Fem una valoració positiva del treball que fan els municipis, perquè cada vegada es presenten més plans i cada vegada aquests municipis estan més preparats per afrontar tant risc d'incendis forestals com altres riscos.
3: Hi ha casos destacats. Badalona, per exemple, el necessita des de fa més de 20 anys. I Lleida és la ciutat més gran que no té pla fins ara. La capital del Segrià no en tenia obligació i ara hi estan treballant.
2: I sobre el que va passar a Manresa, l'assassinat de Manresa d'aquesta setmana, el conseller de Drets Socials s'ha referit per primer cop al crim de Manresa amb dos menors implicats. Raúl Moreno ha qualificat de molt greu els fets, tot i que ha posat en valor l'actual sistema de protecció de menors.
1: Des del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, però, Alicia Fernández considera, en canvi, que el sistema ha fallat. Sentim-los a tots dos.
8: Nosaltres tenim un sistema de protecció fort, adaptat a les necessitats que tenim, que ens coordinem de manera habitual amb els serveis socials, que mantenim un contacte directe també amb els EAIES, i que, per tant, aquesta tasca de protecció de la infància es fa i es realitza.
9: Aquí hem fallat com a sistema. El sistema no ha pogut acompanyar aquests menors, no Ajuntament de Manresa, perquè els serveis socials tenim les eines que tenim a nivell municipal. Entenem que és més una qüestió de país.
1: Els Mossos continuen buscant els altres dos o tres menors que també van participar en la baralla, que va acabar amb l'apunyalament mortal.
2: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
3: Molt bon dia.
2: La primera.

Així sona Amb qui estaràs, el nou tema de Ginestan, col·laboració amb Nil Moliner. Ginestan encara està fent gira del seu cinquè disc i l'acabaran el 7 de novembre a la sala Rasmatàs amb totes les entrades venudes.

0: amb més novetats. Aquest és Guillem Gisbert, que publica avui nou tema. Es diu Entretenme, i amb aquest tema anuncia el seu segon disc en solitari. Un disc que encara no té nom, però sí que té data de llançament. Serà el 13 de novembre. Gisbert ja va treure un primer disc ell sol després de la pausa que encara dura amb Manel.
1: I la tercera.

0: avui Aitana actua al Palau Sant Jordi a les 9 del vespre, ho farà també demà dissabte i repetirà concerts dilluns i dimarts de la setmana vinent. Des de fa temps, però, que totes les entrades estan esgotades.
1: I pel que fa als esports, Bernat?
2: El Barça que fixa l'assemblea de socis el dissabte 19 de setembre, el dia del Barça a Sevilla, en què s'ha d'aprovar l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs. El Betis rep avui el Madrid a les 9 amb un Mourinho crític amb els escàndols del seu jugador, Raúl Asensio, i el futbol en català que compleix demà 50 anys i durant tot el dia matrem les transmissions més significatives de Joaquim Maria Puyol a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
4: Tot això avui que és divendres, 4 de setembre del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Emma, amb 3 quilos 14 grams a l'Hospital Universitari de Vic, i la Sofia a les 12 de la nit a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia, benvinguts a la vida i enhorabona a les famílies. I pel que fa al temps, atenció, perquè no sé si a Eloi Coromia podem començar a parlar d'una de calor o no, però avui s'arribarà als 40 graus...
5: Sí, avui tindrem 40 graus al Segrià i 40 graus també a la Vall de l'Ebre. Llavors, tècnicament, això sí que estaríem als llindars d'una de calor. Faltaria que repetís això durant 3 dies seguits. Per tant, ho veurem al final de l'episodi. Però vaja, és un episodi de calor, clarament. Fixa't que les temperatures...
4: 4 de setembre, tindrem... 40 graus, eh?
5: Sí.
4: Tot normal, sí, això.
5: I fixa't, potser la dada a mi em sorprèn més, la següent que et diré, és la massa d'aire que tindrem aquest cap de setmana serà entre 9 i gairebé 10 graus per sobre del que és habitual en aquesta època de l'any. La massa d'aire, no vol dir que tot arreu les temperatures siguin 10 graus per sobre del normal, però tota la massa d'aire que ens arriba en altura té aquestes característiques. Per tant, avui dia de calor extrema, més de 35-36 a gairebé tot l'interior, aquests 40 graus que comentàvem, amb sol, amb 4 núvols matinals ara mateix a les Terres de l'Ebre, i el cap de setmana continuarà fent la mateixa calor, el que passa que arribaran potser alguns núvols prims i més calitja. I això podria atenuar una mica l'acció del sol i potser no tindrem aquestes temperatures tan extremes, però vaja, si no arribem als 40 ens quedarem als 39, vull dir que es mantindrà igual.
3: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
6: A les 9 obrirem l'àgora connectant amb Ucraïna, comentarem la visita del president de la Generalitat, Salvador Illa, i parlarem amb Sor Lucía Caram, que acaba d'arribar al país en el marc de la seva tasca solidària.
7: A 9:15, entrevista la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu del govern, Sílvia Paneque.
6: I a les 10, tots els detalls de Cronos, la pel·lícula basada en els atemptats del 17 d'agost del 2017. En parlarem amb el seu protagonista, Enric Auqué, i el director, Fernando González Molina. També amb Patricia Plaja, que el 2017 era directora de comunicació dels Mossos d'Esquadra.
7: I a les 11, estrenem els dilemes d'aquesta temporada amb Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda. Avui, mentides i amistats i com saber gestionar situacions incòmodes.
6: Des de les 6 fins a la 1, escoltes al Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
4: Ara són les 6:22. I cada dia a aquesta hora voltem pel món per explicar-vos també tot allò que passa més enllà de les nostres fronteres. Activem el satèl·lit i des de Buenos Aires saludem Joan Biosca, bon dia.
8: Hola, què tal, bon dia.
4: A Londres saludem el Quim Olivares, bon dia.
9: Hola, bon dia.
4: Des de Pequín, Francesc Canals, bon dia.
10: Bon dia.
4: I a Madrid, Pau Arujats, bon dia.
11: Bon dia, què tal.
4: Atenció que amb aquesta proposta, enterrar humans i els seus animals de companyia en una mateixa tomba és el que planteja una iniciativa parlamentària regional a l'Argentina per permetre el descans etern a les persones i, per exemple, també els seus gats o gossos, Joan.
8: Sí, Ricard, ho plantegen a la província argentina de Córdoba. Això és a uns 600 quilòmetres d'aquí de la ciutat de Buenos Aires, la capital del país, pensant en els estrets vincles familiars que hi ha avui en dia entre humans i animals de companyia. Es tracta de la inhumació conjunta i ja es treballa en un reglament sanitari que habiliti aquests enterraments aquí a l'Argentina. El país sud-americà s'ubica en el 9è lloc mundial en població total de gossos amb uns 10 milions d'exemplars. Ja hi ha països al món on aquesta iniciativa, aquesta opció és viable, com per exemple Itàlia, els Estats Units, el Japó, França i el Brasil.
4: Això a l'Argentina, curiosa també la proposta que ens arriba des d'Anglaterra i Gales. Les bugaderies i els magatzems d'algunes presons es convertiran, Quim, en cel·les per mirar de reduir l'amuntegament dels presoners?
9: Sí, aquesta és la intenció del govern, que diu que així es farà lloc per uns 400 presoners. Aquí els centres penitenciaris estan al 97% de la seva capacitat, per això... El govern britànic també preveu alliberar amb restriccions de llibertat determinats presoners, excloent-hi els condemnats per violació, assassinat o abusos a menors, entre d'altres. També vol crear 14.000 noves places d'aquí al 2030, però de moment, i com a mesura d'urgència, allotjarà població reclusa on fins ara arrentava roba. El ministre del Ram assegura que trobaran alternatives per fer la bugada.
4: I a la Xina parlem de cinema, i és que està triomfant la pel·lícula Benvinguts al restaurant del Drac. El títol, per quan aviat s'estreni fora, ens pot ajudar també millor a fer-nos una idea del guió. Hi havia una vegada a l'Orient Mitjà, Francesc.
1: Més concretament, en un difús Iraq i una ciutat fictícia sota la invasió nord-americana el 2003, el xef xinès Xu Fu regenta un restaurant popular. Sota els durs bombardejos el converteix en un orfenat, però el seu soci iraquià resulta ser un terrorista, cosa que el situa involuntàriament en el centre de la guerra. Benvinguts al restaurant del Drac és una metàfora de la política exterior xinesa i la imatge que vol projectar. Posició pacifista, ja sigui a l'Iraq o ara Trump contra l'Iran. Però punt flac, ser oficialment neutral en algunes guerres també implica, per exemple, a Ucraïna no contribuir a aturar Putin si li compres petroli.
4: I acabem també a Madrid, on Telefònica s'ha venut emblemàtica, l'emblemàtica seu de la Gran Via, per 200 milions d'euros, Paula.
10: Sí, el comprador és l'empresari murcià Tomàs Olivo, sisena fortuna d'Espanya i propietari de centres comercials a Catalunya, Andalusia o el Carib. L'edifici, construït el 1929, es considera el primer gratacel modern d'Europa i a dins hi treballaven centenars de telefonistes com ella.
11: Tampoco eran conversaciones importantes, pero decían, oye, que por aquí está hablando Sofi, por la reina.
10: Fa anys que havia deixat de ser la seu de Telefònica, ara acull la fundació i exposicions i és un edifici catalogat que a partir d'ara està en mans del rei dels centres comercials.
4: Així tenim el món. Falten 5 minuts per arribar al punt de 6:45 del matí. I d'avui en 8 es compliran 25 anys. 25 anys dels atemptats de l'11 de setembre, i ara que parlem tant de si els serveis secrets espanyols coneixen l'entrada massiva de Ceuta, avui mirarem què sabien la CIA i l'FBI. Frederic Vincent, bon dia.
12: Bon dia. Hi havia diversos informes previs sobre el risc d'atemptats. La Comissió d'Investigació dels Atemptats de l'11 de setembre diu en les seves conclusions que hi va haver fracassos d'imaginació, de política i de gestió de la informació que es tenia en aquell moment. Sovint s'ha dit que es tenia un dibuix amb tots els punts, però que ningú no va dibuixar la línia que unia, que connectava els punts. És el cas dels precedents que hi havia d'atemptats a les mateixes Torres Bessones.
13: NBC Nightly News.
14: Good evening. You're looking at the world's second tallest buildings in the heart of New York City's financial district, the scene of a massive underground explosion that ripped through the World Trade Center.
12: Al-Qaeda ja va atemptar contra el World Trade Center de Nova York l'any 93 amb una furgoneta bomba. L'any 98, Al-Qaeda va deixar més de 200 morts en atacs a les ambaixades dels Estats Units de Kenya i Tanzània, i el 2000 va atacar un vaixell militar nord-americà al Iemen. A més, feia molts anys que Osama Bin Laden amenaçava explícitament els Estats Units. Eren aquells missatges gravats molt particularment des de l'Afganistan o des del Pakistan. El 6 d'agost de 2001, un mes abans dels atemptats, George Bush rep un informe diari de Seguretat Nacional. Aquell informe es titulava Bin Laden està decidit a atacar els Estats Units. L'informe diu explícitament que s'han detectat indicis de possibles segrestos d'avions. A la Comissió d'Investigació de l'11S, la consellera de Seguretat Nacional de George Bush, Condoleezza Rice...
15: Do you swear or affirm to tell the truth? The whole truth and nothing but the truth. Dr. Rice.
16: Thank you very much.
12: Condoleezza Rice va dir que la informació, aquesta que dèiem d'aquest informe, no era prou precisa. Aquest informe, insistim, és del 6 d'agost, un mes abans dels atacs. El 16 d'agost es detenia Zakarias Moussaoui després que el professor que li donava classes de pilot d'avió el veia sospitós. A l'11 de setembre recordem que van intervenir 19 terroristes, doncs Zakarias Moussaoui havia de ser el 20è, però el van detenir. La Comissió d'Investigació admet que no se'l va investigar ni interrogar. De fet, els agents en el seu moment van demanar permís per inspeccionar-li l'ordinador, però el permís se'ls hi va negar.
17: A good FBI agent is a good FBI agent.
12: I aquest segurament és el cas més clar. Aquí sentim es diu John O'Neill. És un dels grans experts antiterroristes de l'FBI. Va investigar tots els atemptats que dèiem abans i va passar anys avisant del risc que suposava Al-Qaeda. Tip que no li fessin cas, plega de l'FBI el 22 d'agost del 2001. L'endemà, 23 d'agost del 2001, quan faltaven dues setmanes pels atemptats, comença una nova feina que és cap de seguretat del World Trade Center. Ell és a la Torre Sud quan veu impactar el primer avió, va morir en aquella atemptat, les seves despulles es van trobar 10 dies després.

0: I arribem al punt de 6:45 del matí amb els esports amb Robert Prat. El Barça ja té data per l'assemblea de socis.
1: Dissabte 19 de setembre, coincidint amb el dia del Sevilla-Barça del partit de Lliga, assemblea telemàtica s'aprovarà l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs.

0: un Betis que també rep el Madrid enmig dels escàndols de Raúl Asensio.
1: A partir de les 9 aquest Betis Madrid, Raúl Asensio acapara tot el protagonisme a les últimes hores pels dos judicis amb un José Mourinho que ha estat molt crític amb el seu jugador.
0: I el futbol català està d'enhorabona, compleix 50 anys.
2: Pizzi, Pizzi, Pizzi, che que bueno que viniste.
1: Demà fa 50 anys el Barça a Les Palmes que va transmetre a Puyol per commemorar aquesta efemèride tot el dia de demà des de les 8 fins a les 12 de la nit a l'antena digital de Catalunya Ràdio. Emetrem algunes de les transmissions més destacades.
0: Ara són 7:15. Comença el dia a Catalunya Ràdio. Avui el sol sortirà a les 7:20 i a Sant Agustí de Lluçanès.
3: I es pondrà a les 8:20 del vespre.
0: Les temperatures a aquesta hora?
4: A Vic 18 graus, a Amposta 23 i a Batea 21.
0: I atenció perquè podem arribar avui entre els 35 i 40 graus a l'interior. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia, i més de 33 en alguns punts de la costa. Amb un dia que serà assolellat, hi ha 4 núvols matinals a l'extrem sud de Catalunya. El cap de setmana es manté la mateixa calor, però arribarà més càlid i alguns núvols primers.
0: I com va el transport públic a aquesta hora, primera hora del matí? Maria Fernández Noguera?
6: De moment, matí sense incidents importants al transport públic. Veiem, això sí, alguns retards, com per exemple el de l'AVE, que ha sortit de Sants cap a Madrid i que para a Lleida, que va 6 minuts tard i també 7 minuts de retard en el tren que està anant de Manresa cap a Lleida Pirineus.
0: Tot això avui que és divendres 4 de setembre del 2026 i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, Isabel Díaz Ayuso.
3: Madrid planta avui el govern espanyol i no assistirà al Consell de Política Fiscal i Financera on s'ha d'abordar el nou model de finançament autonòmic pactat entre l'executiu espanyol i Esquerra. Cap altra comunitat s'ha afegit al boicot que proposava Díaz Ayuso.
0: Pedro Sánchez.
4: El president espanyol manté que no hi ha proves que el Marroc estigués darrere de l'arribada massiva de migrants a Ceuta, però adverteix que si es demostra la implicació de Rabat actuarà amb contundència.
0: Salvador Illa.
3: S'ha reunit amb Volodymyr Zelensky, a qui ha traslladat el compromís i la solidaritat de Catalunya amb Ucraïna. El president de la Generalitat li ha deixat clar que continuaran enviant ajuda humanitària i ha defensat la integració del país a la Unió Europea.
0: La grip?
4: Sí, encara que faci calor, aquest estiu s'han duplicat els casos de la malaltia a Catalunya. Només la setmana passada se'n van detectar 2.400, quan el més habitual seria tenir-ne un miler. Aquest augment de la grip s'atribueix a casos importats de viatgers que tornen de l'hemisferi sud on és hivern.
0: Puyol.
3: Demà farà exactament 50 anys que Joaquim Maria Puyol va narrar un Barça a Les Palmes en català i marca l'inici de 50 anys de futbol en català. Primer a Ràdio Barcelona i després a Catalunya Ràdio. Demà, de les 8 del matí a les 12 de la nit, l'antena digital d'aquesta casa emetrà algunes de les transmissions més destacades, com el Wembley 92 o el Barça-Getafe del 2007, que recordareu per l'encara Messi de Puyol.
0: Com feia, com feia?
3: Encara Messi, encara Messi, encara Messi.
0: I què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Frederic?
7: L'oposició de diversos alts càrrecs als intents de Brussel·les de reduir la dependència dels gegants tecnològics nord-americans, ho explica avui el Financial Times, avisa que aquests alts càrrecs avisen que si s'acaba fent això, Europa tindria sistemes inferiors, més riscos cibernètics i problemes de coordinació amb els aliats de l'OTAN.
0: I amb què se'n va dormir als Estats Units?
7: Doncs amb diverses novetats amb intel·ligència artificial, ahir que van caure diversos dels models i a la tarda OpenAI ha llançat aquest dijous el seu últim model i assegura que és el més intel·ligent del món i que supera els models fins ara que tenia Anthropic. La gran multinacional de xips per la intel·ligència artificial, Nvidia, ha comprat Hugging Face. És la plataforma oberta considerada clau en la distribució de models. La prova és que Nvidia n'ha pagat 13.000 milions de dòlars.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
7: Doncs amb la notícia que una exposició d'art a Corea del Sud permetrà als artistes taiwanesos participar-hi sota la denominació Pavelló de Taiwan. Malgrat les protestes de la Xina, la notícia suposa un triomf simbòlic, però molt, molt, molt poc habitual, perquè la pressió de Pequín habitualment impedeix iniciatives així.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
8: Bon dia.
0: Centrades en la solitud de Pedro Sánchez.
8: I això és el que destaquen tots els diaris, menys El País, que hi continua passant de puntetes, i El Periódico, el primer, titula, de fet, que Espanya revisarà la cooperació amb el Marroc després de la crisi, i El Periódico, que Sánchez eleva el to davant Rabat i demanarà a la Unió Europea endurir la frontera. La resta, però, veureu que van per un altre camí. La Vanguardia, Sánchez es queda sol davant l'assenyalament del Congrés al Marroc, titular gairebé passat a l'ara, Sánchez es queda sol defensant el Marroc al Congrés. A Madrid, la premsa conservadora aprofita per sucar-hi pa. La Razón, Sánchez es queda sol en la seva política amb el Marroc i les seves mentides. El Mundo titula que Sánchez ja només pot exculpar el Marroc de moment, i l'ABC sentencia que Sánchez va contra la policia i el CNI per salvar-se. Destaquem també tres fotos de solitud. A l'ara, Sánchez sol a l'escó amb mala cara. A l'ABC, una cadira buida entre la ministra Robles i el ministre Marlaska, i a la Razón, doble foto encarada. Sánchez, cap cot, tocant-se els ulls, i Feijó amb la mà alçada, semblant que li diu diu adéu. Això en un dia en el qual també veiem a les portades el president Illa amb Zelensky i llegim que els professors mantenen la vaga de dimarts.
0: I què hi trobem avui a la premsa comarcal, Ara Garcia?
9: Dos mesos després de l'incendi que es va iniciar a la Bisbal d'Empordà i que va cremar unes 200.000 hectàrees de les Gavarres, la Generalitat ha imposat una multa de 300.000 euros a l'empresa on treballava l'operari que va provocar el foc. Ho llegim al diari de Girona. La companyia ha estat expedientada per permetre tasques de risc durant el pla Alfa 3. El Segre explica que l'Audiència de Lleida ha condemnat una promotora a pagar el cost de les obres necessàries per reparar l'aïllament acústic d'un bloc de pisos de Naut Aran, a la Vall d'Aran. Els veïns han acreditat que poden sentir converses, cops i fins i tot els passos dels residents dels pisos del costat. I a Tarragona, la policia ha interceptat al port una moto d'aigua vinculada al narcotràfic entre Sud-amèrica i Europa. L'embarcació figurava a un nom d'un tercer de la Capitania Marítima, però pertanyia en realitat a un membre d'una organització dedicada al tràfic de cocaïna.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat?
1: El Barça, que fixa l'assemblea de socis el 17-19 de setembre, és el dia del Barça a Sevilla, s'ha d'aprovar l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs, i el Betis, que rep avui el Madrid a les 9, amb un José Mourinho molt crític amb els escàndols del seu jugador Raúl Asensio.
0: Ara són les 6:35, de seguida us ampliem també què està passant amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio, però aquests dies, que també és notícia, la davallada dels influencers, arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
10: Bon dia, Catalunya. Diuen els experts en xarxes que el fenomen dels influencers va a la baixa. Fins ara, els creadors de contingut havien gaudit de bona premsa, especialment al nostre país, perquè tothom considerava que tenir presència a les xarxes en català era quelcom positiu. Però amb la militància lingüística no n'hi ha prou, i fins i tot els catalans semblen patir una certa fatiga de seguir gent que es dedica a fer denunci perpètu de si mateix. Al capdavall, la famosa caiguda dels influencers s'explica per una cosa molt senzilla. Les nostres vides, per molt que les envellim, al final sempre acaben sent poc interessants i rutinàries. Això també passa a Instagram, on la majoria de penya compartim les mateixes mandangues, els mateixos restaurants i els mateixos peus amb butllofes amb el Mediterrani de fons. Si la cosa serveix per tornar a prestigiar la normalitat i fins i tot l'avorriment, benvinguda sigui la caiguda.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
3: 6:45 del matí.
12: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
3: Catalunya es desperta pendent del que passi avui al Consell de Política Fiscal i Financera, que ha d'abordar el nou model de finançament autonòmic. El govern d'Isabel Díaz Ayuso ja ha escalfat la trobada dient que no hi anirà.
4: L'executiu de Díaz Ayuso està en contra de la reforma pactada pel govern espanyol amb Esquerra i ha fet una crida a la resta de comunitats a fer el mateix, a no anar-hi. La intenció d'Ayuso era fer descarrilar el projecte per falta de quòrum, però cap altre govern autonòmic hi ha renunciat a hores d'ara. El ministeri ha qualificat l'intent de boicot d'irresponsable i de gambarrisme institucional. Tot i l'absència de Madrid, la proposta s'aprovarà encara que sigui només amb els vots del govern espanyol i les autonomies que donen suport, que són Catalunya i les Canàries. El nou model podrà passar després, haurà de passar, de fet, després pel Consell de Ministres i el Congrés. Si s'aprova, representarà per Catalunya ingressos de 4.700 milions més l'any que ve.
3: Pedro Sánchez es compromet a investigar si el Marroc està implicat en la crisi de Ceuta i avisa que actuarà amb contundència si s'acaba demostrant.
4: Malgrat que continua esculpant el Marroc de l'entrada massiva, per primer cop el president espanyol ha admès el paper permissiu dels agents marroquins. En una compareixença i el Congrés va tancar files amb l'actuació de les forces i cossos de seguretat de l'Estat.
13: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia. Este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros. El gobierno, por tanto, no tiene nada que ocultar en este asunto.
4: Pedro Sánchez es va quedar sol, però sentim el popular Alberto Núñez Feijóo, Gabriel Rufián d'Esquerra i Míriam Nogueres de Junts.
14: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?
15: Mohamed VI es un asesino. Y ustedes, unos pusilánimes.
16: Els ciutadans es mereixen que sempre se'ls digui la veritat. I vostè no ho fa.
4: Els socis de Sumar tampoc li van fer costat a l'hora de defensar el Marroc com un soci fiable.
3: Respecte del crim de Manresa, el conseller de Drets Socials s'hi ha referit per primer cop.
4: Raül Moreno ha qualificat de molt greus els fets, tot i que ha posat en valor l'actual sistema de protecció de menors. En canvi, des del Col·legi Oficial de Treballadors Socials de Catalunya, Alicia Fernández considera que el sistema ha fallat. Sentim-los tots dos.
17: Nosaltres tenim un sistema de protecció fort, adaptat a les necessitats que tenim, que ens coordinem de manera habitual amb els serveis socials, que mantenim un contacte directe també amb els EAIES, i que per tant aquesta tasca de protecció de la infància es fa i es realitza.
18: Aquí hem fallat com a sistema. El sistema no ha pogut acompanyar aquests menors, no l'Ajuntament de Manresa, perquè els serveis socials tenim les eines que tenim a nivell municipal. Entenem que és més una qüestió de país.
3: Us ho avança el Matí de Catalunya Ràdio. Poc més de la meitat dels municipis catalans tenen pla municipal per incendis en vigència.
4: L'últim any Catalunya ha sumat una trentena de municipis més i ara arriba a 426 pobles i ciutats. Això és un 51% del total. Això sí, hi ha un 42% més de municipis que el tenen pendent de revisió. Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil.
19: Fem una valoració positiva del treball que fan els municipis perquè cada vegada es presenten més plans i cada vegada aquests municipis estan més preparats per afrontar tant risc d'incendis forestals com altres riscos.
4: Hi ha casos com a Badalona que el necessita des de fa més de 20 anys.
3: I els casos de grip a Catalunya s'han pràcticament duplicat aquest estiu.
4: Sí, l'habitual és detectar-ne poc més d'un miler a la setmana. En aquesta època, només la setmana passada, se'n van detectar 2.400. Tot i això, no es tracta d'un pic com els de l'hivern, ni tampoc és més virulenta. Jacobo Mendioroz, del Servei d'Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya.
20: No necessàriament provoca el típic quadro catarral, sinó que a vegades donen quadros més inespecífics de mal de cap o de mal de panxa. Encara és aviat per poder, diguem, clínicament caracteritzar com s'està produint.
4: L'increment sobtat s'atribueix sobretot a casos importants de persones que han viatjat de l'hemisferi sud, on està tenint una incidència alta. No està previst que això modifiqui, però, el calendari de vacunació, que començarà el 5 d'octubre.
3: 5 minuts i 3 quarts de 7 del matí, el president de l'Argentina, Javier Milei, torna a posar sobre la taula la disputa sobre la sobirania de les Illes Malvines, que actualment pertanyen al Regne Unit.
4: Milei anuncia mesures per evitar que Londres es quedi el seu petroli.
3: Buenos Aires, Joan Biosca.
21: Javier Milei se sent recolzat pels Estats Units després que el president Donald Trump hagi posat en dubte la neutralitat històrica nord-americana sobre la sobirania britànica de les Malvines, un conflicte que ja va provocar, recordem-ho, una guerra el 1982 entre argentins que la van perdre i britànics. L'Argentina sancionarà econòmica i penalment les empreses que hi facin perforacions petrolieres en considerar, ha dit Milei, que les illes i el seu espai marítim són territori nacional argentí.
22: Hoy la Argentina va camino a convertirse en una potencia exportadora de recursos estratégicos demandados por todo el planeta. Esto es posible gracias a la normalización económica, porque un país empobrecido no tiene capacidad de imponer costos a quienes intentan vulnerar sus soberania.
21: També el cap d'estat argentí ha anunciat més presència militar a la ciutat d'Ushuaia, a 700 quilòmetres de les conegudes també com a illes Falklands. Des de Buenos Aires, Joan Biosca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: I el govern de la ultradretana Giorgia Meloni es converteix avui en el que ha durat més de la història d'Itàlia.
4: En un país caracteritzat per la inestabilitat política, la primera ministra bat el rècord de 1.412 dies consecutius al poder que fins ara tenia Silvio Berlusconi. Meloni governa Itàlia des de finals del 2022 amb pragmatisme, centrada en Maduro, contra la migració i la delinqüència. Els últims mesos, però, ha tingut discrepàncies amb Trump i ha vist com apareixia amb força un nou partit d'extrema dreta a les portes d'unes noves eleccions l'any que ve.
3: Cultura, avui arriba als cinemes la pel·lícula Cronos, basada en els atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils.
9: La pel·lícula, coproduïda per 3CAT, reconstrueix les 124 hores de cerca per desarticular la cèl·lula terrorista i mostra la cara més humana d'aquells dies. Ahir es va estrenar en una gran gala al Liceu.
3: Barcelona, Montse Pujol.
23: El director González Molina va voler ressaltar que han volgut fer un treball fugint del sensacionalisme amb la intenció de fer un acte reparador amb rigor i respecte. L'actriu Mònica López es posa la pell d'una mosso d'esquadra de Ripoll que coneixia els autors i que diu que va ser clau per preparar el seu paper.
24: Perquè ella ho havia viscut en primera persona. I vam tenir primer una xerrada llarguíssima, després una altra, ara encara ens escrivim per WhatsApp. Per mi la Núria, que a més continua a Ripoll lluitant per la integració real, és per mi una persona imprescindible en una societat.
23: La pel·lícula compta amb un repartiment coral encapçalat, entre d'altres, per Enrique Uquedi, Ana Gómez i Pablo Derqui. Des de Barcelona, Montse Pujol, pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: Avui, a partir de les 10, al Matí de Catalunya Ràdio, tindrem Fernando González Molina, director de Cronos, i l'actor Enrique Uquedi. També parlarem amb Patricia Plaja, que era la directora de comunicació dels Mossos d'Esquadra aquell 17 d'agost. I've come into possession of a map. An uncharted island. A place that was thought to exist. I es van coneixent noms, Marta, del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Avui, Peter Jackson.
9: I és el director de la trilogia del Senyor dels Anells, que assistirà en una projecció especial de la seva versió de King Kong i vindrà acompanyat de Rick Baker, el mestre del maquillatge i els efectes especials, guanyador, per cert, de 7 Oscars. També hi assistirà l'actor nord-americà Danny DeVito i el director espanyol Alejandro Amenábar, que celebrarà el 30 aniversari de la seva primera pel·lícula, Tesis.
3: Anem a Venècia.
25: Jean and Joan Holbrook. How did you meet Mr. Mulrooney for the first time?
26: In church.
25: No,
26: it was not in church.
25: Sort of.
9: S'hi ha presentat Backing Faster, l'última pel·lícula del cineasta alemany Werner Herzog, on les germanes Kate i Rooney Mara interpreten unes bessones molt famoses a l'Anglaterra dels anys 80.
3: Connexió ara amb Venècia, amb el Festival Internacional de Cinema Òscar Callau.
1: Backing Faster seria la versió dislèxica de l'expressió anglesa fucking bastard. La van pronunciar així en un judici dues germanes bessones tan unides que parlaven a l'uníson i somiaven el mateix. El creador de Fitzcarraldo, Nosferatu o Aguirre torna a fer una obra que té parts documentals i alhora és una ficció d'imaginació desbordant.
2: I don't make a real distinction.
5: Jo no faig distinció entre ficció i documentals. Per mi, tots són pel·lícules. Jo invento, munto una escena, trio els actors i poso música. Es tracta de ser inventiu. Intento fer pel·lícules diferents.
1: Des de Venècia, Òscar Callau per al Matí de Catalunya Ràdio.
3: I a la Casa de Cultura de Girona acull l'exposició inclusiva Les Madones de Leonardo.
9: Nova manera d'acostar-se a l'obra de Leonardo da Vinci a partir de la figura de la dona.
3: Girona Maria Rovira.
6: La mostra vol superar les formes tradicionals de visita als museus i fer l'art més comprensible i vivencial. S'hi poden veure imatges de gran format que permeten captar els detalls de les obres i també recursos audiovisuals, continguts accessibles amb codis QR i reproduccions amb relleu per poder-les tocar. Rafael Gálvez, comissari de la mostra.
7: Anem a descobrir qui personatge, qui és la dona que n'hi ha darrere de la majoria o esquadres més importants d'ell. I una exposició on el primer eslògan, lo primer que n'hi ha que dir és que està prohibint no tocar, n'hi ha que tocar-ho tot.
6: L'exposició aporta una mirada renovada de l'univers de Leonardo da Vinci a partir de la seva particular manera de pintar la dona en quadres com Madonna Lita, la Gioconda, la Dama de l'Armini o la Bella Ferronier. Des de Girona, Maria Rovira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: Passa un minut de 6:45 del matí. Avui comença la part més forta de l'episodi de calor. Eloi Cordomí, bon dia.
8: Bon dia. Sí, déu-n'hi-do ja del que veníem, perquè ahir vam batre els rècords de temperatura per un mes de setembre amb 27 estacions del Meteocat. Avui segurament s'ampliarà aquesta llista d'estacions que tindran rècord, i és que avui s'arribarà als 40 graus en punts al Segrià i també de la Vall de l'Ebre, i més de 35 graus a gairebé tot l'interior. Amb un dia de sol, sí que hi haurà alguns nuvolets al sud de Catalunya, sobretot ara durant el matí, però aniran marxant, i el cap de setmana es manté la calor, dissabte, diumenge, amb una mica de núvols prims, potser una mica de calitja, amb previsió que a partir dimecres que ve sí que baixi en picat la temperatura.
3: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera?
26: Doncs matí sense incidències importants al transport públic. Veiem, això sí, alguns retards, com per exemple el de l'R15 en el tren que està anant de Reus cap a Barcelona, que va amb una demora de 7 minuts. També 7 minuts de retard en el tren que està anant de Manresa cap a Lleida Pirineus, i l'AVE que ha sortit de Sants cap a Madrid i que para a Lleida va 6 minuts tard.
12: Al Matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
27: Avui hem rebut el missatge de David Cuesta. És treballador de l'empresa Ubisoft a Barcelona i membre de la secció sindical de la CGT. El sindicat ha convocat una vaga indefinida de 6 dies al mes. El motiu és la decisió de l'empresa d'obligar els treballadors a anar cada dia a l'oficina a partir del gener, després que des del 2024 gaudissin de dues jornades de teletreball a la setmana. El sindicat retreu a l'empresa no haver negociat i manté la convocatòria de vaga pels dies 16, 17 i 18 de setembre.
28: L'empresa el 2024 ens va anunciar que en comptes dels dos dies setmanals que hi anàvem fins en aquell moment, i hauríem d'anar tres, i ens van reiterar moltes vegades que no ens farien anar cinc. Arrel d'això, doncs, molta gent ha marxat a viure fora, o no viu a Barcelona, o bàsicament no pot conciliar amb la vida personal.
12: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
9: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Després de 3 jornades consecutives de descensos, les borses europees agafen una mica d'aire. I l'IBEX 35 va créixer més d'un 1% i avui tornarà a obrir des dels 20.000 punts. El clima de tensió a l'Orient Mitjà, però, continua incentivant les pujades del petroli, amb el barril de Brent en $96. Pel que fa als mercats oberts a aquesta hora, els asiàtics, la borsa de Hong Kong creix un 2% i la de Tòquio un 1%. I acabem repassant com han anat a dormir a Wall Street, a l'espera que avui surtin dades d'ocupació dels Estats Units. El Dow Jones i el Nasdaq han pujat tots dos més d'un 1%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
11: Amb Viatges al Corte Inglés, la gent gran té una altra manera de viatjar.
0: Reserva ara el teu creuer MSC pel Mediterrani, les Canàries o el Carib amb begudes incloses i fins a un 10% de descompte. Consulta'n les condicions. El Matí de Catalunya Ràdio.
3: 10 minuts i a les 7 del matí, que ara us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem avui a Barcelona. Marc Jurado, bon dia.
10: Què tal, bon dia.
3: Lleida, Pere Joan Álvarez, bon dia.
13: Hola, bon dia.
3: Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
14: Hola, bon dia.
3: I Girona, Núria Paraire, bon dia.
15: Bon dia.
3: A Barcelona, Marc, pendents de Collserola.
10: Sí, on s'han detectat 5 nous casos de pesta porcina africana després de 2 setmanes sense positius, tots dins la zona del risc. Ja fa 9 mesos que es va detectar la malaltia i a dia d'avui el Departament d'Agricultura manté restriccions d'accés al medi natural en 19 municipis. És el primer positiu. S'han detectat, doncs, 384 positius. N'estarem pendents en aquest divendres. Calorós, marcat a les comarques de Barcelona també pel concert d'Aitana. La de Sant Climent de Llobregat actua a les 9 al Palau Sant Jordi, a menys de 20 minuts de casa.
3: Ja que parlem de cultura, més cultura, ara a l'Alt Urgell, la Fira del Llibre del Pirineu, a Organyà celebra 30 anys aquest cap de setmana, Pere Joan Álvarez.
13: Entre les novetats d'aquesta edició hi haurà més espais per la música i la cultura i una ampliació dels horaris. Aquest any la jornada sobre la salut del català surt per primer cop al carrer. Aquest any dedicada a la llengua cantada. En total hi haurà les parades de 35 editorials i llibreries i 55 presentacions de llibres. I parlant, per cert, del Pirineu i del cap de setmana, recordem que els veïns de Castellciutat a la Seu d'Urgell tallaran diumenge la carretera nacional 260 per reclamar un pas de vianants que comuniqui les dues parts del poble, dividit per una via per on cada dia passen uns 15.000 vehicles.
3: Passem ara per Tarragona i Girona. Avui al Baix Ebre està programada una sessió important del macrojudici per la fallida de la cooperativa de l'Aldea, Ricard.
16: Doncs sí, aquest matí a l'Audiència de Tarragona està prevista la presentació dels informes finals i les conclusions de les parts presents en el judici. Un dels punts d'atenció serà saber si la Fiscalia rebaixa o no la pena de 14 anys de presó i 1,6 milions d'euros pel principal acusat, l'exgerent Daniel Ferrer. Penseu que la fallida de la cooperativa fa 14 anys va deixar atrapats 4 milions i mig d'euros de més de 400 socis.
3: I a les comarques gironines hem sabut que hi haurà més modificacions en la recollida de residus, Núria.
15: Sí, així és. El govern municipal treballa en una modificació del contracte de recollida de residus per incloure millores. Des que l'any 2024 es va implantar el nou sistema de contenidors intel·ligents amb targeta i horaris per cada fracció, hi ha hagut crítiques de veïns, canvis que s'han hagut d'aplicar, i ara l'alcalde Lluxalelles en fa una bona valoració de com funciona i contempla una modificació més estructural. Ho ha de negociar amb altres partits. Recordem que l'estiu Junts va sortir de l'equip de govern i ja no tenen majoria.
3: Doncs així tenim el país quan falten 8 minuts per les 7 del matí.
17: El Matí de Catalunya Ràdio.
3: I els esports, Robert Prat.
18: El Barça, que fixa l'assemblea de socis dissabte 19 de setembre, és el dia del Barça a Sevilla, s'ha d'aprovar l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs. El Betis rep avui el Madrid a les 9, amb un José Mourinho crític amb els escàndols del seu jugador, Raúl Asensio. I el futbol en català, que compleix demà 50 anys, durant tot el dia emetrem les transmissions més significatives de Joaquim Maria Puyal a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
3: Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
19: Aquests dies ens freguem els ulls i les orelles quan escoltem Mourinho a les rodes de premsa, perquè el trobem molt lluny del primer Mourinho que va entrenar al Madrid i que li agradava ser provocador i maleducat en públic. Era una època on l'afició del Madrid i també periodistes constantment mostraven una animadversió extrema cap al Barça, cap a Guardiola i cap a Leo Messi. I en aquest context Mourinho es va convertir en el líder visible d'aquest odi cap a tot el que era blaugrana. De moment, ara, Mourinho el veiem més tranquil, també més vell, i d'aquí un temps sabrem si també és un Mourinho penedit de la seva versió de fa 16 anys o, en canvi, el que tenim ara és un Mourinho amb pell de xai.
3: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
29: Torna al Catalunya Nit.
30: Tornem, però amb un horari nou.
29: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
31: Catalunya Nit.
30: Un informatiu en profunditat.
29: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
31: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
29: Amb horari nou.
30: De 9 del vespre a 11 de la nit.
29: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
31: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
1: Aquest setembre, el cicle Gaudí projecta Tres adioses d'Isabel Cuixet a 137 poblacions catalanes. Una adaptació lliure de la novel·la Tres cuencos, rituales para un año de crisis. Una obra que reflecteix la quotidianitat i en què la vida, l'amor, l'humor i la tragèdia es barregen de manera delicada. Un relat que desperta les ganes de viure i de deixar petjada. Recomanat per Catalunya Ràdio.
2: Linkat.
4: Linkat.
2: Linkat.
1: El MACBA presenta El gest de filmar, una nova proposta de la col·lecció que reuneix tres exposicions sobre el poder de la imatge en moviment. Descobreix els vídeos inèdits de Videonou, el cinema compromès de Pere Portabella i una selecció de videoart internacional de la Fundació Han Nefkens. Més informació a macba.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
2: Linkat.
4: Linkat.
2: Linkat.
4: A Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Ràdio.
31: El matí de Catalunya Ràdio.
3: Quan falten 5 minuts per les 7, el més destacat a la televisió amb Mariola Cubells, avui sobre les agressions que van patir alguns periodistes durant les manifestacions de suport a Ceuta.
5: Vaig a posar més sèria per denunciar els atacs, els insults i les agressions que periodistes, entre d'altres cadenes de Televisió Espanyola i de La Sexta, van patir en les manifestacions en suposada solidaritat amb Ceuta. Feia por veure els ulls injectats en sang dels que arrencaven micros i usaven banderes com armes. Els partits suposadament demòcrates, impulsors de les manifestacions, se ho haurien de fer mirar seriosament.
3: I a la recomanació del dia, aquesta temporada, cada divendres, us recomanem un llibre de cara al cap de setmana. Avui la Carlota Freixanet ens proposa la novel·la Les lents blaves, de Daphne du Maurier.
7: Una dona a punt de quedar-se cega decideix sotmetre's a una operació per intentar recuperar la vista. Què és el que veurà quan es desperti? Doncs la infermera li diu que si serà la primera de donar-li el primer ensurt. Que sigui un ensurt o no és una cosa que haureu de descobrir en aquest petit plaer meravellós i absolutament inquietant de Daphne du Maurier, que es diu Les lents blaves. Us el llegireu probablement en un parell d'hores i és un llibre que segur, segur, segur que us farà somriure i que segur que us remourà una mica per dins.
3: I ahir què deien els altres, Jovany?
14: Ahir els altres vibraven amb l'informe policial que suggeria que les autoritats marroquines estaven darrere l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Juan Ramon Lucas, de Ràdio Nacional d'Espanya, obria el programa
20: així. Nada como un pato, y graza como un pato. Probablemente sea un pato, pero ¿y si no lo pone en ningún sitio? Muy buenos días.
14: Jiménez Los Santos tenia molt clar quin ha de ser el futur de Ceuta.
21: De concepto, Ceuta y Melilla tienen que ser dos plazas militares, donde vivan militares con sus familias, pero ciudades abiertas no.
14: I a la COPE, Carlos Herrera deia que havia arribat el moment de fer fora el govern de Pedro Sánchez, el que passa que no ho deia amb aquestes paraules exactament.
22: Con este sujeto es echarlo al basurero, de forma democrática, evidentemente, pero echarlo...
14: A quarts d'11 sentirem què diuen els altres avui.
3: Gràcies, Jovany.
17: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
19: A les 9 obrirem l'Àgora connectant amb Ucraïna, comentarem la visita del president de la Generalitat, Salvador Illa, i parlarem amb Sor Lucía Caram, que acaba d'arribar al país en el marc de la seva tasca solidària.
9: A 9:45, entrevista la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu del govern, Sílvia Paneque.
19: I a 10:00, tots els detalls de Cronos, la pel·lícula basada en els atemptats del 17 d'agost del 2017. En parlarem amb el seu protagonista, Enric Auqué, i el director, Fernando González Molina. També amb Patricia Plaja, que el 2017 era directora de comunicació dels Mossos d'Esquadra.
9: I a 11:00, estrenem els dilemes d'aquesta temporada amb Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda. Avui, mentides i amistats i com saber gestionar situacions incòmodes.
19: Des de les 6 fins a la 1, escoltes El matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
23: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
24: Eh? Ei, mama, què tal?
25: Ja heu tornat a començar el programa normal?
24: Què vols dir normal?
25: Bueno, això d'avui no es va repetir, no?
24: Ah, no.
25: S'han passat tot l'estiu repetint programes. És que ets tonto, eh? Mama. De veritat, no veus que t'entabanen sempre?
24: Mama...
25: Quan era petit ja li robaven l'entrepà a col·legi.
24: Mama, deixem-ho estar, sisplau. Vols alguna cosa o puc anar...
25: Què fareu aquest any? Eh? És que n'hi ha un de nou.
24: Ah, sí? En Joel Díaz? Està...
25: Va,
24: sí.
25: No m'ha pas agradat, de moment.
24: Ah, no?
25: Massa alt.
24: Què vols dir que és massa alt?
17: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
31: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT. El matí de Catalunya Ràdio.

0: Bon dia, Canalies.
1: Bon dia.
0: Quina cançó ens despertes avui?
1: Avui amb la música de Wanda Shepherd i la cançó Searching My Soul, i mentre ella va buscant la seva ànima tal dia com avui, però de l'any 1998, Larry Page i Sergey Brin van fundar oficialment el cercador Google en un garatge a Califòrnia. A diferència d'altres cercadors de l'època, com Yahoo, Alta Vista, Google ordenava els resultats segons la qualitat i la quantitat d'enllaços de cada pàgina.
2: Això el Sergey, eh? Això el Sergey.
1: Sergey. Sí, eh? I, per tant, molta més precisió. Mm-hmm. Google va començar... I tant. Ja estàs a la veta, eh? Google va començar a funcionar oficialment el 27 de setembre del 98, data que l'empresa que van fundar Page i Sergey celebra el seu aniversari.
2: És per molts anys.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou Matí de Catalunya Ràdio. Ara mateix us podem anunciar, atenció, que dilluns al Matí de Catalunya Ràdio farem entrevista institucional al president de la Generalitat, Salvador Illa. Començarem a partir de 8:45 a Catalunya Ràdio, també en emissió conjunta amb TV3 i també amb els diferents canals del 3CAT. El Matí de Catalunya Ràdio entrevistarà així el president després del seu viatge oficial a Ucraïna i a l'inici de la setmana de la Diada Nacional, però també abans que comenci el curs escolar, en un dia en què els docents faran vaga i en el moment en què bona part del debat gira al voltant d'aquesta gestió de la immigració, molt especialment arran de la crisi de Ceuta.
1: La humanidad es imprescindible. Y en esta situación, que aparte de una crisis migratoria, una crisis social, también es una crisis humanitaria. Y como ONG humanitaria tenemos, en todo caso, que es nuestra labor, que es entregar comida un plato de comida caliente, se la seguiremos dando ese plato de comida caliente al mayor número de personas posible, mientras que haya fuerza y haya medio.
0: Així ho deia a les últimes hores la portaveu de l'ONG Luna Blanca, Halima Ahmed. Alguns moviments socials alerten que aquest mateix cap de setmana es poden quedar sense menjar per donar als milers de persones que segueixen a la ciutat de Ceuta. És una cara de la situació a Ceuta, l'altra és aquesta picabaralla constant, aquest soroll polític per aquesta gestió.
2: Claro, ¿qué es lo que habrían ordenado? ¿Habrían ordenado a la Policía Nacional y a la Guardia Civil que se encontraban en el Tarajal disparar a la población civil? ¿Habría preferido ese gobierno del Partido Popular con Vox matar a cientos, quizá miles de jóvenes, muchos de ellos menores,
0: para evitar... Això deia Pedro Sánchez, que avui reprèn la seva agenda en un acte amb el Consell de la Joventut.
3: La argumentación de su comparecencia es demoledora. No nos enteramos de nada y, por tanto, no tenemos responsabilidad ni culpa alguna.
0: I aquest era un dels retrets del cap de l'oposició que avui dona el tret de sortida també al curs polític en un acte a Andalusia. Tot plegat l'endemà que el president espanyol es quedés sol al Congrés defensant que ara per ara no hi ha proves que apuntin al Marroc per l'entrada massiva a Ceuta. Madrid, Dani Sanzeaja.
4: Esta vegada Sánchez sí que ha reconegut que alguns policies marroquins van tolerar el pas de persones cap a la frontera, però s'ha mantingut prudent. Sense proves que apunten al govern de Rabat, no provocarà un conflicte diplomàtic, però avisa al Marroc que actuarà si es demostra la seva implicació.
2: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación. Este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros.
4: El president espanyol també ha respost a les crítiques, defensa l'actuació humanitària, ha dit, de la policia espanyola, i sosté que cap agència va alertar d'una arribada tan massiva de persones. Per esvair dubtes, anuncia la publicació de tots els informes la setmana que ve. Des de Madrid, Dani Sanzeaja, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I com dèiem, les explicacions de Pedro Sánchez només han començat al seu partit. La resta l'han censurat. Frederic Vincent, bon dia.
5: Hola, sobretot perquè no es creuen que el Marroc no en sabe res.
3: La operació salió de Marruecos. Fue consentida por Marruecos y hay indicios de que Marruecos la coordinó y el gobierno lo sabía porque fue advertido de ello.
5: A banda de Feijóo o de Vox, els socis també anaven en aquesta línia, incloent Sumar, i també hi anaven Gabriel Rufián, Esquerra, Míriam Nogueres, Junts.
6: Mohamed VI es un asesino y ustedes unos pusilánimes.
7: Els ciutadans es mereixen que sempre se'ls digui la veritat.
5: La ministra de Defensa, Margarita Robles, es va desmarcar del grup socialista quan no es va aixecar ni va aplaudir l'anunci de Pedro Sánchez sobre la publicació dels informes relacionats amb la crisi.
0: I tot això mentre, com dèiem, tot just començar, els serveis d'ajuda a les persones que segueixen a Ceuta es va acabant i també mentre hem de lamentar una altra tragèdia en una ruta migratòria, en aquest cas a les Canàries.
5: Més de 80 persones han mort en el naufragi d'una embarcació que havia sortit de Gàmbia. Salvament Marítim ha rescatat 45 supervivents. Aquest naufragi constata que la ruta de les Canàries és cada vegada més perillosa perquè la vigilància fa que les embarcacions hagin de sortir de més lluny. Elena Maleno, de l'ONG Caminando Fronteras.
8: Hemos detectado incluso embarcaciones que han salido desde Guinea Conakry, desde Guinea Bissau, 2.200 kilómetros de trayecto, y evidentemente las personas corren más riesgo o con más infraembarcaciones.
5: I a les Balears, a les últimes hores, han arribat 10 magribins per mar a Porto Petro, al sud-est de Mallorca.
0: Avui en parlarem a partir de les 9 a l'Àgora del Matí amb Marc Bataller, Claudi Pérez, Laura Aznar i Jordi Cominal. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya!
9: Ricard Ostrell, al Matí de Catalunya Ràdio.
10: Avui és divendres 4 de setembre de 2026. El dia es desperta amb 25 graus a la Ràpita, 26 a Barcelona, 20 a Berga i 14 graus a Sort. I avui es preveu que comenci la part més forta de l'episodi de calor, amb temperatures màximes d'entre 35 i 40 graus a gairebé tot l'interior. El cap de setmana continuarà fent sol i la mateixa calor, però sí que podrien arribar alguns núvols prims i més calitja.
11: Això pel que fa al temps. Pel que fa a les carreteres, ens despertem sense incidències destacades i, en general, circulació fluida.
0: Ara són les 7 i 6. I repassem aquesta hora el que cal saber també d'aquest divendres 4 de setembre amb Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García i Pol Forada. Bon dia.
12: Bon dia.
0: Nou pas.
11: Després d'ajornar-se a la reunió del juliol, avui finalment sí que es reuneix el Consell de Política Fiscal i Financera per donar llum verda al nou model de finançament pactat pel PSOE amb Esquerra. És l'òrgan que reuneix el Ministeri amb les comunitats.
13: Madrid ja ha dit que no hi anirà i Ayuso insta la resta de comunitats del PP a fer el mateix, però per ara ningú l'ha secundada. Un cop s'aprovi, avui la proposta anirà al Consell de Ministres i després al Congrés. A hores d'ara, la proposta no té prou suports per acabar-se aplicant.
14: Les autonomies votaran avui el nou pla que veuen amb bons ulls només el govern espanyol, Catalunya i les Canàries. Isabel Díaz Ayuso plantarà la trobada perquè considera que és una proposta pactada bilateralment, una decisió de la presidenta de la Comunitat de Madrid que Hisenda ha titllat d'irresponsable i de gamberrisme institucional. També les autonomies del PP la rebutgen. Amb l'aprovació previsible d'avui, el model farà el salt al Congrés. Aquest pla suposaria per a Catalunya ingressar 4.700 milions més l'any que ve. Alba Barbosa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: En temps d'àgora parlarem del sistema de finançament, també de la crisi de l'habitatge, amb la consellera de Territori i portaveu del govern, Sílvia Paneque. I també parlarem amb Sor Lucía Caram, de la visita que el president Salvador Illa continua avui a Ucraïna, amb Zelensky.
15: Salvador Illa s'ha trobat amb el president ucraïnès, a qui ha traslladat el compromís i la solidaritat de Catalunya amb Ucraïna.
16: Que Ucraïna formi part el més aviat possible de la Unió Europea i en què els actius russos que hi ha a Europa puguin ser posats a disposició de la reconstrucció d'Ucraïna i també la nostra voluntat de seguir cooperant des de l'àmbit de Catalunya i de tots els territoris d'Europa.
17: En la comitiva catalana, reduïda per qüestions de seguretat, també hi ha l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch. Aquesta nit hi ha hagut una aparent treva després de 8 dies d'atacs consecutius en què Moscou ha aprofitat la debilitat dels sistemes defensius de Kiev.
0: I notícia que us avança Catalunya Ràdio. Es dupliquen.
11: Els casos de grip a Catalunya aquest estiu, només la setmana passada, se'n van detectar uns 2.400, quan l'habitual són un miler. Tot i això, les soques que circulen no són especialment virulentes.
0: Ens ho amplia Txell Garriga.
14: L'increment s'explicaria per casos importats de persones que han viatjat a l'hemisferi sud. Alerten que aquesta grip podria presentar símptomes poc comuns, ho explica Jacobo Mendiorot, del Servei de Vigilància Epidemiològica.
18: No necessàriament provoca el típic quadro catarral, sinó que a vegades donen quadros més inespecífics de mal de cap o de mal de panxa.
14: Això, però, no modifica el calendari de la campanya de vacunació, que començarà el 5 d'octubre per als grups de més risc i la resta de població es podrà vacunar a partir del 26. I, d'altra banda, també preocupa la tendència a l'alça dels casos que han requerit assistència mèdica aquest estiu per la calor.
18: Quan acabi, diguem-ne, el període de l'estiu, voldré analitzar amb l'objectiu d'anar a fer recomanacions, diguem-ne, més específiques segons els grups de risc.
14: Txell Garriga, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Amb ronyó de porc.
13: L'any passat, un pacient de 66 anys va rebre un trasplantament de ronyó de porc a l'Hospital de Massachusetts. Va viure així durant 9 mesos, sense haver de sotmetre's a la diàlisi que havia necessitat fins aleshores. A principis d'aquest any va rebre un ronyó d'un donant humà que li permet viure amb certa normalitat.
15: Segons explica la revista mèdica de Lancet, aquest cas suposa el rècord de duració d'un trasplantament d'aquest tipus i suposa un gran pas endavant en la possibilitat de fer servir òrgans animals en persones.
0: I una altra notícia que avui us avança aquest programa relacionada amb els incendis. A poc a poc.
17: En l'últim any, només una trentena de municipis catalans han aprovat o han actualitzat el pla que estableix com han d'actuar en cas de perill per un incendi. De fet, poc més de la meitat de municipis catalans, 426, el tenen vigent. Des de Protecció Civil, això sí, el subdirector Sergio Delgado posa en valor que cada cop hi ha més municipis que se sumen a la llista.
19: Fem una valoració positiva del treball que fan els municipis, perquè cada vegada es presenten més plans i cada vegada aquests municipis estan més preparats per afrontar tant risc d'incendis forestals com altres riscos.
11: Hi ha casos destacats. Badalona, per exemple, el necessita des de fa més de 20 anys i Lleida és la capital més gran que no té pla. Fins ara no hi tenia l'obligació i ara hi estan treballant.
0: Retallada dràstica.
13: Volkswagen acomiadarà 50.000 empleats a tot el món abans del 2030. El comitè d'empresa de Seat no descarta que alguns siguin a Catalunya. De fet, alguns mitjans apunten que el grup alemany estaria estudiant si directament fa desaparèixer la marca automobilística espanyola.
12: Són declaracions del president del comitè d'empresa de SEAT, Matías Carnero, al Catalunya Nit.
20: Sí, todas estamos afectadas, todas podemos tener una parte de afectación.
12: Al final de l'any que ve es reestructuraran el conjunt de centres de producció del grup Volkswagen Europa.
20: No s'ha acordado ninguna medida concreta, es decir, tenemos hasta el año 2027 para que la empresa plantee qué soluciones va a dar.
12: Carnero ha assegurat que el Consell de Supervisió no ha tractat el futur de la marca SEAT, que, segons alguns mitjans alemanys, es voldria fer desaparèixer abans de 3 anys. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui és divendres, però ja comencem a mirar cap a la setmana vinent. La setmana vinent comença el curs escolar, però es manté.
15: Els sindicats d'educació, USTEC i CGT, no aixequen la convocatòria de vaga per dimarts que ve, primer dia de curs, després que la trobada d'ahir amb la consellera acabés sense cap fruit.
0: Per tant, es manté la vaga. Maria Costa.
21: La consellera Esther Niubó demanava una treva, però la portaveu de la USTEC, Yolanda Segura, insisteix que no hi haurà bandera blanca fins que el govern posi les millores sobre un calendari.
22: El sistema educatiu necessita un parèntesi que passa per desconvocar la vaga del primer dia d'aquest curs. El necessita l'educació i el necessita el país, les famílies.
23: Aquesta vaga és un fet. Convidem i animem a tot el personal educatiu a que s'assumi aquesta vaga perquè aquesta proposta de negociació pugui ser realitat.
21: Els sindicats retreuen al govern que no s'hagi negociat durant l'estiu i que es vulgui enllestir ara a correcuita. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui també parlarem de Cronos.
17: Avui arriba als cinemes la pel·lícula basada en els atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils. Ahir es va estrenar en una gran gala al Liceu.
24: El director González Molina va voler ressaltar que han volgut fer un treball fugint del sensacionalisme amb la intenció de fer un acte reparador amb rigor i respecte. L'actriu Mònica López es posa la pell d'una mosso d'esquadra de Ripoll que coneixia els autors i que diu que va ser clau per preparar el seu paper.
25: Perquè ella ho havia viscut en primera persona. I vam tenir primer una xerrada llarguíssima, després una altra, ara encara ens escrivim per WhatsApp. Per mi la Núria, que a més continua a Ripoll lluitant per la integració real, és per mi una persona imprescindible en una societat.
24: La pel·lícula compta amb un repartiment coral encapçalat, entre d'altres, per Enrique Uquedi, Ana Gómez i Pablo Derqui. Des de Barcelona, Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a partir de les 10 en parlarem àmpliament amb un dels seus protagonistes, Enrique Uquedi, i també amb Fernando González Molina, director de Cronos, i també parlarem amb Patricia Plaja, que va ser la directora de comunicació dels Mossos d'Esquadra aquell 17 d'agost i que té un paper molt important en el que va passar, però també ho explica la pel·lícula d'una manera molt, molt interessant. Defensa el sistema.
21: El conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, s'ha referit per primer cop al crim de Manresa amb dos menors detinguts. Moreno tanca files amb el funcionament del sistema de protecció de menors. En canvi, Alicia Fernández, del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, considera que ha fallat.
26: Nosaltres tenim un sistema de protecció fort, adaptat a les necessitats que tenim, que ens coordinem de manera habitual amb els serveis socials, que mantenim un contacte directe també amb els EAIES, i que per tant aquesta tasca de protecció de la infància es

0: del matí fins a la mitjanit emetrem a l'antena digital de Catalunya Ràdio les transmissions més emblemàtiques de Joaquim Maria Puyal. Avui Betis-Madrid a les 9 i l'assemblea de socis del Barça serà el dia del Barça-Sevilla, el 19 de setembre.
1: Un minut serà un quart de vuit del matí. Repassem què en destaquen els diaris. Anem al quiosc.
2: Us saludem des del quiosc del costat de la ràdio. Ara mateix molta xafogó aquí, 24 graus de temperatura, i a la majoria de portades coincideixen amb el titular que Pedro Sánchez es queda més sol defensant la gestió de la crisi amb Ceuta. Això és el que destaquen tant La Vanguardia com l'Ara, El Mundo, l'ABC o La Razón, que titula, per exemple, que Sánchez es queda sol en la seva política amb el Marroc i les seves mentides. Les fotografies també van bastant en sintonia. A l'Ara hi veiem Sánchez a la tribuna del Congrés durant la seva compareixença ahir, i a La Razón, doble foto encarada. Veiem Sánchez amb cara llarga, preocupat, tocant-se els ulls, i Feijó amb la mà alçada saludant com si li estigués dient adeu. L'ABC, però, és la que té la fotografia que més parla per ella mateixa. No hi apareix Sánchez i veiem tres cadires, la del mig buida, i a una banda la ministra Robles i a l'altra Marlaska. L'excepció la trobem al País, que no entra al fang i titula Espanya revisarà la cooperació amb el Marroc després de la crisi, mentre que el periòdico diu que Sánchez eleva el to davant Rabat. Això en un dia en el qual també veiem a les portades el president Illa amb Zelensky, i llegim que els professors mantenen la vaga de dimarts vinent, quan ha de començar el curs.
3: 45.712.
4: Em toca?
3: Això és el número de la loteria, ara?
4: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
5: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur, perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a citroen.es.
6: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
7: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit del matí. Us informa Marc Curador per les comarques de Barcelona. Tenim 19 graus a Castellterçol, 21 a Corbera de Llobregat i 24 a Santa Coloma de Gramenet. Carretera Clàudia Serra.
8: Circulació fluida en general, tret d'un tram habitual amb una mica més d'intensitat a la ronda litoral del Fòrum a la Barceloneta, direcció Llobregat.
7: Detectat 5 nous casos de pesta porcina africana a Collserola després de dues setmanes sense positius.
9: Tots dins la zona del risc. Ja fa 9 mesos que es va detectar la malaltia i a dia d'avui el Departament d'Agricultura manté restriccions d'accés al medi natural en 19 municipis.
10: Des del primer positiu detectat s'han analitzat prop de 12.000 senglars i s'han trobat 384 positius de pesta porcina africana.
7: Més notícies. El port de Barcelona ja té dues de les grues més altes del món.
9: Són a la terminal Best i podran operar vaixells amb més de 24.000 contenidors.
7: Joan Garcia.
11: A la presentació, el ministre de Transports, Òscar Puente, ha remarcat la importància que els ports, com el de Barcelona, estiguin preparats per atendre el gigantisme creixent al transport marítim.
12: Un puerto que no puede atender el buque más grande no pierde un buque, pierde una ruta. Y con la ruta pierde carga de exportadores, de importadores, que están a cientos de kilómetros de aquí.
11: Les noves grues de 55 metres són 8 metres més altes que les actuals i s'han posat a la banda més allunyada de la pista principal d'aterratge de l'aeroport per no interferir les operacions. Des de Barcelona, Joan Garcia, pel matí de Catalunya Ràdio.
7: I dos apunts d'accidents a les comarques de Barcelona.
9: Doncs l'home de 58 anys, la primera és que ha mort un conductor d'un camió que ha bolcat a la ronda litoral. És un home de 58 anys que ha mort a l'acte i és la 12a víctima mortal d'accident de trànsit a Barcelona aquest 2026.
7: I l'altre és a Osona. A Sants és un autobús a l'Eja, Vila, Lleons, a Sant Joan de Vila, Torrada.
10: Tant el conductor com els passatgers han pogut sortir sense prendre mal.
9: Ni passatgers ni conductor han pres mal, doncs tres dotacions dels bombers hi han treballat per apagar aquest incendi.
7: I cultura. Avui comença la Festa Major de Sabadell.
13: He provat tantes maneres, he viscut tantes versions.
7: Fins dilluns trobareu un bon grapat de concerts i propostes emergents. Per exemple, avui, The Alan Parsons Project, també l'Ala Love You, i a la plaça de Sant Roc, a quarts d'11, concert de Roger Pedrós. També avui arrenca el Festival de Rumba a Barcelona. Teixits. Es fa a la plaça de Catalunya des d'avui fins diumenge. I un últim apunt, aquest de teatre, amb Emma Vilassau, Jordi Buixadera, entre altres noms, de la nova temporada del Poliorama. Ara passant 4 minuts d'un quart de 8 del matí. Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
6: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
14: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
15: El 6 de març del 1900.

0: 986.
1: I el número de la sort, el...
0: L'11.
1: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
2: El Club Caprabo fa 30 anys i aquest dissabte 5 de setembre el 100% de la teva compra gratis en drogueria i perfumeria amb vals de descompte. Compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Caprabo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
3: Una miqueta d'embús, em poso al dia de les feines pendents i així que arribi a casa a cuinar per tota la setmana.
4: T'ha anat bé de gust la rutina?
3: Dona, és que he tornat de vacances amb un cupó extra de Nadal de l'11 i, esclar, això es nota.
4: El dels 90 premis de 600.000 euros. Esclar, per això et veig amb una il·lusió tan gran.
5: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
8: És un quart i mig de vuit i avui és 4 de setembre del 2026, un dia que sona així.
7: Els sons del matí.
9: Sánchez s'ha quedat sol defensant que no hi ha proves sòlides que apunten el Marroc, però per primer cop avisa Rabat.
10: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación.
11: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?
12: Mohamed VI es un asesino. Y ustedes, unos pusilánimes.
13: Els ciutadans es mereixen que sempre se'ls digui la veritat. I vostè no ho fa.
14: Isabel Díaz Ayuso plantarà la trobada i les autonomies del PP hi votaran en contra perquè consideren que s'ha pactat de manera bilateral.
15: En aquesta tasca de protecció de la infància es fa i es realitza.
16: Aquí hem fallat com a sistema, no Ajuntament de Manresa, perquè els serveis socials tenim les eines que tenim a nivell municipal.
8: Aquests són els sons del matí, ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb les tres paraules del dia amb Francesc Soler. Boicot.
17: Interdicció de tota relació comercial o social amb algú, amb alguna entitat, etc., amb el propòsit de coaccionar-lo o punir-lo. És el que ha intentat Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrilenya, pretenia que les comunitats plantessin avui Hisenda a la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera, però els governs autonòmics li han vingut a dir que chao pescao.
8: Risc.
17: És la possibilitat que ocorri un perill o una situació desfavorable. Encara que la vida de vegades no ens queda altre remei que assumir-ne per aconseguir els nostres objectius, convé minimitzar-lo. Això passa, per exemple, perquè els municipis tinguin plans d'actuació pel risc d'incendi i poc més de la meitat en tenen, segons us avança avui aquest programa.
8: SEAT.
17: La Societat Espanyola d'Automòbils de Turisme va obrir la primera factoria el 1953 a la zona franca de Barcelona, d'on van sortir models tan icònics de la SEAT com el 600 o el 127, lligats tecnològicament a la italiana Fiat. El lligam amb Volkswagen va salvar SEAT de la fallida, però potser acabarà suprimint la marca per centrar-se entrar-se en Cupra a partir del 2009. Renovar-se o morir?
8: Posem ara tres xifres amb Lara García. 2.000.
18: Barcelona preveu tancar el 2026 amb prop de 2.000 noves dates de desnonaments. Després d'anys de descens de desnonaments per les moratòries estatals lligades a la Covid, sembla que ara els casos aniran a l'alça. El 2025 ja van créixer un 3%.
8: 2028.
18: La Generalitat prorroga el servei de banca mòbil als municipis sense oficina fins al 2028. CaixaBank i Caixa d'Enginyers s'encarregaran d'aquesta cobertura en més de 450 municipis catalans. La xarxa estarà formada per un total de 13 oficines mòbils equipades amb caixers automàtics.
8: 7.
18: Són les tones de llúpol mediterrani que es preveuen collir a Prades, al Baix Camp. La collita d'aquest llúpol per fer cervesa comença avui. Els camps de Prades tenen unes condicions d'altitud, pluviometria i temperatura molt similars a les grans regions productores del centre d'Europa.
8: I ara el veig tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge veig una pissarra d'una escola, dues alumnes i una mestra, escrivint-hi amb guixos. Totes tres porten vel.
19: És la imatge que ha triat La Vanguardia per explicar que l'extrema dreta francesa vol un referèndum per prohibir el vel a l'espai públic. Vuit mesos abans de les eleccions presidencials reobre així el debat, i és que explica el tema identitari és més còmode per l'extrema dreta que no pas parlar del seu programa econòmic.
8: A la segona imatge veig una zona boscosa, completament cremada, amb uns arbres de fons i Barcelona just darrere.
19: És la zona de Collserola que es va cremar la setmana passada. La foto la veiem al periòdico i és notícia perquè el Parc Natural es planteja tallar arbres i matolls, dit d'una altra manera, reduir l'espessor en punts de la serra per evitar que un nou foc arribi endinsar-se a la zona més boscosa del massís.
8: I la tercera fotografia ens arriba des de Jerusalem. És la d'un cartell d'un artista palestí amb totes les dates dels concerts de la seva propera gira i un enorme segell a dalt, a la dreta on hi diu, posposada per motius d'avisats. Jordi Brascó, què hi veus?
0: i veig el cantant Saint Levant, un fenomen de masses ara mateix en el món àrab i també a nivell internacional, com demostra aquesta gira que havia de fer. 3 concerts a Nova York, 3 a Los Angeles... Bé, tots posposats perquè Estats Units li ha fet saber que necessita realitzar comprovacions extra que es podrien allargar mesos sobre el seu passat i present. Saint Levant, que advoca sense embuts per una Palestina lliure, ha dit que li agradaria poder explicar més coses sobre el tema, però que de moment no pot.
7: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
8: I avui a la cara ve del temps us expliquem els resultats sorprenents d'un exercici d'adaptació al canvi climàtic que han fet el Penedès. Eloi Cordomí, bon dia.
20: Bon dia. Sí, ahir vaig estar parlant amb un viticultor de tota la vida, Gelida, que a més de fer la seva feina, s'ha dedicat a apuntar meticulosament totes les inclemències meteorològiques i de la vinya dels últims anys. M'explicava que avui, 4 de setembre, avui, acabaran la barema. I em deia que fa 20 anys aquestes mateixes vinyes les collien durant la segona setmana d'octubre. I el mateix ha passat amb l'inici de la barema, que va ser el 3 d'agost, un mes abans que antigament. I ara ve la part sorprenent. Tenint en compte la calorada insuportable que ha estat fent tot l'agost, van decidir que en lloc de treballar durant el dia, començarien a baremar a les 3 de la matinada i acabarien abans de les 11 del matí. I amb això han aconseguit més comoditat pels treballadors, més qualitat del raïm, pel fet que aquest raïm ha entrat a celler a 20 o 25 graus en lloc de 35 o 40, i un estalvi energètic important per no haver-lo de refrigerar tant. Fixeu-vos que aquesta és la clau de l'èxit per adaptar-se al canvi climàtic. Trobar fórmules que ens permetin mantenir la productivitat, però al mateix temps viure millor i contaminar menys.
8: Gràcies, Eloi.
20: Fins ara.
21: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
7: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
22: Ahir dijous l'Enigmàrius feia escala una agulla com qui puja a l'Everest, i la resposta era enfila. Enfilar una agulla és passar-hi el fil per l'ull, però enfilar-se és sinònim d'escalar. Una agulla és un cim i a l'Everest s'hi puja en fila, fent molta cua. Divendres, Enigmàrius tendres, el d'avui, molt saborós. Aquesta remugant et diu què has de fer amb l'espelma del pastís d'aniversari. De 6 lletres. Aquesta remugant et diu què has de fer amb l'espelma del pastís d'aniversari. 6 lletres.
7: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
8: Atenció a aquest titular que circula. Els fans de la música heavy metal suporten millor el dolor gràcies als concerts i als festivals en directe. Marc Amorós, bon dia.
23: Bon dia. La clau de l'estudi està en el fet d'escoltar música en directe, així que si ets fan del heavy metal però no vas mai a un concert i la notícia al teu llindar del dolor és exactament el mateix que el meu, per exemple. Ara bé, si t'agrada aquesta música i acostumes a anar a concerts en viu, l'estudi diu que suportaràs millor el dolor. Aquesta és la conclusió d'una investigació que ha posat a prova la resistència el dolor que causa suportar, per exemple, posar un braç en aigua gelada. L'estudi va fer proves a quasi 200 persones, 122 de les quals eren fans de la música heavy metal. Tots els participants van mostrar dolor, però els aficionats al heavy metal van exhibir una capacitat més gran per suportar-lo perquè, segons diu l'estudi, van saber acceptar les sensacions desagradables i centrar-se en els factors positius de l'experiència.
8: I això és real o fals?
24: El matí de Catalunya Ràdio.
25: Soy Carlos Arguiñano. Esta semana elige ahorrar a lo grande.
26: Ara Lidl en format estalvi, 220 grams de salmó fumat a 5,49. T'estalvies un 26%. I 400 grams de pernil reserva també a 5,49. T'estalvies un 35%. Lidl, val la pena.
23: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que els fans de la música heavy metal suporten millor el dolor gràcies als concerts i als festivals en directe és una notícia real. L'estudi l'han fet neurocientífics d'un institut alemany. Els participants hi van participar després d'haver anat a un festival de música. De fet, l'estudi es va fer el 2023 i els resultats s'han fet públics ara.
8: Gràcies, Marc.
23: Adéu, bon dia.
8: Hi ha un minut d'arribar al punt de 8:15. Sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb l'escriptora Regina Rodríguez Sirvent.
27: Avui serà un bon dia perquè algú arribarà de vacances, de lluny, d'Austràlia o de Cadis, és igual, però exhaust. I a l'obrir la porta de casa, de cop, s'adonarà que és més gran del que la recordava. que el color groc periquito del passadís va ser realment encertat, vibrant i esperançador. Fins i tot, qui ho havia de dir, agrairà la dolça remor de les veus dels veïns, que sembla que ara sí firmaran el divorci. I per fi arribarà l'esperadíssim sofà, però just abans del salt la veurà. Marró, velós i cruixent. La reina de les paneroles. Però pensarà que sempre s'agraeix una mica de companyia, sobretot si per fi és a casa.

0: Ara són 7:45. Avui és divendres 4 de setembre. Ens despertem amb 26 graus al Raval de Barcelona, 21 a Camarasa i 18 a Olot. El dia en què entrevistarem la consellera de Territori i portaveu del govern, Sílvia Paneque. Què més hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Sílvia Solana, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia. Cada 11:15, el ministre d'Hisenda Arcadi Espanya ha convocat els consellers d'Economia de les comunitats al Consell de Política Fiscal i Financera per abordar la proposta de nou sistema de finançament.
2: És el que van pactar a principis d'any el PSOE i Esquerra, que només compta amb el suport de Catalunya i les Canàries. Madrid ja ha dit que no pensa anar-hi.
1: Alberto Núñez Feijóo protagonitza aquest migdia l'acte d'inici de curs polític del PP, l'endemà del cara a cara amb Sánchez al Congrés sobre Ceuta. El president espanyol és l'únic que no acusa el Marroc d'estar al darrere de l'entrada massiva.
2: Però ara obre la porta a prendre accions contra Rabat si s'acaba demostrant el contrari.
3: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación.
1: Enmig del debat migratori, 80 persones han mort en un naufragi d'un caiuc a les Canàries. L'embarcació havia sortit de Gàmbia. S'han pogut rescatar 45 supervivents.
2: Al matí de Catalunya Ràdio us avancem avui que aquest estiu s'han doblat els casos de grip a Catalunya. Només la setmana passada se'n van detectar 2.400.
1: I preocupació entre els treballadors a Volkswagen, que acomiadarà 50.000 empleats a tot el món abans del 2030.
2: La retallada pot afectar les plantes de Seat a Catalunya. De fet, alguns mitjans apunten que directament podria el grup alemany suprimir la marca espanyola.
4: En esports, el Barça fixa l'assemblea de socis el dissabte 19 de setembre, el dia del Barça a Sevilla. S'ha d'aprovar l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs. El Betis rep avui el Madrid a les 9, amb un José Mourinho crític amb els escàndols del seu jugador, Raúl Asensio, mentre que el futbol en català compleix demà 50 anys. Durant tot el dia emetrem a l'antena digital de Catalunya Ràdio les transmissions més significatives de Joaquim Maria Puyal.
0: I pel que fa al temps, a partir d'avui tindrem 3 dies de temperatures extremes. Saloi.
5: Bon dia. Sí, amb màximes de 35 a 40 graus a gairebé tot l'interior, fins a 33 a la costa. Aquest matí tenim alguns núvols baixos matinals. Demà i diumenge farà sol, però hi haurà alguns núvols primets i més calitja.
0: I mobilitat també a aquesta hora, sense incidències destacades, però amb retards habituals. Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia, doncs sí. Per exemple, a l'R14 ja veiem retards de fins a mitja hora. A l'R16, els nens que estan venint des de Tortosa van amb endarreriments de 10 minuts, també retards de 10 minuts a aquesta hora en els trens de l'R11. La línia que uneix Barcelona amb Figueres i Portbou. I si teníeu previst anar, Ricard, a la Festa Major de Sabadell aquest cap de setmana, sí, sapigueu que la línia S2 de Ferrocarrils de la Generalitat oferirà servei durant tota la nit, avui, demà, diumenge i dilluns.
0: Una informació que no hauríem d'haver explicat, perquè ara Sabadell serà una munió de gent. Gràcies, Maria. I pel que fa a les carreteres, de moment, matí tranquil. Clàudia Serra, bon dia.
7: Bon dia. Sí, sense incidències ni retencions destacades, sí que hi ha densitat en vies habituals. Entrada a Barcelona, la C58 cap al Nus de la Trinitat i en trams de la Ronda de Dalt i la Litoral en sentit Llobregat, però, com dèiem, sense provocar aturades destacades.
0: I ho rebatem també amb les portades. Marc Jurado, bon dia. Centrades, bon dia, en la solitud de Pedro Sánchez.
8: I això és el que destacen tots els diaris, menys El País, que hi continua passant de puntetes, i El Periódico. El primer titula, de fet, que Espanya revisarà la cooperació amb el Marroc després de la crisi. La Vanguardia, però Sánchez es queda sol davant l'assenyalament del Congrés al Marroc, titular que també ha passat a l'Ara. Sánchez es queda sol defensant el Marroc al Congrés, i a Madrid la premsa conservadora aprofita per sucaripar. La Razó, Sánchez es queda sol en la seva política amb el Marroc i les seves mentides. El Mundo titula que Sánchez ja només pot exculpar el Marroc de moment, i l'ABC sentencia que Sánchez va contra la policia i el CNI per salvar-se. Les fotos, per cert, a la majoria de diaris també abocant la solitud de Sánchez.
0: Avui a la hora del matí de Catalunya Ràdio, a les 9 del matí, hi tindrem Marc Bataller, Claudi Pérez, Laura Aznar i Jordi Cominal. Ara són les 7:33. I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades de la premsa. Pol Foradada, bon dia.
9: Bon dia.
0: Avui pràcticament tot sobre el debat al Congrés sobre Ceuta.
9: El periòdico lamenta que Sánchez no respongués les qüestions que ell mateix havia fixat i que motivaven aquesta compareixença. No va calmar, diu, la crisi, va confirmar l'aïllament del president i del seu partit mentre Ceuta continua assumida en el caos. Per al Mundo hi ha pocs dubtes que l'arribada de migrants va ser un atac híbrid destinat a desestabilitzar Espanya. I diu que Sánchez va ser incapaç de restaurar la confiança que genera la seva incomprensible defensa del Marroc. Editorial de La Vanguardia, que exposa que el ple del Congrés no va portar gaire llum sobre els fets i va evidenciar la solitud de l'executiu espanyol. L'Ara, que també conclou que el Marroc és el gran problema de la política espanyola i afegeix que Sánchez està atrapat pel xantatge marroquí, mentre que l'editorial del País és probablement el més tebi. Evita criticar el president del govern espanyol i simplement diu que el govern espanyol hauria ara de redefinir les seves relacions amb el Marroc.
0: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista i escriptora Llucia Ramis.
10: L'Ajuntament de Tarroja de Segarra ha impulsat una ordenança contra les pudors al seu terme municipal, on hi ha projectades dues plantes de biogàs per tractar 335.000 tones de residus l'any, segons publica el Segre. Aquesta localitat de 170 habitants és pionera a la província en posar límits a l'anomenada contaminació odorífera. El reglament que tramita Tarroja estableix instruments de control per les activitats econòmiques que s'implantin, així com sancions per als infractors. El text obliga a justificar com compliran els valors límit previstos i el consistori els pot requerir un pla de gestió d'olors. A més de les sancions econòmiques, la regulació contempla la suspensió de l'activitat entre 6 mesos i 2 anys.
11: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
12: Les dades s'han convertit en un recurs clau per entendre el mercat i prendre més bones decisions empresarials. En un entorn professional cada vegada més digital, creix la demanda de perfils capaços d'analitzar informació, detectar tendències i transformar grans volums de dades en coneixement útil per a les organitzacions. Aquesta és la base de la intel·ligència de negocis, una disciplina que combina tecnologia, anàlisi i estratègia per donar resposta als reptes actuals de l'empresa.
11: T'apassionen l'anàlisi de dades i el desenvolupament empresarial? La Universitat CEU Abat Oliva t'ofereix el nou grau en intel·ligència de negocis, Business Intelligence, que et forma en l'anàlisi, els sistemes i les estratègies i que també pots cursar com a doble grau amb direcció d'empreses. Canvia el teu present, crea el teu futur.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Repassem ara altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Cira Solanes. Qui no ha calculat bé?
1: Un noi que ha trencat un pilar de l'Alhambra fent parkour. Els danys estan valorats en gairebé 12.000 euros. La zona afectada es troba a tocar del Palau de Carles V. El parkour consisteix a anar salvant obstacles que es troben al camí amb salts, tombarelles i altres moviments. El patronat de l'Alhambra i el Generalife han presentat una denúncia a la policia, ho explica el diari Sur.
0: I si aneu al Delta de l'Ebre hi trobareu uns nous senyals de precaució.
2: És el senyal de trànsit de precaució, triangle, però dins hi ha un dibuix on es veu un ànec i els seus pollets. Concretament, són el camí d'accés a les salines de la Trinitat. La idea és protegir les aus que nidifiquen a la punta de la Banya, un dels espais de més valor ecològic. Pretén reduir la velocitat dels vehicles i evitar l'atropellament de polls i exemplars d'espècies protegides durant el període de cria. Ho veiem a l'Ebre Digital.
0: No tot tanca.
1: Un jove forner ha salvat una fleca del Poblenou a Barcelona. Llegim al web de BTV que diu: érem nosaltres o una gran cadena. Es tracta del forn Gil, que preveu obrir la nova botiga, on hi va haver la fleca cruixent amb més producte salat i cafè d'especialitat per emportar.
0: I s'ha acabat fer safareig.
2: Perquè la justícia obliga una promotora a aïllar acústicament un bloc de pisos de Tredòs a Naut Aran, on els veïns se senten parlar a través de les parets. L'Audiència de Lleida considera que les deficiències als habitatges afecten la privacitat dels seus residents. Ho recull el Segre.
0: D'Osona, al Kirguisistan. Per què?
1: Per participar en els Jocs Nòmades, un mundial de jocs ancestrals d'Àfrica i Àsia Central. Qui ha anat a participar-hi, Jordi Soler, un veí de Sant Miquel de Balanyà, recull la seva història al 9-9.
0: I si sou de tastar nous gustos de gelats, pareu l'orella.
2: Perquè la gelateria La Central Heladera de Can Bados a Galícia elabora desenes de gustos, entre els quals s'han posat de moda gelats amb alcohol, com el gelat de vinegre Godello, de licor de cafè, d'Estrella Galícia o del Bariño. Uns 10 litres de gelat contenen 5 litres de vi, aproximadament 6 graus d'alcohol. Aquest estiu ha estat parada obligatòria perquè ha passat per la zona, tenen tant d'èxit que ja es plantegen obrir altres botigues, ho recull la Voz de Galícia.
0: I ara els destacats en Internacional i Economia amb Frederic Vincent i Lara García.
14: Molta cosa avui sobre intel·ligència artificial. The Economy recull i, de fet, aplaudeix que la gran multinacional de xips, Nvidia, sigui qui estigui conduint el boom de la intel·ligència artificial. Nvidia, tot just ahir, va comprar la plataforma oberta Hugging Face per 13.000 milions de dòlars. Té gràcia perquè Hugging Face va ser el sistema que va hackejar un model d'intel·ligència artificial OpenAI aquest estiu sense que l'encarregués ningú. És allò que es va resumir dient que per primera vegada la intel·ligència artificial sortia del laboratori. Doncs bé, ara sabem que aquell cas va ser bastant més greu del que es va dir. Ho explica el New York Times, que diu que va ser la punta de l'iceberg perquè el ciberatac no va ser puntual, va durar 3 mesos i que va ser una organització bastant més gran. Mentrestant, la premsa del Marroc continua carregant contra l'informe policial que parlava, com a mínim, de passivitat de la policia marroquina en l'entrada massiva a Ceuta. Diaris com L360, El Yayoum 24 o Ya Biladi parlen de relat manipulat i inventat. I diaris de tot el món recorden en portada l'activista feminista Gloria Steinem, morta ahir als 92 anys. El Guardian la recorda recorda com la més gran i com a pionera, mentre que el Washington Post diu que si només es vol llegir un dels textos de Steinem, recomanen el reportatge que va fer quan es va infiltrar a Playboy fent-se passar per una conillera.
7: I en plan econòmica, 5 dies pronostica que les energètiques dispararan el seu benefici aquest any gràcies als preus rècord en gas i petroli. Assegura que la suma de beneficis d'Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol i Moef apunta a més del doble que el 2023. I un dels noms més repetits avui a la premsa Salmó és Volkswagen. L'economista diu que l'empresa té un excés de capacitat de 500.000 cotxes i deixa a l'aire el futur de 4 plantes d'Alemanya. Expansión lamenta que el pla de reajustament de la companyia no especifica si les retallades afectaran a SEAT. I sobre això, l'ON Economia destaca que la revista alemanya Wirtschaft Walk ha filtrat un document de Volkswagen que preveu la desaparició de SEAT abans del 2030.
0: I què destaca, en aquest cas, la premsa esportiva, Robert Prat?
4: Doncs que el futbol en català compleix demà 50 anys. Soc català.

0: Aquesta efemèride la commemorarem demà a Catalunya Ràdio, aquests 50 anys de futbol en català.
1: Pizzi, Pizzi, Pizzi, che, que bueno que viniste, que bueno que llegaste, Pizzi, Pizzi, que bueno que llegaste, Pizzi, Pizzi, son macanudo, Pizzi, Pizzi, Pizzi.
0: El primer partit en català va ser el Barça-Las Palmas, que va transmetre Joaquim Maria Puyal.

0: Comemorar aquesta festa de les transmissions en català durant tot el dia de demà, des de les 8 fins a les 12 de la nit, l'antena digital de Catalunya Ràdio emetrà algunes de les transmissions més destacades d'aquestes 5 dècades. El diari Ara destaca que el Barça s'ha gastat 1.163 milions en el Camp Nou i que no n'hi ha prou. L'esport, que el Barça blinda Hamza Abdelkarim, 150 milions de clàusula, i La Vanguardia diu que José Mourinho sentencia Asensio, és expeditiu amb els seus accessos.
1: No toque, por favor, no toque, por favor. Una vegada més, la incompetència d'alguns professionals ens està impedint així poder establir la connexió que en tenim prevista. Por favor, no toquen el cajetín, estamos transmitiendo en directo.
2: Quanta raó tenia, i encara toquem el cajetín i alguna cosa més. I acabem el repàs a la premsa amb altres notícies curioses del dia. Xavi Canalia, Gerard Jubany, bon dia.
3: Bon dia.
2: Atenció a la història de l'Imparcial, el restaurant espanyol de Buenos Aires, on està prohibit parlar de política i de religió.
4: En aquest local estan terminantment prohibides les discussions de política, religió i les polèmiques de taula a taula. Aquest és el missatge que presideix la barra d'aquest restaurant de la capital argentina. El seu propietari, Jorge Dutra, explica 20 minuts que el va batejar amb aquest nom perquè eren habituals les discussions entre persones. Per això va pensar que l'única norma per poder-hi entrar fos aquesta.
2: Amor etern, però sota l'aigua. Una parella es va casar en una església inundada a les Filipines.
5: Ho recull la CNN, que explica que ni les fortes pluges del monsó van impedir que una parella decidís casar-se a l'església de Sant Joan Baptista, malgrat que el temple estigués absolutament inundat amb tanta aigua que arribava fins la cintura. De fet, la núvia va haver d'escurçar-se el vestit per poder caminar fins l'altar. Amics i familiars també van acceptar mullar-se fins a escoltar: sí, ho vull. Esperem que el matrimoni no faci aigües.
2: Oh. I benvingut, Mr. USS Lincoln. 5.000 marines desembarquen a la ciutat del pecat de Tailàndia.
4: Sí, la ciutat de Pattaya és considerada la meca mundial del turisme sexual. Aquesta setmana hi han arribat 5.000 marines, la majoria dels quals de 20 anys, que portaven 286 dies a alta mar. Això són 9 mesos i mig a alta mar.
2: Ui, ui.
4: Llegim a La Vanguardia que la ciutat els han rebut amb els braços oberts i cartells de benvinguda en els seus punts més concorreguts, perquè l'oferta d'oci es veu que és variadeta. Dit això, les autoritats locals recorden que Pattaya és una ciutat decent i que la prostitució és il·legal a Tailàndia.
2: I Canalies, qui fa anys avui?
5: Avui felicitem l'actriu Yolanda Ramos, arriba als 58 anys, també celebra el seu aniversari l'actor Ivan Massaguer. En fa 50 i acabem amb la megaestrella de la música Beyoncé, en fa 45.
2: I el santoral?
5: Sant Moisès, Santa Rosalia, Tratrà, Sant Bonifaci, i avui també és el dia de la Mare de Déu de la Consolació. Doncs mira, ja saps que toca.
2: Què vols dir?
5: Consolar-se. Hi ha moltes maneres.
2: Aquest és el repàs de la premsa d'avui. I alguna cosa més? Ens queda el repàs d'ahir. Anem al quiosc vintage amb Albert Tom.
6: Tal dia com avui, de fa 50 anys.
7: 4 de setembre de 1976, el número 16 de la revista Interviu s'ha esgotat a tots els quioscos. Tothom parla del mateix. Marisol, l'actriu que el franquisme va voler convertir en la nena prodigi del cinema i de la música, apareix despullada a la portada ensenyant els pits. Aquesta imatge i aquest exemplar de la revista Interviu quedaran com un símbol de la llibertat per un país que sortia de 40 anys de dictadura. Umbral diu que la democràcia a Espanya va començar precisament aquell dia. Les fotos les havia fet César Lucas 6 anys abans en una sessió privada, i Marisol no en va veure mai ni un duro. I ara fa 50 anys s'estava preparant el primer 11 de setembre sense Franco. A Barcelona s'esgotaven les banderes catalanes i tot el catalanisme volia celebrar la Diada al Parc de la Ciutadella. El governador civil no va donar permís per fer-ho a Barcelona. Tenia por que n'és massa gent. Podien manifestar-se l'11 de setembre, però, això sí, havien d'anar a Sant Boi.
8: Fes que la tornada a la llar sigui la glòria amb el 50% de descompte en totes les porcions de formatge nacionals. Que t'emportes en un cupó que et dona per molt. Vàlid als hipermercats, només el 4 de setembre.
9: Xato! L'estiu s'acaba.
10: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Ah, acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
11: De pujar als 6 epis a visitar la sisena meravella, només hi ha un vol. Descobreix Llatinoamèrica des de 258 euros per trajecte volant amb Iberia. Reserva i consulta en les condicions de viatges al Corte Inglés abans del 23 de setembre.
3: 205 cavalls i només 4,3 litres?
12: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid reinventat. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Ara són les 7:46. Repassem els titulars del dia en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Madrid planta avui el govern espanyol i no assistirà al Consell de Política Fiscal i Financera.
14: On s'ha d'abordar el nou model de finançament autonòmic pactat entre l'executiu espanyol i Esquerra. Cap altra comunitat s'ha afegit al boicot que proposava Díaz Ayuso.
2: Pedro Sánchez es queda sol defensant que no hi ha proves que el Marroc estigués darrere de l'arribada massiva de migrants a Ceuta.
15: Però adverteix que si es demostra la implicació de Rabat actuarà en conseqüència.
16: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia. Este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros. El gobierno, por tanto, no tiene nada que ocultar en este asunto.
2: I Salvador Illa s'ha reunit amb Volodymyr Zelensky, a qui ha traslladat el compromís i la solidaritat de Catalunya amb Ucraïna.
14: El president de la Generalitat li ha deixat clar que continuaran enviant ajuda humanitària i ha defensat la integració del país a la Unió Europea.
2: Us avança també el matí de Catalunya Ràdio. Aquest estiu s'han duplicat els casos de grip a Catalunya.
15: Només la setmana passada se'n van detectar 2.400, quan el més habitual és tenir-ne un miler a aquestes altures. Aquest augment de la grip s'atribueix a casos importants de viatgers que tornen de l'hemisferi sud, a Jacobo Méndez Oroz, del Servei d'Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya.
17: No necessàriament provoca el típic quadro catarral, sinó que a vegades donen quadros més inespecífics de mal de cap o de mal de panxa.
2: I detecten 5 nous casos de pesta porcina africana a Collserola després de 2 setmanes sense positius.
14: Tots dins la zona del risc. Ja fa 9 mesos que es va detectar la malaltia i a dia d'avui el Departament d'Agricultura manté restriccions d'accés al medi natural a 19 municipis.
2: Avui també parlarem de Cronos, una pel·lícula basada en els atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils, que avui arriba als cinemes.
15: La cinta, coproduïda per 3CAT, es va presentar ahir al Liceu de Barcelona, reconstrueix les 124 hores que van permetre desarticular la cèl·lula terrorista i mostra la cara més humana d'aquells dies.
2: I també és notícia Joaquim Maria Puyol. Demà farà exactament 50 anys que va narrar un Barça a les Palmes en català i va marcar l'inici de 50 anys de futbol en català.
14: Demà a les 8 del matí i fins a les 12 de la nit l'antena digital d'aquesta casa emetrà algunes de les transmissions més destacades com el Wembley 92 o el Barça Getafe del 2007, que recordareu per l'encara Messi del Puyol.
2: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem una ronda de connexions ara mateix. Comencem per Tarragona. Clara Chavarría, bon dia.
18: Hola, bon dia.
2: Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
19: Què tal, bon dia.
2: Des de Lleida, Estela Bussoms, bon dia.
20: Molt bon dia.
2: I a Girona, Laia Claret, bon dia.
21: Hola, bon dia.
2: Arrenquem amb Tarragona, Clara, perquè processen 2 agents dels Mossos que van abatre el vigilant de Securitas l'any 2021, que va disparar 4 persones a la ciutat de Tarragona.
20: Sí, el magistrat diu que hi ha indicis que els policies van actuar de forma descontrolada i desproporcionada. L'acusació celebra la decisió del jutge, però creu que s'hauria d'incloure més agents. Per la seva banda, el lletrat que representa els Mossos apunta que el jutge no ha concretat quina hauria estat una acció proporcionada de les policies. I d'altra banda, Prades, al Baix Camp, comença la collita del llúpol mediterrani per fer cervesa amb la previsió de superar les 7 tones. La cervesera catalana d'Am va posar en marxa el projecte amb la col·laboració de la cooperativa agrícola i l'Ajuntament, i ara involucra unes 25 persones.
2: I a les comarques de Barcelona, Marc, pendents avui de Collserola.
19: Sí, ja han detectat 5 nous casos de pesta porcina africana després de 2 setmanes sense positius, tots dins la zona del risc. Ja fa 9 mesos que es va detectar la malaltia i a dia d'avui el Departament d'Agricultura manté restriccions d'accés al medi natural en 19 municipis. I pel que fa a la cultura, diversos apunts. Avui, que és divendres, el primer comença la Festa Major de Sabadell, el segon arrenca el Festival de Rumba a la plaça de Catalunya de Barcelona i el tercer, aquesta nit, hi ha concert d'Aitana al Palau Sant Jordi.
2: I com que és divendres, més cultura, perquè a les comarques de Girona i Lleida l'Urgell, per exemple, cita amb la literatura i arrenca la Fira del Llibre del Pirineu, que celebra 30 anys, Estela.
20: Sí, i ho fa Organyà al seu millor moment. En aquests 30 anys ha anat creixent i s'ha convertit en una gran festa de la llengua i la literatura. Aquesta tarda ja hi podrem trobar les primeres parades. En total n'hi haurà 35 d'editorials i llibreries, i aquest any s'estrena un nou escenari amb la música en directe, per exemple, de Judith Nederman. La jornada sobre la salut del català es dedicarà a la llengua cantada i l'acte més popular serà un cop més
18: és la carrerada de llibres amb centenars de persones que llegeixen alhora a la carretera C14. Tot això ho estem dient en un inici de setembre que ens pot tornar a portar registres extraordinaris de temperatura. Veurem si avui a Lleida arribem als 40 graus. La màxima fins ara en un mes de setembre és de 38,1 al 1987.
2: Al·lucinant, això, eh? 40 graus.
18: Veurem.
2: 4 de setembre, ho seguirem.
18: No s'acaba mai,
2: sí,
18: això.
2: Sí, sí, no, no, ja. I per acabar, Girona, la Casa de Cultura acull l'exposició inclusiva Les Madones de Leonardo, amb recursos adaptats també per acostar l'art del Renaixement a tot tipus de públic, també amb dificultats visuals, Laia.
21: Sí, es vol fer més comprensible, més vivencial. S'hi poden veure imatges de gran format que permeten captar tots els detalls de l'obra, és a dir, que siguin més grosses del normal, com ara la Gioconda, també recursos audiovisuals, continguts accessibles amb codis QR i reproduccions amb relleu perquè la gent les pugui tocar. També destaquem aquí a Girona que el govern municipal treballa per modificar el contracte de recollida de residus, força polèmic aquí. Des que el 2024 es va implementar el nou sistema de contenidors intel·ligents i horaris de cada fracció, hi ha hagut crítiques de veïns, canvis, s'ha hagut d'adaptar, aplicar. Ara l'alcalde en fa una bona valoració de moment, però sí que contempla una modificació més estructural de cara a la tardor.
2: Així estan les coses a Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. Gràcies, que tingueu un bon dia.
22: Bon dia.
2: I bon cap de setmana.
23: Igualment.
24: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
2: I si heu de sortir ara de casa, sapiguem quin temps farà i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, com dèiem, sembla que avui i el cap de setmana tindrem temperatures de rècord. Eloi Cordomí, bon dia.
25: Bon dia. Sí, ahir ja vam tenir rècords en 27 estacions del Meteocat, que tenen més de 20 anys de dades. Ahir es va arribar també a 37 graus a Lleida, 38 a Tremp, 39 a Riba-roja d'Ebre, i avui segurament s'assoliran els 40 graus al Segrià i també a la Vall de l'Ebre. I més de 35 graus amb moltes, de fet, a pràcticament tot l'interior. Hi ha 4 núvols baixos al sud del país. El cap de setmana es mantindrà més o menys assolellat, potser amb alguns núvols prims i calitja, i sobretot aquestes temperatures tan altes que, això sí, començaran a baixar a partir del dia 9. A partir de dimecres sembla que baixaran en picat.
2: I pel que fa al trànsit, sense incidències destacades. Clàudia Serra.
26: Sí, de moment un matí tranquil. Sí que tenim punts amb intensitat en vies habituals, com l'AP7 a Barberà en sentit sud, la C58 a Montcada cap al Nus de la Trinitat, també la C58 a Ripollet en sentit Sabadell i l'A2 a Cornellà cap a Barcelona, en trams de la Ronda de Dalt i la Litoral, sobretot en sentit Llobregat, però, com dèiem, sense provocar aturades destacades.
27: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
28: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
29: Avui hem rebut el missatge de David Cuesta. És treballador de l'empresa Ubisoft a Barcelona i membre de la secció sindical de la CGT. El sindicat ha convocat una vaga indefinida de 6 dies al mes. El motiu és la decisió de l'empresa d'obligar els treballadors a anar cada dia a l'oficina a partir del gener, després que des del 2024 gaudissin de 2 jornades de teletreball a la setmana. El sindicat retreu a l'empresa no haver negociat i manté la convocatòria de vaga pels dies 16, 17 i 18 de setembre.
30: L'empresa el 2024 ens va anunciar que en comptes dels 2 dies setmanals que hi anàvem fins en aquell moment i hauríem d'anar 3, i ens van reiterar moltes vegades que no ens farien anar 5. Arrel d'això, doncs, molta gent ha marxat a viure fora o no viu a Barcelona.
28: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto a vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
2: Aquesta és la bústia de denúncies del matí de Catalunya Ràdio. Notes de veu breus al 636 36 0609. I com cada matí, a aquesta hora repassem el preu de les coses amb Lara Garcia. Avui analitzarem què costa que un serraller ens obri la porta de casa si ens deixem les claus a dins.
26: En ciutats grans com Terrassa o Sabadell, els preus ronden els 55-65 euros sense comptar el desplaçament. És el cas de la serralleria Crespo de Terrassa.
31: Cobrem entre 55 i 75 més IVA. Quan em truquen de fora, jo sempre recomano que busquin algú d'allà. El temps que gastes, la benzina, i jo els recomano que busquin algú de la seva zona.
26: Quan som en zones rurals o de muntanya, normalment es dispara el preu perquè hi ha menys serrallers i normalment doncs s'han de desplaçar més lluny. Per exemple, a la Cerdanya, el Manyà de Puigcerdà cobra 75 euros més IVA i desplaçament, cosa que normalment s'enfila per damunt dels 110 euros. I si és a partir de les 10 del vespre, encara és més car.
30: Nosaltres fins a les 10 de la nit cobrem sobre uns 100, 120 euros, tot el que és fora d'horari, i a partir de les 10 de la nit cobrem 150 euros més IVA, més el desplaçament.
26: A Lleida hem trobat la Serralleria Catalana, que cobra uns 60 euros en horari comercial i 80 fora d'horari, però en aquest preu ja inclouen el desplaçament i, de fet, són molt crítics amb els serrallers que no inclouen el desplaçament dins del preu.

0: fan 50 més IVA.
1: I més enllà d'aquestes despeses del dia a dia, on van a parar els nostres impostos? Avui divendres, què costen les festes majors del nostre poble? Ot Serra, bon dia.
2: Bon dia. L'estiu és sinònim de festa major. Fins fa uns dies s'ha celebrat la de Granollers, que tenia un pressupost de 486.000 euros. Serien uns 7 euros i mig per habitant. A Vidreres va començar ahir la festa major i s'allargarà fins dilluns. En aquest cas, el pressupost preveu una despesa de 232.000 euros, 26 euros per veí. I en un municipi petit com Tornabous, a l'Urgell, de 800 habitants, la despesa prevista en festes populars són 22.400 euros, uns 28 euros per habitant.
3: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta les condicions.
1: I per arribar al punt de les 8 del matí, què diuen les xarxes? Quin és el vídeo més viral del dia? Elisenda Pineda, bon dia.
4: Bon dia, Ricard. Tu saps que aquesta marca de roba Desigual, sí, amb aquests estampats i aquests, sí, colors? Sí. Doncs mira, ha aixecat polseguera a xarxes després de publicar una campanya publicitària on hi veiem unes models estrangeres més expats que un tematge que es passegen per la ciutat fent befa del trànsit, del gran volum de coloms o dels carteristes, per exemple. És una campanya feta en anglès, esclar. Escoltem-la.
5: Everybody wants your bag.
6: The real ones know café con hielo. The quietest place for walks.
7: Amor, estás a mig, deixa'm passar.
6: Locals love to share their culture with you. But yeah, it's definitely la ciutat en necessitat.
4: Bé, és una campanya que ha generat una allau de crítiques. Com diu un usuari d'Instagram, aquest pas no compraran roba de Desigual ni les professores d'anglès. Des del matí de Catalunya Ràdio animem el col·lectiu de professores d'anglès a que després de descartar Desigual no vagin totes de cop a la tienda de l'Olin, que aquesta gent reben els palets de bruses cada dimarts i encara es quedaran sense gènere. O sigui que calma en aquest tema.
1: Ens escoltem a les 11 amb el dilema, amb Judit Mascarenys al Llàcer. Fins ara, Elisenda.
4: Fins ara.

0: Avui arriba als cinemes Cronos. I no és només una estrena de divendres, és un exercici de memòria col·lectiva que ens arrossega aquelles 124 hores que van sacsejar Catalunya després dels atemptats de la Rambla del 17 d'agost del 2017. Ens arrossega la incertesa de Cambrils, a la por, a l'angoixa i aquella sensació d'estar captius durant unes hores que no acabaven mai. Han hagut de passar 9 anys. 9 perquè el cinema s'atreveixi a mirar de cara aquell episodi tan dolorós. I potser, quan algú vegi Cronos, pensarà que fins i tot és massa aviat. Avui en parlarem al matí de Catalunya Ràdio amb Enric Auqué, un dels protagonistes, també amb el director de la pel·lícula, Fernando González Molina, i amb la que va ser en aquell moment directora de comunicació dels Mossos, Patrícia Plaja. Parlarem d'uns fets que van passar en una Catalunya que ja vivia profundament tensionada. Érem, recordeu, a les portes del clímax del procés. L'atemptat va ser un xoc tectònic, un atac terrorista perpetrat per joves radicalitzats que havien crescut als nostres carrers. Cronos captura de ple aquell ambient ofegador, amb alguna llicència per la ficció i posant el focus també en la resposta dels Mossos d'Esquadra que es converteix en el motor d'aquesta història. El relat posa llum a una complexitat d'aquells dies. Els encerts, però també els errors. I els errors eren en el terreny polític, però també policial. Els atemptats del 17 d'agost van ser un cop duríssim per l'ànima del país. Van estar 124 hores terrorífiques. I com passa sovint, després d'una tragèdia, la commoció també va obrir la porta a l'oportunisme. Aprofitar-se d'aquell dolor. Aprofitar-se de la por, de la ràbia. Amb una fórmula que és senzilla, que és dividir el món entre ells i nosaltres. Entre els d'aquí i els que són o semblen de fora. I aquest discurs ha arrelat en una part de la societat catalana. Ho atribuïm al procés, però potser hauríem d'enfocar més cap aquí. És difícil, per exemple, separar l'ascens d'Aliança Catalana d'aquella ferida oberta pels atemptats de la Rambla. Un partit nascut precisament a Ripoll. És el municipi on vivien i havien crescut alguns dels membres de la cèl·lula terrorista. I liderat, recordem, per l'alcaldessa del municipi, Silvia Orriols. Un espai polític que ha sabut convertir aquell trauma en un element central del seu discurs. Però hi ha una dada que aquest relat sovint oblida. La immensa majoria de les víctimes del terrorisme en tot el món són persones musulmanes. I qui utilitza l'odi o el racisme com a arma política oblida una cosa tan senzilla com essencial, que és que els crims els cometen els individus, no pas els col·lectius. Ho dèiem aquesta mateixa setmana arran de l'assassinat de Manresa. I Cronos també ens ajuda a entendre-ho. La pel·lícula Cronos ens ajuda a entendre que de vegades només la ficció és capaç d'explicar-nos del tot una realitat. Per això és necessari que l'art i la cultura recuperin un capítol com el del 17 d'agost. Per molt dolorós que sigui, per incòmode que resulti, la cultura també serveix per fer memòria, per fer teràpia, per evitar que el relat quedi en mans del que el que busquen és dividir. I en el cas de Cronos serveix també per fer una pel·lícula trepidant, una pel·lícula que probablement us deixarà mal cos. Però que, insistim, cal veure. Perquè recordar no ens fa més febles. Ens ajuda a entendre i, sobretot, ens ajuda a no oblidar.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 8 i 4. I repassem ara quines són les 5 coses que cal saber del dia d'avui. Francesc Soler, bon dia.
2: Bon dia.
0: La primera.
2: El Consell de Política Fiscal i Financera aprovarà avui el nou sistema de finançament amb el qual, si es tirés endavant, Catalunya ingressaria 4.700 milions més l'any que ve, malgrat que Isabel Díaz Ayuso promou el boicot de la reunió, tot a punt de que Madrid serà l'únic absent.
0: La segona.
2: Pedro Sánchez diu ara que si apareixen proves que rere l'entrada massiva de migrants a Ceuta hi va haver al Marroc, prendrà mesures, tot i que continua defensant que per ara no n'hi ha.
0: La tercera.
2: A Ucraïna, Salvador Illa transmet a Volodymyr Zelensky el suport incondicional de Catalunya al país en guerra. Dilluns que ve, la setmana de la Diada, el matí de Catalunya Ràdio farà una entrevista institucional al president de la Generalitat a partir de 8:45 en emissió conjunta amb TV3.
0: La quarta.
2: Que encara que sembli mentida, la grip repunta a Catalunya en ple estiu. Els casos s'han duplicat i la setmana passada se'n van detectar 2.400. L'augment s'atribueix a casos importats de viatgers que tornen de l'hemisferi sud, on és hivern.
0: I la cinquena.
2: S'allunya Catalunya la possibilitat d'aixecament de les restriccions vigents d'accés al medi natural després de l'aparició de 5 positius de pesta porcina africana després de 2 setmanes sense nous casos. Tots els senglars infectats s'han localitzat dins la delimitada com a zona d'alt risc.
0: I què destaquem als esports, Robert Prat?
3: Que el Barça fixa l'assemblea de socis el dissabte 19 de setembre. És el dia del Barça-Sevilla. S'ha d'aprovar l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs. El Betis rep avui el Madrid a les 9. José Mourinho crític amb els escàndols del seu jugador, Raúl Asensio. I el futbol en català compleix demà 50 anys. Durant tot el dia matrem les transmissions a l'antena digital de Catalunya Ràdio, les transmissions més significatives de Joaquim Maria Puyol.
0: Pel que fa al temps, atenció, perquè arriba un episodi de temperatura alta, de calor, i podem arribar fins als 40 graus avui mateix. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, a partir d'avui tindrem 5 dies amb temperatures de 35 a 40 graus a l'interior. Poden arribar els 33 a la costa amb sol, alguns núvols baixos matinals avui a les comarques de Tarragona, i un cap de setmana segurament amb més núvols prims i pols en suspensió.
0: Això en ple 4 de setembre, Eloi, eh?
4: Sí, senyor. 4 de setembre tindrem aquesta massa d'aire uns 9, gairebé 10 graus per sobre del que és habitual.
0: I pel que fa al trànsit, matí sense incidències destacades a les carreteres. Clàudia Serra.
5: Sí, matí tranquil. Sí que tenim punts amb densitat en vies habituals d'entrada cap a la capital catalana i a la ronda, sobretot en sentit Llobregat, però sense llargues cues.
0: Avui a l'Àgora ens acompanyaran Marc Bataller, Claudi Pérez, Laura Aznar i Jordi Cuminal, el dia en què us podem anunciar que dilluns, al matí de Catalunya Ràdio, farem entrevista institucional al president de la Generalitat, Salvador Illa. Començarem a partir de 8:45 per Catalunya Ràdio, també en emissió conjunta per TV3 i els canals del 3CAT, i al matí de Catalunya Ràdio entrevistarà així el president després d'aquest viatge oficial a Ucraïna, on s'ha reunit, per cert, amb Volodymyr Zelensky, i també en una setmana en què és la Diada Nacional de Catalunya i el dia abans que comenci aquest curs escolar amb els docents en vaga i en un inici també d'un curs polític on bona part d'aquest debat està girant al voltant de la gestió de la immigració i molt especialment arran de la crisi a Ceuta.
1: Entrevista institucional al president de la Generalitat. Dilluns, Ricard Ostrell entrevista Salvador Illa. En un moment de molts reptes i tensions, el president respon. Dilluns a 8:45, al matí de Catalunya Ràdio i també per TV3 i 3CAT.
6: Catalunya Ràdio.
0: Són les 8:07.
7: Doncs ja s'acaba l'estiu.
8: Sí, s'acaben els dies de platja, les tardes de piscina, les sobretaules inacabables.
7: Tanta il·lusió et fa que s'acabi?
8: És que he portat un cupó extra de Nadal de l'11 d'aquestes vacances.
7: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, amb una il·lusió tan gran com aquesta, qualsevol torna a la rutina content.
9: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Repassem ara els bàsics, els temes bàsics del dia. I comencem parlant de la crisi de Ceuta, que es continua movent en dos grans plans. És important recordar el primer de tots, que és la situació dels milers de persones que continuen malvivint a la ciutat.
3: Cualquier cosa. Bueno, y quedar en España para trabajar. Eso es lo que quiero. Para hacer la futuro estudiante y ayudar a mi familia también para trabajar.
2: Així ho explicava un d'ells mentre Pedro Sánchez assegurava que en dues setmanes la majoria dels migrants sortiran dels carrers de Ceuta, un pas previ a identificar-los i expulsar-los. Avui el diari El País cita diverses entitats socials que diuen que el menjar amb el qual ajuden aquestes persones es podria acabar demà.
4: La humanidad es imprescindible. En esta situación, que aparte de una crisis migratoria, una crisis social, también es una crisis humanitaria. Y como ONG humanitaria tenemos, en todo caso, que es nuestra labor, que es entregar comida, un plato de comida caliente, se la seguiremos dando ese plato de comida caliente al mayor número de personas posible, mientras que haya fuerza y haya medio.
2: Això ho diu la portaveu de l'ONG Luna Blanca, Halima Ahmed. És una cara de la situació de Ceuta, aquesta. L'altra és aquesta picabaralla política per la gestió. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
5: Bon dia.
2: Una compareixença ahir de Pedro Sánchez al Congrés, que vam seguir en directe, que deixa diversos interrogants. Un és que encara no ens ha explicat què o qui hi ha darrere de l'entrada massiva a Ceuta. I l'altra és fins on pot arribar aquesta soledat de Pedro Sánchez, que és l'únic que no veu connivència del Marroc en aquest cas.
5: Sí, Sánchez continua deixant el marge al Marroc, diu que no començarà un conflicte diplomàtic amb Rabat sense proves. La Moncloa no sap encara qui va organitzar l'operació, ho reconeix, parla de fenomen polièdric, complex, demana temps, tot i que per primer cop reconeix passivitat de la policia marroquina a la frontera i promet mà dura si es demostra la participació del Marroc. Feijóo, però, creu que menteix per interès personal.
6: Durante 10 horas centrales del día 30 de julio, la gendarmería marroquí permitió el cruce de la frontera.
7: Ah, muy bien. Y usted se queda de brazos cruzados. ¿Por qué tiene miedo a Marruecos?
6: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos con total contundencia.
5: Sánchez no va convèncer ningú. El Congrés, Esquerra i Dreta veu la mà del Marroc i diu que el president, per incompetència o per connivència, ha de plegar.
2: I per cert, que avui molts diaris també destaquen un altre episodi del ple d'ahir, que caldrà també veure quin recorregut té. En algun moment, la ministra Margarita Robles va evitar aplaudir Pedro Sánchez.
5: Sí, és foto de portada, eh? Molts diaris, una Robles asseguda en un moment que tots els ministres aplaudeixen dempeus, però és que tampoc va aplaudir, i això és significatiu, l'anunci de que la setmana que ve el Consell de Ministres desclassificarà tots els informes del CNI sobre els fets de Ceuta. Pedro Sánchez vol demostrar així que no té res a amagar i que cap informe, segons sosté, va avisar de la magnitud del que havia de venir.
6: Puedo asegurarles que ninguna iba más allá de la descripción de los datos o de la aviso rutinario, y que ninguno, por cierto, previó ni la escala ni la probabilidad de lo que finalmente se produjo.
5: Robles, d'aquí depèn el CNI, va insistir fa uns dies que sí, que els agents del CNI havien avisat. La resta del govern la va desmentir. Una situació llavors i una foto ara que són munició per a la dreta.
2: I encara més crítiques a Pedro Sánchez per aquesta crisi de Ceuta. Donald Trump i Javier Milei. Frederic Vincent, bon dia.
8: Bon dia. En una entrevista al president dels Estats Units en un mitjà anglès, a CB News, ha dit que l'entrada massiva d'immigrants és una cosa que no s'ha vist mai i vaticina, diu, que Espanya va cap a la ruïna.
9: What's happening there is very sad to watch.
10: El que està passant allà és molt trist de veure i, per sort, altres països com el Regne Unit tenen els seus propis problemes, però no és tan visible com això. No tens milers de persones entrant al teu país d'aquesta manera. Mai he vist res semblant.
9: Bum-rushing your country. I've never seen anything like it.
8: I Javier Milei també ha fet retrets, en aquest cas des de Xile, en un fòrum que impulsa Vox i altres partits ultraconservadors.
11: Pedro Sánchez y el PSOE están facilitando la inmigración descontrolada por un lado y degradando sistemáticamente la identidad española por el otro. Es decir, les enseñan a los españoles a odiarse y a tener vergüenza de sí mismo, allanando el camino para las sordas extranjeras que terminarán reemplazándolos.
8: I una altra crítica, en aquest cas, des d'Oviedo. L'arcabisbe de la ciutat ha fet una crida a través de les xarxes a la Reconquesta. En una piulada explicava que les mobilitzacions en suport a Ceuta es van fer a Covadonga i, a veus, afegeix, allò és un lloc de reconquesta que recorda que hem de recuperar el que val la pena davant de la pretensió marroquina i la inanició d'una governança fallida.
2: I el Marroc. El Marroc afirma haver obert una investigació també sobre l'entrada massiva.
8: Sí, com a mínim així ho ha traslladat el govern espanyol i coincidint, per cert, amb el nomenament de nous responsables de seguretat en algunes ciutats del país. De moment, els que carreguen contra l'informe policial espanyol que parlava de passivitat de la policia del Marroc és la premsa del país. Diaris com L360, Aliayum 24 o Yavi Ladi continuen parlant d'un relat manipulat i inventat que, segons diuen, és molt clar que tenen finalitats partidistes.
2: En parlarem també avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. Però abans, comentari de la periodista del País, Milagros Pérez Oliva.
12: Pedro Sánchez es va quedar sol ahir al Congrés dels Diputats.

0: que la ruta de les Canàries és cada vegada més perillosa, bàsicament perquè la vigilància a les fronteres fa que les embarcacions hagin de sortir de més lluny.
1: Hemos detectado incluso embarcaciones que han salido desde Guinea-Conakry, desde Guinea-Bissau, 2.200 kilómetros de trayecto, y evidentemente las personas corren más riesgo con más infraembarcaciones.
0: És el que explicava Elena Maleno de l'ONG Caminando Fronteras.
2: Aquest és un dels temes del dia. I l'altre tema del dia és que avui el Ministeri d'Hisenda reuneix les comunitats autònomes al Consell de Política Fiscal i Financera. És una reunió on el govern espanyol té previst presentar la proposta de nou model de finançament i el govern de la Comunitat de Madrid ja ha dit que no hi pensa anar. Insta també a altres autonomies del Partit Popular a fer el mateix. De moment, però, no consta que cap altre executiu faci el mateix. Madrid, Tania Tàpia.
3: Sí, per tant, la reunió que es va posposar el juliol a petició del PP es podrà fer per Hisenda. De fet, que hi hagi quòrum suficient, que n'hi haurà, era una de les preocupacions. I és que el govern d'Ayuso, tret de sorpresa, s'ha quedat sola cridant el boicot. La Moncloa té assegurada l'aprovació del model a la reunió d'avui perquè en té prou amb el vot d'un territori. Té Catalunya, també Canàries, però una altra cosa ben diferent serà quan el nou model pactat entre el PSOE i Esquerra arribi al Congrés dels Diputats, on no té els vots suficients. Abans encara, l'haurà d'aprovar el Consell de Ministres, serà llavors quan coneixerem tots els detalls d'una llei que de moment sabem que, segons el govern espanyol, aportaria 21.000 milions més a les comunitats l'any vinent.
2: Recordem que aquest model de finançament és el que va pactar el Partit Socialista amb Esquerra Republicana. Sílvia Solanes, bon dia.
4: Bon dia. Va ser un dels acords a canvi del suport a la investidura de Salvador Illa. Es va firmar l'agost del 2024. La idea central era substituir el sistema de finançament autonòmic actual per un model singular per Catalunya, amb més capacitat per gestionar, recaptar, liquidar i inspeccionar impostos. També es plantejava una relació entre la Generalitat i l'Estat per negociar, però el govern espanyol va dir que altres comunitats també se'n podrien beneficiar.
2: I val la pena també que recordem de què parlem quan parlem de model de finançament, Freddy.
0: Sí, és el moll de l'os d'aquesta història, és d'on surten els diners pels serveis públics. Hi ha una part que els paga directament l'Estat, com la Seguretat Social, hi ha una altra part que l'Estat inverteix a cada territori a partir dels pressupostos generals de l'Estat, és el cas de Rodalies, per exemple, en teoria, i després hi ha altres polítiques com la sanitat o l'educació que depenen de les autonomies. Això com es paga? Doncs nosaltres, quan paguem impostos, una part molt important els ingressa a l'Estat. D'aquests, uns es queden a Madrid i uns altres es reparteixen entre comunitats autònomes. Quan parlem del model de finançament, parlem dels criteris d'aquest repartiment. Bàsicament, són criteris que fan que algunes comunitats en rebin més de diners i d'altres menys. Catalunya, històricament, n'ha rebut menys i això és el que es vol corregir.
2: En temps d'agora, parlarem del sistema de finançament, també de la crisi de l'habitatge, amb la consellera de Territori, porteu del govern, Sílvia Paneque. També ho abordarem amb el catedràtic d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra, Guillem López Casasnovas. De moment, primer comentari del periodista i consultor en comunicació, Àlex Font.
5: Sabem que el finançament autonòmic que avui s'ha d'aprovar està molt lluny del que havia pactat Esquerra Republicana. Sabem també que és una millora, però que no servirà ni de lluny per cobrir les necessitats econòmiques que té la Generalitat de Catalunya. I tot i saber-ho, ens hem de sentir dir que això és un privilegi, que trenquem la unitat entre els espanyols i no sé quantes coses més. I a sobre ho diu la presidenta d'una comunitat, la de Madrid, hiperdopada fins a les tranques de diners públics. Desenganyem-nos, la realitat ja no importa. Aquí es tracta de fer carrera política, encara que sigui al preu d'insultar la nostra intel·ligència.
2: Aquests són els principals temes del dia. Repassem de seguida els bàsics del matí.
6: Bonpreu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
2: Fem un caltull al temps amb Eloi Cordomí i a les carreteres amb Clàudia Serra. Eloi.
7: Temps de calor extrema, en molts casos una calor mai registrada en un mes de setembre, que avui ens deixarà màximes de 35 a 40 graus a l'interior, i no només avui, sinó també els pròxims 5 dies. Avui amb sol, alguns núvols baixos a les comarques de Tarragona. Demà, i sobretot de cara a diumenge, sembla que podria arribar un tel de núvols prims, potser més pols en suspensió. La bona notícia és que preveiem una caiguda brusca de la temperatura a partir de dimecres.
8: A les carreteres, en general, circulació fluida. Sí que es manté encara lentitud en vies habituals, entrada a Barcelona. Destaquem la C58 a Montcada i la 2 a Cornellà. I també un tram de la Ronda de Dalt a l'alçada de l'Hospitalet en sentit Llobregat. Precaució per una possible incidència just en aquest punt.
9: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
10: Bonpreu i Esclat. Catalunya Ràdio. Bé, ja som a casa.
11: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
10: Tot i que tornar també té el seu, què? El nostre.

0: llit del nostre sofà.
1: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura.
2: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
3: La vaixella del mig per deixar el plat ben net en 5 segons. A la venda els punts habituals.
4: Comprant a Aldi, menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
5: Que l'any serien 1, 2, 3...
4: Més de 2.400 euros.
5: Ja m'has descomptat!
4: Aquesta setmana el meló a 0,59 al quilo i les cuixetes de pollastre a 2,35 al pack. Més info a Aldi.es. Aldi.
5: Que poc que costa comprar bé.
6: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important estar sempre actiu, fer exercici i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
7: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
8: Sánchez s'ha quedat sol defensant que no hi ha proves sòlides que apunten el Marroc per primer cop, avisa Rabat.
9: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia.
10: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?
11: Mohamed VI es un asesino y ustedes unos pusilánimes.
12: Els ciutadans es mereixen que sempre se'ls digui la veritat. I vostè no ho fa.
13: Isabel Díaz Ayuso plantarà la trobada i les autonomies del PP hi votaran en contra.
14: Aquí hem fallat com a sistema, no ha pogut acompanyar aquests menors, no l'Ajuntament de Manresa, perquè els serveis socials tenim les eines que tenim a nivell municipal.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
15: Aquests són els sons del dia d'avui, 4 de setembre del 2026. Repassem ara els bàsics del dia amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio. Pol Forada, Francesc Soler, Sílvia Solanes, Lara García, Marc Jurado, Marta Viana i Robert Prat. Bon dia.
16: Bon dia.
15: I comencem per un aniversari.
17: Tocarà Sosco, parlarà Vaquero i picarà Koeman. Atenció. Koeman toca Sosco, farà que no pica Koeman. Gol!
15: Avui i demà serà dia de recordar moments mítics com aquest. El gol de Koeman a la final de Wembley del 92. Si és que el futbol en català compleix 50 anys.
18: Demà fa 50 anys d'aquest Barça a Les Palmes que va transmetre Joaquim Maria Puyol, 50 anys de futbol en català, per commemorar aquesta efemèride tot el dia de demà, des de les 8 del matí fins a les 12 de la nit, a l'antena digital de Catalunya Ràdio, emetrem algunes de les transmissions més destacades d'aquestes 5 dècades. Aquesta Champions de Wembley 92, la final de París del 2006, aquell Barça-Getafe del 2007 amb l'històric gol de Messi, encara Messi, encara Messi, el gol d'Iniesta a Don Andrés a Stamford Bridge, maig del 2009, o el 5-0 al Madrid al Camp Nou, el 2010 seran algunes d'aquestes transmissions.
15: I notícia que us ha avançat Catalunya Ràdio. Aquest estiu s'han duplicat els casos de grip a Catalunya. Txell Garriga.
19: L'increment s'explicaria per casos importats de persones que han viatjat a l'hemisferi sud. Alerten que aquesta grip podria presentar símptomes poc comuns, ho explica Jacobo Mendiorot, del Servei de Vigilància Epidemiològica.
20: No necessàriament provoca el típic quadro catarral, sinó que a vegades donen quadros més inespecífics de mal de cap o de mal de panxa.
19: Això, però, no modifica el calendari de la campanya de vacunació, que començarà el 5 d'octubre per als grups de més risc i la resta de població es podrà vacunar a partir del 26. I, d'altra banda, també preocupa la tendència a l'alça dels casos que han requerit assistència mèdica aquest estiu per la calor.
20: Quan acabi, diguem-ne, el període de l'estiu, voldré analitzar amb l'objectiu d'anar a fer recomanacions, diguem-ne, més específiques segons els grups de risc.
19: Txell Garriga, pel matí de Catalunya Ràdio.
15: I a l'altra cara de la moneda, Catalunya ha registrat aquest estiu el triple de morts atribuïbles a la calor que l'any passat.
21: Són 1.835 morts entre el juny i l'agost, segons l'Institut de Salut Carlos III. Es tracta del rècord des que el Centre de Recerca recull dades el 2015. Com deies, aquest estiu pràcticament triplica l'anterior màxim, que va ser l'any passat, amb 669 persones.
15: I dues coses més relacionades també amb la salut. Un home ha viscut 9 mesos amb un ronyó de porc.
21: Sí, aquests 9 mesos no va haver de fer diàlisi. Segons la revista mèdica de Lancet, aquest cas suposa el rècord de durada d'un trasplantament d'aquest tipus. A principis d'aquest any va rebre un ronyó d'un humà.
15: I la segona notícia. Després de les queixes d'usuaris pels canvis en l'accés a l'aplicació de la Meva Salut, la Generalitat es compromet a facilitar la feina dels familiars que gestionin l'aplicació de la gent gran.
22: A partir de gener, els usuaris ja no accediran a la Meva Salut amb la contrasenya, sinó a través d'IDCAT mòbil. Alguns ciutadans consideren que això aprofundirà la bretxa digital de la gent gran.
23: Jo crec que és un entrebanc, perquè has d'estar alerta de lo que et diuen, després estar alerta de l'SMS, d'introduir el codi i a veure la gent gran no tenim els reflexos com un de jove.
0: Tenim molt complicat d'entendre-ho. Espero que no facin molts canvis i no compliquin la vida als avis.
22: La directora de Ciutadania, Innovació i Usuari del CatSalut, Elisenda Serra, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, defensa que accedir a la meva salut serà més fàcil que abans i reitera que des d'ara fins al gener el departament s'encarregarà d'informar degudament el funcionament del nou sistema.
1: Ha semblat que ho complicàvem, però de fet serà més senzill, més integrat, perquè ho tindràs tot a dins d'una sola sessió. Doncs la persona que està en aquests moments gestionant la salut del seu pare, que el que fa és entrar amb el seu mòbil, amb la seva contrasenya, etcètera, etcètera, com si entrés en una sessió d'una plataforma com el Netflix, doncs entrarien a la seva sessió i a dins i tindria diferents perfils.
22: La Generalitat avisa a tots els usuaris que s'hagin de fer l'IDCAT mòbil, que en cap cas, la web del govern demana cap dada relacionada amb el compte bancari.
15: I una altra notícia també que avui us avança aquest programa. Poc més de la meitat dels municipis catalans tenen pla municipal per incendis en vigència.
2: Segons us avança el matí de Catalunya Ràdio, l'últim any Catalunya ja ha sumat una trentena de municipis més i ara arriba a 426 pobles i ciutats, un 51,2% del total. Hi ha, això sí, un 42% més de municipis, 316, que el tenen pendent de revisió.
16: Fem una valoració positiva del treball que fan els municipis, perquè cada vegada es presenten més plans i cada vegada aquests municipis estan més preparats per afrontar tant risc d'incendis forestals com altres riscos.
2: Era Sergio Delgado, de Protecció Civil. Hi ha casos destacats. Badalona, per exemple, el necessita des de fa més de 20 anys. I Lleida és la capital més gran que no té pla. Fins ara la capital del Segrià no hi tenia l'obligació i ara hi estan treballant.
15: I justament avui, amb la temporada d'incendis forestals ja al final, el govern presenta la nova campanya de sensibilització davant del risc d'inundacions. Això a les portes d'un cap de setmana de temperatura rècord, com dèiem, que té efectes importants també a l'agricultura. Avui es podria arribar als 40 graus i això passa quan avui, en alguns punts, s'acaba la verema. Eloi Cordomí, bon dia.
24: Bon dia. Sí, de fet, ahir parlava un viticultor de tota la vida, Gelida, que a més de fer la seva feina, s'ha dedicat a apuntar meticulosament les inclemències meteorològiques i de la vinya dels últims anys, i ens explicava que avui, 4 de setembre, acabaran la verema. I ens deia que fa 20 anys aquestes mateixes vinyes les collien durant la segona setmana d'octubre. El mateix ha passat amb l'inici de la verema, que va ser el 3 d'agost, un mes abans que antigament. I és curiós perquè, tenint en compte la calorada extrema que ha fet tot l'agost i encara ara el setembre, van decidir que començarien a veremar a les 3 de la matinada en lloc de fer-ho durant el dia. I això, amb això han aconseguit més comoditat pels treballadors, més qualitat del raïm, pel fet que el raïm entrava al celler menys calent, i un estalvi energètic important per no haver-lo de refrigerar tant. Fixeu-vos que és una mesura exemplar per adaptar-se al canvi climàtic, una forma que permet mantenir la productivitat, però al mateix temps millorar la qualitat de vida i contaminar menys.
15: Són les 8:28. Avui es reuneix el Consell de Supervisió de Volkswagen, que abordarà els plans d'estalvi de la companyia. Implicaran retallar, atenció, 50.000 llocs de treball. El comitè d'empresa de SEAT no descarta que alguns siguin a Catalunya. Rafael de Ribots.
25: Són declaracions del president del comitè d'empresa de SEAT, Matías Carnero, al Catalunya Nit.
26: Sí, todas estamos afectadas, todas podemos tener una parte de afectación.
25: Al final de l'any que ve es reestructuraran el conjunt de centres de producció del grup Volkswagen Europa.
26: No s'ha acordado ninguna medida concreta, es decir, tenemos hasta el año 2027... para que la empresa plantee qué soluciones va a dar.
25: Carnero ha assegurat que el Consell de Supervisió no ha tractat el futur de la marca SEAT, que, segons alguns mitjans alemanys, es voldria fer desaparèixer abans de 3 anys. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
15: I avui sentirem què en diu la UGT. El secretari general del PP, Álvarez, serà en una assemblea de delegats a Ripoll. I parlant de sindicats, la USTEC i CGT mantenen la vaga de docents el primer dia de curs. Maria Costa.
27: La consellera Esther Niubó demanava una treva, però la portaveu de la USTEC, Yolanda Segura, insisteix que no hi haurà bandera blanca fins que el govern posi les millores sobre un calendari.
28: El sistema educatiu necessita un parèntesi que passa per desconvocar la vaga del primer dia d'aquest curs. El necessita l'educació i el necessita el país, les famílies.
29: Aquesta vaga és un fet. Convidem i animem a tot el personal educatiu a que s'assumi aquesta vaga perquè aquesta proposta de negociació pugui ser realitat.
27: Els sindicats retreuen al govern que no s'hagi negociat durant l'estiu i que es vulgui enllestir ara a correcuita. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
15: I els Mossos han trobat restes humanes a l'interior d'una casa on buscaven un nen desaparegut.
2: A Santa Bàrbara, al Montsià, dimecres, la Policia Nacional va detenir els pares a València després que l'avi de la família denunciés la desaparició de la criatura d'un any i mig. Ahir els van traslladar a l'habitatge de Santa Bàrbara, on es va fer una inspecció que va durar hores fins que es van trobar les restes a la casa. Els agents també hi han trobat una trentena de gossos en males condicions i alguns animals forts.
15: I a Manresa es continua investigant l'assassinat d'un home a mans de la, suposadament, de dos menors.
2: Els Mossos continuen buscant els altres dos o tres menors que també van participar en la baralla que va acabar amb l'apunyalament mortal. Des del Col·legi Oficial de Treball Social alerten també que el sistema ha fallat.
3: Nosaltres tenim un sistema de protecció fort, adaptat a les necessitats que tenim, que ens coordinem de manera habitual amb els serveis socials, que mantenim un contacte directe també amb els EAIES, i que, per tant, aquesta tasca de protecció de la infància es fa i es realitza.
4: Aquí hem fallat com a sistema, el sistema no ha pogut acompanyar aquests menors, no l'Ajuntament de Manresa, perquè els serveis socials tenim les eines que tenim a nivell municipal. Entenem que és més una qüestió de país.
2: És Alicia Fernández, membre de la Junta del Col·legi, en declaracions a 3cat.info. El govern defensa l'actual sistema de protecció de menors.
15: I el president del Parlament, Josep Rull, espera que les sancions per discursos d'odi s'aprovin abans de Nadal.
5: Tots els grups de la cambra, excepte el PP, Vox i Aliança Catalana, van registrar abans de l'estiu una proposta per assegurar que atiar l'odi des de l'hemicicle tingui conseqüències. En la reunió de la mesa, celebrada ahir a l'Espluga de Francolí, Rull va defensar tant la llibertat d'expressió com també el respecte.
6: Hem de ser capaços de mantenir la cohesió. Si hi ha algú que pretén una societat polaritzada d'assenyalament d'odi, i per tant amb això hem de ser extraordinàriament curosos, i el Parlament de Catalunya ha de ser un espai on la gent es respecti.
5: Aquesta reforma del reglament, que està en tràmit, es va originar després que la cambra amonestés la líder de l'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i el diputat de Vox, Joan Garriga. Orriols havia acusat la diputada d'Esquerra, Najat Driouech, de normalitzar la misogínia i el fonamentalisme islàmic.
15: I parlant d'extrema dreta, diumenge hi ha eleccions que poden portar Alternativa per Alemanya un govern per primer cop des de la Segona Guerra Mundial.
5: Les eleccions són a l'estat de Saxònia-Anhalt i l'extrema dreta encapçala els sondejos per 20 punts de diferència. Entre les seves propostes hi ha enviar escoles segregades als alumnes discapacitats o fills refugiats, o també que el programa escolar recordi menys l'Holocaust i més aquells episodis considerats més gloriosos per a Alemanya.
15: I a Itàlia, el govern de la també ultradretana Giorgia Meloni es converteix avui en el que ha durat més de la història d'Itàlia.
2: En un país caracteritzat per la inestabilitat política, la primera ministra bat el rècord de 1.412 dies consecutius al poder, que fins ara tenia Silvio Berlusconi. Meloni governa Itàlia des de finals del 2022.
15: I encara en aquest capítol, Javier Milei torna a posar sobre la taula la disputa sobre la sobirania de les Illes Malvines. Actualment pertanyen, recordem, al Regne Unit. Buenos Aires, Joan Biosca.
8: Javier Milei se sent recolzat pels Estats Units després que el president Donald Trump hagi posat en dubte la neutralitat històrica nord-americana sobre la sobirania britànica de les Malvines, un conflicte que ja va provocar, recordem-ho, una guerra el 1982 entre argentins que la van perdre i britànics. L'Argentina sancionarà econòmicament i penalment les empreses que hi facin perforacions petrolieres, en considerar, ha dit Milei, que les illes i el seu espai marítim són territori nacional argentí.
9: Hoy la Argentina va camino a convertirse en una potencia exportadora de recursos estratégicos demandados por todo el planeta. Esto es posible gracias a la normalización económica, porque un país empobrecido no tiene capacidad de imponer costos a quienes intentan vulnerar su soberanía.
8: També el cap d'estat argentí ha anunciat més presència militar a la ciutat d'Ushuaia, a 700 quilòmetres de les conegudes també com a illes Falklands. Des de Buenos Aires, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
15: 8:33, i ho dèiem abans, Salvador Illa reuneix amb Volodymyr Zelensky, a qui trasllada el compromís i la solidaritat de Catalunya amb Ucraïna. És el primer president regional d'Europa que reuneix amb Zelensky i fins ara només ho havien fet caps d'estat.
2: El president de la Generalitat li ha deixat clar que continuaran enviant ajuda humanitària i ha defensat la integració del país a la Unió Europea.
10: Que Ucraïna formi part el més aviat possible de la Unió Europea i en què els actius russos que hi ha a Europa puguin ser posats a disposició de la reconstrucció d'Ucraïna, i també la nostra voluntat de seguir cooperant des de l'àmbit de Catalunya i de tots els territoris d'Europa.
2: En la comitiva catalana reduïda per qüestions de seguretat a causa de la intensificació dels atacs russos, també era l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, així com el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch.
15: I és que la visita s'ha fet també després d'una escalada dels atacs russos.
2: Sí, durant 8 dies consecutius, Rússia ha aprofitat la debilitat dels sistemes defensius ucraïnesos per intensificar els seus bombardejos amb drons i míssils. Aquesta nit hi ha hagut una aparent treva, però només ahir els atacs russos van deixar una vintena de ferits en diversos edificis residencials del país.
15: I avui Aitana torna a casa.

0: Aquesta nit ja concert al Palau Sant Jordi de Barcelona, on també actuarà demà dissabte i repetirà concerts dilluns i dimarts de la setmana que ve. Per aquests concerts ja no queden entrades, tampoc n'hi ha pels 4 concerts que després Aitana farà a Madrid. A l'octubre la cantant començarà a gira mundial i aterrarà a Amèrica amb concerts a Xile, Argentina, Mèxic i els Estats Units.
1: Just avui que arriba als cinemes Cronos.
0: La pel·lícula basada en els atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils. Ahir es va estrenar en una gran gala que es va fer al Gran Teatre del Liceu.
2: El director González Molina va voler ressaltar que han volgut fer un treball fugint del sensacionalisme amb la intenció de fer un acte reparador amb rigor i respecte. L'actriu Mònica López es posa la pell d'una mosso d'esquadra de Ripoll que coneixia els autors i que diu que va ser clau per preparar el seu paper.
3: Perquè ella ho havia viscut en primera persona. I vam tenir primer una xerrada llarguíssima, després una altra, ara encara ens escrivim per WhatsApp. Per mi la Núria, que a més continua a Ripoll lluitant per la integració real, és per mi una persona imprescindible en una societat.
2: La pel·lícula compta amb un repartiment coral encapçalat, entre d'altres, per Enrique Uqué, Diana Gómez i Pablo Derqui. Des de Barcelona, Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: En parlarem avui amb protagonistes d'aquesta pel·lícula i també Patricia Plaja, que era directora de comunicació dels Mossos d'Esquadra aquell 17 d'agost a partir de les 10 del matí. I a Venècia s'hi ha presentat Bucking Faster.
4: Jean and Joan Holbrook. How did you meet Mr. Mulroney?
0: És l'última pel·lícula del director alemany Werner Herzog, on les germanes Kate i Rooney Mara interpreten unes bessones molt famoses a l'Anglaterra dels anys 80.
1: I avui, que és divendres, és dia de nova música.
5: Amb què estaràs aquesta nit? Qui dorm amb tu al nostre llit? Amb què estaràs?
0: Aquests són Ginestà, en col·laboració amb Nil Moliner, amb el tema Amb qui estarà. Ginestà, per cert, continua fent gira del seu 5è disc i l'acabaran el 7 de novembre amb un concert a la sala Rasmatàs.
1: I també ha tret música nova Guillem Gisbert.
6: De mandrejar, entra en acció, emergeix enmig del tedi de la pol·lució.
0: Que torna amb un nou tema que es diu Entretem-me, amb què anuncia el seu segon disc en solitari. Un disc que encara no té nom, però sí data de llançament. Serà el 13 de novembre.

0: I amb la música de Guillem Gisbert arribem al punt de les 8:38. Pel que fa al trànsit, Clàudia Serra, hi ha un accident.
1: Sí, tenim dues noves incidències a aquesta hora. La primera afecta la C25, l'eix transversal, que està tallat a l'alçada de Gurb en sentit Lleida per l'incendi d'un vehicle. L'altra afecta la B23, a Molins de Rei en sentit Barcelona. Hi ha dos carrils tallats per un accident que provoca retencions en aquests moments.
0: Aquesta és l'actualitat d'aquest 4 de setembre, que ens deixa tres preguntes.
2: Primera.
0: Quan la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anuncia que no acudirà a la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera d'avui i, a més, anima a les restes de comunitats autònomes governades pel Partit Popular a fer el mateix, està dient chao pescao a Sánchez o a Feijó?
2: Segona.
0: Després de setmanes de tensió creixent a Ceuta, de crítiques incendiàries i filtracions també interessades que donaven benzina als ultras, el president Sánchez va comparèixer al Congrés, on havia de fer-ho. Però això ha aturat les crítiques?
2: Tercera.
0: I de la mateixa manera que és encomiable i positiu que el president del Parlament, Josep Rull, promogui les sancions als discursos d'odi que han esdevingut massa comuns i indefensables a la cambra catalana, com és que hem d'esperar fins a final d'any?
2: El matí de Catalunya Ràdio. Escoltes Ricard Ostrell.
3: M'expliques un conte, papa?
4: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
5: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
0: De seguida obrirem l'Àgora del matí, avui amb Marc Bataller, Claudi Pérez, Laura Aznar i Jordi Cominal. I wanna run away, I'm in a hurry. Però abans els esports, i els esports avui tenen un nom i el sap tothom. No és Barça, és Joaquim Maria Puyol.
6: Pizzi, Pizzi, Pizzi! Che, qué bueno que viniste! Qué bueno que llegaste, Pizzi! Pizzi, qué bueno que llegaste!
0: Per què el futbol en català compleix 50 anys, Robert?
7: Demà fa 50 anys del Barça a les Palmes que va transmetre Joaquim Maria Puyol. 50 anys de futbol en català. Per commemorar aquesta efemèride, tot el dia de demà, des de les 8 del matí fins a les 12 de la nit, l'antena digital de Catalunya Ràdio emetrà algunes de les transmissions més destacades d'aquestes 5 dècades. La primera Champions de Wembley 92, la final de París del 2006, aquell Barça-Getafe del 2007 amb l'històric gol de Messi, el gol d'Iniesta al Stamford Bridge al maig del 2009 o el 5-0 del Madrid al Camp Nou el 2010 seran algunes d'aquestes transmissions.
0: El Barça ja té data per l'assemblea de socis.
7: Dissabte 19 de setembre, coincidint amb el dia del Sevilla-Barça, del Barça-Sevilla de Lliga, una assemblea que serà telemàtica, que agruparà tant la general, l'ordinària com l'extraordinària. S'hi tractarà l'aprovació dels comptes amb rècord d'ingressos superiors a 1.000 milions d'euros, l'aprovació de l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs, punt important, i la ratificació dels nous membres de la Junta. Gavi i Gabriel Jesús ja s'entrenen amb normalitat amb l'equip blaugrana, estaran a disposició de Flick pel València-Barça de diumenge.
0: I el Betis rep el Madrid enmig dels escàndols de Raúl Asensio.
7: A les 9 aquest Betis-Madrid, Raúl Asensio ha estat protagonista a les últimes hores per dos judicis i José Mourinho molt contundent amb el jugador.
8: Todo lo que tú haces fuera de tu área profesional continúa a ser Real Madrid. Continúa a dañar el prestigio de un club que es intocable. Y con eso te estoy diciendo prácticamente que no estoy feliz. A errores todos hacen, pero errores acumulados es una cosa diferente.
7: Jugat a primera, Real Societat 0, Celta 0. Aquest migdia a les 12, sorteig de la Champions femenina. El Barça coneixerà els seus rivals a la fase de la Lliga. I comença el Mundial Femení de Bàsquet a 6:45. Debut a Espanya contra l'anfitriona, Alemanya.
9: A la França ocupada, una noia jueva fuig dels nazis.
10: Sara, sé com sortir d'aquí.
9: Només per ser amable, el Julien és molt valent.
11: Perquè quan l'amabilitat et pot costar la vida, és com un miracle.
12: És que la humanitat.
9: Ales Blanques és la gran pel·lícula d'aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
13: A
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
13: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, el periodista Marc Bataller, el corresponsal internacional del País, Claudi Pérez, la periodista de Crític, Laura Aznar, i l'empresari i exdiputat al Parlament, Jordi Cominal.
0: I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'Àgora?
13: La Laura té les galtes d'entrar a aquest estudi i dir que té molta son.
0: Com son?
13: I ens perdó, ho diu perdó, a la gent que ens llevem
1: no
13: a les 4
1: pensat.
13: De la
0: Laura, si fa, quan fa que treballes ja? Una setmana llarga, no?
1: No, totalment. El que passa que m'està costant dormir últimament, saps allò?
0: Que és que aquesta calor, això és horrorós.
1: És bastant terrible. Llavors me'n vaig a dormir relativament d'hora, però em costa molt adormir-me.
0: Què és d'hora?
1: No, o sigui, intento dormir-me relativament d'hora, però...
0: Però què és? Què vol dir?
1: No sé, tipus les... Ai, no ho sé, depèn del dia, però jo crec que rotllo com les 12 o així.
0: Les 12 és d'hora?
1: Sí, perquè normalment em desperto com cap a les 7 o por ahí, i
0: el que m'ha passat... A les 12 al Pol ja li falten dues hores per llevar-se.
1: No, clar, per això, que des d'una perspectiva com de greuge comparatiu, em sap molt de greu haver fet aquest comentari, però no, que em va costar molt ahir dormir-me, llavors he dormit molt poc. Era com que tampoc no tenia més màgia que això, que he comentat.
0: Hem de saludar el Claudi Pérez, que s'incorpora també a l'Àgora aquesta temporada. Claudi, com estàs? Bon dia.
14: Molt bé, estic amb els nervis del debut.
0: Ja veus que això no té massa secret, eh? Ho has fet tota la vida, eh? Tampoc som tan diferents.
14: Tampoc no tant. Jo sóc més un periodista d'escriure que de parlar per la ràdio, però m'agrada molt el repte.
0: Ets aquells periodistes que no es posa gens moreno a l'estiu o
14: no, sí? No, jo em poso molt moreno a l'estiu i a l'hivern perquè intento jugar molt al tennis.
0: Mira, el Cominal sí que deu fer bona cara, no? Ara baixaré
1: a veure't. Està moreno.
15: Ricard, no només és festa major a Sabadell.
0: Ah, ja hi som.
15: I t'he de dir que a l'hora que jo sortia de casa per venir aquí, alguns arribaven. O sigui, aquest és el concepte, de moment.
0: Ja. Doncs benvinguts a la Marca, com estàs?
16: Bon dia.
0: Benvinguts a l'Àgora. Avui fa 50 anys d'aquest moment.
17: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit.
0: Demà farà 50 anys aquest moment. És la primera transmissió de futbol en català, un Barça a les Palmes, a Ràdio Barcelona. Va ser la primera de moltes. I 50 anys després, encara el llegat de Joaquim Maria Puyal és ben present a la ràdio. Ho recordeu vosaltres? Recordeu algun moment molt essencial de ràdio, Jordi? Que hagis escoltat el Puyal, que t'emocioni, que recordis els teus, no sé, els teus avis o...
15: Home, i tant.
0: Persones importants, sí?
15: I tant. Jo, de fet, el meu moment d'en Puyal, i a més a més ho recordo perquè jo tinc els dos pares ja morts, i va ser un moment d'aquells, de primera lliga de l'any 80, de l'Urruti d'Estimo, o sigui, he recordat tota la vida perfectament on seia el pare, com estava la mare, i en el moment en què la mare diu, el pararà, i el pare diu, què carai vols que pari, i el pare, no? I és l'Urruti d'Estimo, va ser un moment... molt tocant a nivell familiar per mi pel que significa ser barcelonista. I amb el pas dels anys, clar, el recordo com un d'aquells moments de... molta implicació culer catalana. Era un moment, per mi, un d'aquells moments que et marca, sí, realment.
0: Jo ho intentava dir avui aquest matí a la portada de les 6 que hem fet, no? que al final ja veus que expliquen un partit, n'hi ha d'altres que les Torres de Sentia tornen a un lloc, no? Aquella tarda diumenge, aquella habitació, aquell cotxe amb els pares, no? O aquell transistor
15: totalment,
0: mentre sonava.
15: Totalment.
0: Parlaves de l'Urruti t'estimo, mira.
18: Urruti atrapat, Urruti atrapat! Urruti t'estimo! Urruti t'estimo! Urruti t'estimo! T'estimo, Urruti t'estimo! Urruti t'estimo! Urruti t'estimo! Urruti t'estimo! Urruti!
0: És una fantasia. Obriré el telèfon, si algú no hi vol trucar i dir també la seva o té un record especial d'aquests 50 anys de transmissions de futbol en català, 93201-7474. 93201-7474. Claudi, tens algun moment tu especial?
14: Jo és que sóc del Nàstic, o sigui, ho tinc malament, però me'n recordo del 3-0 al Göteborg, també de fa molts anys, I recordo escoltar el Puyal amb aquell català que tenia, no? Ja et dic que no sentia l'emoció que sentia ell, perquè jo sóc del Nàstic a topi, però sí que he estat amb el transistor escoltant-lo moltes vegades.
0: Laura?
1: Sí, ara ho estava preguntant per estar segura, imagina't, perquè tampoc no sóc jo una persona com massa com que li agradi molt el futbol. Però ara preguntava, dic, el Puyal és el de més i més i més i més i més, perquè aquest moment sí que el recordo molt. A casa meva, el meu company, els meus amics, els meus pares són molt futbolers, jo sóc 0 unitats de futbolera, però tot i així recordo com l'emoció en la gent del meu voltant, i això és com molt xulo com de rememorar.
0: Era aquest moment.
19: Assistència de Xavi Més Cabral, per Messi.
16: increïble.
0: És increïble, sí, sí. Marc.
20: Sí, jo recordo molt el Pizzi Sos Macarudo. Sí, jo aquell dia era al camp. Era aquell partit del 5-4 contra l'Atlético Madrid de Copa. Per tant, no el vaig sentir en directe. No hi havia xarxes com ara, que just quan acaba el partit ja et fan tot el resum per YouTube. Mm. Però és cert que l'endemà, quan escoltava la ràdio, doncs van repetir aquest tall, Pizzi Sos Macanudo, i és un d'aquells moments que, com deies tu, que t'aboca a alguns llocs, doncs a mi m'aboca aquell dia al Camp Nou.
6: Pizzi, Pizzi, Pizzi, che, qué bueno que viniste, qué bueno que llegaste, Pizzi, Pizzi, qué bueno que llegaste, Pizzi, Pizzi, Sos Macanudo, Pizzi, Pizzi, Pizzi, Pizzi viejo, Pizzi, Sos Macanudo, Pizzi, 37 a Barcelona, al camp s'ensorra, al camp s'ensorra, 37 a la segona, el porter ha salvat com ha pogut.
0: És que són 50 anys posant paraula a l'emoció, no? I també cuidant la llengua, que era una cosa, un element importantíssim per entendre les transmissions de futbol d'en Puyal i d'ara d'en Torquemada i també d'en Bernat Soler. Ricard Torquemada, bon dia.
21: Bon dia.
0: T'has emocionat o què?
21: Home, em fa molta il·lusió aquest cap de setmana. Una miqueta sí, eh? Clar. Ja que els he sentit, eh? Però...
0: Bueno, els has sentit, els has viscut. És que, clar, tu portes molts anys, també. Ets una columna vertebral, també, d'aquests 50 anys, eh?
21: Sí, tots aquests, però l'encara Messi sí, clar, ja hi era, però sí. La resta els he sentit com a nen i després com a jove, perquè, clar...
0: Sí. I el cajetín, el mític tall que posem del cajetín de...
21: Mira, no hi era,
0: és
21: no
0: aquest, era. És aquest.
22: No toque, por favor! La incompetència d'alguns professionals ens està impedint aquí poder tenir la connexió que en tenim prevista. Por favor, no toquen el cajetín, estamos transmitiendo en directo.
0: Això no ho vas viure, eh, Ricard? No, no, vas viure d'altres, potser.
21: Sí, sí, exacte. No hi havia cajetins després, ja. Van desaparèixer.
0: Però no el posava perquè Puyal també ha sigut molt exigent, molt rigorós, molt meticulós durant molts anys, no?
21: Sí, sí, i sempre. Ens ha marcat una manera de viure l'ofici i jo diria que a mi una manera de viure la vida, també, eh? Vull dir que ha estat un guia per mi que més enllà del que és la ràdio i les transmissions m'ha marcat molt el camí en moltes coses i encara em passa que penso què faria el Quim aquí o què pensaria el Quim aquí o com respondria a aquest repte, no? Clar, és una cosa que clar, no el truco cada dia per preguntar-li perquè a més...
0: Sí, això, això és important, perquè molta gent a vegades em pregunta per què el Quim no és mort, eh? Vull dir, el Quim Maria sí, Puyal sí, és ben viu, eh? Perquè és aquell, no li agraden els humans si no vol participar, diguéssim, dels homenatges, però que és una persona que està en un estat de salut magnífic i que, a més, doncs, està disfrutant també i gaudint de la vida, que això és molt important. Però ho dic per deixar-ho clar, sí. Perquè també molta gent, quan parlem d'ell, com que parlem en passat, doncs que quedi clar.
21: Sí. No, perquè una cosa és la seva obra i l'altra cosa sí. És la seva persona.
0: Exacte.
21: No? I ell ha sabut separar-ho molt bé i és una persona de conviccions i va tenir clar que quan s'acabava l'etapa professional arribava la personal i sempre respecta molt les decisions que pren. La veritat és que és un cap de setmana molt especial i em fa molta il·lusió perquè és una manera també de retrobar-nos amb tota la família, entre cometes, del futbol en català i de la gent que va començar, de la gent que va transitar, de la gent que va ser referència, la dona periodista a peu de camp que no existia i que el Quim va impulsar i el que marca de tantes generacions, de moltes maneres, ara ho deies, l'ús del català, que és una cosa que tenim present i que continuem lluitant, tot i que no tenim, diríem, les eines del Quim, ni la transversalitat del Quim per arribar a tota l'audiència, des de gent jove a gent gran. També era una altra època i com dèieu, ara la ràdio servia com a vehicle i ara tens, ja no t'explico, si la ràdio, la tele, les xarxes socials, les plataformes, però vaja, la veritat és que ens fa molta il·lusió poder continuar defensant el llegat, sí.
0: Uh-huh. Anem a escoltar un oient que ens ha trucat, per exemple, el Jordi de Sant Quirze del Vallès. Jordi, què tal? Bon dia.
23: Hola, bon dia.
0: Tu diràs, Jordi.
23: Bé, jo recordo molt especialment l'any 1979, la famosa recopa que vam guanyar a Basilea, el partit previ, que va ser la semifinal al Camp del Debrem, que en Quim va batejar el Peyo Artola com a Sant Artola Gloriós.
3: Sí, sí. No, no, això, dels, això dels malnoms també és magnífic, perquè el Quim tenia una capacitat, i això, sí. I això és veritat que Ricard s'ha seguit fent, ho feu vosaltres també ara, eh? Sí, el Caip, sí, Caipirinha, sí. I companyia, no? Però,
21: sí, sí, ja vaig dir el Pami és l'altre,
3: sí,
21: dia.
3: Però que és, un, sí, sí. És un llegat també del Quim, no?
21: Sí, home, i tant, sí, sí. Va tenir molta capacitat per deixar noms per l'univers, el Simonet, vull dir, és un altre... Sí. El de l'Alan Simonsen també és un altre nom que ha quedat per sempre. Ara la gent, gairebé Simonsen, no sap qui és, però al Simonet li queda clar. I sí, sí, sobretot la gloriós de la famosa Recopa de Basilea en va ser un altre. Bé, allò sí que s'improvisa, vull dir, perquè tu no saps que Artola farà el partit que faria i, per tant, no estàs esperant que Artola destaqui per batejar-lo. El Quim era molt àgil mentalment i molt capaç de descriure en paraules una imatge, no? O un símbol o una metàfora en aquest sentit. I com dius, n'hi ha molts. També de ser capaç de que arribés al Barça un jugador que es deia Roberto per Espanya, que havia nascut a Batxí i que li va...
3: Roberto.
21: Poder, i no, el va convertir en Robert.
3: Robert.
21: I ha estat sempre Robert, ja. I aquest és un altre exercici que ningú no havia parlat amb en Robert i preguntar-li com li deien al poble quan va sortir del poble, no? Ningú hauria estat capaç de transgredir el Roberto, que estava tan, diríem, absolutament assumit, perquè era un internacional espanyol i semblava que aquells noms, quan ja tens una carrera feta, és molt difícil de modificar. I ara Robert va tornar com a secretari tècnic fa uns anys i era Robert. I era el Robert perquè el Quim un dia el va convertir en això.
3: Jordi de Sant Quirze del Vallès, gràcies per trucar, que vagi bé. I bona festa major, també.
4: Que
3: teniu festa major.
4: Que tingueu bon dia. Adéu, adéu. Sant Quirze tenim festa major.
3: Per això.
4: Gràcies.
3: Vinga, gaudir-ho. Jordi Cominal.
15: Potser és una cosa que hem de dir més als de fora que no pas exemples periodístics com el Ricard Torquemada, no? Però jo crec que val la pena subratllar també no només la vessant futbolística, sinó dues coses que van significar aquesta primera retransmissió del Barça en català, no? Ara diem fa 50 anys. Fa 50 anys vol dir que feia un any que es havia mort Franco, per tant que no s'explicava futbol en català des de la Guerra Civil Espanyola. Això què fa? Això fa que les retransmissions en català del futbol siguin un element importantíssim d'integració al país i una manera d'aprendre la llengua catalana. Jo crec que això va ser molt important, no? Allò que dèiem de l'escomesa de l'adversari, un maldestre, un destraler, el cec de la central. És a dir, tot aquest el llenguatge que deia perquè molta gent pogués aprendre el català escoltant les retransmissions de futbol en la nostra llengua. Això, per un cantó, jo crec que s'ha de sorrar.
3: I per l'altre és l'escola... També ho he acompanyat, Jordi, no? Recordem que quan va néixer el diari Avui, no? Per exemple, uns mesos abans, amb aquesta voluntat també de ja començar a normalitzar doncs espais de comunicació en català, i més tard vindria TV3, que va ser també un model que recollia el que va ser l'Avui.
15: Absolutament, però l'Avui implica anar al quiosc i comprar un diari i volgués estar informat.
3: Sí.
15: Escoltar el futbol era una cosa molt més assequible per gent potser amb no tanta inquietud per informar-se, val? Jo crec que aquest és l'element més important, que és el futbol, no? El que significa sociològicament fer-lo tan ben fet. I per l'altre, jo crec que també s'ha de subratllar, i aquí em referia al Ricard, que és l'escola de periodistes que obre el Joaquim Maria Puyol. O sigui, ara des del Boet, la Isabel, la Pilar Calvo, comença a venir una colla de noms...
3: Embasses,
15: no? I acabes, no, amb el Ricard, tot el que estan fent ara ells, no? I ja no només en Ràdio Barcelona, en Catalunya Ràdio, sinó en altres emissores. Però l'origen és aquest, no? I jo crec que això també ho hem de commemorar, perquè realment és una cosa que ha sortit molt bé. I n'hem d'estar orgullosos.
3: Torquemada, una abraçada i a celebrar-ho aquest cap de setmana.
21: Gràcies a tothom per molts anys.
3: Ara de seguida parlarem d'altres temes del dia, parlarem de Ceuta i també parlarem avui d'habitatge a l'Àgora del Matí. Però abans, com tenim les carreteres, Clàudia Serra?
1: Doncs mira, ja s'ha reobert la B23 a Molins de Rei en sentit sud cap a Barcelona. Recordem que s'ha hagut de tallar durant uns minuts degut a un accident. Ara es manté un carril tallat i lentitud durant uns 3 quilòmetres. I a la C25, l'est transversal, a l'alçada de Gurb, hi ha retencions en sentit Lleida per l'incendi d'un vehicle que també ha obligat a tallar la via. Ara ja s'ha reobert, però es manté un carril tallat.
3: De què més estarem pendents aquest matí? Redacció, Sílvia Solanes.
5: Doncs del Consell de Política Fiscal i Financera, que arrenca d'aquí una hora i mitja amb el Comtat de Madrid i es fa amb el boicot del govern de Díaz Ayuso. Anem cap a Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
7: Bon dia, sí, un boicot que cap altre territori del PP ha secundat. Per tant, hi haurà quòrum suficient per fer la reunió i el model s'aprovarà perquè a Hisenda només li cal un vot i té el de Catalunya i també el de Canàries. Un nou model pactat entre Esquerra i el PSOE, però que té un llarg recorregut per davant. Consell de Ministres i la prova de foc al Congrés, on no té els suports garantits per aprovar-se.
5: I avui tindrem també un ull posat a Ripoll, on la UGT amb la seva plana major i fa una assemblea amb el lema «Qui guanya quan l'odi avança?». Sílvia Oriols es pregunta si és una manifestació contra el seu govern. Girona, Núria Peraire, bon dia.
8: Hola, bon dia. Doncs es tracta d'una campanya que ja van presentar aquest sindicat al juny, que l'han portat a diferents ciutats. Ara arriba a Ripoll, però és veritat que amb una significació especial, perquè hi haurà el secretari general de la UGT, Pepe Álvarez, i també el secretari general de Catalunya, Camil Ros. És una campanya contra, diuen, els discursos racistes, per parlar de les conseqüències dels discursos d'odi i per construir, diuen, una societat més justa.
5: I d'aquí poca estona, el govern espanyol ha convocat els pescadors per preparar les negociacions amb la Unió Europea de cara a les quotes de pesca. Redacció Marc Jurado.
10: Unes quotes, és a dir, el màxim que es pot pescar, que es tractaran al Consell de Ministres de Pesca Europeus, que hi haurà al desembre. El principal punt que hi haurà avui damunt la taula, però, és el pressupost europeu pel sector dels pròxims anys i la revisió de la política pesquera comunitària amb el focus al Mediterrani.
5: I acabem a Organyal, a l'Urgell, on d'aquí una hora arrenca la Fira del Llibre del Pirineu, que aquest any celebra 30 anys. Lleida, Estela Bosoms.
16: Sí, i ho fa amb la jornada professional, que en aquesta edició es dedica a la música en català. Al recinte de les Parades s'obre aquesta tarda. En total n'hi haurà 35 d'editorials i llibreries i aquest any s'estrena un nou escenari amb música en directe. També és una cita amb els autors i autores, que presentaran una cinquantena d'obres. El concert de Coent de diumenge abans de dinar farà Judit Nederman.
3: Ho seguirem durant tot el dia des de la redacció dels serveis informatius i del matí de Catalunya Ràdio. Gràcies, Cília Solanes.
5: Fins ara, bon dia.
2: La lletra petita.
3: I cada dia també a aquesta hora analitzem la lletra petita de l'actualitat amb l'analista i divulgador Marc Vidal. Bon dia, Marc.
24: Bon dia, Ricard.
3: El gasoil ha pujat 35 cèntims en dos mesos, però atenció perquè el preu del petroli gairebé no s'ha mogut.
24: Exacte. El preu final del gasoil no és una sola cosa. La lletra petita ens diu que són quatre: petroli, refinatge, distribució i impostos. Si el primer no es mou, qualsevol dels altres tres pot fer pujar el que paguem. Per això, comparar el sortidor amb el barril de Brent porta gairebé sempre a conclusions equivocades. No estem vivint només una crisi de petroli. Estem vivint una crisi de transformació i de subministrament. Fem-ho fàcil. Imaginem que el blat val el mateix de sempre, però han tancat la meitat dels forns de la ciutat. El pa puja igual. No falta blat. Falta qui el converteixi en pa. Doncs aquí el blat és el Brent, el pa és el gasoil i els forns són les refineries. I qui ho paga, per cert, els de sempre.
2: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
25: Ahir dijous, escala una agulla com qui puja a l'Everest, era en fila. És com hi pugen ara, en fila, fent molta cua. Divendres, molt saborós el d'avui. Aquesta remugant et diu què has de fer amb l'espelma del pastís d'aniversari de 6 lletres. Aquesta remugant et diu què has de fer amb l'espelma del pastís d'aniversari 6 lletres.
2: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/animarius abans de les 10 ben tocades. Pernil cuit, pernil dolç, pernil de York, en diem de diferents maneres. Però si està fet sense presses i amb matèria primera de la millor qualitat, es diu La Selva. La Selva, la marca del bon pernil.
26: El matí de Catalunya Ràdio.
27: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: amb Marc Bataller, amb Claudi Pérez, amb Laura Aznar i amb Jordi Cominal a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. De seguida començarem parlant d'aquest Consell de Política Fiscal i Financera i de la ressaca també de la compareixença de Pedro Sánchez ahir al Congrés. Però abans, una altra de les notícies de les últimes hores és la visita del president Salvador Illa a Ucraïna, que ahir, per cert, es va reunir amb Volodymyr Zelensky. Maiol Roger, bon dia.
1: Bon dia.
0: I què en sabem? Com va anar?
1: Doncs mira, el que ens han explicat del contingut de la trobada és que a la reunió el president Illa li va traslladar el compromís de Catalunya amb el poble d'Ucraïna. També van parlar dels acords que, per exemple, havia signat Illa anteriorment amb les regions de Zaporíjia, Dnipropetrovsk, que ho diré bé, i Lviv, en l'àmbit sanitari, i també el que va fer Volodymyr Zelensky és agrair aquest suport. També sabem que el primer que li va dir Zelensky quan va entrar Illa és que estava molt agraït a Pedro Sánchez per tot el que havia fet, i el president li va respondre que just aquell matí havia parlat amb Pedro Sánchez abans de la compareixença per Ceuta, i li va donar una abraçada de record, també de Josep Borrell, que recordem era cap de la diplomàcia europea. La reunió va ser cordial, finalment va acabar amb una invitació a Catalunya que Zelensky va agrair, però va dir que es farà quan tingui temps, quan segurament s'acabi la guerra. Per ser una reunió, òbviament, amb molta seguretat, no es podien entrar telèfons, per tant, una reunió pròpia de temps de guerra.
0: Els detalls també d'aquesta conversa entre el president i rus i el president català, dilluns, en una entrevista especial que farem, una entrevista institucional per Catalunya Ràdio i també per TV3 a partir de 9:15. I abans volem anar cap a Ucraïna per saludar a aquesta hora Sor Lucía Caram. Sor Lucía, què tal? Bon dia, com estàs?
2: Molt bon dia, molt bé, molt bé.
0: On et trobes?
2: Tenim alarmes, però bé. Bé, jo em trobo molt bé. Una mica cansada del viatge d'ahir, que vam entrar en cotxe des de la frontera. Però, bueno, bé, amb l'expectativa de la trobada d'avui amb el president i tota l'acció social que hem estat fent durant aquest any, que la coneixerà ell en primera persona. I, bueno, pues, intentant treballar per la pau el més que puguem, al quilòmetre zero i a la distància.
0: Ara et preguntaré per Ucraïna i pel que estàs veient i pel que et trobes, però abans deixa'm també preguntar-te per una de les imatges de la setmana. En aquesta concentració de dol per homicidi que va haver-hi a Manresa, es va desplegar, Sor Lucía, una pancarta que segur que has vist amb la teva fotografia, on deia: us heu carregat la nostra Manresa, foteu el camp. Com et vas sentar, això?
2: Bueno, jo immediatament després d'aquesta manifestació, a la que no vaig anar perquè sabia que darrere d'això hi havia alguns grups polítics que l'estaven instrumentalitzant,
0: Aliança,
2: en un moment de dolor, Aliança Catalana, sense dubte, pues molta gent de les que estaven allà em diuen que se van sentir molt incòmodos i que van marxar. Jo, la veritat, que a mi no em fa ni vergonya ni por que posin la meva foto. Em sembla que són uns descerebrats que, primer, que en aquest moment estan exercint una mena de violència, estan tirant gasolina al foc en un moment de crispació social i estan intentant treure rèdit polític d'una desgràcia que s'està vivint a Manresa. No crec que ni l'alcalde ni jo siguem els culpables de lo que ha passat, ni que sigui el moment d'utilitzar les nostres fotografies. De què se m'acusa? Exactament de lo mateix que està passant ara en Ceuta. Les entitats socials que estan donant de menjar als immigrants estan sent boicotejades, les estan fent pintades, les estan agredint. Aquí la gent s'ha confós. Hem d'entendre la situació que estan vivint a Ceuta i la gent de por. Entenc perfectament la situació que està vivint la nostra gent, però precisament en el meu barri on van passar aquests fets ara i fa unes setmanes també alguns altres, la gent amb un respecte absolut i intentant buscar una solució. Donar de menjar al que està en una situació d'exclusió social és una obligació d'humanitat. No donar de menjar a la gent pot generar precisament més violència. No m'avergoniré mai de tenir un banc d'aliment, de donar oportunitat de formació, de treballar per la inserció social de persones que són d'aquí i que són de fora. Nosaltres mirem persones. En aquest moment el que s'ha fet és no només criminalitzar a tots els immigrants, sinó criminalitzar a tots els que treballem amb els més pobres, siguin d'aquí o siguin de fora, no? Per tant, ja fa una temporada que la gent d'Aliança Catalana i alguns altres grups també estan utilitzant la immigració, i quan vaig pel carrer la gent m'ho retreu i em diuen: estàs puntant tota la porqueria aquí. Primer, la gent no són porqueria; segon, jo no porto a ningú, simplement ajudem, i el que fem som exigents quan ajudem, acompanyem, donem opció de formacions i intentem que la gent torni a treballar i fer un acompanyament. Estem educant, tenim programes d'educació, i això no m'ha de fer sentir vergonya, sinó m'ha de fer sentir molta pena per aquells que estan fent política d'una situació que estem vivint, i el que em preocupa més és que això s'està retroalimentant, això està creixent molt, i que aquesta gent acabi amb aquests sentiments i amb aquesta forma d'actuar que acaben governant. Perquè aquesta gent està creixent cada vegada més força. El que estan fent és tirar gasolina al foc. Hi ha un foc que és imparable i no sé com l'apagarem.

0: L'informatiu de Ràdio Seu. Titulars.
1: Les 9 i 8, bon dia. L'Alt Urgell busca 15 dones en projectes empresarials d'àmbit comarcal. S'ha obert una convocatòria perquè participin en una campanya de comunicació en què expliquin la seva experiència en el món de l'emprenedoria. S'inclouran en un catàleg que vol donar visibilitat a la seva tasca, generar referents i posar en valor accions locals. David Ballbé serà nomenat nou director de l'Institut pel Desenvolupament del Pirineu i Aran, l'IDAPA. El Consell Rector l'ha proposat per rellevar Amàlia Sanz, que va renunciar al juliol per motius personals. La calor d'aquest estiu a la Seu i a l'Alt Urgell ha estat entre 2 i 3 graus per sobre la mitjana habitual. El Meteocat confirma que ha estat l'estació més càlida de les darreres dècades i que les anomalies han arribat fins als 4 graus en zones com la Vall d'Aran i el Pirineu Oriental. Al nord de l'Alt Urgell i del Solsonès, la Cerdanya i Aigües Tortes són entre les úniques àrees de Catalunya on la pluja ha estat la normal per l'època. La Biblioteca Sant Agustí de la Seu crea la tercera edició del Club de Lectura Juvenil. L'activitat la condueix Seda Regener i inclou 6 novel·les per llegir i 3 sessions de ficció digital. Les inscripcions ja s'han obert. I avui comença la Fira del Llibre del Pirineu i entre les novetats d'última hora que s'hi han anunciat hi ha el fet que 14 autors reinventen el vampir en una nova antologia de narrativa catalana. La presenta l'editorial Medusa. Denunciats dos grups de visitants a l'àmbit d'Aigües Tortes per acampades il·legals. Els infractors anaven equipats amb estris com taules i cadires de càmping, olles, fogonets, fombones de butà, safates, paelles, pots, tàpers i cafeteres. I un dels autors ha estat denunciat per fer foc a prop de massa forestal.

0: L'Audiència de Lleida ha condemnat una promotora a aïllar acústicament un bloc de la Vall d'Aran perquè els veïns se sentien a parlar a través de les parets. L'Audiència de Lleida considera que les deficiències als habitatges afecten la privacitat dels residents. I els esports en marxa, la penúltima prova de la Copa del Món 2026 d'eslàlom, en què aquest dijous Domènica Bregesca ha aconseguit un 15è lloc i Mònica Dori ha estat 19a en la categoria K1. A l'ESO Ribes va finalitzar 44a i la competició masculina també han quedat fora de la final David Llorente, que va ser 17è, Pau Echaniz 39è, Nil Checa 51è i Miquel Trevé, que en aquesta ocasió va ser 55è. Avui es disputa la modalitat de canoa, tot plegat abans que les finals de la Copa del Món arribin a la seu la setmana entrant. El torneig Clinton Cadí d'hoquei porta a la seu el Barça, el Lleida Llista i l'Alcoi. En els partits que comencen avui mateix també hi participen equips de base del campió de l'hoquei Lliga, l'Igualada, en el marc tot plegat del 40è aniversari del club hoquei Cadí. I un altre club de la màxima categoria, el Noia Freixenet, ha fet aquesta setmana passada una estada de pretemporada a la capital urgellenca. El Cadí Circuit fa entre el tram final amb la vertical Prat-a-Fígols. La cursa, que inclou l'opció de fer el descens en parapent, es disputarà demà dissabte i les inscripcions encara estan obertes. I el temps, amb una calor que es torna a enfilar, ahir es va batre el rècord dels darrers anys de temperatura màxima en un mes de setembre, amb més de 37 graus pel que fa al nucli urbà de la seu. Moltes altres estacions d'arreu de Catalunya també van batre el seu rècord d'un mes de setembre i encara podria tornar a superar-se avui a divendres.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
0: A motiu del Dia Internacional de la Dona Emprenedora, que se celebra el 19 de novembre, el Consell Comarcal d'Alt Urgell promourà en els pròxims mesos un catàleg de dones emprenedores i empresaris de l'Alt Urgell 2026. Es vol donar així visibilitat al talent femení, generar referents i posar en valor els projectes empresarials que s'impulsen a la comarca. Per l'elaboració del document s'ha obert una convocatòria per trobar 15 dones que protagonitzin una campanya de comunicació destinada a explicar aquestes experiències i donar a conèixer els seus projectes comarcals. Josefina Lladós explica que en el treball hi participen diferents àrees.
2: Aquesta és una iniciativa que surt de manera conjunta de les àrees de promoció econòmica i d'igualtat del Consell Comarcal, que aquí sí que m'agrada fer notar de que de mica en mica anem aconseguint que les diverses àrees del Consell puguin treballar plegades, que a vegades sembla doncs, que cadascú pugui anar una mica per la seva banda i realment hi ha molts punts en els quals ens podem trobar moltes àrees, a vegades, encara que semblin molt diverses entre elles, però es pot fer treballs conjunts i amb això sí que aquesta legislatura jo crec que al Consell Comarcal sí que haurem sentat les bases perquè aquest treball intern, conjunt entre les àrees, entre les moltes i diverses àrees que hi ha al Consell Comarcal doncs vagin treballant plegades en molts projectes que es poden fer per la comarca. Aquesta és una iniciativa que surt de manera conjunta de les àrees de promoció econòmica i d'igualtat del Consell Comarcal, que aquí sí que m'agrada fer notar de que de mica en mica que anem aconseguint que les diverses àrees del Consell puguin treballar plegades, que a vegades sembla doncs, que cadascú pugui anar una mica per la seva banda i realment hi ha molts punts en els quals ens podem trobar moltes àrees a vegades, encara que semblin molt diverses entre elles, però es pot fer treballs conjunts. I...
0: La iniciativa s'adreça a dones majors de 18 anys sense limitació de sector o activitat econòmica i per participar-hi l'empresa de tenir domicili fiscal a l'Alt Urgell i el projecte de comptar amb una participació femenina igual o superior el 50% en la propietat o en el lideratge. En el cas de cooperatives, com mínim el 50% dels socis amb dret a vot han de ser dones. En cas que es presenti més de 15 candidatures, la selecció valorarà diferents aspectes vinculats a la iniciativa empresarial i al seu impacte en el territori. Entre els criteris es tindrà en compte la innovació, l'impacte social i ambiental, la generació de xarxa i la col·laboració amb d'altres agents de la comarca, tot plegat amb l'objectiu de visibilitzar aquest talent femení.
2: El que a vegades, moltes vegades, queda una mica al darrere, no? De que doncs, hi ha moltes dones que han superat moltes situacions personals, justament perquè a vegades es considera que les dones doncs, no tenen prou capacitat per segons quines coses i ho han fet. Doncs és també fer aquesta crida col·lectiva a la ciutadania per dir, segur que tots coneixem alguna dona que pot formar part d'aquest catàleg que vindrà a ser doncs, això, una campanya de promoció i de comunicació de aquestes dones emprenedores.

0: l'organisme, l'IDAPA, que l'ha proposat aquest dijous per rellevar Amàlia Sanz, que va presentar la renúncia per motius personals a la reunió celebrada el juliol passat a Viella. A la nova reunió de l'organisme s'ha fet al Consell Comarcal de la Cerdanya-Puigcerdà amb l'assistència de la consellera de Territori, Sílvia Paneca, que afirma que veu recorregut de millora en l'impuls de l'IDAPA. Paneca recorda que aquest organisme aglutina reflexions, però també detecta necessitats que té aquest territori, i ha dit que vol que aquest organisme treballi ara en altres àmbits, com per exemple mobilitat o habitatge.
1: Pel govern, l'Alt Pirineu, més enllà de la preservació dels seus paisatges, requereix aquesta atenció especial, sobretot a nivell de mobilitat i d'habitatge i de generació d'oportunitats, i aquesta és la voluntat i que hi ha al darrere d'aquest relleu i d'aquesta nova etapa.
0: Pel que fa a l'elecció de David Ballbé, Sílvia Paneca afirma que han buscat un perfil de gestor.
1: I la proposta que traslladem avui i que ha rebut la confiança dels seus membres és de que hi hagi un relleu en la direcció del propi DAPA. Hem proposat la figura de David Ballbé. Ens semblava que per aquesta nova etapa havia de ser un perfil, una persona que tingués per un costat coneixement del territori. Això és fonamental. Ell és de la Seu d'Urgell. La seva tasca institucional i tècnica que s'ha desenvolupat a la Seu d'Urgell en els últims anys, per tant, coneix bé el territori, coneix bé les necessitats i té aquest perfil gerencial i de gestor de projectes que em sembla que és l'adequat per aquesta etapa que encetem. Per tant, fonamentalment avui iniciem una nova etapa amb una nova direcció que ha d'impulsar aquells projectes estratègics i aquelles necessitats, aquells reptes que té l'Alpi.
0: David Ballbé, nascut a Barcelona el 1967, és llicenciat en Biologia per la Universitat de Barcelona. Si bé la seva carrera professional està molt especialment vinculada al món de l'esport, en aquest àmbit disposa d'un màster en gestió esportiva per INEF Lleida. Els darrers 20 anys ha exercit de director del Servei Municipal d'Esports de la Seu, amb l'objectiu de promocionar l'esport a la ciutat, i més recentment, des del 2024, també ha exercit com a adjunt a l'àrea d'alcaldia per les tasques d'organització d'esdeveniments i de gestió del municipi. Ballbé és entrenador professional de bàsquet i ha exercit aquesta tasca especialment al Cedis Bàsquet i al Bàsquet Club Andorra. Actualment també exerceix com a docent de l'Escola d'Entrenadors de la Federació Catalana de Bàsquetbol. L'estiu de 2026 ha estat el més calorós de les darreres dècades al Pirineu i al conjunt de Catalunya. Així ho han confirmat amb dades el Servei Meteorològic de Catalunya en l'avenç del seu butlletí de resum dels darrers 3 mesos, en què constata que bona part del país hi ha hagut anomalies positives d'entre 2 i 4 graus, o fins i tot més de 4 graus. Cal recordar que a nivell d'observació meteorològica l'estiu es mesura de l'1 de juny al 31 d'agost. La Seu i quasi tot l'Alt Urgell no figuren entre les zones del país on hi ha hagut anomalia més elevada en aquest balanç final, però això no ha impedit que la seva diferència respecte la mitjana climàtica, basant-se en dades de les darreres 4 dècades, ha estat d'entre 2 i 3 graus més de l'habitual. Puntualment s'ha superat aquest llindar de 3 graus en alguns indrets poc poblats a l'extrem nord de la comarca i al límit amb la Vall de l'Hort, Alavans i Fórnols. En xifres totals, la temperatura mitjana ha estat al voltant dels 26 graus a l'entorn d'Oliana, 24 a la resta de la Vall del Segre, això inclou la Seu, Organyà i Coll de Nargó, 22 a bona part de l'Urgellet, 20 a cotes mitjanes, i només s'ha quedat per sota dels 20 graus alta muntanya, ja per damunt dels 1.800 metres. Que la Seu ha registrat una calor molt per sobre del normal també ho reflecteix el fet que al llarg del juny i el juliol la ciutat va patir 4 onades de calor, és a dir, sèries de 3 o més dies consecutius amb màximes superiors als 35 graus i que es va assolir en 2 ocasions als 40 graus al nucli urbà, d'acord amb les dades en aquest cas de Meteoseu, que també ha explicat que al nucli urbà de la Seu l'anomalia positiva de temperatura ha estat de 2,3 graus. En aquest sentit, amb un balanç que encara és provisional, aquest 2026 la Seu ha superat ja els 30 graus en més de 90 dies, una dada que s'atansa al rècord del 2022 i que, amb el que està passant aquests últims dies, es podria batre. La dada del 2022 és de 96 dies. Pel que fa a la resta del Pirineu, s'ha viscut anomalies de temperatura semblants o superiors. La més alta ha estat a la Vall d'Aran, on han arribat a estar a 4 graus per sobre de l'habitual en aquesta zona, que és l'única de Catalunya amb clima atlàntic. També destaquen el centre 3 i 4 graus més del normal que hi ha hagut als municipis de la Cerdanya més pròxims a l'Alt Urgell, això inclou Bellver i Montellà, i al nord del Pallars Sobirà, el Pallars Jussà i l'Alta Ribagorça i el Solsonès, i també a bona part del Berguedà i la Vall de Camprodon. El mateix ha passat ja fora del Pirineu, al massís del Montseny. A la resta del Pirineu, com a l'Alt Urgell, la diferència s'ha mogut entre els 2 i els 3 graus. I en xifres totals, la temperatura mitjana ha estat entre 22 i 26 graus a bona part del Pallars Jussà, el Solsonès i les cotes més baixes del Pallars Sobirà i el Berguedà, al voltant dels 20 graus en zones al peu de les muntanyes, incloent la plana de Cerdanya, i ja per

0: dels 20 graus a mitja i alta muntanya. Només se situa per sota dels 15 graus als cims, per damunt dels 2.500 metres. El Meteocat també ha fet balanç de l'estiu pel que fa a precipitació i indica que el nord del Tortell, el Solsonès, la Cerdanya i tota la zona del Parc Nacional d'Aigües Tortes se situen entre els únics indrets del país on ja ha caigut la pluja que és habitual a l'estiu. Això es deu a que l'agost hi ha caigut més del doble de la pluja prevista perquè el juny i el juliol van ser certament secs. A la resta del Pirineu ha estat tot l'estiu tècnicament sec. Ha plogut al voltant del 80% del previst al centre del Tortell, Pallars Sobirà, l'oest de la Cerdanya, el sud de l'Aran i bona part del Berguedà i el Ripoll, i només hi ha caigut menys de la meitat de la pluja habitual al sud de l'Alt Urgell, el Pallars Jussà i el Solsonès, ja fora del Pirineu. El mateix ha passat a bona part de la plana de Lleida, la Catalunya central, el litoral de Girona, l'àrea de Barcelona i especialment les Terres de l'Ebre, on algunes poblacions no hi ha caigut ni el 15% de la pluja prevista. En acumulació total, on ha plogut més ha estat a la vall de Camprodon, entre 250 i 350 litres per metre quadrat, seguit de la resta del Ripollès i de les zones del Cadí i Aigües Tortes, amb entre 200 i 300 litres per metre quadrat. Pel que fa a la Seu i a tota la meitat nord del Tortell, s'han recollit en tot l'estiu entre 100 i 200 litres per metre quadrat. Un quart i mig de deu, la Biblioteca Sant Agustí torna a posar en marxa el seu club de lectura juvenil, que ja arriba a la tercera edició i que dirigeix Sara Regener. S'adreça a joves de més de 12 anys i les places són limitades. S'ha preparat 6 novel·les i 3 sessions de ficció digital. Sara Regener presenta la proposta.
1: I la manera en com ho plantejo enguany és una mica seguir com es feia el club de lectura de l'any passat, és a dir, com que es plantegin preguntes, que es plantegin diàlegs, converses, no?, i que sorgeixin arrel d'aquí idees, etc. I també fer algunes dinàmiques de joc perquè es pugui enfocar el llibre des d'un altre punt de vista també, no? Més lúdic en aquest sentit. I bé, seguir aquesta estructura en tots els llibres, no? Per tenir una mica d'estructura i patró en totes les sessions que siguin similars. Igualment en cada llibre, no? Cada llibre és diferent, llavors en cada llibre sorgiran coses i qüestions totalment diferents que crec que ens permetran parlar de moltíssimes coses i a final de curs tenir com un balanç de moltes temàtiques i parlar de moltes cosetes.
0: A part de compartir la lectura, els participants podran jugar un videojoc i després comentar-lo com si fos un llibre. Les obres proposades són Rebels pel clima, de Nibó Lauia, Mo Bertran, Caral Castillo, Jona Díaz i Alba Gómez, Un maca de ramals, d'Úrsula Le Guin, Lluna de migdia, de Muriel Villanueva, El Rages, El metge de la Taria Laia, d'Antoni Oliver, El fantasma de Cal Franciscano, de Dani Gómez, i Peter i Wendy, de James Matthew Barry.
1: La ficció digital la portarà la Lourdes. Són sessions, no?, que estan dedicades a temàtiques més, com diu el títol, més digitals, i jo portaré la part de dinamització lectora. Més que res perquè he engegat un projecte fa res aquí a la Seu de l'Alt Urgell i que es tracta de dinamitzar culturalment el poble, no?, i la comunitat a través de la lectura, l'escriptura creativa i la narració oral. El projecte es diu L'Estoló i res, tot just comença.
0: Sara Regener i afegeix que l'objectiu final és motivar els joves perquè llegeixin.
1: Trobo que primer de tot és plantejar unes propostes que siguin atractives per a ells i elles. I després també penso que provar una miqueta de diferents estils, no només un tipus concret de novel·la, sinó que en provin diverses perquè cadascú trobi el que més li agrada, no?, en aquest sentit. I també, sobretot, fomentar les converses, el diàleg, portar bones bateries de preguntes, perquè hi ha grups que funcionen, no?, i que surten moltes temàtiques sense gaire intervenció de la persona que dinamitza, però n'hi ha d'altres grups que necessiten potser una miqueta més d'empenta en aquest sentit. I llavors fer aquestes sessions dinàmiques, que es parli, portar jocs també, perquè vegin això, no?, que el llibre es pot tractar des de diverses perspectives i donar-hi també un toc més lúdic per a les persones que potser no només volen parlar-ne i donar l'opinió, sinó que també poden fer aquestes dinàmiques de joc.
0: La primera sessió que serveix per presentar el club de lectura es farà dimarts vinent, 8 de setembre, a les 6 de la tarda, i a la quarta planta de la biblioteca. Per inscriure's cal trucar al 973-36-0666, enviar un correu a biblioseu@laseu.cat o directament adreçar-se a la biblioteca. I encara, i parlant de lectura, recordem que avui ja comença la 30a edició de la Fira del Llibre del Pirineu a Organyà. Es fa al llarg d'aquest divendres, dissabte i diumenge, i Organyà l'acull un any més després que el 2003 va agafar el relleu de Martinet. Es començarà avui amb una jornada sobre la situació actual del català, aquest any centrada en la música, en els creadors de contingut musical en català. Es farà aquest matí, començarà d'aquí poca estona, a la Sala Xart, inclourà ponències i un debat. A la tarda s'obriran ja els estants de llibreries i editorials, i hi haurà actuacions de joves intèrprets del Conservatori de Música dels Pirineus, a més d'un reconeixement a Ramon Besora, i ja a la nit un concert de l'Opau de Pons, que en aquesta presència Organyà celebra els seus 10 anys de trajectòria. La jornada de demà dissabte començarà amb la recepció de les 10 biblioteques participants i l'esmorzar literari. Al llarg del dia se succeiran les presentacions de llibres, també hi haurà la carretada de llibres, i es completarà diumenge amb més presentacions. Demà al vespre es farà l'acte de lliurament dels Premis Homilies. De tot plegat en parlem amb més detall als següents informatius, i afegim una novetat d'última hora, i és que tot coincidim amb aquesta fira. L'editorial Medusa presenta la seva obra Vampir. Això és una antologia de narrativa catalana que reuneix 14 autors contemporanis al voltant de la figura literària del vampir. El volum combina relats originals de diferents escriptors amb l'obra La xocladora, de Joaquim Ruiz, un text de referència a la literatura catalana sobre aquest mite. El llibre, que és previst que surti a la venda el 14 de setembre, i participen Eva Rassa, Berta Bas, Laura Casanovas, Edgar Cotes, Xema Díaz Torrent, Nil Forcada, David Calvez, Ana Moner Jordà, Rosa Olsa, Toni Serra, Laura Tomàs Mora, Enric Virgili, Alan Ward i Joaquim Ruira. Els autors procedeixen de trajectòries i àmbits diversos i representen Andorra, Catalunya i les Illes Balears amb registres i aproximacions diferents. Per d'Organyà també es presentaran els pròxims dies a la Fira del Llibre en Català a Barcelona.
2: Pirineu.
0: Els agents rurals han presentat denúncia contra dos grups de persones que havien organitzat acampades il·legals a la Vall Fosca dins l'àmbit del Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici. Segons ha comunicat el cos de vigilància, els fets denunciats es van produir el cap de setmana passat a l'entorn de l'embassament de Sallenta, dins el terme municipal de la Torre de Capdella, al Pallars Jussà. Tal com es pot veure a les imatges que s'han difós, els grups estan formats per diverses persones que hi havien arribat amb furgonetes i vehicles SUV o monovolum, i els infractors es van instal·lar sense permís al vell mig del medi natural, en zones no previstes per l'aparcament de cotxes, equipats amb tota mena d'estris com taules i cadires de càmping, olles, furgonets, bombones de butà, safates, paelles, pots, tàpers i cafeteres, a més de tendes de campanya. En aquest sentit, un dels visitants ha estat denunciat per fer foc a tocar de la zona forestal. Des dels agents rurals han fet una crida a respectar la norma i preservar el medi, tenint en compte que aquest estiu han interposat més denúncies contra forans per d'altres accions semblants a la resta del Pirineu i de l'interior de Catalunya. Cal recordar que fer foc en terrenys forestals on les seves immediacions està prohibit entre el 15 de març i el 15 d'octubre.

0: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista et dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem. Tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

Dos quarts de 10, ampliem en actualitat amb la que trobem a la premsa. El Diari d'Andorra es fa ressò de les accions que han fet els punts lila que s'han instal·lat a les festes majors d'Andorra aquest estiu. Han fet unes 200 atencions de seguretat i prevenció ciutadana en un any en què s'ha constatat un augment d'incidents, alguns d'ells violents, a les festes majors del Principat. El periòdic del Separ destaca que les taxes per importació de tabac a Andorra mantenen l'evolució a la baixa. A l'agost han registrat una caiguda de més del 10%, on sí que han notat un increment estat en la importació de begudes, que van suposar unes taxes de 741.000 euros aquest darrer mes.

S'ha destacat que la Fiscalia demana presó permanent revisable per al jihadista acusat d'assassinar tres pagesos, un d'ells a Vilanova de la Barca. Els altres crims van ser a Tudela i Ribafora de Navarra. Per aquests crims sol·licita la Fiscalia respectivament 21 i 29 anys. També destaca que la vaga mèdica d'hores extres que s'ha posat en marxa fa caure un 37% les cirurgies practicades a la demarcació de Lleida. Al juliol se'n van fer tot just un miler, 645 menys que les del mateix mes de l'any passat.

La Fira del Llibre del Pirineu, que continua demà amb l'obertura a les 10 del matí, recepció a les biblioteques convidades, esmorzar literari Maria Mercè Roca, i a partir dels quarts d'11 diverses sessions de presentacions de llibres al llarg de tot el matí, i també durant la tarda a partir de les 4. A les 6 hi haurà la presentació de l'antologia Una formiga ineda, de Ramon Besora, i a partir de 8:45 del vespre la cerimònia oficial amb la homilia religiosa i literària, aquesta segona per part de Maria Mercè Roca, i el lliurament dels Premis Homilies d'Organyà, més d'interludis musicals. Diumenge a les 10 del matí, obertura de la fira, esmorzar literari i noves presentacions, i la cloenda a passar de l'1 al migdia, que inclourà un concert de Judit Nederman. Avui comencen les activitats del Casal Cívic i Comunitari per aquest trimestre. S'allargaran fins al 4 de desembre. I aquest cap de setmana hi ha la Festa Major de Fígols. Ja ha començat ahir dijous, i avui a les 9 del vespre hi ha el sopar popular i bingo. A la mitjanit ball amb Estresban, i a la matinada disco mòbil amb DJ Monti. Demà al matí al Vertical Prat, del qual parlem d'aquí un moment en els esports. I a la tarda, campionat de botifarra a la plaça Major, gincana infantil, partits de Festa Major a la pista municipal a 8:15 del vespre. I a la mitjanit ball i bingo amb el grup Láser. A la matinada disco mòbil amb DJ Rebat, diumenge a les 5 de la tarda, tarda de màgia, Mac Raybacks, a les 6, missa de Festa Major, a les 7, ball de tarda amb Miquel Comella, i a les 9 de vespre per acabar sopar popular. Festa Major de Josa de Cadí, també. Avui a 10:15 de la nit, pregó de Festa Major, 11:45, concert de versions amb Underhead, i després sessió de DJ set. Dissabte, demà a les 10 del matí, xocolata de l'era de Cal Amador, a les 11, gincana familiar, a les 5 de la tarda, taller de salsa i batxata amb Joan de Cal Tomàs, a les 7 del vespre, concurs de Llioli al Plaça Major i botifarrada, i a 10:45 de la nit, concert amb Carles Xandri, a la mitja part, coca i rom, i rifa d'un sopar a Cal Amador. Diumenge, a les 11 del matí, taller de circ amb Zaca Circus, a la 1 del migdia, Coig de Josa, a 6:45 de la tarda, ball amb Carles Xandri, i a la mitja part, rifa d'una panera. I curset d'introducció al món dels rapinyaires diurns a la Seu, aquest dissabte de 6 a 8 de la tarda, sessió teòrica al local de Meteo Pirineus, i diumenge al matí, sortida guiada. Teniu els detalls d'aquestes i més activitats al web radioseu.cat/agenda.

Els esports d'aquí. La població de Bercher-Marne, als afores de París, acull des d'ahir la penúltima prova de la Copa del Món 2026 d'eslàlom que precedeix les finals que es podran veure la setmana que ve aquí a la seu. Demana ahir cap palista del Cadí Canoe Kayak no va poder accedir a les finals a la modalitat de kayak. Qui s'hi va quedar més a prop va ser Dominika Brzezka, membre del Cadí Canoe Kayak i de l'equip estatal de Polònia. La flamant campiona d'Europa 23 va fer un temps de 110.27 i va quedar quinzena a tres posicions del top 12 que permet accedir a la final. Del Zepard, per l'equip d'Andorra, la nova subcampiona mundial de SEU, Mònica Doria, va ser 19a amb 111.97, a poc més de 2 segons del 12è lloc, després de sumar 4 segons de penalització. Ja més lluny de la final van quedar les 3 representants de l'equip espanyol, les basques Maylen Chorreut, 29a, i Leire Goñi, 37a, i la poncica Nalia Sorribes, que va ser 44a després de saltar-se una porta. A la final, la victòria va ser per l'australiana Jessica Fox, amb tot just 73 centèsimes d'avantatge sobre l'eslovaca Eliska Mintalova, i el bronze va ser per la polonesa Claudia Zwolinska. A la competició masculina, cap membre de l'equip espanyol tampoc no va poder arribar a la final, amb el millor resultat per David Llorente. El palista segovià establert a la seu va ser 17è, a poc més de 2 segons del top 12, mentre que Pau Echaniz va quedar 39è, i pel que fa als dos representants que hi havia del Cadí Canoe Kayak, Nil Checa va obtenir per l'equip Andorra un 51è lloc, i el flamant campió del món de seu, Miquel Trevé, no va tenir el seu millor dia i va acabar 55è. Checa i Trevé van sumar respectivament 8 i 6 segons de penalització. El guanyador de la final va ser l'italià Giovanni De Gennaro, que ja havia estat el millor a la semifinal. Amb un temps de 87.95, De Gennaro va superar clarament els francesos Titouan Castrex i Martin Cornu, segon i tercer, respectivament, ja a més de 2,5 segons. Avui es disputa la competició de SEU aquest matí, amb la participació, entre altres, de Mònica Doria, Núria Vilarrubla, Miriam Lascano, Clara Olzábal, Miquel Trevé, Luis Fernández i Àlex

0: Figura. El Club Hoquei Cadell continua portant a la seu l'hoquei patins del màxim nivell en el marc de la pretemporada i de la commemoració enguany del 40è aniversari de l'entitat. I és que a partir d'avui fins diumenge, la zona esportiva municipal viu la quarta edició del torneig Clayton Cadell, que en poc temps s'ha establert com una de les cites destacades de l'hoquei català en les setmanes prèvies a l'inici de competicions. Aquest cap de setmana el campionat permet veure al poliesportiu tres dels millors equips de l'hoquei Lliga, el Futbol Club Barcelona, el Pons Lleida Llista i l'Alcoi. També hi ha la presència d'equips de base d'aquests clubs i de l'Igualada. A més, diumenge a la 1 al migdia es podrà veure un partit entre els equips femenins del Lleida Llista i el Cubelles. Enguany, el Barça, que ha estat 22 cops campió d'Europa, està finalista de la Lliga de Campions BCE, que va acabar perdent al final amb el Porto, i està semifinalista de l'Hockey Lliga. La secció blaugrana ha fet ara fa pocs dies la seva estada de pretemporada en camp, en què va rebre la visita de jugadors i tècnics del Club Hoquei Cadí. De la seva part, el Lleida, actual equip de l'urgellenc Jordi Badia, s'ha proclamat campió de la BCE Cup i ha esdevingut el primer club que guanya 4 cops la segona competició europea. A la Lliga ha quedat 8è, just per davant de l'Alcoi, que també serà, com diem, en aquest torneig i que és des de fa anys el referent de l'hoquei patins al País Valencià. Manel Rubio, entrenador i director tècnic del Club Hoquei Cadí, celebra que hagin aconseguit reunir aquest cartell del màxim nivell pel torneig Clayton.
1: Que hem fet aquest any per el 40è aniversari és que tots fossin d'hoquei lliga. Hoquei lliga és la màxima categoria que hi ha, un món bastant petit, i hem aconseguit, jo crec que és el club més representatiu de Catalunya, no? I no fa falta presentació. Vindrà també el Lleida, que ve de guanyar la segona competició europea, la WSC Cup, i després vindrà l'Alcoi. Tots tres són equips de play-off. En l'última lliga han estat dels 8 primers i han jugat el play-off. I nosaltres. Per tant, un cartell top per als nostres aficionats, pels nostres socis, per la gent de la ciutat que pugui gaudir. Passaran per les nostres instal·lacions, doncs, equips de la màxima categoria i, a més, equips que han guanyat coses darrerament. I, per tant, és una bona oportunitat per seguir fidelitzant els que ja els agrada i per intentar captar.
0: Pel que fa al Club Hoquei Cadí, que hi juga com a anfitrió, afronta la que serà la seva segona temporada nacional catalana. Aquest any han aconseguit sense problemes l'objectiu de la permanència i enguany el bloc dirigit per Manel Rubio aspira tant a continuar en aquesta categoria com a intentar millorar la classificació de la darrera campanya, tot plegat, mentre el Club Hoquei Cadí segueix augmentant la base. Aquest any compten amb un centenar de jugadors que inclouen l'existència de dos equips prebenjamins i també una escoleta amb 35 infants.
1: Per tant, ja tenim més categories per sota nostra que per damunt, no? L'any passat va ser el primer any que vam estar en aquesta categoria, vam quedar setens, crec que no vam patir mai per descendir, i aquest any, doncs, a nivell de primer equip ens agradaria fer un passet més, ens agradaria intentar lluitar per estar al play-off entre els quatre primers. Hem mantingut el bloc d'aquest any i hem fet un parell de reforços, un que ja havia estat a nosaltres al nostre club, i un altre que és un noi de la casa que torna, el Joan Lucas, després d'haver acabat la carrera. Ja sabeu que nosaltres tenim el hàndicap del tema universitari, ara sí que tenim l'INEF aquí, estem molt contents, i ens està començant a venir algun noi que juga, i per tant també el podem involucrar en algun dels nostres equips sèniors i també agafar algun equip de la base, però la gran majoria de jugadors a la que arriben aquesta edat han de marxar, i per tant els tenim, abans els teníem 4 anys, ara amb el rotllo que fan el grau més el màster són 6, i fins que no retornen potser ja s'han col·locat allà a nivell laboral o ja estan bé el club que estan allà o tenen parella i és difícil tornar, però en aquest cas s'ha pogut donar i molt contents, doncs, que torni algú format a la casa.
0: El torneig Clayton Cadí arriba després que la setmana passada ja es va poder veure en acció a la seu dos altres equips del màxim nivell. Un d'ells és l'Igualada Rigat HC, vigent campió de l'hoquei lliga, que dimecres passat va jugar un amistós amb el Club Hoquei Cadí, tot coincidint amb la preparació física que feia a Andorra, i just després d'aquest partit el Cadí es va mesurar un dels clubs fundadors de la divisió d'honor, és el Noia Freixenet, i és que enguany l'equip penedesenc, que ha estat 7è classificat a l'hoquei lliga, ha fet una estada de pretemporada a la seu en què va fer diversos entrenaments i també va aprofitar per fer unes baixades de rafting al Parc Olímpic del Segre. Des del Noia han agraït la bona acollida que han trobat a la seu en uns dies en què van fer un treball intens per arribar a la lliga en les millors condicions. El Cadí Circuit fent encara ja la part final del calendari després d'un mes de pausa, reprèn amb la celebració d'una de les curses de més recent incorporació, la Vertical Prat, que arriba a la quarta edició. Es disputarà aquest dissabte a Fígols. Les inscripcions encara estan obertes. La Vertical Prat ja està precedida per diverses edicions de la cursa de Festa Major de Fígols, que incluïen l'opció de baixar en parapent pels aficionats a aquest esport, una opció que es manté actualment. En parla des de l'organització Ferran Carricondo.
2: De moment tenim ja 6 inscrits que faran aquesta pujada, juntament la mateixa pujada que faran els corredors posteriorment, i un cop a l'enlairament, doncs, a la que les condicions siguin bones, que és el que sembla, com bé has dit, no plourà, que és el més important, i a la que el vent ja estigui encarat, doncs sortiran. Lo xulo d'aquesta disciplina és que anem afegint cosetes, no? Al ser festa major, doncs, i anem cap a migdia, doncs a la baixada aquests parapentistes se'ls incorporarà unes bosses de carmels i a la passada pel poble de Fígols hauran de fer un llançament de carmels i fer punteria a la plaça. I així ajuntem aquesta activitat amb la canalla que ens estan esperant a baix. Mm-hmm. Un cop han passat i han fet aquest llançament, haurem de fer un aterratge, un camp que queda una mica més a sota, on hi ha una diana a la qual també puntue. Aquesta diana doncs, penalitzarà, depèn d'on caiguin, no? D'on aterrin, perdó.
0: La sortida de la cursa de paramotor serà a les 9 del matí, al cap de mitja hora, dels quarts de 10, sortirà la cursa vertical.
2: Anem a bon ritme, ja tenim uns 65 inscrits, encara estem a dijous, sempre la gent d'última hora. Bueno, si arribem a uns 80, doncs ja estarà bé, que ja és el que acostumem a fer. Si arribem a 100, seria fantàstic. I llavors això, com deia, a les 9 i mitja, la pujada dels corredors, els quals pues, bueno, tenim des del rècord que hi ha gent que puja en menys de 40 minuts i després tranquil·lament pues, van pujant tota la resta i on és la meta. Llavors tothom pues, ja fa la baixada i on els estan esperant a les 12:30 a la plaça on farem el vermut popular, vermut fideuà, bueno, una miqueta mig dinar per tots els corredors i per la gent del poble de Fígols que estan de festa major. I així ja dona fer l'entrega de premis.
0: Un dels principals reclams de la cita és que permet gaudir d'unes espectaculars vistes de 360 graus d'aquesta àrea prepirinenca que engloben el Pic de l'Orri, el Salori, el Montorull, el vessant sud del Cadí, Port del Comte, Narià de Santa Fe, la Serra de Sant Joan i el Beaumort.
2: Sí, doncs això, exactament. És el Prat és el capdamunt d'aquestes muntanyes, sistema Fígols i mirem cap a la cara nord, a la vessant nord, doncs va pujant per el que serien les antigues feixes, totes les que es conreaven antigament, i hem aprofitat tots aquests corriols que la gent pujava doncs, amb el bestiar, amb els rucs. I res, hi ha algun tramet així una miqueta més planer, però com es tracta d'una vertical, doncs ho fem completament vertical. I llavors queda la façana final, que puja pràcticament per la paret de roca abans d'arribar a meta, que és espectacular amb les vistes que tenim ja de la vall del Segre, no? Fantàstic.
0: El calendari del circuit fa continuar el 20 de setembre amb la travessa transfrontera entre la Seu d'Urgell i Sant Julià de Lòria. Les inscripcions per a aquesta cursa s'obren d'aquí pocs dies. El mateix es farà per la Foranca, que és el 4 d'octubre a l'Asi Cerc, i per la Xàfona del 10 d'octubre a Odèn. Aquesta darrera representarà la primera presència del circuit fa al Solsonès. Sí que estan obertes ja des de fa uns dies les inscripcions per l'última cursa, que enguany serà la Marató de Beaumort. És també la més llarga, el 24 d'octubre a Organyà.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: Hem parlat abans de la calor, doncs no s'ha acabat ni molt menys, i és que, de fet, ahir a la Seu es va batre el rècord de calor de temperatura màxima en un mes de setembre d'aquests darrers anys. Es va arribar al nucli urbà a 37,3 graus de temperatura, segons les dades que recull Meteo Seu. I un rècord que, de fet, encara es podria tornar a batre avui o demà, i és que la previsió del Servei Meteorològic anuncia per avui una màxima que pot arribar fins als 36 o 37 graus a la Seu. Se n'espera també 36 a Sort i al Punt de Suert, i a Tremp poden tornar a vorejar els 40 graus. Temperatures, doncs, un altre cop de ple estiu, quan ja hem entrat al setembre, i és que per avui hi ha predomini total del sol, sense ni un núvol a la vista, i el mateix per demà divendres. Com a molt poden créixer algunes nuvolades demà dissabte, volem dir, a la tarda, amb un guió pràcticament calcat al d'avui. Mínimes que tendeixen a pujar. Aquesta nit vinent estaran entre els 13 i els 16 graus, 16 és el que s'espera a la Seu i també a Tremp, i demà, com dèiem, es pot tornar a aquests 37 graus a la Seu o 39 a Tremp, mentre que Puigcerdà arribaran a 32, que també és un valor molt alt, tenint en compte que és a 1.200 metres d'altitud. Per diumenge, de moment, el Meteocat anuncia que la calor haurà tocat sostre. El dia començarà ja amb cel més entrenyinat i creixement de nuvolades a la tarda. Per tant, doncs, entre avui i demà, la calor que torna a tocar sostre aquí al Pirineu i arreu de Catalunya. De moment, aquesta hora mateix ja tenim 19 graus de temperatura a la Seu, 20 a Organyà i ja arriben els 25 a Oliana. N'hi ha 21 a Alinyà, 17 graus a Puigcerdà, 16 a Sort, 22 a Tremp, 13 al Pont de Suert i 20 a Viella. I calor també a alta muntanya, amb 16 graus al pic de Salòria, 15 a la Tosa d'Alp, 18 i mig a Malniu, 18 a Prat d'Aguiló, 16 a Port del Comte, 17 a Cert d'Escan i a Bola Bonaigua, 16 a Espot i 13 graus a Vuitaull. La farmàcia de guàrdia a la Seu des d'avui és la Peruchet del carrer Joaquim Viola 16. I a 10 minuts per les 10 tancarem ja aquest informatiu matí d'aquest divendres 4 de setembre. Avui se celebra Sant Moisès. Les 10 notícies en xarxa i a les 11 actualitzarem aquesta previsió del temps amb Néstor Gómez, abans de donar pas al programa Carretera i Manta, que recordem encara continua durant aquests dies, últims dies ja de la temporada. Fins ara.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: A la Seu d'Urgell, restaurant l'Avellana. Busques cuina casolana, tapes i bons esmorzars? Comença el dia amb els nostres esmorzars de forquilla, amb plats saborosos i de tota la vida. I a qualsevol hora, vine a provar les nostres patates braves l'Avellana. Restaurant l'Avellana, cuina casolana, esmorzars de forquilla i sabor de veritat. Som a la carretera de Puigcerdà, al barri de Sant Pere de la Seu d'Urgell. L'Avellana, vine, menja i gaudeix.
2: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
3: Bon dia, digui'm, sergent Rocabruna.
4: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la Seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
3: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
4: Una cosa així com carretera i manta.
3: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
5: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú.

Serveis una de Sant Esteve, notícia necrològica. Lamentem comunicar la defunció d'Antonio Sánchez López. La missa funeral és avui a les 11 del matí a l'Església Catedral Basílica, Sales de Vella Tanatori Sant Esteve, a partir de les 10 del matí. Repos en pau, Antonio Sánchez López.

0: toca la luta.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. El Ministeri d'Hisenda es reuneix avui amb les comunitats autònomes per discutir i votar el nou model de finançament. La proposta que arriba al Consell de Política Fiscal i Financera té el suport garantit del govern espanyol, Catalunya i les Canàries, de manera que això ja permet que pugui continuar el seu camí i arribi al Congrés dels Diputats. Ara bé, la Comunitat de Madrid ha anunciat que no hi assistirà i ha cridat a la resta de comunitats del PP a fer el mateix per evitar el quòrum. Perquè les votacions del Consell de Política Fiscal i Financera tinguin validesa, cal que hi assisteixin almenys la meitat dels seus membres. I Pedro Sánchez ha insistit al Congrés que no té proves que acusin el Marroc d'estar al darrere de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Diu el president espanyol que cap organisme espanyol o internacional ha presentat cap evidència sòlida en aquesta direcció i si fos així el seu govern actuaria en conseqüència. El president ha anunciat que farà públics tots els informes per provar que el govern no va tenir informació que el previngués del que va passar entre el 30 i el 31 de juliol. I la Generalitat ha sancionat amb 300.000 euros l'empresa on treballava l'operari que va originar l'incendi de les Gavarres que va cremar 2.200 hectàrees. El foc va començar, recordem, el 3 de juliol en plena onada de calor i amb el nivell 3 del pla Alfa activat. L'operari treballava amb una radial a la carretera GI-660, una activitat que la normativa prohibia en aquelles condicions. I pel que fa a la mobilitat, situació prou tranquil·la avui a les carreteres amb una avaria, la C25 a Sallent, que deixa un vehicle al voral, i a la mateixa via, però en aquest cas a Gurb, l'incendi d'un vehicle deixa també un carril tallat direcció Lleida. A banda, també hi ha un accident a la B23 a Molins de Rei que deixa un altre carril tallat. I una persona va resultar ferida menys greu ahir a la nit en l'incendi en una casa de Figueres. Els bombers van rebre l'avís a les 11 de la nit per un incendi en una casa del carrer Llers i van activar 7 dotacions. En arribar van comprovar que el foc afectava dependències de la planta baixa, el primer pis i la terrassa on van localitzar la persona ferida. Els bombers van fer una primera atenció sanitària a l'afectada i la van extraure de l'immoble perquè fos atesa pel SEM. Els bombers van fer una recerca exhaustiva a la resta de pisos sense localitzar ningú més afectat. I la plaça 2 del Tribunal d'Instància d'Amposta manté com a detinguts els pares del nadó de Santa Bàrbara al Montsià a l'espera de practicar noves diligències i abans de decidir si els envia a presó o bé els deixa en llibertat amb mesures cautelars. L'home i la dona detinguts a València van declarar ahir davant del jutge titular del tribunal el mateix dia que la policia va trobar el domicili que la família ocupava les restes del bebè que es buscava des del passat cap de setmana. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
4: Casa del Matalàs. Tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
5: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
4: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.

Serveis funeraris d'Esteve en zona cronològica. Lamentem comunicar la defunció d'Antonio Sánchez López. La missa funeral és avui a les 11 del matí a l'Església Catedral Basílica. Sales de vella tanatori Sant Esteve des de les 10 del matí. Repos en pau, Antonio Sánchez López.

0: normativa vigent de seguretat i tenim cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Beth Home, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques de biotànel o de gas, barbacoes i totes adaptant-nos a les teves necessitats i al teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
1: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.

0: a Forn de Somnis, fent realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: A la Seu d'Urgell, restaurant l'Avellana. Busques cuina casolana, tapes i bons esmorzars? Comença el dia amb els nostres esmorzars de forquilla, amb plats saborosos i de tota la vida. I a qualsevol hora, vine a provar les nostres patates braves l'Avellana. Restaurant l'Avellana, cuina casolana, esmorzars de forquilla i sabor de veritat. Som a la carretera de Puigcerdà, al barri de Sant Pere de la Seu d'Urgell. L'Avellana, vine, menja i gaudeix.
2: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
3: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
2: Ah, sí?
3: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
2: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
3: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973 35 15 33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.
4: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
5: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
1: Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell de la Seu i visita la botiga de mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca també t'oferim fusteria a mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7, la Seu d'Urgell, o entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a kibuk.com.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya manté les qüestions prejudicials davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea i per ara no aplica l'amnistia a Josep Maria Jové i Lluís Salvadó. El Tribunal considera que la sentència europea del juliol no resol totes les seves reserves sobre la llei d'amnistia i manté suspesa la causa fins que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciï. En canvi, el Tribunal Superior de Justícia sí que ha aplicat l'indult concedit pel govern espanyol a Laura Borràs, de manera que els 2 anys de presó que li quedaven per complir han quedat suspesos. La presidenta de Junts havia estat condemnada per prevaricació i falsedat documental per l'adjudicació irregular de contractes quan presidia la institució de les lletres catalanes. I el Ministeri d'Hisenda i les comunitats de règim comú reuneixen per abordar el nou model de finançament autonòmic que el govern espanyol vol aprovar abans d'acabar l'any i aplicar ja el 2027. Madrid ha intentat boicotejar la trobada, però la resta de comunitats del PP ja han assistit i han garantit el quòrum. El nou sistema preveu repartir 20.900 milions d'euros addicionals, dels quals 4.600 milions correspondrien a Catalunya. Catalunya i les Canàries són les úniques comunitats que donen suport a la proposta, que encara haurà de passar pel Consell de Ministres i el Congrés. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha promès que el govern farà tot el que faci falta per preservar la indústria catalana i els llocs de feina davant la possible desaparició de la marca SEAT. En una tensió des de Kiev, Ucraïna, Illa ha assegurat estar en contacte permanent amb els màxims responsables de Volkswagen i SEAT a Catalunya. Tot plegat després que el Consell de Supervisió de la marca aprovés per unanimitat aquest dijous el pla de reestructuració fins al 2030 amb una retallada de 50.000 feines. I la Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal establerta principalment a Granollers i dedicada presumptament al tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual. Hi ha 14 detinguts, 2 dones alliberades i 17 possibles víctimes identificades. L'organització gestionava 4 pisos de prostitució i un local de cites a Granollers i Barcelona, on les dones eren sotmeses a condicions abusives i un control permanent. I 10 operaris han resultat intoxicats per monòxid de carboni aquesta nit a la bodega d'un vaixell al port de Barcelona. El SEM ha atès 19 persones, un home està en estat crític, un altre greu, 4 menys greus i 4 lleus, mentre que la resta han resultat il·lesos. L'accident laboral es va produir al vaixell Ocean Eurosina, al moll de l'energia, després de la descàrrega d'olis vegetals. La Guàrdia Civil, juntament amb Capitania Marítima, investiguen ara les causes d'aquest incident. I per més informació, segueix-nos a la xarxa, si us plau.
0: Notícies en xarxa.
2: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
3: Mobles Ferràs, carrer Major 50, La Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de La Seu.

Molt bon dia, són les 11 i 3 minuts. A motiu del Dia Internacional de la Dona Emprenedora, que se celebrarà el 19 de novembre, el Consell Comarcal de l'Alt Urgell promou el catàleg de dones emprenedores i empresàries de l'Alt Urgell 2026 per donar visibilitat al talent femení, generar referents i posar en valor els projectes empresarials que s'impulsen a la comarca. Per a l'elaboració del document s'ha obert una convocatòria per trobar 15 dones que protagonitzaran una campanya de comunicació destinada a explicar les seves experiències i donar a conèixer els seus projectes comarcals. La iniciativa s'adreça a dones majors de 18 anys sense limitació de sector o activitat econòmica. Per participar-hi, l'empresa ha de tenir domicili fiscal a l'Alt Urgell i el projecte ha de comptar amb una participació femenina igual o superior al 50% en la propietat o el lideratge. La Biblioteca Sant Agustí torna a posar en marxa el Club de Lectura Juvenil, que ja arriba a la seva tercera edició. L'activitat, que conduirà Sara Regener, està adreçada a joves de més de 12 anys. Les places són limitades. La programació inclou 6 novel·les i 3 sessions de ficció digital, en què els participants jugaran a un videojoc i després el comentaran com si d'un llibre es tractés. La presentació del Club de Lectura Juvenil es farà en la primera sessió, prevista dimecres vinent, dia 8 de setembre, a les 6 de la tarda. L'activitat es durà a terme a la quarta planta de l'equipament cultural. La Seu d'Urgell commemorarà un any més la Diada Nacional de Catalunya amb un conjunt d'activitats culturals institucionals programades per l'11 de setembre mateix, que enguany s'escauen divendres. El programa combina la reivindicació de la llengua i la cultura catalanes amb la tradició de la música, de copla i la dansa popular. La jornada començarà a 2:15 del matí a la plaça de Sant Josep de Calassanç amb la presentació i la lectura del manifest oficial d'Òmnium Cultural. Tot seguit, a 3:45 tindrà lloc un recital de poesia a càrrec de l'escriptor i poeta Joan Graell i Piqué. Per acabar, a partir de les 10 del matí, hi haurà una ballada de sardanes interpretada per la Copla Ciutat de Manresa. David Vallvé, actual director del Servei d'Esports de l'Ajuntament de la Seu, serà el nou director de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran, l'IDAPA. El Consell Rector de l'organisme l'ha proposat aquest dijous per rellevar Amàlia Sanz, que va presentar la renúncia per motius personals a la reunió celebrada el juliol passat a Viella. La reunió de l'organisme s'ha celebrat al Consell Comarcal de la Cerdanya, a Puigcerdà, amb l'assistència de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, que ha dit que veu recorregut de millora en l'impuls de l'IDAPA. Paneque ha recordat que aquest organisme aglutina reflexions, però també detecta aquelles necessitats que té aquest territori i que creu que són comunes a tot l'Alt Pirineu. El grup parlamentari Socialistes Units per Avançar es reunirà a la Seu d'Urgell aquesta setmana entrant, dilluns i dimarts, per dur a terme unes jornades de treball per preparar l'inici del nou curs polític. Segons ha explicat des del PSC, aquesta trobada té l'objectiu de reforçar la coordinació política interna i estratègica amb el grup parlamentari i també amb el govern. Des de la formació política han explicat que les reunions inclouran una sèrie de sessions temàtiques sobre els reptes del país, amb la participació de diferents membres del govern català i d'alcaldes i alcaldesses de la demarcació de Lleida, a més de representants dels sindicats UGT i Comissions Obreres. La Fira del Llibre del Pirineu celebra 3 dècades d'activitat. La 30a edició del certamen se celebrarà aquests dies, el 4, 5 i 6 de setembre, i s'ha presentat aquest dijous passat a Organyà, que acollirà un any més aquesta proposta. Des de l'any 2003, quan va agafar el relleu de Martinet, des del consistori Ganxo celebrem que en aquest temps s'ha consolidat com el gran punt de trobada de la literatura pirinenca i un dels referents culturals del país.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: I pel que fa a la situació general del temps, cel serè en general, tot i això, durant la tarda creixerà algun núvol d'evolució poc important a punts del Pirineu Oriental. No s'espera precipitació. La temperatura màxima pujarà entre lleugerament i moderadament en general. L'ambient serà molt calorós. Els valors més alts de temperatura rondaran els 40 graus a punts de ponent i l'interior de la vall de l'Ebre. La visibilitat serà bona o excel·lent. S'imposarà el vent de component sud al litoral, peritoral i la resta de la meitat est, mentre que la resta del país bufarà de component oest. Temperatures ja força altes a aquesta hora, segons ens avancen les estacions automàtiques repartides al llarg i ample del Pirineu. La temperatura a l'estació de Bellestar és de 21,3 graus, 23,1 a Organyà, 27,1 ja aquesta hora a Oliana, 23,8 a Tremp, 23,6 a la Pobla Segur, 19,4 al Pont de Suert, 23 graus a Sort, 23,4 a Viella. Temperatures més suaus, en aquest cas, als cims del Pirineu. La temperatura a Certascan, a 2.400 metres és de 18,1 graus, 18,5 a Tírvia, 17,2 al Salori, a 2.500 metres, 16,5 a Espot, també a 2.500 metres, 18,1 a CCU, a 2.200 metres, 17 graus a aquesta hora, en aquest cas a Boí. Són les 11 i 10 minuts, fins aquí el repàs informatiu, també la previsió del temps, l'actualització pel que fa al Servei Meteorològic de Catalunya. Més informació a partir de les 12.

0: valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
2: Potser ja saps que per ser de la Seu tens preu especial per gaudir del Parc Olímpic del Segre? No t'ho pensis més. Aprofita la promoció del Parc Olímpic del Segre per a residents de la Seu. I atenció, si vius en una altra població de l'Alt Urgell o d'Andorra, consulta també les tarifes. Baixa amb totes les mesures de seguretat i els avantatges de ser d'aquí. No badis. Informa't al telèfon olímpic al 973-36-0092. També tens tota la informació al web parcolímpicdelsegre.cat. Recorda, si ets de la Seu i comarca o d'Andorra, ho tens més fàcil que mai per gaudir del Parc Olímpic del Segre amb preus especials.
3: Ara, per comprar electrònica o electrodomèstics al millor preu, ja no et cal sortir de la Seu. I és que Simac Electrònica estrena el seu OLED. No te'l perdis, veuràs que val la pena. Pensa que hi tens una àmplia oferta de televisors, equips de so, ventiladors, estufes, aspiradors, assecadors, torradores, microones i molts altres electrodomèstics de les millors marques a preus insuperables. I com sempre, Simac t'ofereix el millor servei postvenda perquè són experts en reparació. Encara no ho has vist? Doncs jo de tu no m'ho perdria. Descobreix el nou espai outlet de Simac Electrònica a la plaça Camp del Codina de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18. I recorda, en electrodomèstics ja no et cal sortir de la Seu per trobar el millor preu. Vine a Simac.

0: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
3: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973 360 745. I també al web vidresfermin.com.

0: Ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Per la Festa Major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de La Rioja i la seva rodalia. I per la Diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
1: Activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
2: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
1: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
2: A Festa 10 Andorra, estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
1: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
2: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
1: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.
3: A Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
4: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
3: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
5: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
6: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
5: Ah, sí?
6: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
5: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
6: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973 35 15 33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.

0: inevitable. A l'estiu, tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 12:15 a la 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.
1: Doncs molt bé, aquí estem un dia més a Ràdio Seu 107.2, a Carretera i Manta, i bé, doncs, no s'ha acabat encara la temporada, passat ja la Festa Major, però aquí seguim, i de fet amb un temps ben estiuenc, sembla que l'estiu no ens vol abandonar perquè la calor continua apretant de valent, i per això estem aquí al vostre costat fent-vos companyia fins a aquests últims dies de Carretera i Manta. Ja ho pensàvem ahir, ho podem confirmar avui, farem el sorteig ja del viatge amb el que acabarem al Carretera i Manta 2026, aquesta setmana que ve, però no dimecres, com havíem dit ahir, sinó dimarts que ve ja. Dimarts que ve, dia 8, serà quan farem aquest sorteig per tancar el Carretera i Manta 2026. Per tant, doncs estigueu atents, i això significa que ens queda res avui i dilluns que ve per si voleu participar en el Carretera i Manta i anar sumant les últimes trucades de la temporada. Salutacions, aquí us parla Ignasi Servet, el control tècnic Pep Graell, i a la producció també. I segueixen passant protagonistes pel Carretera i Manta fins a l'últim dia. S'han acabat ja bona part de les activitats de l'estiu, la vida continua, i tenim més activitats que ja van de cara a la tardor, i avui parlem d'una d'elles perquè la Biblioteca Sant Agustí, que organitza un munt de coses sempre, ha preparat un club de lectura juvenil, i avui en coneixem més detalls de la mà de la seva responsable, que és la Sara Regener. L'escoltarem a la segona part del Carretera i Manta, explicant-nos què és aquest club de lectura juvenil, i explicant-nos també que doncs ja obren les inscripcions. Això serà però la segona part del programa, perquè la primera, com sempre, la tenim dedicada a vosaltres. I tenim ganes de seguir donant regals fins a l'últim moment, i avui doncs tornem a oferir una tassa de Ràdio Seu, de les últimes ja que podem oferir aquesta temporada, o si voleu algun altre obsequi directe del Carretera i Manta. Si voleu aconseguir-lo, doncs podeu trucar al 973-36-17 d'aquí uns moments, perquè obrirem el concurs, i avui ho farem amb música, perquè per la incògnita d'avui hem triat un... doncs ja que hem estat aquests dies en plena Festa Major, i ja per tancar del tot aquest capítol de Festa Major, hem escollit un grup que ha actuat a la Festa Major de la Seu, no aquest any, sinó en anteriors edicions. Dit això, ara farem una pausa i de seguida obrirem el telèfon per la vostra participació. Recordem ja últims dies de possibilitats per participar en el Carretera i Manta de Ràdio Seu. Fem una pausa i tornem de seguida, i aquests dies també hem d'explicar, per cert, que un dels nostres patrocinadors del Parc del Segre, el Parc Olímpic del Segre, està en plena activitat perquè s'està preparant ja per acollir la setmana que ve la Copa del Món d'Eslàlom, la Copa del Món de Pàdel Eslàlom, que és la nova denominació oficial que té aquesta competició i que es podrà veure la setmana que ve al Parc del Segre. Fem una pausa i tornem de seguida. Fins ara.
2: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
3: L'associació Menja't l'Alt Urgell, de productors i elaboradors de la comarca, té diferents espais a la teva disposició.
2: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
3: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
2: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
3: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
2: Tota la informació i més al nostre web, menjatlalurgell.cat.
4: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973 36 0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
5: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

0: Doncs i nosaltres diem, també diem gràcies per tant, per tota la vostra participació durant aquest estiu al Carreter i Manta, i com diu també aquesta cançó, això està a punt d'acabar-se, i res, queda avui, demà passat, de dilluns volem dir, per participar aquí al Carreter i Manta de Ràdio Sol. Per tant, doncs, si voleu fer-ho, ara és el moment, el 973-36-067 torna a estar obert, i avui estem buscant, avui la cosa va de música, justament, estem buscant un grup que ha actuat a la Festa Major de la Seu, i ja podem dir que no és la Festa Major d'aquest any, sinó en anteriors edicions de la Festa Major de la Seu, i el recordarem amb la seva música també, que segur que heu sentit més d'una vegada aquí a Ràdio Seu a través dels telèfon, podeu trucar i participar. 973-36-067 són ja els últims premis que donem aquesta temporada. Per cert, en les pròximes hores farem una publicació ja dels darrers premis setmanals que hem anat donant durant aquests dies. I si voleu, ara podeu marcar el 973-36-0617 en aquesta primera part del concurs, i com dèiem, són ja les, val la pena, perquè són les últimes oportunitats ja per sumar trucades pel sorteig del viatge a Mallorca, que oferirem aquesta setmana que ve amb el suport d'un dels nostres patrocinadors, a Caditors. Carretera Manta, que aquest any ha comptat amb el patrocini de Caditors, Parc Olímpic del Segre, la Casa del Matalàs, Peus a Menja, l'Alt Urgell, Simac Electrònica, Estiu 3000, Abna. Estem arribant ja al final d'aquest viatge, i el que diem és el moment de donar-vos les gràcies per la vostra participació al llarg de tot aquest estiu. Gràcies a la gent que heu trucat, i també gràcies a la gent que heu participat, que també és molta, a través de les xarxes socials, perquè hem organitzat uns quants sortejos de premis, d'invitacions, de tota mena de regals, i també doncs l'agraïment a la moltíssima gent que hi ha participat igualment a través de les xarxes socials, tot i que val a dir que pel que fa al sorteig hi entra única i exclusivament la gent que heu participat, que heu fet tingut la deferència de participar-hi per telèfon, que això sí que realment és l'essència de la ràdio, i us agraïm una vegada més. I el que dèiem, avui estem buscant un grup de música que ha actuat a la Festa Major de la Seu, i ja podem dir que no hi ha actuat aquest any, sinó en edicions anteriors. Si teniu alguna idea de quin pot ser, o hi ha algun grup que recordeu d'anteriors festes majors que us va fer especialment gràcia, que pot ser que sigui aquest, doncs podeu trucar. Agafem ja el telèfon. Sí, hola, bon dia.
1: Bon dia, la Teresa Vigal.
0: Hola, Teresa, digues.
1: Podria ser Figaflowers.
0: Els Figaflowers? No, no són els Figaflowers, Teresa, però gràcies per aquesta primera trucada.
1: Molt bé.
0: Fins ara. Doncs no són els Figaflowers, que van ser justament protagonistes de la Festa Major de l'any passat. Van omplir ben bé el recinte de Casetes amb els seus èxits, i especialment amb aquest que sonava doncs uns mesos abans, i que encara segueix sonant cada cop que arriba l'estiu. Mira, la tenim aquí mateix. Doncs sí, inconfusible. Ara la sentirem una mica més. Tenim trucada. Sí, hola, bon dia.
2: Hola, bon dia, Isabel Santiago.
0: Hola, Isabel, digues.
2: Pues que la pegatina.
0: Isabel, és la pegatina, felicitats.
2: Hòstia, pues...
0: Hòstia, no, ja ho pots dir ja, perquè... Molt bé, és el primer que t'ha vingut al cap.
2: Sí, sí.
0: Molt bé, doncs sí, que te'n recordaves que havien actuat aquí a la Seu.
2: Sí, però ja fa anys, no sé si... Tres.
0: Sí, sí, per això, que ja fa uns quants anys que havien actuat. Molt bé, doncs, Isabel, vols aquesta tassa de Ràdio Seu que oferíem?
2: Vale, sí, sí. Perfecte.
0: Molt bé, doncs et donem el premi i ja està. Mira, ja ho tenim adjudicat. Pues fantàstic, Isabel. Felicitats.
2: Adéu.
0: Doncs mira, avui sí que ha anat ràpid això. Veieu com val la pena, de vegades, si teniu alguna idea difusa de quin grup pot ser, dir-lo, perquè, mira, la Isabel ha vingut al cap al grup La Pegatina, i efectivament és La Pegatina, i té mèrit perquè ja fa uns quants anys que van actuar aquí a la Seu. Teníem apuntat aquí que van actuar a Casetes l'any 2010. Estem sentint de fons els Figaflowers, doncs el que dèiem, La Pegatina, van actuar aquí a la Seu l'any 2010 a Casetes. En aquell moment ja començaven a ser coneguts, però encara van estar moltíssim més en els anys següents, després d'haver actuat a la Seu. Tenim d'altres dades per donar, com per exemple que des de llavors han esdevingut un dels grups catalans amb més projecció internacional. Han actuat no només a Catalunya, sinó també d'altres punts de l'estat i d'arreu del món, perquè el seu estil de música sembla que ha agrada molt a molts països, i en la teníem d'altres dades, com per exemple que en les seves cançons combina el català i el castellà, i que va iniciar la seva carrera l'any 2003. Inicialment es deien Pegatina Sound System. Van començar amb només un parell de temes recollits en una EP i van començar a recórrer ja la península i a tocar en festivals i sales de concerts. D'aquí un moment no el sentirem, perquè ara mateix no tenim cap cançó a punt, però segur que no ens costa gens de trobar-la, perquè és un grup que segueix sonant i moltíssim. Ara mateix, doncs, de seguida en trobarem alguna que... Mira, ja la tenim. De fet, és una de les últimes cançons que han presentat aquest any mateix. Es diu Sempre nos tienes aquí. Doncs el que dèiem, la Pegatina van establir-se ja amb el seu nom definitiu l'any 2006, després de gravar cançons per a diversos recopilatoris, i el 2007 van treure el seu primer àlbum, que es titulava El Carrenc. Des de llavors van començar a col·laborar amb d'altres artistes amb estil semblant al seu, com per exemple Manu Chao, Xesudaco Charango, i es van presentar dos anys després amb quatre nous membres i amb 180.000 descàrregues gratuïtes a internet ja en aquella època, quan tot just començaven les descàrregues a internet. El febrer del 2009 van presentar un nou disc, que es deia Via Mandarina, produït per Casba Music, i que és el que van presentar el 2010 aquí a la seu. El grup es va consolidar ja com un fenomen trencador, amb els vells fonaments llavors de la indústria musical, i el 2010, el mateix any que van actuar a la seu, van rebre el premi al millor artista pop-rock del 2009 per la revista In The Rock, i el premi en aquell moment a la millor pàgina web. I casualment, just després d'haver actuat a la seu, entre altres poblacions, el 2010, ja van començar a donar-se a conèixer a nivell internacional. El 2011 ja van començar a actuar arreu d'Europa i van arribar a llocs com els Països Baixos, Àustria, Liechtenstein, França, Itàlia o el Canadà. I més endavant, fins i tot, van arribar al Japó i a la Xina, on hi han arribat a fer actuacions, doncs, molt multitudinàries. El febrer del 2013 van publicar el seu quart àlbum, Eureka, que conté 15 cançons. En aquest disc hi participen, entre altres, els grups Snevelsa i Love of Lesbian, i a l'inici del 2014 van presentar la gira titulada Lloveré i Lloveré Tour, que va continuar fent créixer la seva popularitat. A motiu dels seus 20 anys de trajectòria, el 2022 van publicar La meva gent, un EP de 6 cançons íntegrament en català, i en què rebien les col·laboracions de conjunts com The Tired, Santa Salut i Els Amics de les Arts. Doncs quatre dades sobre la Pegatina. Com dèiem, van actuar a la seu l'any 2010, i en aquella ocasió també, en relació amb una de les seves cançons, Tomassins, un grup de gent de la seu va fer-ne una flash mob, que llavors era una coreografia que estava força de moda. Doncs hem recordat aquest episodi de la Festa Major de la Seu, també, i d'aquest grup que, doncs, el que dèiem, des que va actuar, entre altres poblacions, a la Seu l'any 2010, no ha parat de créixer i de portar la seva música festiva a tot arreu. N'escoltem ara una altra cançó, i amb aquesta arribarem ja a les 12 del migdia, més participació passades les 12, i, com dèiem, aquesta entrevista amb Sara Regener parlant del Club de Lectura Juvenil. Tornem de seguida.

0: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

0: Molt bon dia, són les 12. Motiu del Dia Internacional de la Dona Emprenedora, que se celebrarà el 19 de novembre, el Consell Comarcal de l'Alt Urgell promou el catàleg de dones emprenedores i empresàries de l'Alt Urgell per donar visibilitat al talent femení, generar referents i posar en valor els projectes empresarials que s'impulsen a la comarca. Per a l'elaboració del document s'ha obert una convocatòria per trobar 15 dones que protagonitzaran una campanya de comunicació destinada a explicar les seves experiències i donar a conèixer els seus projectes comarcals. La iniciativa s'adreça a dones majors de 18 anys sense limitació de sector o activitat econòmica. Per participar-hi, l'empresa ha de tenir domicili fiscal a la Seu d'Urgell. La selecció valorarà també aspectes vinculats a la iniciativa empresarial i al seu impacte al territori. Les dones interessades a participar en aquest catàleg poden presentar la seva candidatura fins al dia 10 de setembre. La Biblioteca Sant Agustí ha tornat a posar en marxa el Club de Lectura Juvenil, que ja arriba a la seva tercera edició. L'activitat que conduirà Sara Regener està adreçada a joves de més de 12 anys. Les places són limitades. La programació inclou 6 novel·les i 3 sessions de ficció digital en què els participants jugaran a un videojoc i després el comentaran com si d'un llibre es tractés. La presentació del Club de Lectura Juvenil es farà en la primera sessió prevista dimecres vinent a les 6 de la tarda. L'activitat es durà a terme a la quarta planta de l'equipament cultural. La Seu commemorarà un any més la Diada Nacional de Catalunya amb un conjunt d'activitats culturals i institucionals programades per l'11 de setembre mateix, que enguany s'escau en divendres. El programa combina la reivindicació de la llengua i la cultura catalanes amb la tradició de la música de cobla i la dansa popular. Una jornada que començarà al 9:45 del matí a la plaça de Sant Josep de Calassanç amb la presentació i lectura del manifest oficial d'Òmnium Cultural. Tot seguit, a les 9:40 tindrà lloc un recital de poesia a càrrec de l'escriptor i poeta Joan Graell i Piqué. Per acabar, a partir de les 10 del matí hi haurà una ballada de sardanes interpretada per la cobla Ciutat de Manresa. El programa relacionat amb la Diada també inclou una de les últimes audicions de sardanes d'aquesta temporada d'estiu, que tindrà lloc al cap de 2 dies, diumenge, dia 13 de setembre, a les 5 de la tarda, i en aquesta ocasió serà a càrrec de la cobla Jovenívola d'Agramont. David Ballbé, actual director del Servei d'Esports de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, serà el nou director de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran, l'IDAPA. El Consell Rector de l'organisme l'ha proposat aquest dijous per rellevar Amàlia Sanz, que va presentar la renúncia per motius personals a la reunió celebrada el juliol passat a Viella. La reunió de l'organisme s'ha celebrat al Consell Comarcal de la Cerdanya, a Puigcerdà, amb l'assistència de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque. I en l'àmbit polític, dir també que el grup parlamentari Socialistes Units per Avançar es reunirà a la Seu d'Urgell aquesta setmana entrant, dilluns i dimarts, per dur a terme unes jornades de treball per preparar l'inici del nou curs polític. Segons han explicat des del PSC, aquesta trobada té l'objectiu de reforçar la coordinació política interna i estratègica amb el grup parlamentari i també amb el govern. I recordem que la Fira del Llibre del Pirineu celebra 3 dècades d'activitat. La 30a edició del certamen se celebra des d'avui i fins diumenge. Acollirà Organyà un any més, després que l'any 2003 va agafar el relleu de Martinet, aquest esdeveniment. Des del Consistori Ganxo celebren que en aquest temps l'han consolidat com un gran punt de trobada de la literatura pirinenca i un dels referents culturals del país. 14 autors que han reinventat el vampir en una nova antologia de la narrativa catalana. El llibre Vampirs, publicat per Editorial Medusa, reuneix relats d'escriptors d'Andorra, Catalunya i de les Illes Balears i incorpora La xucladora, de Joaquim Ruira. El volum es presenta aquest setembre a Organyà i a Barcelona. Entre els autors hi participen Eva Arasa, Berta Bas, Laura Casanoves, Edgar Cotés, Xema Díaz Torrent, Nil Forcada, David Gálvez, Moné Jordà, Rosa Olsa, Toni Serra, Laura Tomàs Mora, Enric Virgili, Alan Guard i Joaquim Roira. I els observatoris de muntanya del Pirineu, que han batut el seu rècord de temperatura en un mes de setembre. Aquest dijous s'ha assolit els 23 graus centígrads a Manlleu, els 21,1 a Certescant, 20,6 al Port del Comte, 20,3 al Pic del Salòria. Entre d'altres registres, a la Seu s'ha arribat als 37,3 graus, la més alta, la temperatura més alta d'aquesta època en l'actual dècada. En tribunals han condemnat una promotora a aïllar acústicament un bloc d'Aran on els veïns sentien parlar a través de les parets. L'Audiència de Lleida considera que les deficiències als habitatges afecten la privacitat dels residents. En esports, la Seu Futbol Club jugarà contra l'Alpical de semifinals de la Copa Lleida. El maig es disputarà aquest diumenge a la tarda al camp municipal Emili Vicente. L'altra eliminatòria la jugaran el Balàfia i el Borges. I Oliana, que inaugura la nova gespa artificial del camp de futbol municipal. Aquest dissabte a la tarda tindrà lloc l'acte oficial, un triangular i un sopar popular a la fresca. La reforma ha suposat una inversió de 390.000 euros i el material escollit està adaptat a les normes mediambientals. 15è lloc de Dominika Verska i 19è de Mònica Doria en cau a la Copa del Món de Bersirman. Laia Sorribes ha finalitzat 44ena i a la competició masculina també han quedat fora de la final David Llorente, 17è, i Pau Echaniz, 39è, Nil Checa, 51è i Miquel Través, 55è. Aquest divendres es disputa la modalitat de canoa. Fins aquí aquest butlletí. Aquestes i d'altres notícies les ampliem a la una.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ai, no t'havia vist.
1: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
1: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
1: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
1: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma, projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: Ara, per comprar electrònica o electrodomèstics al millor preu, ja no et cal sortir de la Seu. I és que Simac Electrònica estrena el seu OLED. No te'l perdis, veuràs que val la pena. Pensa que hi tens una àmplia oferta de televisors, equips de so, ventiladors, estufes, aspiradors, assecadors, torradores, microones i molts altres electrodomèstics de les millors marques a preus insuperables. I com sempre, Simac t'ofereix el millor servei postvenda perquè són experts en reparació. Encara no ho has vist? Doncs jo de tu no m'ho perdria. Descobreix el nou espai outlet de Simac Electrònica a la plaça Camp del Codina de la Seu d'Urgell. Telèfon 973-35-23-18. I recorda, en electrodomèstics ja no et cal sortir de la Seu per trobar el millor preu. Vine a Simac.
4: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
5: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.
6: Les millors activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
7: Festa 10 Andorra. Som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
6: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
7: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
6: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
7: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
6: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: Molt bé, les 12 i 12, i mentre sentim de fons aquesta cançó que hem pogut sentir en viu fa pocs dies a la Festa Major de la Seu, i que la veritat s'enganxa bastant, és una de les cançons que més han sonat aquest estiu. Avancem ja en aquest carretera Manta Ràdio Seu 107.2 amb el patrocini de Cadí Tours, Parc Olímpic del Segre, la Casa del Matalàs, Peu Samenys, a l'Alt Urgell, CIMAC Electrònica, Estiu 3000, APNAU, i saludem, que no l'havíem saludat encara, el control tècnic, Pep Grell. Molt bon dia.
1: Molt bon dia, Ignasi, a tots i a totes.
0: Doncs això comprova el divendres.
1: Amb ganes d'arribar ja el divendres, sí, no? Després d'aquest periple de Festa Major.
0: Sobretot després de la Festa Major, sí.
1: Certament.
0: Ja tenim ganes de baixar una mica les revolucions.
1: Sí.
0: Perquè hem anat sobrerevolucionats aquests dies amb tantes activitats i bé, doncs això. Bé, sí. Doncs, Pep, dèiem abans que ja tenim a punt una entrevista d'aquí uns minuts. Ens la pots explicar en més detall?
1: Doncs és la Sara Regener, és la conductora del que serà ja la tercera edició del Club de Lectura Juvenil a la Biblioteca Sant Agustí de la Seu d'Urgell per a nois i noies de més de 12 anys. Parlarem una mica doncs, les propostes del programa d'aquesta nova edició amb 6 novel·les i 3 sessions de ficció digital. Ens explicarà doncs, a continuació. Que sapigueu que les places són limitades, per tant, no badeu als joves que vulgueu apuntar-vos doncs, a aquesta nova edició, a la tercera del Club de Lectura Juvenil, i tot plegat ho podeu fer a través de la biblioteca, a través del seu correu electrònic, a través del telèfon i presencialment. Una proposta molt, molt interessant. Hem fet una mica de repàs també de les novel·les que es aniran treballant i també d'aquesta proposta paral·lela d'aquests jocs, videojocs, que es comentaran com si d'un llibre es tractés. Per tant, una proposta singular, la d'aquesta tercera edició.
0: Sí, a nosaltres també ens ha creat l'atenció això d'agafar un videojoc i comentar-lo com si fos un llibre és bastant innovador, oi?
1: Certament, buscant nous recursos, no?, pels joves, perquè ja sempre costa doncs, que agafin un llibre quan viuen en un món ple de pantalles, doncs des de la biblioteca doncs, que han imaginat doncs, aquesta proposta, aquesta iniciativa, per fer-ho més fàcil, per convidar i doncs, sumar més gent en el Club de Lectura.
0: Molt bé, doncs en coneixem més detalls d'aquí uns minuts. Per cert, ja que parlem de lectura, aprofitem per dir, i n'hem parlat ja aquesta setmana, que a aquesta hora comença la Fira del Llibre del Pirineu a Organyà. Aquesta setmana hem parlat amb l'alcalde, amb Celestí Vilà. Ara s'està fent una taula redona sobre la situació del català concretament, i justament ja que escoltem ara doncs, en el món de la música, i res, que els informatius ja ens en farem ressò tant avui com sobretot dilluns, que és quan ja en farem balanç. Durant tot el cap de setmana hi ha moltes presentacions, també hi ha activitats, també hi ha música, perquè, per exemple, aquesta nit actuen la Sonsoni i l'Opau de Pons, que celebra justament a Organyà el desaniversari de la seva trajectòria, i per la cluenda diumenge al migdia també actuarà Judit Nederman. A més, a banda, evidentment, de totes les moltíssimes presentacions de llibres que hi ha, si voleu conèixer el detall, està tot publicat al nostre web radioseu.cat/agenda. Allà ho podeu trobar totes les presentacions que es fan durant tot el cap de setmana en aquesta Fira del Llibre del Pirineu, que no sé si ens en volies comentar alguna cosa també, Pep.
1: No queixarem, de no queixarem també perquè pertoca en aquesta 30a edició de la Fira doncs, ser-hi presents i doncs, explicar a tothom, els informatius ho fem aquests dies, però també amb imatges doncs, de tot el que es viurà doncs, aquest cap de setmana, i aprofitar per convidar-vos, perquè aquest és un aparador, el millor aparador del que són les obres aquí a casa nostra, per tant, doncs, hi serem i us ho explicarem.
0: Molt bé, doncs fets aquests punts, per cert, ja que parlem d'esdeveniments que arriben després de la Festa Major, perquè això és un no parar, hem de comentar també que aquesta setmana que ve parlarem del Festimariu, oi, Pep?
1: Doncs sí, perquè conversem amb la directora de la Fundació Planes Corts per donar a conèixer aquesta nova edició, la quarta del Festival de les Arts i la Cultura a Estamariu, la Vall del Port Negre. I sí, ens fem ressò de la 30a de propostes cada cop més que s'organitzen en el marc d'aquest festival, d'aquest petit gran festival a Estamariu.
0: I mira, ja tanquem aquesta pàgina d'esdeveniments explicant que, i recordant que justament un dels nostres patrocinadors al Parc Olímpic del Segre serà notícia destacada de primera línia a casa nostra la setmana que ve, perquè acull ni més ni menys que les finals de la Copa del Món d'Eslàlom al llarg de la setmana que ve, del 10 al 13 de setembre podreu veure els millors piragüistes del món, i entre ells, per cert, hi ha també Miquel Travell i Mònica Dor, entre altres, que han aconseguit una medalla d'or d'or i una medalla de plata a les campiones del món recentment a Oklahoma, Estats Units, i per tant, així que ja podem dir amb dades que estan al top entre els millors i molts altres palistes també de casa nostra, o que entrenen habitualment al Parc del Segre. Ja anirem parlant també durant aquests dies. Copa del Món, que per cert estrena nova denominació, ens n'hem assabentat fa pocs dies, fins ara hem parlat sempre de Cano Slalom, doncs es veu que ara el nom oficial serà Padel Slalom. Per tant, ens haurem d'anar acostumant a aquesta nova denominació. Dit això, tenim també...

0: aniversari.
1: Han celebrat exacte el 5è aniversari. Molt bé, Dolors.
0: Vale.
1: Moltes gràcies. Sí, n'hem parlat també darrerament d'aquesta coral encoratjada ja consolidada i hem demanat també el que dèiem aquí al municipi de l'Empordà i a la seu de la Fundació Josep Pla. També hem preguntat qui va precedir Xavier Espot com a cap de govern d'Andorra, qui va ser l'anterior cap de govern d'Andorra abans de Xavier Espot. 973-36-0617. També hem demanat qui és la gerent del Consorci Alt Urgell Cerdanya i afegim més preguntes, com per exemple hem demanat aquesta de quina església de la seu participa des de fa uns anys en la nit de les esglésies, una vetllada que es fa al començament d'estiu i en què diverses esglésies d'arreu de Catalunya s'il·luminen només amb espelmes i això deixa una imatge doncs, força bonica i també que convida a la reflexió. Sila, bon dia.
2: Bon dia, Ignasi, soc la Juani.
1: Hola, Juani, digues.
2: Perdona, que no he sentit bé la pregunta. Què has demanat del Josep Pla?
1: Quina població de l'Empordà hi ha la Fundació Josep Pla?
2: Vale, vale, merci. És que no he pogut agafar.
1: Cap problema.
2: Vinga. A Palafrugell, podries, eh?
1: Sí, és que és a Palafrugell, efectivament.
2: Ah, vale, vale. Pues vinga, ja està.
1: Gràcies, doncs vinga, gràcies. Veus, ja ho hem resolt. Gràcies, fins ara. Doncs sí, és Palafrugell, que era, de fet, el municipi natal de Josep Pla i on actualment hi ha aquesta fundació que recorda aquest escriptor, un dels que va narrar amb més precisió la Catalunya del segle XX i un bon testimoni perquè la veritat és que aquests darrers anys ja ha canviat moltíssim. 973-36-06-17, 973-36-06-17. Seguim aquí al 107.2. Hem demanat també quina església de la seu participa des de fa uns anys en la nit de les esglésies. Endavant, sí, bon dia.
3: Bon dia, la Teresa Vidal.
1: Hola, Teresa, digues.
3: La nit de les esglésies és la església de Sant Miquel.
1: Correcte, l'església de Sant Miquel. Moltes gràcies, Teresa. Fins ara. Doncs sí, l'església de Sant Miquel, que forma part del conjunt de la catedral i que, el que dèiem, al començament d'estiu s'hi fa una vetllada en què es pot veure només il·luminada amb espelmes i la veritat és que la imatge que deixa és molt bonica. Què més? Hem demanat qui va precedir Xavier Espot com a cap de govern d'Andorra, qui va ser, en definitiva, l'anterior cap de govern d'Andorra abans que Xavier Espot. 973-36-0617 i també, com es diu, la gerent del Consorci Alt Urgell Cerdanya. Sí, hola, bon dia.
4: Bon dia, la Teresa Vidal.
1: Hola, Teresa, digues.
4: La gerent del Consorci de la Seu Cerdanya,
1: sí, sí.
4: Mireia Font.
1: És Mireia Font, correcte.
4: D'acord.
1: Moltes gràcies. Anem sumant trucades aquí al 107.2, les últimes ja de la temporada, perquè el que dèiem, ara sí que podem dir que això s'acaba, eh? Ens queda avui, ens queda dilluns que ve, i ara tancarem la llista de trucades per fer el sorteig el dia següent, dimarts 8 de setembre, coincidint a més amb la Mare d'Urgell i amb Santa Maria d'Urgell, amb moltes altres mareus trobades que es commemoren aquell dia, per exemple, moltes d'elles aquí al Pirineu, com per exemple Meritxell, la Sagrera, la Mare de Núria, Caral i molts altres, i dies assenyalats en aquest 8 de setembre, doncs serà el dia que triarem per fer aquest sorteig, i si, en definitiva, si us voleu encomanar alguna d'aquestes Mare de Déu, ho podeu fer pel sorteig. Endavant, sí, bon dia.
2: Bon dia, la Juani.
1: Juani, digues.
2: El que vaig precedir a Xavier Espot pot ser l'Antoni Martí?
1: Antoni Martí, correcte.
2: Vale, gràcies.
1: Gràcies. Doncs sí, Antoni Martí, que malauradament ens va deixar morir ara fa pocs anys, fa poc temps, i que actualment és recordat, per exemple, se li ha posat el seu nom al pavelló de bàsquet on juga el Morabanc Andorra, i és que també havia estat molt vinculat al món del bàsquet. 973-36-06-17, a les 12:22. Seguim aquí en directe al 107.2. Esperem si hi ha alguna altra trucada i si no, doncs, com que ja és un quart i mig d'una del migdia, a les 12:22, farem una pausa i després de la pausa anem ja per l'entrevista d'avui parlant d'aquest club de lectura infantil juvenil de la Biblioteca Sant Agustí. Després tindrem més temps per les vostres trucades. Fins ara.
5: Plaça, porto el sol a la butxaca, neixen flors al teu balcó, he vist garlandes.
6: Aquesta tardor que el fred no t'espanti. Els caps de setmana no et quedis a casa. Apunta't a les escapades de Cadí Tours. El 24 i 25 d'octubre arriba un any més la sorpresa de Cadí Tours. El 8 de novembre anem a Barcelona per gaudir d'un dels millors espectacles del nostre país, el Mago Pop. I el 29 de novembre descobrirem un autèntic espectacle sota terra, les mines de sal de Cardona. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 7.

0: 97 La Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Els caps de setmana, aprofita el temps, apunta't a les escapades de Caditours.
1: De la proximitat, el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
0: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de gotes a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
3: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.

0: Molt bon dia. La Biblioteca Sant Agustí de la Seu d'Urgell torna a posar en marxa el Club de Lectura Juvenil, que ja arriba a la seva tercera edició. L'activitat, que conduirà Sara Regine, està adreçada a joves de més de 12 anys. Les places són limitades. En parlem avui al Cartell Manta amb la conductora d'aquest espai, amb Sara Regine Roig. Benvinguda, Sara.
1: Hola, bones.
0: Tot a punt pel Club de Lectura?
1: Sí, tot a punt.
0: La presentació es farà tot just aquest mateix dimecres, dia 8 de setembre, a les 6 de la tarda. Tothom convidat. L'activitat es dura a terme a la quarta planta de l'equipament cultural. És la teva primera anyada com a conductora d'aquest Club de Lectura Juvenil. Sara, com l'ordenes? Quin és el programa que has imaginat?
1: Doncs mira, l'emprenc amb moltes ganes, la veritat. En tinc moltíssimes, moltíssimes ganes. La veritat que farem uns llibres bastant interessants. N'hi ha alguns que els he plantejat jo i n'hi ha d'altres que els va plantejar la persona que l'any passat portava al Club de Lectura. Però bé, totes les propostes són bastant interessants i la manera en com ho plantejo enguany és una mica seguir com es feia el Club de Lectura de l'any passat, és a dir, com que es plantegin preguntes, que es plantegin diàlegs, converses, no?, i que sorgeixin arrel d'aquí idees, etc. I també fer algunes dinàmiques de joc perquè es pugui enfocar el llibre des d'un altre punt de vista també, no?, més lúdic en aquest sentit. I bé, seguir aquesta estructura en tots els llibres, no?, per tenir una mica d'estructura i patró en totes les sessions que siguin similars. Igualment en cada llibre, no? Cada llibre és diferent, llavors en cada llibre s'exigiran coses i qüestions totalment diferents que crec que ens permetran parlar de moltíssimes coses i a final de curs tenir com un balanç de moltes temàtiques i parlar de moltes cosetes.
0: Mm-hmm. Sí, de fet, volíem destacar que són, en aquest cas, la programació, 6 novel·les i 3 sessions de ficció digital. En aquest cas, el recurs, no?, que suma, en aquest cas, el que és el blanc sobre negre, no?, el paper.
1: Sí, exacte. La ficció digital la portarà la Lourdes, em penso, i és unes sessions, no?, que estan dedicades a temàtiques més, com diu el títol, més digitals, i jo portaré la part de dinamització lectora. Més que res perquè he engegat un projecte fa res aquí a la seu de l'Urgell i que es tracta de dinamitzar culturalment el poble, no?, i la comunitat a través de la lectura, l'escriptura creativa i la narració oral. El projecte es diu L'Estoló. I bé, tot just comença.
0: Doncs contents de donar a conèixer L'Estoló. Si vols fer-nos 5 cèntims una mica de com imagines aquest projecte i com aterra aquí a casa nostra la seu.
1: Doncs aquest projecte me l'imagino com una... Bé, com he comentat, no?, com un projecte de dinamització cultural i llavors a través de la lectura i l'escriptura creativa i els contes, no?, de la narració oral, que puguin teixir una miqueta de comunitat i que les persones puguin parlar de llibres, no?, o expressar-se artísticament a través de, en aquest cas, de l'escriptura. I puguin comunicar, ens podem comunicar, podem entendre'ns, podrem estar més propers, no?, a partir de cada un, doncs, dir la seva i veure aquesta pluralitat, no?, que tenen tant el món de la lectura com el món de l'escriptura creativa. I bé, són diferents clubs de lectura que porto, per exemple, em porto una a Bellver de la Cerdanya, dos en aquest cas, que també és juvenil, i un altre infantil, i també a Andorra començaré a fer tallers i cosetes d'aquestes, i amb moltes ganes, ho agafo amb moltes ganes, la veritat, perquè trobo que, bé, que a la Seu d'Urgell hi ha una proposta molt interessant cultural i jo volia sumar-me, exacte.
0: Mm-hmm. Que bé, doncs encantats de donar a conèixer L'Estoló i de poder crear comunitat. Potser això té molt a veure amb la teva trajectòria com a antropòloga, el fet d'utilitzar els llibres per tal de crear xarxa.
1: Sí, exacte. Des de que, a mi sempre m'ha agradat llegir i a la carrera d'antropologia llegia també moltíssim, sobretot també, no?, temes etnogràfics o temes de com entendre les persones o les comunitats. I després al fer un postgrau en gestió de llibreries, doncs encara se'm va obrir més aquest món, no?, perquè al final les llibreries han anat evolucionant i ja no només es venen llibres, sinó que també són espais culturals. I llavors a l'espai cultural, en què he participat en diverses llibreries i he treballat, i he participat en la creació d'aquests espais culturals. I llavors, doncs, Doncs bé, aquesta és una mica la meva trajectòria i també he fet molts tallers i clubs de lectura amb persones grans. Realment va ser superinteressant l'experiència i bé, també amb infants i bueno, he anat fent una miqueta aquest camí fins que vaig decidir doncs fer-ho pel meu compte.
0: Mm-hmm. Doncs bé, aquí la informació. No sé si hi ha algun perfil, alguna xarxa, algun canal de comunicació per saber-ne més de l'Estoló.
1: Sí, mira, bueno, primer de tot l'Estoló s'escriu L' Estoló i és una... Bueno, hi ha diverses plantes que es reprodueixen amb estolons, que significa que treuen com un bracet horitzontal que arrela una miqueta més enllà de la planta originària i llavors es tornen a arrelar, no? És com els esbarzers o les maduixes es reprodueixen per aquest tipus de reproducció. I llavors l'estoló és aquesta paraula i a l'Instagram s'escriu tal com sona, L.estoló. I tinc pàgina web, www.lastoló.com.
0: Mm-hmm. Perfecte, doncs aquí podeu saber més de la proposta de la Sara Regine. Avui, però, per sentar-nos per parlar del Club de Lectura Juvenil aquí a la Seu d'Urgell, a la Biblioteca Sant Agustí. La primera de les obres proposades, Sara, és Rebels pel clima, dones que defensen la terra, de Níbola, Ullà, Mo Bertran, que era el Castillo Cerzuela, i també Joana Díaz i Alba Gómez Gabriel. El per què comences amb aquesta obra i si em pot ser un apunt també de la tria, no?, del que has volgut donar a conèixer en aquest cas, aquesta primera anyada.
1: Oi tant. Doncs mira, Rebels pel clima és un llibre que trobo molt interessant perquè planteja, no?, diferents vides de diferents dones activistes en l'àmbit català en referència a l'ecologia i al feminisme. I vaig trobar que era una proposta molt interessant perquè, a part de que el llibre és molt bonic, les il·lustracions són precioses i està tot molt ben explicat, doncs que plantejava, en aquest cas pels joves, temes tan interessants com l'energia renovables o l'ús de la bicicleta en comptes d'utilitzar tant el cotxe, també el recull de plàstics en el mar, etcètera. I llavors trobo que són temes molt interessants i que les persones joves tenen moltes idees, no?, originals per parlar sobre aquests temes i bueno, trobava que era un bon llibre per començar també per això i també perquè literàriament és molt bonic com s'expliquen les vides d'aquestes dones. És molt sensible la mirada que tenen les autores i llavors trobava que era interessant per això.
0: Mm-hmm. Doncs és la primera obra proposada. Avui no podem parlar de totes, de fet la idea és convidar-vos als oients, pares i mares, fer-ho saber als vostres joves que comença el Club de Lectura Juvenil. Recordar que les places són limitades, les inscripcions es poden fer a través de la Biblioteca Sant Agustí, al telèfon 93 36 06 66, o bé a través del correu electrònic biblioseu@laseu.cat, també lògicament presencialment al mateix equipament, a la Biblioteca Sant Agustí de la Seu d'Urgell. Al respecte, comentàvem que són places limitades. Quantes places i si imagines un perfil, si tens una mica la informació que t'han fet arribar altres conductores de la proposta del Club de Lectura aquí a la Seu?
1: Mm-hmm. Doncs mira, el que sé és que el Club de Lectura i les lectures que he plantejat són per joves d'entre 14 i 16 anys. Llavors, el número de places no el sé, llavors... suposo que entre unes 15-20 persones, però ja et dic, no ho he parlat amb la Lourdes, això.
0: Perfecte, bueno, doncs en tot cas, si em vols saber més, els canals de comunicació que hem comentat, telèfon, correu electrònic o presencialment, doncs, a la biblioteca, per saber més. Per tant, no va Déu, perquè les places són limitades, sí, com sigui, doncs aquí la proposta del Club de Lectura Juvenil. Aquesta és la primera obra, recordant Rebels pel clima, dones que defensen la terra. Fem un apunt també de la resta de propostes, són Un mag a Terramar, d'Úrsula Le Guin, Lluna de migdia, de Muriel Villanueva, El Razís, el metge de la Talaia, d'Antoni Oliver, bé, El fantasma de Carl Franciscano, de Dani Gómez, i Peter i Wendy, de James Matthew Barry. Són les 6 novel·les que s'inclouen en aquest Club de Lectura Juvenil, més enllà també 3 sessions de ficció digital, en què els participants jugaran a un videojoc i després el comentaran com si d'un llibre es tractés. Sara, suposo que amb ganes, motivada, no?, per veure les cares dels joves i les joves, no?, en aquest Club de Lectura.
1: Sí, molt, la veritat.
0: Doncs ja ho sabeu, la informació també a través del Club de Lectura Juvenil. Si vols fer-nos un apunt al per què és important que els joves, perquè sovint es diu que hi ha un forat negre, no?, en aquest moment en què els joves potser estan més avesats o més motivats per les pantalles, siguis quines siguin, que no pas pels llibres. Com motiven els joves per participar en un club de lectura o per llegir directament?
1: Doncs mira, trobo que primer de tot és plantejar unes propostes que siguin atractives per a ells i elles. I després també penso que provar una miqueta de diferents estils, no només un tipus concret de novel·la, sinó que en provin diverses perquè cadascú trobi el que més li agrada, no?, en aquest sentit. I també, sobretot, fomentar les converses, el diàleg, portar bones bateries de preguntes, perquè hi ha grups que funcionen, no?, i que surten moltes temàtiques sense gaire intervenció de la persona que dinamitza, però n'hi ha d'altres grups que necessiten potser una miqueta més d'empenta en aquest sentit. I llavors fer aquestes sessions dinàmiques, que es parli, portar jocs també, perquè vegin això, no?, que el llibre es pot tractar des de diverses perspectives i donar-hi també un toc més lúdic per a les persones que potser no només volen parlar-ne i donar l'opinió, sinó que també doncs, poden fer aquestes dinàmiques de joc. I res, això.
0: Doncs la invitació ve subal. Llàstima que nosaltres per edat no hi podem ser. Si més no, vindrem a fer fotos, Sara, però contents també de poder donar a conèixer a aquest club, també el projecte de l'Estoló, hem recordat també els camps de comunicació. Desitjar que vagi molt bé doncs, aquesta primera anyada al Club de Lectura Juvenil de la Seu d'Urgell, a la Biblioteca Sant Agustí. Gràcies per aquesta estona. Ens retrobem, si et sembla. Recordem que la presentació es farà el dia 8 de setembre a 6 de la tarda a la mateixa biblioteca. És el Club de Lectura Juvenil que comença ja aquest mateix mes de setembre. Per tant, doncs, joves, aquí queda la proposta. No badeu perquè les places són limitades. Gràcies, Sara. Fins aviat.
1: Fins aviat.
2: Escolta Ràdio Seu on i quan vulguis. Entra a l'apartat de ràdio a la carta de la nostra pàgina web i tria allò que més t'interessa de la nostra programació. Els informatius, les entrevistes, els programes musicals, culturals i esportius, la programació especial... On i quan vulguis, Ràdio Seu. A la carta, des de la nostra pàgina web radioseu.cat.

0: Doncs vinga, recta final del dia i de la setmana aquí a Carretera Manta, Ràdio Seu 107.2. Torneu a obrir el telèfon després d'aquesta entrevista. Tenim uns minuts per la bateria de preguntes. Avui acabarem una mica abans perquè tenim doncs, uns quants consells dels nostres patrocinadors per donar. I res, seguim amb la bateria de preguntes allà on l'havíem deixat, preguntant, per exemple, no ens havien respost com s'anomena el tronc que es crema cada nit de Sant Joan a la població d'Arties, a la Vall d'Aran, una de les diverses celebracions del solstici d'estiu, de les falles del Pirineu que es fan, però aquesta té un nom propi per al tronc que es crema al vell mig del poble d'Arties. 973-36-06-17. Hem preguntat també quina entitat de la seu organitza la matinal motera, una activitat que es fa al començament de l'estiu, i també qui ha estat l'autora de les il·lustracions del conte Les gallines d'Aristot. 973-36-06-17. Més preguntes. D'aquí a pocs dies començarà novament la programació de Ràdio Seu i ara preguntem, per exemple, qui dirigeix el programa de Ràdio Seu Històries, que, per cert, és un dels programes que desperta més interès actualment de la nostra programació. Té força descàrregues a internet, la gent se l'escolta bastant, ens consta, i bé, doncs, esperem donar-li continuïtat. Sí, hola, bon dia.
1: Hola, bon dia, la Juani.
0: Hola, Juani, digues.
1: Aquesta que has dit de Sant Joan...
0: Sí.
1: Es diu crema del taró.
0: Com, perdó?
1: Crema del taró.
0: No és aquesta, em sembla.
1: No.
0: És... és etaro.
1: Etaro. Vale.
0: Molt bé. Gràcies, fins ara. Doncs és la crema de taro, que és...
1: Claro, que jo la he sentit.
0: Això, exacte. Molt bé.
1: Vale, merci.
0: Gràcies. Etaro, que vindria, voler dir en aranès, el far, que és el que serveix de referència d'aquesta crema, d'aquestes falles que es fan a Arties. 973-36-06-17, també quina entitat de la seu organitza cada començament d'estiu la matinal motera, que precisament es fa doncs, pels vols de Sant Joan. 973-36-06-17 i també hem preguntat qui dirigeix el programa de Ràdio Seu anomenat Històries. També hem preguntat quina il·lustradora ha fet els dibuixos del conte Les gallines d'Aristot, un dels contes inspirats en el Pirineu que s'han publicat aquests darrers anys. Més preguntes. Avui parlàvem de música. Quin és l'ofici del cantant San Josex, un cantant que doncs, ha tingut força ressò aquests darrers anys, però que no es dedica plenament a la música, sinó que té un altre ofici que no té res a veure. 973-36-06-17, 973-36-06-17. Seguim amb més preguntes. Quina ciclista ha estat la guanyadora aquest any de la Volta a Catalunya femenina? Se n'ha parlat bastant d'aquesta ciclista darrerament. Quina ciclista ha estat la guanyadora de la Volta a Catalunya femenina d'enguany? 973-36-06-17, són 3:15 del migdia, podeu seguir trucant, estem agafant ja les últimes trucades de la temporada. Sí, hola, bon dia.
2: Bon dia, la Dolors.
0: Dolors, digues.
2: L'organització de la matinal motera al Club Ben Xops.
0: Al Club Ben Xops, correcte. Moltes gràcies. Doncs sí, és el Club Ben Xops, el motoclub de la Seu, que al seu torn també participa en diverses trobades arreu del país. 973-36-06-17, hem demanat fa un moment quina ciclista està la guanyadora aquest any de la Volta a Catalunya femenina. Sí, hola, bon dia.
1: Bon dia, la Juani.
0: Digues, Juani.
1: La ciclista pel ser la Paula... Blasi.
0: Paula Blasi, correcte.
1: Vale,
0: molt bé, gràcies. Doncs sí, Paula Blasi, ciclista d'Esplugues de Llobregat, perquè des de fa uns anys està establert aquí al Pirineu. Actualment està vivint a Llívia i s'entrena potser més d'una vegada la podeu veure per les nostres carreteres i que aquest any ha estat la revelació del circuit internacional femení perquè ha guanyat la Volta a Catalunya, però també d'altres competicions i a més ha fet un cinquè lloc al Tour de França, aquesta jove ciclista. 973-36-06-17. Més preguntes. Com es diuen les dues torres que hi ha a la catedral de la Seu? Quin nom tenen les dues torres que coronen la catedral de la Seu d'Urgell? 973-36-06-17. I hem demanat també qui presenta el programa de Ràdio Seu Històries, que, com dèiem, actualment és un dels que té més interès dels, dels diversos programes de col·laboradors que fem aquí a Ràdio Seu. Més preguntes, hem demanat també quina il·lustradora és l'autora dels dibuixos del conte Les gallines d'Aristot. Tenim nova trucada. Endavant, sí, bon dia.
2: Sí, la Dolors, hola.
0: Hola, Dolors, digues.
2: A veure, el Pol Izquierdo.
0: De quina pregunta, perdó?
2: Ja no ho sé.
0: Ah, a veure.
2: M'apunto i després no me n'en recordo perquè ho has preguntat.
0: No tenim cap resposta i posi Pol Izquierdo, de tota manera.
2: Bueno, per res, doncs, vale.
0: Gràcies, fins ara. Entre les últimes preguntes que hem fet hi ha com es diuen les dues torres de la catedral de la Seu i també qui presenta el programa de Ràdio Seu Històries, 973-36-06-17. Nova trucada. Endavant, sí, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
3: Amb el Jordi.
0: Hola, Jordi, digues.
3: Les torres d'aquí a la catedral, la torre de Sant Just i la torre de Sant Salvador.
0: Correcte. Molt bé, Jordi.
3: Molt bé.
0: Gràcies. Fins ara. Doncs sí, són les torres de Sant Salvador i de Sant Just, que les que coronen aquesta, la nostra catedral de la Seu, a la qual, per cert, des de fa un temps s'hi pot fer visites guiades i algunes d'elles permeten accedir als racons amagats de la catedral, llocs on fins fa un temps hi podia accedir molt poca gent i que ara s'han obert, s'han condicionat perquè hi puguin accedir més visitants. És interessant, us ho recomanem, si no ho heu fet. 973-36-06-17. Seguim aquí al 107.2. Hem preguntat fa un moment qui presenta el programa, el miniespai de Ràdio Seu i Històries. D'aquí poques setmanes comencem ja la nova programació de Ràdio Seu. Tant bon punt acabem el carreter i mantens i posarem mans a l'obra. I hem demanat també quina il·lustradora és autora dels dibuixos del conte Les gallines d'Aristot, un dels diversos llibres de contes inspirats en el Pirineu que s'han publicat aquests darrers anys, sobretot per part d'Edicions Alòria. 973-36-06-17. Seguim més. Doncs ja que parlem bastant aquests pròxims dies de piragüisme, qui és l'actual president del Club Cadí Canoe Kayak? 973-36-06-17. Podeu contestar algunes d'aquestes preguntes si voleu. Endavant, sí, bon dia.
3: Bon dia.
0: Amb qui parlo?
3: Amb el Jordi.
0: Hola, Jordi, digues.
3: El presentador d'Històries, el Lluís Obiols.
0: El Lluís Obiols, correcte.
3: Molt bé.
0: Moltes gràcies. Doncs és el Lluís Obiols tenim encara alguna pregunta per respondre. Per cert, com que estem al penúltim programa, fem una cosa. Hem d'anunciar ja els premis corresponents a aquests darrers dies de participació de Carretera i Manta. Si hi ha algun premi que encara no us hagi tocat als oients que truqueu habitualment, que esteu trucant ara, que ja ens coneixem tots, i que no us hagi tocat encara i que us faci il·lusió, truqueu-nos i ens ho dieu i us apuntem en aquests que seran ja els últims premis setmanals de la temporada. Ara és el moment de fer-ho. 973-36-07-17. Repetim, els oients habituals, que truqueu sovint, que ja ens coneixem tots, si hi ha algun premi que no us ha tocat encara i que us fa gràcia, digueu-nos-ho ara. Endavant, sí, hola, bon dia.
4: Bon dia, la Teresa Vidal.
0: Teresa, hola, digues.
4: La il·lustradora de Les gallines d'Aristot, la Carmen Ibernón.
0: Carmen Ibernón, correcte. Moltes gràcies, Teresa. Fins ara. Doncs és la Carmen Ibernón. Això que dèiem, també podeu contestar, si voleu, aquí és l'actual president del Club Cadí Canoe Kayak. Ho hem demanat quin és l'ofici habitual d'escoltants, que és conegut per molta gent per la música, però que no s'hi dedica en exclusiva, sinó que té un altre ofici tècnic, concretament, i que no té res a veure amb la música. 973-36-06-17, 12:51 minuts. I el que dèiem, si hi ha algun... hem repartit molts premis durant aquest estiu, hem procurat que us toquin el màxim possible de premis, però si els oients habituals, els que truqueu sovint, si hi ha algun premi que no us hagi tocat encara i que us fa il·lusió, doncs digueu-nos-ho ara mateix i l'afegirem als premis setmanals que hem de publicar en les pròximes hores. Ara és el moment perquè, de fet, estem a punt ja de tancar, D'aquí un moment anem per uns quants consells dels nostres patrons i amb això ja pràcticament arribarem a la una del migdia. Hi ha trucades ara mateix? No? Doncs esperem uns segons. Carretera Manta amb el patrocini de Cadí Tours, Parc Olímpic del Segre, la Casa del Matalàs, Peusa, Menja l'Alt Urgell, Simac Electrònica i Estiu 3000 Apnau. Doncs bé, com que veiem que no hi ha més trucades, nosaltres ja aprofitarem per... Mira, doncs això ja ens acostuma a passar, Quan ho diem, just quan ho diem, sona el telèfon. Sí, bon dia.
4: Bon dia, la Teresa Vidal.
0: Hola, Teresa, digues.
4: L'actual president del Canoia Kayak és el Oscar Vicente.
0: No. Marc Vicente, concretament.
4: Marc Vicente.
0: Això mateix. Molt bé, Teresa.
4: Gràcies.
0: Gràcies a tu. Doncs les 12:52 minuts i amb això ja pràcticament podríem anar tancant el programa. Moltes gràcies un cop més per la vostra participació i el que dèiem, dilluns que ve, 7 de setembre, últim dia de participació del Carreter Manta, i el dia següent, 8 de setembre, farem ja el sorteig del viatge i l'aportació solidària d'enguany. Moltíssimes gràcies una vegada més i en res, que gaudiu del cap de setmana. Després del Festa Major nosaltres segur que ho farem, oi, Pep?
5: Certament, i pensava que ara només falta Ignasi fer la porra com per toque abans del que serà el sorteig el dimarts, per tant doncs nosaltres sempre fem una juguesca, val
0: a
5: dir,
0: a veure.
5: Sí, com sigui sort per tots i totes.
0: Sí, exacte.
5: I d'entrada, com per toque també agrair a tots i a totes que ens feu confiança que participeu al Carreter Manta.
0: Fantàstic, moltíssimes gràcies al que dèiem un cop més als oients, a la gent que truqueu, sobretot als patrocinadors, i res, que ja queden poques hores de Carreter Manta. Bon cap de setmana.
6: A la Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
7: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
6: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
7: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockall, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
8: Ei!
9: Ai, no t'havia vist.
8: Què et passa? Fas mala cara.
9: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
8: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
9: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
8: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
9: Què dius?
8: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
9: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma. Projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2, de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696 901 469. 696 901 469. Ho deixaràs escapar?
7: Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó.
10: Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
11: Millors activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
12: Festa 10 Andorra. Som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
11: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
12: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
11: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
12: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
11: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: L'informatiu migdia de Ràdio Seu.
1: Molt bon dia, encetem aquí l'informatiu migdia de Ràdio Seu. Comencem aquest informatiu amb les notícies més destacades en aquesta jornada d'avui. L'Alt Urgell busca 15 dones amb projectes empresarials d'àmbit comarcal. Oberta una convocatòria perquè participin en una campanya de comunicació en què expliquin la seva experiència en el món de l'emprenedoria. S'inclouran en un catàleg que vol donar visibilitat a la seva tasca, generar referents i posar en valor accions locals. És la notícia del dia, però n'hi ha més.
0: Titulars.
1: Actes a la Seu d'Urgell per commemorar la Diada Nacional de Catalunya. El programa inclou la lectura d'un manifest per part d'Òmnium, un recital de poesia a càrrec de Joan Graell i dues ballades de sardanes, la segona de les quals serà diumenge dia 13. El grup parlamentari del PSC Units fa unes jornades de treball a la Seu. Els diputats debatran sobre temes com les pròximes eleccions municipals, el sector sanitari, la intel·ligència artificial i la transformació tecnològica del mercat laboral. La Fira del Llibre del Pirineu reforça el debat sobre la situació del català i amplia els horaris dels estands en el seu 30è aniversari. Una altra novetat és un espai que acollirà actuacions d'alumnes del Conservatori de Música. El programa inclou les homilies modernes a càrrec de Maria Mercè Roca i mossèn Josep Maria Mauri, un homenatge a Ramon Besora i els concerts de l'Opau de Pons i la Sonsoni. 14 autors reinventen el vampir en una nova antologia de narrativa catalana. El llibre Vampirs, publicat per Editorial Medusa, reuneix relats d'escriptors d'Andorra, Catalunya i de les Illes Balears. Incorpora La xucladora, de Joaquim Ruirà. El volum es presentarà aquest setembre a Organyà i a Barcelona. Ordino Arcalís i Gran Valira celebren el Dia de Meritxell amb l'accés gratuït al Mirador Solà de Tristaina i al Funicamp. En el primer cas, se'n podran beneficiar les persones que tinguin reserva per fer un àpat en algun establiment de la parròquia ordinenca. Condemnen una promotora a aïllar acústicament un bloc d'Aran on els veïns se senten parlar a través de les parets. L'Audiència de Lleida considera que les deficiències als habitatges afecten la privacitat dels residents. En esports, la Seu Futbol Club jugarà contra l'Alpicat, les semifinals de la Copa Lleida. El matx es disputarà aquest diumenge a la tarda al camp municipal Emili Vicente. L'altra eliminatòria la jugaran el Balàfia i el Borges. I Oliana, que inaugura la nova gespa artificial del camp de futbol municipal. Aquest dissabte a la tarda tindrà lloc l'acte oficial d'un triangular també i un sopar popular a la fresca. I 15 lloc de Dominica Bresca i 19è de Mònica Dòria en K1 a la prova de la Copa del Món de Bersirman. Laia Sorribes ha finalitzat 44ena i a la competició masculina també han quedat fora de la final David Llorente, Pau Echaniz, Nil Checa i Miquel Travé. Un dia en què parlarem també amb l'home del temps de Ràdio Seu, Néstor Gómez, perquè ens faci 5 cèntims sobre la predicció meteorològica i farem referència més al fet que observatoris de muntanya del Pirineu han batut el seu rècord de temperatura en un mes de setembre. Aquest dijous, per exemple, s'ha assolit els 23 graus a Malniu, 21 a Cert Escant, gairebé 30 al Port del Comte, 20 al Pic del Salòria, entre d'altres registres a la Seu. Es va arribar ahir a 37,3 graus. Són les notícies que ampliem tot seguit.
2: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
0: La notícia del dia.
1: A motiu del Dia Internacional de la Dona Emprenedora, que se celebrarà el 19 de novembre, el Consell Comarcal de l'Alt Urgell promou el Catàleg de Dones Emprenedores i Empresàries de l'Alt Urgell 2026 per donar visibilitat al talent femení, generar referents i posar en valor els projectes empresarials que s'impulsen a la comarca. Per a l'elaboració del document s'ha obert una convocatòria per trobar 15 dones que protagonitzaran una campanya de comunicació destinada a explicar les seves experiències i donar a conèixer els seus projectes projectes comarcals. Així ho ha explicat la presidenta del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, Josefina Lladós. Escoltem ara mateix les seves declaracions.
3: Que volem visibilitzar el que a vegades, moltes vegades, queda una mica al darrere, no? De que doncs, hi ha moltes dones que han superat moltes situacions personals, justament perquè a vegades es considera que les dones doncs, no tenen prou capacitat per segons quines coses i ho han fet. Doncs és també fer aquesta crida col·lectiva a la ciutadania per dir, segur que tots coneixem alguna dona que pot formar part d'aquest catàleg, que vindrà a ser doncs, això, una campanya de promoció i de comunicació d'aquestes dones emprenedores, d'aquestes dones atrevides, d'aquestes dones treballadores que han passat davant de negocis o que han ajudat a tirar endavant amb comptes i poder-ne doncs, fer promoció, no? Donar-les a conèixer i alhora doncs, promocionar doncs, el que sigui que estan treballant o estan venent o estan oferint. Aquesta és una iniciativa que surt de manera conjunta de les àrees de promoció econòmica i d'igualtat del Consell Comarcal, que...
1: Així doncs, una iniciativa que s'adreça a dones majors de 18 anys sense limitació de sector o activitat econòmica. Per participar-hi, l'empresa ha de tenir domicili fiscal a l'Alt Urgell i el projecte de comptar amb una participació femenina igual o superior al 50% en la propietat o el lideratge. En el cas de les cooperatives, com a mínim el 50% de les persones sòcies amb dret a vot han de ser dones. En cas que presentin més de 15 candidatures, la selecció valorarà diferents aspectes vinculats a la iniciativa empresarial i al seu impacte en el territori. Entre els criteris es tindrà en compte la innovació, l'impacte social i ambiental, la generació de xarxa i col·laboració amb altres agents del territori, la comunicació inclusiva o no sexista, el lideratge femení en sectors tradicionalment masculinitzats, la perspectiva de gènere i diversitat, la contribució als objectius de desenvolupament sostenible, l'impacte econòmic i la generació també d'ocupació. Un treball conjunt de diferents àrees, com explicava Josefina Lladós.
3: Que aquí sí que m'agrada de fer notar de que de mica en mica anem aconseguint que les diverses àrees del Consell puguin treballar plegades, que a vegades sembla doncs, que cadascú pugui anar una mica per la seva banda i realment hi ha molts punts en els quals ens podem trobar moltes àrees, a vegades encara que siguin molt diverses entre elles, però es pot fer treballs conjunts i amb això sí que aquesta legislatura jo crec que el Consell Comarcal sí que haurem sentat les bases perquè aquest treball intern, conjunt entre les àrees, entre les moltes i diverses àrees que hi ha al Consell Comarcal, doncs, vagin treballant plegades en molts projectes que es poden fer per la comarca.
1: Així doncs, aquesta iniciativa que va destinada a les dones empresàries interessades, a les que estiguin interessades, poden presentar la seva candidatura fins al 10 de setembre telemàticament a través de la seu electrònica del Consell Comarcal de l'Alt Urgell mitjançant una instància genèrica. La iniciativa neix, recordem un cop més, amb la voluntat de reconèixer la tasca femenina en aquest àmbit i donar a conèixer accions que des de sectors molt diversos generen activitat econòmica, creen ocupació i contribueixen al desenvolupament de pobles i municipis de la comarca.
0: Les notícies de la Seu.
1: La Seu d'Urgell commemorarà un any més la Diada Nacional de Catalunya amb un conjunt d'activitats culturals i institucionals programades per l'11 de setembre mateix, que enguany s'escau en divendres. El programa combina la reivindicació de la llengua i la cultura catalanes amb la tradició de la música de cobla i la dansa popular. La jornada començarà a 9:45 del matí a la plaça de Sant Josep de Calassanç amb la presentació i la lectura del manifest oficial d'Òmnium Cultural. Tot seguit, a 9:45 aproximadament, tindrà lloc un recital de poesia a càrrec de l'escriptor i poeta Joan Graell i Piqué. Per acabar, a partir de les 10 del matí hi haurà una ballada de sardanes interpretada per la cobla Ciutat de Manresa. El programa relacionat amb la Diada també inclou les últimes audicions de sardanes d'aquesta temporada d'estiu que tindran lloc al cap de 2 dies, diumenge 13 de setembre a les 5 de la tarda a la plaça del Pati Palau. En aquesta ocasió serà càrrec de la cobla Jovenívola d'Agramunt. Aquests actes actes estan organitzats per l'Ajuntament de la Seu amb la col·laboració directa d'Òmnium Cultural a l'Urgell i de l'Associació Amics de la Sardana de la Seu d'Urgell. I tot a punt per a la Fira del Llibre del Pirineu, celebra 3 dècades d'activitat. La 30a edició del certamen se celebra entre avui i diumenge a Organyà, que acull un any més aquest esdeveniment després que l'any 2003 va agafar el relleu de Martinet. Des del Consistori Ganxó celebren que en aquest temps l'han consolidat com el gran punt de trobada de la literatura pirinenca i un dels referents culturals del país. Escoltem l'alcalde d'Organyà, Celestí Vilà.
4: Home, aquest any és un any per lluir, no? Perquè 30 anys no es fan sempre, vull dir, d'una fira. I aquesta fira pues, ha anat creixent, ha anat cada any hi ha més gent que ve, hi ha més editors, més llibreters, i cada any l'han fet més gran i estem molt contents amb això. I aquest any, com a novetat, han fet pues, aquesta jornada de la llengua canta, que l'estem fent ara en aquests moments aquí a la plaça de l'Església. És una jornada que portàvem 4 anys o 5 parlant, bueno, parlem sempre del català, no, i de la llengua, i ho fèiem allà a la sala xar de l'Ajuntament, que és un espai més petit, però aquest any ens ha semblat d'obrir a que la gent tingui més fàcil. I després també les parades llibreters, pues, a més de començar el dissabte al matí, com fèiem cada any, aquest any obriran a migdia.
1: En aquesta ocasió, les noves homilies seran escrites i llegides per l'escriptora Maria Mercè Roca i pel delegat diocesà de Patrimoni Cultural del Bisbat d'Urgell, mossèn Josep Maria Mauri, que prendran el relleu a d'altres personalitats que al llarg dels anys han contribuït a mantenir viu aquest acte simbòlic inspirat en les històriques homilies d'Organyà. A l'acte, a la sala xar de l'Ajuntament, hi haurà també moltes activitats. A la fira incorpora, escoltàvem, novetats que reforcen la voluntat de créixer de l'esdeveniment i acostar-lo encara més a la ciutadania. Com dèiem, també una història, uns inicis de la fira que recorda el tècnic de cultura del Consell Comarcal, Carles Gascon.
5: La fira del Pirineu, que va començar a Martinet i que va començar d'una manera molt modesta, sense grans pretensions, i que a poc ha anat creixent. Ha anat creixent tant físicament, a partir del seu trasllat aquí a Organyà, com també ha anat creixent amb la seva repercussió. La seva repercussió amb el sentit que cada vegada aquí al Pirineu, tenint en compte, a més, la qüestió demogràfica, el poc pes demogràfic que té el Pirineu en relació a Catalunya, hi ha tota una dinàmica literària molt interessant, de vegades pot ser poc coneguda fora d'aquestes fronteres, i crec que la Fira d'Organyà el que vol és això, és que vagi més enllà d'aquest territori estrictament pirinenc.
1: Una fira de llibre del Pirineu que s'organitza anualment i que viu un bon moment, tenint en compte que el llibre del Pirineu també està en un moment àlgid.
5: Hi ha una dinàmica molt interessant de tant de nombre d'escriptors, d'autors, obertura fins i tot, encara que sembli mentida, de noves llibreries, creació de noves editorials que tracten el Pirineu o tracten el món des del Pirineu, des de la visió del Pirineu. Això és, en resum, allò que vol presentar aquesta fira d'Organyà, que sí, cada any està molt ampliada, hi ha una importància també molt representativa del paper d'Andorra, que Andorra, ells mateixos, els andorrans, ho plantegen, que estan vivint un moment molt dolç pel que fa a la literatura i a les lletres andorranes. Unes lletres, insisteixo novament, que parlen d'Andorra o parlen de la visió del món des d'Andorra. I això li dona una riquesa molt singular.
1: L'obertura dels estands de llibreries i editorials ja es fa avui a la tarda, cosa que permetrà iniciar el cap de setmana literari des del primer moment i oferirà més temps perquè el públic pugui conèixer les novetats editorials i gaudir de l'ambient de la fira. La presència de llibreries és un fet destacat.
5: Pel que fa a llibreries, són més d'abast local, com també és normal, perquè al final han de venir presencialment, tot i que n'hi ha algunes fins i tot de la comarca d'Osona i que venen de bastant lluny. I finalment també hi ha petits estants d'alguns autors que estan interessats directament a vendre el seu producte. Per tant, tenim una fira perfectament distribuïda per tot el centre històric d'Organyà, pels principals carrers, que els ompliran de llibres i d'activitat durant tots aquests 3 dies que durarà la fira.
1: És una fira que s'obre avui, la inauguració oficial prevista a les 4 de la tarda. Obertura de l'espai firal i primeres presentacions literàries, moltes. Així ho explica Noemi Rodríguez.
6: En aquesta 30a edició de la fira tenim fins a 43, si no em descompto, novetats literàries que es presenten aquí a l'embalat de la plaça i són les més representatives de l'àmbit narratiu, el que demostra que, en tenint en compte els que hi havia anys anteriors, que eren 26, 20 i 30, han anat pujant progressivament, cada cop hi ha més llibres, el que jo considero que és una prova de la bona salut que viu en aquest moment el món editorial al Pirineu i molt concretament a Andorra, on hem viscut doncs, un increment del

0: Avui una jornada que es completarà amb el concert Muntanyes de Vida de la Sonsoni, un homenatge que el grup Terra Escrita dedicarà a Ramon Besora, tot coincidint amb el seu 80 aniversari, amb l'espectacle basat en l'obra Una formiga e Ineda, i finalment un concert de Lo Pau de Pons, que a Organyà i celebrarà els seus 10 anys de trajectòria. La jornada de dissabte començarà amb la recepció de les 10 biblioteques participants i l'esmorzar literari amb l'Homilieta. Al llarg del dia se succeiran les presentacions de llibres, els contacontes, les activitats familiars, la música i les propostes d'animació al carrer. Entre els actes més destacats hi tornarà a haver la carrerada de llibres, una gran cadena humana de lectura que recorrerà la travessera d'Oliana, que reivindica la lectura com a eina de cohesió social, coneixement i construcció també col·lectiva. I no deixem la literatura perquè l'editorial Medusa publicarà aquest setembre l'obra Vampirs. És una antologia de narrativa catalana que reuneix 14 autors contemporanis al voltant de la figura literària del vampir. El volum combina relats originals de diferents escriptors amb La xucladora, un text de Joaquim Ruyra, un text de referència de la literatura catalana sobre aquest mite que tanca l'antologia. El llibre que sortirà a la venda el 14 de setembre hi participen Eva Arasa, Berta Bas, Laura Casanoves, Edgar Cotes, Xema Díaz Torrent, Nil Forcada, David Gálvez, Moner Jordà, Rosa Olsa, Toni Serra, Laura Tomàs Mora, Enric Virgili, Alan Ward i també, com dèiem, Joaquim Ruyra. Els autors procedeixen de trajectòries i àmbits diversos de la literatura catalana i són d'Andorra, Catalunya i les Illes Balears. Les narracions parteixen de la figura del vampir per abordar registres i aproximacions diferents que inclouen el terror, la fantasia, la ironia, el simbolisme, la quotidianitat, la memòria i la crítica social. L'antologia no planteja una única interpretació del mite, sinó que presenta diferents maneres d'incorporar-lo a la narrativa contemporània. Precisament la primera presentació pública de Vampirs està prevista a la Fira del Llibre del Pirineu d'Organyà aquest cap de setmana. Es donarà a conèixer, concretament, en una sessió a càrrec de les autores Laura Casanoves i Xema Díaz Torrent.
1: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: L'actualitat informativa de la Seu i el Pirineu.
0: El grup parlamentari Socialistes Units per Avançar es reunirà a la Seu la setmana vinent per dur-hi a terme unes jornades de treball per preparar l'inici del nou curs polític. Segons han explicat des del PSC, aquesta trobada té l'objectiu de reforçar la coordinació política interna i estratègica amb el grup parlamentari i també amb el govern. Des de la formació política han explicat que les reunions inclouran una sèrie de sessions temàtiques sobre els reptes del país, amb la participació de diferents membres del govern català i d'alcaldes i alcaldesses de la demarcació de Lleida, a més de representants del sindicat UGT i Comissions Obreres. El president del grup parlamentari, Ferran Pedret, inaugurarà la trobada dilluns mateix juntament amb l'alcalde de la Seu, Joan Barrera. Tot seguit faran una sessió sobre les eleccions municipals en què, a més de Barrera, intervindran el secretari de Governs Locals i de Relacions amb l'Aran, Xavier Amor, l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, l'alcaldessa de Balaguer, Lorena Ron González, l'alcaldessa de Tremp i també delegada de la Generalitat a l'Alt Pirineu i Aran, Sílvia Romero. La segona sessió de treball se centrarà en la situació de la salut a Catalunya i prendrà en part la consellera de Salut, Olga Pané, la portaveu adjunta del grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Sara Jaurrieta. També dilluns duran a terme un debat sobre la intel·ligència artificial i política a càrrec del secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital, Albert Tort, el matemàtic, enginyer i expert en transformació tecnològica, Aleix Valls, i el portaveu adjunt del grup parlamentari, Jordi Riba. La primera jornada s'acabarà amb un debat sobre les repercussions de la transformació tecnològica al mercat laboral amb la diputada i portaveu del PSC a la Comissió de Treball i Empresa del Parlament, Conchi Jiménez, la responsable de la Secretaria de Transicions Justes i Territori de Comissions Obreres de Catalunya, Cristina Rodríguez, i també la secretària de Canvi Climàtic i Transició Justa de la UGT, Yolanda Funes. La programació continuarà dimarts amb un debat sobre com fer front a la dreta radical a Catalunya a càrrec de la diputada Sabrina Carmen Araibi i el diputat Cristian Soriano. La cloenda serà en una sessió sobre la nova agenda socialdemòcrata, amb la intervenció de la sociòloga Marina Subirats i la portaveu del grup parlamentari del PSC Units, Elena Díaz. Aquesta

0: És la tercera vegada que la formació socialista fa aquestes jornades de treball després que les van dur a terme l'any 2024 a Coma-ruga i el 2025 a Girona. 6 minuts seran 2 quarts de 2 del migdia. Ordino Arcalís i Gran Valira se sumen un any més a la celebració de la Diada de Meritxell. El 8 de setembre vinent amb una jornada que permetrà gaudir de manera gratuïta de 2 dels atractius de muntanya d'Andorra, el Mirador Solar de Tristaina i el Funicam. En el cas d'Ordino Arcalís, la iniciativa arriba enguany a la 5a edició i manté el mateix funcionament que els darrers anys. Les persones que tinguin reserva per fer un àpat en algun establiment de la parròquia ordinenca durant la jornada festiva podran accedir gratuïtament al telecabina de Tristaina i al telecadira de Creusans per arribar fins al Mirador Solar. Una vegada feta la reserva, serà el mateix establiment que informarà l'estació del nom i el nombre de persones. Els visitants hauran de recollir les invitacions a les taquilles de l'Hortell. Pel que fa al Funicam, els visitants podran accedir-hi de manera gratuïta novament durant tota la jornada de Meritxell, que serà l'última jornada en què el Giny d'en Camp estigui obert i operatiu aquest estiu. En tribunals, l'Audiència de Lleida ha condemnat una promotora a pagar el cost de les obres necessàries per reparar l'aïllament acústic d'un bloc de pisos de Tredòs al municipi de Naut Aran, a la Vall d'Aran. Ho ha fet després que els veïns hagin acreditat que poden sentir converses, cops i fins i tot les passes dels residents als habitatges contigus. La secció civil considera provat que els pisos presenten una falta de confort acústic que afecta la seva habitabilitat i que la promotora va incomplir les condicions pactades en la compra-venda. La sentència l'obliga a assumir l'import de les mesures correctores necessàries per assolir els 46 decibels d'aïllament acústic previstos en el projecte. La quantitat concreta es determinarà en l'execució del que és la sentència.
1: Els esports d'aquí.

La Seu Futbol Club jugarà aquest cap de setmana a les semifinals de la Copa Lleida, que s'organitza a través de la Federació Catalana de Futbol abans de l'inici de les lligues territorials 2026-2027. L'equip urgellenc ha aconseguit la classificació per a aquesta penúltima ronda després que els quarts de final dijous passat va eliminar el Juneda. Aquell partit que es disputava al camp del Juneda es va acabar sense gol, 0-0, i el conjunt blau va finalitzar passant ronda mitjançant la tanda de penals en què es van imposar per 0-2. Ara la Seu es mesurarà al Club Atlètic Alpicat i en aquesta ocasió jugarà a casa. El maig es disputarà aquest diumenge 6 de setembre a la tarda a les 6 al camp municipal Emili Vicente. Als quarts de final l'Alpicat va vèncer 1-2 a Tàrrega. L'altra semifinal també jugarà diumenge i serà entre el Balàfia i el Borges Blanques. A l'eliminatòria prèvia els lleidatans van derrotar el Balaguer 3-2 i els borgencs van vèncer el Guaire també per la mínima 1-2. En cas de guanyar contra l'Alpicat, l'equip d'Ivan Vigo accedirà a la final de la Copa Lleida, que s'ha de disputar tot coincidint amb la Diada, en una hora i lloc encara per determinar. I Oliana, que estrena la nova gespa artificial del seu camp de futbol municipal. Els equips del Club Esportiu Oliana ja l'han començat a fer servir aquests darrers dies, després que la superfície s'ha instal·lat al llarg d'aquest estiu, posant així el punt final a una llarga trajectòria amb herba natural. Per a l'ocasió, l'Ajuntament i l'Oliana han organitzat una jornada d'inauguració que tindrà lloc aquest dissabte 5 de setembre. La vetllada començarà amb l'acte inaugural a les 6 de la tarda i continuarà amb un torneig triangular en el qual es preveu que hi participin una seixantena de jugadors. Després del torneig començarà un sopar popular a la fresca en què es podrà escollir entre entrepans de botifarra, formatge, tonyina o botifarra amb formatge. El preu serà de 7 euros, incloent l'entrepà i la beguda. Els tiquets es poden adquirir anticipadament a l'Ajuntament. El nou terreny permet dividir més fàcilment el camp en dues meitats per a partits o entrenaments de futbol 7 i ha de facilitar l'activitat del club al marge de quines siguin les condicions meteorològiques. El canvi ha suposat una inversió de 390.000 euros. Cap palista del Cadí Canoe Kayak ni d'altres clubs pirinencs no ha pogut accedir a la final de kayak de la penúltima prova de la Copa del Món d'Slàlom, que ha començat aquest dijous al Canal Olímpic de Bercy-Marne, subseu dels Jocs de París 2024. Qui s'hi ha quedat més a prop ha estat Dominic Abeskra, membre del Cadí La Seu, que ha estat de l'equip estatal de Polònia. La flamant campiona d'Europa U23 ha fet un temps de 110-27 i ha quedat quinzena a tres posicions del top 12. Pel que fa a Laia Sorribes, ha finalitzat 44ena i a la competició masculina també han quedat fora de la final David Llorente, 17è, Pau Echaniz, 39è, Nil Checa, 51è i Miquel Travé, que ha quedat 55è. Avui es disputa la modalitat de canoa. Fins aquí els esports.

I parlem de l'agenda i fem referència a la Festa Major de Fígols. Avui divendres a les 9, sopar popular, a mitjanit, ball amb Estres Band. A les 3 de la matinada, disco mòbil amb DJ Monty. Dissabte a les 8, la Vertical Prat, una de les proves del Cadí Circuit Fe. A 2:15, a la sortida de corredors, baixada de parapents, entrega de trofeus, campionat de botifarra. D'altra banda, a les 4 de la tarda, dins aquesta Festa Major, a les 6, 5 amb infantil, a 8:15, partits de Festa Major, i a mitjanit ball amb el grup Láser, i a les 3 de matinada amb DJ Rabat. Diumenge a les 5, tarda de màgia amb el Mag Rei Bax a la plaça Major, a les 6, missa de Festa Major, a les 7, ball de tarda amb Miquel Comella, i a les 9, sopar popular. I ja hem parlat de la 30a Fira del Llibre del Pirineu Arganyà. Tota la programació es pot trobar a la nostra pàgina web a l'apartat d'agenda. Avui divendres, amb l'obertura de la Fira Oficial a les 5 de la tarda. I celebració del torneig d'hoquei Clíton Cadí aquest cap de setmana també, des d'avui i fins dissabte, amb nombroses propostes també d'hoquei pel que fa als equips convidats. Festa Major, a més, de Josa de Cadí, avui a 11:15, pregó de Festa Major, a 12:15, concert de versions amb Underhit i en acabar Nilfis DJ Set. Demà dissabte a les 10, xocolatada a l'era de Calamador, a les 11, gimcana familiar, a les 5, taller de salsa i batxata amb el Joan de Cal Tomàs, a les 7, 19, concurs d'allioli a la plaça Major i botifarrada popular, a 11:15, concert amb el Carles Chandri, i hi haurà també una rifa d'un sopar Calamador i també coca i rom. Diumenge a les 11, taller de circ amb Zaca Circus. A la 1, Goig de Rosa, tot just després del tradicional ball de la cuinera. A 7:15, ball de tarda amb Carles Chandri. A la mitja part, la rifa d'una panera de la formatgeria Serrat Gros. La Festa Major de Josa de Cadí, que finalitzarà dilluns a la 1 amb missa a l'ermita de Santa Maria. I no oblidem aquest cap de setmana també curset d'introducció al món dels rapinyaires diurns a càrrec de l'empresa Aubèrria, una activitat organitzada per l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. La farmàcia de guàrdia de la nostra ciutat. La farmàcia Perutxet, al carrer Joaquim Viola, la Fuerza, número 16, telèfon 973-35-55-50. Recordem, telèfon 973-35-55-50.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: Doncs diversos observatoris de mitja i alta muntanya del Pirineu han batut aquest dijous el seu rècord de temperatura màxima en un mes de setembre, segons que ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya. La majoria d'aquestes estacions es van posar en funcionament entre finals dels anys 90 i el començament de l'actual segle, i els registres que han marcat ara són els més alts de les darreres dècades en aquesta època de l'any. Aquest dijous, per exemple, s'ha assolit els 23 graus a Malniu, 21,1 a Certascan, 20,6 al Port del Comte, 20,3 al Pic del Salòria, entre d'altres registres. A la Seu d'Urgell s'ha arribat als 37,3 graus, la temperatura més alta d'aquesta època en l'actual dècada. I què ens espera per al cap de setmana? La resposta la té Néstor Gómez. Molt bon dia.
2: Bon dia. Continuem sota aquest domini d'ambient càlid, d'ambient tòrrid, el que esperem avui i esperem també de cara demà i demà passat. Tres dies de calor intensa que enfilarà el termòmetre a temperatures pràcticament mai vistes a Catalunya. Només una vegada, en el 2016, la temperatura a Catalunya va arribar als 40 graus en un mes de setembre. Concretament va ser el 4 de setembre a Vinebre. Doncs sembla que avui ja podran tocar-los no només un punt, sinó diversos punts, no només de l'interior de les comarques de les Terres de l'Ebre, sinó també de Ponent. I unes temperatures que aquí a la comarca també rebrem el retruc d'aquesta calorada, amb màximes que tocaran o fins i tot superaran la xifra dels 35 graus. Una situació que encara tendirà a pujar una mica més de cara a demà i demà passat. Màximes, doncs, que es poden enfilar cap als 37-38 graus, i en molts punts del país el que s'espera en els propers dies és un rècord de temperatures màximes mai assolides en un mes de setembre. Temperatures caniculars, temperatures de dies molt càlids d'agost, però desplaçats al mes de setembre. I tot això amb una estabilitat total que permetrà que tant avui com també demà i pràcticament demà passat només parlem de sol al matí, de sol a la tarda, potser amb algun núvol decoratiu sobre les muntanyes que ens envolten, perquè les primeres precipitacions, si és que arriben, començarien a arribar de cara a l'inici de la setmana que ve.
1: Doncs calor, aquesta és la perspectiva. Fins aquí les notícies. Res més per ara. Molt bona tarda.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

a la Seu d'Urgell, restaurant l'Avellana. Busques cuina casolana, tapes i bons esmorzars? Comença el dia amb els nostres esmorzars de Forquilla, amb plats saborosos i de tota la vida. I a qualsevol hora, vine a provar les nostres patates braves l'Avellana. Restaurant l'Avellana, cuina casolana, esmorzars de Forquilla i sabor de veritat. Som a la carretera de Puigcerdà, al barri de Sant Pere de la Seu d'Urgell. L'Avellana, vine, menja i gaudeix. Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.

A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.

0: talk about.
1: A la Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
2: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
1: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
3: Art i Foc. Som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
4: Ai, no t'havia vist.
5: Què et passa? Fas mala cara.
4: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
5: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
4: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
5: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
4: Què dius?
5: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
4: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma, projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2, de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
6: Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.

0: Només Catalunya i les Canàries accepten el nou model de finançament pactat pel govern espanyol i Esquerra. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Pas endavant, necessari, però no pas suficient, del nou model de finançament, que aquest migdia rebrà l'aval, per la mínima, això sí, del Consell de Política Fiscal i Financera, Joan Bota.
2: El PP no ha seguit el boicot impulsat per Isabel Díaz Ayuso i, per tant, la reunió s'ha pogut fer amb els populars que votaran en contra d'aquest nou finançament, que passarà ara al Consell de Ministres i al Congrés. El calendari i les majories parlamentàries faran, però, molt complicat que el que s'aprova avui s'arribi a implementar.
0: Madrid, Paula Brujats.
3: Sí, la recta final de la legislatura i la falta de suports al Congrés juguen en contra del nou finançament que avui farà un pas clau a punt de votar-se el text a la reunió entre el Ministeri d'Hisenda i les comunitats. Catalunya defensa que el model és bo per a totes les autonomies davant les crítiques del PP, però també dels governs socialistes que critiquen que és una cessió a Catalunya. Sentim la consellera Alícia Romero i els consellers del PP d'Andalusia i Galícia.
4: Les comunitats del Partit Popular venen al Consell de Política Fiscal i Financera a donar la seva opinió, encara que sigui contrària, però venen i participen.
5: És una tomadura de pelo a los españoles y una traición a las comunidades autónomas.
6: Tienen las manos atadas para negociar cualquier variación.
0: Mentrestant, la consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque, ha avançat al matí de Catalunya Ràdio que la Generalitat ja ha incorporat al mercat de pisos protegits 10.000 dels 50.000 habitatges que va prometre el govern fa dos anys.
2: La xifra inclou tant pisos nous com, sobretot, recomprats o parcialment finançats a joves. El percentatge d'habitatge públic, però, encara no arriba al 2%. I en aquest context, Paneque admet.
7: Fins que no tingui Catalunya, com algunes ciutats i països europeus, a l'entorn d'un 15% d'habitatge públic, no serem capaços de garantir un habitatge assequible.
0: El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya continua ajornant l'amnistia a Lluís Salvador i a Josep Maria Jové.
2: Els dos exalts càrrecs del Departament d'Economia, quan es van fer els preparatius pel referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre, van reclamar que se'ls apliqués l'amnistia després que Europa avalés la llei a principis de juliol. L'alt Tribunal Català, però, ho ha desestimat.
0: Aquest migdia, d'altra banda, s'ha fet el funeral per l'home apunyalat la matinada de dimarts a Manresa, al Bages.
2: I la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa demana polítiques de seguretat més clares per una bona convivència a la ciutat i un seguiment més estricte dels delinqüents reincidents.
0: Manresa, Nàtia Dell.
8: Bon dia. Sí, ha estat una cerimònia de comiat molt emotiva i amb moltíssima gent. De fet, molts amics i veïns han hagut de seguir l'enterrament des de fora del tanatori perquè no s'hi cabia dins. Entre els assistents, a banda de l'alcalde, el president de la Federació d'Associacions de Veïns, que vol reunir-se amb l'Ajuntament per trobar la manera de millorar la seguretat de la ciutat, no només a nivell policial, també a nivell social. Els Mossos continuen, mentrestant, buscant altres implicats a la baralla de finals del correfoc, que és on va començar tot.
0: I al Catalunya Migdia d'avui també passarem pel Regne Unit i per l'Argentina. Això després que el govern argentí de Javier Milei hagi rescatat la disputa entre aquests dos països per la sobirania de les illes Malvines. Buenos Aires, Joan Biosca.
9: Sí, ja no és només si les Malvines són argentines o britàniques. El petroli que hi ha a les illes aportaria 9.000 milions de dòlars al govern de les conegudes també com a Falklands, sota sobirania britànica. La Casa Rosada promet sancions penals i econòmiques contra els qui hi extreguin petroli, en considerar que és territori argentí.
0: Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
10: Bon dia.
0: El Barça ja sap quins seran els seus rivals a la Champions femenina.
10: I entre els equips rivals destaquen l'Arsenal, que el Barça rebrà a casa, i la visita al camp del Bayern de Munic. Repassarem la resta també d'equips rivals del Barça al Catalunya Migdia. A la Lliga masculina avui es juga a les 9 al Betis Madrid. Julián Álvarez ha entrat a la convocatòria de l'Atlètic de Madrid per jugar aquest cap de setmana amb l'Atlètic Club. I també celebrarem els 50 anys de la primera transmissió en català, recordant algunes de les narracions més especials de Joaquim Maria Puyà.
0: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
11: Hola, bon dia. Doncs amb dos accidents a la P7 amb camions implicats que provoquen retencions de 8 quilòmetres entre Parets i la Roca del Vallès en direcció a Girona perquè hi ha un sol carril obert, provoca cues també a la Ronda de Granollers, 4 quilòmetres més de cua entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en direcció a Tarragona, també aturant-se en sentit contrari entre Bellaterra i Barberà, i destaquem a més la Ronda a Dalt amb retencions de Pedralbes a Horta en tots dos sentits.
0: I ens falta el temps.
12: Esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on la l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalanus ofereix el temps.
0: Som a les portes d'un cap de setmana que molts podrien pensar que seria de tardor, però Eloi Cordomí, bon dia.
13: Bon dia.
0: Serà més aviat d'estiu-estiu.
13: Totalment d'estiu, de ple estiu, i a més amb temperatures pròpies d'un episodi d'una onada de calor, i és que tindrem màximes que s'acostaran als 40 graus, si no els superen, fins i tot en alguns llocs de Ponent o de l'interior de les Terres de l'Ebre. Ara mateix ja arribem als 38 al Dover, 37 a Vallirana, 37 a Cardona, 37 també a Sant Cugat del Vallès, amb una tarda assolellada. Demà potser arriben alguns núvols prims poc importants, les temperatures tant demà com diumenge es mantindran igual d'altes que avui, també les nocturnes es mantindran molt altes, en molts casos a la costa per sobre dels 25. De cara a diumenge, aquests núvols prims podrien fer-se una mica més abundants i es torna a deixar el cel una mica més tapat a l'oest del país.
0: Gràcies, Eloi. Bon dia.
13: Fins ara.
12: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:06. El nou model de finançament autonòmic, pactat entre els socialistes i Esquerra Republicana, fa avui el primer pas, amb l'aprovació a la reunió entre el govern espanyol i les autonomies. Això sí, ho fa per la mínima, només amb el suport de Catalunya i de les Canàries. El govern de Pedro Sánchez confia que el Congrés dels Diputats l'acabarà avalant els pròxims mesos, tot i que el calendari juga en contra i encara no té els suports necessaris per tal que pugui entrar en vigor. Anem a Madrid, Paula Brujans, bon dia.
3: Què tal, bon dia? Sí, el temps i la falta de suport juga en contra del nou finançament. Avui avança, però la prova de foc serà quan arribi al Congrés i per això encara no hi ha data. La consellera d'Economia, Alicia Romero, creu que es pot fer abans que acabi l'any i confia tenir temps abans que acabi la legislatura.
4: 2009, nosaltres creiem que en aquests 3-4 mesos es pot aprovar aquest nou model de finançament i, per tant, treballarem perquè sigui així.
3: Catalunya, el Ministeri d'Hisenda i les Canàries s'han quedat sols a la reunió, que de fet encara està en marxa a aquesta hora. Són els únics que votaran a favor del nou model. El Partit Popular hi està en contra i critica que és una cessió a Catalunya. Tot i això, avui només ha quedat buida en aquesta reunió la cadira de la Comunitat de Madrid i la resta d'autonomies governades pels populars s'han desmarcat del boicot que ha impulsat Isabel Díaz Ayuso. Han vingut a la reunió per lleialtat institucional, han dit, i alguns consellers no descarten adoptar el model si s'acaba provant. Sentim el de les Balears i també el del País Valencià.
14: Nosaltres el que anem a fer és anar passa a passa. Nosaltres creiem que havíem de venir aquí, donar sa cara.
15: No, eso es una decisión de la Comunidad de Madrid, pero que realmente no tiene ninguna utilidad. Pero bueno, el resto de comunidades estamos aquí.
3: Hi ha versions diferents, però, perquè l'ala més dura del Partit Popular amenaça de portar el model als tribunals. Diuen que és injust, insolidari, i a aquesta crítica del Partit Popular s'hi sumen també les comunitats del PSOE, Astúries i Castella-la Manxa, també hi estan en contra perquè creuen que és una cessió a Catalunya perquè s'ha negociat amb Esquerra Republicana.
16: Criticamos cómo fueron las formas, pactado con un territorio exclusivamente y no en el marco de la multilateralidad.
17: Y, sinceramente, lo que me avergüenza es que un modelo regresivo surja del Partido Socialista.
3: Però el Ministeri d'Hisenda defensa que el model és bo per tothom, reparteix 21.000 milions extres a les comunitats, 4.700 per a Catalunya. En definitiva, són més recursos per pagar la sanitat, l'educació o els serveis socials. El següent pas, després d'avui, és que el Consell de Ministres aprovi el nou model, després s'enviarà al Congrés i el govern espanyol es guarda cartes, poder-hi fer petits retocs per seduir Junts per Catalunya, ja que són claus perquè aquesta llei s'aprovi.
0: Bé, doncs, tot i aquests intents de seduir-los, des de Junts per Catalunya es manté el rebuig al nou finançament. Reivindiquen el Concert Econòmic per Catalunya, igual que els bascos. D'entrada, no bloquejaran, de la mà del PP i de Vox, que es pugui debatre al Congrés dels Diputats aquest nou finançament, però hi presentaran una esmena a la totalitat defensant el Concert Econòmic. Sentim el diputat de Junts, Josep Maria Cruzet.
18: Quan la proposta d'avui del Consell de Política Fiscal arribi al Congrés dels Diputats, des de Junts per Catalunya hi plantejarem una esmena a la totalitat, plantejant la tramitació del Concert Econòmic de Catalunya, plantejant que els diners dels catalans quedin a Catalunya. I esperem que els partits polítics catalans, els diputats d'Esquerra, dels Comuns i dels Socialistes, hi donin suport per tal de poder obtenir, llavors sí, un sistema de finançament que garanteixi les necessitats presents i futures de Catalunya.
0: Mentrestant, passant 10 minuts de les dues, la Generalitat ha incorporat 10.000 pisos protegits al mercat en aquests últims 2 anys, segons que ha avançat la consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque, avui al matí de Catalunya Ràdio. Una part són de nova construcció, però la gran majoria els ha obtingut a través de la fórmula del tanteig i retracte, és a dir, comprant-los a un particular. I aquí també han comptat els que han comprat uns 2.000 joves amb l'ajuda d'emancipació que va posar en marxa el govern. El percentatge d'habitatge públic a Catalunya, però, encara no arriba ni tan sols al 2%, Laia Ortega.
19: Són 10.000 pisos més dels 50.000, 10.000, volem dir, dels 50.000 que fa 2 anys ara sí va prometre el president Salvador Illa en ple debat de política general i que entren ara al mercat sota la fórmula de la protecció oficial, que bàsicament vol dir amb un preu que la gent pot pagar.
7: Entre les compres de tanteig i retracte, entre els fons d'emancipació per joves i entre la construcció de pisos, en aquests 2 anys ja són pràcticament 10.000 els pisos acabats. I quan dic acabats vol dir amb la clau i famílies doncs, que hi puguin accedir. Fins que no tingui Catalunya, com algunes ciutats i països europeus, a l'entorn d'un 15% d'habitatge públic, no serem capaços de garantir un habitatge assequible.
19: Som molt lluny encara de la mitjana europea, que té un 9% del seu parc d'habitatge públic. La consellera ha precisat que la llista d'espera per les famílies que necessiten un pis de la mesa d'emergència ronda ara al mig any. Una situació en què es troba moltíssima gent, com per exemple la Núria, que ve d'estar mesos malvivint en un cotxe amb el seu marit després que els desnonessin.
20: El miedo que tenemos es que ya llevamos un año y medio sin un hogar. Porque sí, es verdad que estamos mejor, mucho mejor, pero no el calor de un hogar con mi hijo. Entonces tenemos miedo a que esos 6 meses pasen y tenga otras navidades por en medio.
19: Diu que ara estan millor perquè viuen en una pensió pagant 400 euros al mes.
0: El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya evita ara com ara amnistiar Josep Maria Jové i Lluís Salvador, els dos alts càrrecs de la Conselleria d'Economia encarregats de coordinar els preparatius de l'1 d'octubre, Albert Prat.
21: L'alt Tribunal Català ha tombat la petició dels dos acusats per malversació que havien tornat a demanar que se'ls apliqués l'amnistia un cop el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es va pronunciar aquest estiu a favor de la llei. Ara bé, els magistrats catalans consideren que la sentència de Luxemburg no resol tots els seus dubtes i per això mantenen en suspens l'amnistia Jové i Salvador fins que la justícia europea no els torni la resposta. Per cert, el mateix Tribunal Català avui també ha donat per bo l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs. És l'indult que demanava el mateix jutge que la va condemnar i que va aprovar el govern espanyol, de manera que no haurà d'entrar a presó per prevaricació.
0: Després de conèixer el pla de reestructuració del grup Volkswagen, avui SEAT ha garantit el futur de la planta de Martorell. No amaguen que la marca SEAT podria desaparèixer d'aquí a 3 anys, però asseguren que la fàbrica no es tancarà, perquè estan fabricant allà altres models que són rendibles i adaptats a la transició cap a l'electrificació que busca la Comissió Europea, Sara Riera.
22: Els models de SEAT, l'Ibiza, el León i l'Arona són de combustió, gasolina i dièsel, i per tant, a la llarga, estan condicionats per aquesta regulació sobre el diòxid de carboni. Ara mateix tenen la producció garantida fins al 2030. A partir d'aleshores, Martorell es podria centrar, per tant, en tots els cotxes elèctrics i els híbrids que ja estan fent de les altres marques del grup, com per exemple Cupra. Avui, des d'Ucraïna, el president Salvador Illa, que hi és de viatge oficial, ha afirmat que l'important és que hi hagi producció industrial a la SEAT de Martorell i, per tant, que ningú perdi la seva feina.
23: Volkswagen i SEAT és una companyia molt rellevant per Catalunya. Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i les zones de treball són essencials per a l'economia catalana i, per tant, el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
22: De fet, Matías Carnero, president del comitè d'empresa de SEAT, ha explicat a aquesta emissora que si Martorell aconsegueix una nova línia de producció de cotxes elèctrics encara podrien tenir més feina cara. En tot cas, els plans de reestructuració mai són aliens a ningú.
24: Todas podemos tener una parte de afectación.
22: El pla de Volkswagen preveu acomiadar 100.000 treballadors a tot Europa i tancar 4 plantes a Alemanya.
0: D'aquí un minut serà 3:15 de la tarda. Fem una pausa i de seguida la informació internacional.
25: Catalunya migdia.
26: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
1: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
2: Aquí el tens.
1: Ja?
2: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
5: Catalunya migdia.
0: És un quart de tres. El president de l'Argentina, Javier Milei, ressuscita la disputa per la sobirania de les Illes Malvines i apuja la tensió amb el Regne Unit. Milei ha amenaçat de sancionar les empreses petrolieres britàniques que operen a la zona i ha anunciat la creació d'una nova base naval a prop d'aquest territori d'ultramar. La decisió arriba dies després que Donald Trump afirmés que està revisant la seva postura respecte precisament a la sobirania de les Malvines. Buenos Aires, Joan Biosca.
6: Hola, bon dia. L'Argentina sancionarà econòmica i penalment les empreses que facin perforacions petrolieres a les Illes Malvines en considerar que són territori argentí. I és que sota les aigües de les també conegudes com a Falklands es calcula que hi ha 9.000 milions de dòlars de beneficis que la Casa Rosada no es vol perdre. És el conegut com a projecte Sea Lion, liderat per empreses d'Israel i dels Estats Units. També que Donald Trump, el president nord-americà, hagi anunciat que medita la neutralitat nord-americana en la disputa entre Buenos Aires i Londres per les Malvines, que ja va causar una guerra el 1982 que van perdre els argentins, ha empoderat ara el president Javier Milei.
8: Los Estados Unidos evalúan ese cambio de posición porque saben que la Argentina tiene un socio confiable, alineado con los valores occidentales, en una posición de relevancia estratégica que puede ser un aliado valioso en las décadas por venir.
6: Per marcar presència a la zona de l'Atlàntic Sud, el president argentí ha promès una base militar a la ciutat d'Ushuaia, ja que diu que el país ara està fort econòmicament per afrontar aquesta despesa gràcies a ell.
8: Tomar estas medidas en defensa de nuestra soberanía solo es posible gracias a haber rescatado a la Argentina del pozo en el que nos encontrábamos. Hoy la Argentina va camino a convertirse en una potencia exportadora de recursos estratégicos demandados por todo el planeta.
6: L'any 2013, els habitants de les Malvines van decidir en referèndum viure sota sobirania britànica.
0: I mentrestant, el Regne Unit, que és qui de fet controla de facto les Malvines, ha respost a les paraules del president argentí assegurant que el seu compromís amb les illes és absolut i insisteix que aquest territori és britànic perquè així ho volen els seus ciutadans. L'any 1982, les Malvines van ser l'escenari d'una guerra entre l'Argentina i el Regne Unit que va deixar 649 argentins i 255 britànics morts. Londres, Quim Olivares.
9: Hola, bon dia. En el referèndum del 2013, el 99,8% dels 3.600 habitants de les illes Falkland, com s'anomena aquí les Malvines, van votar a favor de continuar sent britànics. Downing Street ha tornat avui a defensar-ne la sobirania. Sentim la ministra Lucy Powell en declaracions a l'emissora BBC4.
10: The Falkland Islands is a British overseas.
27: Les Falklands són un territori britànic d'ultramar i així continuarà mentre aquest sigui el desig dels seus habitants. No crec que sigui especialment útil posar-se d'alguna manera al mateix nivell que el president argentí ara, quan crec que aviat afronta unes eleccions.
9: Davant de l'amenaça de sancions argentines contra les empreses que explotin els jaciments de petroli de les illes, el govern britànic assegura que el dret a l'autodeterminació dels habitants de les illes inclou el dret a explotar els seus recursos naturals. A les Malvines, situades a uns 600 quilòmetres de la costa argentina i a uns 12.300 de la britànica, hi ha un projecte d'explotació petroliera encapçalat per una empresa britànica i una d'israeliana. Es preveu que el 2028 estigui en marxa i tripliqui el producte interior brut de les illes, que ara depenen de la pesca del calamar.
0: Més coses. Giorgia Meloni bat avui un rècord. El seu govern compleix 1.413 dies al poder. Es converteix així en el que més ha durat a la història des de la fundació de la República Italiana. En un país acostumat a les turbulències, la primera ministra ha aconseguit mantenir l'estabilitat, tot i que darrerament ha vist com apareixia un nou partit d'extrema dreta a les portes de les eleccions que s'han de fer l'any que ve, Jordi Baró. Meloni.

0: hi ha un espai per ocupar.
1: El nou partit ultra, antiimmigració i defensor dels valors tradicionals italians, se situa com a quarta força en intenció de vot.
2: Doncs una de les mesures que va aprovar Giorgia Meloni era la de crear centres de deportació d'immigrants fora de les fronteres italianes. En principi va ser molt criticada, però després, des de la Unió Europea, diversos països estaven estudiant aquesta idea com a possible. Bé, doncs avui tenim novetats sobre això. Dinamarca espera poder enviar migrants a centres de deportació de fora de la Unió Europea a finals de l'any que ve. El govern socialdemòcrata del país nòrdic es reuneix avui a Copenhague amb els altres socis europeus impulsors d'aquesta mesura.
1: Dinamarca, Alemanya, Àustria, els Països Baixos i Grècia formen l'anomenat grup dels 5 que volen ser els primers entre els 27 a establir centres on enviar migrants en països tercers. Els ministres de l'Interior s'han reunit a Copenhaguen sense desvetllar amb quin govern de fora de la Unió Europea negocien per ubicar-hi aquestes instal·lacions. La iniciativa, que Dinamarca vol tenir operativa l'any que ve, replica el model d'Itàlia a Albània, on Meloni té dues instal·lacions d'aquest tipus que estan obertes però que funcionen a molt baix rendiment pels nombrosos entrebancs judicials. La Unió Europea té aprovades des del juny noves normes per accelerar les deportacions i permetre als estats membres que creïn centres de detenció en territori no comunitari. Tant les ONGs com el Consell d'Europa han advertit dels riscos de violació dels drets humans que aquesta mesura té per als migrants.
2: D'aquí a 9 minuts seran 2:45 de la tarda. Han rescatat amb vida dues persones 9 dies després de la gran riuada que va arrasar al nord del Nepal i del Tibet. Els han tret d'un túnel d'una instal·lació hidràulica on les autoritats han donat per acabades les tasques de recerca de supervivents. Això no afecta les feines de rescat en altres instal·lacions similars, on es calcula que en el moment del desastre hi van quedar atrapats centenars de treballadors. El balanç oficial de la tragèdia situa la xifra de víctimes mortals per sobre de les 1.300 persones i els desapareguts encara superen els 5.000. I d'altra banda, portant aquest risc cap aquí, cap a casa nostra, Protecció Civil alerta que la tardor es presenta complicada pel que fa al risc d'inundacions, precisament. Des del Meteocat avisen que les temperatures es mantindran altes i que es preveuen pluges destacables, una combinació que pot generar danes i altres fenòmens meteorològics extrems. Protecció Civil impulsa una campanya que recorda la importància d'estar preparats davant d'aiguats sobtats i anuncia que també farà servir els missatges És Alert per avisar dels perills que hi ha un cop ha deixat de ploure. Barcelona, Montse Poblet.
3: Bon dia. Aquesta tardor els termòmetres continuaran per sobre del que seria normal i les pluges també una combinació que pot derivar en aiguats i inundacions i que requereix molta preparació. Protecció Civil ja no només contempla enviar És Alert per avisar que s'acosten pluges intenses i cal prendre mesures. També estudia fer servir aquesta eina per advertir dels perills que hi pot haver un cop ha deixat de ploure, però els carrers o els soterranis continuen inundats. Tot i això, Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, avisa que no ens refiem només de les alertes. Davant uns fenòmens cada cop més imprevisibles i intensos, cal prudència i sentit comú.
4: És possible que alguna vegada no tinguem temps d'enviar aquesta alerta. Per tant, la gent que no esperi sempre a rebre una alerta, perquè hem de ser conscients que aquestes situacions sobtades poden no donar temps perquè es puguin fer aquests avisos. Per tant, la població el que té que estar al cas és, si plou no m'haig de posar en risc, no tinc que baixar a treure el cotxe del garatge ni del mig d'una riera. És el moment d'anar-me'n a l'exterior.
3: De fet, la campanya d'aquest any per prevenir el risc d'inundacions posa l'accent en la rapidesa en què la pluja ho pot canviar tot en qüestió de segons.
5: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
6: Segur que no n'hi ha per tant.
7: Les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables.
3: Cal seguir les instruccions via És Alert o mitjans de comunicació i també autoprotegir-se. Per això és important preparar-se abans, tenir a punt el kit d'emergències amb documentació, menjar, farmaciola, roba de recanvi i, quan parlem d'inundacions, fins i tot amb un bastó que permeti comprovar si ens enfonsarem quan tornem a sortir al carrer.
2: D'aquí a 6 minuts seran 2:45 de la tarda. Obrim la pàgina negra, que vull fer especialment farcida. El municipi de Santa Bàrbara, al Montsià, està de dol fins diumenge per la mort del nen de 18 mesos de qui la setmana passada es va denunciar la desaparició. Avui es farà un minut de silenci mentre el jutge ha de prendre una decisió en relació amb els pares que continuen detinguts. Tortosa, Jordi Barranca.
8: Avui i demà s'han decretat com a dies de dol oficial en un municipi que està colpit per la notícia. De fet, aquest vespre, a les 7 concretament, s'ha convocat un minut de silenci davant de l'Ajuntament en record de la criatura localitzada i sense vida. El cas comença, recordem-ho, fa una setmana quan l'avi

0: Terran denuncia la desaparició. El cap de setmana passat, els Mossos d'Esquadra entren en aquesta casa de Santa Bàrbara, situada, de fet, al vell mig del poble, i es troben amb una trentena de gossos, alguns malnodrits, uns animals dels quals, per cert, s'ha fet càrrec una protectora comarcal, i d'altres directament morts. Els pares continuen a hores d'ara detinguts i, mentrestant, segueixen les diligències policials. El jutge que porta el cas ahir els va interrogar i es preveu que en les pròximes hores prengui una decisió. La investigació continua oberta i la causa es manté secreta.
1: Mentrestant, els Mossos d'Esquadra han detingut la mare d'un altre nadó. En aquest cas, el que es va trobar mort aquesta setmana a Sant Adrià de Besòs, Marriera.
2: El cadàver de la criatura va ser localitzat dimecres en una bossa de plàstic a l'escala d'un edifici del carrer Llevant, del barri de la Mina. L'avís el va donar la dona de fer feines del bloc després de trobar restes de sang al replà de l'edifici. La detinguda té 33 anys. La divisió d'investigació dels Mossos ja s'ha fet càrrec d'aquest cas i investiga les circumstàncies de la mort de la criatura.
1: Comiat emotiu i multitudinari aquest migdia de l'home de 45 anys apunyalat mortalment a Manresa la matinada de dimarts. A les 12 s'han fet els funerals per la víctima d'un crim que ha trasbalsat la ciutat. Mentrestant, la Federació d'Associacions de Veïns demana polítiques de seguretat més clares per una bona convivència i un seguiment més estricte dels reincidents. Manresa, Nàtia Dell.
3: Mentre la ciutat continua de dol plorant la mort a ganivetades del Carles Vilajosana, molt conegut a la comarca, la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa ha explicat aquesta missió que vol reunir-se amb l'Ajuntament per analitzar des de la calma la manera de millorar la seguretat a la ciutat. El seu president és Jaume Canudes.
4: Hem de millorar la seguretat, sí, però també s'han de millorar les polítiques socials a nivell de l'Ajuntament. Algú s'ha de fer. El que no pot ser és que la inseguretat regni pels carrers.
3: Tenint en compte que els menors implicats en el crim eren coneguts per la policia, Canudes afegeix.
4: Aquestes persones haurien de tenir un seguiment més estricte, se'ls ha d'inculcar una miqueta la política de que no es pot anar pel carrer agredint a la gent ni fent malifetes.
3: L'últim adeu del Carles ha estat multitudinari amb parlaments de la família. La germana ha dit que aniran a per totes i l'escalf d'amics i coneguts. Durant la cerimònia de comiat ha sonat la música de Plens de la Patum i peces del Correfoc de Manresa. Era aficionat a totes dues festes. La mort de Carles va ser precisament a l'acabar el Correfoc d'aquesta última festa major.
1: I el jutge processa dos agents dels Mossos d'Esquadra que van abatre el conegut com el Pistoler de Tarragona l'any 2021. El magistrat diu que hi ha indicis que els policies van actuar de forma descontrolada i desproporcionada. La conselleria, però, presentarà proves exculpatòries. Tarragona, Ricard Boigas.
5: Els dos agents formaven part de l'equip que va abatre el vigilant de seguretat que s'havia trinxerat en un mas de Riudoms després de disparar a tres excompanys de feina a Tarragona i a un mosso durant la fugida. La resolució judicial constata que un dels agents va disparar un mínim de 17 trets i un altre un que va ferir el vigilant a la cama dreta. El magistrat diu que hi ha indicis que van actuar de forma descontrolada, desproporcionada i amb una finalitat que va poder anar molt més enllà que la de neutralitzar-lo. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit avui que presentaran matisos importants a la visió del jutge.
6: Respectem les decisions judicials, no vol dir que estiguem d'acord. I per poder dir que estem d'acord o no estem d'acord, doncs hem de portar en el marc dels tràmits pertinents allò que considerem que són matisos importants a introduir.
5: D'altra banda, l'advocat de l'acusació, Gerard Amigó, celebra la decisió del jutge, però diu a 3Cat Info que s'haurien d'incloure més agents.
7: Creiem que hi ha algunes altres persones que s'haurien d'haver imputat, però, bueno, evidentment, la fase d'instrucció és per depurar responsabilitats. I, en principi, nosaltres, quan recorrem la interlocutòria, creiem que hi ha alguna persona més que hauria d'estar imputada.
5: Els dos Mossos processats estan citats a declarar el 16 de setembre.
1: I encara una cosa més de successos, perquè 19 persones han resultat afectades aquesta nit per una intoxicació per monòxid de carboni al port de Barcelona. L'incident ha passat a l'interior de l'Ocean Euphorcine, un vaixell cisterna d'uns 180 metres d'eslora procedent d'Algèria i que estava fent una descàrrega d'olis vegetals al moll de l'energia, Quim Codines.
8: Els bombers han rebut l'avís poc abans de mitjanit i han activat 9 dotacions. El sistema d'emergències mèdiques també ha mobilitzat una dotzena d'ambulàncies per atendre els afectats. Entre les persones intoxicades, dos homes han hagut de ser traslladats a l'hospital. Un en estat crític a l'Hospital Clínic i l'altre en estat greu a l'Hospital Moisès Broggi, on també han estat ateses altres persones amb símptomes de menor gravetat. 4 afectats més han patit una intoxicació menys greu i 4 han estat donat d'alta al mateix lloc dels fets i les 9 persones restants han resultat il·leses. L'incident no ha afectat l'activitat habitual del port i ara per ara la Guàrdia Civil i la Capitania Marítima investiguen les causes de la intoxicació.
1: I a 30 segons seran 2:45 de la tarda. Des de Lleida, l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, ens arriba un avenç que ha de permetre predir millor quins pacients de Covid tenen més risc de morir. La clau és l'estudi d'una molècula present a la sang. Lleida, per Joan Álvarez.
9: S'han publicat dues investigacions que representen un pas endavant per la medicina de precisió en malalties respiratòries. Un dels treballs publicat a la revista Science ha analitzat mostres i dades clíniques de 763 pacients de més de 65 anys hospitalitzats per Covid. La investigació d'una molècula podria ajudar a predir el risc de mort al cap de 90 dies en un tipus de pacients per Covid. Sentim Manel Pérez, investigador de l'IRB Lleida.
10: Aquesta molècula aportaria una informació complementària a les variables clíniques. I això ens permetria millorar la predicció dels pacients i, en aquest cas, de la mortalitat dels pacients.
9: Pérez afegeix que les analítiques de sang aporten molta informació per predir i informar de les diferents patologies dels pacients. Els projectes s'han desenvolupat amb la col·laboració de professionals dels hospitals Arnau de Vilanova i Santa Maria de Lleida i investigadors de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Salamanca.
1: I una cosa més abans de la publicitat, perquè Prades, al Baix Camp, comença la collita de llúpol mediterrani per fer cervesa amb la previsió de superar les 7 tones. Els seus camps tenen unes condicions d'altitud, de pluviometria i de temperatura molt similars a les de les grans regions productores del centre d'Europa. Tarragona, Ricard Buigas.
5: Prades s'ha convertit en un referent del cultiu del llúpol al país. L'any 2019 en van collir 3.000 quilos. Enguany preveuen igualar o fins i tot superar les 7 tones de l'any passat. Tota la producció l'utilitza DAM, la cervesera catalana, va posar en marxa el projecte en col·laboració amb la cooperativa agrícola i l'Ajuntament de Prades. L'enginyer agrònom responsable del projecte, Kevin Tejedera, diu que tenen marge de creixement.
11: Aquests dos últims anys la producció és molt similar perquè també les condicions climàtiques també han sigut bastant similars, però la nostra idea és que això ha de continuar a créixer, el cultiu té possibilitats de continuar creixent i fent més producció de la que estem fent ara.
5: El cultiu del llúpol ocupa 7 hectàrees, ha contribuït a diversificar l'activitat agrícola a Prades i generar noves oportunitats. Ara involucra unes 25 persones en les diferents fases del procés.
1: Passant 2:45, fem una pausa i de seguida la cultura.
12: Catalunya migdia. Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
13: Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
12: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
13: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web. I els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
12: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
14: Por la mañana café, por la tarde.
1: A la tarda? A la tarda encara més cafè.
14: Café, pas, més cafeteros.
13: La tarda de Catalunya Ràdio.
1: Amb les veus habituals.
15: Bona tarda. A mi em fa molt feliç això.
16: Un boomer li poses això i surt disparat.
17: És que està com un llum.
15: No sé què faran.
1: Però més i millor.
13: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio.
1: Com sempre, la millor hora del dia.
13: Catalunya migdia.
1: Passant 3:45 i comencem, és divendres, amb estrenes de cinema. I això que sentim és la gran novetat que arriba a les sales de cinema. Cronos, la pel·lícula que narra els atemptats del 17 d'agost de l'any 2017 a Catalunya i que s'estrena avui, Marc Garriga.
18: El fet que hagin passat només 9 anys dels fets segurament ha impedit que Cronos pugui anar més enllà dels fets reals. El film es limita a exposar com van reaccionar els Mossos d'Esquadra i això li resta valor perquè no és un documental. Fins i tot es pot qüestionar si, tenint en compte que no aporta res de nou, no estarà alimentant la tensió que es viu en aquests moments a Catalunya amb la comunitat magribina. Per tant, tot i que és innegable que pot agradar per curiositat o per morbo o per entendre millor com s'afronta una crisi d'aquesta magnitud, al final acaba sent un projecte del tot innecessari i molt pobre des del punt de vista cinematogràfic.
1: Aquesta és una altra de les novetats d'avui.
19: Salut, moi c'est Jim.
20: Qu'est-ce qu'il est beau.
19: Tu veux un tuto taille mannequin?
1: I dius, Marc, que aquesta és la perla?
18: Per mi sí. Es diu Jim Queen, és una pel·lícula d'animació per adults i rebel·lades reverent de l'Iran sobre dos gais antitètics que viuen tota una aventura per lluitar contra una pandèmia que amenaça l'homosexualitat. És una sàtira mordaç, intel·ligent, enginyosa de la cultura queer, amb una imaginació desbordant. Menys imaginativa, però també divertida, és Dulce Sabor a Muerte, d'Eli Roth, una cinta de terror gore salvatge sobre com els cornets d'un gelater demoníac converteixen els nens en assassins sàdics i implacables. Això sí, els diàlegs voregen sovint el ridícul, igual com a Black Box Vuelo 298, un exemple de cinema de sèrie B, sense gaire imaginació. També s'estrena el thriller rural valencià Eixam.
1: I ara, més cinema, tot i que no novetat ara a les sales.
17: L'oso de mi niño, que lo quiero más que lo quiero más que nadie.
1: La directora catalana Carla Simón continua treballant en el seu pròxim projecte, un llargmetratge musical consagrat al flamenc. Aquests dies, però, és a la Mostra de Cinema de Venècia com a presidenta del jurat a la secció paral·lela Jornades dels Autors. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
20: Carla Simón ja tenia experiència com a membre d'un jurat cinematogràfic, però s'estrena a Venècia com a presidenta del que triarà la millor pel·lícula de la desena que es presenten a la Giornate degli Autori, una secció paral·lela fundada fa 23 anys per associacions de directors i guionistes italians.
21: Quasi tots els festivals tenen aquest tipus de seccions paral·leles on hi ha coses que normalment potser doncs, no són tan pel·lícules d'oficial com es diu, que tampoc sé molt bé què vol dir això, però bueno, sí que té com una cosa d'acompanyar autors forts, no?, i amb risc, i també primeres pel·lícules o segones, o gent que igual no està tant en el radar.
20: Carla Simón ens ha explicat que el seu mètode és assistir a les projeccions amb la mínima informació possible sobre les pel·lícules, gaudir del cinema i deixar les valoracions per després dels visionats.
1: Deixem el cinema, anem al teatre. Gran coproducció amb la Royal Shakespeare Company al Teatre Romea. Aquesta és la perla de la nova programació dels teatres del grup Focus, després d'un any de rècord de públic, més de 500.000 d'espectadors. Barcelona, Montse Mas.
22: La coproducció amb The Royal Shakespeare Company, una de les companyies més prestigioses del món, comptarà amb actors catalans i arribarà al Romea la primavera que ve. Així ho ha avançat el president de Focus, Daniel Martínez.
23: Volem fer, farem, en aquesta temporada, una coproducció amb ells, el Teatre Romea. La obra no la diré. Maig-juny, una gran coproducció amb la Royal Shakespeare Company. Recordant els temps d'internacionalització del Romea, volem d'alguna manera encetar una nova etapa d'internacionalització.
22: Martínez no amaga l'eufòria després d'un any de xifres rècords, sumant els teatres Romea, Goya, Condal i Villarroel. 534.000 espectadors i més de 14,7 milions d'euros en recaptació. La inversió per al nou curs, en què, per cert, el grup continua celebrant els 40 anys de vida, també serà de rècord 14 milions i mig d'euros. Seran una seixantena d'espectacles molt variats, amb noms tan destacats com Josep Maria Flotats, Emma Vilarasau, Sílvia Munt, Leonardo Sbaraglia o Juan Mayorga, amb revisions de clàssics com El gran inquisidor, amb Lluís Omar, noves creacions com Bons i dolents, de Joel Joan, i reposicions com Un sogre de lloguer, amb l'incombustible Joan Pera.
1: I ara anem a Girona. Perquè la Casa de Cultura de Girona acull l'exposició inclusiva Les Madones de Leonardo da Vinci, per centrar-se en la figura de la dona, que és protagonista de moltes de les seves obres. És una mostra accessible a tothom amb peces que es poden tocar. Girona, Maria Rovira.
24: A través d'una selecció d'imatges i recursos adaptats es vol fer el contingut accessible a tot tipus de públic, fins i tot amb dificultats visuals. Rafael Gálvez, comissari de la mostra.
25: Anem a descobrir qui és la dona que n'hi ha darrere de la majoria o esquadres més importants d'ell. Això és el que buscaven des del principi. I una exposició on el primer eslògan, lo primer que n'hi ha que dir és que està prohibit no tocar, n'hi ha que tocar-ho tot.
24: S'hi poden veure imatges de gran format que permeten captar els detalls d'obres com la Dama de l'Armini o la Gioconda, i també recursos audiovisuals, continguts accessibles amb codis QR i reproduccions amb relleu per poder-les tocar.
1: I de Girona al Pirineu.
26: Ens volen imposar el silenci per fer...
1: Perquè la Fira del Llibre del Pirineu celebra aquest cap de setmana la 30a edició a Organyà, a l'Urgell, una fira que ha arrencat aquest mateix matí, Joaquim Albalater.
27: Sí, ho ha fet amb la Jornada sobre la Salut del Català, que per primer cop s'ha fet al carrer. És una de les novetats d'aquest any, com també ho és que aquesta tarda ja s'obrin la 30a de parades d'editorials i llibreries. Celestí Vilà és l'alcalde d'Organyà.
28: Hem fet un altre escenari i allà tot el dia hi haurà actuacions de música catalana. També, com a novetat, tenim que aquest any les parades començaven el dissabte al matí i aquest any també començaran el divendres a la tarda.
27: Més enllà de les parades, fins diumenge hi haurà 55 presentacions de llibres i una quarta quarantena d'actes, com els concerts de la Sonsoni, Judit Nederman o l'Opau de Pons. L'acte més multitudinari serà la ja tradicional carrerada de llibres demà al migdia, amb centenars de persones llegint a la vegada.
1: I si sou de Barcelona i busqueu un plan per aquest cap de setmana...
0: Sí, jo...

0: Peret és el protagonista avui del Rumba Tour Festival, que fins diumenge oferirà cultura, gastronomia i molta música amb concerts en directe gratuïts a la plaça Catalunya de Barcelona. El Mà de Boquerón inaugurarà el festival, que a partir de 6:45 de la tarda retrà homenatge al rei de la rumba catalana. Serà un concert especial de 3 hores liderat pel net de Peret, el Dani Pubill. Demà la nit estarà dedicada al Gato Pérez i al trio Rumba 3. La nit de diumenge recordarà Ramonet, una altra figura històrica de la rumba catalana. El festival reivindica la rumba com a patrimoni cultural i té com a objectiu impulsar la seva candidatura com a patrimoni immaterial de la humanitat de la UNESCO.
1: Catalunya migdia.
0: Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Avui, a més, amb celebració.
2: Sí, no a ritme de rumba.
0: Però podria.
2: Però podria ser, també, perquè el que farem serà un tastet de la programació especial que s'està preparant a Catalunya Ràdio pels 50 anys de futbol en català.

0: es compleixen 50 anys de la primera transmissió d'un partit de futbol en català.
1: Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit Futbol Club Barcelona Unió Deportiva Les Palmes, començant així el campionat nacional de Lliga corresponent a la temporada 76-77. Com cada any, l'afició del Barça està en aquest moment amb el seu equip disposada a observar com el Barça...
0: Això va ser un 5 de setembre de 1975. Joaquim Maria Puyal va explicar... 76-76. Joaquim Maria Puyal va explicar per primer cop un partit de futbol, un partit del Barça en català a Ràdio Barcelona. I per celebrar-ho, demà, des de les 8 del matí i fins a la mitjanit, emetrem a l'antena digital de Catalunya Ràdio les transmissions del Barça més emblemàtiques del Puyal. I recordarem, Marcos García, grans moments.
2: En aquests 50 anys hem viscut, com dius, molts moments emocionants com aquest. Accions úniques de jugadors escollits i que en alguna ocasió donaven un títol.
3: Tocarà Soskov per a la vaquera i picarà Koeman. Atenció. Koeman toca Soskov per a la vaquera, pica Koeman, gol!
2: També remuntades màgiques que culminaven amb allò de...
4: Pizzi, Pizzi, Pizzi! Che, qué bueno que viniste! Qué bueno que llegaste, Pizzi! Pizzi, qué bueno que llegaste! Pizzi, Pizzi, son macanudo! Pizzi, Pizzi, Pizzi, Pizzi viejo!
2: I és que en 50 anys hem viscut exhibicions col·lectives.
5: Ha marcat el Gaújo, Gaújo, Gaújo, Gaújo, Gaújo, Gaújo, i el Bernabéu que aplaudeix! I el Bernabéu que es posa d'empeu i aplaudeix. És el que em faltava veure. Ara ja em puc morir.
2: Però també accions individuals extraordinàries.
6: Més capreta per Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi. Immens Messi. Encara Messi, encara Messi. Encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
2: I fins i tot gols increïbles al darrer instant.
5: Dintre l'àrea Messi, toca cap endarrere, juga per l'Andrés, pica per l'Andrés, gol. Ha marcat un 3 de l'Andrés, de l'Andrés, de l'Andrés, de l'Andrés, de l'Andrés, de l'Andrés, de l'Andrés, de l'Andrés, de l'Andrés, de l'Andrés.
2: Preparats tots demà, la primera Champions de Wembley del 92, la final de París del 2006, aquell Barça-Getafe el 2007, el golaç d'Iniesta a Stamford Bridge al maig del 2009, el 5-0 del Madrid al Camp Nou al 2010, seran algunes de les transmissions que recuperarem demà de forma íntegra a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
0: D'un-n'hi-do, només amb aquest tastet que ens ha fet el Marcos García, imagineu-vos demà si a més es podeu sentir i escoltar senceres a l'antena digital de Catalunya Ràdio, però les emocions sonores no s'acabaran amb l'antena digital de Catalunya Ràdio, perquè també tenim i estrenarem un podcast molt especial que ha fet el Bernat Soler, i així que, Bernat, explica'ns tu mateix què trobarem en aquest podcast que has fet tu.
7: Puyal 50 és el títol d'aquest nou capítol de la sèrie Rècords, els podcasts del Departament d'Esports de Catalunya Ràdio, que aquesta tarda ja el tindrem publicat, i que és un viatge en el temps, un viatge al 5 de setembre de 1976. He intentat buscar tots els actors, els que hem pogut trobar, evidentment, perquè fa molt temps que va passar això, que van fer possible que aquella tarda de diumenge al Camp Nou es produís, doncs, aquesta gran fita històrica que va ser la primera transmissió. Hem parlat amb el director de Ràdio Barcelona de l'època, hem parlat amb el gerent del Barça de l'època, Jaume Rossell, el pare de Sant Rossell, per cert, el director de Ràdio Barcelona, també en direm el nom, Manuel García de Terán. Hem parlat amb Jordi Mir, el lingüista que va acompanyar Puyal en aquesta aventura. Hem parlat amb moltíssima gent que ens fa un dibuix de com es va viure l'abans, el durant i el després d'aquella tarda al Camp Nou, que va acabar amb un Barça 4 a Les Palmes 0. Fins i tot el porter del Barça del dia, el Pere Valentí Mora, també ens recordarà com va anar aquell partit. Per tant, si voleu fer un viatge amb nosaltres de 50 anys enrere, ens acompanyeu amb aquest Puyal 50, amb aquests rècords, i sabreu els secrets d'aquella primera transmissió esportiva en català de la història.
0: L'has gaudit, tu, aquest viatge?
7: L'he gaudit moltíssim, la veritat és que sí, i escoltar gent tan sàvia... t'alimenta molt l'ànima.
0: Això, aquesta tarda, ja s'estrenarà el podcast, el podrem
7: sí,
0: trobar?
7: Sí, jo crec que d'aquí una horeta... A les 5 de la tarda, va, a l'hora del partit.
0: Vinga, 5 va,
7: de la
0: tarda. Ara dic l'hora. A les 5 de la tarda
7: podeu trobar ja aquests rècords que s'està acabant de perfilar.
0: Molt bé, doncs a la plataforma Catalunya Ràdio, a l'app de Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, trobareu aquest podcast per celebrar els 50 anys de les transmissions de futbol en català. ara les emocions sonores. Parlem d'altres emocions, una competició que esperem que també ens portin emocions, com és la Champions femenina. El Barça ja sap els seus rivals que tindrà aquest any a la fase Lliga de la competició, amb dos plats forts, Arsenal i Bayern de Múnich. David Gallofré.
8: Sí, perquè les blaugranes s'enfrontaran a l'Arsenal amb el retorn de Mariona Caldante i Ona Batlle, el Johan Cruyff, el Paris FC i el Servet de Suïssa a casa, mentre que visitaran el Bayern de Múnich, la Roma i el Kiu danès en aquesta primera fase de Lliga. Els quatre primers classificats accediran directament als quarts de final. L'ordre dels partits i els seus horaris els sabrem demà.
0: Doncs a banda del sorteig de la Champions aquest cap de setmana, duel català a la Lliga femenina i també partit del Barça al camp del Sevilla.
8: Les blaugranes juguen demà a 8:45 del vespre al camp del Sevilla. Pere Romeu encara no podrà comptar amb Gemma Font ni tampoc amb Aitana Bonmatí. La migcampista de Sant Pere de Ribes ja fa part de l'entrenament amb el grup, però encara no està al 100%. En canvi, bones notícies amb Quica Nazaret i Esme Brooks. Les dues futbolistes s'han entrenat amb normalitat i han entrenat a la convocatòria. I demà també tenim derbi català. A les 12 del migdia en directe per TV3, l'Espanyol rep el Badalona Women a la ciutat esportiva Dani Jarque. Tots dos equips volen sumar la seva primera victòria de la temporada després de perdre el primer partit de Lliga. Marc Ballester, entrenador del Badalona Women, espera la millor versió del seu equip per poder sumar els tres primers punts.
9: Al final és un derbi català on sabem que hi haurà molta expectació i esperem que l'equip doncs rendeixi el millor possible, tal com hem treballat durant tota la setmana i amb moltíssimes ganes i il·lusió de sumar els primers tres punts.
8: L'entrenador del Badalona Women, Sara Montfort, perdoneu, de l'Espanyol, Sara Montfort, espera recuperar les bones sensacions després de la derrota al camp de l'Eibar.
10: Posar moltes ganes, no?, de poder estar a la nostra afició i de fer un bon partit i, sobretot, pues, bueno, llevar-nos una mica les males sensacions del partit d'Eibar, ja no per tampoc el joc sol, sinó per, bueno, per el que va suposar la derrota en el 91 que va fer mal.
8: I avui, a més, debuta Alexia Putellas amb el London City. Ho farà la Women's Super League contra el Manchester United a les 8 del vespre.
0: Els socis del Barça hauran d'aprovar d'aquí a dues setmanes l'exercici econòmic i l'ampliació de finançament per les obres al Camp Nou. Ramon Salmorrer.
11: El 19 de setembre, coincidint amb el Sevilla-Barça, el mes de setembre hi ha un sol partit a casa, en dimecres, i la Junta Directiva del Barça, reunida ahir, va decidir que el 19 de setembre, dissabte, seria el dia de celebrar l'assemblea. Una assemblea en format telemàtic. Hi va haver un intens debat en Junta Directiva, veus que apostaven pel format híbrid, bàsicament argumentant que era un compromís que s'havia adquirit amb els socis, però es va acabar apostant pel format telemàtic sota l'argument que serà una assemblea molt llarga, cosa que és tal qual, perquè no oblidis, Laia, que s'ajunten dues assemblees en una, l'ordinària i l'extraordinària, ara hi entrarem, però per mirar d'evitar aquella imatge dels socis compromissaris desfilant per anar a casa a veure el partit, doncs s'ha apostat per aquest format telemàtic. Com et deia, serà molt llarga perquè s'ajunten les dues en una. Bàsicament, els temes de l'assemblea ordinària, que són el tancament de l'exercici econòmic, com dius tu, i fer balanç, i els de l'extraordinària, que aquí hi ha la ratificació dels nous membres de la Junta, que són aquells directius que no van abandonar el club per la campanya electoral i no formaven part de la candidatura de Joan Laporta, és a dir, per exemple, Rafael Yuste, que es va quedar com a president, i tots els directius que es van quedar. I dues qüestions més. D'una banda, també ho deies, l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs en 300 milions d'euros i l'acord amb Ohana Real Estate per la construcció d'un bloc de pisos als Emirats Àrabs. Tot això també amb un acord amb Babylon Park per la construcció d'un petit parc d'atracció a l'Espai Barça al Camp Nou. Tot això, aquesta reducció de dues assemblees i fer-ho en una, des del club defensen que costarà només o que suposarà un estalvi d'un milió d'euros a la economia blaugrana.
0: I després de tancar el mercat de fitxatges, quines operacions té pendents d'ECO?
11: Bàsicament tres renovacions i adequacions contractuals. Una, la de Gerard Martín, amb un contracte desfasat tenint en compte la importància que té el futbolista, un cas més o menys similar al de Xavi Espar, i després l'aparició de Hamza Abdelkarim, un futbolista que ha estat al Mundial, que ha fet una molt bona pretemporada i que té un contracte encara de categoria juvenil amb una clàusula de 15 milions d'euros.
0: Esportivament, el Barça i l'Espanyol no juguen els partits de Lliga fins diumenge, els blaugrana a València i els blanquiblaus a casa amb el Sevilla, però avui sí que comença la quarta jornada amb el partit entre el Betis i el Madrid, que juga a partir de les 9 del vespre. L'Atlètic de Madrid juga demà al camp de l'Atlètic Club amb Julián Álvarez, que torna a la convocatòria. I avui n'ha parlat de l'argentí el tècnic Cholo Simeone.
12: Para mí la vida está llena de oportunidades y posiblemente esta es una oportunidad que se le presenta a Julián para ajustar un montón de situaciones en su vida. Creo que nos pasamos todo el tiempo aprendiendo y desgraciadamente nos pasamos muchísimo tiempo jugando. Y todos jugamos. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Hay que jugar menos y preocuparse más en aprender.
0: Ahir es va jugar un partit de Lliga avançat de la sisena jornada. Reial Societat 0, Celta 0. I a la segona divisió, el Girona jugarà demà al camp de l'Sporting. És un dels líders. I avui hem sentit l'entrenador Quique Álvarez, Eduard Solà.
13: Que ha celebrat que per fi s'ha tancat el mercat i que això ha afegit a la clara victòria de l'altre dia contra les Palmes. A Montilivi, l'ambient al vestidor ha canviat. Diu que veu els jugadors centrats i està content amb la plantilla que li ha quedat.
14: S'ha tancat el mercat. Ja us vaig dir que la setmana passada ja va ser bona. Aquesta també ha continuat. Jo crec que... I després de la victòria més, com dius, que sempre pues, bueno, és important guanyar perquè bueno, dona moral a l'equip. Però bueno, com vaig dir, és un primer pas i ara hem d'anar a Gijón, que serà una plaça difícil, a competir bé i a donar continuïtat una mica, no?, al que vam fer l'altre dia.
13: L'equip marxa aquesta tarda cap a Astúries per jugar demà al camp de l'Sporting, que és un dels co-líders de la categoria. Ho fa amb la baixa de Justin, que s'ha fet una lesió muscular al quàdriceps de la cama dreta. Tot i això, encara no té període de recuperació. I ho fa també amb les novetats de Carles Pérez, Mate i Mauro Furtado, que entren per primer cop a la convocatòria.
0: 8 minuts i les 3 de la tarda, petita pausa i sentim Joel Parra.
15: Catalunya migdia.
16: 205 cavalls i només 4,3 litres?
17: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
18: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
19: A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
20: Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
19: I amb productes del territori.
20: Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
19: Vinga, va, comencem!
20: Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
21: Catalunya Ràdio.
20: Som 3CAT.
21: Som 3CAT.
0: En bàsquet, el Barça està instal·lat a Andorra, acabant de preparar la Supercopa. L'Ernest Macià està seguint aquesta concentració de l'equip de Sekulic.
22: Bona tarda, doncs sí, el Barça més renovat de la història arrenca la pretemporada en camp a Andorra. D'aquí a dos dies, primer amistós davant del Morabanc Andorra. La setmana que ve, primera competició oficial, la Lliga Catalana. Escoltarem a Joel Parra, que aquesta tarda passa pel Tot Costa, i també a Agustí Noval, amb un discurs molt realista de cara al que els aficionats del Barça poden esperar aquest any.
23: Bueno, mira, tampoco te quiero poner la expectativa alta. Obviamente el Barça es un club grande y tiene que estar arriba siempre. Pero bueno, es verdad que es una apuesta grande, son 11 jugadores nuevos. Pero bueno, hay que adaptarse cuanto antes. No te quiero decir ni playoff, ni campeón, ni cosas, porque te estaría mintiendo. Sería irreal que te diga una cosa así.
24: Caldrá que tingui paciencia, pero también sabemos on estem. Y sabemos que aquí, desde el primer momento, tens que competir y guanyar. Doncs en aquest sentit, també és una mica la responsabilitat nostra, no?, d'intentar, com he dit abans, no?, ajudar els nous jugadors i a l'estaf a integrar-se el més ràpid possible, perquè sabem on estem i sabem la responsabilitat que tenim.
0: Doncs Joel Parra, aquesta tarda a partir de les 7 al Tot Costa. I el Barça en vol, que afronta el primer títol internacional de la temporada, la Supercopa Ibèrica, que enfrontarà l'equip blaugrana a Vigo contra el Porto, l'Sporting i el Bidasoa.
2: A 3:45, Barça-Porto, per Esport 3, Antonio Carlos Ortega, entrenador del Barça.
25: A mí me gusta más en los últimos años y me gusta en el sentido de que por fin tiene dos laterales derecho, que siempre ha tenido problemas ahí en la derecha. Ha recuperado en la izquierda gente lesionada, que es importante. Caso de Oliveira, Vasco Gama, además de tener algunas, son un grandísimo lanzador. Tiene dos pivotes que juegan arriba y abajo. Han fichado a Borges, es el viejo conocido de la afición española.
2: La segona semi, Sporting de Portugal, Bidasoa Irún, la final diumenge.
0: Una altra Supercopa, en aquest cas Supercopa d'Espanya de futbol sala al Palau. El Barça hi participa com a campió de Lliga i després d'aixecar la Copa Catalunya vol guanyar un nou títol, Francesc Ripoll.
26: L'equip blaugrana jugarà demà la segona semifinal davant el Jaén i ho farà a casa seva, al Palau. El Barça no guanya aquesta competició des de fa 3 temporades i el primer pas per aconseguir-la és eliminar els andalusos. andalusos, butxins dels blaugranes el curs passat a la Copa d'Espanya i també a la Copa del Rei. Javi Rodríguez, el tècnic del Barça, és exigent.
1: Hemos ganado la Copa Catalunya y la Supercopa, y si podemos y tenemos la suerte de ganar la Supercopa será lo siguiente. Al final sabemos la exigencia que tiene este club, nosotros queremos ganar o intentar ganar todos los títulos posibles, luchamos para ello, trabajamos para ello, pero siempre digo lo mismo, ¿no? Lo importante son las sensaciones, y las sensaciones están siendo muy positivas desde que empezamos el año pasado. Ahora con las nuevas incorporaciones creo que hemos dado un salto adelante, y bueno, contento.
26: Aquest Barça-Jaén serà demà a 4:45 de la tarda. Una hipotètica final es disputaria diumenge davant el guanyador de l'altra semifinal, que la juguen el Pozo de Múrcia i el Palma.
0: En ciclisme, la Vuelta viu avui una jornada ideal per a una escapada i ho fa encara amb la ressaca del que es va viure ahir. Enric Mas va fer un passet més cap a la victòria final. Isaac Vilalta.
3: Doncs en efecte, ahir els va rascar 26 segons a Primo Roglic, Félix Gol i Richard Carapaz, que són els seus perseguidors. Això vol dir que la general Enric Mas és més líder amb 1:45 sobre Roglic, 2:06 sobre Félix Gol. Ara mateix en marxa l'etapa d'avui. Hi ha fuga. 106 quilòmetres per al final, una fuga de 37 corredors, partida en dos grupets ara mateix. I és el català David de la Cruz. Li treuen 4 minuts al gran grup amb Enric Mas i la resta d'homes importants.
0: I en tenis, a l'obert dels Estats Units, avui tornen a jugar la majoria dels favorits, tant al quadre masculí com al femení, i aquesta matinada ha quedat eliminada Paula Badosa. Carles Vila.
4: Ha perdut contra la nord-americana Coco Gauff per 6-4 i 7-6. La catalana va rendir al màxim nivell, però no va poder amb la pressió ambiental dels 20.000 espectadors donant suport a la tenista local.
5: Obviamente, creo que he jugado muy buenos partidos. La pena es que solo he jugado dos. La pena es que este partido me hubiese gustado que hubiese sido más adelante. Ahora solo encontrar la constancia, ir compitiendo y pronto espero estar ahí también.
4: Com dèiem, aquesta matinada juguen tots els favorits. Carlos Alcaraz s'enfrontarà al xinès Yibin Wu en tercera ronda. Avui també debutaran les germanes Williams al dobles contra Chan i Join. Al quadre femení, la gran favorita Aina Sabalenka s'enfronta a Kamila Rakimova.
0: I Carles, en trial, Toni Bou pot aconseguir aquest cap de setmana un nou títol mundial a la penúltima prova als Països Baixos. Serà un moment històric perquè serà el seu títol número 40.
4: És una fita mai aconseguida en cap disciplina esportiva, no només en el món del motor. Toni Bou arriba en aquesta penúltima prova amb 97 punts més que el segon classificat, Gabriel Marcelli.
6: Arribar als 40 títols amb 20 anys, aconseguint doncs, 20 anys consecutius guanyant els dos títols, tant l'Indoor com l'Outdoor, seria algo espectacular, algun que bueno, pues són molts anys. Com a esportista m'ha costat molt pensar d'arribar a aquest número, perquè la veritat que ho veia pues, totalment impossible, i ara que estem tan a prop, pues, amb ganes, amb la concentració d'intentar no cometre ningun error, sobretot no fer-me mal.
4: A Toni Bou li caldria acabar aquest cap de setmana més de 80 punts sobre el segon a la general per aconseguir títol mundial. Recordem que el pilot de Piera ha guanyat totes les proves que ha disputat aquesta temporada.
0: I el Parc del Fòrum acull des d'avui fins diumenge la 18a edició de l'Stream Barcelona.
2: Skateboard, freestyle, scootering, bàsquet 3x3. Víctor Casanovas, director d'Urban World Series, en parla.
7: En el 2008 les normatives per patinar a la ciutat eren molt restrictives i a dia d'avui ha canviat. Veiem patinadors arreu de tota la ciutat i sobretot s'han fet 6 skateparks a la ciutat de Barcelona que no existien.
2: Els organitzadors de l'Extreme Barcelona esperen superar els 32.000 espectadors de la temporada passada i via televisió més de 5 o 6 milions d'espectadors arreu del món.
0: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva, les 7 més esports amb el Tot Costa, amb aquesta entrevista amb el jugador del Barça de bàsquet, Joel Parra. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar.

0: Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Caditours. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Mont-rebei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I, com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp, al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
1: A casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
2: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
1: Ah! I a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.

Santo, vamos a ser.

0: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista et dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Les millors activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
3: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
2: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
3: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
2: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
3: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
2: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.
4: Ta-ra-ta, ta-ra-ta, ta-ra-ta, ta-ra-ta.

Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de goters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.

0: Sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell. 1, 2, 3, 4...

0: Ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Per la Festa Major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la Diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
1: A Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
2: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
1: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.

0: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Les millors activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
3: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
2: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
3: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
2: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
3: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
2: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli. Ta-da!

oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de gotes a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973-36-0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: Sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Descobreix els teus podcasts de proximitat amb Ràdio Seu.
1: A l'apartat de Ràdio a la Carta de la nostra pàgina web, radioseu.cat, hi trobaràs una àmplia varietat de programes d'entrevistes, entreteniment, música, esports, cultura, salut, medi ambient, tecnologia o mascotes, entre d'altres, fets per gairebé una quarantena de col·laboradors de casa nostra.
0: I també pots estar sempre al dia. Els nostres podcasts informatius recullen minut a minut les notícies més rellevants de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu.
1: A punt per iniciar el teu viatge sonor? És fàcil. Visita la nostra pàgina web www.radioseu.cat i entra a l'apartat de Ràdio a la Carta. Explora allà tota la graella de programes disponibles, selecciona el que més t'agradi i escolta'l. Així de fàcil.
0: Segur que tenim el podcast perfecte per a tu. També a Spotify i iVox. Busca'ns.
2: Ràdio Seu. Ens veiem aviat.

0: Butlletí horari.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

0: amb motiu del Dia Internacional de la Dona Emprenedora, que se celebrarà el 19 de novembre, el Consell Comarcal de l'Alt Urgell promou el catàleg de dones emprenedores i empresàries de l'Alt Urgell per donar visibilitat al talent femení, generar referents i posar en valor els projectes empresarials que s'impulsen a la comarca. Per a l'elaboració del document s'ha obert una convocatòria per trobar 15 dones que protagonitzaran una campanya de comunicació destinada a explicar les seves experiències i donar a conèixer els seus projectes comarcals. La iniciativa s'adreça a dones majors de 18 anys sense limitació de sector o activitat econòmica. Per participar-hi, l'empresa ha de tenir domicili fiscal a la Seu d'Urgell. La selecció valorarà també aspectes vinculats a la iniciativa empresarial i al seu impacte al territori. Les dones interessades a participar en aquest catàleg poden presentar la seva candidatura fins al dia 10 de setembre. La Biblioteca Sant Agustí ha tornat a posar en marxa el Club de Lectura Juvenil, que ja arriba a la seva tercera edició. L'activitat que conduirà Sara Regener està adreçada a joves de més de 12 anys. Les places són limitades. La programació inclou 6 novel·les i 3 sessions de ficció digital en què els participants jugaran a un videojoc i després el comentaran com si d'un llibre es tractés. La presentació del Club de Lectura Juvenil es farà en la primera sessió prevista dimecres vinent a les 6 de la tarda. L'activitat es durà a terme a la quarta plaça de l'equipament cultural. La Seu commemorarà un any més la Diada Nacional de Catalunya amb un conjunt d'activitats culturals i institucionals programades per l'11 de setembre mateix, que enguany s'escau en divendres. El programa combina la reivindicació de la llengua i la cultura catalanes amb la tradició de la música de cobla i la dansa popular. Una jornada que començarà al 9:45 del matí a la plaça de Sant Josep de Calassanç amb la presentació i lectura del manifest oficial d'Òmnium Cultural. Tot seguit, a les 9:40 tindrà lloc un recital de poesia a càrrec de l'escriptor i poeta Joan Graell i Piqué. Per acabar, a partir de les 10 del matí hi haurà una ballada de sardanes interpretada per la cobla Ciutat de Manresa. El programa relacionat amb la Diada també inclou una de les últimes audicions de sardanes d'aquesta temporada d'estiu, que tindrà lloc al cap de 2 dies, diumenge, dia 13 de setembre, a les 5 de la tarda, i en aquesta ocasió serà a càrrec de la cobla Jovent Nívola d'Agramont. David Ballbé, actual director del Servei d'Esports de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, serà el nou director de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran, l'IDAPA. El Consell Rector de l'organisme l'ha proposat aquest dijous per rellevar Amàlia Sanz, que va presentar la renúncia per motius personals a la reunió celebrada el juliol passat a Viella. La reunió de l'organisme s'ha celebrat al Consell Comarcal de la Cerdanya, a Puigcerdà, amb l'assistència de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque. I en l'àmbit polític, dir també que el grup parlamentari Socialistes Units per Avançar es reunirà a la Seu d'Urgell aquesta setmana entrant, dilluns i dimarts, per dur-hi a terme unes jornades de treball per preparar l'inici del nou curs polític. Segons han explicat des del PSC, aquesta trobada té l'objectiu de reforçar la coordinació política interna i estratègica amb el grup parlamentari i també amb el govern. I recordem que la Fira del Llibre del Pirineu celebra 3 dècades d'activitat. La 30a edició del certamen se celebra des d'avui i fins diumenge. Acollirà Organyà un any més, després que l'any 2003 va agafar el relleu de Martinet, aquest esdeveniment. Des del Consistori Ganxo celebren que en aquest temps l'han consolidat com un gran punt de trobada de la literatura pirinenca i un dels referents culturals del país. 14 autors que han reinventat el vampir en una nova antologia de la narrativa catalana. El llibre Vampirs, publicat per Editorial Medusa, reuneix relats d'escriptors d'Andorra, Catalunya i de les Illes Balears i incorpora La xucladora, de Joaquim Ruïra. El volum es presenta aquest setembre a Organyà i a Barcelona. Entre els autors hi participen Eva Arasa, Berta Bas, Laura Casanoves, Edgar Cotes, Xema Díaz Torrent, Nil Forcada, David Galvez, Moner Jordà, Rosa Olsa, Toni Serra, Laura Tomàs Mora, Enric Virgili, Alan Guard i Joaquim Roira. I els observatoris de muntanya del Pirineu, que han batut el seu rècord de temperatura en un mes de setembre. Aquest dijous s'ha assolit els 23 graus centígrads a Malniu, els 21,1 a Certascan, 20,6 al Port del Comte, 20,3 al Pic del Salòria, entre d'altres registres. A la Seu s'ha arribat als 37,3 graus, la més alta, la temperatura més alta d'aquesta època en l'actual dècada. en tribunals han condemnat una promotora a aïllar acústicament un bloc d'Aran on els veïns sentien parlar a través de les parets. L'Audiència de Lleida considera que les deficiències als habitatges afecten la privacitat dels residents. En esports, la Seu Futbol Club jugarà contra l'Alpicat les semifinals de la Copa Lleida. El matx es disputarà aquest diumenge a la tarda al camp municipal Emili Vicente. L'altra eliminatòria la jugaran el Balàfia i el Borges. I Oliana, que inaugura la nova gespa artificial del camp de futbol municipal. Aquest dissabte a la tarda tindrà lloc l'acte oficial, un triangular i un sopar popular a la fresca. La reforma ha suposat una inversió de 390.000 euros i el material escollit està adaptat a les normes mediambientals. 15è lloc de Dominika Berska i 19è de Mònica Doria en cau a la Copa del Món de Bersirman. Laia Sorribes ha finalitzat 44ena i a la competició masculina també han quedat fora de la final David Llorente, 17è, i Pau Echaniz, 39è, Nil Checa, 51è i Miquel Través, 55è. Aquest divendres es disputa la modalitat de canoa. Fins aquí aquest butlletí.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronix, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973 35 23 18.
3: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.
4: A les millors activitats i festes del Pirineu no hi falta Festa 10 AD.
5: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
4: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
5: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
4: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
5: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
4: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

No m'he portat cap crema i m'ha cremat el sol. Ensenyo la panxeta, em trec el banyador. No m'he portat cap pena, només un ressecot. Vaig sortir de tranquis i encara...

0: a Forn de Somnis, fent realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
2: A Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
3: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
2: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
1: Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Mont-rebei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les Noces d'Or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.

0: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web, menjatlalurgell.cat.
2: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
3: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
4: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenim cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

0: Ai, no t'havia vist.
1: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
1: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
1: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
1: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma. Projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: A la Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
4: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
3: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
5: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.

0: Comencem aquest informatiu amb les notícies més destacades en aquesta jornada d'avui. L'Alt Urgell busca 15 dones amb projectes empresarials d'àmbit comarcal, oberta una convocatòria perquè participin en una campanya de comunicació en què expliquin la seva experiència en el món de l'emprenedoria. S'inclouran en un catàleg que vol donar visibilitat a la seva tasca, generar referents i posar en valor accions locals. És la notícia del dia, però n'hi ha més.
1: Titulars.
0: Actes a la Seu d'Urgell per commemorar la Diada Nacional de Catalunya. El programa inclou la lectura d'un manifest per part d'Òmnium, un recital de poesia a càrrec de Joan Graell i dues ballades de sardanes, la segona de les quals serà diumenge dia 13. El grup parlamentari del PSC Units fa unes jornades de treball a la Seu. Els diputats debatran sobre temes com les pròximes eleccions municipals, el sector sanitari, la intel·ligència artificial i la transformació tecnològica del mercat laboral. La Fira del Llibre del Pirineu reforça el debat sobre la situació del català i amplia els horaris dels estands en el seu 30è aniversari. Una altra novetat és un espai que acollirà actuacions d'alumnes del Conservatori de Música. El programa inclou les homilies modernes a càrrec de Maria Mercè Roca i mossèn Josep Maria Mauri, un homenatge a Ramon Besora i els concerts de l'Opau de Pons i la Sonsoni. 14 autors reinventen el vampir en una nova antologia de narrativa catalana. El llibre Vampirs, publicat per Editorial Medusa, reuneix relats d'escriptors d'Andorra, Catalunya i de les Illes Balears i incorpora La xucladora de Joaquim Ruirà. El volum es presentarà aquest setembre a Organyà i a Barcelona. Ordino Arcalís i Gran Valira celebren el Dia de Meritxell amb l'accés gratuït al Mirador Solà de Tristaina i al Funicamp. En el primer cas, se'n podran beneficiar les persones que tinguin reserva per fer un àpat en algun establiment de la parròquia ordinenca. Condemnen una promotora a aïllar acústicament un bloc d'Aran on els veïns se senten parlar a través de les parets. L'Audiència de Lleida considera que les deficiències als habitatges afecten la privacitat dels residents. En esports, la Seu Futbol Club jugarà contra l'Alpicat, les semifinals de la Copa Lleida. El maig es disputarà aquest diumenge a la tarda al camp municipal Emili Vicente. L'altra eliminatòria la jugaran el Balàfia i el Borges. I Oliana, que inaugura la nova gespa artificial del camp de futbol municipal. Aquest dissabte a la tarda tindrà lloc l'acte oficial d'un triangular també i un sopar popular a la fresca. I 15 lloc de Dominica Bresca i 19è de Mònica Dòria en K1 a la prova de la Copa del Món de Bersirman. Laia Sorribes ha finalitzat 44ena i a la competició masculina també han quedat fora de la final David Llorente, Pau Echaniz, Nil Checa i Miquel Travé. Un dia en què parlarem també amb l'home del temps de ràdio, Sau Néstor Gómez, perquè ens faci 5 cèntims sobre la predicció meteorològica i farem referència més al fet que observatoris de muntanya del Pirineu han batut el seu rècord de temperatura en un mes de setembre. Aquest dijous, per exemple, s'ha assolit els 23 graus a Malniu, 21 a Cert Escan, gairebé 30 al Port del Comte, 20 al Pic del Salòria, entre d'altres registres a la Seu. Es va arribar ahir a 37,3 graus. Són les notícies que ampliem tot seguit.
2: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
1: La notícia del dia.
0: A motiu del Dia Internacional de la Dona Emprenedora, que se celebrarà el 19 de novembre, el Consell Comarcal de l'Alt Urgell promou el Catàleg de Dones Emprenedores i Empresàries de l'Alt Urgell 2026 per donar visibilitat al talent femení, generar referents i posar en valor els projectes empresarials que s'impulsen a la comarca. Per a l'elaboració del document s'ha obert una convocatòria per trobar 15 dones que protagonitzaran una campanya de comunicació destinada a explicar les seves experiències i donar a conèixer els seus projectes projectes comarcals. Així ho ha explicat la presidenta del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, Josefina Lladós. Escoltem ara mateix les seves declaracions.
3: Que volem visibilitzar el que a vegades, moltes vegades, queda una mica al darrere, no? De que doncs, hi ha moltes dones que han superat moltes situacions personals, justament perquè a vegades es considera que les dones doncs, no tenen prou capacitat per segons quines coses i ho han fet. Doncs és també fer aquesta crida col·lectiva a la ciutadania per dir, segur que tots coneixem alguna dona que pot formar part d'aquest catàleg, que vindrà a ser doncs, això, una campanya de promoció i de comunicació d'aquestes dones, d'aquestes dones emprenedores, d'aquestes dones atrevides, d'aquestes dones treballadores que han passat davant de negocis o que han ajudat a tirar endavant empreses i poder-ne doncs, fer promoció, no? Donar-les a conèixer i alhora doncs, promocionar doncs, el que sigui que estan treballant o estan venent o estan oferint. Aquesta és una iniciativa que surt de manera conjunta de les àrees de promoció econòmica i d'igualtat del Consell Comarcal, que...
0: Així doncs, una iniciativa que s'adreça a dones majors de 18 anys sense limitació de sector o activitat econòmica. Per participar-hi, l'empresa ha de tenir domicili fiscal a l'Alt Urgell i el projecte de comptar amb una participació femenina igual o superior al 50% en la propietat o el lideratge. En el cas de les cooperatives, com a mínim el 50% de les persones sòcies amb dret a vot han de ser dones. En cas que presentin més de 15 candidatures, la selecció valorarà diferents aspectes vinculats a la iniciativa empresarial i al seu impacte en el territori. Entre els criteris es tindrà en compte la innovació, l'impacte social i ambiental, la generació de xarxa i col·laboració amb altres agents del territori, la comunicació inclusiva o no sexista, el lideratge femení en sectors tradicionalment masculinitzats, la perspectiva de gènere i diversitat, la contribució als objectius de desenvolupament sostenible, l'impacte econòmic i la generació també d'ocupació. Un treball conjunt de diferents àrees, com explicava Josefina Lladós.
3: Que aquí sí que m'agrada de fer notar de que de mica en mica anem aconseguint que les diverses àrees del Consell puguin treballar plegades, que a vegades sembla doncs, que cadascú pugui anar una mica per la seva banda i realment hi ha molts punts en els quals ens podem trobar moltes àrees, a vegades encara que semblin molt diverses entre elles, però es pot fer treballs conjunts i amb això sí que aquesta legislatura jo crec que el Consell Comarcal sí que haurem sentat les bases perquè aquest treball intern, conjunt, entre les àrees, entre les moltes i diverses àrees que hi ha al Consell Comarcal, doncs, vagin treballant plegades en molts projectes que es poden fer per la comarca.
0: Així doncs, aquesta iniciativa que va destinada a les dones empresàries interessades, a les que estiguin interessades, poden presentar la seva candidatura fins al 10 de setembre telemàticament a través de la seu electrònica del Consell Comarcal de l'Alt Urgell mitjançant una instància genèrica. La iniciativa neix, recordem un cop més, amb la voluntat de reconèixer la tasca femenina en aquest àmbit i donar a conèixer accions que, des de sectors molt diversos, generen activitat econòmica, creen ocupació i contribueixen al desenvolupament de pobles i municipis de la comarca.
1: Les notícies de la Seu.
0: La Seu d'Urgell commemorarà un any més la Diada Nacional de Catalunya amb un conjunt d'activitats culturals i institucionals programades per l'11 de setembre mateix, que enguany s'escau en divendres. El programa combina la reivindicació de la llengua i la cultura catalanes amb la tradició de la música de cobla i la dansa popular. La jornada començarà a 2:15 del matí a la plaça de Sant Josep de Calassanç amb la presentació i la lectura del manifest oficial d'Òmnium Cultural. Tot seguit, a 9:45 aproximadament, tindrà lloc un recital de poesia a càrrec de l'escriptor i poeta Joan Graell i Piqué. Per acabar, a partir de les 10 del matí hi haurà una ballada de sardanes interpretada per la cobla Ciutat de Manresa. El programa relacionat amb la Diada també inclou les últimes audicions de sardanes d'aquesta temporada d'estiu que tindran lloc al cap de 2 dies, diumenge 13 de setembre a les 5 de la tarda a la plaça del Pati Palau. En aquesta ocasió serà càrrec de la cobla Jovenívola d'Agramunt. Aquests actes actes estan organitzats per l'Ajuntament de la Seu amb la col·laboració directa d'Òmnium Cultural a l'Urgell i de l'Associació Amics de la Sardana de la Seu d'Urgell. I tot a punt per a la Fira del Llibre del Pirineu, celebra 3 dècades d'activitat. La 30a edició del certamen se celebra entre avui i diumenge a Organyà, que acull un any més aquest esdeveniment després que l'any 2003 va agafar el relleu de Martinet. Des del Consistori Ganxó celebren que en aquest temps l'han consolidat com el gran punt de trobada de la literatura pirinenca i un dels referents culturals del país. Escoltem l'alcalde d'Organyà, Celestí Vilà.
4: Aquest any és un any per lluir, no? Perquè 30 anys no es fan sempre, vull dir, d'una fira. I aquesta fira, pues, ha anat creixent, ha anat cada any hi ha més gent que ve, hi ha més editors, més llibreters, i cada any l'han fet més gran i estem molt contents amb això. I aquest any, com a novetat, han fet aquesta jornada de la llengua canta, que l'estem fent ara en aquests moments aquí a la plaça de l'Església. És una jornada que fins portàvem 4 anys o 5 parlant, parlem sempre del català, no, i de la llengua, i ho fèiem allà a la sala xar de l'Ajuntament, que és un espai més petit, però aquest any ens ha semblat d'obrir-ho a que la gent tingui més fàcil. I després també les parades llibreters, doncs, en lloc de començar el dissabte al matí, com fèiem cada any, aquest any obriran a migdia.
0: En aquesta ocasió, les noves homilies seran escrites i llegides per l'escriptora Maria Mercè Roca i pel delegat diocesà de Patrimoni Cultural del Bisbat d'Urgell, mossèn Josep Maria Mauri, que prendran el relleu a d'altres personalitats que al llarg dels anys han contribuït a mantenir viu aquest acte simbòlic inspirat en les històriques homilies d'Organyà. A l'acte, a la sala xar de l'Ajuntament, hi haurà també moltes activitats. A la fira incorpora, escoltàvem, novetats que reforcen la voluntat de créixer de l'esdeveniment i acostar-lo encara més a la ciutadania. Com dèiem, també una història, uns inicis de la fira que recorda el tècnic de cultura del Consell Comarcal, Carles Gascon.
5: La fira del Pirineu, que va començar a Martinet i que va començar d'una manera molt modesta, sense grans pretensions, i que a poc ha anat creixent. Ha anat creixent tant físicament, a partir del seu trasllat aquí a Organyà, com també ha anat creixent amb la seva repercussió. La repercussió en el sentit que cada vegada aquí al Pirineu, tenint en compte, a més, la qüestió demogràfica, el poc pes demogràfic que té el Pirineu en relació a Catalunya, hi ha tota una dinàmica literària molt interessant, de vegades pot ser poc coneguda fora d'aquestes fronteres, i crec que la Fira d'Organyà el que vol és això, és que vagi més enllà d'aquest territori estrictament pirinenc.
0: Una fira de llibre del Pirineu que s'organitza anualment i que viu un bon moment, tenint en compte que el llibre del Pirineu també està en un moment àlgid.
5: Hi ha una dinàmica molt interessant de tant de nombre d'escriptors, d'autors, obertura fins i tot, encara que sembli mentida, de noves llibreries, creació de noves editorials que tracten el Pirineu o tracten el món des del Pirineu, des de la visió del Pirineu. Això és, en resum, allò que vol presentar aquesta fira d'Organyà, que sí, cada any està molt ampliada. Hi ha una importància també molt representativa del paper d'Andorra, que Andorra, ells mateixos, els andorrans, ho plantegen, que estan vivint un moment molt dolç pel que fa a la literatura i a les lletres andorranes. Unes lletres, insisteixo novament, que parlen d'Andorra o parlen de la visió del món des d'Andorra. I això li dona una riquesa molt singular.
0: L'obertura dels estands de llibreries i editorials ja es fa avui a la tarda, cosa que permetrà iniciar el cap de setmana literari des del primer moment i oferirà més temps perquè el públic pugui conèixer les novetats editorials i gaudir de l'ambient de la fira. La presència de llibreries és un fet destacat.
5: Pel que fa a llibreries, són més d'abast local, com també és normal, perquè al final han de venir presencialment, tot i que n'hi ha algunes fins i tot de la comarca d'Osona i que venen de bastant lluny. I finalment també hi ha petits estands d'alguns autors que estan interessats directament a vendre el seu producte. Per tant, tenim una fira perfectament distribuïda per tot el centre històric d'Organyà, pels principals carrers, que els ompliran de llibres i d'activitat durant tots aquests 3 dies que durarà la fira.
0: És una fira que s'obre avui, la inauguració oficial prevista a les 4 de la tarda. Obertura de l'espai firal i primeres presentacions literàries, moltes. Així ho explica Noemi Rodríguez.
6: En aquesta 30a edició de la fira tenim fins a 43, si no em descompto, novetats literàries que es presenten aquí a l'embalat de la plaça i són les més representatives de l'àmbit narratiu, el que demostra que, tenint en compte els que hi havia anys anteriors, que eren 26, 20 i 30, han anat pujant progressivament, cada cop hi ha més llibres, el que jo considero que és una prova de la bona salut que viu en aquest moment el món editorial al Pirineu i molt concretament a Andorra, on hem viscut doncs, un increment del nombre d'editorials i per tant també del nombre de novetats que es publiquen anualment. És cert que hi ha molta varietat, no podríem dir que hi ha un únic gènere que destaca.
0: Entre els gèneres, però, més destacats, el repunt destaca Noemí Rodríguez de la novel·la negra.
6: La poesia sempre és present, encara que sigui minoritària, i el que sí que jo he detectat que hi ha un repunt de la novel·la negra. No sé si és perquè el Pirineu, no sé, convida a l'assassinat o perquè ja, no sé per què és, però és cert que aquest any es presenten 3 o 4 novel·les negres i per tant, doncs, és un dels gèneres potents en l'àmbit pirinenc. Jo crec que tindrem l'oportunitat durant tot el cap de setmana de conèixer els diferents autors, que penso que és molt important. Aquesta fira, a més, la mida ho permet.
0: Pel que fa avui, una jornada que es completarà amb el concert Muntanyes de Vida de la Sonsoni, un homenatge que el grup Terra Escrita dedicarà a Ramon Besora, tot coincidint amb el seu 80 aniversari, amb l'espectacle basat en l'obra Una formiga i Ineda, i finalment un concert de l'Opau de Pons, que organitzà i celebrarà els seus 10 anys de trajectòria. La jornada de dissabte començarà amb la recepció de les 10 biblioteques participants i l'esmorzar literari amb l'Homilieta. Al llarg del dia se succeiran les presentacions de llibres, els contactes, contes, les activitats familiars, la música i les propostes d'animació al carrer. Entre els actes més destacats hi tornarà a haver la carrerada de llibres, una gran cadena humana de lectura que recorrerà la travessera d'Oliana, que reivindica la lectura com a eina de cohesió social, coneixement i construcció també col·lectiva. I no deixem la literatura perquè l'editorial Medusa publicarà aquest setembre l'obra Vampirs. És una antologia de narrativa catalana que reuneix 14 autors contemporanis al voltant de la figura literària del vampir. El volum combina relats originals de diferents escriptors amb La xucladora, un text de Joaquim Ruyra, un text de referència de la literatura catalana sobre aquest mite que tanca l'antologia. El llibre que sortirà a la venda el 14 de setembre hi participen Eva Arasa, Berta Bas, Laura Casanoves, Edgar Cotes, Xema Díaz Torrent, Nil Forcada, David Gálvez, Moner Jordà, Rosa Olsa, Toni Serra, Laura Tomàs Mora, Enric Virgili, Alan Ward i també, com dèiem, Joaquim Ruyra. Els autors procedeixen de trajectòries i àmbits diversos de la literatura catalana i són d'Andorra, Catalunya i les Illes Balears. Les narracions parteixen de la figura del vampir per abordar registres i aproximacions diferents que inclouen el terror, la fantasia, la ironia, el simbolisme, la quotidianitat, la memòria i la crítica social. L'antologia no planteja una única interpretació del mite, sinó que presenta diferents maneres d'incorporar-lo a la narrativa contemporània. Precisament la primera presentació pública de Vampirs està prevista a la Fira del Llibre del Pirineu d'Organyà aquest cap de setmana. Es donarà a conèixer, concretament, en una sessió a càrrec de les autores Laura Casanoves i Xema Díaz Torrent.
7: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
8: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
1: L'actualitat informativa de la Seu i el Pirineu.
0: El grup parlamentari Socialistes Units per Avançar es reunirà a la Seu la setmana vinent per dur-hi a terme unes jornades de treball per preparar l'inici del nou curs polític. Segons han explicat des del PSC, aquesta trobada té l'objectiu de reforçar la coordinació política interna i estratègica amb el grup parlamentari i també amb el govern. Des de la formació política han explicat que les reunions inclouran una sèrie de sessions temàtiques sobre els reptes del país amb la participació de diferents membres del govern català i d'alcaldes i alcaldesses de la demarcació de Lleida, a més de representants del sindicat UGT i Comissions Obreres. El president del grup parlamentari, Ferran Pedret, inaugurarà la trobada dilluns mateix juntament amb l'alcalde de la Seu, Joan Barrera. Tot seguit faran una sessió sobre les eleccions municipals en què, a més de Barrera, intervindran el secretari de Governs Locals i de Relacions amb l'Aran, Xavier Amor, l'alcalde de Lleida, Fèlix La Rosa, l'alcaldessa de Balaguer, Lorena Ron González, l'alcaldessa de Trem i també delegada de la Generalitat a l'Alt Pirineu i Aran, Sílvia Romero. La segona sessió de treball se centrarà en la situació de la salut a Catalunya i prendrà en part la consellera de Salut, Olga Pané, la portaveu adjunta del grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Sara Jaurrieta. També dilluns duran a terme un debat sobre la intel·ligència artificial i política a càrrec del secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital, Albert Tort, el matemàtic, enginyer i expert en transformació tecnològica, Aleix Valls, i el portaveu adjunt del grup parlamentari, Jordi Riba. La primera jornada s'acabarà amb un debat sobre les repercussions de la transformació tecnològica al mercat laboral amb la diputada i portaveu del PSC a la Comissió de Treball i Empresa del Parlament, Conchi Jiménez, la responsable de la Secretaria de Transicions Justes i Territori de Comissions Obreres de Catalunya, Cristina Rodríguez, i també la secretària de Canvi Climàtic i Transició Justa de la UGT, Yolanda Funes. La programació continuarà dimarts amb un debat sobre com fer front a la dreta radical a Catalunya, a càrrec de la diputada Sabrina Araibi i el diputat Cristian Soriano. La cloenda serà amb una sessió sobre la nova agenda socialdemòcrata, amb la intervenció de la sociòloga Marina Subirats i la portaveu del grup parlamentari del PSC Units, Elena Díaz. Aquesta és la tercera vegada que la formació socialista fa aquestes jornades de treball, després que les van dur a terme l'any 2024 a Coma-ruga i el 2025 a Girona. 6 minuts seran 2:15 del migdia. Ordino Arcalís i Gran Valira se sumen un any més a la celebració de la Diada de Meritxell, el 8 de setembre vinent, amb una jornada que permetrà gaudir de manera gratuïta de 2 dels atractius de muntanya d'Andorra, el Mirador Solar de Tristaina i el Funicamp. En el cas d'Ordino Arcalís, la iniciativa arriba enguany a la 5a edició i manté el mateix funcionament que els darrers anys. Les persones que tinguin reserva per fer un àpat en algun establiment de la parròquia ordinenca durant la jornada festiva podran accedir gratuïtament al telecabina de Tristaina i al telecadira de Creusans per arribar fins al Mirador Solar. Una vegada feta la reserva, serà el mateix establiment que informarà l'estació del nom i el nombre de persones. Els visitants hauran de recollir les invitacions a les taquilles de l'Hortell. Pel que fa al Funicamp, els visitants podran accedir-hi de manera gratuïta novament durant tota la jornada de Meritxell, que serà l'última jornada en què el Giny d'en Camp estigui obert i operatiu aquest estiu. En tribunals, l'Audiència de Lleida ha condemnat una promotora a pagar el cost de les obres necessàries per reparar l'aïllament acústic d'un bloc de pisos de Tredòs al municipi de Naut Aran, a la Vall d'Aran. Ho ha fet després que els veïns hagin acreditat que poden sentir converses, cops i fins i tot les passes dels residents als habitatges contigus. La secció civil considera provat que els pisos presenten una falta de confort acústic que afecta la seva habitabilitat i que la promotora va incomplir les condicions pactades en la compra-venda. La sentència l'obliga a assumir l'import de les mesures correctores necessàries per assolir els 46 decibels d'aïllament acústic previstos en el projecte. La quantitat concreta es determinarà en l'execució del que és la sentència. Els esports.

jugarà el Club Atlètic Alpicat i en aquesta ocasió jugarà a casa. El matx es disputarà aquest diumenge 6 de setembre a la tarda a les 6 al camp municipal Emili Vicente. Als quarts de final l'Alpicat va vèncer 1-2 a Tàrrega. L'altra semifinal també jugarà diumenge i serà entre el Balàfia i el Borges Blanques. A l'eliminatòria prèvia els lleidatans van derrotar el Balaguer 3-2 i els borgencs van vèncer el Guaire també per la mínima 1-2. En cas de guanyar contra l'Alpicat, l'equip d'Ivan Vigo accedirà a la final de la Copa Lleida que s'ha de disputar tot coincidint amb la Diada en una hora i lloc encara per determinar. I Oliana, que estrena la nova gespa artificial del seu camp de futbol municipal. Els equips del Club Esportiu Oliana ja l'han començat a fer servir aquests darrers dies, després que la superfície s'ha instal·lat al llarg d'aquest estiu, posant així el punt final a una llarga trajectòria amb herba natural. Per a l'ocasió, l'Ajuntament i l'Oliana han organitzat una jornada d'inauguració que tindrà lloc aquest dissabte 5 de setembre. La vetllada començarà amb l'acte inaugural a les 6 de la tarda i continuarà amb un torneig triangular, en el qual es preveu que hi participin una seixantena de jugadors. Després del torneig, començarà un sopar popular a la fresca, en què es podrà escollir entre entrepans de botifarra, formatge, tonyina o botifarra amb formatge. El preu serà de 7 euros, incloent l'entrepà i la beguda. Els tiquets es poden adquirir anticipadament a l'Ajuntament. El nou terreny permet dividir més fàcilment el camp en dues meitats per a partits o entrenaments de futbol 7 i ha de facilitar l'activitat del club al marge de quines siguin les condicions meteorològiques. El canvi ha suposat una inversió de 390.000 euros. Cap palista del Cadí Canoe Kayak ni d'altres clubs pirinencs no ha pogut accedir a la final de kayak de la penúltima prova de la Copa del Món d'Slàlom, que ha començat aquest dijous al Canal Olímpic de Bercy-Marne, subseu dels Jocs de París 2024. Qui s'hi ha quedat més a prop ha estat Dominic Abeskra, membre del Cadí La Seu, que ha estat de l'equip estatal de Polònia. La flamant campiona d'Europa U23 ha fet un temps de 110.27 i ha quedat quinzena a tres posicions del top 12. Pel que fa a Laia Sorribes, ha finalitzat 44ena i a la competició masculina també han quedat fora de la final David Llorente, 17è, Pau Echaniz, 39è, Nil Checa, 51è i Miquel Travé, que ha quedat 55è. Avui es disputa la modalitat de canoa. Fins aquí els esports.

I parlem de l'agenda i fem referència a la festa major de Fígols. Avui divendres a les 9, sopar popular, a mitjanit, ball amb Estres Band. A les 3 de la matinada, disco mòbil amb DJ Monty. Dissabte a les 8, la Vertical Prat, una de les proves del Cadí Circuit Fair. A 2:15, a la sortida de corredors, baixada de parapents, entrega de trofeus, campionat de botifarra. D'altra banda, a les 4 de la tarda, dins aquesta festa major, a les 6, 5 cama infantil, a 8:15, partits de festa major, i a la mitjanit ball amb el grup Láser, i a les 3 de matinada amb DJ Rabat. Diumenge a les 5, tarda de màgia amb el Mag Rei Bax a la plaça Major, a les 6, missa de festa major, a les 7, ball de tarda amb Miquel Comella, i a les 9, sopar popular. I ja hem parlat de la 30a Fira del Llibre del Pirineu Arganyà. Tota la programació es pot trobar a la nostra pàgina web, a l'apartat d'agenda, avui divendres, amb l'obertura de la fira oficial a les 5 de la tarda. I celebració del torneig d'hoquei Clíton Cadí aquest cap de setmana també, des d'avui i fins dissabte, amb nombroses propostes també d'hoquei pel que fa als equips convidats. Festa major, a més, de Josa de Cadí, avui a 11:15, pregó de festa major, a 12:15, concert de versions amb Underhit, i en acabar, Nilfis DJ Set. Demà dissabte, a les 10, xocolatada a l'era de Calamador, a les 11, gimcana familiar, a les 5, taller de salsa i batxata amb el Joan de Cal Tomàs, a les 7, 19, concurs d'allioli a la plaça Major i botifarrada popular, a 11:15, concert amb el Carles Chandri, i hi haurà també una rifa d'un sopar a Calamador i també coca i rom. Diumenge a les 11, taller de circ amb Zaca Circus, a la 1, Goig de Rosa, tot just de

Després del tradicional ball de la cuinera, a 6:45, ball de tarda amb Carles Xandri, a la mitja part la rifa d'una panera de la formatgeria Serrat Gros. La festa major de Josa de Cadí, que finalitzarà dilluns a la 1 amb missa a l'ermita de Santa Maria. I no oblidem aquest cap de setmana també curset d'introducció al món dels rapinyaires diurns a càrrec de l'empresa Aubèrria, una activitat organitzada per l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. La farmàcia de guàrdia a la nostra ciutat. La farmàcia Perutxet, al carrer Joaquim Viola, la Fuerza, número 16, telèfon 973-35-55-50. Recordem, telèfon 973-35-55-50.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: Doncs diversos observatoris de mitja i alta muntanya del Pirineu han batut aquest dijous el seu rècord de temperatura màxima en un mes de setembre, segons que ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya. La majoria d'aquestes estacions es van posar en funcionament entre finals dels anys 90 i el començament de l'actual segle, i els registres que han marcat ara són els més alts de les darreres dècades en aquesta època de l'any. Aquest dijous, per exemple, s'ha assolit els 23 graus a Malniu, 21,1 a Certascan, 20,6 al Port del Comte, 20,3 al Pic del Salòria, entre d'altres registres. A la Seu d'Urgell s'ha arribat als 37,3 graus, la temperatura més alta d'aquesta època en l'actual dècada. I què ens espera per al cap de setmana? La resposta la té Néstor Gómez. Molt bon dia.
2: Bon dia. Continuem sota aquest domini d'ambient càlid, d'ambient tòrrid, el que esperem avui i esperem també de cara a demà i demà passat. Tres dies de calor intensa que enfilarà el termòmetre a temperatures pràcticament mai vistes a Catalunya. Només una vegada, en el 2016, la temperatura a Catalunya va arribar als 40 graus en un mes de setembre. Concretament va ser el 4 de setembre a Vinebre. Doncs sembla que avui ja podran tocar-los no només un punt, sinó diversos punts, no només de l'interior de les comarques de les Terres de l'Ebre, sinó també de Ponent. I unes temperatures que aquí a la comarca també rebrem el retruc d'aquesta calorada, amb màximes que tocaran o fins i tot superaran la xifra dels 35 graus. Una situació que encara tendirà a pujar una mica més de cara a demà i demà passat. Màximes, doncs, que es poden enfilar cap als 37-38 graus, i en molts punts del país el que s'espera en els propers dies és un rècord de temperatures màximes mai assolides en un mes de setembre. Temperatures caniculars, temperatures de dies molt càlids d'agost, però desplaçats al mes de setembre. I tot això amb una estabilitat total que permetrà que tant avui com també demà i pràcticament demà passat només parlem de sol al matí, de sol a la tarda, potser amb algun núvol decoratiu sobre les muntanyes que ens envolten, perquè les primeres precipitacions, si és que arriben, començarien a arribar de cara a l'inici de la setmana que ve.
1: Doncs calor, aquesta és la perspectiva. Fins aquí les notícies. Res més per ara. Molt bona tarda.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973 36 0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. Ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 0235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616 009 159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
2: De ben segur que coneixes CIMAC perquè és el millor centre d'electrònica de la Seu, però sabies que CIMAC és molt més? Perquè a CIMAC també hi pots trobar les millors novetats en electrodomèstics i equipament de la llar. A la nostra botiga, al carrer Mare Janer, hi tens la més gran exposició de la Seu. Rentadores, rentavaixelles, frigorífics, petit electrodomèstic i tot allò que necessitis per casa teva. Vine, prova i tria entre les millors marques. La màxima qualitat i varietat i els millors preus ho tens a CIMAC. I el més important, com sempre, a CIMAC et garantim el millor servei postvenda perquè som tècnics especialistes. CIMAC, el teu referent en electrodomèstics i electrònica a l'Alt Urgell. Vine'ns a conèixer al carrer Mare Janer 39 de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18.
3: Activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
4: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
3: Amb més de 35 anys d'experiència, amb més de 35 anys d'experiència, amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb el sud perquè hi ha espais que no es vegin, impressionin i connectin amb les persones.
4: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
3: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
4: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
3: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: a Forn de Somnis, fent realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
2: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
3: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
4: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell. Sí.

0: Descobreix els teus podcasts de proximitat amb Ràdio Seu.
1: A l'apartat de Ràdio a la Carta de la nostra pàgina web, radioseu.cat, hi trobaràs una àmplia varietat de programes d'entrevistes, entreteniment, música, esports, cultura, salut, medi ambient, tecnologia o mascotes, entre d'altres, fets per gairebé una quarantena de col·laboradors de casa nostra.
0: I també pots estar sempre al dia. Els nostres podcasts informatius recullen minut a minut les notícies més rellevants de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu.
1: A punt per iniciar el teu viatge sonor? És fàcil. Visita la nostra pàgina web www.radioseu.cat i entra a l'apartat de Ràdio a la Carta. Explora allà tota la graella de programes disponibles, selecciona el que més t'agradi i escolta'l. Així de fàcil.
0: Segur que tenim el podcast perfecte per a tu. També a Spotify i iVox. Busca'ns. 107.2
2: FM. Parc d'atraccions petit.
3: Però aquí no hi cap la muntanya russa.
2: Sí que hi cap, perquè la muntanya russa és d'aquelles format petitó. Format petitó, que és una mica... Clar, està una mica enlairada, va pel sostre...
4: Per nens petits.
2: Sí, jo crec... Això
3: no hi podrem pujar, eh, nosaltres?
4: Va, clar,
2: nosaltres no potser sí, Sònia. Quan aventura.
4: No et fotran el Shazam, el Camp Nou.
2: Perquè si no... I ara tu i jo potser sí,
5: però... I escolta... Que
2: llavors, que bàsicament, aquest parc d'atraccions és allò típic, doncs, que tu... A vegades en centres comercials ho veus, hi ha màquines...
5: Mira, ens han posat imatges d'Esport 3.
2: És que és perfecte. Aquestes imatges que hi ha d'Esport 3 és això.
6: És això, eh?
2: Vull dir, doncs hi ha màquines més...
5: Un amusement park.
6: Hi ha... Piscina per pescar neguets?
2: No. Això és
6: un model de negoci, perquè
2: no,
6: és caríssim.
2: No, però això no és model.
6: És una...
2: Sí, això no.
5: Sempre has de regalar una andròmina d'aquelles.
6: Sí, però...
2: No, però pagues però una joguina d'un euro, la pagues a 15.
5: Hi haurà paradeta de garrapinyades o no?
2: No, és que us...
5: I les gomes aquelles que botes...
2: Mira, bé, no, perquè a muntanya russa. Molta alçada.
7: Tu ens anem a la platja d'Aro, Bernat?
5: La platja d'Aro, Palamós, Manos González.
6: El que ens estan ensenyant a...
2: Una petita muntanya russa.
6: És xulo.
2: És xulo, i qui no estigui veient Esport 3 per la ràdio, us heu d'imaginar, doncs, el que us dèiem. Aquestes sales de màquines, de motos, videojocs de motos, que tu puges una moto, de com... que després són com atraccions, que volen simular les atraccions grans, però en format molt, molt petit. Està destinat a un públic familiar i amb nens de petitons fins a 7, 8, 9 anys, no més, perquè ja són més alts, ja no poden pujar. Aquestes atraccions són petites. Ara bé, és un model de negoci que està funcionant en molts llocs.
6: No, he començat per aquí, després podem fer la conya amb els cavallitos i el que vulgueu, però
5: escolta,
6: qualsevol...
5: M'encanta buscar les imatges avui d'Esport 3. S'ha de felicitar,
2: perquè
5: ha aconseguit un catàleg d'imatges.
2: No, és que jo crec que això és un Babylon Park de Madrid. El que hi ha a Madrid. Hi ha una a Madrid, hi ha a Londres, a Israel n'hi ha molts, perquè de fet l'empresa és... La propietat és d'Israel. I s'ha de ratificar perquè és una llicència a llarg termini, que evidentment doncs paguen uns diners i a més rebran un percentatge dels ingressos. Per tant, això ha de passar per a la Samuel.
6: Hòstia, espero que es passin de la meva mida.
2: A veure, potser el de Leganés, vaig a mirar...
6: Molt a mi, eh?
2: Aquest potser està tenint molts metres quadrats els que esteu veient per Esport 3 i per tant us esteu emocionant. I aquí de moment som...
5: Aquí veig més de 1.000 metres.
2: Et dic una cosa, si el Barça percep que hi ha una emoció molt gran per aquest parc, potser ampliem els 1.000 metres quadrats.
3: Si escolta el del Costa d'Avui, els amplia.
5: Tu havies arribat a gaudir... Tu havies arribat a gaudir dels...
6: El Palau Blaugrana ha arribat un moment, no es pot no fer-se i fer un parc d'atraccions com Déu mana.
3: Tinc la dada, Laia, 1.200 metres quadrats al Babylon Park.
2: Doncs
3: ens hi cap.
2: Els autos...
6: Veus, aquest de la cistelleta no m'ha agradat mai.
2: La cistelleta és amàstica.
3: Però aquest hi serà segur.
2: Però aquest està molt bé, perquè aquest jugues, la cistelleta és amàstica.
5: Tu havies estat als cavallitos de Gràcia, el Caspolino, es deia. A la parada de Gràcia dels ferrocarrils a dalt.
6: Ah, sí, a la Placídia. Sí. Fins fa no gaire i era noi. Marquès, bona tarda.
2: Bona tarda, sí.
6: Que veig que fas que sí amb el cap.
2: Sí, perquè...
3: Home, estarà dient,
6: és que Gràcia, entre els de Gala Placídia, que hi eren tot l'any, després per la Festa Major, els jardinets, a la plaça Joanic per Nadal n'acostumen a posar. Vaja, som un barri molt de cavallit.
5: Molt important que vigilin també una mica per això l'estètica, perquè amb aquestes fires d'estiu que ara comentàvem amb l'Oriol, a vegades veus unes decoracions amb uns personatges de Disney que diem que no tenen exactament el copyright.
6: Però això ho faran amb llicències, no fotis.
5: Ja.
2: Però és que això...
5: Si fan cares de jugadors del Barça, que s'hi assemblin una mica.
2: Però a veure, aquest parc d'atraccions és diferent a la fireta, al concepte de fireta d'estiu de passeig de la platja, vull dir que us esteu imaginant.
7: Podeu dir de la bruixa.
6: Si el que està volent dir la Laia és costa parada de cavallitos, perquè serà un minipart d'atraccions professional i amb una inversió estrangera i que a més deixarà un volum de negoci, esperem que interessant al Barça, i a més s'entretindrà la mainada abans de, i després dels partits i fins i tot durant, si l'espectacle no acompanya.
2: Jo estic esperant a l'exposició d'aquest acord.
6: El que et puc prometre és que si quan això s'estreni encara hi som, que és molt suposar, farem un programa des dels cavallitos. Sí, això ho saben els xinos. Vull dir, no tinc un altre objectiu a la vida que aquest.
2: Per favor. Home, això m'agrada molt. Mira que no m'agraden gaire les atraccions.
6: Va, que anem tardíssim. Laia, gràcies pel clínic.
2: Molt bé. Vinga, adéu-siau.
6: Suposo que deu ser la proximitat horària, però percebo que Agnès Marqués cada vegada és més proactiva en la temàtica del tot costa.
7: Sí, sí, jo estic integradíssima. Ja, si em deixéssiu, ja m'hauries.
6: Va, a les 9, Catalunya nit, amb quins continguts?
7: Ah, no, el que fem primer és acompanyar tota aquella gent que ens està escoltant des del cotxe, perquè hi ha bastant problemes de trànsit, així que podem actualitzar la situació amb l'equip viari, amb la Mariluz García. Bona tarda, Mariluz.
8: Hola, bona tarda. Doncs encara queden uns 8-9 quilòmetres de cua a la P7 entre Mollet del Vallès i Montornès en direcció Girona i molta intensitat fins a la Roca del Vallès. És normal que els divendres a la tarda hi hagi retencions a la P7, però avui n'hi ha hagut més, perquè fins fa un parell d'hores hi havia un camió accidentat a l'altura de la Roca que ha donat a força complicacions, i això afecta també amb cues l'autopista del Maresme, on encara queda congestió entre Tiana i Montgat i també de Cabrera de Mar a Argentona en direcció Girona, també a la C60 a Argentona en direcció Mataró, una petita retenció a la C65 a Llagostera per anar cap a la costa, i destaquem també la ronda litoral de Barcelona perquè hi ha un vehicle avariat a l'altura del port en sentit Besòs que està provocant retencions des de Zona Franca.
7: Gràcies, Mariluz. I després del Catalunya Nit explicarem que aquesta primera setmana de setembre s'acaba amb dos avisos que poden semblar contradictoris però que d'alguna manera estan relacionats, i és que avui hi ha una calor de rècord en alguns punts del país.
6: Avui és espantós.
7: Per ser setembre en parlarem, i que les autoritats han emès un avís que hem d'estar preparats perquè els pròxims mesos el risc d'inundacions és molt elevat, pot ser una tardor molt i molt complicada, i fan una crida a l'autoprotecció. Per tant, això ho explicarem. S'ha anunciat una campanya que el que apela és a la ciutadania a fer cas dels avisos quan ens diuen que hi poden haver aiguats sobtats, i també com actuar un cop ha deixat de ploure, fins i tot. En parlarem amb la catedràtica de Física de l'Atmosfera, Carme Llasat. Ella és una experta en aquests fenòmens tan i tan adversos i ens explicarà una mica. També li volem preguntar per aquest fenomen El Niño, que n'hem parlat tant en les últimes setmanes i mesos, n'hem sentit tant a parlar, a veure què és el que ens explica ella. Lògicament, passarem per Madrid per explicar que a Pedro Sánchez i la seva proposta de finançament només el segueixen les Canàries i Catalunya. Explicarem com ha anat avui la reunió d'Hisenda amb tots els consellers de les comunitats autònomes. Només aquestes dues li han donat suport, les altres del Partit Popular i també Castella-La Manxa i Astúries, que són socialistes, tampoc no li han donat suport. I avui al Catalunya Nit explicarem que un dels menors de Manresa implicats en l'assassinat d'un home dimarts estava sota llibertat vigilada des del mes d'agost justament per una altra agressió. I el que ens preguntem és què vol dir estar en llibertat vigilada sent un menor a Catalunya. Això ho explicarem. I també aprofundirem en el concepte de proporcionalitat en cas d'ús de la força per part de la policia, perquè hi ha dos Mossos d'Esquadra que estan processats en el cas, potser el coneixereu, ho recordareu, en el cas del pistoler de Tarragona. En tot cas, era una persona que va actuar amb una pistola, va agredir unes persones, els Mossos hi van intervenir, el van malferir, va quedar tan malferit que tenia un dolor insuportable que li va permetre demanar l'eutanàsia i li va ser aplicada. Ah. Doncs bé, en aquest cas, hi ha un jutge que considera que els Mossos no van actuar de manera proporcionada i estan processats. I res, moltes altres coses, però per combatre la calor, res com entrar a una sala de cinema, farem les estrenes amb en Marc Garriga.
6: Els divendres, gairebé cita obligada. Ala, com ho és, sintonitzar a les 9, quan acabi el Tot Costa, el Catalunya Nit, amb l'Agnès Marqués i el Manel Alias. Gràcies, Agnès.
7: A vosaltres.
9: Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
10: Amb Sònia Gelmà.
3: A veure, que tenim moltes coses per començar. Partits ja acabats. El debut al Mundial Femení de Bàsquet de la selecció espanyola ha guanyat Alemanya de 30-83-53. A la Supercopa Ibèrica, el Barça d'handbol ha guanyat les semifinals contra el Porto 39-37. Es classifica per la final. A aquesta hora, fa 8 minuts, ha arrencat la Lliga Anglesa Femenina amb el London City Manchester United, amb la gran novetat que Alexia Putellas ha comprat els drets de la Lliga Anglesa i els estan oferint a través del seu canal de televisió, que serà Eleven TV. La curiositat és que ho fan a través, de moment, del canal de Mundo Maldini.
6: Has comprat tots, sí, sí, tots per l'estat espanyol?
3: No, tots els de la Lliga Anglesa per l'estat espanyol.
6: Home, has dit, t'ha comprat els drets i he pensat...
3: Bueno, ha comprat els drets per emetre'ls aquí. Sí, sí, no, crec que a Anglaterra tenen els seus propis canals.
6: M'ho imaginava, però... Sí.
3: El cas és que ho fan a través del canal de Mundo Maldini, i el que podem assegurar és que probablement Maldini no l'estigui seguint, perquè és un home que s'ha...
10: Sí, sí, que no li agrada gens el futbol femení.
3: Que ni el segueix ni el seguirà, per tant, deduint que això que es dona avui pel seu canal no l'està mirant.
6: Home, el que
3: no
6: és estrany és que compris els drets i no tinguis el teu propi canal. Dic jo,
3: Hem fet un acord, no sé si per aquest primer partit, perquè tot plegat s'ha sabut avui, potser els hi ha agafat una mica...
11: Sí. 1-0, que van de marcar.
3: Doncs, clar, jo com que l'estic seguint pel canal d'Alexia Putellas, t'haig de dir que de moment van 0-0, Oriol.
11: No,
3: minut
11: 9.
3: Dic que ara mateix aquí arribem,
5: Qui més juga a l'equip de l'Alexia?
3: Està jugant Mapi León, per exemple, i jo crec que Jana no és titular avui, que és una altra de les exjugadores del Barça que tenen el London City, d'altres futbolistes. És un partit bastant interessant aquest que s'està jugant ara mateix. De moment, primer gol per part del London City, com ens ha avançat en exclusiva.
11: Si aguantes una miqueta més, en veuràs un altre.
3: Oriol, sisplau, no ens passi spoiler, perquè pot ser que hi hagi gent que estigui sentint el tot costa, però que ho tingui posat, com nosaltres aquí. I al marge d'això, Andrés Iniesta,
10: avui s'han
3: posat a la venda les entrades per l'exposició que es farà a Barcelona sobre la figura d'Andrés Iniesta, una exposició interactiva que es podrà visitar a l'antic edifici de l'IMAX a Barcelona des de finals de setembre fins al gener del 27.
6: Molt bé.
3: Jo crec que amb això, ara després t'explico l'11 del Betis Madrid.
6: Doncs vinga, no perdem més temps.
9: Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.
6: D'aquí a 49 minuts a l'estadi de la Cartuja, on juga el Betis les últimes temporades. Betis-Madrid, Sònia, amb quin 11 per part de Mourinho?
3: Doncs mira, queden a la banqueta, repeteix a la banqueta per dir-ho així, Diomandé, i torna també Bernardo Silva. L'11 de Mourinho amb Courtois a la porteria, amb Dumfries, Konaté, Hausen i Cucurella en defensa. Dumfries per tren respecte al partit contra el Màlaga. Mig del camp repeteix Camavinga acompanyant Valverde, amb Bellingham a la mitja punta, i a dalt també a la banda dreta s'hi manté Arda Güler amb Mbappé i Vinícius. Aquest és l'11 de Madrid. Per part del Betis, destacar que Isco és titular.
6: Diomandé jugarà poquíssim, i si no, el temps. Què, Gemma, què et sembla aquest 11 i sobretot aquest inici de temporada del Madrid?
10: L'11B, bueno, lo de Diomandé es que ya no es sorpresa. O sea, está deixant de ser una sorpresa.
6: Bé, ha d'arribar, també, però que és que jo crec que un equip amb Diomandé, Mbappé i Vinícius no s'aguanta, o Mourinho no el sap aguantar.
10: Pues ja l'haurà de posar, perquè han pagat molts diners per aquest jugador, i jo crec que Florentino ahí dirà...
6: Bé, sí que el posarà,
10: Hola,
6: però,
10: jo sé.
6: Però que vull dir que el dia del Clàssic no jugarà Diomandé.
10: Bueno, ja veurem.
5: De titular, vols dir?
6: Sí, home, clar.
10: Ja veurem.
6: Clar, però un tio de 140 milions no el tens. Ja sé que ara juguen 17, 16, però no el tens per ficar-lo al minut 70.
11: Ah, però és un luxe, tenir un jugador així que et surti al minut
6: 70. Sí, sí. Asiàtic, afegiria jo.
5: Un luxe asiàtic, no que el jugador sí.
6: No.
10: I respecte al Madrid, pues que és, pues això, que estem a la jornada 3, que falta un món, sí, han començat molt bé, però ha tingut molt poca oposició. A veure avui davant el Betis, que, bueno, que té una mica més d'ulls, de cara i ulls que els altres partits, però...
6: Tot i que ve de perdre contra el Llevant, que és un resultat una mica com estrany, però a veure què passa.
10: Bueno, Bellingham està millor, Vinícius encara no està entonat, i segueixo pensant que, bueno, que el problema es que tenían la temporada pasada, el segueixen tenint, que és el mig centre. Mm-hmm. Tant de bo Rodri hagués fitxat per el Madrid, perquè en aquest cas les hagués solucionat el problema que tenen i que segueixen tenint. Però no ha pogut ser, doncs no ha pogut ser.
6: Ens espera una protagonista i per tant us acomiadaré, però abans l'Oriol havia demanat tanda per... No hi ha torracollons encara... Esperem que n'hi hagi, però l'Oriol té una sèrie de retrets.
11: Tenia molts comentaris.
6: Molts comentaris? Molts. Va, doncs seleccionen un.
11: Com que... és una cantarella que he sentit moltes vegades i que tu l'altre dia vas repetir, no sé quin dia ho vas dir, que el Barça de Romario va jugar pitjor que el...
6: Home, per mi és indiscutible.
3: Sí, jo estic d'acord amb el Costa, per una vegada i sense que serveixi
5: de precedent. El Barça de Romario va jugar pitjor...
6: que l'anterior.
3: Sí.
6: Per mi el Barça sense Romario era una meravella jugant a futbol.
5: Per mi el Barça de Romario fa el millor partit de la història del Dream Team.
11: El millor partit de la història del Dream Team és el Dinamo de Kiev.
6: D'acord, però la normalitat era...
11: El 5-0 del Madrid, el debut de Romario contra la Real Sociedad.
3: El Barça de Romario de tant en tant es prescindien de l'Audrup i això és important.
6: Els resultats...
11: Aquest és un altre tema.
3: És un tema. Van jugar millor amb l'Audrup.
11: Dels 20 millors partits del Dream Team i el d'any que se'n surten més i amb diferència és l'any de Romario.
6: És veritat, però els resultats són molt millors amb Romario perquè tenim una sèrie de golejades, inclús el partit del Dinamo de Kiev, que tots el recordem, amb Romario. Però la fluidesa de l'equip i com jugava a futbol i que l'equip no jugava només per un rematador... Vaja, per mi no hi ha ni discussió.
3: A l'aturada per seleccions
6: podem fer aquest debat
3: sí. I uns quants més.
5: Sí. La semifinal de Champions amb Porto. El Porto.
11: Aquell dia contra l'Atlètic de Madrid que Romario és tots com van tornar bojos cada
6: matí.
11: Sí, sí.
5: L'últim partit de Lliga contra el Sevilla, el 5-2.
6: Però aquell partit de l'Atlètic de Madrid que tots el recordem, allò és campixa.
5: Però sense Romario també hi havia hagut partits amb l'Atlètic de Madrid que eren campixa, 4-3.
6: Escolta, que també és una opinió que jo tinc claríssima, però veig que vosaltres la teniu claríssima a la inversa, tampoc ens matarem aquí.
11: Oriol... No, jo crec que és una cantaria que ha quedat per la història,
6: no.
11: Però crec que molt poc fonamentada.
6: Jo no sé si ho diu gaire gent, jo ho tinc claríssim.
11: Sí, això ho he sentit més vegades, que amb Romario l'equip va jugar pitjor.
3: Sí.
6: Bé, en fi, a l'aturada farem aquest debat. Oriol Domènech, Bernat Soler, Gemma Herrero, gràcies.
10: Un plaer.
11: Adéu.
12: Amb qui estaràs aquesta nit?
6: Hem quedat pendents d'aquest Madrid, d'aquest Betis Madrid que arrenca d'aquí 3/4 d'hora. Demà a les 12 a la Lliga F tenim un duel català, un Espanyol-Badalona, el primer enfrontament entre catalans de la màxima categoria del futbol femení estatal, i tinc en línia una jugadora de l'Espanyol. Ona Baradat, bona tarda.
13: Hola, bona tarda.
6: Com estem? Com va aquest inici de temporada de Lliga F?
13: Bé, molt bé, ja el primer partit la setmana passada, amb moltes ganes i il·lusió per tot el que ve.
6: Tot i que es va saldar amb una derrota cruel a última hora a Eibar, això fa que encareu el partit d'aquest dissabte contra el Badalona amb un especial ànim, o el fet que hi hagi ja rivalitat de proximitat ja és suficient?
13: Bueno, al final nosaltres volem anar pels 3 punts, tenim ambició, volem guanyar i... qui sigui el que se'ns figui davant, sortirem a per tot.
3: Uh-huh. Ona, hi ha hagut molts canvis a l'equip, si no m'equivoco són 11 les altes, les incorporacions. Això fa que costi una mica més l'adaptació en aquest inici de temporada?
13: Bueno, al final pues, les jugadores noves sí que al principi costa una mica més adaptar-se al joc que es demana, però totes les jugadores estan aquí per sumar, estan donant-ho tot i això es veu al camp, que al final, i sobretot també entre nosaltres, hi ha molt bon rotllo, estem molt contentes amb totes les noves incorporacions.
3: Clar, amb tants canvis, tu ets molt jove, tens 22 anys i és la teva segona temporada a l'Espanyol, però pràcticament una veterana.
13: Pues sí, la veritat que sí que va marxar molta gent la temporada passada i sí, jo pues, potser soc de les que s'han quedat més, però bueno, totes tenim molt bon rotllo i no... totes estem igual, o sigui, estem molt bé, les noves incorporacions sembla que portin aquí ja un any, estem molt contentes.
6: Va, pregunta tòpica de principi de temporada. De les que han arribat, quina no coneixies gaire i dius, caram, quin bon fitxatge que hem fet?
13: Pues Anita Marcos sí que sabia qui era pel nom, però m'ha sorprès molt. O sigui, té molt gol, no sé, a mi estic molt contenta perquè al final pues, és una jugadora que ataca molt bé el primer pal i això a mi m'agrada molt perquè per la posició que jugo jo, tindre algú allí de referència, pues, fa que tinguis la visió molt fixada on has d'enviar la pilota.
3: Uh-huh. Quines aspiracions té l'Espanyol aquesta temporada? Aquesta setmana comentàvem que alguns dels fitxatges són molt bons reforços i comentàvem aquí al Tot Costa que potser l'Espanyol pot mirar una mica més cap amunt. Potser costa de dir-ho després de la primera derrota, la primera jornada, però que més enllà de salvar-se, aquesta temporada es pot aspirar a alguna cosa més.
13: Sí, sí, l'objectiu al final sí que és salvar la categoria, però nosaltres i amb l'equip que tenim volem més, volem aspirar al màxim possible, estar allà dalt. Crec que l'any passat podíem haver optat a més i aquest any pues, anem a per això i a donar-ho tot per aconseguir el que volem, que és estar allà dalt.
6: De vegades amb tants canvis a la plantilla costa una mica d'encaixar les peces. La part bona, dic jo, és que l'entrenadora no només continua, sinó que ha renovat. Entenc que això dona una certa estabilitat i una sensació de continuïtat.
13: Sí, clar, al final pues, el projecte que ja es manté i tot segueix en la mateixa línia, això és molt positiu també per les jugadores, perquè al final pues, fa que el camí pues, no es desviï, que continuï en la mateixa direcció.
6: Evidentment hem preguntat a l'Ona Baradat per aquest inici de temporada de l'Espanyol, tenint en compte que us enfronteu al Badalona. Deixa'm que et pregunti per com les veus en la distància, si fins i tot un equip amb qui podeu competir per aspiracions més o menys similars.
13: Clar, nosaltres, o sigui, volem aspirar al màxim i l'equip que se'ns sigui davant, pues sortirem a per tot. Al final sí que la temporada passada van quedar per sobre nostre, però nosaltres volem estar allí i poder competir contra qui sigui.
3: Uh-huh. El Badalona ja ha arribat, ja ha retornat a la Lliga F un símbol en el seu dia del mig del camp del Barça, com és Vicky Losada. Clar, no sé si eres molt petita, si tu vas arribar a coincidir amb la Vicky al Barça, Ona.
13: No vaig coincidir amb ella, però bueno, al final és un referent del futbol femení, tothom la coneix i és una jugadora molt nivell, que bueno, pues al final ha tornat a la Lliga F i segur que bueno, pues la veurem fent el que ella sap fer.
3: Uh-huh. Tu vas arribar a tenir minuts al primer equip del Barça i és veritat que després va venir aquella desafortunada lesió al genoll que potser et va frenar la progressió. Quan veus ara que hi ha tanta aposta del Barça per la joventut, et fa una mica d'enveja de dir, podria haver estat jo una mica de paciència una mica més allà?
13: Bueno, al final pues, són moments i són situacions que toca viure i al final pues, jo ara estic aquí a l'Espanyol, l'oportunitat que m'han donat jo l'aprofito i l'aprofitaré al màxim, així que jo tinc la mentalitat ficada aquí i per l'equip i per guanyar el que sigui, per estar allà dalt, que és el que volem. I per res, jo estic molt contenta.
6: Uh-huh. Doncs l'Ona Baradat, que ara fa una mica més d'un any va canviar el Barça per l'Espanyol i ja veieu que està encantada de la vida i il·lusionada amb aquesta temporada que comença. I de cara a aquest duel català d'aquest dissabte al migdia a la Dani Jarque, aquest Espanyol Badalona. Ona, gràcies, sort i una abraçada.
13: Moltes gràcies a vosaltres, que vagi bé.
6: Demà al migdia aquest duel català entre l'Espanyol i el Badalona. Demà a la tarda, ja en horari tot gira, Sporting de Gijón-Girona. El Solà ja és a Gijón. Hola, Edu, bona tarda.
14: Hola, què tal? Com esteu? Bona tarda.
6: Quina és l'última hora de l'equip gironista per visitar l'Sporting?
14: Doncs que han fet el viatge aquesta tarda amb una novetat important a la convocatòria. Les entrades de Carles Pérez, de Mate i Mauro Portado, que no havien estat a la llista de convocats a l'últim partit contra les Palmes. La baixa de Justin, que s'ha fet una lesió muscular al quàdriceps. Sembla que no seria pas greu, però avui no ha pogut entrar a la llista de convocats i amb aquesta convocatòria tampoc hi és Unai, que no ha arribat en bones condicions, ni tampoc Porto, que està lesionat. Mirarà el Girona d'aconseguir la primera victòria fora de casa d'aquesta temporada al camp d'un Sporting de Gijón, que és un dels co-líders, que té 7 punts a la classificació, que encara no ha encaixat cap gol en els 3 partits que ha disputat, i davant un Girona que ja coneix tots els gustos. Una victòria, un empat i una derrota.
6: Molt bé, doncs a veure si demà toca victòria fora de casa. Gràcies, Edu.
14: Adeu.
6: Farem una pausa i marxem cap a Andorra. Ens hi espera Joel Parra. Ara venim.
15: Tot Costa. Els esports a Catalunya Ràdio. El 19 de setembre torna a la Ignasiana l'itinerari autoguiat per BTT Gravel i bicicleta elèctrica que recorre els darrers quilòmetres del camí Ignasià fins a Manresa.
16: Escull entre la modalitat que surt d'Igualada, de Verdú o la nova ruta des de Fraga i gaudeix de l'esport, el patrimoni i la gastronomia del camí.
15: Tota la informació a manresaturisme.cat.
17: Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència.

0: camp on el Barça de bàsquet està fent aquests dies el seu estatge de pretemporada i tinc l'Ernest al costat d'un dels homes forts del nou Barça. Hola, Ernest, bona tarda.
1: Com estem, Jordi? Doncs sí, fort més que jo, segur, i d'altra banda fort perquè serà un dels capitans de la plantilla aquesta temporada, que, i a més ha passat el Joel Parra a ser un dels veterans, perquè hi ha hagut tants canvis aquest any que automàticament passes a ser ja doncs, un jugador amb galons i els, clar, els nous que han vingut, perquè són quasi tots nous. Un m'ha dit que ha anat a los caracoles, el Tyrese Martin, s'han d'integrar i tu tindràs, Joel, aquí un paper important, eh?
2: Sí, sí, al final nosaltres el que tindrem que fer és intentar que s'involuquin el més ràpid possible, perquè al final doncs, és tot nou per ells, és el primer cop que estan aquí a Europa, el primer cop que estan aquí a Espanya, a Barcelona, no? I bueno, crec que al final és la funció que tenim ja només com a capitans, sinó també com a veterans.
1: Jordi, Sonia, us escolta ja el Joel.
0: Joel, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Per fi tota la plantilla al complet a Andorra. Ara parlarem de tu, eh? Però més que temps per conjuntar-vos com a equip, ara ho deies, gairebé primer caldrà que us conegueu tots plegats. T'havia passat mai arribar a un inici de temporada amb 11 jugadors nous?
2: No, la veritat que és el primer cop que em passa, però bueno, la veritat que molt il·lusionant, amb moltes ganes, no, de que comenci la temporada. Crec que al final d'aquesta setmana aquí al camp ens anirà bé per conèixer-nos, per saber el que volem, els objectius que volem marcar-nos aquesta temporada, així et dic, amb moltes ganes i molt content.
3: No es poseu allò d'un pòstit cadascú amb el nom per no confondre's, bueno, eh? Ja te'ls coneixes a tots, ja.
2: Crec que encara el necessitem, eh? Encara els primers entrenaments, encara no, els noms són complicats, tenen aquí cognoms una mica difícils i els necessitaríem, la veritat, però bueno, et dic, content, perquè crec que els primers entrenaments doncs, han sigut bastant bons, molt competitius, la gent ha vingut amb moltes ganes d'aprendre, no? I deixar-se aconsellar, doncs en aquest sentit crec que és un bon inici.
0: Ara parlarem de les possibilitats de l'equip, però amb les sortides de Satoransky i la Provítola, que eren els dos primers capitans de l'any passat, ara ho deia l'Ernest, passes a ser ja pes pesant. Kevin Panther serà el primer capità i tu el segon. Et sents preparat dos anys després d'arribar al Palau per liderar tot aquest procés de reconstrucció?
2: Sí, i tant que sí, que em sento preparat, però ja et dic, crec que al final la figura del capità es demostra a pista i es demostra el dia a dia, treballant amb exemple, arribant al primer, anant a l'últim, no? I crec que en aquest sentit, doncs, bueno, em sento preparat, crec que és una responsabilitat que m'agrada tindre, però ja et dic, al final crec que el que és ser capità es té que demostrar a la pista i no perquè siguis capità ja tens un privilegi, es té que demostrar el dia a dia.
1: Aquest ha sigut un estiu bastant convuls en el moment en què el Barça semblava que anava a fitxar Calviat i finalment no, i després hi van haver jugadors com Schengelia que van saltar, i va haver aquella setmana que va ser doncs, de terror, perquè es va fins i tot, molta gent pensava que fins i tot Joel Parra es plantejaria marxar, finalment ha renovat, però en algun moment això va passar pel teu rang de possibilitats, deixar el Barça veient que tothom marxava?
2: No, aviam, sí, és veritat que, doncs, que van haver-hi interès i ofertes d'altres equips. L'únic que vam fer va ser sentar-nos amb el meu entorn, amb la meva família, no? I valorar quina eren les meves opcions. I en tot moment la millor opció era quedar-se aquí al Barça, de seguir creixent com a jugador, com a persona, i crec que la millor manera de fer-ho era de la mà del Barça. En aquest sentit, ja et dic, molt content per la confiança que estan depositant en mi al club, i ara l'única forma que hi ha és aquesta confiança que m'estan donant, doncs transmetre-la a la pista i en el dia a dia.
0: No es poden dir les altres opcions o ja no val la pena comentar-les?
2: Bueno, no val la pena, però les que van sortir ja per redes socials d'arreu, o sigui, al final ja tothom ho sap.
3: És evident que el club ha apostat per començar un projecte pràcticament de zero, nou mànager, nou entrenador, 11 fitxatges que ara comentàvem. Caldrà que el Palau tingui paciència.
2: caldrà que tingui paciència, però també sabem on estem i sabem que aquí des del primer moment tens que competir i guanyar. Doncs en aquest sentit també és una mica la responsabilitat nostra, no, d'intentar

0: intentar, com he dit abans, no? Ajudar els nous jugadors i a l'estaf a integrar-se el més ràpid possible, perquè sabem on estem i sabem la responsabilitat que tenim. Crec que tenim un inici molt il·lusionant, com és la Lliga Catalana, que al final doncs, sembla que sigui un títol sense importància, però els que estem aquí i portem temps sabem l'important que és per al club, per l'aficionat, i després tens una Supercopa, no? Una Supercopa on comences ja a competir per un títol, i crec que guanyar-la seria una injecció de moral ja no només per la plantilla, sinó també per l'aficionat que al final doncs, porten 3 anys patint com estem patint nosaltres aquí dintre.
1: Tot just acabes de tornar de Finestra Internacional, t'incorpores juntament amb tota la resta de la plantilla, com dèiem. Has tingut temps de parlar amb calma amb Sekulić per saber quin tipus d'equip vol, a què vol jugar?
0: Sí. Com he dit abans, aquesta setmana aquí al camp ens anirà molt bé per marcar els objectius que volem marcar durant la temporada, sentar les bases de l'equip, els rols de cada un. Doncs, bueno, volem marcar un ritme molt, molt alt, molt, molt físic. Una mica doncs, ja es veu la plantilla com està formada per aquest estil de joc. Però ja et dic, al final això és anar dia a dia treballant miqueta a miqueta i anar creixent com a equip.
2: Només perquè no quedi penjant d'una pregunta anterior, d'aquests clubs que s'havien interessat pel Joel Parra, el Fenerbahçe i el València són dels que tinc entès que van preguntar. I ara jo, Joel, et pregunto per aquests jugadors que han arribat nous, n'hi ha algun que t'hagi impressionat especialment? Perquè molts, la veritat és que la gent no els coneix, però per exemple Tyrese Martin és conegut. Quin dels jugadors que han arribat dius compte que aquí hi ha un top?
0: Aviam, està clar que al final en Tyrese és un jugador top, és un jugador que ha estat molts anys a la NBA i té molts punts a les mans, però bueno, m'ha agradat bastant aquests dies a l'Olivier, al finlandès. La veritat que bueno, crec que és un jugador que donarà de parlar, perquè crec que és un jugador que no fa falta molt la bola, i crec que a l'aficionat del Barça i al Palau li agradarà, perquè és un jugador molt, molt físic, amb molta intensitat, i bueno, crec que ens ajudarà bastant, la veritat.
2: Espera, ha dit Olivier. Digue'm com s'ha de pronunciar el cognom d'Olivier.
0: Ni me'l sé, imagina't.
2: Ell que mou o alguna cosa així.
0: És que dolent. Que dolent ets, amb els noms encara, però amb els cognoms, a l'altre dia que estava creant el grup de jugadors per guardar-los al mòbil, mare meva.
1: Escolta'm, t'hem preguntat pels que han arribat, dels que han marxat, que també en són uns quants, n'hi ha algun que diguis, ostres, aquest deixa una empremta, que un buit que serà difícil d'omplir?
0: No, bueno, al final doncs jugadors que ja portaven temps aquí al Palau i al club, no? Com és en la Provitola o en Sato, no? Doncs són jugadors que al final porten molt de temps, que sabien perfectament com era la casa, i doncs bueno, se'ls trobarà a faltar, però bueno, crec que al final això ja és el passat. Tenim aquí un nou projecte, amb molta il·lusió, molt ambiciós, i crec que tenim que deixar enrere el passat d'aquest sentit.
1: Ara que parlem de novetats a la plantilla, recordo en alguna entrevista anterior amb tu de parlar del rol de revulsiu en què t'havies instal·lat. Creus que t'ha arribat el moment de que ja pensem en tu com un titular, un jugador que es tira del carro?
0: Bueno, amb la nova extensió que he fet, una de les intencions era aquesta, però al final això és, com he dit abans, es demostra en el dia a dia, es demostra des del primer partit que tinguem, com és el del diumenge, però bueno, jo seguiré sent el mateix Joel de sempre, amb aquestes ganes de lluitar, de competir, de deixar-se la pell en cada possessió, i després aniran arribant els galons, no? Però ja et dic, al final no descobrirem ara com sóc com jugador, però sí que és veritat doncs, bueno, que en aquest sentit doncs, tens una mica més de responsabilitat, i és una responsabilitat que m'agrada tindre.
2: El Tosan, com li diem? El Tosan, un dels nous fitxatges.
0: Tosan, és que et dic Tosan, perquè també el cognom també és divertit.
2: Aquell ho ha fet, també és un dels jugadors que sembla que és una de les sorpreses, no? Perquè més o menys el Tyrese i el Justin Robinson, que ve de París, Euroliga, aquests més o menys ja t'esperes coses, l'Umoja Gibson doncs també té coses, però l'Olivier i el Tosan són dos jugadors que jo penso que la gent no s'espera i ho faran molt bé.
0: Sí, la veritat, com he dit abans, estic bastant content perquè des del primer dia, doncs, una mica, no, ja anem agafant els rols que volen cadascú, i la veritat que en aquest sentit, doncs, bueno, això és molt important per sentar ja les bases de l'equip, i ja et dic, que tenim jugadors que la gent no coneix i que potser doncs no es confia molt amb ells, però ja et dic, aquesta setmana que portem d'entrenaments, la veritat que tenim una plantilla molt competitiva i una plantilla molt il·lusionant per fer grans coses aquest any.
3: Joel, m'ha generat una curiositat amb això del grup de WhatsApp. En quin idioma es parla en aquest grup?
0: No, anglès, no?
3: Anglès.
0: Aquest any el català poc. El català poc.
3: Però és només aquest, és a dir, els grups de l'any passat i d'anterior sí que es parlava, o normalment és en anglès, en això del bàsquet.
0: A veure, el dia a dia és més en anglès, però sí, és que els anys anteriors que jo he estat aquí al club, doncs, per exemple, el meu primer any el tindrà en Paulí, està també a l'Àlex Abrines, que també parlava català, doncs es parlava una miqueta més, no? Però bueno, anglès i castellà. Al final també tenim aquí, aquest any, doncs, en Darío, a l'Oleg, en Balcerowski, a l'Agustín i en Juan, que també parlem castellà en aquest sentit, així que, bueno, una mica un popurrí.
2: I no, en català perquè... només amb el metge, amb el Jordi Puig allí voler. És l'únic, i espero que no hi haguis de parlar gaire.
0: Exacte, espero, ens l'estimem molt, però espero que no tinguem que visitar-lo molt.
3: I aquest grup per què serveix, bàsicament? Per dir els horaris d'entrenaments o aquí també van les multes?
0: No, aquest grup és més personal, és més només de jugadors i bueno, per les nostres coses que es queden dintre del vestuari.
3: Ah, molt bé.
1: Joel, el calendari, ara ho deies, no dona treva. La setmana vinent Lliga Catalana, la següent Supercopa Badalona, ja el següent arrencan la Lliga i l'Eurolliga. Quant de temps calcules que es necessita perquè la màquina funcioni?
0: Bueno, espero que sigui el més aviat possible, però bueno, crec que també hem de ser conscients, no, del que us estic dient abans, que al final som 11 jugadors nous, 11 jugadors que no coneixen Europa, que no coneixen la CB, doncs estic segur que ens costarà al principi, però bueno, crec que també aquestes setmanes, abans de la Supercopa, ens anirà bé perquè la gent vagi coneixent el nostre estil de joc, que es vagin adaptant a la Lliga, però bueno, al final, com he dit abans, sabem on estem i la responsabilitat que porta estar aquí un club com el Barça, i doncs l'exigència és màxima, i doncs ja des del primer partit, que és la Lliga Catalana, tenim que estar preparats. Crec que al final tenim que anar creixent mica en mica durant la temporada, no? però bueno, està clar que els primers partits doncs cometrem més errors de lo normal, però bueno, per això també es tracta, no, d'anar entrenant i d'anar confeccionant la plantilla i confeccionar els sistemes perquè arribem a les dates importants, no? De la millor forma possible.
1: Arre, remates tu.
2: Bé, el primer gran torneig de la temporada, bé, ja el primer oficial, que és la Lliga Catalana, la setmana que ve, i aquí doncs hi ha 6 equips, el segon, el Barça, el tercer, la Penya, també tenim doncs el Manresa, el Girona, el Lleida, l'Andorra, i llavors tenim una Supercopa a Badalona que no hi ha al Madrid.
0: No està a Madrid, està clar, però bueno, hi ha equips d'exigència com és el València, el Baskonia i la Penya, no? Sobretot juguen ells a casa. Però, com he dit, primera oportunitat de guanyar un títol, i tenim que estar a per totes. Crec que tenim una gran oportunitat i, com he dit abans, crec que seria una injecció de molta moral, ja no només per nosaltres com per la plantilla, sinó també per l'aficionat.
1: Parles de títols que encara no has guanyat cap amb el Barça. Demanar títols de manera immediata a aquest equip tan nou i rejuvenit seria injust?
0: Com he dit abans, sí que seria una mica injust en el sentit, perquè al final som molts jugadors nous i ens costarà el nostre temps d'adaptar-nos, però sabem de l'exigència i la responsabilitat que es porta estar aquí al Barça. Així que en aquest sentit és injust i alhora no. Crec que tots els que estem aquí som conscients on estem i tenim que lluitar i competir per tots els títols. Arribem de la forma que arribem.
1: Joel Parra, moltíssimes gràcies i tota la sort del món per la temporada que comença.
0: Moltes gràcies.
4: El cinquè quart.
1: Ja hem parlat amb Joel Parra des d'Andorra. L'Ernest encara hi és. Saludo als altres dos membres del Big Three. Laura Antoja, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Xavi Ballesteros, bona tarda.
5: Bona tarda.
1: Com anem? Tot bé? Ha anat bé l'estiu?
3: Tot bé.
5: Molt bé.
1: Ganes de bàsquet, m'imagino. De fet, ja estem assistint a diversos tornejos de pretemporada i jugaven el Manresa i la Penya. Ara estan jugant el Lleida i l'Ulm. I començo pel Barça, a tomb d'aquesta entrevista amb Joel Parra. Què us sembla aquest Barça amb 11 cares noves que en podrien arribar a ser 12 si arriba un altre 5? Quina fila us fa? Perquè ja veieu que Joel Parra, poc menys que ens ha explicat, que encara s'estan coneixent, encara s'estan aprenent els noms.
6: La de saber, és un equip, això sí, més jove, més versàtil. Avui es comentava a Andorra que hem passat d'un equip on quasi tothom són pares a un equip on quasi ningú és pare, i per tant, i també un equip amb ambició, que no ha guanyat res i que no té experiència a Europa, per tant, força, energia, i a partir d'aquí, doncs, sí que hi ha una línia editorial. Fins ara es fitxaven noms de rendiment immediat, però que a llarg termini, doncs, la temporada es feia molt llarga, i aquests potser no són de rendiment immediat i, per tant, potser de rendiment futur. Veurem. De moment, una gran incògnita, impossible contestar això.
1: Quina impressió et fa a tu, Laura? Bé, anava a dir, t'imagino com a entrenadora amb 11 cares noves, però clar, és que l'entrenador també és nou. No sé sí. Si en aquest cas ja és millor. Ja arribo jo nou, doncs que siguin tots nous i, sobretot, el que era una evidència és que calia canviar la dinàmica de les últimes temporades.
3: Està claríssim que el que sí que han fet és un passar pàgina, saps? O sigui, aquí hi ha hagut un canvi d'identitat, un canvi de mentalitat i de club, eh? Perquè per fer aquesta aposta jo crec que el Barça feia molts anys, o si potser no ho he vist mai, de fer una aposta tan arriscada amb jugadors sense noms, no? Sense grans estrelles. Ens queda el Kevin Panther com a gran referent, però hauran d'anar apareixent jugadors que són, com deia l'Ernest, una gran incògnita i que com a equip, com a entrenador, doncs poses una filosofia nova, poses unes idees noves, els jugadors que ja hi eren, sabent que també hi ha un entrenador nou, molt més oberts també doncs, a veure com estructuren l'equip i quina manera de jugar tindran. Però també us dic, hi ha una cosa importantíssima, jo com a entrenadora del Barça, però jo com a entrenadora rival del Barça, també tindria molts problemes.
1: Clar.
3: Perquè, evidentment, els scoutings, la coneixença d'aquests jugadors, el com es poden anar desenrotllant, tota aquesta història és molt complicada de trobar, eh? O sigui que, bueno, tindrem el factor sorpresa inicial, però alhora el factor, doncs, de molt poca cohesió i de veure com aquest equip va creixent de menys a més.
1: Clar, és evident que si tot just dimecres van fer el primer entrenament junts, doncs el Barça que veurem a la Lliga Catalana de la setmana vinent, de la Supercopa, fins i tot de mitjans de setembre, ja serà un Barça en xancletes, com qui diu, per descomptat totalment per fer. I Xavi, com deia Joel Parra, tothom és conscient de l'exigència de jugar al Barça, però caldrà tenir paciència.
5: Sí, jo crec que hi havia una frase que deia el Joel Parra avui, que era molt divertida, diu, ostres, és que semblava molt al revés, hem arribat al Darío Brizuela i jo, semblava que arribéssim amb un equip nou, no? En plan, ostres, que acabem d'arribar, i no, és que ells ja hi eren, no? El que passa que hi ha tants jugadors nous que això s'ha convertit una miqueta en un equip internacional. Crec que hi ha una cosa molt important, i ho comentava l'Ernest, es va prescindir d'un jugador que semblava que podia arribar la penya, al Barça com era Mike James. Per què? Doncs perquè el que sí que han buscat, i el perfil és aquest, no hi ha cap jugador que ja tingui la feina feta, que ja tingui el sou guanyat, que no tingui la capacitat i l'ambició de dir, escolta'm, aquí en el Barça aquest any, els 11 que heu arribat us heu de tirar al terra per totes les pilotes, que això segur que en el Palau es premia. Evidentment, en el Barça s'han de guanyar títols, però també el com es fa és important, no? Jo crec que el fet de que, amb tot el respecte, cap dels 11 jugadors siguin estrella, això també facilita, doncs, que es pugui fer un bon equip, no? I, per tant, el secret serà aquest. Molta intensitat, molta agressivitat, una aposta atrevida, però és el que s'està portant a Europa actualment. Sabem que això és una aposta guanyadora i s'ha de donar temps. El que passa que també sabem que en el Barça això del temps és molt relatiu, i tot i que, com molt bé deies, és el Barça en xancletes en aquestes dues competicions que venen, bo seria tenir bones sensacions, perquè si no, ja tornem a anar allò de veurem a Copa del Rei i fins al febrer, que ara queda molt, no?
1: Ja, clar, però el que vull dir, a la Lliga Catalana veurem què passa. Evidentment hi ha equips més fets, però per exemple penso en la semifinal de la Supercopa contra el València, que ara mateix està per damunt del Barça com a mínim en noms de plantilla, i home, és difícil pensar que guanyaràs el partit, però vaja, no crec tampoc que hagi de ser aquest l'objectiu a curt termini del Barça. Evidentment seguirem, i aquest any amb les transmissions habituals del Tot Gira de l'Eurolliga amb el Macià, el recorregut d'aquest baby Barça, d'aquest nou Barça. Us vull preguntar, i començo per tu, Laura, de la resta de catalans, quin et sembla que s'ha reforçat de manera més interessant?
3: Mira, jo, a mi m'agrada molt la plantilla de Lleida, val? Que ha apostat per una continuïtat, però alhora doncs per solidificar una miqueta jugadors de la competició. I la penya, jo penso que, bueno, continua una mica amb el bloc, la gent important, i l'entrada de la Provítola li dona molt d'aire a Ricky Rubio i alhora molt de talent ofensiu per poder seguir jugant en aquest joc col·lectiu que és molt divertit de veure.
1: Jo, és que la Provítola, trobo que és un tros de fitxatge, sempre que el respectin les lesions. Jo crec que és l'únic cas que m'hauria quedat pel Barça, i crec que la penya li anirà, com diu la Laura, de conya. És la impressió que hi ha a Badalona, Xavi?
5: Sí, la impressió és... Ostres, que com ens podem divertir veure Ricky i l'Apro junts, no? Ara Ricky, que està anant a mig gas, està demostrant el talent que té, com domina l'escenari, no? I per tant, si l'Apro el manté, ve de fer amb Argentina el seu rècord de punts, 31 punts amb 8 triples, vol dir que té ganes de demostrar que li queda corda per estona, no? I per tant, això és superimportant. Deixa'm dir que a la selecció espanyola trucaran a la porta de Ricky de cara a les pròximes finestres FIBA. Recordem que Espanya està en situació complicada i perdrà els jugadors que van a NBA i Estats Units. I abans, deixa'm recollir, Jordi, que Sekulic, que és el seleccionador d'Eslovènia, inicialment no estarà en les pròximes finestres FIBA amb Eslovènia, renunciaria al càrrec per poder centrar-se en el Barça. Crec que també parla molt bé del compromís de l'entrenador, que això ho farà de la mà del Barça, igual que els jugadors, no? Però quan, amb el que estàvem parlant del Joventut, crec que la incògnita bàsica és la de Tomic, no? És un puntal, no només per l'equip, sinó pel sistema de joc, i per tant veurem com es recupera.
1: Està
5: i quan...
1: bé físicament o...?
5: No, de moment no ha començat a entrenar, i per tant les estan posant, porta 5 mesos de baixa, després de la lesió que va tenir, ha tingut un estiu per intentar recuperar-se, però un jugador d'aquesta edat, amb les característiques físiques que té, tot i el talent, quan un jugador s'atura mig any, quan no ho havia fet en tota la seva carrera, veurem com torna, no? És lògic.
1: Sí, i a Manresa, Ernest, quin flaire hi ha?
6: Mira, jo crec que el Manresa ha tornat a fer una aposta molt arriscada. És una versió molt low cost del Barça. És a dir, molt de risc, molt de ritme. De moment pinta bé. Els primers partits que hem vist, escolta, l'equip és fluid, dinàmic, harmònic, vull dir, pinta bé, però són també moltes incògnites. I em vull quedar també amb un fitxatge que ha fet el Girona, el Mac McClung, sí, que potser és un jugador que li permetrà al Girona fer aquest pas endavant que esperem, super espectacular. I a veure si aquest també és l'any del Girona.
1: Molt bé, doncs la setmana vinent els començarem a veure tots plegats a la Lliga Catalana, que un any més serà a Tarragona, a partir de dimecres, ho dic bé, oi?
5: Correcte.
1: Molt bé.
6: Sí, sí.
1: Laura, acabo amb tu. Avui ha començat el Mundial Femení. Espanya ha derrotat amb claredat Alemanya, l'equip anfitrió. Espanya entre les favorites?
4: Home, avui ha desplegat un joc que l'ha posat una mica en el punt de mira, perquè al final hi han dos clars favorits, que els Estats Units, evidentment, porta quatre vegades seguides guanyant el Mundial i evidentment és amb un roster espectacular i és la clara favorita. I després tenim una França, doncs, que sempre està allà amb grans noms, jugadores, però és el que té diferent Espanya de la resta de seleccions és aquest joc col·lectiu de transició, de ritme, de lectures, amb un joc que la resta de seleccions fan molt més tàctic. Llavors, jo l'aposta és que a veure si les podem veure semifinals. I les jugadores estrella, com ha portat 5 jugadores NBA aquest any. Per tant, són gent molt jove, però amb molta gana. Això és la gran revelació també d'aquesta selecció.
1: Doncs veurem com li va aquesta Espanya, en aquest cas només amb una catalana a la convocatòria. Ho anirem seguint per descomptat, com també ho farem avui amb tota la temporada del nostre bàsquet, que avui hem fet el tret de sortida. Cinquè quart ja en marxa. Macià, Antoja, Ballesteros, abraçada, gràcies.
5: Que vagi bé. A vosaltres.
4: Bona nit.
7: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler a casa teva. Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
8: Chato! L'estiu s'acaba!
9: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Ah, excepte, esclar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.

0: i tenim aquesta mentalitat. Ens va costar una miqueta en el període anterior, però ja hem demostrat un altre cop que som un equip guanyador, que estem aquí per això, i doncs bueno, més enllà del passat i del que va passar en aquests dos darrers partits amb el Jaén, crec que hem de fer valer l'equip que som, hem de demostrar una mica per què estem aquí i per què tenim aquesta plantilla, i ja és el primer partit de la temporada i el primer partit important, llavors a donar-ho tot, a guanyar-lo, que és el més important, i a classificar-nos per la final del diumenge.
1: Ara et pregunto per les aspiracions de la temporada, però abans del torneig es juga al Palau, que és molt poc habitual en tornejos en fases finals, per la disponibilitat del Palau. Us fa especial il·lusió o esteu tan acostumats ja a jugar aquestes cites, com qui diu, en camp contrari, que ja no ve d'aquí?
0: Doncs mira, crec que una mica de les dues, no? O sigui, estem molt acostumats i són fases finals a les quals doncs, el club acostuma a ser-hi i som experts, però també ens fa moltíssima il·lusió. Avui ja hem entrenat amb tot el Palau engalanat, la pista, les enganxines, no? Tot ficat de la Supercopa, i dona goig, jo crec que no només per nosaltres, sinó també per la pròpia competició, que es faci una ciutat com Barcelona, una ciutat en plural, on hi ha un club tan gran com nosaltres, ostres... doncs crec que és algú molt bo i molt positiu pel nostre esport, i nosaltres encantats, tenint la nostra gent, en contraposició al que va passar la temporada passada, que sempre aquestes competicions ens les vam acabar jugant amb el pavelló que semblava que era tot en contra gairebé, i doncs bueno, intentarem, fem aquí des d'aquí una crida a l'afició de que s'ompli de culers i que també en els moments en què faci falta doncs tirin de nosaltres.
1: La plantilla tot just ha experimentat un parell de canvis, han arribat un parell de jugadors. Diries que es nota millora, o si fa no fa, ja estàveu al nivell on vau acabar la temporada passada guanyant la Lliga?
0: Bueno, sempre es pot millorar, això sempre, però crec que inclús més importants que les incorporacions és que hem mantingut el bloc, i llavors ja l'any passat ho vam fer molt bé i som gairebé els mateixos. Aquests dos nous companys ens aportaran, i ja des del primer dia en el que vam entrar amb nosaltres es va veure que són molt bons i que realment ho faran molt bé, però que és aquesta facilitat que han tingut també d'incorporar-se al grup i de des del primer dia veure que els objectius comuns a tots és seguir guanyant, doncs crec que ajuda. I ja et dic, si des del primer partit de la temporada ja ens aporten, doncs benvingut sigui, però l'equip està sempre per sobre de qualsevol individualitat.
1: Acabo, Sergio. Com dèiem, l'any passat ja vau guanyar la Lliga, vau trencar, per dir-ho així, una sequera de títols. Aquest any torneu a la Champions. Imagino que això canvia la decoració de la temporada.
0: Clar que sí. Des del principi i a priori és molt millor que l'any passat i que l'anterior. Per suposat, dues temporades sense estar a competició europea per aquest club és gairebé inacceptable, no? Per utilitzar paraules que són dures, però que realment ens hem de mirar la cara, i aquest és el màxim objectiu. L'hem tornat a aconseguir, ja hi som aquí, i doncs bueno, una temporada en la que serà molt intensa, tindrem molts partits, moltes competicions diferents, a sobre la competició domèstica aquí, la Lliga ha canviat el format i sembla que des del primer partit de Lliga regular de l'apertura ja tots seran importants, però aquesta intensitat crec que a nosaltres ens ve molt bé, perquè som una plantilla llarga, amb moltíssima qualitat, tots els companys poden aportar o podem aportar moltíssim, i llavors, doncs, bueno, estarem al 100%, estic convençut, per encarar totes les competicions que vinguin, amb l'especial atenció a la Champions, que ens fa molta il·lusió. A sobre tindrem partits anada i tornada al Palau, si tot va bé, i superem la ronda principal. Portar partits europeus aquí a Barcelona, mira, sembla que aquesta temporada hi haurà partits molt xulos al Palau, i tant de bo enganxem a la nostra gent, que gaudeixin com sempre ho fan amb nosaltres, i nosaltres és recíproc al 100%, ho fem de la mateixa manera amb ells.
1: Doncs al Palau, que ja veieu que serà protagonista d'aquesta temporada del futbol sala, amb el retorn de la Champions, amb aquest nou format, però abans arrenca aquesta Supercopa demà mateix, 16:45, Barça-Jaén, a la segona semifinal de la Supercopa a Can Barça. Sergio González, gràcies i molta sort per la Supercopa i pel que ve aquesta temporada.
0: Moltes gràcies a tu, una abraçada.

0: Dos minuts i les 9, abans d'acabar la Sònia remata el tot costa.
1: Doncs mira, en una última hora, Luis Enrique ha renovat amb el PSG fins al 2030. Per tant, si algú calcula alguna segona etapa de Luis Enrique al Barça, haurem d'esperar encara.
0: El calendari, quan plegui Flick, que vingui Luis Enrique, això potser ens destarota una mica.
1: Ja saps que, de tota manera, els entrenadors...
0: Però aquest fa pinta que acabarà el contracte.
1: Mentre vagi bé, pot acabar el contracte. Exactament. El dia en què us hem explicat que el Barça ja sap els seus rivals a la Champions femenina, demà probablement ja sabrem el calendari, però vaja, bàsicament que l'Arsenal és el rival més atractiu a casa i que fora tornarà a tocar passar pel Bayern, pel camp del Bayern de Munic, la Roma i el Kiu danès a casa, més de l'Arsenal, el Servet Suís i el París francès, i que ara a les 9 comença el Betis Madrid amb un 11 de Mourinho. On destaca que Diomandé, un cop més, i ja no és notícia, torna a començar a la banqueta i que continua i manté el doble pivot amb Camavinga i Valverde, i això vol dir que Bernardo Silva, un dels flamants fitxatges d'aquest estiu, també començarà avui la banqueta al camp del Betis. Recordem, aquest Betis Madrid amb Isco com a titular.
0: Gràcies, Sònia.
1: Fins dilluns.
0: Gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb el Salva Pou al piano, la Lúria de la Fuente a la producció, la Jordina Terré pendent de les xarxes socials, amb el Manel Gil al control central. Gràcies també a l'equip de realització del canal Esport 3 i gràcies a vosaltres per ser-hi un vespre més. Nosaltres tornarem dilluns a les 7, amb més esports, amb més tot costa. President, demà 50 anys de la primera transmissió de futbol en català.
2: Tot el camp.
3: Tenia ganes.
4: La primera setmana de setembre s'acaba amb dos avisos aparentment contradictoris. Una calor de rècord i un avís de les autoritats que hem d'estar preparats per al risc d'inundacions en els pròxims mesos. Però tot té relació i el govern fa una crida a l'autoprotecció. Bona nit, són les 9.
5: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
6: Alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
7: Segur que no n'hi ha per tant.
8: És la campanya que ha presentat el govern avui, que, amb la qual vol conscienciar la població que la tardor pot ser molt i molt complicada, Txell Garriga.
9: Apunten, de fet, que el risc d'inundacions és molt alt i es proposen que la població sàpiga com actuar davant dels aiguats sobtats i també un cop ha deixat de ploure.
8: La catedràtica de Física de l'Atmosfera, Carme Llasat, ens hi posarà el context. Li preguntarem pel Niño, aquest fenomen que s'ha consolidat al Pacífic, però també voldrem saber què pot significar això per a Catalunya.
4: A Pedro Sánchez i la seva proposta de finançament només els segueixen les Canàries i Catalunya, que de fet va col·laborar en la proposta en el marc per enllestir el pacte d'investidura d'Illa entre el PSC i Esquerra. I justament això li han retret les comunitats del PP, que hi han votat en contra, així com també les socialistes Castella-La Manxa i Astúries. És molt difícil que aquesta proposta acabi a bon port.
8: I a Itàlia, Giorgia Meloni, fita per a la història. El seu govern s'ha convertit avui en el que ha aguantat més temps en la història recent del país, i això que encara no porta ni 4 anys. Laia Framés.
10: Són 1.413 dies de mandat i ha rebut un bany de masses per celebrar-los amb més de 10.000 persones.
11: E credibilitat del mondo, il nostro presidente, Giorgia Meloni!
8: Mentrestant, l'extrema dreta es fa forta també a altres punts d'Europa. Passarem per Alemanya. Diumenge hi ha unes eleccions regionals que poden ser una gran victòria per Alternativa per Alemanya. I també connectarem amb Londres, perquè el nostre corresponsal està seguint el congrés anual de Reform UK.
4: Al Catalunya Nit també explicarem que un dels menors de Manresa implicats en l'assassinat d'un home dimarts estava sota llibertat vigilada des de l'agost per una altra agressió. Què vol dir estar sota llibertat vigilada en el cas d'un menor a Catalunya? Aquesta és una pregunta que resoldrem avui. És una de les coses que posarem sobre la taula perquè també ens endinsarem en el concepte de proporcionalitat en el cas d'ús de la força de la policia. Dos agents dels Mossos estan processats per no haver estat proporcionats a l'hora d'atacar el conegut com a pistoler de Tarragona. En van parlar molt d'aquest cas, perquè va quedar mal ferit i amb dolor permanent, fets que li van permetre accedir a l'eutanàsia.

0: Doncs sí, Aitana, feta superestrella, fa ple al Sant Jordi en el primer dels 4 concerts de gira que farà Barcelona. Comença a aquesta hora i voldrem saber com va Montse Pujol.
1: Bona nit, doncs mira, acaba d'aparèixer fa pocs minuts a l'escenari Aitana, que ha provocat una allau de crits de les més de 17.000 persones assistents que aquesta nit omplen el Sant Jordi. Moltes i molts adolescents i també mares i pares que els acompanyen. Ja a les 8 del vespre al Palau començava a omplir-se i hem pogut parlar amb algunes de les seves seguidores. Ens deien això.
2: Nosaltres la seguim des d'OT 2017 i ens agrada la seva naturalitat i la seva veu.
3: Transmet algo que no han transmet les altres, aquesta connexió, saps? Però és super, super bonic.
4: Després hi tornarem al Sant Jordi en directe per saber com va aquest concert. També hem de parlar dels esports perquè la jornada de Lliga ja està en marxa amb el Real Madrid en partit amb joc, David Ubach.
5: Bona nit, doncs juga al camp del Betis al Madrid i ara acaba d'arrencar l'enfrontament. El tenim al minut 2, tot just aquest duel cobra la jornada 4. De moment, empat a 0 sense gols. Amb aquest punt que sumaria el Madrid de manera provisional, doncs els blancs serien líders provisionals a l'espera del que faci el Barça diumenge al camp del València. Recordem que tots dos estan frec a frec, Barça i Madrid al capdavant de la classificació, amb els 9 punts possibles sumats fins ara al Barça líder per millor gol a baix.
0: I fins a quin punt ens hem d'anar conscienciant per passar moltíssima calor aquest cap de setmana, Gemma Puig?
6: Doncs hem de continuar parlant de molta calor. Avui hem tingut aquest dia més càlid mai registrat en un dia mes de setembre a Catalunya, amb molts registres que han batut rècord i en molts punts del territori, des d'alta muntanya, Catalunya central, ponent, interior de l'Ebre. Avui aquesta calor ha sigut força, força generalitzada. Aquest cap de setmana no variarà gaire el termòmetre, repetirem aquests valors més alts tocant els 40 graus, moltes màximes entre els 35 i 38, a la costa també es poden arribar als 35 graus, per tant, un cap de setmana de calor, però sí, en presència d'alguns núvols, també amb una mica de pols sahariana, que incrementarà doncs també aquesta sensació de calor i xofugo.
4: Doncs bé, una manera de buscar refugi d'aquesta calor és en el cinema. Atents cap a 2:15, que repassarem les millors estrenes amb el cap de cultura de Catalunya Ràdio, Marc Garrigam.

0: I enmig d'un informatiu també hi ha temps per fer un elogi del silenci amb l'escriptor Alejandro Palomas, que avui presenta Casa, la seva darrera novel·la, una casa on hi ha silenci, però on entra també molta llum.
1: I amb això anirem arribant a les 11. Avui, la punt final el farà el dramaturg Xavier Albertí.
2: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: sensació amb ganes infinites que això s'acabi i que les temperatures baixin. Aquí a Lleida això ha sigut un estiu, i és un estiu molt dur, i ara mateix acabo de sortir d'un lloc amb aire condicionat i al sortir el xoc que tens, estem molt cansats, molt cansades.
1: Fa moltíssima calor, jo no aguanto més, m'he anat a comprar una botella al bon preu perquè no aguanto la calor que fa. És horrorós, la veritat. És insuportable.
2: Que portem tot l'estiu amb una calor de por. Llavors, ara, al setembre, això ara ja mos sobre. I no es pot aguantar aquesta calor tot tant temps.
3: Són les queixes de veïns de Lleida, on la calor, com sentíem, ja ha deixat petjada avui, però també altres llocs, com Vinebre, on el termòmetre ja ha tocat sostre, Barcelona o Vic. Estem parlant de les temperatures de rècord que ens està deixant aquest estiu, però és que, de cara a la tardor, els termòmetres tampoc sembla que tinguin pressa per recular. El Meteocat ja avisa que les temperatures es mantindran altes per l'època i que, a més, es preveu una temporada plujosa. Una combinació que alerta pot generar danes i altres fenòmens extrems. Txell Garriga, bona nit.
4: Bona nit.
3: Aquesta temporada, per tant, comença forta. Haurem d'estar molt pendents del temps i de tots aquests riscos que comporta.
4: Sí, de fet, avui mateix Protecció Civil ha presentat una nova campanya pel que fa a aquest risc d'inundacions, perquè, com deies, es preveu una tardor molt complicada en aquest sentit. Especialment, el que està preocupant és el prelitoral i també el litoral, d'una banda perquè el mar més calent pot afavorir aquestes pluges més intenses, i de l'altra perquè és precisament en aquestes zones on i tenim més densitat de població. L'objectiu de la campanya és molt clar. Tot pot canviar de cop i posa l'accent en la rapidesa amb què passa tot en aquestes situacions.
5: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
6: Segur que no n'hi ha per tant.
7: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables.
3: Aquest és l'anunci que s'ha presentat avui. Es veuen situacions d'aparent tranquil·litat, una mica de pluja, i com de cop aquell mateix lloc ja està inundant i amb persones passant-ho malament. Ara sentíem això de les alertes també. No sé si vol dir que ens hem d'acostumar que cada vegada que hi hagi un perill rebrem un missatge és alert.
4: Doncs no necessàriament, i aquesta és una qüestió que avui Protecció Civil ha volgut deixar molt clara. En episodis d'aigua sobtats, com estàvem explicant, també crescudes de rius o rieres, o bé situacions imprevisibles, pot passar que no hi ha prou marge de temps per enviar una alerta preventiva, o bé que s'enviï quan, de fet, ja està passant, ja està plovent. Per això insisteixen que les alertes és només una eina més, que no pot substituir ni la prudència ni tampoc el sentit comú. Per exemple, no baixar un garatge quan para de ploure per anar a buscar el cotxe. Ho explicava Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
8: No sempre que plogui tindrem temps d'enviar unes alertes, perquè pot ser una situació sobtada, intensa, i que no puguem avisar. I per aquest motiu volem que tothom es prepari de que no sempre pot ser que rebin un avís, i per tant han de ser conscients i han de preveure que poden haver-hi situacions d'intensitat de pluja que els hi pot afectar.
4: De fet, recordareu els aiguats, per exemple, que aquest agost han deixat dues víctimes mortals a Roda de Barà. En aquell cas, no es va arribar a enviar cap missatge és alert per criteris tècnics de protocol, com va justificar després el govern. S'envia un missatge, sí, entre d'altres motius, per exemple, hi ha activada una alerta de perill de 5 sobre 6 i en aquell cas no hi era. En aquest cas, també van dir, però, que era enviar aquest missatge és alert de matinada podria haver provocat una allau de població a les carreteres i això hauria estat contraproduent. Aquesta mateixa qüestió ha generat molta controvèrsia per les ocasions en què sí que s'ha enviat un missatge i en les que no, però el so, que segur que reconeixereu a continuació, podria canviar.
3: De fet, és una notícia aquesta de la qual ja parlàvem la tardor passada. Al Catalunya Nit us vam explicar que Protecció Civil estudiava com enviar alarmes menys estridents que aquesta que sentíem ara als telèfons mòbils per avisar la població en situacions en què el perill no sigui imminent. Això, Txell, com ha quedat finalment aquesta qüestió?
4: Doncs exacte, fins ara s'estaven enviant aquests missatges de perill sempre amb aquest mateix so que estàvem sentint, i el que canviava era només el cos de dins del missatge de prealertes, recordem que també en havíem. Hem de dir, però, que no depèn només de Protecció Civil, és el Ministeri de l'Interior, de fet, el que desenvolupa la plataforma de l'ESAlert, que alhora s'emmiralla també en el que es fa a Europa. Imma Soler ja ens ha confirmat que el projecte continua i avançant, però que segurament el veurem a finals d'aquest mateix any, no aquesta tardor.
8: que pogués ser una manera més suau, més que no tingués un so tan estrident i que fins i tot aquestes altres tipus d'alertes les persones les poguessin desconnectar. I això seria, per exemple, doncs per uns avisos més informatius. No tenim aquesta disponibilitat encara. L'esperem aviat, properament, però l'hem de provar, l'hem de veure, s'ha d'implantar.
4: Per cert, que ara a Catalunya hi ha 649 municipis que tenen el pla fet de protecció civil per a inundacions. De tots aquests, 181 ho han fet en aquest últim any i mig. D'altres encara no han fet els deures. De moment, doncs, el que cal és seguir les instruccions, ja sigui via alerta és alert o bé en els mitjans de comunicació.
6: Gràcies, Txell. Doncs bé, amb aquest advertiment llançat per part del govern de la Generalitat, avui ja ens volem també assessorar amb una de les persones que ens poden explicar molt i molt bé quin és el fenomen que estem vivint actualment i què és el que pot passar segons els mapes, els pronòstics, etc. En els pròxims mesos. Podem saludar Carme Llasat, ella és catedràtica de Física de l'Atmosfera de la Universitat de Barcelona. Bona nit.
9: Molt bona nit, més.
6: És evident que ningú sap exactament què és el que passarà, però sí que veient les previsions del Meteocat i aquesta campanya de protecció civil per risc d'inundacions, sí que ens preguntem, amb la informació que professionals com tu teniu a l'abast, a quin nivell ens hem de preocupar?
9: Bé, aquí jo diria, ens hem de preocupar i ens hem d'ocupar, que són dues coses. El fet de la preocupació és que, degut a aquest augment de temperatura, del que heu estat parlant ja abans, l'aire té una capacitat molt més gran, doncs, de generar tempestes intenses, perquè també ha augmentat molt la humitat. Per tant, això ens diu que la probabilitat de que tinguem pluges més intenses del que estaríem habituats en terme mig a la tardor és més alta. I ens hem d'ocupar perquè també, com s'ha anat parlant, doncs hem de saber que com hi hauríem d'actuar en aquestes situacions.
6: Estem parlant de fenòmens, per exemple, sobtats, com ja n'hem vist en els últims anys, aquests aiguats sobtats que són difícils de predir?
9: Sí, efectivament. El que caracteritza més el nostre país és aquest tipus d'aiguat que sobretot es produeix a la costa i que té tot el factor agreujant, que és on tenim més exposició i més vulnerabilitat. Són les inundacions sobtades, que precisament són molt més difícils de predir que un fenomen que sigués molt més global, molt més extens. Un fenomen com podria ser la terrible Dana, que va afectar València, és un fenomen de més extensió, que produeix inundacions sobtades, però dins un fenomen molt més ampli i, per tant, amb més temps per avisar la població, com a mínim, de que hi ha un perill alt d'unes intensitats ja molt altes. Un fenomen local, com podria ser el que va passar a Roda de Barà, encara presenta moltes dificultats dins de tot el que seria la predicció meteorològica, perquè l'atmosfera és molt complexa i no, avui dia encara tenim incertesa sobre quina quantitat s'arribarà i on serà exactament, no? I per això necessitem eines també d'ajuda, com poden ser el radar meteorològic.
6: Això lliga molt amb el lema d'aquesta campanya de la qual n'estem parlant, tot pot canviar de cop. Carme, també et volíem preguntar pel fenomen del Niño. Anem veient publicacions, anem sentint a parlar. Què és el Niño? I això d'alguna manera a nosaltres ens pot afectar?
9: Bé, el Niño és un fenomen pel qual, doncs, hi ha un canvi, un augment de la temperatura en l'oceà Pacífic, sobretot el que seria davant de les costes del Perú, davant de la part de Sud-amèrica. És un fenomen que la part més important, per exemple, en aquest any, no?, que es preveu que hi hagi un fenomen extraordinari del Niño, no arriba fins més tard, per això té aquest nom, no?, el Niño, perquè el van descobrir, el van identificar al Nadal, i per això va així, no? Llavors, aquest fenomen, indiscutiblement, té efectes directes sobre el que seria Amèrica, sobretot tota la part sud-americana i centroamericana. També té fenòmens directes sobre l'altra part del Pacífic, com pot ser Austràlia. Aquest Niño produirà més inundacions, més pluges intenses sobre el que seria la part de Perú, per exemple, però pot produir més situacions de sequera sobre la part d'Austràlia. Fixeu-vos que estic parlant del Pacífic. A nivell d'Europa, la seva influència directa no està determinada encara. No s'ha comprovat, doncs, que puguem dir tindrem més freqüència de situacions favorables a pluges intenses o menys. El que sí que podem dir és que el Niño contribueix a aquest augment de temperatura que ja el propi canvi climàtic antropogènic està produint. És a dir, que aquestes temperatures que són altes, doncs encara poden ser més altes per aquesta contribució. Mm. I, per tant, tot el que es derivi d'això sí que ens pot afectar.
6: Carme, et volia fer una última pregunta perquè ja fa molts anys, de fet, que els mitjans de comunicació parlem amb professionals com tu, que us demanem pel canvi climàtic, no? I n'hem parlat moltes vegades i tu, per tu és una evidència, però sí que et volia demanar si està anant més ràpid del que podíeu imaginar.
9: Gairebé si tingués que donar una resposta així de premsa, la resposta seria sí. El que seria, per exemple, s'estan trobant sorpreses amb tot el que és la part del desgel, la pèrdua de gel que afecta després molt tant sigui al nivell del mar, tant a l'entrada d'aigua dolça sobre el mar, o fins i tot augmenta aquest canvi climàtic, s'està produint més ràpid del que estava previst. I, per tant, tota la realimentació també està sent més ràpida. A nivell de l'augment de temperatura, doncs encara estem per aquests escenaris en els quals, clar, està afectant, doncs, tota aquesta emissió de gasos d'efecte hivernacle i canvis en els usos dels sòls en els que, lamentablement, també influeix molt la producció d'incendis forestals degut a aquest propi augment de temperatura i, per tant, realimenta aquest problema.
6: Doncs bé, des d'aquí el que podem fer és permetre aquest tipus de converses perquè ens arribi el missatge i subratllar, en tot cas, aquesta campanya que s'ha anunciat avui de protecció i de vigilància de cara als pròxims mesos. Carme Llasat, catedràtica de Física de l'Atmosfera de la Universitat de Barcelona, moltes gràcies per atendre'ns.
9: Moltes gràcies a vosaltres.
7: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: 10 minuts i arribarem a 9:45. El nou model de finançament autonòmic acordat entre el PSOE i Esquerra ha superat avui un primer escull important, però el que ve a partir d'ara és molt més difícil. Tenir el vistiplau del Congrés, on els vots de Junts, per exemple, són imprescindibles. Saludem el nostre company de Madrid. Bona nit, Dani Sainz de Aja.
1: Hola, Manel, bona nit.
0: Avui el Ministeri d'Hisenda, Dani, es reunia amb les comunitats per votar el nou sistema i només li han donat suport Catalunya i les Canàries.
1: Sí, però és que amb un vot ja feia el Ministeri perquè té el 50% de la representació del Consell de Política Fiscal i Financera, que és el que s'ha reunit avui. El dia d'avui era només un tràmit que no ha impedit, això sí, a la consellera d'Economia, Alícia Romero, sortir-ne satisfeta.
2: Nosaltres creiem que no podia haver-hi més demora, no podem seguir tenint el país bloquejat, els recursos bloquejats de les comunitats autònomes, necessitem avançar.
1: I tampoc ha impedit al PP mostrar una vegada més el seu rebuig a un model que consideren que és un vestit a mida per a Catalunya.
3: Su único objetivo era mantener a Sánchez con el apoyo del separatismo catalán.
4: Lo único que se está produciendo es un chantaje ante un gobierno débil.
1: És el que deien conselleres del PP d'Extremadura i Andalusia, però també s'hi oposen Astúries i Castella-La Mancha, on mana el PSOE. Ara bé, ningú ha anat tan lluny com Madrid. El Madrid d'Ayuso, que ha deixat la cadira buida, ha demanat un boicot, i autonomies com el País Valencià o les Illes Balears, per exemple, tampoc descarten adherir-se al model si s'acaba aprovant.
0: Doncs de seguida tornem a tu aquí a Madrid, Dani, però abans expliquem què diu aquesta proposta de reforma del model de finançament. Alba Barbosa.
5: Sí, reparteix més recursos a les autonomies. El nou model aportarà 224.000 milions d'euros. Catalunya en rebrà 4.700 milions i serà la segona comunitat que rebrà més recursos extres darrere d'Andalusia. L'ordinalitat, que és la posició que ocupa Catalunya entre el que aporta i el que rep, és respecte. Si s'aplica el nou model, Catalunya se situaria al tercer lloc a l'hora d'aportar i de rebre. I canvien els criteris de repartiment dels diners en funció de les característiques dels ciutadans de cada comunitat. El model determina les necessitats en sanitat, educació i serveis socials. S'augmenta l'aportació dels impostos que formen part del model. Serà el 56,5% de l'IVA en lloc del 50% d'ara i el 55% de l'IRPF en comptes del 50% actual. S'incorporen també nous impostos a la cistella, com ara el de dipòsits bancaris. I un últim punt important, hi ha nous mecanismes perquè les comunitats augmentin els ingressos. Les autonomies podran demanar una part de la recaptació de l'IVA de l'ESPIME que generi al territori.
0: Avui es podia preveure que el Consell de Política Fiscal i Financera aprovaria aquest model, però una altra cosa molt més complicada, dèiem, Dani, és que acabi tirant endavant també el Congrés. Quines possibilitats té que això s'acabi aprovant?
1: Com tot en aquesta legislatura, dependrà al final dels 7 vots que té Junts per Catalunya. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, diu que hi ha marge per negociar, però d'entrada descarta parlar d'un concert econòmic, que és el que volen els de Puigdemont.
6: Se puede seguir hablando, dialogando, mejorando, y serán los grupos parlamentarios los que tengan la última palabra. Por lo tanto, el gobierno de España ni debe ni puede imponer un modelo.
1: Però el temps hi juga en contra, la legislatura enfila a la recta final i per això el ministre vol trepitjar l'accelerador i tenir-ho aprovat abans d'acabar l'any per tal que entre en vigor, ha dit, l'1 de gener del 2027, una manera així de blindar el nou finançament d'un possible avançament electoral que seria ja de cara a la primavera, en tot cas. De cara a les negociacions que ara s'obren, Hisenda vol plantejar d'abocar més recursos per a les comunitats, al marge del que ja s'ha pactat, plantegin un fons addicional per compensar autonomies que no han quedat satisfetes i ara caldrà veure també si això afecta al repartiment que ja s'ha compromès.
0: Doncs ho anirem explicant. Gràcies, Dani, bona nit.
1: Adeu, bona nit.
7: Avui Rússia ha fet un pas més en la seva campanya d'atacs contra la capital d'Ucraïna. De fet, ha fet esclatar un dron contra la seu dels serveis d'intel·ligència. Això és en ple centre de la capital de Kiev. L'acció ha causat una dotzena de persones ferides. Vicent Mifsud, bona nit.
8: Hola, bona nit.
7: Quin era l'objectiu d'aquest atac?
8: El dron ha impactat contra l'oficina del cap dels serveis de seguretat ucraïnesos, que no eren al despatx en el moment de l'explosió i no es troba entre els ferits. De fet, Zelensky acaba de publicar una foto reunint-se amb ells per a deixar clar que no ha patut cap lesió. És un dels pocs atacs que han impactat contra un edifici de l'administració i demostraria la falta de defenses antiaèries de la capital, que porta 9 dies seguits d'atacs russos. El president ucraïnès

0: seus perquè els negociadors hi puguin arribar sans i estalvis. Ens preocupem per ells, no per Rússia. No hi haurà atacs aeris per part nostra, i Rússia ha de fer el mateix, garantir que tampoc hi haurà atacs aeris per part seva durant el temps necessari per mantenir aquestes negociacions.
1: Vicent, hem explicat aquests dies que el president Salvador Illa, també l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, han anat de visita a Kiev. Encara hi eren quan hi ha hagut aquest atac?
2: Sí, acabant la visita a Ucraïna, l'acabem avui, i encara eren a la capital, però no han estat a prop de la zona afectada per l'explosió. Les alertes per atacs russos sí que han obligat a alterar una visita que Salvador Illa feia a un hospital juntament amb Lucía Caram, però això sí, el president ha aprofitat aquesta visita per reafirmar el seu suport a Ucraïna en cada un dels actes que ha fet, i avui també ho ha fet en aquest hospital.
1: Gràcies, Vicent.
3: I atenció al que ha aprovat avui les Nacions Unides, perquè tots des de ben petits ens anem fent una idea de com és el món mirant mapes. És impossible anar-se'n a l'espai per fer-se'n una idea, però com són aquests mapes? Doncs bé, les Nacions Unides han aprovat demanar als estats que canviïn el mapa del món que fan servir actualment i que utilitzin un model més real d'acord amb l'extensió geogràfica dels països. Miquel Àngel Violant, quina és la raó d'aquest canvi?
4: Ras i curt. Deixar de mantenir la importància de països que semblen perifèrics, però que no ho són. Fins ara, les Nacions Unides feien servir l'anomenat mapa Mercator, que és el nom del cartògraf que el va dissenyar al segle XVI i que va donar especial importància a les rutes de la navegació de les potències colonials. Però tot canvia. Un país africà, Togo, amb el suport de la Unió Africana i França, ha demanat un nou mapa que reflecteixi el territori real. Així ho ha justificat el cap de la diplomàcia de Togo.
5: Després de la resolució, podem saber exactament, compartir i comentar la mida real de l'Àfrica. I entenc que la simbologia és molt important.
4: La iniciativa ha rebut 164 vots favorables, 6 abstencions i només un vot en contra, d'aquí, dels Estats Units. En el nou mapa, l'Àfrica hi apareix més grossa. Els Estats Units, més petits. No deu haver-li agradat a Donald Trump.
6: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
1: Dos minuts i arribarem a 2:15 de la nit. Sobre el crim de Manresa, avui hem sabut que un dels dos menors detinguts estava sota llibertat vigilada pels fets delictius anteriors. L'altre, que també havia estat en aquest règim, ja havia complert el temps que se li havia marcat. Oriol Pujador.
7: Sí, ho han confirmat fons de la Fiscalia. Ahir, de fet, explicàvem que un dels dos joves que ara estan interns en règim per l'apunyalament mortal havia protagonitzat anteriorment una agressió amb un tornavís a un cambrer i a una zona pròxima a l'agressió de dimarts a la matinada. Avui hem sabut que un d'ells està, com deia, sota vigilància. Però què vol dir exactament això en el cas d'un menor? Doncs en cap cas suposa que aquests nois tinguin un agent dels Mossos que els faci seguiment. La llibertat vigilada és una mesura cautelar o de final de condemna o en un cas que està encara sota instrucció. I suposa en molts casos que un professional, ja sigui un psicòleg o un treballador social, controli que el menor va a escola, va al metge o que viu en un lloc estable. La llei també preveu que es pugui prohibir al menor assistir a determinats llocs. Els dos menors detinguts a Manresa tenien diversos antecedents per robatoris amb violència.
1: Mentrestant, avui també a Manresa s'ha fet l'últim adeu al veí de Castellnou de Bages que va ser apunyalat. Ha estat un comiat molt emotiu, multitudinari també. Molta gent ha hagut de seguir, de fet, des de fora del tanatori. La germana de la víctima ha assegurat que arribaran fins al final. Per la Federació d'Associacions de Veïns, diuen que calen polítiques de seguretat més clares per una bona convivència a la ciutat, a Manresa, però també un seguiment més estricte dels reincidents, diuen. Manresa, Nàtia Dell.
8: Hola, bona nit. Doncs ha estat la d'aquest migdia una cerimònia de comiat del Carles Vilajosana, molt emotiva. Moltíssima gent s'ha hagut de quedar fora ja abans de començar aquesta cerimònia perquè s'hi han aplegat familiars, amics, coneguts, autoritats. De fet, entre els assistents, a banda de l'alcalde de Manresa, també hi havia el de Castellnou, que és d'on era el Carles, i també hi havia el president de l'Associació de Veïns de Manresa, que ha volgut dir la seva, vol ja posar fil a l'agulla i parlar amb l'Ajuntament per mirar de trobar solucions de manera conjunta i de manera calmada per millorar la seguretat

0: de la ciutat. Escoltem com ho deia aquesta emissora, el Jaume Canudes.
1: Hem de millorar la seguretat, sí, però també s'han de millorar les polítiques socials a nivell de l'Ajuntament. Algú s'ha de fer. El que no pot ser és que la inseguretat regni pels carrers. Hem de ser tots a una i apretar perquè aquesta inseguretat no hi sigui.
0: I tenint en compte que aquests dos menors que ja estan en règim tancat, tal com explicàvem ahir, eren coneguts de la policia, respecte al tema de reincidents, el Jaume Canudes ha dit això.
1: Aquestes persones haurien de tenir un seguiment més estricte. Se'ls ha d'inculcar una miqueta la política de que no es pot anar pel carrer agredint a la gent ni fent mal fetes. És complicat.
0: I tornant una mica a la cerimònia de comiat d'aquest veí de Castellnou apunyalat a la matinada de dimarts, tornant del correfoc de la festa major. Durant la cerimònia ha sonat la música de plens de la Patum i també peces del correfoc de la ciutat, perquè el Garres realment era un apassionat d'aquestes festes. També hi ha hagut una intervenció punyent de la germana de la víctima. Ha dit que va per totes i que arribarà fins al final, movent els fils que calgui, per aclarir què va passar exactament i depurar responsabilitats amb els culpables.
2: Gràcies, Nati. Bona nit.
0: Adéu-siau, bona nit.
3: Doncs ara volem entrar una mica en el món judicial perquè un jutge de Reus ens fa posar avui sobre la taula els conceptes de congruència, oportunitat i proporcionalitat en les actuacions policials. Tenim aquí a la taula la Maria Núria Rebella, que és la nostra redactora especialitzada en informació judicial. Bona nit, Maria Núria.
4: Hola, bona nit.
3: Què és el que fa exactament aquest jutge de Reus?
4: Doncs mira, en principi el que fa és processar dos agents del grup especial d'intervenció dels Mossos d'Esquadra que el 2021 van neutralitzar i van deixar molt mal ferit l'anomenat pistoler de Tarragona. El magistrat creu que els agents li van disparar més trets dels que eren necessaris i entén que la seva actuació va ser desproporcionada. És un cas del qual n'hem parlat molt perquè arran dels 18 projectils rebuts l'home va acabar amb greus problemes de mobilitat, fet que el va motivar a demanar l'eutanàsia que se li va aplicar l'agost del 2022.
3: El Departament d'Interior, disconforme amb la resolució judicial, aportarà nous elements, diu, per defensar l'actuació policial. Anem cap a Tarragona. Ricard Boigas, bona nit.
5: Hola, bona nit. Avui s'hi ha referit la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit que aportaran nous elements per defensar l'actuació del GEI.
6: Respectem les decisions judicials, no vol dir que estiguem d'acord. I per poder dir que estem d'acord o no estem d'acord, doncs hem de portar en el marc dels tràmits pertinents allò que considerem que són matisos importants a introduir.
5: He parlat amb l'advocat que defensa els agents, José Antonio Avitos, i avança que, evidentment, recorreran. Desconeix quina és la proporcionalitat que pretén el jutge per arxivar el cas.
7: No es pot veure una actuació igual des d'un despatx que des del terreny on els lleis estan sotmesos no únicament amb una pressió, sinó amb un senyor que està obrint foc indiscriminadament contra ells i contra totes les persones que hi poguessin haver.
5: Val a dir que el jutge ha arxivat la causa per a 8 agents més, eh? Això sí, el lletrat de l'acusació, Gerard Amigó, que representa la germana de la persona batuda, Eugen Sabau, ens ha explicat que demanaran el processament de més agents.
8: Creiem que hi ha algunes altres persones que es tenen que haver imputat, però, bueno, evidentment, la fase d'instruccions per depurar responsabilitats. I, en principi, nosaltres, quan recorrem la interlocutòria, creiem que hi ha una persona més que hauria d'estar imputada.
5: A banda de tot plegat, deixem destacar que la defensa dels Mossos apunta que el GEI estan convençuts de la intervenció i que tornarien a actuar de la mateixa manera.
3: Per tant, Núria, sembla que aquí el concepte clau és aquest de proporcionalitat del qual parla el jutge.
4: Doncs sí, és que ens trobem davant d'un escrit judicial molt garantista amb els drets de l'agressor. Sovint el que veiem són interlocutòries de signe contrari que sempre donen per bona l'actuació policial i en aquest cas posa la lupa en com es va abatre l'agressor. El magistrat recorda que la funció de la policia és garantir la seguretat pública i ajudar l'administració de justícia a investigar i perseguir els delictes, però diu que qui ha de determinar el càstig per als delinqüents són els jutges. Creu que en aquest cas el fet que els agents disparessin fins a 8 vegades més que l'agressor excedeix la proporcionalitat que ha d'observar la policia, que ha de fer servir la violència mínima indispensable en aquest aquest cas, diu per neutralitzar l'home. Remarca que l'acció de la policia no pot ser una revenja social ni pot cosir a trets al delinqüent, a qui li van disparar 18 vegades enfront de les 5 que va disparar ell. Els elements esgrimits pels agents per justificar la seva actuació van dir que van actuar en defensa legítima i fruit de l'estrès de combat. El jutge El Rabat assegura que els membres del grup especial d'intervenció dels Mossos són un grup d'èlit que ha d'estar preparat per resoldre situacions d'aquesta mena sense caure en excessos. El cas s'està instruint i veurem si finalment aquests dos policies acaben o no anant a judici.
3: Doncs ja ho veurem. Gràcies, Maria Núria.
4: Bona nit.
2: Ahir explicàvem al Catalunya Nit, saltava la notícia durant el programa, d'aquest anunci que feia des d'Alemanya el grup Volkswagen amb la intenció de reduir 50.000 llocs de treball. Aquest és el seu pla a futur immediat. Doncs bé, avui s'ha referit a Seat, des de la planta de Martorell, que reconeix que estan oberts tots els escenaris sobre la continuïtat de la marca, però sí que assegura que el futur de la planta de Martorell, està garantit. Rafael de Ribot.
9: Doncs sí, després que la direcció de Volkswagen hagi demanat flexibilitat als membres del grup per fer front a la crisi del sector de l'automòbil a Europa, el conseller delegat de Seat, Markus Haub, ha assegurat que estan preparats per adaptar-se a les demandes del mercat.
10: Cupra está imparable y es nuestro motor de crecimiento. Y Martorell está preparada para el futuro, para adaptarnos a la demanda del mercado. A esto se suma la marca Seat, con una hoja de ruta clara, con varios escenarios posibles a largo plazo.
9: El president Salvador Illa considera que el més important ara és mantenir la presència industrial i els llocs de treball.
11: Volkswagen i Seat és una companyia molt rellevant per Catalunya. Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per l'economia catalana i, per tant, el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
9: Els inversors han aplaudit aquest pla de reestructuració de Volkswagen aprovat aquest dijous, que us explicàvem ahir aquí aquest informatiu al Catalunya Nit, i que preveu augmentar de 50.000 treballadors més, arribar fins als 100.000 els acomiadats en els propers anys a tot el món, i que no descarta el tancament de 4 plantes de producció a Alemanya. Les accions de Volkswagen han pujat aquest divendres un 6,5% en una jornada de guanys moderats per la resta dels valors del sector.
3: Gràcies, Rafael. Doncs sobre els efectes a la planta de Seat a Martorell després d'aquest anunci de reestructuració de Volkswagen, i afegim ara la mirada del professor d'Economia de la Pompeu Fabra, Joan Ribas.
12: La Seat és l'emblema de la Catalunya industrial i les notícies que arriben d'Alemanya són preocupants. Ara bé, ningú pot dir que aquestes notícies vinguin de nou. Ara fa 2 anys, al setembre del 23, al Saló d'Automòbil de Múnich, Thomas Schäfer, conseller delegat del grup Volkswagen, propietari de Seat, va dir que el futur era Cupra i que Seat deixaria de fabricar cotxes en el seu format tradicional a mig termini. Com que el futur era Cupra, Volkswagen prioritzaria la inversió i el creixement de Cupra per la seva rendibilitat i acceptació en el mercat jove. El nou paper de Seat era transformar-se en una marca de solucions de micromobilitat urbana, patinets, motos elèctriques o vehicles urbans lleugers. Com que aquestes declaracions van generar molt d'enrenou, Schäfer les va matisar i va assegurar que Seat no tancaria aviat i que mantindria la producció. Tanmateix, els plans de retirada de la marca s'han anat consolidant en segon pla fins a la notícia d'avui. Estructuralment, el fet és que Alemanya, que va acabar el segle XX com a líder mundial en el sector de l'automòbil, va fer un error transcendental. No va entendre que el cotxe elèctric no era una opció més, sinó que significa un canvi de paradigma. I ara la Xina lidera aquest nou mercat. La clau, no ens enganyem, és que a Martorell es segueixin fent cotxes, en la marca que sigui. Però això només passarà produint cotxes elèctrics competitius a nivell internacional. El que està passant és un exemple de l'efecte papallona. Una bateria de liti carrega a Shenzhen, hi ha una baixada de tensió a Wolfsburg, però es poden acabar fonent els ploms al Baix Llobregat.
13: Catalunya Nit.
14: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
14: Som 3CAT.
15: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
14: Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
15: sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
14: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
15: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
16: Aquest dissabte torna el Sense Fronteres.
17: Aquest referèndum és un simulacre de democràcia. Calia una campanya veritable d'elecció, amb cartells a cada poble i urna a cada ajuntament. De tota manera, nosaltres continuem la lluita per a la llengua i pel país català.
16: A la Catalunya Nord, el nom administratiu no fa la cosa, si tenim memòria. Que ningú ens dicti la lletra, perquè la música la posem nosaltres.
18: I visca tramuntana,
15: Sense Fronteres, en Kilian Sabrià. Aquest dissabte, de 9 a 10 del vespre, a Catalunya Ràdio.
14: Entrevista institucional al president de la Generalitat. Dilluns, Ricard Ostrell entrevista Salvador Illa. En un moment de molts reptes i tensions, el president respon. Dilluns a 9:15, al matí de Catalunya Ràdio, i també per TV3 i 3CAT.
13: Som 3CAT. Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
14: Som 3CAT.
15: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
5: Repassem altres notícies destacades d'aquest divendres, d'aquest 4 de setembre. Novetats que ens arriben des dels jutjats d'Amposta. El jutge ha enviat a la presó els pares del nen trobat mort ahir al domicili familiar de Santa Bàrbara, al Montsià. Tornem a Tarragona, Ricard Buigas.
19: La causa està oberta per un suposat delicte a domicili. El magistrat també ha retirat la pàtria potestat dels altres tres fills que té la parella. La població del Montsià ha fet un minut de silenci en memòria del nen. L'alcalde, Josep Lluís Gimeno, s'ha compromès a analitzar qui ha fallat per evitar que torni a passar.
20: Assumeixo el compromís de treballar per analitzar i esclarir quins mecanismes poden no haver funcionat correctament i què podem millorar.
19: El municipi ha decretat 2 dies de dol.
5: En canvi, ha quedat en llibertat amb càrrecs la dona detinguda per la mort del seu nadó al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. La jutgessa de Guàrdia de Barcelona ha pres aquesta decisió, tot i que li aplica mesures cautelars, Oriol Pujador.
21: Com ara la retirada del passaport o la prohibició de sortir del territori, també l'obliga a presentar-se periòdicament al jutjat. El cadàver de la criatura va ser localitzat dimecres en una bossa de plàstic a l'escala d'un edifici al carrer Llevant, aquest barri, el barri de la Mina. L'avís el va donar la dona de fer feines d'aquest bloc després de trobar restes de sang al replà de l'edifici. A la dona de 33 anys la van detenir dijous. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos ha fet càrrec del cas i investiga les circumstàncies dels fets. La dona continua en qualitat d'investigada, sense que en aquest moment de la fase judicial es pugui qualificar encara el delicte.
5: Atenció a les declaracions que ha fet aquesta tarda el president de Telefònica, Marc Murtra. Ha fet una crida a aprofitar les inversions en defensa i a impulsar la indústria militar a Catalunya. Per Murtra, cal desenvolupar tecnologies pròpies i no dependre de les que es creen fora d'Europa.
22: Jo crec que a Catalunya hem d'entendre que si som demòcrates i volem la democràcia, necessitem una indústria de defensa, i això vol dir tecnologia i capacitat industrial, sense cap tipus de complexa. A més, hem d'entendre que les tecnologies que es desenvolupen a la defensa després tenen un ús dual.
5: Més coses. La Fiscalia ha avalat que l'Audiència Nacional investigui l'entrada massiva a Ceuta ara fa un mes de migrants procedents del Marroc. Segons el Ministeri Públic, al darrere d'aquest episodi es poden haver comès diversos delictes. Entre el 30 i el 31 de juliol es calcula que van entrar en aquesta ciutat de 18 quilòmetres quadrats unes 70.000 persones, Maria Núria Rebella.
4: La Fiscalia parla de delictes com l'afavoriment de la immigració irregular per part d'una organització amb l'agreujant d'haver posat en perill la vida o la integritat física de les persones afectades. I, per extensió, si es pot determinar que algú va atiar aquesta entrada massiva, també se li podrien atribuir els delictes d'homicidi i lesions per imprudència greu. La Fiscalia no entra a determinar qui podria haver al darrere d'aquesta entrada massiva, però sí que veu la necessitat que s'investigui perquè fins i tot es podrien haver comès delictes que afectin l'ordre públic o la mateixa independència de l'Estat.
5: El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya torna a negar l'amnistia als excàrrecs republicans del sotogoverno de l'1 d'octubre, Josep
3: Josep Maria Jové i Lluís Salvadó. Tot i la resolució favorable de la justícia europea respecte a la llei, els jutges han rebutjat la petició perquè consideren que encara hi ha preguntes que el Tribunal de Luxemburg no ha respost, com ara si el delicte de malversació hi entra. Jové ha dit a 3cat Info que la decisió no l'ha sorprès.
0: És una maniobra del tot dilatòria, amb la voluntat d'allargar el màxim possible el patiment que estem tenint la gent que estem sota la seva instrucció.
3: Notícia també de fa poca estona. La Fiscalia ha demanat que es processi el fundador de Glovo, Òscar Pierre, per un delicte contra els drets dels treballadors. Pierre ha estat investigat per haver mantingut els repartidors de Glovo com autònoms, malgrat les sentències del Suprem i els requeriments de la Inspecció de Treball. La defensa de Pierre, però, demana que s'arxivi aquesta causa i sosté que el model de l'empresa era legal. Ara serà el jutjat d'instrucció qui haurà de decidir si obre judici oral i porta Pierre al banc dels acusats. Mentrestant, la Fiscalia ha rebaixat de 14 a 5 anys de presó la petició de pena contra l'exgerent de la cooperativa agrícola de l'Aldea al Baix Ebre, que va fer fallida l'any 2011, Ricard.
19: Tot plegat es deu a les dilacions indegudes d'un cas que va esclatar fa 15 anys i que no s'ha jutjat fins ara. Tot i així, el fiscal avui ha apuntat això.
1: És difícil creer que una persona con 6 quinquenios, una persona que tiene todos los poderes, una persona que coordina las tres secciones, no tuviera conocimiento de lo que estaba ocurriendo.
19: Això sí, la representació de la cooperativa demana 23 anys i mig de presó per l'exgerent.
3: El govern assegura que ja ha incorporat al mercat 10.000 pisos protegits dels 50.000 habitatges públics que va prometre el president Salvador Illa. La xifra inclou tant pisos nous com, sobretot, recomprats o parcialment finançats a joves, tal com ha avançat al matí de Catalunya Ràdio la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
6: Entre les compres de tanteig i retracte, entre els fons d'emancipació per joves i entre la construcció de pisos, en aquests dos anys ja són pràcticament 10.000 els pisos acabats. I quan dic acabats vol dir amb la clau i famílies doncs, que hi puguin accedir. Fins que no tingui Catalunya, com algunes ciutats i països europeus, a l'entorn d'un 15% d'habitatge públic, no serem capaços de garantir un habitatge assequible.
3: La Guàrdia Civil i Capitania Marítima investiguen l'accident amb olis vegetals al port de Barcelona. Ahir cap a la mitjanit hi ha una desena de persones intoxicades, una de les quals en estat crític, Maria Costa.
23: Es tracta d'operaris que van inhalar monòxid de carboni a la bodega del vaixell que estaven descarregant. El sistema d'emergències mèdiques va atendre 19 persones, 9 de les quals van resultar il·leses, mentre que a un dels operaris el van haver de traslladar a l'Hospital Clínic i es troba en estat crític. 4 afectats més també estan ingressats en aquest hospital i el seu estat és menys greu i els altres 5 ja els han donat l'alta.
3: Una investigació de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida ajuda a millorar la predicció sobre la mortalitat en pacients amb Covid. En concret, aquest estudi detecta una molècula a la sang que pot complementar la informació clínica i contribuir a una valoració més precisa del risc en poblacions vulnerables. Sentim Manel Pérez, que és investigador de l'Institut de Recerca de Lleida.
24: Aquesta molècula aportaria una informació complementària a les variables clíniques i això ens permetria millorar la predicció dels pacients i, en aquest cas, de la mortalitat dels pacients.
3: Un dels treballs publicat a la revista eScience ha analitzat mostres i dades clíniques de més de 760 pacients de més de 65 anys hospitalitzats per Covid.
15: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
2: 12 minuts i seran les 10 de la nit. A aquesta hora, al Palau Sant Jordi, Aitana, amb un ple a vessar en el primer dels 4 concerts que està fent aquesta cantant de Sant Climent de Llobregat a Barcelona. Ara fa ja uns quants minuts que ha començat d'aquesta manera el concert. Són concerts que formen part de la gira Quarto Azul Tour, que va començar el 9 de maig al Sant Jordi i a la Montse Pujol. Bona nit, Montse.
25: Bona nit.
2: Està entusiasmant aquesta superestrella, els seus seguidors?
25: Sí, sí, sí. Està fent vibrar el Sant Jordi. Des que ha sortit a l'escenari amb un vestit rosa curt, unes voltes altes molt exòtiques, tot ella molt guapa, Aitana ha aconseguit, i ho està aconseguint des que ha començat, que les adolescents i els adolescents compren aquesta nit el Sant Jordi, no parin de ballar i d'interpretar totes les seves cançons, se les saben totes. Aitana ha aparegut en un escenari molt espectacular, grans pantalles, il·luminació, efectes especials, i ha sortit d'una habitació blava. Com sabeu, el seu quart àlbum es diu El Quarto Azul. I de seguida acompanyada d'un bon acompanyament de ballarins i el seu equip de músics. Com dèiem, tots els seus seguidors se saben les cançons i abans de començar aquest concert hem parlat amb algunes d'elles i ens deien per què els agrada tant Aitana.
7: Nosaltres la seguim des de OT 2017. Llavors, ens encanta. I ens agrada la seva naturalitat i la seva veu.
8: A mi, per exemple, el que transmet quan canta i els sentiments que expressa quan canta.
9: A mi la connexió psíquica, que m'agrada molt. Sí, sí, jo crec que és... transmet alguna cosa que no em transmet les altres. Aquesta connexió, saps? Però és super, super bonic.
10: Quan vaig mirar el documental on ho explica i parla en tota la naturalitat de visibilitzar aquestes coses més en una figura pública, sobretot en gent tan adolescent, ho veig molt important perquè al final és una figura referent per les generacions que venen.
25: Doncs com veieu, els ha convençut a tots i estan totes entusiasmades i entusiasmats amb ella. I ella també es mostra feliç, eh? Ha recordat que quan ella era petita volia ser cantant i que mai s'hagués pogut imaginar que una nit ompliria un Sant Jordi.
2: Ja. No només un, eh? Perquè és el primer de quatre concerts.
25: Sí, avui és el primer d'aquests quatre concerts amb entrades exaurides des de fa més d'un any. És la gira, com dèieu abans, Quart Azul World Tour, que va començar el 9 de maig i que també portarà l'artista de Sant Climent de Llobregat per l'Amèrica Llatina, els Estats Units i per tota Europa.
2: Gràcies, Montse.
25: Bona nit.
11: I said something transpired between you. Something inappropriate.
3: I ara cap al cinema, perquè el veterà guionista i director nord-americà Paul Schrader aplica el raonament filosòfic per analitzar sentiments com el desig, la culpa o la repressió sexual en la seva nova pel·lícula The Basics of Philosophy. Avui l'ha presentat a Venècia, fora de concurs, i a Venècia tenim el nostre enviat especial, l'Òscar Callau. Bona nit, Òscar.
12: Hola, bona nit. El director de la mítica cinta dels anys 80, American Gigolo, ens presenta un professor de filosofia que retroba amb els fantasmes del seu passat més fosc quan entra a treballar en un nou institut. L'aparició sobtada de la víctima d'un abús que va cometre anys abans, quan tot just entrava la majoria d'edat, turmenta el pensador i el porta a una profunda crisi existencial on es barregen la culpabilitat, la repressió, el desig, el xantatge, la pulsió suïcida i el retiment de comptes amb la víctima i amb la família. Uns temes que Paul Schrader, que ha escrit el guió de la pel·lícula, va relligant al llarg del metratge amb les lliçons bàsiques de filosofia que el professor imparteix als estudiants i amb els seus apunts per escriure un llibre sobre el filòsof del segle XVII, Baruch Spinoza.
26: Qualsevol persona que treu a la llum un secret del seu passat té el subconscient el pensament: crec que he canviat, però no m'han perdonat. I com que està escrivint un llibre sobre Spinoza, li diu: hi ha una pregunta que sempre t'he volgut fer. La gent pot canviar? Així que aquest és el tema, si vols dir-ho així, de la pel·lícula.
11: People like what?
3: Un luxe.
11: People who make baseless accusations. And people who pay them off.
3: Un luxe poder escoltar Paul Schrader, però és que més avui t'has trobat a Venècia amb una de les cineastes catalanes més destacades, Òscar.
12: Sí, i tant. És una directora catalana que participarà tots aquests dies a la mostra, però no hi presenta cap pel·lícula. L'han triat com a presidenta del jurat de la secció paral·lela Jornades dels Autors, que està dedicada al cinema més arriscat i emergent. Carla Simón, bona nit.
27: Bona nit.
12: Ja has començat a visionar pel·lícules? Estàs gaire enfeinada aquests dies?
27: He començat, sí. De moment hem vist dues. Però, bueno, el ritme de la jornada és tranquil, perquè hi ha 10 pel·lícules i hem d'escollir una.
12: Descriu-me, sisplau, què és aquesta secció dins de la Mostra de Cinema de Venècia.
27: Es diu La Jornada de l'Autor i és com una secció paral·lela on, bueno, pues es busca sempre aquestes pel·lícules, pues, amb una mica més de risc, i fa molts anys que existeix ja, i quasi tots els festivals tenen aquest tipus de seccions paral·leles, no? On hi ha, pues, com una cosa d'acompanyar autors forts, no? I amb risc, i també primeres pel·lícules o segones, o gent que, no? Que igual no està tant en el radar.
12: Havies fet mai aquesta funció de ser membre d'un jurat o presidir-lo?
27: Sí, pues justament aquest any vaig estar al Festival de Cannes i era la presidenta del jurat dels curts, dels curtmetratges, i fa un temps vaig estar jurat de la secció oficial del Festival de Berlín. I la veritat és que és una experiència molt bonica, perquè, clar, per mi, quin plaer més gran, no?, el de seure a la sala i veure pel·lícules, i veure-les per primera vegada a l'estrena, no?, amb l'equip, amb l'emoció, i, clar, després sí que ve la feina una mica difícil, que és escollir qui guanyarà, no?
12: Crec que l'equip del jurat de Jornati degli Autori el formeu tres persones, tres dones.
13: La presidenta del jurat a concurs, Maggie Gyllenhaal, es va queixar de l'absència de dones a la selecció de pel·lícules, i quan la resposta de la Bienal va ser «Home, és que nosaltres triem pel talent, sense tenir en compte el gènere», va dir que això és una cosa estructural. Com ho veus?
27: A veure, jo crec que el que demostra la secció oficial d'aquest any de Venècia és que realment el tema de les dones és un tema que no està resolt. Que a vegades vivim una mica en la il·lusió de «ara sembla que sí, que les dones ja fan cine», però no n'hi ha prou. No n'hi ha prou perquè som la meitat del món, per tant, hem d'explicar la meitat d'històries i encara no estem allà, sinó la meitat de pel·lícules de secció oficial serien de dones, no? Sí que és molt estructural en el sentit de que hi ha menys producció, per tant, arriben menys als festivals, no? Hi ha anys, que la cosa més o menys se salva, no? Sempre són menys la representació de dones.
13: Un cop has tancat la trilogia d'aquests records familiars i personals amb Romeria, què més prepares?
27: Doncs estem preparant musical flamenco, en format llarg, no? Perquè això que vam fer era un curt. I ara estem en fase de guió. Estic escrivint el guió amb l'Aissa Campo i és com aquest moment tan, per mi, tan màgic, no? On tot és possible quan la pàgina encara està així quasi en blanc, no? I res, estamos en ello.
13: Doncs moltíssimes gràcies i que vagi molt bé aquests dies a Venècia. Ja ens retrobarem.
27: Moltes gràcies.
2: Ja ho sabeu que sempre al Catalunya Nit cada dia tenim la mirada també dels nostres col·laboradors. Avui repeteix amb una segona temporada la periodista Marta Riezo, que avui reflexiona sobre el fet que la gent s'endeuti per anar de vacances.
14: Bona nit, quina il·lusió retrobar-vos. Aquí em teniu per servir-vos, estimats oients. A mi em perdonareu, però tornem a treure un tema que no acabo d'entendre. Potser sóc jo, que sóc tanoca, Vull parlar de la ruïna. La ruïna total de la gent que va agafar crèdits per marxar a aquestes vacances. No per fer-se les dents, que ja els caldria ja. No per estudiar, que també els caldria. Ni per omplir la nevera d'aliments de primera. No. Un crèdit per anar a Mykonos a fer-se la foto. A fer la cua amb Dropus. Al tanto, que estem parlant del 20%. El 20% de famílies espanyoles paguen els viatges a crèdit. I jo que quan m'he d'anar a comprar les sabates noves ja pateixo. Ja em sento una Rothschild. Què feu finançant la diversió? La diversió o es paga el comptat o no té res de diversió, és només fer el fantasma. Sobretot ara, al setembre, no us oblideu de fer-vos la foto a Instagram quan aneu al bany, amb el vostre gestor assignat, que somriurà àmpliament mentre us recorda el 18% d'interès.

0: Calorats, i ara aquesta cançó que ha escollit la Gemma Puig ens descriu un panorama estiuenc, crec que sé cap on estem anant. Gemma Puig, bona nit.
1: Bona nit, doncs sí, és una cançó d'Antònia Font que es diu Ens Estiu, doncs sí, aquest cap de setmana doncs serà de ple estiu, i avui déu-n'hi-do com ha pujat la temperatura. Hem arribat als 43 graus, 42 graus i mitja a Vinebre, i en 77 estacions del Servei Meteorològic de Catalunya amb més de 20 anys de dades, doncs avui s'ha batut un rècord de temperatura màxima al mes de setembre. Des de la Ribera d'Ebre, el Priorat, la Terra Alta, l'Anoia, l'Urgell, punts del Berguedà, Barcelonès, per tant, força repartit pel territori. Avui ha sigut el dia més càlid mai registrat en un mes de setembre. De cara al cap de setmana, doncs el que tindrem és aquesta calor que no fluixa. No vol dir que pugi molt més, però sí que es mantindrà tant dissabte com diumenge. Potser en algun punt pot pujar una miqueta més, però sí que estarem parlant d'aquests valors més alts que tornaran a arribar als 40 graus tant dissabte com diumenge. La diferència respecte a aquests darrers dos dies que hem tingut és que tindrem més núvols, el cel un pèl més enterbolit, una mica d'entrada de pols sahariana, i això també encara farà que tinguem més aquesta sensació de calor, d'aixafogó i d'estiu, i alguna nuvolada, sense precipitació, però sí que, sobretot diumenge, tindrem un cel una mica més ennuvolat.
0: Molt bé, doncs setembre a 40 graus, déu-n'hi-do. En fi, sí. Bon cap de setmana a tothom i molta sort. Gràcies, Gemma.
1: Igualment.

0: Aquest vespre hi ha hagut celebració important a Itàlia dels partidaris de Meloni. És la primera ministra que ha liderat el govern més dies consecutius a Itàlia. Berlusconi va ser primer ministre durant més anys, però en diferents governs, no consecutivament. De seguida explicarem com ha anat l'acte que s'ha fet a Roma i en parlarem amb la corresponsal catalana a Itàlia, Alba Cidera. L'extrema dreta es fa forta en altres punts d'Europa. També passarem per Alemanya, perquè aquest diumenge hi ha unes eleccions regionals que poden ser una gran victòria per Alternativa per Alemanya. I també connectarem amb Londres. El nostre corresponsal està seguint el Congrés Anual de Reform UK.
1: Els divendres tenim el bon costum de conversar amb alguna personalitat de l'àmbit cultural. Avui rebrem l'escriptor barceloní i guanyador del Premi Nadal, Alejandro Palomas. Ens porta la seva última novel·la, l'acaba de publicar, Casa.
0: La jornada de Lliga ja està en marxa amb el Betis i el Madrid en joc ara mateix. De seguida el David Ubà, que ens explicarà com va aquest partit. I també ens farà l'agenda esportiva pel cap de setmana.
1: I més agendes, perquè el nostre cap de cultura, Marc Garriga, ens parlarà de les pel·lícules que s'estrenen a la cartellera i es mullarà. Ens dirà quines ens recomana, però també les que creu que us podeu estalviar. També ens destacarà el millor que arriba a les plataformes.
0: De fet, pel cap de setmana hi ha molts plans, eh? De fet, us n'avançarem un de ben singular, perquè ens preguntarem quins castells faran demà les colles Joves i Vella dels Xiquets de Valls. Atenció, a l'interior de la Sagrada Família participaran en la commemoració del centenari de la mort d'Antoni Gaudí.
1: I abans de tancar, trucarem al diari El Punt Avui per saber com estan plantejant la portada de demà i escoltarem la reflexió final de Xavier Albertí. Li preguntarem a aquest home de teatre que tenim aquí amb nosaltres des de les 9 en què ens hem de quedar de totes aquestes històries que us estem explicant avui.
0: Fins a les 11, notícies sota la llum de la lluna.
2: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
1: I d'entrada escoltem les veus que han marcat de moment aquest 4 de setembre. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
3: Amb ganes infinites que això s'acabi i que les temperatures baixin. Aquí en Lleida això ha sigut un estiu, i és un estiu molt dur.
4: Fa moltíssima calor, jo no aguanto més. M'he anat a comprar una botella al bon preu perquè no aguanto la calor que fa.
5: Portem tot l'estiu amb una calor de por, llavors ara al setembre això ara ja mos sobre.
6: Degut a aquest augment de temperatura, l'aire té una capacitat molt més gran, doncs, de generar tempestes intenses, perquè també ha augmentat molt la humitat. La probabilitat de que tinguem pluges més intenses del que estaríem habituats en terme mig a la tardor és més alta. Hem de saber com hi hauríem d'actuar en aquestes situacions.
7: És possible que alguna vegada no tinguem temps d'enviar aquesta alerta. Per tant, la gent que no esperi sempre a rebre una alerta. Hem de ser conscients que aquestes situacions sobtades poden no donar temps perquè es puguin fer aquests avisos.
8: Reduce las desigualdades de financiación entre comunidades autónomas y supone una inyección de dinero sin precedentes, de recursos sin precedentes, a nuestro estado de bienestar.
9: És una bona notícia, inicia el tràmit i, per tant, esperem, doncs, que es puguin fer les millores que corresponguin per tenir, doncs, un millor model de finançament, però avui la satisfacció a Catalunya és absoluta.
10: Algú s'ha de fer. El que no pot ser és que la inseguretat regni pels carrers. Aquestes persones haurien de tenir un seguiment més estricte, no es pot anar pel carrer agredint a la gent.
11: Depende como se diga, damos la apariencia que vamos a cerrar la fábrica, ¿no? El proceso de electrificación de los modelos que tiene el portfolio del grupo Volkswagen, no hay la intención de electrificar ningún modelo SEAT de los que hacemos en la actualidad. Eso no quiere decir que no haya más modelos Cupra que se electrifiquen y se hagan en Martorell.
12: Entre les compres de tanteig i retracte, entre els fons d'emancipació per joves i entre la construcció de pisos, en aquests dos anys ja són pràcticament 10.000 els pisos acabats. Fins que no tingui Catalunya a l'entorn d'un 15% d'habitatge públic, no serem capaços de garantir un habitatge assequible.
13: A Catalunya Hem d'entendre que si som demòcrates i volem la democràcia, necessitem una indústria de defensa, i això vol dir tecnologia i capacitat industrial, sense cap tipus de complexa.
14: Bona nit, Barcelona! Nosaltres la seguim des d'OT 2017. Llavors, mos encanta. I mos agrada la seva naturalitat i la seva veu.
15: A mi, per exemple, el que transmet quan canta i els sentiments que expressa quan canta.
16: Transmet algo que no em transmet les altres. Aquesta connexió, saps? Però és super, super bonic.
17: El que demostra la secció oficial d'aquest any de Venècia és que realment el tema de les dones és un tema que no està resolt. Bueno, que a vegades vivim una mica en la il·lusió de ara sembla que sí, que les dones ja fan cine, però no n'hi ha prou. No n'hi ha prou perquè som la meitat del món, per tant hem d'explicar la meitat d'històries i encara no estem allà.
2: Catalunya nit. Les notícies pensades, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: Les 10 i 7 minuts és l'hora de la informació esportiva. David Ubach, bona nit.
18: Bona nit, què tal?
0: Tenim en joc el partit que ha obert la quarta jornada de la primera divisió de futbol i que el Barça segur que se l'estan mirant de reull, eh?
18: Sí, perquè l'està jugant el Madrid per una banda, a domicili, el Betis de l'altra i el descans sense gols. El tenim empatat a 0 aquest partit. De moment, seria la primera ensopegada del Madrid en aquesta lliga, que ha guanyat els 3 partits precedents com el Barça. Abans ho dèiem, el Barça però lidera per millor gol a baraix a la lliga en els 3 partits que s'han jugat fins ara. La primera meitat, el més destacat, és que el Madrid ha dominat, però no ho ha traduït amb gol, amb poca punteria l'equip blanc. Vinícius ha xutat el pal i després la defensa del Betis ha tret una pilota amb el seu porter batut ja a porteria buida. Per tant, de moment, els bètics que estan salvant aquest empat contra el Madrid. Diumenge serà el torn del Barça, també de l'Espanyol, a 4:45 de la tarda a València-Barça i a 9:00 del vespre es jugarà l'Espanyol-Sevilla, com diem, tots dos diumenge. Demà tindrem l'Atlètic Club de Bilbao, Atlètic de Madrid, com a partit destacat, amb una curiositat. Julián Álvarez convocat amb l'equip de Diego Simeone. Per tant, un cop que s'ha tancat el mercat de fitxatges d'hivern, Julián Álvarez, que torna a entrar en els plans de Simeone, i de la situació del davanter argentina ha parlat precisament el tècnic Madalassé.
19: Para mí la vida está llena de oportunidades y posiblemente esta es una oportunidad que se le presenta a Julián para ajustar un montón de situaciones en su vida. Creo que nos pasamos todo el tiempo aprendiendo y desgraciadamente nos pasamos muchísimo tiempo jugando. Y todos jugamos. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Hay que jugar menos y preocuparse más en aprender.
1: I el Barça femení, que ja sap amb quins rivals comptarà o s'haurà d'enfrontar a la fase de Lliga de Campions.
18: Són l'Arsenal, el Servet Suís i el París a casa. El París, no el París Saint-Germain. A la Champions femenina hi ha dos conjunts de París. I a fora seran el Bayern de Múnich, la Roma i el Kiu danès, en aquests casos fora de casa. Hi ha 6 jornades en aquesta fase de Lliga. El sorteig, pel que fa a la sort que ha tingut el Barça o no, l'ha valorat el director responsable del femení blaugrana, Xavi Puig.
20: Son equipos que siempre están arriba. Intentaremos competir como lo sabe hacer el Barça e intentar ir partido a partido, pero el objetivo está claro, que es llegar a la final y ganarla.
18: Aquesta fase començarà el 22 de setembre i acabarà el 16 de desembre. La final d'aquest any serà Varsovia-Polònia i en clau de la Lliga Femenina el Barça jugarà demà, serà al camp del Sevilla, partit a 9:15. Abans, duel català d'aquesta segona jornada de la Lliga Femenina i transmès a TV3 serà l'Espanyol-Badalona avui.
0: Molt bé, ara amb el futbol ja t'has avançat una mica el que volem fer ara, que és que ens facis una mica d'agenda, que ens diguis esdeveniments esportius del cap de setmana que creus que ens hem d'apuntar.
18: Doncs ara, mira, remenant, el més interessant ho he trobat per demà dissabte, on tindrem, per exemple, la segona divisió de futbol, el partit del Girona al camp de l'Sporting de Gijón. Això serà a 4:45 per arrencar la tarda i en paral·lel hi haurà la primera semifinal de la Supercopa Espanyola de Futbol Sala, que la jugarà l'equip local. El Barça exercirà d'anfitrió al Palau Blaugrana i s'enfrontarà al Jaén en aquesta primera semifinal. Això també a 4:45, com dèiem. Més tard tindrem la final de la Supercopa Ibèrica d'handbol, que jugarà el Barça. S'ha classificat aquest mateix vespre en superar el Porto. La jugarà contra l'altre portuguès de la competició, l'Sporting de Portugal, en una competició que juga a Vigo. Final a 9:15. I tindrem també l'etapa 14 de la Vuelta Ciclista a Espanya, en final a la Pandera, per tant, etapa de muntanya amb la resolució passades les 5, on Enric Mas defensarà el seu lideratge. Tot plegat ho seguirem, òbviament, al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
1: Agenda ben farcida. Moltíssimes gràcies, David, que tinguis molt bon cap de setmana.
18: Igualment, a vosaltres.
3: Catalunya Ràdio.
21: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
22: M'expliques un conte, papa?
23: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
24: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
25: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes?
26: Després de l'èxit al Festival Grec, al setembre arriba a la Villarroel, primera llei de Newton, 10 Manzanares, dirigida per Nelson Valente.
27: Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot.
26: Primera llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta.
27: Fins al 4 d'octubre, improrrogable, entrades a la venda.
28: La Filmoteca de Catalunya, un clàssic de l'estiu amb comèdies romàntiques al cicle Tu i jo què. Retrospectives d'Aki Kaurismäki, Jane Fonda i Fritz Lang. Reestrenes d'estiu amb la repesca dels títols imprescindibles de l'any passat i l'exposició Feminismes Fílmics.
29: Viu un estiu de cinema amb la Filmoteca. Consulta en la programació a filmoteca.cat.
30: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
31: El restaurant Caníbal tornem a obrir després de vacances. Oi, Ferran?
32: Bon dia, ben tornats. Com ha anat l'estiu?
33: Bé, gràcies, Ferran. Amb ganes de tornar a obrir per trepitjar el país, explicar què mengem, què produïm, qui ho fa, com ho fa...
31: I també voltarem per les taules del món, acompanyats pel nostre equip singular, format per un arqueòloga, un dissenyador, un crític gastronòmic, gastrònoms i en Ferran també, de tant en tant.
32: Un restaurant Caníbal a Berlín. Esperem que hagin menjat bé i que tornin perquè, si no...
2: Un restaurant Caníbal a Berlín.
31: Cada diumenge a la una del migdia.
2: Amb Paula Molés.
34: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al Polen. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
34: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
21: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
3: Catalunya Ràdio.
21: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
35: Lluna, lluna, mà de balla.
2: Catalunya nit.
35: Lluna, lluna. Lluna, lluna.
2: Les notícies.
35: Lluna, lluna. Lluna, lluna.
2: Sota la llum de la lluna.
35: Vers la lluna tota sola.
2: Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
35: Lluna, lluna, mà de balla.
2: Catalunya Ràdio.
1: Un minutet i arribarem a un quart d'onze de la nit. Ja fa temps que l'extrema dreta guanya terreny a Europa. En alguns països està plenament consolidada i governant, i en d'altres trepitja cada vegada més fort a les enquestes. Avui en tenim diversos exemples i ens hi aturarem. A Itàlia, el govern de Giorgia Meloni s'ha convertit avui en el més llarg de la història del país. Això ens ho explicarà la Laia Framis. Bona nit, Laia.
36: Hola, bona nit.
1: Al Regne Unit ja en marxa el congrés anual de Reform UK, però, a diferència de Giorgia Meloni, el seu líder, Nigel Farage, i arriben hores baixes i amb noves acusacions de corrupció. Tenim en directe el corresponsal de Catalunya Ràdio a Londres, Quim Olivares. Bona nit.
37: Hola, bona nit a tothom.
1: I a Alemanya, diumenge, hi ha eleccions regionals a l'estat federat de Sajonia-Anhalt i totes les enquestes pronostiquen la majoria absoluta de l'extrema dreta. I tenim un enviat especial, que és el Jordi Regàs. Bona nit.
38: Bona nit.
1: Anem a pans i començarem per Itàlia.
39: Ci sono cose che nessuno ti dirà.
1: Avui Giorgia Meloni ha fet història, el seu govern s'ha convertit en el més longeu en la història recent del país, això que encara no porta ni 4 anys, perquè es va constituir l'octubre del 2022. Avui la líder de Germans d'Itàlia ho ha volgut celebrar amb un acte multitudinari a Bari que ha reunit més de 10.000 simpatitzants, Laia.
36: Sí, els últims 80 anys a Itàlia hi ha hagut 70 governs i de mitjana els primers ministres han estat només 13 mesos al poder. Ara Giorgia Meloni ha trencat aquesta estadística i avui ha celebrat que lidera el govern des de fa 1.413 dies, això són 3 anys i 10 mesos, i es converteix així en el govern més estable que hi ha hagut a Itàlia des de finals de la Segona Guerra Mundial. Aquí hem d'aclarir que Silvio Berlusconi va ser primer ministre durant molt més temps, més de 9 anys, però que ho va fer en 4 legislatures diferents. Per tant, el mèrit o el rècord que s'apunta avui Meloni és haver governat més de 3 anys sense interrupcions ni cap canvi de govern. I avui, com deies, per celebrar-ho, Meloni s'ha envoltat de milers de simpatitzants en un míting a Bari amb el lema "Un govern més estable, una Itàlia més forta".
0: L'estabilitat per Itàlia no ha estat un caprici, ha estat un escut. I gràcies a aquesta estabilitat hem pogut protegir aquest país.
36: Meloni ha tret pit d'haver calmat els mercats, d'haver reduït l'atur i també d'haver fet caure l'entrada de migrants. I precisament avui que Dinamarca, un país que té un govern socialdemòcrata, ha confirmat que espera poder enviar migrants a centres de deportació de fora de la Unió Europea a finals de l'any que ve, com ja està fent Itàlia, Meloni ha enviat aquest missatge a Brussel·les i als qui la presenten com un perill que cal combatre.
0: Ens van titllar d'extremistes durant anys i després ho han copiat tot. Això és el que significa tenir pes a Brussel·les.
36: Aquest acte a Bari ha servit també per donar el tret de sortida a la precampanya de les eleccions legislatives que hi ha l'any que ve a Itàlia. Els sondejos són força favorables al partit de Meloni, però no als seus socis de govern, Forza Itàlia i la Lliga. I a més, últimament està guanyant força un nou partit encara més radical, liderat per un exgeneral de l'exèrcit que es presenta sense embuts com l'autèntica extrema dreta del país.
1: Doncs ara podem saludar la periodista Alba Sidera, que és corresponsal a Itàlia i, a més, especialitzada en extrema dreta. Bona nit, Alba.
4: Hola, bona nit.
1: D'entrada, què té Giorgia Meloni per haver aconseguit aquest rècord, com s'ho ha fet?
4: Mira, més que un mèrit de Meloni, crec que el fet que estigui celebrant aquesta longevitat diu molt de la resta d'actors polítics a Itàlia, no?
1: Sí.
4: Perquè Meloni no està passant per un bon moment. El que passa és que la resta d'actors estan encara pitjor i, per tant, a ningú li ha interessat fer caure el govern, no? Primer, hem d'aclarir que, clar, Meloni va arribar al poder amb uns resultats molt bons, no? I per això li ha donat una estabilitat, perquè té majoria a les dues cambres. Però, a més, tot i que ha tingut alguns revessos importants, com per exemple, ara fa uns mesos, al març, la gran reforma estrella que havia de fer Meloni, que era la reforma de la justícia, que era una reforma que seguia els passos de Víctor Orbán, que volia... venia a ser una mena de fer perdre autonomia al poder judicial, no? I que estigués sota del poder executiu. I va haver-hi una gran revolta a Itàlia de la societat civil, es va mobilitzar molta gent que no va votar normalment i va perdre Meloni. I Meloni havia posat aquest referèndum una mica com un plebiscit a la seva figura, no? I quan va perdre el mes de març es va parlar, doncs, que es farien eleccions anticipades i això. El que passa és que els parlamentaris italians han d'esperar al mes d'abril proper per poder cobrar la pensió, si no la legislatura no compta. I per tant no hi havia tampoc molt d'interès en anar a eleccions i llavors, com ara comentava la Laia, ha nascut un nou partit encara més extremista que Meloni, desacomplexadament feixista, que el lidera un general que es diu Roberto Bannacci, que està obsessionat amb l'homosexualitat, és molt homòfob, és molt masclista i defensa les mateixes idees que Meloni o Salvini, però d'una manera més desacomplexada, no? I què passa? Que està robant vots a marxes forçades i, per tant, la coalició de Meloni, que perquè Meloni governa amb la Lega de Salvini i amb Forza Italia, no? I aquests dos partits ja estan superats amb les enquestes per al general aquest tan feixista. Per tant, no...
1: Per tant,
4: no...
1: en les noves eleccions, per tant, Alba, el rival a batre, diguéssim, no li vindria per l'esquerra, sinó per encara més un extrem encara més dreta.
4: Clar, a Itàlia el que hi ha ara a les enquestes és un empat, quasi bé un empat tècnic entre la coalició de tots els partits de centre, centre-esquerra i esquerra i Moviment 5 Estrelles i la coalició que ara governa, que és la de Meloni, amb la Lega i amb Forza Itàlia. Llavors hi ha el partit aquest de Bannacci, que ell diu que va per lliure, no? i això és el que està fent treure vots i és el que fa que no tingui la majoria absoluta que necessitaria Meloni, i és el, sí, és el que l'està fent perillar, diguéssim. I per tant, les pròximes eleccions, que se suposa que seran a la propera primavera, tampoc hi ha molt d'interès per part de l'oposició que es facin, perquè encara no s'han organitzat, no saben qui podria liderar les eleccions i la coalició, i a més, clar, la perspectiva és que hi hagi un govern encara més extremista que el que hi ha ara, no?
1: Déu-n'hi-do. Doncs, sí. Per tant, de moment, Meloni, que sembla que dia a dia anirà ampliant aquesta fita que ha assolit avui. Veurem què és el que passa en les properes eleccions. Moltíssimes gràcies, Alba Sidera. Tornarem a tu, segurament, en aquesta temporada, moltes vegades cap a Itàlia. Una abraçada.
4: Una abraçada. Gràcies a vosaltres.
5: Ja ho hem dit, que avui també tenim un ull posat al Regne Unit.

0: Aquests dies, Reform UK, que és el partit d'extrema dreta de Nigel Farage, fa a Birmingham el seu congrés anual. Està pendent el nostre corresponsal a Londres, Quim Olivares. Bona nit.
1: Hola, bona nit, bona nit.
0: Aquest congrés, però, no està sortint exactament com volia Nigel Farage.
1: No, perquè, mira, aquest congrés havia de representar la consolidació de Reform UK com a alternativa seriosa de govern als dos partits principals aquí al Regne Unit, és a dir, laboristes i conservadors. Es volia projectar que la formació estava a punt per arribar al poder. Entre els convidats hi ha hagut el president de Reagrupament Nacional francès, Jordan Bardella, de qui després parlarem. Reform UK ha donat a conèixer un projecte de cooperació internacional amb aquest partit francès de l'extrema dreta per poder dir que té connexions fora del Regne Unit amb altres formacions que estan a prop del poder, però tot plegat ha quedat aigualit amb la dimissió de dos alts càrrecs de Reform UK després de les noves acusacions de finançament irregular. A més, el discurs central de Farage d'aquesta tarda s'ha hagut d'endarrerir uns minuts per una amenaça de seguretat de la qual no s'han donat detalls. Després, Greenpeace ha desplegat una pancarta enorme del mateix Farage disfressat de senyor Monopoly, el famós joc de taula que tots hem acabat jugant algun dia, amb un sac a l'esquena amb 50 milions de lliures i la frase cremem el planeta. Un grup de dones també l'ha escridassat. Farage finalment ha fet el seu discurs i ha explicat que promet retallar, entre altres coses, la factura de la llum i del gas aquí al Regne Unit i acabar amb l'objectiu de zero emissions que ha qualificat de bogeria. Però sí, de moment, el congrés que continua demà no ha anat per on esperava que anés el partit.
0: Clar, perquè ara parlaves d'acusacions de finançament irregular. Per on van? En què consisteixen?
1: Mira, una investigació amb càmera oculta d'un grup de periodistes, a més ahir al vespre per Channel 4, mostrava com un actor que es feia passar per un empresari nord-americà emparaulava la donació de 500.000 de lliures de Reform UK, cosa que vulneraria la legislació electoral britànica, ja que no s'accepta cap donació d'algú que no sigui britànic. En el vídeo s'hi veu Farage, que dona les gràcies al suposat donant, per tant, acceptaria aquesta donació. Avui el líder de Reform UK ha dit que tot plegat va ser una trampa. Sentim-lo. This was an exercise
2: in entrapment. Això va ser un parany. Deixeu-me aclarir-ho. El partit no ha fet res malament. No va agafar diners il·legals. De fet, no va agafar diners de cap mena en absolut.
1: Farage sí que ha reconegut que el seu partit ha de fer-ho millor i per això ha acceptat la dimissió de dos dels seus principals col·laboradors. Tornem-lo a sentir.
2: Hem de millorar a mesura que ens professionalitzem. Sí que ho hem de fer. Hi va haver un cert error humà aquí, no hi ha cap dubte.
1: Aquestes acusacions se sumen a la investigació del Parlament Britànic sobre el regal de 5 milions de lliures que Farage va rebre d'un empresari de criptomonedes el 2024, quan encara no era diputat. De fet, Farage va dimitir de l'escó de diputat abans de l'estiu com a resposta a aquestes acusacions i a l'agost va tornar a guanyar les eleccions parcials de la seva circumscripció després del boicot dels principals partits. I a banda d'aquests 5 milions, la policia també investiga donacions de 500.000 de lliures d'un antic assessor condemnat als Estats Units per delictes financers.
0: El que estem veient molt, Quim, amb l'extrema dreta darrerament són les aliances que es van teixint més enllà de les pròpies fronteres. Avui, en aquest congrés, ha fet aparició el president del Reagrupament Nacional francès, Jordan Bardella, i tots dos han firmat un acord per combatre la immigració en cas que arribin al poder. En què consisteix aquest acord?
1: Sí, bé, primer hem de dir que Farage ha dit que quan ha fet el discurs, la roda de premsa, de fet, han fet una roda de premsa conjunta els dos, ha dit que parla el mateix llenguatge, és a dir, que parla el mateix llenguatge que Bardella. Ha explicat que quan Farage era eurodiputat al Parlament Europeu de Brussel·les, es posava molt nerviós quan sentia el pare de Marine Le Pen, però que ella va ser capaç de canviar el partit, de despendre's, diu, d'elements extrems i posar el partit al centre del debat nacional. I ara Farage deia que li agradava el partit de reagrupament, no? I, com deies, el president de l'extrema dreta francesa, el Bardella, ha promès des de Birmingham que si la formació arriba al poder l'any que ve, enfortirà els controls al canal de la Mànega. El podem sentir.
3: El nostre govern

0: Cal tenir present que aquí les eleccions generals no seran ben bé fins a finals del 2028, principis del 29, per tant, queden molts mesos per endavant.
1: Gràcies, Quim.
0: Vinga, bona nit.
2: I ara traiem el cap cap a Alemanya. Perquè aquest diumenge estarem molt pendents també de les eleccions regionals a l'estat federat de Saxònia-Anhalt, on les enquestes pronostiquen una majoria absoluta per a la formació d'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya. Ens ho explica l'enviat especial a Magdeburg, Jordi Regàs. Bona nit.
3: Bona nit. El programa electoral d'Alternativa per Alemanya parla poc de temes empresarials o industrials. Que cal eliminar burocràcia o abaratir l'energia, ho diuen tots els partits, també l'extrema dreta. Però hi ha altres aspectes que amoïnen més. Marco Langhoff, president de l'Associació Empresarial de Saxònia-Anhalt.
4: Posen, tenim un munt. Una sortida voluntària de la Unió Europea, per exemple, seria un harakiri. A això s'hi afegeix el rebuig a la migració aliena a la nostra cultura. És la noia polonesa que he contractat per la comptabilitat d'una altra cultura? És una especialista de Malàisia aliena a la nostra cultura? Si aquesta no ho és, qui? Però a mi ningú m'ha de prescriure qui puc contractar i qui no.
3: Fa mesos que l'envien a l'estat federal està enrarit, i això ja té conseqüències, quan l'extrema dreta encara no ha guanyat. Thomas Bockmeier, professor d'Economia i president de la Cambra de Comerç de Saxònia-Anhalt.
5: Un hoteler amb 100 treballadors que són originaris de 10 o 12 països diferents. Aquest sí que s'amoïna quan sent a parlar de remigració i coses similars. Aquest hoteler m'explicava que ara ja té cancel·lacions. Gent que truca i que diu, els últims 3 anys hem vingut a la tardor, no s'ho prengui malament, però aquest cop no vindrem.
3: L'empresariat de Saxònia-Anhalt el que demana és un govern estable. Tampoc els agrada un govern amb l'extrema esquerra. Afirmen que les posicions radicals no són bones per fer negocis.

plantegem una pregunta al Catalunya Nit que sembla molt òbvia, però potser no és tan senzilla de respondre. Què és casa? Són quatre parets? És una adreça? És la gent amb qui vius? O és un lloc o una persona on saps que no et passarà res? Alejandro Palomas acaba de publicar Casa. És una novel·la protagonitzada per una nena de 7 anys que, després de la separació dels pares, té dues cases, però resulta que necessita trobar un refugi. El trobarà en l'avi, el trobarà també en un bosc per fer i també en un silenci que es converteix en llenguatge.

0: Alejandro Palomas, bona nit.
1: Hola, què tal?
0: Com estàs?
1: Molt bé, i tu?
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Moltes ganes de parlar d'aquest Casa, aquesta novel·la, que jo la tinc aquí sobre la taula, tinc la seva, l'edició en castellà que publica Espasa i també l'edició en català que publica Univers i que sortirà la setmana vinent i que ja tothom la podrà trobar a les llibreries. Però ens hem d'avançar perquè tenim aquest privilegi. En aquesta casa ens trobem amb una família marcada, direm que marcada per les ferides. Tenim un pare, tenim en Pedro, que intenta conviure doncs, amb les conseqüències i el dol del seu divorci. Tenim un avi, en Tadeo, que en fi, per unes certes circumstàncies, viuen en un silenci, diríem que físic, absolut irreversible, i la Mica, que és una nena que és la llum d'aquesta novel·la que té aquests 7 anys. Deia que hi ha silenci en aquesta casa, però que és un silenci que no aïlla. No sé com ho veus tu, que ho has treballat, amb quina intenció ho has fet, no? Sinó que és ben bé llenguatge, aquest silenci.
1: És llenguatge, sí. És que el que importa del silenci és què diu el silenci, no? El silenci no és silenci, no és manca de soroll, és què hi ha al silenci. I en aquesta casa es diuen moltes coses, encara que no es diguin en veu alta. I sí,

0: tens tota la raó. Jo continuaria escoltant-te. Ja pots continuar.
1: No, ho has d'explicar tu.
0: Aquesta nena, la Mica, és un miracle. Sí. Aquesta nena és llum. Sí. I aquesta nena és com el pont entre l'avi i el Pedro, que és el seu pare. I aquí hi ha una cosa molt, molt guai, que a mi m'encanta molt, i és aquesta cosa de trencar clichés, no? El Pedro és un home que s'ha divorciat de la seva dona, però que ha triat quedar-se amb la nena. Que això no és habitual. Mm-hmm. Ell decideix recompondre tot el seu estatus de treball, de lloc on viu, de tot, perquè ell decideix, perquè estima molt la seva filla, i és la dona qui decideix continuar amb la seva carrera i amb la seva vida professional. La dona opta més per la seva vida professional. I això crec que estem molt, molt, molt cansats, no cansats, però estem... hi ha molta informació teòrica sobre el paper de l'home, el paper de la dona, la conciliació, etc, i la igualtat i tot això, però no ha arribat a la ficció encara. No tenim models de ficció en què sigui l'home qui diu: ei, vale, jo m'estimo molt la meva filla, jo la vull amb mi, jo me la vull quedar. I que la dona diga: vale, doncs molt bé, te la quedes tu, ja veurem. I això, com a novel·lista, és un repte. És un repte perquè ha de ser creïble, perquè no tenim massa models d'això. I aquesta nena, la Mica, com és una nena que mira tota l'estona, no deixa mai de mirar, no deixa mai de preguntar, és curiositat pura, i és pura, literalment curiositat pura, fa que aquests dos homes, que tenen molts conflictes emocionals perquè són molt, molt torpes emocionalment, vagin com... entenent-se i vagin aprenent a mirar-se des del fill al pare i des del pare al fill. Mm. I per això aquesta nena és com un petit miracle.
1: Mm. Hi ha una distància allà que es va mastegant, no? Cada vegada una miqueta més, una miqueta més. A la Mica li fas fer una cosa que és meravellosa, que a més crec que ressona molt i que és molt teva. Jo voldria, tinc especial interès en que ho expliquis, això, perquè li fas transformar un camp de blat inert que envolta la casa en un bosc.
0: Sí, de fet el bosc és una mica casa. I el bosc és el bosc que rodeja tota aquesta casa en aquest petit llogaret on viuen ells. I de fet la novel·la és aquests passejos avineta construint o creant aquest bosc i reconvertint aquest camp de blat immens en un bosc de nova creació. I això és molt biogràfic. Això és el que estic fent jo a casa meva. Jo visc al Bages, un poblet molt petit, molt petit, molt petit, i molt maco, i jo visc a una casa que està envoltada d'un camp de blat, i fa 5 anys vaig decidir amb les meves germanes que el convertiríem en un bosc. I des de fa 5 anys ho hem reconvertit en un bosc. I hem après moltíssimes coses sobre nosaltres mateixos.
1: És que, clar, fer créixer un bosc és un elogi, diríem, a la lentitud, a la paciència, no? El procés. Sempre estem allò amb el final, no? I al final, per fer créixer un bosc, necessites temps.
0: Clar, això, la creació d'un bosc és el que marca el temps de la novel·la i és el que marca el temps d'aquestes persones, no? d'aquest tarannà, d'aquestes tres persones, no? I és el que marca el temps. I marca el temps perquè és el temps natural, és el temps de la natura, que no té res a veure amb el temps de l'ésser humà, i sobretot de l'ésser humà modern. És un aprenentatge i és un procés. Què passa? Que avui en dia, ara mateix, no volem processos. I estic parlant només de procés del que... No d'altres processos, saps? Estem parlant d'aquest. No volem processos volem finals, volem aconseguir coses, però no volem viure el procés d'aconseguir-les. Volem ser escriptors, però no volem escriure novel·les. Volem ser tassadors de rellotges, però no volem aprendre l'ofici de tassar un rellotge. I aquest és el problema que tenim. I amb aquesta novel·la, jo el que defenso i el que ofereixo és ser testimonis i participants d'un procés de creació d'una nova vida. És un procés de regeneració de la vida.
1: Mm. Hi ha una cosa molt bonica, Alejandro, que és aquesta relació entre l'avi i la nena.
0: Sí.
1: Que és preciós, que molta gent s'hi pot enganxar ràpidament perquè ha tingut un avi, no? La sort de tenir un bon avi, clar, diríem, no? És un tresor, que tots guardem.
0: És un tresor. Si quan més gran et fas, més recordes la importància que van tenir el teu avi o la teva àvia quan eres nen. I tots tenim un avi o tenim una àvia que ens va marcar molt de nens. I t'ho agradat ara. És que ara mateix el 60% dels avis del nostre país passen més estona i més hores amb els seus nets que els seus propis pares. És a dir, estem creant una generació de nens que estan sent educats pels seus avis, i això és una bendició del Senyor. És una bendició del Senyor allí on esté. Mm. Perquè els avis tenen una relació d'amor molt profund amb els seus nets, tenen una paciència, una tolerància, tenen de tot, tenen temps, i això no està bé que ho digui, però és que tenen temps normalment pels seus nets, el temps que els pares no tenen, perquè la precarietat és això. La precarietat és això, no tenir temps pels teus fills. I tenen els avis que estan fent nous o futurs adults, i jo estic content.
1: Sí, sí, sí, estàs tocant la fibra. Estàs tocant la fibra, sí, sí, sí. Sí,
0: sí, clar.
1: Totalment. En aquesta casa, en aquesta novel·la, hi ha molta llum, Alejandro. Si agafem els teus llibres, en trobem que són molts més molt llibres difícils, vens d'explicar-nos una infància molt difícil, amb molta foscor, molt de dolor, i vull saber on has anat per trobar aquesta llum. També n'hi havia, segur, a la teva infantesa.
0: Doncs mira, fliparàs molt. Ara sí que fliparàs molt. Perquè jo, quan vaig començar a escriure aquest llibre, vaig començar a recordar-me i a entendre que jo vaig tenir una infantesa feliç. Jo no ho sabia, això. Jo no ho recordava, perquè també va ser molt infeliç. Però vaig tenir moments d'infantesa que van ser superfeliços. I aquests moments em teletransporten a un poblet molt petit de Catalunya que es diu Torà. A la Segarra. Abans de Segarra era el Solsonès, però això no puc dir perquè es cabrejaran tots els de Torà, perquè no s'agrada ser el Solsonès. Però això és així. I jo me'n recordo que anàvem a l'Hostal Jaumet quan era petit i passàvem els estius allà. Érem els únics de fora. I allò era la llibertat absoluta. Amb el senyor Pere, amb els dueños de la fonda, amb les meves tietes, anàvem d'excursió. Era infantesa superfeliç perquè jo podia ser jo mateix. I això ho he reconegut ara, ho he recordat ara. I creu-me que m'ha fet tan feliç recordar la meva infantesa i recuperar-la, que és que només per això, només pel que aquest llibre ha fet amb mi, ha valgut la pena.
1: No, és un èxit, És un èxit perquè la memòria del dolor, no?, a vegades pot ocupar-ho tot, o sigui que hem trobat l'escletxa, és fantàstic. Alejandro Palomas, Casa, quin dia arriba a les llibreries? Dimecres? És dimecres?
0: Dimecres.
1: Oi que sí? Dimecres, sí, de la setmana vinent.
0: Sí.
1: Va, els divendres sempre a la persona que entrevistem en aquest espai li demanem una notícia i de la setmana que li hagi cridat l'atenció i un pla cultural. Què ens proposes?
0: Vale, notícia. Doncs mira, notícies, seré una mica destroyer. El despido fulminante de la segona d'educació i del seu equip, que hauria d'haver caigut la primera d'educació. No sé per què sempre acaben els segons d'educació. Hauria d'haver caigut tot, tothom des de fa molts anys amb molts governs, perquè el que fan amb l'ensenyament, tal com tenen els profes, els mestres, tot això és una precarietat tan bèstia que em sulfura. Haurien d'haver-los fet fora a tots. Vale, només, aquesta és la notícia.
1: Això que estàs dient és la notícia vinculada al fiasco dels exàmens de PISA, de les proves PISA. Sí, sí.
0: Exacte, però això és només la cabeza de l'iceberg, això, saps? Això, perquè hi ha aquí mil milions de temes i d'ítems i de tot que els hi hauria de caure la cara de vergonya.
1: I el pla cultural?
0: El pla cultural, doncs mira, el pla cultural és tancar-te a casa, perquè com a casa no hi ha res, tancar-te a casa, però amb pany, saps? Sí. Tancat i barrat, i llegir-te La passió de Jeanette Winterson. És el llibre de la meva vida, és el llibre que més ha regalat, és un llibre miracle, és un llibre meravellós, que jo tinc una enveja no sana a aquesta dona per haver-ho escrit, però La passió de Jeanette Winterson.
1: Doncs mira, feina doble pels nostres oients, La passió i també Casa, publicada per Univers, i Casa per Espasa, escrita per Alejandro Palomas i que a partir de dimecres trobareu a les llibreries. Una abraçada enorme. Gràcies, Alejandro.
0: Un petonàs.

0: I mirant de cara al cap de setmana, aquest horari que fem nosaltres, per exemple, ens limita molt a l'hora d'anar al cinema, per tant, ens hem de concentrar molt en triar bé de cara al cap de setmana que anem a veure o no, tot i que en alguna ciutat, no sé si en gaires, però a Barcelona, per exemple, pots anar a matinals, que també està bé, però això hi ha molt poca gent que s'ho pugui permetre. Va, els caps de setmana mirarem també d'anar al cinema i donar idees per mirar sèries.
1: Aquí compta el 4x0, què ha passat a les Rambles?
2: Què collons està passant?
1: Compta el 4x0, que els té...
0: Doncs això, a partir dels divendres parlarem també d'estrenes de cinema i a les plataformes de streaming, us donarem idees per veure i segurament tan important com això, idees per no veure. El Marc Garriga és el cap de cultura i també el nostre expert en cinema, se les mira totes o gairebé, per tant ens facilita molt la feina a nosaltres i ens pot donar també el seu punt de vista. Marc, bona nit.
3: Bona nit.
0: Aquesta setmana què?
3: Doncs la gran novetat és aquesta pel·lícula que escoltem, Cronos,
0: sí,
3: que és la pel·lícula que narra els fets del 17 d'agost del 2017, els atemptats a la Rambla de Barcelona i a la platja de Cambrils.
0: Ens la recomanes?
3: Depèn.
0: A veure.
3: Per mi, com que arriba quan no han passat ni 10 anys dels atemptats jihadistes, jo crec que pateix una mica per la manca de distància entre els fets reals i la pel·lícula.
0: Uh-huh.
3: És a dir, per mi jo crec que ha estat un llast que ha provocat que ni el director, que és un director irregular, Fernando González Molina, que fins ara era conegut per pel·lícules insulses, podríem dir, com Palmeras en la nieve o Tengo ganas de ti, que eren unes pel·lícules al servei del Mario Casas més comercial, però és que tampoc un guionista que és de prestigi, un guionista que ha coescrit el 47 o la sèrie Apagón, doncs ni ell ni un ni l'altre no s'han atrevit a ficcionar, que per mi era molt important en aquesta pel·lícula, perquè, bueno, en aquesta hi ha gairebé totes, perquè és la base d'un bon argument cinematogràfic que es basa en uns fets reals. Què vull dir amb això? Vull dir que una pel·lícula necessita una narració dels fets que ajudi a empatitzar amb els personatges, que sigui emocional, que generi una certa intriga, un suspens fins al final, i si et limites a narrar exactament el que va passar, la narració perd molt, perquè la vida real no és, en aquest cas, evidentment és un cas molt cinematogràfic, però el guió l'has d'adaptar molt perquè l'espectador s'endinsi en el que t'està explicant. I, per tant, jo crec que el que fa està més reservat a un documental que no pas a una pel·lícula de ficció. Jo crec que al final la pel·lícula acaba sent una lluança extrema a l'acció, que va ser molt resolutiva dels Mossos d'Esquadra i poca cosa més. No s'indaga que hagués estat molt interessant en l'entorn dels terroristes de Ripoll, encara que fos ficcionant, en base real. Aquí hi ha una pel·lícula que es podria fer, una nova pel·lícula sobre què ha passat a Ripoll, sobre l'entorn social, polític, etc. No hi ha cap personatge que aguanti el relat de principi a fi amb el que tu et puguis identificar. Fins i tot es pot qüestionar com mostra la comunitat magribina en un moment que estem vivint d'alta tensió a Catalunya. Per tant, tot i que pot generar una curiositat innegable, que ajudarà segur a entendre a molta gent com s'afronta una crisi d'aquesta magnitud i que, per tant, hi haurà gent a qui li agradarà la pel·lícula, jo crec que és una pel·lícula inoportuna, innecessària i molt parcial.
0: O sigui que només la recomanen els molts cafeters que vulguin repassar què és el que va passar.
3: Jo no dic, o sigui, no la desrecomano, diguéssim, però ostres, mirem-la amb ulls crítics.
0: Molt bé, doncs queda clar que potser no seria la que escolliries, és a dir, si n'haguessis d'anar a veure només una de les que arriben aquest cap de setmana, segurament et quedaries amb una altra.
3: Amb una altra. Amb una, per mi, la joia de la setmana, que és Jim Quinn.
4: Salut, moi c'est Jim.
5: Qu'est-ce qu'il est beau.
4: Tu veux du total mannequin? Retrouve tous les conseils dans mon bouquin.
3: És una pel·lícula que has d'anar a veure molt obertament, diguéssim,
0: Val,
3: sense prejudicis. És per mi la millor pel·lícula d'animació per adults que s'ha fet en molt de temps.
0: Estem parlant d'animació, eh?
3: Animació.
0: Molt bé.
3: És irreverent, és una comèdia delirant, esbojarrada, sobre dos gais antitètics que viuen tota una aventura per trobar l'antídot per curar una pandèmia que amenaça de fer desaparèixer l'homosexualitat. És una de les sorpreses, va ser una de les sorpreses més destacades del Festival de de Canes del mes de maig passat. L'afirmen dos directors francesos debutants que han aconseguit arrodonir el que seria una sàtira mordaç, intel·ligent, enginyosa a tot el que és la cultura queer. És un film amb una imaginació desbordant, amb unes imatges altament provocadores i amb una mala llet considerable, però és capaç de criticar tant la comunitat LGTBIQ+, com tots els seus detractors. Per tant, tothom rep, però al capdavall jo crec que el que fa és servir tota la fantasia per parlar sense complexes de diversitat, de prejudicis, de la importància de l'empatia, sobretot en una societat en la que vivim, que és cada cop més escarpa.
0: Doncs que arribi animació per adults al cinema ja té mèrit, i si a més la pel·li és bona, doncs encara millor. Dius que qui vulgui també pot passar terror, una mica de por aquest cap de setmana als cinemes. Això passa amb Dulce Sabor a Muerte o no?
3: Sí.
2: What happened? Someone hurt my mommy. Who? Me.
3: Aquest és el tràiler de Dulce Sabor a Muerte. Algú ha fet... és una nena que es passeja pel carrer amb el cap de la seva mare.
0: Sota el braç, sempre fan por, eh?
3: Sí, una senyora li pregunta què ha passat i diu, algú ha fet mal a la meva mare, qui ha estat? Jo. Els nens aquí són els dolents. Dirigeix Eli Roth, que és conegut per Cabin Fever, Hostel, clàssics del gènere de terror, però que aquí recupera potser l'esperit d'una pel·lícula seva més recent que es diu Black Friday, però hi posa moltes més dosis d'humor negre, malauradament amb un guió menys elaborat. És molt finet el guió, però és molt divertit perquè encadena una mort rere una altra d'una manera molt explícita i salvatge. És una pel·lícula per fans del gènere. Unes quantes morts amb molta imaginació, algunes d'elles el somni humit dels estudiants més dolents de la classe, i on les vísceres sempre acaben fent acte de presència. L'origen de tot, sentíem aquesta musiqueta del camió dels gelats, és els cornets d'un gelater demoníac que converteixen els nens en assassins sàdics implacables i els adults en víctimes sense escapatòria. Jo vaig passar una molt bona estona, és molt divertida per un públic molt concret, com et deia, però que en alguns moments també és una mica ridícula.
0: Queda també ben retratada. Va, n'afegim una altra, un thriller aeri.
5: My name is Jeremy Darr. I was a passenger on flight 298.
3: Aquesta sí que seria la no recomanació de la setmana,
0: sí?
3: Perquè les altres tenen les seves coses, sí? Encara que les pugui criticar, tenen coses on agafar-se.
0: Aquesta és directament No hi aneu.
3: No hi aneu, és un exemple de cinema de sèrie B sense imaginació, que triga molt a arrencar, que no sap anar més enllà dels tòpics més comuns del gènere, que té, bé, allò típic, no? Un protagonista salvador, una nena intel·ligent que necessita un protector, unes hostesses boniques però que no tenen cap recurs ni reaccionen de cap manera, una policia, una agent de policia desbordada, en definitiva, que no espanta gens, que no sap riure de si mateixa, que és el que sí que fa Eli Roth amb Dulce Sabor a Muerte, que és absolutament previsible, i potser l'únic que es pot salvar és un gir final que s'agraeix, però que no compensa tot el desastre anterior.
0: Per tant, Black Box Vuelo 298, aquesta no.
3: Aquesta no. Hi ha tres novetats més, que aquestes no les he pogut veure, però que consti que també s'estrenen el thriller valencià Aixam, dos drames rurals, l'italià Cinco Segundos i l'alemany El Olor a leche quemada, que en general, pel que he pogut comentar i veure dels meus companys, tampoc serien la pel·lícula de la setmana.
0: No cal córrer. Molt bé, pel que fa a les plataformes de streaming, què en recomanaries?
3: Doncs una pel·lícula i una sèrie. Aquesta setmana podríem fer, per començar, la pel·lícula Mayday. You are now crossing Soviet airspace. És una comèdia d'acció sobre un pilot de l'exèrcit nord-americà que interpreta Ryan Reynolds. Per mi és el repartiment és el més atractiu d'aquesta pel·lícula, que s'endinsa en territori rus durant la Guerra Freda, té un accident i el rescata un exagent de la KGB, però que és un fanàtic de la cultura dels Estats Units i que interpreta Kenneth Branagh. És una pel·lícula que vol recuperar l'esperit de les buddy movies, que es diu que són aquelles pel·lícules on hi ha dos homes protagonistes que són companys de fatigues, amb persecucions, baralles, diàlegs hilarants, una trama d'espionatge que té intriga fins al final, divertida per passar l'estona, un record de les pel·lícules dels anys 80 que s'ha estrenat a Apple TV, que s'ha estrenat avui a Apple TV.
0: Doncs mira, Mayday, aquesta me la apunto. Més Kenneth Branagh, jo fa molt temps que no el veig. Ja has dit dues sèries, eh? Ah, no, una pel·li i una sèrie.
3: Exacte.
0: I la sèrie?
3: La sèrie es diu Gone.
6: Mom? Where's Mom? When did you last see your wife?
3: És una minissèrie, que això també s'agraeix, policíaca clàssica, sobre un home que es converteix en el principal sospitós de la desaparició de la seva dona, que jugarà al gat i a la rata amb la detectiu assignada al cas. És una producció britànica que explora la violència de gènere amb un argument ple de girs sorprenents, que la teniu disponible a Filmin des de dimarts passat. I per acabar, si em deixes una debilitat personal que volia recomanar, que és la versió en format Lego de la sèrie de Mandalorian de l'univers Star Wars, que ja teniu disponible a Disney Plus.
0: Doncs, oients del Catalunya Nit, aquí el Marc Garriga, cap de Cultura, ja us ha avisat. A partir d'aquí feu el que vulgueu. Gràcies, Marc. Divendres que ve tornem.
3: Fantàstic.
6: Cada dia a aquesta hora fem un cop d'ull a la portada d'un o altre diari que s'edita i s'imprimeix aquí a Catalunya. I avui és el torn del Punt Avui. Podem saludar la seva vicedirectora, Dolors Vallès. Bona nit.
7: Hola, bona nit, Agnès. Bona nit, Manel.
0: Bona nit.
6: Per on tireu la portada de demà?
7: Bé, el Punt Avui fa una aposta de portada una mica diferent de l'actualitat més immediata. Nosaltres sovint intentem aprofitar la portada per posar damunt la taula temes propis i demà ho fem amb Francesc Cambó, coincidint amb els 150 anys del seu naixement. La portada és molt gràfica, amb un retrat de Cambó sobre fons vermell i un titular que resumeix perfectament el personatge, un polític controvertit. A l'interior hi dediquem un dossier que signa Pere Bosch Cuenca, amb un altre títol prou explícit, Els clarobscurs de Francesc Cambó. És un...
6: una aposta molt, molt interessant. Sí.
7: I després, en la secció del dia d'ahir, en Lluís Simón posa el focus, diríem, en una qüestió industrial de primer ordre, amb el titular Cotxes amb data de caducitat, les retallades anunciades per Volkswagen que afecten Catalunya i posen el focus sobre la planta de Martorell i la possible desaparició d'una marca històrica com Seat.
6: Doncs, efectivament, és un dels grans temes de les últimes hores. Doncs, demà el tindrem entre les mans, el Punt Avui. Gràcies, Dolors. Que vagi molt bé. Bona nit.
7: Bona nit.

0: Doncs ens queden 5 minuts per arribar a les 11, que seran molt ben aprofitats perquè avui ens acompanya per tancar aquest informatiu un home que en el món del teatre ha tingut tots els papers. Ho resumirem en dramaturg, però ho ha fet tot. Xavier Albertí, bona nit.
1: Molt bona nit.
0: A veure, tot el que hem anat explicant avui des de les 9, quines reflexions et convida a fer?
1: Això que feu vosaltres és convidar algú a les muntanyes russes. Perquè realment, escoltar que tot el que passa en un dia en el món et convida realment a fer un viatge cap a llocs molt salvatges. Si alguna cosa em sembla que m'ha despertat un interès especial, és aquesta reflexió que fan els antropòlegs sobre intentar entendre el naixement de la cultura com un mecanisme per intentar entendre la salvatgeria del que és el clima, el que és la natura. Ens estem parlant d'autoprotecció, ens estem parlant de canvi climàtic, i tot això té molt a veure en un moment en el que, com a éssers humans, després de saber que Déu havia mort i, per tant, el qui controlava la natura ha desaparegut, tenim el gran repte d'intentar saber qui controla la natura. I hi ha paraules que m'he anat subratllant: llibertat vigilada, eutanàsia, controlar la violència, amnistia, ruïna, protegir el país, deportació. Tots són estímuls, tots són reaccions, tots són accions que tenen molt a veure amb el gran silenci que hi ha davant dels reptes del nostre futur, perquè al mateix temps de parlar de canvi climàtic hem de parlar d'alguna cosa més profunda, que és un canvi que té a veure amb els nostres comportaments ètics, els nostres comportaments econòmics, els nostres comportaments vinculats en el món que vindrà. Ens hi posem com ens hi posem, desapareguem, ens transformem o siguem abduïts per vés a saber qui i el què. Però és un mecanisme realment complex a l'observar la resistència paradoxal que té la nostra societat, tant l'occidental com d'altres, a intentar entendre. Em sembla que ho deia d'una forma molt clara l'Alejandro Palomas quan parlava de la construcció d'aquest bosc, no? Del silenci, de tot allò que el silenci diu, anul·lant tot allò que la nostra cultura s'obsessiona en insistir, en obliterar, per intentar defensar uns mecanismes de vivència de una societat que ja no serà. Si Pier Paolo Pasolini fos viu en els seus 102 anys que tindria, ens regalaria realment unes quantes paraules molt dures per parlar de la senyora Meloni i d'aquesta necessitat d'una nova dreta extrema encara en un país absolutament devastat. Potser hem de recordar que la colònia immigrant més important que tenim a Barcelona no són la gent que ve de l'Àfrica, no són la gent que ve d'Amèrica, són els italians. Perquè realment no poden viure en un país devastat èticament com el que estan tinguent, malgrat els dies que la senyora Meloni els està governant. Pasolini també ens diria que una vegada sabem que la idea de que la ciència, de que el futur estava en mans d'unes noves doctrines ideològiques, que la confrontació entre el comunisme i el capitalisme ens portaria, Pasolini va tornar a fer un recorregut cap al cristianisme primitiu, o sigui, una idea de necessitar una nova dimensió de Déu, sigui el que sigui, tingui el nom que tingui, però que tingui la capacitat i l'autoritat de reeducar-nos èticament. Sense aquesta reeducació ètica, em sembla que aquests noticiaris que esteu condemnats a fer cada dia tindran sempre una dimensió de paradoxes absolutament complexes de conviure.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bona nit, us informa Vicent Nifso. El jutge envia a la presó provisional comunicada i sense fiança als pares del nen que els Mossos van trobar mort al domicili familiar de Santa Bàrbara, al Montsià. La causa està oberta per un suposat delicte d'homicidi. També s'hi afegeix el delicte d'abandonament de menors i el de maltractament animal. El magistrat ha retirat la pàtria potestat dels altres tres fills que té la parella. Aquest divendres, la població ha fet un minut de silenci en memòria del menor. L'alcalde Josep Lluís Gimeno s'ha compromès a analitzar què ha fallat per evitar que torni a passar.
2: Assumeixo el compromís de treballar per analitzar i esclarir quins mecanismes poden no haver funcionat correctament i què podem millorar dins de les nostres competències per protegir en eficiència els infants vulnerables.
1: Mentrestant, ha quedat en llibertat en càrrecs la dona detinguda per la mort del seu nadó al barri de la Mina, al Sant Adrià de Besòs. La jutgessa de Guàrdia de Badalona ha pres aquesta decisió, tot i que li aplica mesures cautelars, com ara la retirada del passaport i la prohibició de sortida del territori. També l'obliga a presentar-se periòdicament al jutjat. Més notícies, Cristian Roldán.
3: El nou model de finançament autonòmic acordat entre el PSOE i Esquerra fa un pas endavant i s'ha aprovat en la reunió entre el govern espanyol i les autonomies. La reforma ha tingut els suports només de Catalunya i les Canàries. La resta de comunitats la rebutgen i critiquen que és un model fet a mida per a Catalunya. Ara bé, el nou sistema de finançament ha de passar encara pel Congrés i aquí no hi té els vots garantits. El 7 de juny seran imprescindibles. La titular d'Economia, Alicia Romero, sortia satisfeta després de la votació.
4: Nosaltres creiem que no podia haver-hi més demora, no podem seguir tenint el país bloquejat, els recursos bloquejats a les comunitats autònomes, necessitem avançar.
1: Un home de 39 anys ha mort aquesta tarda mentre feia feines de manteniment al terrat d'un habitatge d'Igualada, a l'Anoia. L'accident ha passat cap a les 5 quan l'home ha caigut des de la teulada i ha acabat precipitant-se al pati interior de l'habitatge del costat. Els Mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció d'Igualada i el Departament de Treball i Empresa, com estableix el protocol en accidents laborals amb víctimes mortals.
3: La Fiscalia demana jutjar el fundador de Glovo, Òscar Pierre, per un delicte contra els drets dels treballadors. Pierre ha estat investigat per haver mantingut els repartidors de Glovo com a autònoms malgrat les sentències del Suprem i els requeriments de la Inspecció de Treball. La defensa de Pierre, però, demana que s'arxivi la causa i sosté que el model de l'empresa de repartiment a domicili és del tot legal. Ara serà el jutjat d'instrucció qui haurà de decidir si obre judici oral i porta Pierre al banc dels acusats.
1: El govern de Giorgia Meloni s'ha convertit en el més longeu de la història recent d'aquest d'Itàlia. I això que encara no porta ni 4 anys. La líder de la formació d'extrema dreta, Germans d'Itàlia, ho ha volgut celebrar aquest divendres amb un acte multitudinari a Bari, que ha reunit més de 10.000 simpatitzants. La primera ministra assegura que Europa i el món es tornen a prendre Itàlia seriosament i posa com a exemple que Dinamarca, amb un govern socialdemòcrata, vol copiar-li la idea de fer centres de deportació de migrants fora de la Unió Europea.
5: Ens van titllar d'extremistes durant anys i després ho han copiat tot. Això és el que significa tenir pes a Brussel·les.

0: mort l'actor Richard O'Sullivan, una de les estrelles de la televisió dels anys 70. Interpretava el protagonista de la comèdia Un hombre en casa, una sèrie molt atrevida per l'època, perquè el seu personatge, Robin Tripp, compartia pis amb dues noies solteres. De la sèrie original es va fer l'espin-off El nido de Robin, on ja vivia amb la seva parella de ficció, i de la sèrie original també se'n va fer una altra derivada molt famosa, Els Roper, en què O'Sullivan ja no va participar. Tenia 82 anys i vivia apartat de la vida pública i del món de la interpretació des dels anys 90. Esports encara en joc. El Madrid contra el Betis, en victòria en aquests moments dels sevillans per 1-0, però encara en queden alguns minuts per disputar de la quarta jornada de la Lliga de Futbol.
1: I en futbol també el Barça femení ha sabut avui quins seran els seus rivals a la fase de Lliga de la Champions femenina. Jugarà contra l'Arsenal al París i el Xervet suís a casa, i contra el Bayern, la Roma i el Kiu danès a fora. Demà la UEFA farà públic el calendari.
0: A l'Open dels Estats Units de tennis, Carlos Alcaraz ha superat el xinès Wu en 3 sets en partit de tercera ronda i ha accedit a vuitens de final, on s'enfrontarà a l'estadounidenc Tommy Paul.
2: Fins aquí les notícies.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
5: Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat
6: 29.368. 29368. Sèrie 84.
5: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el sueltazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
4: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
7: De quin material està feta una gran actriu?

0: primera setmana de les dones i els dies d'aquesta nova temporada. Ja sabeu que és divendres i els divendres és dia d'entrevista amb tranquil·litat. Avui ens acompanya Isabel Rocati, una actriu que amb el seu currículum teatral podria fer un resum del més emocionant que ens ha passat en aquest país en els últims anys. Juglars, La Fura dels Baus, Calixto Vieito, Cerdà, amb tothom ha treballat i tot ho ha fet. Cine, televisió... Nascuda a Burjassot, va ser, ja sabreu qui vull dir jo, la Victòria de Temps de Silenci o la Marcela de Vent del Pla. Mm. Diu que quan era jove ja li feien fer alguns papers de gran. Potser per la seva presència. Ara ho esbrinarem.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
0: Isabel Rocati, com estàs?
2: Pues molt feliç d'estar aquí amb tu.
0: Escolta, molt feliç, però això li dius a tothom o què?
2: No, només a tu.
0: D'acord.
2: I ara?
0: Aquesta és la bona actitud. Molta feina.
2: Últimament,
0: tens...
2: sí.
0: Sí, no pares.
2: Sí, últimament, els últims anys, sí, estic molt agraïda.
0: Tu saps que moltes actrius, a partir de la seixantena, comencen a dir no hi ha papers per mi, no trobo feina, no em truquen...
2: No, no, permítem, no a partir de la seixantena, a partir ja dels 40 llargs, 50, inclús, jo crec que això és últimament, els últims anys, estan canviant prou les coses i en aquest sentit s'estan donant també més papers des d'altres punts de vista a dones més grans, visions de dones més grans, però fins ara...
0: Un drama, eh?
2: Un drama. Ben bé, la carrera se podia acabar excepte per a, què? 3, 4, als 50 anys, ben bé. Sí.
0: Tot i així, hi ha uns papers que et toquen també quan ets jove i uns quan ets més gran.
2: Òbviament.
0: De fet, ara, per exemple, en uns dies, de fet, el 18 de setembre, d'aquí no res, s'estrena al cinema Tanit, que és una pel·lícula de Pep Garrido, basada en la novel·la de Núria Albó, aquest llibre mític de la col·lecció del Vaixell de Vapor, que vam llegir tota una generació que ens va marcar molt, d'aquesta nena, el seu gos, etc. I tu... No vull fer spoilers, però et fan fer el paper de bruixa.
2: Sí, bueno, bruixa és tal com ho veu el poble.
0: Exacte.
2: Alguns, és un punt de vista que la veuen bruixa. Què és la bruixa? És una dona diferent, senzillament diferent. Autosuficient, viu sola, coneix les herbes, té una sabidoria, una saviesa ancestral. Clar, és molt diferent, és la bruixa del poble.
0: I una dona que no demana perdó i no dona explicacions.
2: Exacte.
0: Que jo crec que és... M'imagino que... No sé si en algun moment, justament per fer això, una mica el que has volgut, t'has sentit que algú et deia ets una bruixa, o no? Potser
2: com?
0: Directament no.
2: Com?
0: Em refereixo que com a dones, quan sortim de la norma, molt fàcilment ens diuen bruixes.
2: Ja t'entenc. Directament a la cara no s'han atrevit a dir-ho, però és possible que ho hagin pensat.
0: Escolta, el que dèiem, rondant això, en la setantena, 68 anys tens, estrenant aquesta pel·lícula.
2: Sí.
0: Ara, aquest dilluns, Catalunya aixeca el taló. Mm. Portes molts anys treballant aquí i costa molt mantenir-se.
2: Sí.
0: Com ho vius, això? T'has sentit estimada a totes les èpoques o com?
2: A veure, això també és un procés intern, A veure, jo sempre... Quina pregunta. M'he sentit estimada. M'he sentit estimada, sí. A veure, sobretot perquè no m'he sentit no estimada, que això és important. No m'he sentit especialment estimada, però no m'he sentit o apartada, odiada, en aquest sentit en cap moment. Ara, han hagut èpoques en què sí, m'he sentit més reconeguda. Esto és diferent. Que no sempre el reconeixement jo me sento més estimada, m'explico?
0: Clar, clar, el reconeixement per això toca més l'ego. A les actrius el tema de l'autoestima és importantíssim.
2: Claro, claro, però a veure, el reconeixement també és important. Som un ofici que depenem de la mirada de l'altre, depenem de... O sigui, fem les coses per a que ocorren, per a que l'altre et miri, per a tenir públic. I això també és una repercussió, és un negoci. Si a tu et veuen i tens èxit, pues te cridaran per una altra cosa. O sigui, és una roda que és natural que sigui així, no? I, òbviament, a tots ens agrada que quan fem una feina siguem reconeguts per aquesta feina, està claríssim. I sí, sí, com a actriu, això sí que han hagut èpoques en què m'he sentit com més silenciada, però no especialment per algo, ni per opinions personals, ni per el tipus de persona que era. O sea, no m'he sentit atacada íntimament.
0: Ja, ja, ja.
2: Aquesta és la pregunta.
0: Però clar, com ho has portat, com has portat tota la qüestió de com et miren els altres? És a dir, com a actriu parlem molt de la pressió estètica, etc, però també la mirada pròpia.
2: Sí.
0: M'imagino que és molt important, no? Com et veus?
2: Per a mi és bàsic. No, per a totes és bàsic. Jo crec que en realitat l'autoestima és única, és pròpia, és de tu a tu mateixa, més de com te miren els altres, no només. A mi m'ha costat. Jo vinc d'una generació en la que hem tingut un discurs cap a la dona molt limitant, en la que teníem que satisfer les necessitats ben bé dels altres, més que les nostres, no? Jo he estat educada per a ser amada casa, pràcticament, tot i que vinc de pares bueno, que me'ls aprecio molt, el meu papi i la meva mami, no? Però són gent... Jo vinc de pares majors, ja. La meva àvia va néixer el 1800, vull dir, estem en 1898, vull dir, en una generació de res estic tocant ja el segle XIX, no el XX. Clar, vull dir, imagina't les creences que han ahir. Per tant...
0: Però vaja, que les dones eren, s'havien de casar, per exemple.
2: Ah, totalment.
0: S'havien de casar, havien de tenir criatures.
2: Clar.
0: I aquest era el seu objectiu a la vida.
2: Clar.
0: I mamà, vull ser artista, això no sé com entra. També,
2: Esta és la cosa. Jo en este sentit també he estat ben estimada per ma mare i no he tingut mai cap problema a casa en el moment que vaig dir que volia ser actriu. Deia d'on venia, que de nena era, havia de casar-me, però jo no recordo que ma mare estiguera darrere, diguem això, però era més bé la societat on estava envoltada, la cultura. I en el moment que jo vaig dir que volia ser actriu, perquè la meva adolescència tampoc va ser fàcil, va morir el meu pare sent jo molt jove.
0: I vas haver de treballar des de molt jove, eh?
2: Sí, però, a veure, no se me va obligar, però jo volia ajudar, perquè és que, clar, esta necessitat d'ajudar a mamà com fora, no? Jo anava a mantindre els estudis, però jo paral·lelament anava treballant en tot el que podia. Inclús vaig acabar, perquè jo soc del batxillerat, vaig fer batxillerat quart, revàlida, cinquè i sisè. Jo volia entrar en Belles Arts, jo volia...
0: Tu volies pintar. Dibuixar,
2: jo volia dibuixar.
0: A tu t'encanta dibuixar.
2: A mi...
0: Encara ho fas o no?
2: Ara deixar de fer-ho, però vaig tenir una tongada que inclús dibuixava amb el mòbil, va fer 2 o 3 anys, i vaig fer com 50-60 dibuixos.
0: Escolta, això ho volem veure,
2: Pues en el mòbil encara tinc alguna cosa. Vaig fer un parell d'exposicions i tot de punyetera casualitat, disculpeu la paraula.
0: Sí,
2: sí, perquè no tenia la meva intenció, però, bueno, me la van mirar, buscar una altra... I diu, això ho fas tu? Dic jo, sí. Diu, Isabel, això s'ha de... I eren dibuixos que ho feia amb el dit, amb el mòbil. No, hi ha alguns guapos, molt bonics.
0: Clar, la cosa és que en aquest món que deies tu, com deies que tenies un peu gairebé al segle XIX, com sí, ho dieu en valencià...
2: Totalment.
0: Ser actriu era una mica allò, la nit, això, sí, les noies sí, no ho de fer, vull sí, dir que dius que sí, ta mare ho va recolzar, però vens encara amb aquesta mirada.
2: Totalment d'acord, totalment. Mm-hmm. I sobretot perquè a la família tampoc n'hi havia cap artista, en aquest sentit, que digueres, tinc aquesta referència d'una tieta, un tiet, algú, un cosí.
0: Era família treballadora.
2: Totalment. Mon pare era ferroviari, ma mare era modista, i d'ahí vinc. Meravella de la vida, però no hi havia cap artista en la meva família, no, cap ni un.
0: Doncs escolta, parlarem d'això, d'autoestimes, de moltes qüestions aquí a Les Dones i els Dies amb la Isabel Rocati, però anem a posar la primera cançó, és Divendres, ja sabeu que elles porten la seva banda sonora i ja comença forteta la cosa.

0: La mà, l'amor... Com ho portem, això? Aquí hi ha molt romanticisme.
1: Totalment.
0: Que la Rocati és molt romàntica.
1: A ver, esto es, hem de situar l'època. Ho soc. El romanticisme també va creixent amb tu, amb l'edat, eh?
0: Serà sí? Anem a...
1: Jo crec que sí. Crec que sí. A mi el romanticisme és una mirada de cap a la vida. Per a mi ser romàntica, més que una etiqueta de comparar, és una mirada de com veus també la vida de... I aquest tema, precisament, a mi em remunta a la meva adolescència. Era dels temes en els que jo tenia, que 14 anys, 15, de los lentos, que en aquell moment ballàvem, i que a mi el record que jo tinc és, per primer cop, el sentir-me ja diferent, de, ja, el no ser nena, ser ja començar a ser una dona, una jove més que dona, una adolescent.
0: I què creies que havia, significava això per tu?
1: Havia una feminitat ahir, que, per primer cop, jo aquest tema, per mi és una feminitat, és com un saber-se intern d'una altra manera. Havia una apertura, una sensualitat, parlem d'una certa calidesa, inclús de mi amb mi mateixa. Esto es lo que a mi aquest tema me significa, que és lo que jo vaig descobrir en l'adolescència. De mirada de mi cap a mi, més cap a... No era tant una relació cap a fora, era de com jo em relacionava amb mi mateixa, com me sentia.
0: També ens havies explicat, per exemple, que en aquesta època, potser dels 20 anys, que és 20 anys o així, o és més jove encara?
1: Jove, això és més jove, eh? Adolescent, eh?
0: Adolescent.
1: Estic parlant de 14, 15 anys, adolescent. Uh-huh.
0: Clar, per una... agafant una mica la idea del que dèiem abans, encara hi havia la idea aquesta de que les actrius havien de ser molt guapes, etc. Jo no sé si tu vas patir molt aquestes exigències, però ja més a nivell personal i intern, de dir, he de ser d'aquesta manera o d'aquesta altra, vull dir... Tenies, et miraves molt?
1: A veure, seguim en el sentit, perquè és sempre molt subjectiu, o jo l'he viscut molt subjectiu, la cosa. No tant que em mirava, no he estat una dona de mirar-me al mirall, és de saber-me, de sentir-me. Perquè si m'hagués mirat, i ara t'ho dic amb tota la humilitat del món, si realment m'hagués mirat, haguera vist la bellesa. Als 20 anys, qui és lleig? Esa... llum, esa potència de la joventut. I, sincerament, jo veig fotos meves de 20, 22... 20... Bueno, era molt guapa, era preciosa. Ara, jo no em sentia així. Que...
0: Això ens passa molt, no?
1: Esta és la
0: que,
1: cosa.
0: Que ens veiem després amb els anys i dius, com és que estava tan acomplexada?
1: Exactament, exactament.
0: Perquè,
1: no
0: perquè vas estar una mica complexada en aquella edat.
1: Sí, jo feia moltes dietes.
0: I què dius?
1: Deia dietes. Bueno, tu no saps, la dieta de los huevos duros i el cafè, jo iba com una moto en el mundo, només menjant
0: ous durs i cafè.
1: Ous durs i cafè.
0: Mare meva.
1: Ja t'ho diré. I ara veu les fotos d'aquesta època i dic, però si estava superprima, a on anava jo? Com em mirava? A mi, com em sentia? Per això t'ho dic. Si m'hagués arribat a mirar de debò, haguera vist un cos concret. No. Jo me sentia que estava fora de lloc, que no.
0: I quan passa? Quan passa aquesta tensió? Quan
1: tensió,
0: s'oblida aquesta tensió?
1: Quan s'oblida?
0: Sí, o no s'oblida mai?
1: Bueno, sí, a mi se m'ha oblidat, sincerament. Sí. I paulatinament. Jo crec que a mi, en qüestió de passar els anys, d'anar acomodant-te, d'anar creixent íntimament, equilibrant la mente, que la mente és molt punyetera, i anar, bueno, el que jo dic, creixement personal.
0: D'això n'has fet molt, eh?
1: Bueno, n'he fet molt. N'he fet, que per a mi m'està servint, continuo, eh? Jo tinc hàbits que vaig agafant en la vida, i un d'aquests és de meditació, d'observació interna, que també em ve com a actriu. Vull dir, com a actor, quan te formes, hi ha un aspecte que te demanen, que és l'autoobservació i observar el món. I luego esta autoobservació jo l'he anat mantenint des d'un aspecte, diguem-lo, que més espiritual. Per a mi espiritual és una manera d'estar en el món. Tampoc té massa que veure amb la religió, res que veure, eh? Sí, ahí estic.
0: Tu sempre t'has treballat i, de fet, fins i tot has fet teràpia Gestalt, és a dir, t'has format per fer de terapeuta Gestalt, que això és una cosa que em fa molta gràcia, perquè no és la primera actriu que m'ho explica. Mm-hmm. Per exemple, Marta Millà venir aquí al programa i em va parlar de tot això, no?
1: I ella es dedica, de més, molt especialment això. Jo estic fent teràpia aquesta gràcies a Marta Millà.
0: Què dius?
1: Directa,
0: o sigui,
1: a la Marta
0: Millà. Sou una família, això.
1: T'explico. Coincidíem en Vent del Pla i coincidíem en Camerinos. I a vegades la sentia explicar, parlar d'algunes experiències i diria, però tot això, això m'ho fas? Tot això m'encanta, tot això m'agrada molt. I me diu, no, és que m'estic formant com a terapeuta gestal. Dic, és la primera vegada que jo vaig sentir lo de la gestal.
0: I escolta, això ho feu servir després per fer d'actrius o què?
1: A mi, sobretot personalment, és el que te parlava d'un sentit de com estàs en la vida, com te mires. Hi ha una certa distància d'observació que no vol dir... estar més freda amb les coses. No, és percepció, senzillament, de com estàs en la vida, com te relaciones amb les coses.
0: I la salut mental en aquestes feines, on no sempre treballes, on no sempre et truquen a totes hores, també és important, perquè imagino que hi ha moments difícils de dir com ho faré per arribar a final de mes?
1: Totalment. No? Hem tingut èpoques, com deia una amiga meva de l'ànima, la Montse Pérez, de nada a la planxa. Ella lo definia ahí. ¿Cómo estamos? Nada a la planxa.
0: Això sí que és dieta,
1: Esto es dieta. I clar, com vius així? Òbviament, claro, t'obligues a dependre, perquè vas aprenent. Ara tinc, ara estalvio, ara guardo, ara... vas així, vas equilibrant en aquestes coses, però sí, són és un ofici realment dur, és meravellós, però té un aspecte dur de lo que estem comentant. Les coses s'acaben i no sempre tens un seguiment, no hi ha un equilibri ja ni de...
0: I no hi ha jubilació. Que no sé si penses tu en això.
1: No, sí que hi ha jubilació,
0: sí que hi ha. Sí, però molt minsa, vull dir.
1: No et penses.
0: Ah, sí?
1: O sigui, no està mal. Bueno, depèn de cadascú.
0: No, ho deia perquè sou autònoms.
1: No, jo no he estat autònoma mai. Hi ha actors possiblement que sí, però imagino... Bueno, ja no sé les raons que han tingut per ser autònoms. Imagino perquè hi ha molta gent que fa paral·lelament coses de doblatge.
0: Sí, vols dir que tu sempre tens com...
1: Jo sempre he treballat per una altra empresa. Ha hagut moments molt, però molt específics, en els que possiblement era que feia algun més bolo de poesia, que he tingut alguns anys que he fet prou poesia. I ahir era un poquet diferent, perquè tenia que emetre factura, i sí, aleshores me vaig fer en aquesta època.
0: D'acord, o sigui que així més o menys estem tranquils per quan arribi la jubilació.
1: Jo estic jubilada.
0: Ah, ja estàs jubilada?
1: Jo porto un any jubilada ja. Sí, ja tinc.
0: Jubilada però sense parar de treballar.
1: Però els actors tenim des de fa molt poc també la sort de que podem treballar paral·lelament a la jubilació. I sí, hi ha feina. I què comporta això? Que et dona una miqueta més de tranquil·litat en el dia a dia. Sincerament, ho dic així, el que és tota una seguretat de tenir un algo fixo almenys, al mes, de no tenir-lo a tenir-lo hi ha una diferència fonamental. Ara, el concepte de jubilar, que jo també l'he donat moltes voltes, perquè sembla una tonteria, però verbalitza, i ho dic ja per gent més jove, jo dic, no deixo res. Per a mi, jubilar és... Estic en un sistema econòmic en què em permet, perquè jo porto des de que tinc 18 anys, jo estic treballant des dels 18 anys, i jo estic cotitzant des dels 18 anys, estic contribuint a un sistema econòmic perquè això rulli per a molta més gent, perquè no ha de rullar per mi, que estic cotitzant
0: una
1: vida.
0: Però ara em parles d'economia, però jo crec que per a una actriu també baixar de l'escenari ha de ser un moment important i fort, també.
1: Sí. Jo tinc la sensació que són oficis en els que en realitat, una no l'abandona mai, l'ofici. I mentre hi ha gent... Ara, arriba un moment que jo crec que has de prendre una... Com en tota la vida pots dir prou. I jo mire a uns altres...
0: Però tu t'agafarà amb les botes posades o no?
1: Jo no ho sé. Jo per ara vaig continuant. Jo me trobo amb energia per a tirar endavant. A mi és un ofici que me dona vida. A mi el teatre... L'ofici d'actriu, el cine, la televisió, m'agraden tots els mitjans, tots. Els disfrute molt. Soc disfrutona, soc una persona disfrutona. Soc nerviosa, però tinc moments de... Ai, que no arribo. Això s'acaba, però ho disfruto. Jo disfruto molt. I què t'anava a dir? Estem parlant d'energies. Per a mi, això és la vida. Potser hi haurà un dia que diga, hasta aquí. No ho sé. Però ara per ara
0: festa major. Isabel Rocati, és divendres i és hora de sentir doncs una altra de les cançons que ens ha triat.

0: pensaves que volies dibuixar, però al final vas dir que volies ser actriu. A casa teva sembla que ho van portar bé, però tu mentrestant t'havies de guanyar les garrofes, vull dir, venies d'una família treballadora, i vens a l'Institut del Teatre de Barcelona, perquè el de València no et volen.
1: Sí.
0: Per
1: no,
0: què?
1: Perquè no voldria... Sí, bueno, ja ho dic. Era l'any... Sí, no em voler, és així de clar, perquè jo ja portava 3 anys fent teatre. Ens van presentar 3 amics que estaven, a més, treballant en la mateixa companyia que la dic amb tot l'orgull, que és el Petit Teatre de València. Ara ja no existeix, PTV, es coneix així. Després de deixar-ho jo, però jo així que era teatre d'adult, van fer teatre de clowns, molt famós, molt bonics. Bueno, perquè ja portaven 3 anys fent teatre sense haver passat per cap escola. Allò era el primer any que s'obria l'institut allà a València, i havia... Bueno, Antonio Díaz Zamora, que me la, en pau descansi, me l'aprecio molt, després hem treballat junts, directament ens va dir això, és que ja, diu, els actors que comenceu, que esteu ja a l'escenari sense passar per una escola, teniu uns vicis que això no s'hi esborraran mai.
0: Clar, perquè tu portaves molts anys fent teatre.
1: Tres anys.
0: I li va semblar que ja eres massa... Ja estaves massa curtida.
1: I ja tenia molts vicis.
0: Escolta, vas arribar aquí a l'Institut del Teatre, a Barcelona, m'imagino, venint de Burjassot.
1: Sí.
0: Com recordes aquella època, també, a tots els nivells, ja no només teatral, sinó a nivell humà?
1: Sí.
0: És a dir, vas anar a viure en un pis d'estudiants? Què vas fer?
1: Què vaig fer? Barcelona, per mi, va ser... Buah. Una explosió d'obrir-me el cap, la vida. La Barcelona, jo vinguia a Barcelona l'any 79. Ja havia fet petites excursions abans perquè hem de parlar del lliure. Jo he arribat a venir al Teatre Lliure, veure funció i tornar-me a València. A mi el lliure...
0: Funcionaven els trens, llavors, no?
1: Bueno, tota la nit. Jo l'agarrava després de la nit, sí? I me passava tota la nit i arribava al dematí a València. Era el que llaman els nocturns.
0: Sí. Això ja no existeix.
1: I a l'Institut del Teatre, gràcies a un amic, un d'aquesta tríada que t'he explicat, que arribarem a València i que ens van dir que no, ells se van a buscar la vida, va descobrir l'Institut del Teatre, jo mentrestant encara estava fent bolos amb el Petit Teatre, amb el PTV, i va dir, bueno, esto es una maravilla, l'Institut del Teatre de Barcelona, tal, i va ser arrel d'ell que vaig venir aquí, vaig fer les proves i me van agafar.
0: Sí, però i com? Aquella Barcelona del 79, bueno, com era?
1: Era...
0: Perquè, clar, com aquell que diu, com feia 2 dies estaven els grisos, vull dir, com vivies tot això?
1: Bueno, jo recordo sobretot les Rambles. Recordo les Rambles i al final de les Rambles, que hi havia, ara no m'hi el nom, a mà dreta, un dragstore, el dragstore Rambles, sí? Avall, que jo entrava en aquestes d'agarrar el tren a les tantes, ple de travestis, que jo esto, crec que no l'havia vist a la vida. Per mi Barcelona era esto, les Rambles, la Plaza Real. Era un crit de llibertat, un crit alegre, de llibertat, on jo no l'havia viscut mai. I mira que vinc d'una ciutat molt alegre, que és València. Després vaig viure la València alegre, en aquest sentit, no? Però per a mi Barcelona va ser... La primera mirada cap a la ciutat era de... Uau!
0: Aquí... Llibertat.
1: Aquesta és la paraula, llibertat.
0: En aquell moment també, clar, arribes a l'Institut del Teatre i hi havia professors com Boadella, que ara pensem, no en parlem gaire bé, no?, perquè per la seva deriva política, però en aquell moment era un profe molt codiciat.
1: Totalment.
0: Era un profe on tothom volia anar-hi, i a part acabaven de passar un consell de guerra amb els juglars.
1: Totalment.
0: Que d'això no se'n recorda la gent ara.
1: Pues
0: però,
1: sí.
0: Però clar... una carrera política a favor. Li van dir que era un separatista i un català i no el podien veure. No sé després què va passar amb tot allò. Però la cosa és que era... Tu coneixes a Boadella,
1: sí,
0: i després és quan entres als juglars.
1: Sí, després d'acabar l'institut. Sí, exacte, és el que estàs dient. Jo recordo quan fèiem primer en l'Institut del Teatre, que comencia aquí en carrer Elisabets, també preciós aquest carrer i el centre de l'Institut del Teatre, ell, l'Albert, feia segon, donava classes a segon. Tots miraven a l'Albert, clar, igual que el Lluís Pasqual, eren profes que estaven fent teatre. La resta eren meravellosos, jo recordo, bueno, uns quants que els adoro, però ells eren, a més, no eren teòrics només, no? Bueno, quan vaig passar a fer segon, ell feia primer. Va venir el cop d'estat, que el vaig veure baixar les escales corrent escapant quan l'intent de cop d'estat. Bueno, i després...

0: tercer ja no el vam tenir. I aleshores reivindicaven els col·legues, el grup, tenir classes amb l'Albert. I l'Albert el que va fer en acabar tercer, tot el meu grup, amb un altre grup de mims, ens van invitar a passar 15 dies a Pruit, a la cúpula que ell tenia, per a treballar amb ell. Va ser meravellós.
1: Allò també, et va canviar, eh?
0: També em va canviar. Sí. També va ser com tornar una altra vegada. La imatge que tinc interna és com si m'haguera trencat un sostre així, fra! I vaig veure que el cel era immens. O sigui, me va obrir també una porta a l'Albert i el puc sintetitzar amb una frase. No hi ha error. A mi això em va relaxar moltíssim. No hi ha error. O sigui, a l'hora de crear, llibertat, esto, l'altre, tal, no hi ha error, perquè de qualsevol error podem treure coses. Això em va obrir el cor també i el cap. Me va encantar.
1: I tu creies que en aquell moment, per exemple, era mateix actriu que ser actor? Perquè em fa la sensació que érem molt d'esquerres amb algunes coses, però no era el mateix una cosa que l'altra, no us tractaven igual.
0: A veure, ara vull entrar a Joglars o en general, no?
1: Sí, en general. No ho sé. Tu m'ho dius.
0: Per exemple, sí, en Joglars sabien, si érem nou, érem dos actrius, set homes. Això està clar. Havia una diferència radical. En qualsevol obra, la majoria de teatre, l'equilibri era aquest, més o menys.
1: Sí, però parlo del tracte. Del tracte. O de la manera de referir-se a les dones.
0: Jo només he tingut a lo llarg de tota la carrera, crec que un parell de moments en els que se m'ha dit un crit en contra de com a dona, no? Però en general, he estat ben tractada, inclús parlo, ara que si estem parlant de Joglars, en aquella època, tot i que eren dues dones i set homes, era creació col·lectiva. O sigui, la meva creació era tan vàlida com la d'un home. M'he sentit en equilibri igualment tractada. Les dones allà carregaven, descarregaven camió, feien exactament el mateix que els homes. No hi havia diferència de tracte.
1: I quin han estat potser els moments aquests que sí que has dit?
0: Aquí
1: hi ha un tracte diferent.
0: Sí, va haver un tracte diferent, però a veure, no era l'escenari ni per part de direcció, va ser per part de producció. No pense dir noms en aquell moment ni situació, només la circumstància externa. Érem dos actors a escena, un home i jo, amb un nivell prou equilibrat, potser ell una miqueta més de carrera que jo, però molt equilibrats. L'obra eren 3 hores, que estaven els dos toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca. I jo m'entero que ell cobrava bastant més que jo. Jo tota forta me baixo a producció i dic, escolta, que jo estic 3 hores igual a l'escenari. Com... No, Isabel, perquè tal qual, voltes. Hasta que al final es va posar dret i va cridar, no, perquè ets una dona! Va fotre un crit de que jo cobrava menys perquè era una dona. És l'única vegada que m'ha passat això.
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: Vaig quedar a quadros. Era una institució, eh? Només tinc que dir això. És l'única vegada. Llavors, una altra, aquesta podia ser una anècdota, que també era bastant jove, jo feia una substitució, que finalment no vaig arribar a fer, per circumstàncies, i a l'hora de provar-me la roba, l'actriu a la que jo substituïa ja anava amb una minifalda. Per què? Perquè en aquell moment no era un cos, ella normalitzat, feia certa gràcia que fora una miqueta més tal. Jo tenia unes cames normalitzadíssimes, molt estupendes en aquell moment, i se'm van veure l'esquerra i em diu, faldilla fent-se els peus, ja, i les cames no s'han de veure. I dius, perdona, vaig sentir una bufetada, saps? Bueno, logo mires que dramatúrgicament, pues a lo millor no tocava,
1: sí,
0: no?
1: Però, carai! Si només t'han passat aquestes dues coses, déu-n'hi-do.
0: Per això
1: ja
0: t'ho dic.
1: Ja pots estar ben tranquil·la.
0: Sí, total.

0: Ai, quin gust, Liza Minnelli amb Maybe This Time. Que pell de gallina, eh? Sí. T'he vist una mica, s'ha posat la cara perquè m'ha passat a mi el mateix.
1: És que, a veure, Liza Minnelli és Liza Minnelli, és brutal, me continua passant. I este tema l'hauré sentit tantes vegades i Cabaret ho he vist tantes vegades.
0: I no et canses, eh?
1: No. I és totalment vigent, i és, bueno... I el Maybe This Time jo me l'he cantada, per mi, íntimament, tantes vegades de... Ahir sí, tornem al procés íntim personal de... Esta vegada sí, esta vegada sí, aquesta vegada sí, saps? Han estat... ha estat un tema com de... Va, ara sí que ho vas aconseguir. I parlo de èpoques en les que nada a la planxa, el de mi amiga Montse, i un càsting, un altre, i és no. Ara sí, no?
0: Parlaves de la Montse Pérez com sí. una de les teves amigues.
1: Sí.
0: En el món del teatre, en el món de ser actriu, és fàcil tenir amigues? És a dir, aquesta imatge de que les dones no podem ser amigues perquè hi ha competència, que hem d'aconseguir aquell paper i tot això, és una pel·lícula que ens han venut els altres? O què?
1: A veure, jo soc molt poc de...
0: O hi ha algú que tenia enveja a les teves cames?
1: és possible, perquè realment eren fantàstiques. A veure, no m'agrada posar titulars i dir, això és així. Suposo que hi ha de tot. Jo, per exemple, que soc molt més tímida de lo que aparento, soc poc social, que es diu, no? O sea, no soc massa de sortir, de festes i tal. Jo tinc...
0: Sí, no ens hem d'imaginar la Rocati anant de festa i aquella cosa de la nit i ara tinc un nòvio, ara en tinc un altre. No, eh? Una vida avorrida, eh? M'estàs dient?
1: A veure, no és tan això perquè he tingut les meves èpoques. No vull dir-te els 80, els 80,
0: ja.
1: I que a més era època de, pues eso, de bolos, de gira, de sortir, d'acabar funció i tenir 23, 24 anys. Jo, com tots els companys, no acabava en funció i se n'anàvem a l'hotel, no? Jo hem de festa i a ballar, sí. Està claríssim. Però són èpoques molt, molt precises. Parlo molt en general com a persona, com a dona, no? He tingut, però des de petita, des de nena, amigues contades. Jo soc d'una amiga, de dues amigues. Algo íntim,
0: i algunes podien ser del teatre però d'altres no.
1: En aquest, ja en el món del teatre, jo les que conservo com a amigues són amigues de la infantesa del poble. Encara jo vaig a València i vaig a casa de les meves amigues. Tinc un parell, dos, tres de València. Aquí a Barcelona tinc més amigues que no són actrius.
0: Vaja, que la fidelitat és molt important.
1: Però amigues, com a actrius, tenia la Montse Pérez, és curiós. Només.
0: No, està bé, però és una feina també i és un moment de la vida que em portes tants anys treballant d'això on el recolzament emocional, perquè no sempre és fàcil aquesta feina, és important, eh? Però tu ets d'allò, fidelitat i persones contades.
1: Bueno, sí, se n'anem mantenint.
0: Ens agrada?
1: Són la gent que se va mantenint. És com, també, per exemple...
0: Perquè suposo que també, pel que dius, eh? Potser t'ha fet nosa certes coses de la faràndula.
1: Jo no és nosa. Bueno, que no em van en el meu caràcter. És això, soc més tímida, ja t'ho dic, molt més de lo que aparento, no? Perquè soc xerraire i soc populatxera i m'agrada parlar amb la gent, però soc molt tímida, per una altra banda. És curiós, tinc una barreja molt curiosa en aquest sentit i... Sí.
0: Escolta, parlant amb Isabel Rocati aquest vespre, aquí a Les Dones i els Dies, anem a la publicitat i quan tornem... Més històries amb l'Isabel.
2: Catalunya Ràdio. Ahir vaig veure una pel·lícula boníssima.
3: Encara no estàs veient aquesta sèrie?
4: No te la pots perdre.
5: Però si és brutal.
6: Cada setmana arriben pel·lícules i sèries noves. Però quines valen realment la pena? A la Finestra Indiscreta mirem, escoltem, discutim i, sobretot, triem.
7: Les que et sorprendran. Les que no et pots perdre. I també les que et pots estalviar.
6: Perquè davant de tanta pantalla, el que necessites és algú que t'ajudi a mirar.
7: Nova temporada de la Finestra Indiscreta. Amb Toni de la Torre. Aquest divendres a mitjanit a Catalunya Ràdio.
6: Tu hi poses les crispetes i nosaltres hi posem la tria.
4: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça...
7: Quan 50 anys de transmissions de futbol en català. Des del 5 de setembre del 1976.
5: I a Catalunya Ràdio ho estem commemorant. Presentem el podcast Puyal 50, un viatge en el temps per descobrir els secrets que van envoltar aquella primera transmissió en català, les gestions polítiques, els personatges clau, la reacció de l'audiència.
7: Puyal 50, una edició especial dels Rècords a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
5: I a més, aquest dissabte coincidint amb el 50è aniversari, des de les 8 del matí...
8: Messi, immens Messi, encara Messi...
5: Recuperem íntegrament algunes de les transmissions més importants de la trajectòria d'en Puyal.
8: Compte!
5: Aquest dissabte, 8 transmissions senceres de 8 partits mítics a través del canal exclusiu digital.
7: Commemorem 50 anys de futbol en català.
5: A Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya.

0: Volare, amb aquesta versió de Malika Ayane, que ja sabeu que el famós és de Domenico Modugno, aquesta cançó preciosa, que m'encanta sentir l'Isabel Rocati amb aquest accent meravellós valencià que té, que és un goig, però sé que en alguns moments ha estat una cosa que no ha sigut fàcil, perquè semblava que parlar valencià podia ser graciós i exòtic fora de l'escenari, però damunt d'un escenari no feia tanta gràcia.
1: Totalment, feia uns anys era així aquí, parlant clar, jo aquí estàs la valenciana, vaig a València i sóc la catalana, perquè clar, els accents, però sí, sí, al principi si jo volia treballar aquí tindria que parlar amb l'accent, el català d'aquí, la normalització, però ara han canviat molt les coses,
0: I em sembla que tens alguna anècdota de l'època aquesta, algun crític que es va posar molt nerviós.
1: Oh, allò va ser
0: explicau, perquè això és sucosíssim.
1: Pues, però allò va ser d'una tristesa.
0: Ja no hi és aquest crític.
1: No, ja no hi és.
0: Per això ho podem dir.
1: Pues sí, sí. Mira, pues vam fer una funció preciosa que es deia Estimat Mentider, que era la relació entre Bernard Shaw i Patrick Campbell, actriu autèntica per la que Bernard Shaw va escriure una obra de teatre.
0: Sí, no passa res, no passa res.
1: Bueno,
0: és que, clar,
1: pues està basat en
0: tantes coses que és normal, que no te'n recordis
1: de
0: tot.
1: Sí, està basat en les cartes reals d'ells dos, ¿vale? Bueno, pues fèiem aquesta funció, la vam fer a València, va tenir molt d'èxit, vam tenir premis i tal, i jo en aquell moment, tornant al Teatre Lliure, estava tan feliç amb aquesta funció, vaig dir, això s'ha de veure a Barcelona, perquè només dos actors, etc. La vaig col·locar, per dir-ho així, al Lliure, vaig parlar i vaig dir, i la van proposar, la van programar durant 15 dies. Bueno, dia de l'estrena, ve el crític de turno. Borratxo, només dic això, totalment, bajo la influència. Només arriba a la mitja part i desapareix. I el tema, la crítica al dia següent, és quina pena sentir a Bernard Shaw en valenciano, en valencià. Bueno, va ser una punyalada.
0: Era un crític famós.
1: Molt famós.
0: No podem dir el nom,
1: No val la pena.
0: És que
1: ja tothom amb aquesta mala... ja sabrà de qui parlem.
0: Sí.
1: Això va ser un... Però un punyalet al cor. El Lliure, no saps com es va posar. Bueno,
0: van defensar,
1: Clar, tots, perquè és que això era molt fort i se va escriure una contracarta, es va demanar disculpes, perquè era, ja no era nosaltres, concretament els actors, era una llengua, a la nostra llengua.
0: I també saps perquè ara suposo que després, al contrari, el que t'han sortit és feines perquè els hi ha encantat
1: ara,
0: el teu accent.
1: Ara
0: no?
1: Volen el valencià, sí. Quan la primera... Sí, bueno, ha canviat prou les coses. En això s'està obrint, tal com parlàvem, la qüestió de l'edadisme. També s'està... Bueno, hi ha de tot, hi ha molts límits, perquè són molts actors i moltes actrius. No tothom, de vegades tenim accés a tenir feina, però han canviat prou el punt de vista. I en la qüestió de la llengua també. I sí, hi ha treballs que me'ls deia, i pot ser en valencià quan el personatge ho permet, perquè de vegades quan fas, que formes part d'una família, tothom hem de parlar en la mateixa fonètica i hem de parlar en la mateixa musicalitat inclús, però quan el personatge ho permet, pues sí, és un plaer, la veritat, és un gust.
0: Doncs escolta, un altre dels temes, Isabel Rocati, aquest divendres, primera setmana de les dones i els dies, molta il·lusió estrenar temporada amb la Isabel, i aquesta, Les fletxes de l'amor.

0: les fletxes d'amor per a ti, per a mi, això, clar, això és educació sentimental.
1: Total.
0: I aquí és, perdó, però el mal que ens ha fet a les dones l'amor romàntic.
1: Total.
0: Aquest tema, nosaltres no hi ha programa que no el traiem.
1: Ai.
0: Tu què pensaves de l'amor quan eres joveneta sentint a la Karina, que és una cançó mítica per tu?
2: Totalment. Jo la cantava grito pelado en la terraza de mi casa.
0: Volies que toquessin totes les fletxes de l'amor?
2: Clar. És que, claro, sí, una altra vegada sentir-la ara d'adulta, dices, mare de Déu. Sí, les fletxes de l'amor, madre santa. Era tan idealitzat el concepte de l'amor. Era tan idealista a un nivell de que jo quan pense de vegades en això, és com un núvol aquí dalt d'idees que no et permeten ja no tenir una visió de l'altre, òbviament, que no hi ha mirada cap a l'altre. Sí, és que no hi ha mirada cap a tu mateixa. Yeah. No et permetia mirar-te en realitat el que com a dona, les teves necessitats, els teus desitjos. Este concepte de... era com silenciar-te. Bueno, jo t'ho dic, és molt subjectiu el que t'estic dient, però ho he viscut així, era com un silenciament de lo propi, perquè no havia mirada interna, per tant, no havia un reconeixement ni del desig, ni de la necessitat, de lo que volies, no. I tenies que ser intuïda per l'altre. El príncipe azul te coneixia a distància, ja te sabia, eres una princesa. Todos tus deseos seran realizados. Ell ja sabia lo que tu... Claro, entonces... era un silenci total, mai deies, jo vull... No, era l'altre que tenia que saber el que tu volies, saps?
0: I a més això era... t'havia de triar un altre. És a dir, tu aquí no tenies res a fer.
2: No. Aquí, senzillament, tenies que ser princesa. Tenies que tenir... Jo, de petita, ens passaven hores quan jugaven les amigues dient el tipus de vestit que portàvem. Veuen la faldilla, porto això i tal, i porto el xoll, l'altre de massa allà. Tot menys, després no sé què jugàvem, perquè ens passàvem hores dient el tipus de princeses que érem. Clar, era estar així.
0: Quan hi ha el moment de la caiguda a la realitat, tu diries, quan vas dir, em sembla que això de l'amor no va d'aquesta manera?
2: Pues, adolescència endavant, però endavant.
0: Perquè... Bueno, encara l'adolescència ho trobo molt bé. Normalment a la gent li passa a partir dels 40.
2: Pues no, jo... Vale, posa-li quasi 30. Uh-huh. Sí. La baixada forta va ser cap al voltant dels 30, en el meu cas. De començar a veure la vida d'una altra manera, per dir-lo, l'amor, la parella. Jo sóc de parella tardia, Jo, la meva parella actual, el meu marit, ens van conèixer que jo tenia 43 anys ja, 42 anys. Vull dir, que l'amor romàntic, això, i luego me va durar hasta molt tard, luego va haver-hi una baixada de no entendre res, i luego em vaig començar a reorganitzar gràcies a un creixement intern de treball interior.
0: I com és l'amor a partir dels 40? Tu creus que...
2: A veure...
0: El recomanes?
2: El tema de l'amor, que per a mi és la vida, no només cap a la parella, és l'amor, la vida. Jo crec que requereix un tocar de peus a terra, un mirar en tranquil·litat, un respirar-te-lo bien i mirar, perquè si mires i escoltes, passen coses, hi ha diàleg, és mirar. A veure si m'explico. Jo crec que l'amor és important.
0: Però portes 25 anys amb aquesta parella,
2: sí,
0: pràcticament.
2: Sí, pràcticament. I jo crec que som ja adults, dos persones en què ens hem enamorat amb tot el que comporta l'enamorament, de poc sentit real de l'altre, però com que va haver un enamorament molt potent, perquè va ser una trobada brutal que vam tenir de...
0: És pianista, el teu home.
2: És músic, és pianista.
0: Va, posem una cançó del Nito Figueras, que és una de les que, per exemple, doncs, la Laura Simó o la Txell Xust, on toca el Nito Figueras, la teva parella.
2: Són versions de Nito, sí, és meravellós. És meravellós.
0: Mira'l, és aquest.

0: Tu tens un home sempre tocant la tecla a casa.
1: Sí.
0: No, què els diries? A mi, o sigui, jo penso que hem de tenir sempre una conversa intergeneracional. Crec que és molt important que les dones amb més experiència parleu amb les que som una mica més joves perquè ens expliqueu realment què és l'important de l'amor, no? Perquè crec que podeu parlar... és a dir, crec que encara s'infantilitza molt la idea de l'amor i se'ns parla moltes vegades des de trobaràs algú, ja veuràs, quan el trobaràs ho sabràs, aquelles frases fetes,
1: sí.
0: Però poca gent parla del que significa l'amor de veritat.
1: A veure, jo crec que ja l'amor de veritat, com tu dius, de veritat, és un estadi que ve després de... Vull dir, no sempre s'arriba a l'amor. Jo crec que en l'estadi de l'enamorament no hi ha amor. Ara, és
0: ja
1: molt interessant.
0: Escalfament global.
1: Bueno, escalfament global i volada, jo crec que necessària, realment. L'amor jo crec que ve després de diverses desinflades de globos que es desinflen. I si realment escoltes aquest globo i vius la desinflada, és possible que passis al següent estadi. Per això... perquè en moltes desinflades ja ho deixes córrer, no? Entonces, si tu realment, i ho dic personal, individualment, i també a l'altre, als dos ens passa cadascú en el seu procés, però hi ha desinflades mútues, perquè en el fons estàs, quan t'enamores, a este nivell tan irracional, estàs idealitzant a l'altre, estàs projectant en l'altre i no ets conscient d'allò que estàs projectant i tal. I luego comences a veure, tant en l'altre cap a tu i tu a l'altre, la persona real que hi ha darrere, perquè luego viene lo cotidiano. El cotidiano és una prova de foc. El dia a dia és una prova de foc. I ahí és on entra paciència, voluntat i una certa distància i objectivitat. I saber apreciar les coses petites i bones. Perquè també crec que com a societat i psicològicament, el que fa mal o lo negatiu, per dir-lo així, no m'agrada el concepte negatiu, però les coses que o no acaben de sortir bé o fan mal, és com que tenen un pes més fort que lo bo, que lo feliç, que lo senzill. I de vegades se queden més en la ment lo no, lo negatiu, lo fosc, lo que no he pogut, lo, oi, esto no es como tal, que lo bonito, que la belleza, que de cop els silencis compartits, que la mà que està ahí, que la mirada, que l'apoyo...
0: I en aquest sentit, tu creus que, per exemple, ha ajudat no tenir criatures, o què?
1: A veure, no sé si ha ajudat, no sé si la paraula és diferent. Sí. És diferent. Per exemple, Joan és pare d'una dona meravellosa, que és Maria, que està a punt de... Estem parlant quasi 40 anys. És una crac, jo adoro a Maria. I som amigues, jo no faig de mare, Maria té la seva mare, i ho té claríssim. Jo també he criat, per dir-ho així, amb un altre fill del meu germà, que per circumstàncies l'he criat, ara no l'he parit. I sí que he tingut responsabilitats de criança. Ara no he tingut jo un fill físic, no? I tampoc sé si ajuda. No lo sé, és diferent.
0: Ha estat diferent, però t'hi has sentit a gust.
1: Ah, no, sí. Jo en el tema de la maternitat...
0: De fet, a les dones sempre se'ns pregunta, no, això? Quan no som mares,
1: sí.
0: Per què no?
1: Totalment.
0: Els homes no els hi pregunten.
1: No, a nosaltres sí, és cert, perquè, clar, és que és això. Clar, jo ho he viscut amb molta naturalitat, sincerament. No, mai he tingut... consciència de dir, jo és que vull ser mare. Potser quan era petita sí que jugava...
0: Tu sigues mare de les obres de teatre, de les pel·lícules,
1: sí,
0: una altra cosa.
1: Sí, del treball fet, que clar. No et pensis, Jo, és ara de gran que molta... No, és que estic personalment reconeixent la meva obra en aquest sentit, eh? No el considerava un llegat.
0: I ara
1: però
0: sí.
1: És un camí de vida, i sí, són feines que per a mi són fills.
0: Doncs escolta, Isabel Rocati, tenit 18 de setembre als cinemes i obra de teatre que estàs assajant aquests dies.
1: Ah, bueno, esto és una gala,
0: És una gala.
1: L'obra de teatre vindrà després, que tinc una obra molt preciosa.
0: Quan la veurem, això, més o menys?
1: La gala és per a Xecal.
0: Sí, la gala és...
1: L'obra de teatre serà per al Lliure de Gràcia.
0: Sí,
1: això
0: quan?
1: Serà per a gener, febrer, diria que és febrer, una obra meravellosa.
0: No pots dir el títol, no, res?
1: Només dic Relíquia.
0: Relíquia, del Pol Guasch. Sí, sí, doncs escolta, estarem molt pendents del teu paper en aquesta obra. Nosaltres ho deixem aquí, acabem avui Les Dones i els Dies. Bon cap de setmana i tornem dilluns l'equip de Les Dones i els Dies. Aquí moltes ganes, com sempre, a les 11 de la nit. Bona nit, oients.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Vicent Mifsud. Un dels dos menors detinguts per la mort d'un home a Manresa aquest dimarts estava sota llibertat vigilada per fets delictius anteriors. L'altre, que també havia estat en aquest règim, ja havia complert el temps que se li havia marcat. Així ho han confirmat fonts de la Fiscalia. La llibertat vigilada, en el cas d'un menor, no suposa un seguiment policial, sinó que un professional, ja sigui psicòleg o treballador social, controla que el menor vagi a l'escola o al metge o que visca en un lloc estable. Des de la Federació d'Associacions de Veïns asseguren que calen polítiques de seguretat més clares i un seguiment més estricte dels reincidents. Jaume Canudes n'és el president.
2: Hem de millorar les seguretats, però també s'han de millorar les polítiques socials a nivell de l'Ajuntament. Algú s'ha de fer. El que no pot ser és que la inseguretat regni pels carrers. Aquestes persones haurien de tenir un seguiment més estricte. Els han inculcat una miqueta la política de que no es pot anar pel carrer agredint a la gent ni fent malifetes.
1: El territori de Manresa ha quedat petit aquest divendres al migdia per acomiadar la víctima en un funeral molt emotiu amb una quinzena de corones de flors, algunes de la comunitat islàmica. Més notícies amb Cristian Roldán.
3: El jutge envia a la presó els pares del nen que els Mossos van trobar mort dijous al domicili familiar de Santa Bàrbara, al Montsià. A tot això ha quedat en llibertat amb càrrecs la dona detinguda per la mort del seu nadó al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs. La jutgessa li ha retirat el passaport i li ha prohibit sortir del país.
1: SEAT reconeix que estan oberts a tots els escenaris sobre la continuïtat de la marca, però assegura que el futur de la planta de Martorell està garantit. El conseller delegat de SEAT, Marcus Haut, ha dit que estan preparats per adaptar-se a les demandes de mercat.
4: Martorell está preparada para el futuro, para adaptarnos a la demanda del mercado. A esto se suma la marca SEAT, con una hoja de ruta clara, con varios escenarios posibles a largo plazo.
3: Els enviats de Donald Trump, Steve Witkoff i Jared Kushner viatgen aquest cap de setmana a Moscou i Kiev per traslladar una nova proposta per posar fi a la guerra tant a Putin com a Zelensky. Aquest dissabte seran a Moscou i l'endemà a la capital ucraïnesa. Zelensky ha proposat una aturada en els atacs recíprocs per garantir la seguretat de la visita. Aquest divendres, Rússia ha fet esclatar un dron contra la seu del servei d'intel·ligència en ple centre de Kiev. L'acció ha causat una dotzena de ferits.
1: Brussel·les cancela el viatge d'una comissària europea a Serbia per mostrar el desacord amb el govern de Belgrad per l'exaltació que està fent de la figura de Ratko Mladic, un dels responsables de la matança de 8.000 persones a Srebrenica. El criminal de guerra serbi va morir la setmana passada mentre estava empresonat i les seues restes van arribar aquest dijous a Sèrbia, on es manté la incògnita de ser si li organitzaran un funeral d'estat amb Marta Kos, comissària europea d'ampliació.
5: No només va de qüestions tècniques, també va de valors i en especial de veure si ells s'alineen amb els nostres valors. El retorn de les restes de Ratko Mladic a Belgrad serà una prova molt important.
1: L'Assemblea General de les Nacions Unides ha aprovat una resolució que promou un nou mapa oficial del món adaptat a la mida real dels països, de manera que tota l'Àfrica passa a vores més grossa i els Estats Units més petits. Precisament els Estats Units són l'únic país que ha votat en contra de la iniciativa, presentada per un país africà, Togo, amb el suport de la Unió Africana i de França, i que ha rebut el vot favorable de 164 estats i l'abstenció de 6. El cap de la diplomàcia de Togo ha justificat així la iniciativa.
6: Després de la resolució, podem saber exactament, compartir i comentar la mida real de l'Àfrica. I entenc que la simbologia és molt important.
1: Esports, el Madrid ha perdut el camp del Betis aquest divendres en el partit que ha obert la quarta jornada de la Lliga de Futbol de Primera Divisió. Primera derrota blanca de la temporada per 1-0, després que Mbappé hagi desaprofitat un penal al temps afegit que hagués suposat l'empat a 1.
3: El Barça femení ha sabut aquest divendres els seus rivals a la fase Lliga de, a la fase de Lliga de la Lliga de Campions. Seran l'Arsenal, el Servet suís i el París a casa i el Bayern de Múnich, la Roma i el Kiu danès a domicili.
1: Segons ha pogut saber 3cat.info, l'alert del Barça de bàsquet, Tosan Ebuman, serà baixa com a mínim 3 setmanes per una subluxació d'espatlla.
3: I també en bàsquet, aquest divendres ha començat a Alemanya el Mundial Femení. La selecció espanyola, amb la calellenca Mariona Ortiz, s'hi ha estrenat en victòria davant de les anfitriones per 53-83.
0: Fins aquí les notícies.
7: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
8: Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
7: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
8: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
7: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
9: Comencem la tercera temporada de L'Altre Barri.
8: Un programa solemne i seriós per parlar de la mort i els seus misteris i intentar connectar amb el més enllà.
9: Vols dir, Carles? Home, parlem de la mort, però no som Iker Jiménez.
10: La mort se l'han inventat la gent de teatre i de cinema, no?
8: D'acord. L'Altre Barri. Un programa solemne i seriós per parlar de la mort.
9: Ei, i si traiem això de solemne i seriós? Perquè, de fet, aquí a L'Altre Barri riem bastant.
8: Doncs mira, Blai, ja t'ho faràs. Posa el que creguis.
11: Volem birra després de la mort.
12: Jo, si em vergadeu, diria be water, my friend.
13: T'estic tenint ganes d'anar a l'altre barri, eh? Joder, no estarà gent igual a l'altre barri. Aquí, eh?
8: Les matinades de divendres a dissabte viatgem a L'Altre Barri, amb Blai Mercè.

0: Joan-Ric Barceló, bona nit.
1: Bona nit.
0: Com ha anat l'estiu?
1: Doncs treballant. Bé, bé, però treballant, que hi ha cosa bé, que per un músic bo. Treballar l'estiu sempre, sempre és positiu. Ara, he passat una calor, Toni. O sigui, he anat al cine, però ja no per la pel·lícula. He anat per, com a refugi climàtic.
0: Home, podem constatar que sí, que ha fet una mica de calor.
1: Sí, n'ha fet. I és el millor lloc, de, diguéssim, per passar aquestes tardes que no saps on fotre't, pum, al cinema.
0: És veritat. I amb una mica de sort, potser fins i tot pots veure una bona pel·lícula.
1: Home, mira, jo estic segur que molta gent hagués pagat perquè l'Odissea durés el doble.
2: Comença La Finestra Indiscreta amb Toni de la Torre.
0: Després pararem a fons de l'Odissea. De fet, li dedicarem tota la segona part del programa i també pararem d'estrenes, que n'hi ha moltes, però volíem començar la nova temporada de La Finestra Indiscreta amb una pel·lícula que, d'alguna manera, ens inspirés per començar el nou curs. I qui millor per fer-nos una recomanació que no està dependent de videoclub preferit. Així que, Joan-Ric Barceló, comencem temporada amb el videoclub.
1: I et dic que aquest estiu hem tornat a rebre moltes propostes, eh? Perquè cada cop els nostres, diguéssim, clients del videoclub són més i ens agrada molt que ens escriguin amb les pel·lis que volen que comentem.
0: Sí, ja t'ho dic, que és la secció més estimada pels oients.
1: Mira, sense anar més lluny, el que porto avui va tenir la bogeria de 2 vots.
0: Home, 2 vots.
1: No?
0: 2 vots no em semblen tants, t'he de dir.
1: Però quan dic 2 vots, vull dir 2 vots d'entre totes les pel·lícules publicades des de la sortida de la fàbrica dels germans Lumière. Sí? Aquest estiu, 2 persones de Catalunya han demanat que comentéssim aquesta pel·lícula.
0: D'acord. Vista així, sí que és un èxit.
1: El poble ha parlat, Toni.
0: Bueno, doncs endavant. Què demana el poble?
1: El poble vol aventures.
0: Home, em sembla que si alguna cosa... A veure, si alguna cosa no vol el poble, són aventures amb com està el món.
1: Però el cinema sí, Toni. El poble vol que passin coses, que s'erigeixin herois, que caiguin règims. El poble vol màgia, vol bruixes, vol tendresa i personatges que els acabis estimant per les seves imperfeccions.
0: D'acord, aviam, més pistes. Què més vol el poble?
1: El poble vol hobbits.
0: Home, a veure, no. Perquè l'especial del Senyor dels Anells ja el van fer. Bueno, de fet, en van fer 3 d'especials i em sembla que si hi tornem, al final, més que escoltar La Finestra, ens tiraran per la finestra. No sé si m'explico.
1: No, evidentment que no. El Senyor dels Anells, a més, és una pel·li que no encaixa a la nostra secció.
0: Val.
1: Però sí que hi encaixa una pel·lícula amb un personatge similar.
0: Em sembla que sé per on vas. I si ho estic intuint bé, ho aplaudeixo.
1: Oi que sí, eh?
0: Sí. Em sembla que és una gran tria.
1: No ens he dit quina, encara.
0: No, encara no. Però ja t'ho dic jo. Willow.
1: Oh, doncs obrim el videoclub.
2: El videoclub, amb Joan-Enric Barceló.
1: Willow, pel·lícula de l'any 1988, dirigida per Ron Howard, a partir d'una història creada i produïda per George Lucas.
0: El nas a tot arreu, George Lucas.
1: El protagonista és en Warwick Davis, en el seu primer paper principal, al costat del mític Val Kilmer, com a Matt Martigan.
0: Gran química entre aquests dos personatges, que són molt oposats, no?
1: Molt. És una mica Bilbo Sacquet meets Han Solo.
0: No ho havia vist així, però ara que ho has dit així...
1: És que sí?
0: És exactament així.
1: És això.
0: Sí, que és això.
1: Seria molt injust, però, dir que és un Senyor dels Anells dels anys 80, perquè quedaria en curs. Hi ha molts paral·lelismes a la pel·lícula, ho anirem veient, amb històries i llegendes populars que tot coneixem. És com si haguessin agafat una coctelera i haguessin posat el millor de molts relats al servei d'una història.
0: Perquè no se'ns perdi ningú, però diríem que és un conte medieval per nens, amb bruixes, espases, castells, profecies i monstres, no?
1: Just a la fusta, sí, però dit així, sona com lleuger. I ho és, però sempre en aparença. A sota d'aquesta capa d'aventura lleugera hi ha grans moments de molta emotivitat i és, en el fons, un gran cant a l'amistat, a l'amor i a l'altruisme.
0: Va, doncs posem-nos en situació amb l'inici de Willow.
3: Som en un temps en què impera el terror. Els endevins han augurat el naixement d'un infant que ha de provocar la caiguda de la poderosa reina Van Morta. empresonant totes les dones embarassades del reialme, la malvada reina s'ha proposat d'eliminar la criatura així que neixi.
1: És que, més, t'ho explica el fullet Tortuga.
4: És veritat.
1: Es pot molar més per començar?
0: És el mateix actor, és el Vicenç Manel Domènech.
1: Sí. Som en aquesta pseudo-edat mitjana i, més concretament, en un regne dominat per la malvada reina, ho ha dit, Bab Morda.
5: Ull.
1: Bab Morda. O sigui, no hi havia un nom més lleig per posar-li? T'ho imagina't tenir una filla i dir... Montse, com li posarem? Diu, li posarem Bab Morda.
0: Ja la van mala llet. Vols dir que ja...
1: Com no havia de ser dolenta, aquesta dona? Encara prou bé que va sortir.
0: Home, és veritat. Si tu mires així, és veritat. I això dels noms dels fills, o ara tirant-ho cap al nostre terreny, els personatges, això no té una secció, té un programa sencer, t'he de dir, que com d'important és clavar el nom que li poses a un personatge perquè ja respiri l'aire que tu li vols donar. Un 10 ja per George Lucas.
1: Sí, home, tant. Aquesta reina té aquesta por que comentava el narrador, no?, d'una profecia que diu que naixerà una nena que derrocarà el seu règim. I, clar, aquesta nena qui és? És un bebè de molt pocs mesos. I es diu Elora Danan. Aquí també, molt ben triat. Perquè ara pensa, si la reina es digués Elora Danan i la nena es digués Bab Morda, qui la salva? Aquí. O sigui, no seria el mateix.
0: Hem tornat en forma, Joan Enric. Veig que les vacances... Bueno. T'ho has dit que havies estat treballant?
1: Sí, no.
0: Em sembla que t'has descansat.
1: També, doncs, també he descansat. Sí, en tot cas, la Bab Morda què decideix? Capturar qualsevol dona que quedi embarassada per poder atrapar la nena que l'ha de destruir i matar-la. Cosa que té un ingredient, estaràs d'acord amb mi, bíblic, molt i molt clar.
0: Sí, sí, no, i a més hi ha aquest aire com de Blancaneus, no?, Reina Malvada, la nena, nans...
1: Sí, t'ho dic jo, és com una massa... És un de best-of, això, voleu, és un de best-of.
0: En tot cas, Bab Morda aconsegueix trobar la nena, no?, és el punt de partida inicial...
1: No, la nena és salvada, in extremis, i acaba arribant...
0: És veritat que la...
1: Sí, arriba per un riu a un poblat habitat per nans, la comarca, perquè...
0: Home, aquí sí que la cosa és molt clara, eh?, és a dir, aquell poblat...
1: Aquest poblat és bastant...
0: És clarament Hobbiton.
1: Sí. I acabarà en mans d'un home senzill, un home que està, doncs, a les antípodes del que entenem com un heroi, no només per l'estatura, que ja ho hem dit, sinó perquè és un granger, té la seva família, viu tranquil i és aficionat a la màgia. Aquest personatge, oients, ho heu endevinat, es diu Willow.
6: Els meus fills van trobar aquesta criatura abandonada al riu, el Granatluid.
3: Una criatura de Gimli.
7: Oh. Això és el que aquella bèstia buscava. Donem-los-hi.
8: Sí. Sí.
6: No ho podem fer, això. La matarà.
7: No és pas dels nostres.
3: Aquesta criatura és especial. Sí, se l'ha de portar més enllà dels límits del nostre poble. Ben lluny, a l'altra banda del riu, fins a la terra dels Deikinis.
7: I què ho farà, això?
9: Em sembla que el més just és que l'home que s'hagi d'encarregar de dur-li sigui el mateix que l'ha recollida al riu.
10: Volen dir.
9: Proposo que sigui en Willow Atwood.
1: Willow, o dit d'altra manera, ho han dit Warwick Davis, un actor que en aquella pel·lícula va assumir el seu primer gran paper protagonista i que hem vist més endavant en moltes produccions, una de les més cèlebres i recents, Life's Too Short, de Ricky Gervais.
0: Sí, en aquella sèrie que bàsicament el Ricky Gervais i ell mateix accepta
1: amb complicitat
0: riure's del fet que és un actor que ha participat en... Bueno, és que prèviament, abans de Willow, havia estat un Ewok, sí. Per tant, havia participat a Star Wars, havia aparegut a Laberint.
1: Ep, tots dempeus.
0: Videoclub 1, aneu-lo a buscar. I a més, posteriorment, va ser el professor Flitwick a Harry Potter. I un nan a Nàrnia. Vull dir que és un actor que ha aparegut a grans franquícies molt conegudes, però, en canvi, molta gent es pot creuar amb Warwick Davis pel carrer i no sap qui és, i Ricky Gervais i ell mateix doncs se'n fotien, no?, del fet que fos tan poc conegut.
11: Tens por, pare?
12: No...
11: Encara que al bosc hi hagi fades que et poden adormir durant 100 anys?
12: Això no m'amoïna.
11: I follets.
13: I dracs.
11: I trolls. Trolls que et treuen la pell de viu en viu i t'arrenquen la cara.
12: Ranen, saps que no els puc veure, els trolls?
11: Et podria portar la llança, pare.
13: Jo també, pare.
12: Sóc un pare molt afortunat, sabeu? Tant de bo poguéssiu venir.
11: Adéu, pare.
1: Quin gust escoltar el doblatge en català.
0: Aquest doblatge és fantàstic. Diré que l'hem rescatat dels arxius d'aquesta casa, però afegiré que aquest doblatge s'incorporarà a Disney Plus.
1: Oh!
0: Jo diria que abans que acabi l'any, si tot va bé, perquè és una de les pel·lícules que han aconseguit que tingui el doblatge per a Disney.
1: Gran notícia.
0: És un element molt d'història clàssica, el fet que Willow és un heroi que vol emprendre, o ha d'emprendre un viatge, però ho ha de fer en contra de la seva voluntat.
1: Sí, però fixa't en una cosa. A Star Wars, que deies abans, no? Luke Skywalker és l'escollit. A Matrix, no? En Neo, és l'escollit. A Willow, l'escollida és un nadó. I l'heroi és l'home que decideix no abandonar-la. És el secundari que fa el pas endavant. I aquest, diguéssim, desplaçament de l'èpica fa que la història sigui especialment emocionant. Aquell home no vol viure aventures, no vol marxar de casa, no vol deixar la família, però entoma la responsabilitat. La vida li està dient, mira, potser no ets el centre de la profecia, Willow, però ets imprescindible perquè la profecia arribi al final. Per tant, viatge al canto, en Willow surt acompanyat per una sèrie de gent del seu poble, que tots són baixets. Ai, ai, ai, Toni, que sembla la comunitat.
0: Quan has dit que ell no és l'escollit, que en realitat és una cosa col·lateral, clar, Frodo és exactament això, no?
1: Bueno,
0: no. És algú que en principi té un paper secundari, sí, i que ha de complir amb aquest paper, que en el cas de, Willow és entregar la nena al primer, com han dit, el primer Daikini.
1: Daikini,
0: eh?
1: Sí.
0: Que no és una cosa que prenguis aquí en el bar de...
1: No.
0: Sinó que és com anomenen els humans, no?
1: Sí, a la gent gran.
0: A la gent gran.
1: Més alta que ells.
0: La gent més alta.
1: I el primer que trobarà serà un que, diguéssim, no gira gaire rodó. Immens, estaràs d'acord amb mi, immens, Val Kilmer,
0: sí,
1: en el seu paper d'un heroi vingut a menys, conegut com Matt Martigan. Presentació que no quedeixi indiferent.
4: Dóna'm una mica d'aigua, Marrec, o et mataré. Ho has entès? Aigua.
5: Sí. I afanya't! Doneu-me aigua, taps de bassa, miserables!
4: És un Daikini, estem de sort.
8: No li podem donar a ell, home.
10: Si l'han engaviat és per alguna cosa.
4: Willow, ens l'hem de treure del damunt. Els soldats ens empaiten.
5: Bé, hem de donar la nena a algú.
4: Jo sóc algú. Traieu-me d'aquí i jo em cuidaré de la nena.
8: Jo hi confio plenament. Però si he intentat escanyar-me...
0: Tot això, per cert, que no, perquè potser hi ha oients que no han vist la pel·lícula, no ho recorden, però tot això, ell està en una mena de gàbia.
1: Sí.
0: Matt Martigan el presenten tancat en una gàbia que penja, o sigui, d'un arbre, no sé d'on penja, però està penjat dins de la gàbia. I aquesta gent n'hi ha que els hi sembla bé donar-li la nena.
1: Tu, ja n'hem trobat un. Deixem-li la nena i marxem cap a casa.
0: És un senyor que està allà empresonat i diu, no, jo la feina ja l'he fet. És un Daikini? Sí. Li dono la nena i me'n torno cap a casa.
1: Els cadàvers, no passa res, eh? No passa res, aquest senyor. En tot cas, m'interessa molt aquesta primera seqüència de Willow i Matt Martigan, perquè veiem ben bé quin peu calça cadascun. La majoria dels companys de Willow ja ho han vist, diuen, escolta, tu, l'hem trobat, marxem, però Willow sap que deixar-la amb en Martigan, que està presoner d'aquesta gàbia enmig del no-res, no és un bon pla. I en Matt Martigan, diguéssim, que intenta persuadir-los de totes les maneres possibles.
0: Home, és un gran entabanador.
1: És un gran entabanador. Però, clar, en aquell moment Willow pensa, està com desesperat, enyorat de casa seva, dels seus, i, clar, quan a sobre passen un seguit de cavallers pel costat i cap li fa cas quan els hi ofereix la nena, clar, només té una solució. Alliberar Matt Martigan i confiar que aquest home complirà la seva paraula. Escoltem si ho aconsegueix.
14: Ningú no se'n voldrà cuidar de la nena. Sabeu per què? Perquè a tothom se li enfum. Tret de mi. Voleu tornar amb la vostra família i jo vull sortir d'aquesta gàbia. Deixeu que jo me'n cuidi, en tindré tanta cura com si fos meva.
15: Jo crec que ho farà Willow.
16: Què en pot saber ell de criatures?
14: Sí, és veritat, però... Conec moltes dones que en saben. Si en la meva vida hi hagués algú... No sé, una filla, potser... Tindria alguna raó per continuar vivint. No em podeu deixar morir. L'única cosa que vull és protegir-la.
0: Tu li donaries a nena?
1: A veure, jo, com a guionista, sí. Jo, Joan Enric Barceló...
0: Tu, si fossis Willow i estiguessis allà i t'haguessin encomanat la nena...
1: Ni de conya. O sigui, ni de conya. Ara bé, en Willow, clar, com que segueix les ordres d'un guionista...
0: La situació és la situació.
1: Clar, cedeix i obre la garjola.
17: Així està molt millor. Ho has fet molt bé, menut.
18: Sí, sí, d'acord.
12: Has promès que la cuidaries.
17: Vine amb el pare, bonica.
12: També l'hauràs de rentar.
17: És clar que sí. Au! Li caic bé.
12: Aquí tens els bolquers i la bota de llet.
17: Ni queda gens?
12: És per ella.
17: Què et penses? No n'hi prendria mai. T'hi amoïnes massa, Marrec.
18: Es diu Willow.
17: Volia dir Willow. Gràcies, nois. Willow, has fet el que calia. Torneu cap a casa i ompliu el rebost.

0: sigui, a Matt Martigan la nena li dura exactament 5 minuts.
1: O sigui, després de tot això del torneu cap a casa, tranquils.
2: Tranquils, tranquils, compleu
0: els rebots. O sigui, els 5 minuts que triga una àliga a robar-li, cosa que en Willow veu de seguida i entén que el seu viatge encara no ha acabat. Ja veus, Toni, aquí l'heroi no és el millor guerrer, ni el millor mag, ni el més valent, és simplement el que no mira cap a una altra banda.
1: Clar, i això és el que fa el personatge interessant, no? Que Willow primer compleix l'encàrrec i després decideix assumir la responsabilitat, i aquí neix l'heroi. No quan agafa la nena per primera vegada, sinó quan podria tornar a casa i no ho fa. I, novament, això em recorda molt el Senyor dels Anells, perquè, clar, Frodo, quan realment es fa heroi, no és quan decideix portar l'anell fins a Rivendell. És quan, un cop ja el podria haver entregat als seus daiquinis, no? Sí. Que són en Gandalf i la companyia de l'anell, ell diu, no, jo... Sí. Jo seré qui el portarà fins a Mordor.
0: Clar, però qui no portes un anell? El que està en joc és una vida humana, ja. Una nena de molt pocs mesos, i això fa que cada escena tingui un valor emocional afegit molt clar. Mm. Clar, la pregunta és tan senzilla com esfereïdora. Què fas quan una vida indefensa cau a les teves mans? I a partir d'aquí, aventures, personatges secundaris divertits, tensió, por i alguna llagrimeta cap al final.
1: Sí, és veritat que té molts ingredients i segurament aquesta és una de les seves grans virtuts. Sí, fins i tot té una història d'amor.
0: També.
1: Hi ha
0: també,
1: la història d'amor, diguéssim, una història d'amor poc ortodoxa, una mica com els inicis del videoclub.
0: Exacte.
1: Entre en Matt Martigan i la filla de la reina, la Sorsha.
3: M'agafes massa fort!
4: No vull que te m'escapis.
3: Per què? Perquè per tu sóc el sol, la lluna i les estrelles del cel?
4: Treu-me els cabells de la cara o te'ls arrencaré. Escolta, de debò que he dit totes aquestes coses aquesta nit?
3: M'has dit que m'estimaves.
4: No me'n recordo gens.
3: M'has enganyat.
4: No, és que... a la nit estava fora de mi.
3: Suposo que el meu poder et tenia captivat i no t'hi podies resistir.
4: Més o menys.
3: I ara què?
4: M'ha passat.
3: Què t'ha passat? Visc en les tenebres sense tu i dius que t'ha passat?
4: Sí.
1: La Sorsha, que té la veu de la senyoreta Musso.
0: Oh!
1: De l'imperdible Parker Lewis.
0: Oh.
1: Ara no recordo el nom de l'actriu de doblatge.
0: Boníssim.
1: Però és la mateixa actriu.
0: Boníssim.
1: Em recorda una mica la Leia. Ara, abans que deies que ell és Han Solo,
0: sí, bueno,
1: ella és la Leia, una mica aquesta cosa de mi no em salva ningú, però alhora m'estic fonent als teus braços.
0: És que Lucas va dir, copiam-ho, si total és meu. Sí, sí, també és meu. Puc posar-ho, ho porto d'aquí cap allà.
1: Qui em plagiarà?
0: I ja està.
1: Qui
0: millor que jo?
1: Qui em denunciarà?
0: Plagiar-me.
1: Saps què? Penso que potser Willow no és la pel·lícula de fantasia més perfecta, segurament, dels anys 80. Potser té ingenuïtats, no? Com moments una mica infantils. Potser té una estructura molt senzilla, però precisament per això continua tenint com un encant especial.
0: Totalment. A taquilla no va funcionar massa. De fet, quasi et diria que va ser gens que va funcionar, però jo estic segur que tu preguntes a gent nascuda als anys 80 i la gran majoria et saben dir de quina pel·lícula
1: home,
0: parles.
1: Sí,
0: dius,
1: i tant. No només això, penso que saben de què parles i, a més, crec que inclús poden recordar escenes concretes com, per exemple, la de la transformació ja cap al final de la pel·lícula.
0: Hòstia, pels espectadors que no estiguin al cas és molt bo això. O sigui, Willow intenta convertir un personatge anomenat Finraziel de cabra a dona i com que no és gaire bon mag, diguéssim que no li surt a la primera.
1: I també hi ha l'escena dels porcs,
0: també,
1: en la que també queda clar que la reina va morda. S'inspira una mica en la Circe de la mitologia grega, justament avui que parlarem després de l'Odissea.
5: Com goseu desafiar-me? Vosaltres no sou soldats. Sou porcs!
1: Visualment, penso que funciona molt bé.
0: És que la peli és del 1988 i és com si

0: L'escola pot ressonar moltíssim, perquè l'escola també pot ser un lloc d'aventura. I potser no sempre en el sentit més bonic. A vegades és un lloc on et sents petit, on et comparen, on et fan sentir diferent, on sembla que només comptin els més forts, els més populars o els que fan més soroll. I aquí Willow té aquesta idea preciosa que diu, ei, la grandesa no sempre es veu des de fora. La fantasia, ja ho hem dit abans, ens parla sempre d'escollits, de profecies, de grans destins. Willow ens recorda que moltes vegades el món no el salven els més espectaculars, sinó els que tenen cura dels altres. Per això continua emocionant, perquè darrere els castells i la màgia hi ha una intuïció molt humana, que ser petit no vol dir ser insignificant, i que de vegades el més heroic que podem fer és protegir algú, acompanyar-lo o simplement no deixar-lo sol. Aquesta és la màgia de Willow, recordar-nos, abans de tornar a començar aquest curs, que no cal semblar un heroi per estar a l'alçada d'una aventura immensa.
1: Sembla una recomanació magnífica i una manera molt bonica de començar aquesta temporada de La Finestra Discreta. Així que, com sempre, Joan Enric, un plaer.
0: És meu. Fins aviat.

0: Estàs escoltant La Finestra Indiscreta amb Toni de la Torre.
1: Doncs amb aquesta reflexió del Joan Enric Barceló ja podem donar per començat el nou curs de La Finestra Indiscreta. I el primer que hem de fer, penso, és posar-nos al dia amb les estrenes. Per tant, Tarik Porter, Marta Ferrer, bona nit.
2: Bona nit.
3: Bona nit.
1: Ja sabeu que ens agrada repassar les estrenes i destriar perquè us quedeu només amb el que val la pena i descartar la resta. I aquesta setmana he de dir que tenim de tot. Tenim pel·lícules que us recomanarem d'anar a veure i d'altres que us recomanarem d'esquivar, malgrat els noms potents que tenen al darrere. Comencem el repàs de la cartellera amb la nova pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen que es titula El ser querido i que ens proposa el retrobament entre un pare i una filla que fa anys que no es veuen. Es troben en un restaurant i des del principi veiem que la conversa és incòmoda.
4: Estoy muy bien, estoy bien. Emilia, estoy bien. Estoy bien. ¿Tú estás bien?
5: Sí, ya te he dicho que sí. Estoy bien.
4: Y bueno.
5: Estás muy guapo.
4: Uy, muchas gracias. Bueno, estoy muy bien, estoy bien. Emilia, estoy bien. Estoy bien. ¿Tú estás bien?
5: Sí, ya te he dicho que sí. Estoy bien.
4: ¿Vienes de casa?
5: Vengo de casa.
4: ¿Trabajas todos los días?
5: Normalmente de martes a domingo. Y sí, estoy currando en bar. Pero está bien, o sea, de los lugares en los que he estado es como de los donde he estado más cómoda.
4: Sí, te tratan bien y...
5: Sí. Y eso y ya está.
1: La incomoditat és palpable en aquesta conversa entre aquests dos personatges que estan interpretats per Victoria Luengo i Javier Bardem, que per mi són el punt fort de la pel·lícula, ara en parlarem. I a mesura que avança aquesta conversa entre aquest pare i aquesta filla, anem descobrint les reticències respectives que tots dos tenen davant d'aquest retrobament. Ell comença a recordar moments que van passar junts quan ella era petita i els recorda d'una manera que ella no comparteix. I ella no pot evitar dir-li que, en realitat, moltes d'aquelles estones que ell recorda amb tendresa, ella les recorda com un trasbals. I a poc anem descobrint que ell va tenir problemes amb l'alcohol, que podia arribar a ser violent, que va desaparèixer de la seva vida d'un dia per l'altre quan ella encara era una nena, i que ara torna per oferir-li un paper a la seva nova pel·lícula. Ja que ell és un director de cinema de prestigi i ella una actriu que no ha acabat de tenir una carrera reeixida. Per començar, penso que és inevitable encarar les comparacions amb Valor sentimental de Joaquim Trier, amb la qual comparteix pràcticament el mateix punt de partida.
3: Sí, jo diria que el plantejament és molt similar, clarament. Crec que fins i tot es van alarmar bastant el Sorogoyen en el seu moment quan va sortir la sinopsi de la pel·lícula de Joaquim Trier, però una vegada superada aquesta premissa, diguéssim, jo crec que la pel·lícula de Sorogoyen, que a més coescriu amb la seva guionista de confiança, que és Isabel Peña, demostra tenir una personalitat molt forta i molt diferent. I, de fet, comença amb molta potència. El que estàvem escoltant aquest tall d'aquesta conversa és una conversa que dura gairebé com uns 20 minuts i comença amb això, i crec que ja és una declaració d'intencions no només en termes de guió, sinó també d'interpretació i fins i tot diria de muntatge i de plantejament d'imatge, no? El que veiem és una

0: una conversa en la qual, doncs, la incomoditat és palpable, els diàlegs, diguéssim, les paraules es trepitgen unes amb les altres, sembla gairebé que estiguin mig improvisant, però no és tant perquè no estigui escrit, sinó perquè està plantejat d'aquesta manera. També la càmera agafa sempre d'una manera incòmoda els dos personatges, diguéssim, el pare i la filla. Crec que és un plantejament que ja d'entrada mostra que una personalitat molt forta.
1: És molt interessant això perquè expliquen tant Sorogoyen com Victoria Luengo com Javier Bardem, que van fer un esforç conscient perquè el Bardem i la Luengo no es trobessin en cap moment abans de rodar aquesta primera escena, precisament perquè aquesta tensió, aquesta incomoditat fos de veritat, no?, i que es l'haguessin d'inventar poc, malgrat ser actors, i jo crec que li funciona a la perfecció, perquè és una pel·lícula... Clar, jo la vaig veure a Cannes, recordo que quan vam fer el programa especial des de Cannes ja vam dir, no?, se la compararà molt injustament amb Valor Sentimental, tot i que són coses... són pel·lícules diferents, en el fons, tant per tot com per estructura, com pel que intenta explicar, i sí que ara, mirant enrere, no?, que a mi em queda una mica lluny la pel·lícula, la recordo més com una pel·lícula d'escenes. O sigui, recordo molt bé moltes escenes, entre elles la primera, recordo la seqüència del menjar, no?, de l'àpat que estan fent, recordo la seqüència de la Victoria Luengo davant del mirall imitant Bardem, no? És una pel·lícula que jo crec que com amb totes les de Sorogoyen, funciona molt bé per sensacions i sobretot per la tensió que és capaç de formular Sorogoyen amb això que deia el Tarik, no? Amb el que ell fa i el que ell proposa com a director. Asbestes, per exemple, feia un tipus de tensió concret i aquí fa una cosa molt diferent però que no deixa de ser un exercici de voler incomodar profundament l'espectador de moltes maneres diferents.
2: És curiós, Marta, perquè deies això i jo la tinc molt més fresca, i en canvi m'he quedat exactament amb les mateixes tres escenes que tu, i de fet vaig tenir la sensació que efectivament hi ha tres moments molt ben pensats, que són aquests tres, que a més penso que hi ha una preparació al darrere important. L'escena del restaurant ja m'ha explicat una mica, perquè ells han explicat tot el que hi ha al darrere d'aquella escena, i a més és una escena molt llarga de 20 minuts, però tinc també la sensació que la resta de la pel·lícula s'ha construït per enllaçar aquests moments concrets, i penso que aquests moments funcionen millor que la pel·lícula en conjunt. Potser és pel que deies, que són moments basats en la tensió, que és un dels ports forts dels punts forts de Sorogoyen, però en els entremitjos em va semblar que per moments perdia força, i fins i tot que la història entre el pare i la filla, que està plantejada com un increixendo de tensió, perquè l'un vol de l'altre una cosa que l'altre no està disposat a donar, hi ha un moment que s'arriba a fer una mica redundant.
1: Sí, i això que per mi l'altre punt fort de la pel·lícula són evidentment els dos actorassos, és a dir, és una pel·lícula que necessites tenir dos actors que et sàpiguen aguantar molt bé tot, perquè si no, no et funciona, perquè és una pel·lícula 100% de dos personatges, i per mi Javier Bardem, que generalment no és sant de la meva devoció, està espectacular, i jo crec que Victoria Luengo hi ha moments que fins i tot se'l menja, o sigui, crec que és una dupla brutal i que la feina que han fet, tant per separat com conjuntament, és el que fa que la pel·lícula tingui sentit i tingui un valor més enllà d'això. Però sí que és veritat, potser, que hi ha aquesta sensació de que la resta d'escenes són com nexes entre dos o tres moments molt, molt claus. El que passa és que a mi el regust final que se'm queda és de pel·lícula realment compacta i pel·lícula que funciona en la seva totalitat. És a dir, sí que hi ha moments memorables, que trobo que és una cosa que alguna vegada hem comentat en aquest programa ja, que costa molt avui dia que les pel·lícules siguin memorables i que, no, mesos després, com és en el meu cas, encara recordis moltes escenes o recordis gags, o perquè és una pel·lícula que també fa riure, no?, que també per això incomoda. Però quan la penso en el seu conjunt, a mi encara em funciona bastant com a pel·lícula sencera, diguéssim.
3: Yo no sabía que tenías una hija, yo creo que nadie lo sabía, ni que era actriz.
4: ¿Cuál es la pregunta?
3: Bueno, ¿cómo ha llegado Emilia al elenco?
5: ¿La propusiste tú? ¿Un proceso de casting? No sé.
4: Emilia ha llegado a la producción a través del mérito de Emilia.
5: Pero no sabíamos que era tu hija.
4: Eso es asunto tuyo, lo que tengas que saber o no saber. Lo que contéis o no contéis no va con nosotros.
5: Bueno...
4: va ir por aquí la entrevista.
6: Dame algo esta noche. Esta noche.
2: També és important parlar del joc formal que proposa la pel·lícula, perquè fa molts canvis de format, sobretot a partir del moment que comença el rodatge de la pel·lícula dins la pel·lícula, perquè la filla accepta la feina que li proposa el pare. Fa molts canvis de format, que de fet ara hem posat aquest tall de so, i en el so ja es podia percebre en els canvis de so que hi havia un canvi de format que era bastant constant, i a més n'hi ha molts, i a més jugar amb els formats de maneres molt diferents.
0: Sí, sembla una moda, no? Està passant molt en moltes pel·lícules que hi ha com aquesta voluntat de no conformar-se en un format, sinó jugar amb ells, no? En aquest cas, doncs sí, a Sorogoyen jo crec que aquí fa una aposta molt, molt agosarada, fins i tot diria que en certa manera arriba a ser una mica críptica, en el sentit que veiem doncs moments que tots les imatges estan en 16:9, en 4:3, en blanc i negre, en color, en cel·luloide, en digital. Hi ha tot un joc de polifonies visuals i sonores bastant peculiar que a mi em genera una pregunta, cada vegada em genera més preguntes, i al llarg de la pel·lícula crec que més que integrar-se en la pròpia trama, el que fa és que tu comencis a fer-te preguntes d'una manera massa conscient, i aleshores això crec que desvia una miqueta del que pretén Sorogoyen. Em fa l'efecte que ell ha volgut fer com una... marcar molt la seva direcció a través d'aquests gestos que són una mica excessius, i el que fa, trobo que és una mica contraproduent. En comptes de contribuir, desvia l'atenció.
2: És que és una mica exhibicionista. Clar, el que em passava és que, justament, el que acabes de dir, Tarik, que aquest exhibicionisme formal em treia de la situació. I, per tant, anava a la contra del que pretenia la pel·lícula.
0: Sí, de fet, aquí ho hem vist, per exemple, en una pel·lícula com Romeria, no? Clarament, aquí Carla Simón el que feia, per exemple, era fer servir tres, diguéssim, formats diferents, el cel·luloide, el magnètic i el digital, per traçar tres línies temporals, per dir-ho així, i crec que funcionava molt bé perquè era més senzill i tu ja ho integraves molt en la teva manera de percebre aquesta història. En canvi, aquí Sorogoyen fa una espècie de filigrana que no sempre funciona. De totes maneres, a mi em sembla que és interessant, que jugui amb les formes, perquè, com deia la Marta, doncs és un cineasta molt expert en crear tensió, en generar certes coses, i em sembla que també no deixa de formar part d'un procés de recerca cinematogràfica en aquest sentit lloable.
2: Doncs El ser querido, pel·lícula, estem d'acord, jo crec que amb dues grans interpretacions, amb un director una mica exhibicionista, crec que al final o demostratiu, que al final és una cosa que li acaba jugant a la contra la pel·lícula, i primera proposta que trobem a la cartellera. Ja sé que no és comparable amb valor sentimental, però si us faig treure, ja sabeu que m'agraden aquestes coses, primer programa de la temporada, primera pregunta incòmoda. Si us faig triar entre les dues, amb quina us quedeu?
0: Jo, mira, crec que Valor sentimental és més perfecte, i precisament per això m'interessa més El ser querido.
1: Jo, Valor sentimental em va entrar tan a dins d'una manera que no m'esperava, i vaig quedar tan captivada per absolutament tot el que proposava Trier que no em va passar tant amb Sorogoyen. Amb Sorogoyen m'ho vaig passar bé, és a dir, vaig tenir una experiència de gaudir, d'estar incòmoda, d'estar en tensió, de cop riure i plorar de riure en alguns moments, però és que Valor sentimental se'm va quedar molt a dins i encara hi penso, per tant em quedo amb Valor sentimental.
2: Jo estic amb tu, Marta, crec que en el conjunt, i després també per la subtilesa i la complexitat que té Joaquim Trier a l'hora d'explicar la història. Crec que el principal problema del ser querido és que de vegades queda tot amb la forma, somralla coses que potser no caldria que somrallés. Tenim més opcions, per exemple, la nova pel·lícula de Ridley Scott. Una pel·lícula que demostra que un cop més, per molt bo que sigui un director, si el guió que té entre mans no està al nivell, el resultat pot ser molt decebedor. Estem parlant de The Dog Stars, pel·lícula que aquí té el títol de La constel·lació del perro, i que presenta un escenari postapocalíptic com a conseqüència d'un virus que ha eliminat gran part de la humanitat. És una pel·lícula basada en la novel·la escrita per Peter Heller, que proposa una visió intimista d'aquest punt de partida postapocalíptic i se centra en la necessitat dels supervivents de reconnectar amb altres éssers humans. Per això els protagonistes són dos homes que viuen aïllats i protegits, un d'ells no confia en ningú i l'altre, en canvi, no troba el sentit a una vida aïllada, i per això, quan reben una transmissió de ràdio misteriosa, decideix que ha d'anar a investigar-ho encara que pugui ser perillós. És en aquest viatge on coneix una noia que té un anhel similar.
6: I miss music. Miss... driving in the car and listening to music. Singing on the way to the grocery store.
7: I miss the fucking grocery store.
2: Jacob Elordi i Margaret Qualley interpreten aquests joves que volen creure que el futur no és només violència, mentre que Josh Brolin és un home amb experiència que prefereix protegir-se. L'encarregat d'adaptar la novel·la ha estat Markel Smith, que és el guionista del Renascut, d'Iñárritu. I el menciono explícitament perquè, com dèiem, sembla que el guió és el principal punt feble, tot i que no l'únic, de la pel·lícula, perquè és un guió on tot està exposat a través dels diàlegs i on tot és molt lineal. En canvi, la novel·la estava desordenada expressament perquè volia transmetre l'estat mental del protagonista. I la pel·lícula simplifica tot això, ho converteix en una narració convencional, i la direcció de Ridley Scott, que és força impersonal, tampoc ajuda gaire.
0: Sí, a mi em crida l'atenció. Jo sóc un gran admirador i gran fan de Ridley Scott, i ara estava pensant en la pel·lícula, i no fa massa que la vaig veure, però realment l'he oblidat bastant. És una pel·lícula que crec que passa molt, molt més lleugera del que pretén una gran producció amb un elenc i un dispositiu i tot plegat tan potent, no? També, evidentment, té a veure amb que Ridley Scott, per molt que tingui un guió més bo o més dolent, però ja no és tampoc el director que va trencador absolutament transcendent, diguéssim, que va ser fa uns anys. I em sembla que, diguéssim, aquesta tercera edat que està vivint com a cineasta, és una mica decebedora. Compara una miqueta amb la de amb Coppola, en el sentit que és un cineasta que... Coppola està fent unes excentricitats importants i, en canvi, Ridley Scott està convertint-se en un cineasta absolutament conservador bastant poques coses a dir, diria, no? Aquesta pel·lícula, a més, jo crec que té un repartiment bastant espectacular, només amb Josh Brolin, Margaret Qualley, Guy Pearce, Jacob Elordi, que encara que ens agradi més o menys, però no deixa de ser ara mateix un dels actors més importants del panorama internacional, i en canvi tots ells estan com apagats, no tenen massa xispa, perquè tot plegat és bastant, això, una mica nudi, diria.
2: És que és un... em va fer pensar molt en The Last of Us. No en el sentit que hi hagi una comparació tampoc tan directa, sinó en el sentit de això podria ser un episodi de The Last of Us, i clar, no pot ser que una cosa et remeti tan clarament a una altra sense que hi hagi res, cap tret diferencial que la separi una mica, a més tractant-se d'una història que en el fons és bastant similar, perquè és el clàssic escenari post-apocalíptic que en els últims anys hem vist moltes vegades.
0: Sí, en termes de plantejament audiovisual, en termes de plantejament d'imatges, realment podria ser perfectament un episodi de The Last of Us, inclús en aquest esperit d'una societat que s'ha fos i que ara hi ha uns quants personatges que intenten reviure-la o que intenten subsistir, no? Per una banda, això. Sí que hi ha una qüestió que em sembla curiosa, que és l'estructura. L'estructura narrativa de la pel·lícula no és clàssica o realment no funciona com una trama habitual, perquè tota la part final trenca una miqueta i és amb el que seria, diguéssim, el viatge o una narració postapocalíptica habitual. I sí que té una cosa que em sembla curiosa, que al final no deixa de ser com simptomàtica, perquè no deixa de ser una pel·lícula que d'alguna manera retrata la societat estatunidenca com una societat que no contempla en cap cas que és la solució potser per un estat de postapocalipsi no siguin les armes, sinó la solidaritat. No? Em sembla que és una bona il·lustració d'això. Més enllà d'això, crec que és una pel·lícula entretinguda, però bastant imprescindible.
2: A part d'entretinguda, Eric, vols afegir l'adjectiu de sabadora, si estaries d'acord? M'ho compres?
0: Sí, t'ho compro tranquil·lament.
2: Parlem d'una tercera proposta que tenim als cinemes, que s'ha estrenat justament avui.
8: Aquí compta el 4-0, què ha passat a la Rambla?
9: Què collons està passant?
8: Comptar el 4-0, que els TEDx vagin a la furgoneta i la revisi. Busquem el conductor.
2: Sí, s'ha estrenat avui mateix. Es tracta de Cronos, una pel·lícula que ens proposa tornar a viure els atemptats del 17 d'agost del 2017, que van començar amb l'atropellament massiu a la Rambla, des del punt de vista dels agents dels Mossos d'Esquadra que van participar en l'operatiu que es va organitzar per atrapar els terroristes. Un operatiu que es va anomenar Cronos, i d'aquí el títol d'una pel·lícula que el que proposa és una recreació minut a minut dels moviments dels diferents agents amb gràfics en pantalla que van situant l'espectador en la cronologia dels fets, i per tant Cronos pren bàsicament la forma d'una pel·lícula d'acció, una pel·lícula d'acció molt coral, on destaca sobretot el repartiment que està encapçalat per Enric Auquer i que transmet tensió en alguns moments, però alhora també és una oportunitat perduda per fer o per intentar fer la que podria ser la gran pel·lícula del 17A. Jo penso que hi havia i continua havent una pel·lícula a fer després d'aquells dies i també una pel·lícula que ens ajudi primer hi ha d'haver una pel·lícula que expliqui tota la informació que hem anat sabent. A mi el que més em va desconcertar de Cronos és que és una pel·lícula que es podria haver fet uns quants dies després dels atemptats i en canvi s'està estrenant 9 anys després. Aleshores, tota la informació que hem sabut des d'aleshores no entenc com no està inclosa en la pel·lícula. No entenc com no és la voluntat de la pel·lícula incloure tota aquesta informació i parlar, en fi, CNI, l'imam, és a dir, molta informació, ara no cal entrar-hi perquè tots la coneixem. I d'altra banda, aquesta és una pel·lícula que està pendent, clarament, i després hi ha una altra, que és una pel·lícula que ens ajudi a entendre el perquè d'aquella barbària o que ens intenti explicar com ha canviat el país des d'aleshores. Però és que Cronos no vol fer res d'això, o sigui, no vol fer res del que, des del meu punt de vista, hauria estat interessant. Només vol fer la recreació del minut a minut, hora a hora, del que va passar aquells dies des d'una perspectiva policial.
1: Clar, jo tinc la sensació que hi ha com un intent de fer aquesta reflexió, però és un intent que no va enlloc. És a dir, per mi el problema principal que té la pel·lícula és que és massa d'hora per fer una pel·lícula del 17A, tal com està plantejada aquesta pel·lícula.
2: No ho sé, aviam.
1: Al meu parer, sí. Jo... És una ferida que encara està massa oberta.
2: I estic completament d'acord, però si podem fer-ne articles, si se'n poden fer articles, si se'n poden escriure reportatges, si es pot investigar, si es pot tractar periodísticament, no veig per què no es pot tractar des d'un punt de vista cinematogràfic o audiovisual. Una altra cosa és si és massa d'hora o si és més o menys sensible fer una recreació, això ja seria una altra història.
1: Jo
2: diferent.
1: Vaig més per aquí, és a dir, crec que aquesta pel·lícula concretament és una mica massa d'hora perquè la veiem feta d'aquesta manera. Però, per mi, el problema, cinematogràficament parlant, més enllà de les causes socials, el problema principal que té la pel·lícula és que no es decideix a quin tipus de pel·lícula vol ser. És a dir, si és un thriller policial de policies que han d'atrapar uns terroristes, més o menys podria funcionar, perquè al final treus el component 17A, Rambles, furgoneta, i és una pel·lícula com qualsevol altra de ficció que justament passa a Barcelona i ens imaginem que a Barcelona hi ha hagut un atemptat terrorista.
2: No particularment destacable, eh? També, o sigui, dins del gènere...
1: No.
2: Pel·lícula d'acció no particularment destacable,
1: no,
2: però d'acord.
1: Però encara pot funcionar. El problema per mi és quan intenta anar més enllà, sobretot amb tot el que és la trama de Ripoll, perquè és bàsicament la trama de Ripoll, d'aquesta mossa d'esquadra que coneix els terroristes, però a partir d'allà no aprofundim en absolutament res. És a dir, no queda clar per què estan radicalitzats aquests joves, no queda clar quin plantejament hi ha al darrere, quina motivació hi ha. És a dir, totes aquestes coses que deies tu, Toni, que ara hem anat sabent amb el temps i amb les investigacions i amb tot el que ha anat sortint sobre aquell dia.
2: És que no hi va, eh? O sigui,
1: clar,
2: no hi va gens.
1: Però fa com l'amago d'anar-hi. Posa com una mica la punta del peu allà, però no acaba d'entrar-hi. I llavors, l'altra cosa és que intenta fer encara una altra trama, que és la política, no? Que és el tema de Mossos d'Esquadra versus Policia Nacional, Barcelona versus Madrid, que si no contextualitzes en el context del procés, no té cap mena de sentit. És a dir, és com una trama que també està allà com per omplir, però que, clar, allò... O sigui, després va venir la tardor calenta. O sigui, és a dir, allà hi havia molta cosa per explorar que està relacionat amb aquell atemptat.
2: Crec que no es pot explicar el 17A sense explicar aquest context.
1: Clar, aleshores, decidim-nos. És a dir, fem una cosa o fem l'altra, però no fem mitges tintes, perquè al final el que acaba passant és que la pel·lícula no acabes de saber què vol ser i es fa insuportablement llarga.
2: Jo no veig tant la mitja tinta, eh? Jo crec que realment vol ser escèptica i vol ser neutra i no vol entrar en moltes coses. I per mi aquest és el principal problema de la pel·lícula, diguéssim, si no parlem de la part cinematogràfica. Si parlem de la cinematogràfica, ja, que és, de fet, la que ens pertoca, hi ha altres problemes.
0: A veure, jo per començar diria una cosa. Hi ha una bona notícia amb tot això, és que, diguéssim, està començant a passar que el cinema, diguéssim, que la cultura catalana o que Catalunya s'explica a través del cinema i a través del seu cinema i en el seu idioma, etcètera, etcètera. Ho vam veure fa poc amb una pel·lícula molt popular com Balandrau, ho hem vist ara ho estem, o diguéssim, aquesta és una altra proposta d'això, i en aquest sentit, per exemple, especialment una productora com Nostromo, que és catalana, però es caracteritza per fer moltes pel·lícules en anglès, en castellà, etc., que ara estigui fent aquesta, això em sembla una bona notícia. Això està molt allunyat del que seria aquesta pel·lícula en si. Jo crec que en termes de posicionament el que pretén aquesta pel·lícula i el que jo crec que era la seva estratègia era precisament ser molt escèptica políticament i simplement ser gairebé periodística o mirar, diguéssim, aquest fet des de la mirada dels Mossos d'Esquadra. Què passa? Que això, evidentment, no deixa de ser també un posicionament. I és un posicionament molt problemàtic tenint en compte ja no només que, diguéssim, no et mulla gens ni vas a buscar gens els, diguéssim, els personatges causants d'això, sinó que, a més, també obvies coses com el que comenteu, diguéssim, de tot el context del procés i també totes coses que preguntes sense resposta, com el tema de l'imam de Ripoll, la implicació del CNI, etcètera, etcètera. Clar, tu vols fer una pel·lícula escèptica, que la gent s'ho passi bé com si res, i el que estàs fent és una pel·lícula perillosa en termes de diguéssim, d'un posicionament massa neutral i massa especulatiu, diria jo. Més enllà d'això, crec que és una pel·lícula que, bueno, que això, si ens abstraiem de tot això, a mi em va funcionar. Hi havia, i diguéssim, com un mecanisme de thriller, de, diguéssim, cronològic.
2: De persecució, de...
0: Em sembla solvent, però
2: estem,
0: més que això.
2: Estem al nivell, abans que deies entretinguda, estem al nivell entretinguda.
0: Clar, i entretinguda, obviant tot el que hem dit abans.
1: Vull clar,
0: que...
1: hem de fer com una separació emocional.
2: Si
1: no,
2: la fas,
1: de...
2: pot arribar a ser entretinguda, però...
1: Sí.
2: Vaja, els personatges també t'he de dir que a part del personatge de l'Enric Auguer, que sí que té una mica d'arc, la resta... Bueno, primer n'hi ha molts i després és que no tenen temps per desenvolupar res.
0: Però és que crec que també és intencionat, això. Em sembla, no tenen temps perquè si es desenvolupessin mínimament entrarien molts més conflictes interns que vol esquivar permanentment, no?
1: Clar, és a dir, el personatge per mi de Diana Gómez, no?, que és Patricia Plaja, que era la cap de comunicació dels Mossos, que treballava directament amb Trapero, aquí sí que li han mantingut el nom, per cert, és l'únic nom, em sembla que és real, de, més enllà dels terroristes, evidentment, és l'únic que se li diu per nom i per cognom a Trapero, que és el Pablo Derqui. Clar, allà hi ha molt personatge per explorar. És a dir, Josep Lluís Trapero és un personatge enorme per explorar. Patricia Plaja també ho és a dir, són personatges que tenen moltíssima xitxa, però és el que diu el Tarik. A la que hi entris, has d'entrar en terreny pantanós que potser a tu no t'interessa entrar. Llavors, clar, és veritat que hi ha moltíssims Mossos d'Esquadra, i jo crec que tots els personatges són bastant plans, i l'Enric Auqué, com que és el millor actor que tenim actualment a Catalunya, aconsegueix fer una cosa impossible, que és donar una profunditat a un personatge que per escrit no la té, se salva en aquest sentit. Però és veritat que la resta, és a dir, és policia 1, policia 2, policia 3, policia 4, que ja entenc que, evidentment, els Mossos d'Esquadra que van intervenir en aquella actuació policial no els coneixem pel nom i pel cognom, perquè són bastant anònims. Però sí que és veritat que jo... En una pel·lícula que s'esforça tant per remarcar la importància del cap per davant del cor, que sembla que això ha de ser com el leitmotiv emocional del que està passant amb aquest dispositiu, clar, jo necessitava veure aquests policies passar per alguna cosa, és a dir, intentar connectar emocionalment amb ells, i és una cosa que vaig ser incapaç de fer.
0: Jo crec que el gran problema d'aquesta pel·lícula realment és que és una pel·lícula que no té res a dir. Crec que és així, és tan senzill com això. És una pel·lícula que vol parlar d'això, però no té res a dir. Això per una banda. I per altra, tu comentaves, Toni, que encara hi havia una pel·li a fer d'aquest cas. De fet, s'està fent, hi ha una pel·lícula d'Àlex Lora que es diu L'Escletxa, que està en desenvolupament, i que crec que aquesta pot ser una pel·lícula que d'alguna manera s'apropi una miqueta més o aprofundeixi una miqueta més en un cas que ens toca a tots tan
2: doncs a veure si és veritat, perquè el que sí que és cert és que és interessant que des del cinema català doncs es parlin de coses que són importants per nosaltres, i evidentment els atemptats del 17A i tot el que ramifica d'aquests atemptats ho són, però aquesta és una pel·lícula perquè, és que ho dic perquè els oients s'ho imaginin, és una pel·lícula políticament molt escèptica, crec que hem fet servir aquest adjectiu, podríem dir neutre també, però és que es manté molt en la línia, i ho dic també perquè les declaracions dels actors, bueno, dels actors no, d'Enric Auqué, van en una línia absolutament diferent. Vull dir que tu escoltes a l'Enric Auqué defensar la pel·lícula i sembla que la pel·lícula tingui una càrrega política important, tant si estàs d'acord amb ell com si no, però la pel·lícula no té en absolut aquesta càrrega. En tot cas, Cronos, que s'ha estrenat avui, va, repassem els títols que hem comentat, perquè hem parlat del Ser Querido, de La Constelación del Perro, que no ho hem dit, però déu-n'hi-do el títol, ja candidat a títol de la temporada ja el primer dia.
1: El Poder del Perro, La Constelación del Perro.
2: I té un motiu el títol, la pel·lícula, però que com a títol em sembla increïble. I Cronos. Com sempre, us demano que ajudeu els oients a acabar de triar i n'escolliu només una. Amb quina us quedeu?
1: O sigui, El Ser Querido, evidentment.
0: 100%.
2: Doncs, tres a El Ser Querido, i això és pel que fa a les novetats de les sales de cinema, evidentment, però també hi ha novetats de pel·lícules a les plataformes. I ara és quan deixarem anar la Marta indignada.
1: Mm-hmm. Puc tenir una secció d'això?
2: Que és aquest personatge que apareix de tant en tant. De vegades amb motiu, i de vegades el motiu és més difícil de trobar, això depèn de si estàs d'acord o no, amb la Marta indignada. I que en aquest cas, ostres, realment estem parlant de... Doncs, no diré la pitjor pel·lícula de l'any, però probablement de les pitjors que he vist aquest any. Estem parlant de Runner. És una pel·lícula que han estrenat a Amazon, una pel·lícula d'acció protagonitzada per Gal Gadot, que interpreta una advocada a qui li segresten el fill, que es passa la pel·lícula corrent, és com la...
1: És el ganxo
2: de la pel·lícula, i que destaca sobretot perquè Gal Gadot fa un paper absolutament nefast. És a dir, ja a la primera escena en la qual hi ha el clàssic segrestador que la truca per telèfon i li diu tinc el teu fill, bla, bla, bla, bla, no transmet res. O sigui, sembla que l'estiguin trucant, sembla que li truqui algú de Movistar intentant vendre-li alguna cosa, o el missatger que li està dient diré més, si fos el missatger potser es posaria més nerviosa.
1: Sí.
2: No transmet res, diu les frases qui ets tu, però no transmeten per què tens el meu fill, però no transmeten absolutament res. Em sembla increïble, ja sé que no és una gran actriu, però aquí s'ha coronat, realment.
1: O sigui, jo només l'he vist bé a la primera de Wonder Woman. O sigui, Patty Jenkins li farem un monument, perquè jo no sé què nassos va fer, però va aconseguir que fes algo. És una dona que sempre està malament. Jo crec que és la pitjor actriu que treballa a Hollywood avui dia. És a dir, és que no puc entendre com li donen papers a aquesta senyora. Deu tenir a veure amb alguna cosa política, suposo, perquè ja sabem de quin peu calça Gal Gadot. I és que em fa ràbia quan la veig a la pantalla. O sigui, voldria tirar-li coses a la pantalla per no veure-la.
2: Marta, gira-ho. Has de canviar.
1: Tu deies, a la primera escena que truca el segrestador... És que a la primera escena que apareix, Toni, anem a ser seriosos. No és a la primera escena amb el segrestador, és a la primera escena que està allà amb el nen. I dius, però aquest nen és el teu fill, és un nenuco que t'has trobat allà, és un maniquí... O sigui, per què no? Per què estàs buida per dins, Gal Gadot?
2: Mira-li al costat bo. Ara, evidentment, recomanarem als oients que no se la mirin. Però hi ha un revers d'això, que és mirar-se-la com a comèdia. I he de dir que jo, després de mirar-la, unes hores després...
0: Vas riure.
2: Un cop hi havia assumit, vaig fer tota la volta i vaig dir, anem a mirar-la per riure del moment que l'atropellen. És a dir, hi ha moments que dius, ostres, és que realment, una comèdia amb voluntat, i evidentment, sí. Però li pots arribar a donar la volta a la pel·lícula.
1: I en moltes escenes de Gal Gadot a les xarxes socials se'ls hi ha donat la volta.
2: Major,
1: perquè, clar, no només en aquesta pel·lícula, en totes les que ha protagonitzat, perquè té frases de diàleg que és una cosa demencial, o sigui, és una cosa demencial que l'haurien de tancar en algun lloc. Però, és a dir, jo crec que pots fer l'exercici de mirar-te-la com una comèdia si realment vols matar totes les neurones que et queden, que en el meu cas són poques, durant una hora i mitja, però és que no se salva ni a nivell formal. O sigui, ja hem rajat molt de Gal Gadot i s'ho mereix, però a nivell formal
2: no,
1: és un despropòsit.
2: En si és un despropòsit.
1: O sigui, hi ha una seqüència en el parc la primera vegada que se n'adona...
2: Això és molt al principi. Ja. És que clar, tots els efectes estan només començant. O sigui, que van canviant de plan o...
1: Hi ha planos desenfocats. Tu Tu creus que tu has de fer una pel·lícula a Amazon Prime Video, que et deuen haver donat una pasta per fer aquesta pel·lícula, i has de posar planos desenfocats?
2: Et diré que em sembla que està fet expressament. Després de repetir-la, crec que està fet expressament.
1: Doncs llavors el director l'hem de tancar en algun lloc.
0: De totes maneres, jo voldria dir que, és que a mi em crida molt l'atenció que Kevin MacDonald hagi dirigit això, el director de L'Último Rey d'Escòcia, d'algunes pel·lícules sí, molt notables, i, bueno, en fi, no sé si tinc moltes ganes o molt poques ganes de veure-la, però...
2: Tenia un mal dia, Tarik, però vaja, The Runner, a Amazon, la recomanació és que no la mireu o la mireu amb un ànim... Exacte. Si volem mirar una bona pel·lícula, aleshores hem d'anar al 3CAT, perquè al 3CAT incorporen Match Point, la pel·lícula de Woody Allen sobre un extenista que entra en els cercles de l'alta societat londinenca a través del matrimoni, es casa amb la filla d'una família molt rica que està interpretada per Emily Mortimer, ella està interpretat per Jonathan Rhys-Meyer, i la cosa es complica quan Scarlett Johansson entra en l'equació. És la dona del seu nou cunyat i entre els dos apareix una atracció mútua, i és una pel·lícula carregada de suspens, sense ser un thriller convencional. De fet, comença sent com un drama romàntic i va agafant tensió.
0: Sí, aquesta és una pel·lícula que jo crec que defineix l'entrada, diguéssim, definitiva, d'alguna manera, de Woody Allen al segle XXI. És la pel·lícula que canvia el cicle de Woody Allen i passem a una nova etapa, una etapa, per cert, europea, però crec que és un to bastant atípic i una història d'amor més gran que la vida, gairebé, amb dos actors que, a més, Scarlett Johansson, jo diria que és el segon paper així molt, molt potent que fa després de Lost in Translation protagonista, i diria també que és el paper a la cúspide de Jonathan Rhys-Meyer amb aquesta pel·lícula que a mi, particularment, a més, la vaig veure quan era adolescent, em va generar com molta... bueno, en fi, em va deixar destrossat, però bàsicament crec que és un punt imprescindible per seguir la filmografia de Woody Allen i el moment definitiu en el qual, doncs, entra, entre cometes, en el segle XXI amb la seva filmografia.
2: Doncs apunteu un Match Point de 3CAT.
10: Estàs escoltant La Finestra Indiscreta amb Toni de la Torre.
2: Anem amb les sèries. I parlem sobre una novetat d'avui de Netflix, que és el retorn de The Gentlemen, que ha estrenat segona temporada. Es tracta d'una sèrie creada per Guy Ritchie que, recordem, té com a protagonista un home de família aristòcrata que torna a Anglaterra quan mor el seu pare i hereta el títol de duc i una finca enorme. El que ell no sap és que també hereta el negoci de narcotràfic que té lloc a la finca, que farà que es trobi en mans de gent molt perillosa. Ell està interpretat per Theo James, l'actor de The White Lotus, que s'ha d'entendre amb la dona que dirigeix l'operació criminal que interpreta Kaya Scodelario, l'actriu de Skins. Clar, és una sèrie que funciona principalment pel xoc que es produeix entre el món de l'aristocràcia britànica i el món del crim organitzat i l'intercanvi de papers entre els dos mons, perquè de vegades els més nobles són els criminals, els que tenen més idees més fortes, i en canvi els que són diguéssim que se salten més la llei d'alguna manera no estricta són els aristòcrates. Té una vocació clarament d'entreteniment i quan és divertida li pots perdonar que el guió sovint està una miqueta agafat pels pèls.
1: Una miqueta, sí. A veure, Guy Ritchie sempre ha sigut un home més de direcció i sobretot de direcció d'acció que no pas de guió. I en aquest sentit, The Gentleman, que té relació amb la seva mateixa pel·lícula...
2: Sí, del 2017, pot ser? Ja no en recordo.
1: Confio en la teva
2: 2019.
1: Memòria.
2: 2019, sí. No havies de confiar. No.
1: Això, pel que fa a l'acció i el sentit de l'humor, que són com dos dels ingredients bàsics del cinema i en general de les produccions de Guy Ritchie, doncs és exactament això. I a la segona temporada continua sent això, tot i que és veritat que l'humor el perd una miqueta perquè, diguéssim, que el personatge principal que aportava l'humor, que és el Fred Ward, no?, que és el germà del protagonista que en teoria havia d'heretar el negoci, la finca, el títol, tot això, doncs no ho acaba fent perquè està molt perdut a la vida, i aleshores és veritat que és una segona temporada més d'acció, jo m'atreviria a dir que d'humor. I a mi això, sobretot en els tres primers capítols, em va perdre una mica.
2: T'ha costat una mica. Però ja es veia venir tal com va acabar la primera temporada, que no ho explicarem perquè per si algú no l'ha vist, però ja es veia venir que la sèrie agafaria un to més de sèrie criminal i menys de comèdia.
1: Clar, que a mi això em funciona, el que passa és que en els primers tres capítols tinc la sensació que és massa una sèrie criminal tradicional. I llavors, a partir del quart, la sèrie per mi fa una pujada absoluta, i en la segona meitat de la temporada és quan realment arriba la xitxa bona i és on realment m'ho he passat bé, on he tingut la sensació de voler i necessitar el següent capítol i de mirar-me'ls tots d'una tongada, sobretot per aquesta aparició d'aquests nous personatges, que és una família mafiosa italiana, a través dels quals ells volen aprofundir en el negoci, no? Fer que el negoci creixi, però que alhora també doncs, potser no acaba sortint del tot com s'esperen. I aquí, i sobretot amb el descens a les tenebres del protagonista, que d'altra banda és un descens molt clàssic pel tipus de personatge, és Michael
2: clàssic,
1: Corleone,
2: sí, sí,
1: és a dir...
2: De fet, ja s'insinua, de fet, ja el germà li diu, tu has nascut per això, no? Per ser criminal, això d'aristòcrata no et va, en el fons ets un tio fred que ha nascut per fer anar la pistola.
1: Clar, això... tot i que previsible, em funciona i m'interessa, i trobo que el Theo James realment està molt bé. El que passa és que a mi, el que més m'interessa de tot, i en aquesta segona temporada es comença a explorar una mica més, és aquesta química entre els dos protagonistes, entre Theo James i Kaya Scodelario, dos personatges molt guapos, que sempre que hi ha dos actors molt guapos en una sèrie com aquesta saps que hi ha d'haver algun tipus d'atenció sexual romàntica.
2: I
1: aleshores aquí, a la primera temporada tenien aquesta relació més d'estar picats, no? De no acabar de funcionar aquesta relació de socis. Però a la segona temporada crec que es comença a explorar què passa més enllà, i aquí és on a mi m'agrada la teca.
2: Doncs The Gentleman, que ha estrenat segona temporada a Netflix, una altra opció és Gone, que és una sèrie protagonitzada per David Morrissey, que s'ha estrenat a Filmin, i ell interpreta el director d'una escola privada de secundària on van famílies acomodades. És un home molt estricte, que té una vida aparentment perfecta, fins que la seva dona desapareix d'un dia per l'altre. Ell confia que tornarà i que deu haver un motiu lògic que expliqui la seva absència, però finalment, quan ella no torna, ho denuncia a la policia. Aleshores, a la detectiva encarregada del cas li estranya, ja des del principi, la calma amb la que ell es pren la desaparició, i pels espectadors això també fa que sigui difícil no pensar que amaga alguna cosa. Aquesta sospita inicial vertebra una sèrie de misteri, jo diria clàssic, que funciona molt bé perquè és breu, només són 6 episodis, i perquè, per tant, no té temps de convertir-se en una cosa molt rocambolesca, i perquè aquesta figura del marit sospitós està molt ben treballada, perquè David Morrissey té aquesta capacitat d'ensenyar coses sense dir ni una sola paraula.
1: Sí, estic 100% d'acord. És la típica... Tu quan penses una sèrie britànica de misteri, doncs és aquesta sèrie. És a dir, és Broadchurch. És aquesta cosa que els britànics fan molt bé, que és crear molt de misteri, crear molta tensió, fer una cosa molt aterrada a terra, com deia, sense grans girs de guió perquè no els necessita, però que t'enganxa simplement perquè el misteri està ben fet i perquè hi ha un marit sospitós. I això sempre ens agrada molt, quan hi ha un marit sospitós.
2: I llavors... a més, ho aguanta molt bé. Aquesta sospita està molt ben aguantada, tant per part del guió com per part de l'actor.
1: Clar. I l'altre punt fort per mi és el que deies, el David Morrissey, no? Aquest actor que amb un aixecament de cella o amb un microgest ja t'està dient moltíssimes coses, fa que tu constantment estiguis dubtant del seu rol en tot això, i que a més crea un argumentari molt interessant sobre l'home que fa por, no? Aquesta figura, sobretot pel que fa a les relacions de parella o les relacions heterosexuals, home-dona, aquesta idea de l'home que mai saps per on et pot sortir, i no és gratuït que la investigadora sigui una dona, que la desapareguda sigui una dona. Llavors, totes aquestes petites coses que va explorant en aquest sentit fa que li doni una capa més al que podria ser un misteri clàssic, que, repeteixo, no deixa de ser-ho.
2: Sí, està molt ben lligat en els dos sentits, en el temàtic i en el de la investigació. Va, doncs hem de triar, en aquest cas, entre dues sèries. Tenim The Gentleman, tenim Gone. Amb qui no us quedeu?
1: Jo, The Gentleman.
0: Doncs jo vaig per Gone. Aquestes sèries així britàniques, de pocs capítols i que enganxen bé i que comencen i acaben, gràcies.
2: Jo també vaig per Gone, he de dir, perquè, exacte, per això que diu el Tarik, més David Morrissey, que déu-n'hi-do quins regals ens està fent, perquè Tiptoe,
0: sí, juntament
2: amb l'Alan Cumming, fa un paper formidable i és un actor que s'ha de mirar tot el que faci. Doncs moltes gràcies als dos. Marta, ens veiem aviat. Tarik, queda't, que ens ajudaràs a analitzar l'Odissea.
1: Que vagi bé.
0: Fins ara.
10: A través de les pel·lícules somiem amb un món millor. La finestra indiscreta. amb Toni de la Torre.

0: Entrem en el món de l'Odissea perquè ja és una de les pel·lícules de l'any. Com a mínim, si ens basem en la capacitat per portar espectadors al cinema. L'Odissea de Christopher Nolan es va plantar a les sales prometent un gran espectacle basat en els textos d'Homer, amb tota una prèvia sobre la mena de sala on s'havia d'anar a veure, que ja va predisposar-nos a anar a veure la pel·lícula com qui va viure una gran experiència. I també és una de les pel·lícules de l'any si ens basem en la capacitat de generar conversa, perquè Christopher Nolan ha optat per fer la seva Odissea, i això ha generat tant rebuig com adhesions, fent que ens preguntem com s'han d'adaptar els clàssics al cinema i, sobretot, el que personalment em sembla més interessant, què diu de nosaltres la lectura que fem d'aquests clàssics. En aquest sentit, l'Odissea de Christopher Nolan explica, especialment quan ens fixem en les diferències respecte als poemes, quins són els nostres valors i com entenem el món. Per això avui ens volem endinsar en l'Odissea amb una conversa pensada pels qui ja heu vist la pel·lícula, no ho dic pels spoilers, que evidentment en una història tan antiga és absurd, sinó per la vocació de conversa de després de veure la pel·lícula que volem que tingui l'anàlisi que farem avui. Per fer-ho m'acompanyen dos col·laboradors del programa, el Tarik Porter, que hi posarà la visió cinematogràfica.
1: Hola, què tal? Moltes ganes d'estripar amistosament
0: l'Odissea. I el Raül Gargasait, escriptor i helenista, que hi posarà la visió literària. Bona nit, Raül.
2: Hola, com va? Moltes ganes, també.
0: Primer, aviam, portar els clàssics al cinema. Tampoc no és una cosa que passi gaire sovint, i d'entrada crec que ens n'hem d'alegrar. És un fet que aquest any es vendran moltes més Odissees del que és habitual, però sembla que estiguem dividits entre els partidaris de l'adaptació fidel i els partidaris d'una reinterpretació que acosti el text a una sensibilitat moderna.
2: Sí, clar, quan s'adapta un gran clàssic, passa una cosa curiosa, que és que d'entrada hi ha unes expectatives molt diferents sobre la pel·lícula, no? O sigui, ens preguntem si el simplificarà massa, si el modernitzarà massa. D'alguna manera, mirem la pel·lícula comparant-la mentalment amb el clàssic, que és una cosa que no fem, per exemple, en pel·lícules de Hitchcock o de Kubrick, basades en novel·les que en general no hem llegit o que no són tan conegudes, no? I que, per tant, percebem d'una altra manera, no anem a comparar-les amb el llibre. I, a més, en el cas de l'Odissea, això encara és més clar, perquè, esclar, l'Odissea és com una mena de macrohistòria d'Occident, o sigui, allà hi és tot, no? Hi ha el retorn, hi ha el record de la guerra, hi ha les aventures, les relacions entre el pare, el fill i la mare, la lluita per reconquerir la casa. A més, és una història que barreja fantasia i realisme, que barreja déus immortals, escenes quotidianes i aventures que semblen impossibles. I, esclar, el poema original, això ho presenta tot cohesionat per un estil poètic, molt reposat, molt detallista. I quan canvies de medi, no?, quan passes de la poesia a la pel·lícula, naturalment això ho has de transformar. O sigui, és impossible traslladar fidelment, diguéssim, un poema com l'Odissea, i cal prendre moltes decisions.
0: Clar, segurament la resposta és que has de triar quina part. De tot el que has mencionat, no, Raül, quina d'aquestes parts de l'Odissea serà la que serà el nucli de la teva adaptació?
1: Sí, jo crec que més enllà de la meva, diguéssim, de si m'ha agradat o no m'ha agradat aquesta adaptació, crec que fa una cosa interessant, Nolan, que és realment portar els seus registres, a les seves filles, a les seves vocacions, una història, doncs, que doncs, clar, que és un clàssic universal, i passar-la pels seus sedars. Crec que, en realitat, és un acte de certa gosadia fer una cosa així, i seria molt més covard al final intentar ser absolutament fidel i absolutament anar pas per pas amb exactament les mateixes intencions, perquè per començar no podria passar. Per tant, jo crec que és un... que més enllà de que jo, diguéssim, hi ha coses que sí que em semblen interessants, intel·ligents, i coses que em fallen més, però crec que és una visió interessant i una revisió més aviat interessant d'aquest llibre.
0: Clar, és interessant perquè parles de gosadia, no?, i la línia entre la gosadia i la insolència és molt fina, no? Sí. Vaig a fer meva l'Odissea, ni més ni menys. El que està clar és que ha volgut fer una pel·lícula espectacular, això.
2: Exacte,
0: sí, no?
2: Sí, ha optat per les dimensions èpiques, i de fet, jo crec que al capdavall, jo fa bastant temps que la vaig veure, quan va sortir, i allò que recordem més són les imatges, les coses espectaculars, no? El guió, hi ha trossos que potser si els hem oblidat encara millor, diguéssim, perquè si els recordem massa, no. I sí, hi ha moments com el del cavall de Troia, que és molt guapo visualment, és
0: molt
2: impressionant.
0: A més, la pel·lícula obre amb això, el cavall allà a la platja. No, sí. I les imatges són molt potents. En general, potser hi ha, no ho sé, tranquil·lament, 4 o 5 imatges que, amb les que et quedes quan surts de la pel·lícula, i que encara pots recordar perfectament.
1: Clar, aquesta insolència, d'alguna manera, que tu parlaves, Toni, quin altre cineasta hi ha tan grandiloquent en la nostra contemporaneïtat com Christopher Nolan, no? Clarament és algú que podia, sense sentir-se cohibit, agafar un text com aquest i fer-lo seu, no? I, de fet, el que comenteu del cavall de Troia, dels vaixells, crec que hi ha aquestes imatges que comenteu i que crec que és una cosa que caracteritza molt el cinema de Nolan en termes, diguéssim, estètics, en termes d'aposta, que és aquesta aproximació a tot el que són coses tangibles, reals, no? El cavall de Troia, el vaixell, hi ha una sèrie d'apostes per als efectes físics, diguéssim, que li donen una fisicitat i tot un component molt, molt interessant i molt punyent i que doncs acaba davant de la pantalla sent molt impressionant.
0: Clar, és gran, però alhora és tocable, no? És que la sensació que tens a la sala en molts moments és que et fas molt petit.
1: Sí.
0: Davant de l'espectacle, però també davant de, per exemple, aquests vaixells que, evidentment, es veuen molt reals.
1: Exacte. Sí, jo crec que, diguéssim, una de les grans virtuts de tot això és que Nolan fa que aquesta odissea seva sigui una experiència sensorial, no? D'alguna manera tu et sents en molts moments part d'això i, a més, també entens una miqueta quines són les seves sensacions o les sensacions que ell vol transmetre a través dels elements cinematogràfics. El que passa és que és una arma de doble full, això, perquè jo crec que és molt savi i és molt intel·ligent a l'hora de plantejar tot el que són les emocions, diguéssim, com la por, les conseqüències de la guerra, aquest pesar profund que sent el personatge d'Odisseu i que segurament no és tan fidel al que seria o de la mateixa manera que era el text original. Però, clar, hi ha altres coses que no funcionen, no? Per exemple, tot aquest esperit aventurer, aquesta excitació, aquesta exuberància que segurament tenia el text original, aquí jo crec que es troba molt menys. Tot és molt més apagat, tot és molt més crepuscular.
0: Sí, és tot molt greu, no?
2: Sí, i després també crec que l'espectacularitat de moltes imatges passa molt per sobre del guió, sovint, no? Vull dir que hi ha moments, no sé, penso en l'escena del cíclop, que el cíclop en si mateix és molt impressionant, està molt ben trobat, trobo jo, però en canvi la despulla de tots els elements d'astúcia i d'enginy que hi ha a l'Odissea, no? Allò que Ulisses diu que és ningú i després ell ho repeteix, no? Diu que l'ataca ningú, no? I els altres, els seus germans, es pensen que no, que s'ha tornat boig, eh? O, per exemple, l'Odissea també l'emborratxa primer, el cíclop, això no passa. Hi ha, de fet, en l'Odissea, en aquesta escena, hi ha un joc entre l'astúcia civilitzada i la salvatgia, que allà queda molt desdibuixat perquè és una lluita amb un monstre, crec, no? Com qualsevol altra lluita amb un altre monstre.
3: He can talk. When he talked before.
4: He talked to ants.
3: Should we reason with it?
4: I think we're past that.
0: Aquesta escena és fantàstica perquè em sembla que representa molt el que hem dit fins ara, eh? És a dir, és molt espectacular, efectivament és molt sensorial, jo em vaig sentir petit, molt petit en aquella escena. En canvi, hi ha molts moments de la pel·lícula on no vaig sentir cap emoció, però aquí sí, l'emoció era molt forta, però alhora entenc perfectament el que dius, Raül, i també ho vaig pensar, que el fet d'eliminar la conversa, se t'estàs carregant un diàleg que és història de la literatura i, a més, que és un passatge clau de l'Odissea, entre altres coses perquè, com deies, és un moment en el que Ulisses destaca pel seu enginy. Aleshores vaig notar l'emoció, però alhora em va faltar és que és un passatge extremadament conegut, i per això deia el tema de la insolència de Nolan. S'ha de ser molt insolent per dir no, espera, que jo faré millor això, no?
1: Jo crec que aquí el que fa Nolan a mi em sembla interessant, perquè el que fa és traslladar, diguéssim, el que seria el llenguatge literari en llenguatge audiovisual, és a dir, prescindeix de tots aquests elements que tenen més a veure amb un intercanvi segurament d'interaccions per representar d'una manera una mica més abstracta i sense aquests diàlegs. Però al final, en definitiva, sí que crec que hi ha com una representació de l'astúcia contra, diguéssim, la incivilització. El que passa és que no té tant a veure, doncs, amb paraules com amb representacions, no? I, per exemple, crec que tota la presentació del cíclop entre penombres em recorda Alien, em recorda el cinema de terror, fins i tot diria que té un component pictòric interessant. És a dir, el Cíclop normalment el veiem de maneres que no feien el terror que provoca aquest Cíclop, perquè en certa manera és picassià gairebé, no? O sigui, la composició de la cara és difícil de mirar. També quan es menja el primer home recorda el Saturn devorant un fill de Goya. És a dir, té tot un component que crec que el que comentava al principi, no, és més sensorial que literal. I en aquest sentit no sempre li compro aquesta aposta, però en aquest cas jo sí que em sembla que és una diguéssim una aposta per llenguatge audiovisual.
0: No? Sí, és una translació claríssima entre com agafa un text literari i el passo al llenguatge visual, que és evident que funciona, però alhora el fet que no hi hagi el diàleg és una cosa que em fa explotar el cap.
1: Sí, de fet, a la pel·lícula de Mario Camerini, un clàssic amb Kirk Douglas, que de fet hi ha aquesta mateixa escena, és molt més diguéssim, segurament lleial.
0: És, no?, més fidel, perquè hi ha el diàleg.
1: Exacte.
0: En aquella pel·lícula.
1: Exacte, hi ha el diàleg, hi ha emborratxen el Cíclop, efectivament, etcètera, etcètera.
0: Sí, tot el que ha explicat el Raül, sí.
1: Exacte, però en canvi aquesta sensació de por, d'una por profunda que senten els personatges, jo crec que la sents molt més en aquesta pel·lícula que en la de Mario Camerini, obviant, evidentment, que un tema d'efectes i de recursos que, evidentment, fa 60 o 70 anys no tenien. No?
0: Però és interessant, aquesta comparació amb l'Ulisses de Camerini i de Mario Bava, que no té crèdits a la pel·lícula. Que és molt interessant això, perquè no té crèdits a la pel·lícula, sí. Però es va encarregar de dirigir les seqüències d'acció, diguéssim, més complexes, una de les quals va ser la del Cíclop, i té una idea fantàstica que si l'hagués fet Nolan, bueno, si l'hagués fet Nolan, hauria plagiat. Però és una idea fantàstica, que és que quan claven el tronc a l'ull del Cíclop, la perspectiva que agafa no és ben bé la de l'ull del Cíclop, sinó, diguéssim, nosaltres estem a l'alçada de la cella, no? Aleshores, pots veure com el tronc entra i veus les expressions de la angúnia i de la basarda que els hi fa estar introduint un tronc en l'ull del monstre. A part que, clar, tens allà un Kirk Douglas, que és un nivell d'interpretació
1: i de carisma
0: superior a, sí, Matt Damon, sí. Doncs que ajuda moltíssim. Però és un gran referent, aquest.
1: Totalment. I, a més, jo crec que això demostra molt una cosa que i crec que és la gran, o per mi la gran cosa que trobo a faltar de Christopher Nolan, que és l'esperit juganer, l'esperit lúdic, l'esperit, diguéssim, aquesta, el que comentàvem, no?, l'excitació que no es veu mai en la seva pel·lícula.
0: No,
1: i a canvi aquí, amb Mario Camerini i amb un Mario Bava, que és també un gran referent del cinema de gènere, precisament, doncs hi ha molt més joc audiovisual, hi ha moltes més idees lúdiques que fan que sigui una pel·lícula molt més, diguéssim, d'alguna manera apassionant d'aventures, per dir-ho així.
0: Raül, aquesta escena és interessant també per entendre el que pretén Nolan, perquè se suposa que totes les dificultats de la tornada a casa dels poemes venen d'aquí, no? Venen del fet que Polifem explica al seu pare Posidó el que li han fet i assenyala Ulisses, i en canvi a la pel·lícula aquesta idea es redueix, perquè el càstig que Nolan vol que experimenti Ulisses no prové tant dels entrebancs que li posen els déus, sinó de l'interior. És un càstig autoinfligit. Això també explicaria també el fet que hagués eliminat aquest diàleg, no? Que intentés restar una mica de part de responsabilitat o de pes en l'acció dels déus. És a dir, estem davant d'un Ulisses que té un càstig, un turment, que surt de la culpa que sent pel que ha provocat a Troia,
2: sí,
0: traumatitzat per la guerra. Això és molt diferent de l'Ulisses homèric.
2: I tant, sí, de fet, és una de les grans apostes de la pel·lícula, és aquest pas de l'objectivitat a la subjectivitat, per dir-ho així, que es veu també en el tractament de les divinitats, ja en parlarem. Però a l'Odissea, clarament Ulisses és un personatge enginyós, és un personatge, diríem, tot abocat cap enfora, eh? Ja no hi ha moments d'introspecció ni de culpa. És un personatge que li encanta fer servir trucs per aconseguir coses que no ha aconseguit ningú més. I a més, això, a l'Odissea, fins i tot a vegades es manifesta en moments d'una certa crueltat per la nostra sensibilitat, com al final de tot, quan Ulisses va retrobar el seu pare, Laertes, que se n'ha anat del palau perquè està fart de veure els pretendents que devoren la hisenda d'Ulisses i que està destrossat perquè es pensa que el seu fill s'ha mort, fa 20 anys que no el veu. I Ulisses, quan el veu, el primer que se li acut és explicar-li una altra mentida i fer-se passar per una altra persona, no? I li diu, he sentit a parlar d'un heroi que es diu Ulisses. I clar, Laertes es vol morir, diu, ostres, no, després de 20 anys encara m'arriben rumors sobre el meu fill que segur que està mort, no? Vull dir que l'Ulisses de l'Odissea té això, té aquesta tendència a l'enginy, a jugar, a la trampa, i en canvi l'Ulisses de Nolan no és enginyós ni trampós, diria, en cap sentit, no té sentit de l'humor, sinó que encarna aquesta figura tan típica del cinema, especialment nord-americà, que és el veterà amb estrès post-traumàtic, no? Veiem això. I això, jo crec que també, o sigui, d'entrada diríem que li dona una profunditat psicològica, però a mi la sensació que m'ha fet el personatge és que és bastant més pla, menys interessant que el de l'Odissea, no? Que sempre et sorprèn, i en canvi que és un personatge que no et sorprèn gaire. I clar, això és un element clar de modernització i del capdavall. Això del veterà de guerra traumatitzat és una figura típica dels temps després de la Segona Guerra Mundial, no? Bé, del pacifisme, de la idea del trauma. De fet, el terme de trauma mateix és un terme provinent de la psicoanàlisi que sobretot es divulga a partir de les experiències de la Segona Guerra Mundial, amb els camps de concentració, amb les bombes atòmiques, que això lliga naturalment amb Oppenheimer, també.
0: Sí.
2: És tot.
0: Bueno,
2: és el seu món, és el seu
0: univers.
2: Jo crec
0: que una crítica a fer-li, si vols, és que ha convertit a Ulisses en Oppenheimer.
2: Sí, també es podria dir, sí, sí. I clar, i això també

0: I la moral cristiana, per tant, aquesta d'estimar els enemics, de parar l'altre galt, aquesta mena de coses, això allà no hi és. I, per tant, la participació en una guerra no feia néixer remordiments. La noció de trauma no existia.
1: Jo crec que és molt interessant això i enllaça amb el que dèiem al principi, no? De com, d'alguna manera, no l'han agafat aquest text i se l'ha fet seu. Agradi o no agradi. Jo crec que això és un acte, en certa manera, d'honestedat, per dir-ho així. Em sembla que clarament es nota que és una pel·lícula de Nolan i això té mèrit, perquè al final no deixen de ser més pel·lícules absolutament mastodòntiques. I, més enllà de que ens interessi o més o menys, crec que ha aconseguit que tingui un to molt propi, aquest to crepuscular, aquest to de culpa cristiana, inclús diria, i que, a més, també el que comentàvem, no? La falta de joia, la falta d'exuberància, crec que fins i tot és una pel·lícula molt cristiana, fins i tot podríem dir, amb tot el que és la qüestió eròtica, sexual, festiva, no? No veiem en cap moment com una sensació que hi hagi una mirada, diguéssim, vitalista en aquest sentit, no? I de fet, crec que en el moment en què es veu el relat a l'entrada de Troia, crec que és especialment representatiu d'això i d'aquesta mirada de Nolan cap a la guerra com una cosa trista, fosca, i és un moment que em sembla especialment punyent quan doncs maten, decapiten a un dels ídols, que és l'Atenea, que té la cara, o sigui, és una civil que té cara d'Atenea. Em sembla que és un moment que representa molt bé aquest, diguéssim, d'una manera gràfica, aquesta culpa que tenyeix tota la pel·lícula.
2: Clar, però no trobeu... És que, clar, ell està intentant fer conviure la culpa que arrossega Ulisses per haver participat a la guerra de Troia, per la barbària de la guerra, però al final la pel·lícula et porta en el mateix lloc, de fet, que els poemes, que és que ell fa una matança, o sigui, et porta la matança final. Aleshores, no hi ha, pel discurs moral que vol construir Nolan, no sembla una mica contradictori que estigui traumat per una guerra, però alhora la solució final d'aquesta història és tornar a la violència?
0: Sí, jo crec que és un dels punts febles, de les incoherències, aquesta... Sí, això d'ell que en diu la llei de Zeus, no?
3: Aquesta llei de
0: l'hospitalitat, que és veritat que l'hospitalitat és molt important en els poemes homèrics, però l'estira cap a aquest sentiment cristià, i això fa que a l'escena del final, l'escena de la venjança, que és bàsica en l'Odissea, hi hagi coses que crec que insinua que passen però no s'atreveix a ensenyar-les, no? Per exemple, l'Odissea, la cosa més cruel de l'Odissea és que després de matar tots els pretendents agafa els criats infidels i els penja, i les criades, i es descriu amb tota mena de detalls. Això a la pel·lícula hi ha un moment que s'insinua quan una criada intenta escapar-se de la matança i Penèlope li tanca la porta i li diu no, tu et quedes allà. Però després no ens ensenyen com es carrega aquella criada. Clar, seria, o sigui, el Matt Damon matant aquella noia seria una cosa segurament massa intensa, però mostra aquesta incoherència,
2: perquè
0: no?
2: M'hauria final... fet incòmode, sí. M'hauria trasbalsat, m'hauria...
0: Sí, però és això, hi ha aquests moments en què ell mateix s'ha ficat, crec, en una contradicció que no acaba de saber resoldre. We left them a gift, an offering of peace that they took into their home. We violated all that's ever sacred between people and turned a fight into a hunt.
2: Hi ha una altra capa a la pel·lícula, més simbòlica, si voleu, però que acaba sent molt important, i és que Ulisses representa el món civilitzat i hi ha la idea que ell ha destruït aquest món. Però voleu dir que no l'entén clar de quin món està parlant?
0: A mi aquest tema, o sigui, és el que em va posar més nerviós, segurament, quan mirava la pel·lícula, perquè hi ha uns quants moments en què els personatges, especialment Odisseu i Telèmac, parlen de la seva època com si haguessin llegit un manual d'història de Grècia, diguéssim, d'història de la civilització micènica, no? I Ulisses diu, la nostra edat del bronze s'està acabant, no? O Telèmac diu, som una civilització admirada. O després el moment, que per mi, sort que era el final, però em vaig dir, prou... és quan Odisseu, en un moment en què decideix en Penèlope anar-se'n cap a l'oest, perquè són americans i han d'anar a conquerir alguna cosa a l'oest, segurament, però en aquell moment Odisseu diu, nosaltres els que sabem llegir, no? O sigui, nosaltres com a portadors de la civilització, els que sabem llegir. Però clar, dius, els que sabem llegir, o sigui, en tota la pel·lícula, la lectura i l'escriptura no hi ha fet cap paper, es presenta un món on clarament no hi ha lectura i escriptura.
2: No recordo que ningú llegeixi, no.
0: Però

0: canvi, de cop es converteix en un símbol cultural, en un símbol de civilització, i això, vull dir, té una justificació històrica en la visió del Nolan, perquè ell s'imagina que o agafa l'Odissea com si representés el final de la civilització micènica, que és una civilització que havia tingut un tipus d'escriptura, lineal B, ben tot de... Podríem anar a detalls d'aquests, però el fet és que dins del guió de la pel·lícula això no fa un paper clar. I, clar, aquestes incoherències, potser les podem criticar com a incoherències de guió, però és veritat que converteixen la pel·lícula en una reflexió sobre la crisi civilitzatòria, per dir-ho així, no? Sobre aquest gran tema d'avui, de la decadència d'Occident, de la decadència de l'alfabetització, de totes aquestes coses, que a més, vaja, que en parla tothom, l'extrema dreta, el centre, l'esquerra, tothom.
1: Jo diria que em passa una miqueta que em fa la sensació que Nolan està una mica alienat, diguéssim, en realitat de l'esperit de l'original, no? Ja ho hem anat comentant, això, per coses com comentes tu, Raül, però també per coses com, per exemple, hi ha un moment que em crida molt l'atenció, que és que vol explicar com es va transportar el cavall de Troia fins a la ciutat, no? I vol explicar-ho de manera que diu que quan la marea va ajudar, no sé què, clar, obviant que estem al Mediterrani, si hi ha marea, són irrisòries, és a dir, no mouran un cavall de fusta amb no sé quants homes a dins, no?
2: Per cert, està molt bé l'escena on se'ls veu a dins, eh?
1: Sí, sí,
2: de les troballes visuals de la pel·lícula, quan se'ls veu a dins és una cosa que...
1: Sí, sí. Però és aquesta qüestió que jo crec que hi ha un excés de rigidesa que l'acaba portant una falta de rigor. És una mica contradictori en aquest sentit, abans que parlaves de contradiccions. Jo diria inclús que en certa manera, Nolan és molt contradictori en si mateix perquè busca la poètica sent massa grandiloquent. D'alguna manera em fa la sensació que és una espècie de poeta frustrat que vol buscar una cosa molt, molt gran i molt gran i no aconsegueix, diguéssim, filar prim. No sé, em sembla que tota l'estona hi ha aquesta mirada massa gran i massa de broca gran.
2: Clar, tu, Raül, deies abans que Nolan vol situar la pel·lícula en els debats d'avui dia, no? Això ens porta a parlar de la ideologia que hi ha al darrere d'aquesta odissea.
0: Sí, sí, sí. Jo crec que això és una de les idees principals de la pel·lícula i crec que ja es va pensar amb molta antelació abans del llançament de la pel·lícula, no? Quan es va començar a dir quins actors intervindrien, la raça dels actors, no? Això va provocar als Estats Units tot un debat entre anti-wokes i wokes, vull dir que tot això forma part del plantejament de la pel·lícula, i aquesta reflexió sobre el respecte a la llei, sobre la crítica de la violència, naturalment fa pensar en l'Amèrica de Trump, en l'estil de president que és Trump, en els seus discursos, en els discursos sobre la decadència de la república que se'n parla als Estats Units tot sovint, el vicepresident, el Vance, deia: nosaltres som els últims, vivim els últims anys de la república romana, ara ve l'imperi, no? Aquest tipus de reflexions doncs ressonen en la pel·lícula i clar, això ho fa cristianitzant la moral grega, per contraposar aquesta visió cristianitzada de la moral grega a un món més marcat per la violència. I, clar, l'únic és que per mi tot això es queda en un pla molt simbòlic, per dir-ho així, com allò de nosaltres els que sabem escriure, que és una mena de símbol buit que no acaba, diguéssim, articulant-se dins del guió.
2: Parlem del tractament dels personatges femenins, perquè també se n'ha parlat molt. Tenim a Penèlope, tenim a Circe i tenim a Calypso. A mi em crida l'atenció que, en general, ara, Raül, que parlaves sobre wokes i anti-wokes, en general s'ha reduït el paper dels personatges femenins. Alguns directament no hi són, com Nausicaa. Penèlope té un paper menys actiu respecte als poemes, perquè jo puc recordar. I també hi ha molts canvis amb Circe i Calypso.
0: Totalment, sí. Sí, sí, jo crec que en el cas de Penèlope té alguna escena, diguéssim, de caràcter en què se la veu més o menys forta, potent, interessant, però és veritat que respecte del llibre Penèlope perd enginy. O sigui, una cosa que té l'Odissea és que Penèlope és enginyosa d'una manera semblant a com Ulisses és enginyós, no? I això es reflecteix en l'escena típica del taler, que això sí que surt a la pel·lícula, però, per exemple, l'Odissea, al final de tot, quan Ulisses ja s'ha donat a conèixer, Penèlope, davant d'ell, ordena als criats que moguin el llit, que el canviïn, que el portin a una altra habitació. I Ulisses aleshores diu: no, escolta, això no pot ser, aquest llit jo el vaig construir damunt una soca d'olivera arrelada i, per tant, no es pot moure, no? I aleshores Penèlope reconeix que és Ulisses, realment, o sigui, l'ha posat a prova fins a l'últim moment, eh? En lloc de llançar-se als seus braços, diu, a veure qui és aquest paio, no?, el que ha tornat després de 20 anys. Vull dir que veiem que Penèlope, en l'Odissea, dins d'aquest entorn patriarcal, aconsegueix dominar la situació en la mesura que és possible. Això jo crec que en la pel·lícula no és tan clar. I després hi ha els altres personatges femenins, com ara Circe, que... Sí, que és interessant. O sigui, l'escena és visualment molt interessant, trobo jo, però el personatge es redueix molt en dos sentits. But you prepared all this food. You're questioning me? You? A traveler who's clearly starving. It hasn't touched the food in front of him. Claims to be a sailor, yet wears a great warrior's armor. And who breaks Zeus's law by bringing a dagger into his hostess's house.
2: És una de les escenes més impactants de la pel·lícula, però dius, Raül, que el paper queda una mica reduït.
0: Sí, a mi visualment em va impressionar molt la transformació dels companys d'Ulisses en porcs, és fascinant. El que passa és que el Circe a l'Odissea té diverses dimensions. Circe és una bruixa sensual, també, són amants amb Ulisses, però alhora és una bruixa que té una saviesa misteriosa. Li explica, per exemple, què ha de fer quan passi pel costat de les sirenes, per sobreviure a les sirenes. O sigui que és un personatge que transmet a Ulisses un saber sense el qual Ulisses moriria. I això fa que, clar, que ocupi una posició de poder, que la faci interessant, eh? A la pel·lícula això desapareix. A la pel·lícula, l'actriu m'agrada molt, l'actriu que fa de Circe, però queda reduïda a un tòpic de bruixa de rondalla, una mica. O sigui, sense sensualitat i sense saviesa.
1: Sí, en aquest sentit, jo crec que fa una miqueta, clar, una mica més injustament, però aquí Nolan fa una mica el que també feia amb el Cíclop, no? Redueix bastant tot el que, diguéssim, tot el que seria la part literària d'aquell episodi o d'aquell personatge per portar una cosa molt més, diguéssim, entre cometes, senzilla, no? Sí que és veritat que és una escena que en termes formals és espectacular, no? Aquesta, també amb el que comentàvem, no? De com Nolan pretén que totes les representacions tinguin una part molt física, crec que Samantha Morton, diguéssim, la Circe deformant les cares, que realment allò no eren efectes digitals, sinó que realment eren animatrònics i eren pròtesis que anaven deformant a mesura que la pròpia actriu, la pròpia Circe, doncs els amassava, per dir-ho així, fins a convertir-los en porc.
2: Sí, de fet, Tarik, és el que deies abans de la voluntat de Nolan de fer-ho el màxim d'orgànic possible.
1: Exacte, sí, sí. I crec que aquesta és una escena que, de fet, ens torna a acostar una miqueta al cinema terror, en aquest cas una mica el terror corporal, però que segueix una sèrie d'elements que em semblen lloables en aquest sentit, no? També hi ha tota la part dels lestrígons, no? Aquests gegants lluitadors que en el qual doncs Nolan, seguint una mica la tradició, per exemple, de Peter Jackson amb El Senyor dels Anells, forçava les perspectives i feia servir òptiques de tal manera que no necessités CGI perquè fossin gegants impressionants, o les escenes a l'Hades en les quals doncs que es van rodar a Islàndia de nit amb el sol de mitjanit perquè tot donés una sensació realment d'una llum espectral, no? I els personatges, els morts, diguéssim, estaven literalment enterrats. Hi ha tota una sèrie d'elements que al llarg de la pel·lícula fan que tot sigui bastant tangible, i crec que és un dels grans punts a favor d'aquesta proposta.
2: L'altre element que més tenen en comú dos personatges femenins és que, en el cas de Circe i en el cas de Calypso també, hi ha una renúncia claríssima al component sensual. Tu ara, Raül, mencionaves que ell té una relació amb Circe, però amb Calypso també té una relació que amb ells és molt sexual, i no, aquí no la veiem, no la veiem, no la veiem per enlloc.
0: I tant, sí, a l'Odissea, Calypso és una ninfa sensual, apassionada, que vol viure eternament amb Ulisses. A més, l'illa de Calypso és paradisíaca, és verda, plena de fonts, eh? Hi ha tot aquest aspecte. I, en canvi, a la pel·lícula és una senyora bastant avorrida, que sembla una terapeuta, que li dona flors de loto perquè oblidi tots els seus traumes, eh? De fet, això el que fa és divertit. O sigui, el que fa és fusionar els lutòfags que surten a l'Odissea, no?
2: Sí,
0: amb aquest personatge.
2: Aquí.
0: Vull dir que això està bé. I, de fet, li dona un paper estructural important, perquè en l'Odissea Ulisses explica les seves aventures als feacis i, en canvi, Aquiles explica a Calipso.
2: Clar, però no deixa de, però... exactament de fer-li de terapeuta quan la mena de relació que tenia anava per una altra banda.
0: Exactament.
1: Un altre tipus de teràpia.
2: Però és que sí. Nolan és bastant escèptic si parlem de sexualitat, eh? Tampoc cal entrar molt en aquí, però crec que és una característica bastant general del seu cinema, no li interessa el sexe.
1: No li interessa, i quan el grava, jo diria que el grava bastant malament. Recordem l'escena aquella tan estranya d'Oppenheimer, però més enllà d'això, jo crec que precisament, clar, el tema de Calypso específicament hauria de destilar un erotisme que, o una sensualitat o una exuberància que no es veu per enlloc. Només es veu, de fet, i d'una manera bastant ja, diguéssim, cohibida, per dir-ho així, amb el paisatge. És l'únic exuberant que hi ha en totes aquelles seqüències, i a més el talla molt ràpidament. Hi ha aquell moment en el qual, recordem, veiem en un pla general a Ulisses, que és la primera vegada que el veiem, entre cometes, en el present, i és l'únic moment en què veiem un paisatge realment exuberant, no? A mi em recorda molt tota aquesta part, la part més potser discutible del cinema de Terrence Malick, no? Recordem l'Àrbol de la vida, aquesta part més New Age, que em sembla molt, molt, molt allunyada d'aquesta exuberància que a priori hauria de destil·lar. I torno a remetre'm a la pel·lícula d'Ulisses de Camerini, perquè crec que hi ha una cosa que feia molt bé i d'una manera molt intel·ligent, que era jugar amb els colors. És a dir, que cada episodi, per dir-ho així, tingués la seva pròpia cromatisme, no? I que precisament no sortia Calipso, però sí que sortia Nausica i els feacis, i en aquell moment tot era molt primaveral, tot era molt pujat, uns colors molt vius i molt sensuals, precisament, i aquí, en canvi, Nolan tota l'estona juga amb els beixos, amb els ocres, amb els grisos. És a dir, ni tan sols els colors desperten cap passió que per la vida, que al final doncs, també té aquest component al text original.
2: Clar, és molt homogeni, diguéssim, en termes cromàtics, però en canvi sí que juga amb el so, sobretot amb el so sí que juga molt. Primer perquè té aquesta banda sonora de Ludwig Göransson, que és molt singular, perquè li dona un gruix de transcendència a la pel·lícula que funciona molt bé, i després, per exemple, fa una troballa magnífica a l'escena de les sirenes, que és el silenci. What was the siren song? All the things he wanted to be. Then, all the things he wished he never wished for.
1: Sí, a mi em sembla que aquesta escena segurament és del més interessant en termes de cinematogràfics, des del meu punt de vista, de la pel·lícula, perquè juga, fa una cosa que no sol fer Christopher Nolan, que és jugant amb l'off. És a dir, no veiem cap sirena, no escoltem ni tan sols el que diuen les sirenes, que això és una cosa que sí que escoltàvem a la pel·lícula, per exemple, de Camerini. Tot ens ho hem d'imaginar, i això fa que aquesta experiència que només sent, diguéssim, Ulisses, nosaltres tinguem la mateixa curiositat i la mateixa sensació d'incertesa que es tindria des de fora. És a dir, fa que el que abans era una experiència col·lectiva, aquí ho individualitza. Crec que és molt interessant aquest moment, igual que el moment de Silei Caridis, que és un moment que segurament podria haver-s'hi esplaiat molt més, perquè és molt espectacular, però fa que tot ho veiem de rasquillada, no? Veiem com els dos monstres, però més o menys, o els dos elements, però més o menys, i fa que sentim aquesta mateixa por profunda i telúrica, fins i tot, dels personatges que l'estan vivint en primera persona.
2: Però no trobo que en general, crec que ja ho he dit abans, eh? Però no trobo que és una pel·lícula bastant freda. En general, Nolan ja és força escèptic emocionalment. De fet, ho comentàvem en el monogràfic que li vam dedicar amb el Manu i amb la Glòria, que té aquesta tendència a no posar gaire emoció, i en canvi, quan la vol posar, es passa de frenada i acaba sent cursi, segons com. Clar, l'Odissea és un gran espectacle, i hi ha moments com la caiguda de Troia que són colpidors, però en general la vaig trobar força mancada d'emocions. Esteu d'acord amb això?
0: Sí, aquesta grisor de fet és general, és visual la grisor, però diria que també és una grisor de guió una mica. De fet, i després hi ha aquesta cosa que em molesta una mica, que és els personatges han de parlar xiu-xiuejant per fer
2: tot, perquè tot és baix i tot és clar, no?
0: Tot és com allò molt transcendent, i si ho diuen xiu-xiuejant sembla com més intens i més important, no? I a veure, hi ha un aspecte d'aquesta grisor que a mi em fa una certa gràcia, que és que trobo que és divertit que hi hagi una odissea que no sembli gens mediterrània, no? O sigui, que el que ens esperem és el Mediterrani, no? El sol, la platja, aquestes coses, i que, en canvi, sembli tot Escandinàvia. Doncs, bueno, és una opció estètica que trobo que és prou original, que és interessant, però bueno, per mi té un efecte insuficient.
2: Clar, inclús es podria argumentar que sembla fosca perquè no deixa de passar pel sedàs del turment que està vivint el protagonista, no?
1: Sí, a mi em passa que sempre peca aquest senyor, crec jo, d'un excés de solemnitat, i fins i tot els personatges, no? Matt Damon o Tom Holland, crec que tots plegats no tenen el carisma que podrien haver tingut aquests personatges, perquè tots estan tota l'estona tristos, apagats, sempre tot és una cosa, això, de crepuscle, d'un moment ja de qualsevol cosa anterior va ser millor i ara ja no hi ha res endavant que sigui... Fins i tot en aquest relat de tornades em fa sensació que tot està perdut.
2: És que no hi ha cap interpretació memorable.
1: No.
2: A la pel·lícula, potser Samantha Morton com a Circe és el més destacable, però Matt Damon... O sigui, probablement, hem parlat d'aquest Douglas abans, les comparacions són odioses, però anava a dir, si féssim un rànquing d'actors que han interpretat a Ulisses, jo no sé on quedaria, però...
1: Però jo diria que això és molt... o el 100% o el 90% de culpa de Christopher Nolan, perquè fa un plantejament que fins i tot si tu vols fer una actuació molt més, diguéssim, espectacular,
2: pujada, sí.
1: No pots.
2: De fet, té aquest moment que és el de les sirenes on pot cridar, no? No hem parlat, per cert, de Zendaya, que interpreta Athena.
0: Sí, que és un detall interessant de la pel·lícula, trobo, perquè un problema que té qualsevol adaptació de l'Odissea és què anem de fer dels déus, no?
2: Clar.
0: Vull dir, clar, sí. A l'Odissea hi ha déus que es relacionen amb les persones, que es transformen, no? I com ho fas, tot això? I la pel·lícula, de fet, n'ha conservat una només de divinitat, que és Athena, i és bastant reveladora, crec, també del plantejament ideològic que hi ha i d'aquella intervenció en els debats americans que deia abans, perquè aquesta Athena és... ho veiem al final de la pel·lícula, té la cara d'una noia que va ser assassinada en el moment en què els grecs van entrar a Troia. Per tant, aquesta deessa és el trauma d'Ulisses, és una projecció del seu trauma, o sigui, ens podem imaginar que no existeix de veritat la deessa, que és simplement una al·lucinació que té ell perquè està dominat per la culpa. Però, a més... és negre, i això fa pensar, de fet, hi ha un llibre que es titula justament Black Athena, Atena Negra, de Martin Bernal, que és un estudi sobre Grècia, un estudi, diríem, anticolonial, que parla de la influència que tenen les cultures del nord d'Àfrica i del Pròxim Orient sobre Grècia, i en aquest sentit és una tria feta contra el supremacisme blanc o contra allò, la idea de doncs, la Grècia com un miracle, que és l'origen de la civilització blanca, europea, occidental, no? I en aquest sentit també és una pel·lícula anti-Trump, no? I això.
2: Doncs també és destacable el fet que per aquesta revelació de que la deessa en realitat és la noia, és una cosa que passa en l'últim acte de la pel·lícula. Ara ja estem entrant, ara sí, jo crec que estem entrant en spoilers de la pel·lícula, però ja sort que ho he avisat abans, perquè ara encara hi anirem més. De fet, trobo que és bastant meritori que ell aconsegueix Nolan mantenir les seves constants com a autor. Ja hem parlat una mica bastant del personatge i del tema de la culpa, però hi ha altres elements com, per exemple, la narració desordenada, que és una característica habitual del seu cinema, i fins i tot se les empesca per fer un gir final, el gir dels pobles del mar. We lived in a world of palaces and trade. A language blind to its beauty until we broke it. You are the people from the sea. Yes, my queen. The breaking of Zeus's law is spreading like plague. Our age of bronze is collapsing, and maybe he couldn't bear to see the ruins of what he'd done. El Raül està somrient, o sigui, estava a punt de com qui escolta una comèdia, eh? Us volia preguntar, què us va semblar i com ho interpreteu?
0: Em va fer gràcia. O sigui, hi ha una cosa de la pel·lícula que és curiosa, vull dir, que no es pot dir que no sigui una pel·lícula documentada, perquè qualsevol detall de la pel·lícula té darrere doncs, coses que han dit historiadors, o coses que han dit filòlegs, i això dels pobles del mar ve d'una teoria que tenen alguns historiadors molt poc clara, que diuen que la civilització micènica es va acabar perquè van arribar uns pobles del mar que van posar-se a destruir palaus, que potser eren indoeuropeus mateixos, també. No, la veritat és que hi ha molt poques fes dades sobre això. I per tant, ell agafa aquest detall, però clar, acaba fent que ells siguin ells mateixos que són els pobles del mar, diguéssim, no? Ells mateixos que es carreguen la civilització i que ho destrueixen, i clar, i és aquesta idea de la civilització destruint-se a si mateixa, no? Que al capdavall és el que hem anat comentant.
1: Sí, a mi, bueno, a mi crec que al final, com que no deixa de ser també una nova ficció partint d'un relat molt antic, crec que fins i tot és divertit que jugui amb aquestes, entre cometes, especulacions. Crec que si estigués fent un Oppenheimer de nou, seria més problemàtic, però en aquest cas a mi em sembla fins i tot que de les poques coses segurament realment lúdiques que té aquestes petites com fugues cap a coses que segurament no són tan rigoroses o que són una mica més, doncs això, ficcions possibles.
2: Clar, al final és un gir que busca un cop d'efecte al final, i aquest cop d'efecte té molt a veure amb l'espectacularitat que mencionaves, Raül, al principi, i en aquest sentit és molt curiós, ja per acabar, com aquesta odissea de Nolan té el seu oposat amb la pel·lícula El retorn d'Ulisses, d'Uberto Pasolini, que es va estrenar l'any passat i va passar molt desapercebuda, malgrat tenia Ralph Fiennes interpretant a Ulisses i a Juliette Binoche com a Penelope.
0: Sí, a més, és interessant comparar-les perquè, de fet, el punt de partida diria que no podria ser més diferent, en una pel·lícula i en l'altra, perquè al capdavall el que fa Pasolini és renunciar als moments més efectistes i coneguts de l'Odissea, o sigui, renuncia a totes les aventures, tota aquesta part se la salta, i se centra en les escenes que tenen lloc a Ítaca, presentant Ítaca com un món arcaic, sotmès a les necessitats més bàsiques, estan dominats per la força, o sigui, res d'una civilització de grans palaus, admirada per tothom, és una cosa molt, molt diferent. Però aleshores el que fa Pasolini és centrar-se en les relacions problemàtiques entre Telèmac, Penèlope i Ulisses i fa girar la trama al voltant d'una hipòtesi que trobo que dona molt de joc i que és molt interessant. Un cop hi has pensat, és impossible deixar-hi de pensar, crec, que és la idea que després d'una guerra salvatge, després de 20 anys d'absència, després d'haver perdut tots els companys, Ulisses potser té vergonya de tornar, no? O sigui, potser pensa, hosti, jo puc presentar-me allà com si no hagués passat res, no? Perquè al capdavall, els seus companys, o sigui, al començament de l'Odissea, ja ho diu, Ulisses volia salvar els seus companys, però ells es van morir per la seva pròpia insolència, que és com una manera de disculpar Ulisses, no? Però Ulisses els volia salvar i els va perdre al capdavall. I per tant, tenim aquesta, també un Ulisses més psicològic, això ho té en comú amb Nolan, però tenim l'Ulisses que té vergonya de tornar, Telèmac que no vol saber res del seu pare perquè està fart ja de sentir-ne històries i d'esperar-lo i vol que la seva mare es casi d'una vegada i que tot continuï, Penèlope que dubta realment de si casar-se amb un pretendent, i de fet hi ha un pretendent amb qui sembla que té una relació una mica afectuosa, i això hi construeix tota la pel·lícula al voltant de les relacions personals entre tots tres, sobre els recels acumulats, la recuperació progressiva de la confiança, i tot això passa en un món totalment sense déus, no? Aquell problema que deia de què es fa amb els déus en les adaptacions de l'Odissea, Pasolini decideix carregar-se'ls totalment. Però jo crec que amb interpretacions molt bones, interessants, Juliette Binoche fent de Penèlope és molt interessant, està molt bé, i per mi la pel·lícula d'Uberto Pasolini fa una de les coses més interessants que es poden fer en un clàssic, és agafar-ne un aspecte, només un, o sigui, una cosa petita, allò Ulisses a Ítaca, la relació amb el seu fill i la seva dona, i agafar un aspecte petit, ampliar-lo, problematitzar-lo i veure què passa, no? I això és el que fa la pel·lícula.
2: Fins aquí la nostra anàlisi de l'Odissea. Amb les virtuts i els defectes de qualsevol adaptació, mira, em quedo amb la voluntat de tornar als clàssics de Christopher Nolan, un director que, al capdavall, fa cinema comercial, per molt que tingui una mirada d'autor, i que, per tant, ha aconseguit revifar l'interès per un text clàssic com l'Odissea, cosa gens fàcil d'aconseguir. Raül Taric, gràcies per aquesta estona de conversa tan interessant.
1: Moltes gràcies a tu.
2: I I fins aquí la primera finestra indiscreta de la temporada. La setmana que ve tornem, com sempre, i serem cada divendres, i a més, divendres que ve serà la Diada. I tenim preparat un especial sobre La ciutat cremada, una pel·lícula fonamental del cinema català que fa 50 anys. Ja sabeu que podeu recuperar el programa quan vulgueu al web de la finestra indiscreta, catradio.cat/finestra, i al nostre Spotify. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos i que tingueu un bon cap de setmana.

0: Comencem la tercera temporada de L'Altre Barri.
1: Un programa solemne i seriós per parlar de la mort i els seus misteris i intentar connectar amb el més enllà.
0: Vols dir, Carles? Home, parlem de la mort, però no som Iker Jiménez.
2: La mort se l'han inventat la gent de teatre i de cinema, no?
1: D'acord. L'Altre Barri. Un programa solemne i seriós per parlar de la mort.
0: Ei, i si traiem això de solemne i seriós? Perquè, de fet, aquí a L'Altre Barri riem bastant.
1: Doncs mira, Blai, ja t'ho faràs. Posa el que creguis.
3: Volem birra després de la mort.
4: Jo, si em vergadeu, li diria, be water, my friend.
5: T'estic tenint ganes d'anar a L'Altre Barri, eh? Joder, estarà gent guai a L'Altre Barri. Aquí, eh?
1: Les matinades de divendres a dissabte viatgem a L'Altre Barri, amb Blai Mercè.
6: El 19 de setembre torna a la Ignasiana l'itinerari autoguiat per BTT Gravel i bicicleta elèctrica que recorre els darrers quilòmetres del camí Ignasià fins a Manresa.
7: Escull entre la modalitat que surt d'Igualada, de Verdú o la nova ruta des de Fraga i gaudeix de l'esport, el patrimoni i la gastronomia del camí.
6: Tota la informació a manresaturisme.cat. Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
8: Bona nit, us parla Carola Gil. Donald Trump ha qualificat de poca cosa el conflicte amb l'Iran. El president nord-americà ha assegurat que prefereix parlar de conflicte militar i en comptes de guerra, perquè, segons ell, no es tracta d'un assumpte important per als Estats Units. Ho ha afirmat aquest divendres des del despatx oval de la Casa Blanca, des d'on ha subratllat que hi han perdut la vida només 18 militars nord-americans.
9: A lot of people don't call it a war. I call it a military conflict because it's small potatoes for us. It's not a big...
8: Trump també ha definit el conflicte com intermitent i de baixa intensitat i ha assegurat que actualment no hi ha combats en marxa. Les declaracions arriben l'endemà que el vicepresident J.D. Vance defensés que la situació tampoc no s'hauria de considerar una guerra, argumentant que les principals operacions militars van acabar fa mesos. Les notícies, el nou model de finançament autonòmic acordat entre el PSOE i Esquerra fa un pas endavant i s'ha aprovat en la reunió entre el govern espanyol i les autonomies. La reforma ha tingut els suports només de Catalunya i les Canàries. La resta de comunitats la rebutgen i critiquen que és un model fet a mida per a Catalunya. Ara bé, el nou sistema de finançament ha de passar ara pel Congrés i d'aquí no té els vots garantits. Els 7 de juny seran imprescindibles. La titular d'Economia, Alicia Romero, sortia satisfeta després de la votació.
10: Nosaltres creiem que no podia haver-hi més demora, no podem seguir tenint el país bloquejat, els recursos bloquejats de les comunitats autònomes, necessitem avançar.
8: Protecció Civil alerta que estem davant d'una tardor complicada per risc d'inundacions. Les temperatures es mantindran altes per a l'època i hi haurà pluges abundants. Una combinació que pot generar danes i també fenòmens extrems. Ha posat en marxa la campanya Tot pot canviar de cop per tal de conscienciar de la importància d'estar previngut en aquestes situacions en què no sempre serà possible rebre un missatge SOS. Als Estats Units, el jutge ha declarat nul el judici contra Lindsay Clancy, la infermera acusada de matar els seus tres fills a Massachusetts. Després de 7 dies de deliberacions, el jurat no ha estat capaç d'arribar a un veredicte unànime. La defensa ha intentat fins a últim moment evitar la nul·litat, però el Tribunal Suprem de Massachusetts ha rebutjat el recurs d'emergència que havia presentat. Ara, la fiscalia haurà de decidir si retira els càrrecs, busca un acord amb la defensa o torna a portar Clancy a judici amb un nou jurat. I aquest divendres han arribat a les Illes Balears 5 pasteres amb 89 migrants a bord. La darrera embarcació ha estat localitzada a 6:15 de la tarda a una milla del sud de Cabrera. La Guàrdia Civil i Salvament Marítim hi han rescatat 14 persones d'origen magrebí. Les altres 4 pasteres transportaven 75 migrants més i han estat interceptades a Mallorca, Cabrera i Formentera.

0: Aitana ha seduït el públic del Sant Jordi de Barcelona en el primer dels quatre concerts que la cantant farà al Palau. Ho ha seguit Montse Pujol.
1: És que ha sortit a l'escenari, Aitana, ha fet vibrar les 17.000 persones.